0: El Gremi de Llibreters llança una campanya per reivindicar la seva feina. El lema de la campanya formula una pregunta distòpica. Us imagineu un país sense llibreries?
1: D'aquesta manera defensa la importància de la seva feina i també demana actuar per evitar que desapareguin aquests establiments. Entre els perills que afecten les llibreries, són, entre d'altres, els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del gremi, Eric Delarco, n'apunta un altre.
2: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
1: 300 llibreries s'han adherit a la campanya que ha llançat el Gremi de Llibreters de Catalunya.
0: Esports. Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar dimarts.
1: El Barça masculí, a Fermín, l'han operat satisfactòriament aquest dimarts a la fractura al dit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
0: L'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després, un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
1: El Barça de bàsquet té lligat el fitxatge del base nord-americà Mick James. Segons ha avançat el diari El Mundo Deportivo i ha pogut contrastar a TV3, James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco.
3: Fins aquí les notícies. Tot Costa.
4: La temporada del 10.
5: Mateu la hoz mentre xiula, gaudeix del joc.
6: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
7: 10 temporades ja.
8: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
9: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Per molts anys i que en feu molts més.
10: Catalunya.
11: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
12: Aviam què passarà avui.
13: Ai! La sang que veiem a les pel·lícules, allò que és? La gent sempre diu, ketchup, aquí posen ketchup.
14: Antigament sí, s'utilitzava ketchup, s'utilitzava vi, això. Avui en dia quasi totes ja venen fetes industrialment i molt preparades, però la base podríem ser glucosa, colorants alimenticis també, perquè la gent s'ho pugui ficar a la boca o
12: clar,
14: així.
12: Clar.
14: I després espessants i tal.
15: Va a la tele, Mercè, va.
16: Hòstia. Jo vaig fer maquillada avui o què?
15: Home, sí.
12: És maquillador, no?
15: Ricard Ramos, Ricard Ramos. És boníssim aquest tio,
12: eh? I el pont, parlarem del pont. Hi ha molts ponts.
15: Pont?
12: Els ponts
15: el pont.
12: Serveixen per...
15: Veig que arriba el jefe. Ai.
17: Déu vos guard.
18: I visca el Barça!

0: Claudio Scenza.
1: Els primers ponts de la humanitat se suposa que van ser arbres caiguts en ventades.
2: No ho sabem, això.
1: Bueno, cau un arbre, sí, llavors queda que travessa el riu l'arbre i llavors pots passar per sobre.
3: Té tot el sentit.
1: Ja tens un pont, ja tens un pont. A partir d'aquí, diferents civilitzacions, Mesopotàmia, etruscs, romans, amb fustes, pedres, amb estructures com l'arc, van construir cada vegada ponts més sofisticats.
2: Collons, el pont del diable de Tarragona.
1: Sí.
2: És molt gros, eh?
1: Molt ben parit.
4: A Martorell també hi ha un pont del diable.
5: Per què hi ha... Molts ponts del diable, eh?
1: Sí, que és veritat.
5: Canvi, no hi ha ponts que es diguin Nostre Senyor.
1: No
5: pont del Nostre Senyor. No, del diable
2: sí.
3: Perquè tenia altra
5: però
3: feina.
5: Però n'hi ha molts del diable.
1: Els del diable es veu que s'atribueixen a que, per exemple, el de Tarragona, que aquell de Tarragona, allò és del segle I després de Crist. Fot 2.000 anys que s'aguanta dret, allò. Sí. Molt ben parit, allò, eh? Doncs quan eren ponts d'aquests tan guapos, la gent ho atribuïa que ho havia creat el diable. Això no pot ser que ho hagin fet els humans. Aquest pont l'ha d'haver fet el diable. I tots van acompanyats d'una llegenda de en un moment donat algú necessita un pont molt urgent, s'apareix el diable i te diu, ja te'l faig jo. Jo te'l construeixo en una sola nit a canvi que em donguis l'ànima de la primera persona que travessi el pont.
3: O et surcar,
2: Pobre Jordi Pujol.
1: Què dius? Què té a veure Jordi Pujol?
2: Pobre, que ara ho entenc tot.
1: Què
6: pensa en Jordi Pujol?
2: En Jordi Pujol ha hagut d'inaugurar molts ponts i els va haver de travessar ell.
1: El primer.
2: El primer. Sí, i les ànimes que ha hagut de regalar el diable...
1: Jo crec que
2: Jordi Pujol,
1: a l'època de Jordi Pujol ja no els construïa el diable.
2: El diable sempre hi és.
1: No ho sé.
2: El diable s'ha vist de seda.
1: Sí.
2: S'ha vist de Prada.
1: Jo crec que els ponts actuals ja no els fa el diable, excepte els d'en Calatrava, potser.
2: Bueno,
3: a Ripoll n'hi ha un, no?
1: Sí, allò també un dia estaria bé saber què va costar, perquè sempre pensava, què car d'aquest pont aquí a Ripoll. Bé, avui en dia els ponts els fan els enginyers de ponts i camins, que és un nom de llicenciatura que sempre m'ha fet gràcia, no? Enginyer de ponts i camins, sembla de dibuixos animats. Vostè de què treballa? Enginyer de ponts i camins. Jo faig patates i olives, no sé, és com... A més, no fan més coses, a part. Vull dir, fan rotondes, fan túnels...
5: Semblen els enginyers burros, no? Perquè els bons fan aeroport, fan... I tu què fa, ponts i camins?
1: I per què només trien aquestes dues? Per què no es diu enginyer de ponts i camins i túnels i rotondes, per exemple? Un metge, quan fa medicina... No, jo soc metge de refredats i tumors, no es diu, soc metge...
2: Va, són especialitats molt diferents, eh?
1: Sí que sí. Bueno, deixeu-me destacar dos ponts. En primer lloc, el de Brooklyn. El teniu al cap, el de Brooklyn?
2: Sí, és aquell vermell.
1: Aquell és el de San Francisco, Xavier. Sí, el de Brooklyn és un pont més robust. És a Nova York. És el primer pont penjat amb cables d'acer de la història. En el moment de la seva construcció, a finals del segle XIX, era el més llarg del món. És obra de l'enginyer de ponts i camins, John August Roebling. Que aquest tio té una història curiosa. Estava al port... fent la base, diguéssim, i un ferri es va costar molt i li va enganxar el ferri, fixa, li va enganxar els dits del peu.
5: Va treure mal. Les ungles negres, hauria canviar les ungles.
3: Podria haver sigut pitjor, també l'hauria pogut matar.
5: No, jo m'estic més que em matin.
1: Bueno, el va acabar matant la tossuderia,
5: Mira.
1: Perquè es va negar a rebre tractament mèdic, deia que tirant-s'hi aigua ja es curaria. Al cap de 24 dies després, mort per infecció de tètanos. El pont el va haver de continuar el seu fill, que el seu fill, en una immersió fent la base del pont, també va quedar mig soroleta, i finalment va haver d'acabar el pont la seva dona.
3: És que al final l'hem d'acabar nosaltres tot.
1: Sí.
3: De veritat, la feina sempre per fer, m'acaba un lou.
2: A vegades ens fan riure unes coses.
1: Sí.
5: Això passa molt a casa meu, també,
1: Què?
5: Que ho acaba tota la meva dona.
1: Per cert, el pont penjant d'Amposta, el teniu al cap?
2: Sí, és aquell vermell.
1: No, el d'Amposta. És el que travessa el riu Ebre, construït entre 1915 i 1921. De tot el món, després del de Brooklyn, és el segon pont penjant de la història mundial.
3: Què dius ara?
1: Sí, senyor. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer. Una persona que es guanya la vida fent allò que la majoria no voldrien veure ni en somnis. Vísceres gotejant, cadàvers cosits a trets, zombis amb la mandíbula penjant, ferides plenes de pus.
2: Ai, Arnau!
1: Còpits de sang coagulada i altres horrors que és millor
0: avui,
1: no descriure.
0: Avui, l'escorta de Salvador Illa.
1: Es dedica a una professió tan fascinant com gens habitual. Tot plegat, poc recomanable per estómacs sensibles.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ricard Ramos!
3: Ramos!

0: Ricard, què has menjat avui per esmorzar?
1: Unes torrades amb gall d'indi.
0: Torrades amb gall d'indi.
1: I un cafè amb llet.
0: Cafè amb llet, saludable.
2: Molt bé.
0: Que fas pinta d'estar fort, eh? Et cuides, eh?
1: No gaire, eh? No? Últimament.
0: No, però... Escolta, perquè ho entenguem tots, a què et dediques exactament? Tu ets maquillador d'efectes especials.
1: Sí, ens dediquem a fer... transformar els actors i les actrius en el que cregui el director, sigui una criatura, sigui ferits, sigui una panxa embarassada, o i també fer rèpliques humanes de... braços tallats, cames tallades...
3: Una feina maca.
1: Sí. Molt normal.
0: Sang, no? Deus fer molta sang, també?
1: Sí, ens agrada bastant la sang.
0: Ah, sí?
1: Sí, ens agrada. Sí, és fàcil.
0: És fàcil de fer, eh?
1: Sí,
0: com es fa? Com la feu? La sang que veiem per la tele, la sang que veiem a les pel·lícules, allò què és? La gent sempre diu, ketchup, aquí posen ketchup.
1: Antigament, sí, s'utilitzava ketchup, s'utilitzava vi, això. Avui en dia, quasi totes ja venen fetes industrialment i molt preparades, però la base podríem ser glucosa, colorants alimenticis també perquè la gent s'ho pugui ficar a la boca o
4: així,
1: i després espessants i tal.
0: Hòstia. Tenim imatges d'algunes de les teves creacions. Això és una gallada de sang. Estem veient remenar una gallada de sang. Cuidado. Són imatges una mica... Si sou aprensius, no us ho mireu.
4: Jo acabaré vomitant.
1: És de mentida, tot.
3: És molt xulo.
0: És de mentida. Bueno, molt xulo, Mercè.
3: No sé. Jo és que vaig fer una obra que hi havia molta sang i fetge i m'encantava posar-me sang. I vaig acabar l'obra, que cada vegada em portava més perquè m'agradava molt.
0: Estem veient un fetus petit de la mà, de la mida d'una mà, eh?
4: Això sí que m'ha
3: fàstic.
4: Hòstia, en Gerard Quintana.
3: En Gerard Quintana sense ull.
0: No és en Gerard Quintana.
4: Al moment l'he ben vista.
0: Déu-n'hi-do. Què els dius a la gent quan et pregunten de què treballes?
1: La meva mare diu que faig sang i fetge.
0: Sang i fetge.
1: És el que faig. Jo.
0: És un bon resum.
1: Sí, és un... Jo crec que és molt fàcil.
0: Com la sang, més enllà de recrear-la, diguéssim, quan veus en una pel·lícula que disparen un tio i li surt un raig de sang i tal, aquest mecanisme, com funciona? Què ens hem d'imaginar per dins?
1: Són uns sistemes de sang que tenim arrel de ficar-li pressió en uns tubos i en uns conductes que els hi fem arribar.
0: L'actor porta uns tubs per dintre.
1: Sí. Fent-ho bàsic, sí. Porta uns tubs i llavors allà on vulguem que surt la sang hi ha uns foradets en el tub i llavors amb pressió fem que surti més, surti menys. Depèn de, també si és d'arterial, si no és arterial, fa que surti amb més... com es diu? Més espessa o més lluny.
0: Va.
1: Després hi ha en Tarantino que vol tot ple de sang.
4: Clar. Ja has treballat amb aquest home?
1: No, amb ell no.
0: No, bueno. No, però has treballat... Fes-te una mica el xulo.
4: Va.
1: He treballat amb en Nicolas Cage, he treballat amb en Pierce Brosnan, amb en David Bautista, algun d'aquests.
0: Sí. Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
1: No,
4: però... D'un hòstia que li va més...
1: Li hagués cardat, eh?
0: Sí?
1: Sí, va haver-hi una situació una mica peculiar amb en Nicolas Cage.
0: Què va passar?
1: Explica-la. En una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó perquè s'està transformant en un monstre, la dona, això. I a ell li van explicar, però no li van explicar exactament el que passaria. I clar, el director em va dir, vull molta bava. I jo, vale, doncs li fico molta.
4: Vinga, bava aquí.
1: En Nicolas Cage apareix en escena, li fa un petó, allò era...
0: O sigui, la dona treia molta bava per la boca.
1: En quan es feien el petó, el treure's els llavis, el separar-se els llavis, volia que hi hagués molta bava.
0: Sí.
1: Perquè s'està transformant com en un monstre babós.
0: I què era aquesta substància?
1: És metocel amb aigua, és com pols de paper, per dir una manera, amb aigua. I simplement això fa...
3: És un espessant.
1: És un espessant, exacte. Llavors, si li fiques colorant, doncs pot ser sang babós i això.
0: Sí.
1: Llavors, va fer això, crec que no li va agradar gaire, va tornar cap a fora de càmera i jo estava just darrere la càmera i en quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare.
3: Però en plan broma?
1: En plan bé, sí.
0: En plan bé, però t'ho diu en Nicolas Cage.
1: Jo allà callat, sí, perdoni vostè.
4: Sí, com
1: però el director va dir, tornem a repetir. I allà.
0: callat.
1: Jo sóc un mandau.
0: Clar, clar.
3: Totalment.
0: Clar. És el director que volia. Però, bava.
2: I la bava aquesta, què la porta? Ella dins la boca?
1: Li vaig ficar per sobre els llavis, perquè en quan fessin el petó, surti.
0: S'enganxessin.
1: Ah, sí. Bueno. Llavors ella tenia com tot el llavi ple de...
4: Bava de cargol de Lleida, li havia sigut.
1: Exacte, sí.
0: Quina és l'escena més gore que has hagut de preparar mai?
1: Hòstia, cada cop les fan pitjor, però ara fa poc he fet una que destruïen una persona en dos parts i es començaven a menjar els budells. Va, després ho disfrutaven, un tio sense cara, que s'arrastrava pel terra.
0: És
4: una pel·li intel·lectual.
0: Sí.
1: Era de zombis.
0: I com saps la tècnica exacta? Vull dir que necessites agafar referències reals? Has hagut de mirar cadàvers reals, amputacions reals?
3: Sí, eh?
1: Malauradament, sí. Avui en dia... Amb les redes socials i això és bastant més fàcil. Antigament teníem contactes amb forenses i això i ens passaven les fotos.
0: Mira.
1: D'això. Recordo arribar a un taller i que et passessin un book de fotos de mira, avui has de fer això i avui has de fer aquest mort o aquest altre.
0: Entenc que no pots ser aprensiu per fer aquesta feina.
1: Doncs et sorprendria perquè jo a vegades soc una mica aprensiu.
0: Sí?
1: Eh? Sí. Jo. Sí.
0: Amb la sang de mentida o la...
1: No, amb la de veritat.
0: Amb la de veritat.
1: Sí, quan hi ha alguna cosa així de veritat, potser no sóc el primer que va ajudar. Potser deixo que vagi un metge primer.
0: També tinc entès que has maquillat zombis.
1: Sí, ara vaig estar a Walking Dead.
0: Walking Dead, sí.
1: Que van fer un dels spin-offs, els van fer aquí a Espanya i portàvem 2 anys rodant aquí a Espanya.
0: Aquí a Catalunya, vols dir?
1: Aquí a Catalunya, sí.
0: No passa res.
3: Quina, el Dèbil?
1: En Daryl, sí.
4: També el coneixes, Mercè?
3: Sí, és molt amic meu, és un noi que bruteja sí. Molt.
0: Què vols dir?
3: Daryl, no, que és un personatge de Walking Dead.
0: El personatge.
1: Es va rodar a Montserrat, eh?
0: A Montserrat, eh?
1: Montserrat,
3: ah,
1: i el Tibidabo.
3: Sí?
0: Hosti, tu.
4: Tothom va a Montserrat menys nosaltres.
0: Sí, no, i hem d'anar-hi. Per culpa de l'Àlex no ens hi deixen anar. Va trucar-hi i no sé per què no es van entendre, noi, no sé. Zombis, eh? Hi ha diferents tipus de zombi. També t'has de documentar i fer un zombi d'una manera, d'una altra.
1: Sí, segons el que vulgui el director, segons el que sigui la pel·lícula, hi ha alguns que corren, hi ha alguns que no corren.
0: Quin és el tipus de monstre que t'agrada més maquillar? Què és el que t'agrada més?
1: Hosti, la veritat que és que el que sigui que em fiquin un repte davant i així m'encanta. De fet, m'agrada molt la creació del monstre. Ja anar a maquillar, això és molt divertit i veure el set i tot això és molt divertit, però quan estem creant, sí. Que parles molt amb el director, què vols, no, fes-me aquest canvi, això, aquest procés és potser el més divertit.
5: Ricard, alienígenes, n'has fet algun? Alienígenes?
1: Ah, sí, en vaig fer un fa uns quants anys. De fet, en vaig fer un per TV3.
0: Mira!
1: Ah. Sí? Pel Club Super 3.
0: Pel Telenotícies.
1: No, vam fer en Biribiri.
5: Però pensava en un altre tipus d'alienígena.
1: Uns una mica més... No, d'aquells no n'he fet cap encara.
0: Ens has portat algunes creacions que les està traient la Mercè d'aquí sota la barra. Una cara de persona és això?
1: Això ho podeu passar, si voleu, que ho podeu anar tocant.
0: Que la gent ho vegi?
1: Sí.
0: Això què és, exactament?
1: Doncs això són les pròtesis que nosaltres apliquem, com les que té ell a la mà.
5: Passa-ho, Mercè, passa-ho.
1: Sí, que així poden anar tocant.
0: Són de silicona, no?
1: Això, exacte, silicona. Llavors doncs, les prepintem, que tinguin una mica de color o alguna cosa així, o inclús les cosim prèviament.
0: I l'enganxeu a la cara de l'actor.
1: Exacte.
0: Mm-hmm. Sí, quantes estones pot tardar a fer això? O sigui, a maquillar l'actor en si?
1: A maquillar-ho... Quan més temps em donin, millor. Però sí? Sempre anem curts.
0: Sempre és ràpid.
1: Però... En 20 minuts pots tindre alguna cosa més o menys fet. Si no, ja ens anem a 40. Jo crec que és un mig 40 minuts està bé.
0: D'on ets tu?
1: Jo sóc de Blanes.
0: De Blanes. I com hi arribes, a aquest món? Com entres en el món de maquillatge, d'efectes especials?
1: El meu pare li agrada molt les coses així d'aliens i aquestes coses, però sí que és veritat que quan vaig... Experiente X, aquesta...
0: Bé, mal de Mescali.
1: Vaig veure una pel·lícula que us sorprendrà, que és La senyora Doubtfire.
0: Sí.
3: Sí,
0: Williams.
1: En allà em vaig donar compte que això era una feina. Perquè hi havia un moment on la maquillaven. Maquillaven amb ell, el maquillaven de senyora Doubtfire. I vaig saber com... Espera, això és una feina.
0: Això es pot fer.
1: Potser sempre hi pensaves, que hi ha un maquillador o alguna cosa així, però allà va ser com, espera, que hi ha alguna cosa darrere d'això. Llavors allà ja vaig començar a donar-li voltes i això.
0: I mira.
4: I estudis.
3: Recordeu que un dia us vaig parlar del protesista de Hollywood?
0: Sí.
3: Que feia això.
4: A les dents i tot allò.
3: Va fer la senyora Fire.
1: Sí. Hi ha especialistes només en dents.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I llavors ho estudies, això, en algun lloc?
1: Sí, hi ha algunes escoles o algunes acadèmies que es dediquen a això, però jo faig molta apologia que on realment aprens és treballant,
4: clar,
1: i fent
4: clar,
1: pràctiques, clar, i equivocant-te, i a casa teva, i molestant els teus amics i els teus familiars.
4: Mm-hmm. Molestant vol dir sortir de darrere una porta amb una màscara d'aquestes i cridar tot.
1: Això també ho podria fer, però no, és més, vine aquí, seu-te, que provaré unes coses, uns potingues que tinc per aquí, deixa'm provar.
3: Hi ha alguns maquillatges que realment que fan això que ho passen ràpid per xarxes, que sembla que durin hores i hores.
1: Sí, hem tardat, jo potser des que he tardat més, en 5-6 hores.
3: Però després l'actor com té energia per sortir i actuar, perquè és que clar...
1: És que els actors també tenen molt de mèrit perquè...
0: Bueno, 5-6 hores, la gent a Can Tarradellas en fa 8, com a mínim.
5: I no els donen premis, eh?
0: Ara.
3: Però després tens la teva jornada laboral
1: de 12 hores.
3: Sí, clar, és que és una bestiesa.
1: I després desmaquillar, que potser tardem 2 hores.
3: Perquè les pròtesis es reaprofiten pel dia següent?
1: No totes. Això, per exemple, jo no podria reutilitzar, perquè totes aquestes cantonadetes es desfan i quan desmaquillem es destrueixen.
0: Escolta, treballes sempre a Catalunya o treballes a nivell internacional?
1: Quasi sempre fora.
0: Sempre fora, eh?
1: Ens paguen millor.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Et guanyes més bé la vida fora que aquí,
1: eh? La veritat.
4: A fora, quan és de fora? Vull dir, Estats Units?
1: No, Estats Units no hi he arribat anar mai, però a tota Europa sí que he estat. A Anglaterra, Estònia, Malta... Són els llocs... Malta es roda molt últimament.
4: Ah, sí?
1: Sí.
4: Malta.
0: Es veu que sí.
1: Estònia també.
6: Estònia paguen millor que aquí a Catalunya.
1: Sí, perquè no paguen algunes coses que nosaltres paguem.
0: Ja.
1: Ah! Ah! Allà trobes edificis amb empreses que no hi són, que només hi ha el lletrero.
4: Ah!
0: Com l'Expo de Saragossa.
4: Ah!
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ricard, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
8: Vega!
0: Vinga, va, que la paraula d'avui és preciosa. És tiroliro. A, tiroliro. Mot col·loquial que s'utilitzava sobretot als 80-90 per dir finament que algú era homosexual.
4: El fill de Cal Coix diu que el van veure amb un home agafats de la mà. Es veu que els ha sortit una mica tiroliro.
0: Bé, tiroliro. Pràctica de tir, modalitat concreta on el participant té llibertat per disparar dins una zona delimitada.
2: L'Antonio s'ha comprat una pistola i ara, en comptes d'anar a pescar, se'n va fer tiroliro cada diumenge.
0: O ser tiroliro, so agut, com el del Flaviol, per exemple.
3: M'agraden tant les sardanes que quan sento el tiroliro, de principis que jo ja sortiria i em posaria a ballar.
0: A, B o C.
1: Hòstia, la primera m'ha agradat, en veritat.
0: Sí, però...
1: Era una manera...
0: Jo l'havia sentit. No.
1: Però crec que no és la correcta. Jo crec que no. Jo crec que és la C.
0: Doncs creus correctament és la C, tiroliro! El tiroliro de la gralla, de la Laia, doncs això té una paraula. Mira, això és un tiroliro.
4: I el tiroliro de l'Arnau.
0: El tiroliro de l'Arnau és un altre tiroliro.
5: És un altre tiroliro. Sí.
0: Avui dediquem el capítol al pont, eh? Estàvem parlant del pont.
3: Va, parlem del pont.
0: Sí.
3: Deixeu-me que us doni quatre dades sobre els ponts. El pont més llarg del món...
4: És el de la Puríssima.
3: Dius?
0: Què dius, Xuriguer?
3: Però qui diu?
4: El pont de la Puríssima. A veure, si cau dia 6, un dimarts i fins al dijous... És tota la setmana.
0: Sí.
4: És un pont llarguíssim.
3: Això passa? Tota la setmana?
0: No sé, però en algun cas ha passat que és el dimarts és 6 i el dijous és 8.
3: I vull dir, després t'agafes dilluns, dimecres...
0: Jo crec que les vegades que ha passat, algú s'agafa el dilluns o el divendres al treball, diguéssim.
3: Ah, per dissimular una mica.
0: No gosen fer-ho tot.
3: Per dissimular una mica.
4: Bueno, no gosen.
3: No, el pont més llarg del món és a la Xina.
0: Ah.
3: És el gran pont... Espera, és que m'ho poseu molt complicat, en aquesta vida.
0: Els xinesos.
3: Dangyang. A veure.
4: Dangyang Kunshan.
2: Mercè, digue-ho, no ho llegeixi.
3: Ja està. Dangyang Kunshan.
2: Ja està. Ja és Xina.
3: Qui m'ho pot rebatre,
2: ningú,
3: això?
2: Ningú.
3: Eh? Doncs ja està. És un pont que travessa el llac, que és el llac...
2: Foli.
3: Yangcheng.
2: Yangcheng.
3: Aquest m'ha quedat millor.
0: Sí.
3: Us atreviu a dir quants quilòmetres fa aquest pont?
6: Me la jugo, 100 quilòmetres.
0: On vas? D'aquí d'Osona fins a baix a Barcelona hi ha 60 de quilòmetres.
3: Sí, doncs no, més de 100.
0: Mercè.
3: Concretament 164,8 quilòmetres.
0: Què dius?
3: Vindria a ser com anar de Barcelona a Lleida en pont.
4: Hòstia, però són més bojos aquests de la Xina. Llavors, fes la volta al llac, ja està.
3: Ja està. Perquè us feu una idea, per construir-lo van fer servir el ferro d'unes 65 tones de 65 Torres Eiffel.
0: Mira.
5: Ei.
4: Eiffel.
0: Eiffel.
3: Torres Eiffel.
0: De l'Eiffel.
2: Que broma que ens agrada.
0: Sí.
3: Per cert, a Catalunya tenim diversos ponts construïts per Gustav Eiffel.
0: Ah, sí?
3: Eiffel. Eiffel. Hi ha més de 80 ponts a Catalunya construïts pel mateix paio que va construir la Torre Eiffel.
2: Ei, Mercè. El de Girona... El de Girona és el pont de les peixateries.
0: És de l'Eiffel, aquell?
2: Sí, això.
3: Eiffel.
4: És aquell vermell.
0: Sí, ara sí aquest que l'has encertat. Sí. Ara sí. Ricard Ramos, ara quan mirem Walking Dead, doncs ja ens hi fixarem més. Sabrem que hi ha un català darrere allà fotent...
2: Tio de Blanes.
0: Tio de Blanes.
4: Tio de Blanes, tio.
0: Fort aplaudiment pel Ricard Ramos.
7: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç.
0: Arnau, Laia, què tal? Em sentiu o no?
5: Sí, Peyu, és que quan vas llegir el guió que fèiem això dels ponts,
0: sí,
5: jo pensava que parlaríem del pont més important de la història.
0: Quin és?
5: Que és el pont de la guitarra.
0: Ah, sí?
5: Sí, home, aquesta peça d'aquí que transmet les vibracions de les cordes a la caixa de ressonància.
0: Això es diu pont?
5: Sí, veu? sí. El pont de la guitarra.
0: No ho sabia.
4: No
0: ho sabia. Jo sabia el màstil. Això es diu màstil.
5: Això es diu màstil.
0: Ah, sí, és menys mal que l'ets abans. Sí.
8: Però no només la guitarra té ponts. Hi ha molts altres instruments que també tenen pont. I, aprofitant l'oportunitat que avui parlem del pont, farem sonar artistes que fan carrera dins l'àmbit de la música instrumental. Mm-hmm. És a dir, que no tenen veu, que són aquells que tenen menys ressonància en els mitjans més generalistes.
0: No ho posen a Flashback, no ho posen
8: això
0: normalment.
5: No sonen aquests.
8: Tu no tens lletra a una cançó, toma, doncs pues no sones.
0: Toma.
8: I avui els farem sonar a la Renaixença.
0: Vinga.
8: I comencem per l'instrument predilecte de l'Arnau, que és la guitarra.
5: He de dir que això no és una dada que no és certa.
0: Per què?
5: El meu instrument preferit és la trompa.
0: La trompa?
3: Sí, sí. La trompa.
8: I la gralla, no?
5: La gralla és el segon.
8: Ah, vale.
5: Però bé, comencem per la guitarra, que em queda força a prop. La peça que sentirem a continuació l'interpreta en Sebastià Gris, que segurament us sona, perquè el vam tenir aquí sobre aquest escenari fa unes quantes setmanes acompanyant la Magalí Sare.
0: Sí.
2: Ah,
0: sí.
2: Yeah.
0: Mallorquí, aquí... no era mallorquí.
5: Exactament. Aquí ens interpreta la peça el Peregrí Presto, una obra solista per guitarra que va publicar el 2023 dins el disc Oli, All i Julivert. Un geni, eh?
8: Però, si recordeu, si feu memòria, quan va venir amb la Magalí no tocava la guitarra.
0: No.
8: Quin instrument tocava?
0: El banjo.
8: Molt bé!
5: Veus? I Peyu, ets un entusiasta i un gran coneixedor dels instruments musicals perquè el banjo també té pont.
8: Toma.
0: Ah, mira, veus? Sí. Tampoc ho sabia.
5: De fet, el pont del banjo té la mateixa funció que fa la guitarra, però amb la peculiaritat que en el banjo el pont està enganxat a la base, que és una membrana. La caixa de ressonància del banjo...
0: És com un tambor, digues.
5: Un tambor. Com una espècie de tambor, sí, i per tant no està enganxat a la fusta, sinó a una membrana, que és el que transmet i fa vibrar pròpiament l'instrument.
8: Uh-huh. Ara escoltarem el banjo a les mans de Lluís Gómez, que ens interpreta, t'ho vaig dir, una peça del 2024.
0: Hey! Hey! Hey! Nois, jo sentir això ja sóc a PortAventura, eh?
5: Però quina referència és musical.
0: La meva cultura musical és aquesta. Estic baixant pels ràpids de PortAventura al Far West, ja.
5: Bueno, mira, aquest vincle amb Amèrica...
0: És que és clar, no?
4: A mi m'agrada aquest so, eh?
0: Sí.
5: Doncs si teniu l'ull d'entrenada, i després d'aquests mesos al nostre costat, ja li hauríeu de tenir.
3: I tant.
5: Haureu percebut que aquí, a més de banjo i guitarra, també hi sonava un altre instrument que té pont, i a part podem dir que té un senyor pont, un bon pont.
2: Contrabaix.
5: Contrabaix.
0: Sí, Fel, bravo, Fel.
4: Molt bé.
2: Són moltes setmanes al costat de mestres com la Laia.
0: No ho espatllis.
8: El pont del contrabaix és molt gros, és com més gros que la meva mà oberta,
0: un
8: que
0: pam.
8: Tampoc és gaire gran, però ja m'enteneu, sí. molt gros. I ha de suportar unes cordes realment molt gruixudes. Una pressió d'entre 70 i 90 quilograms.
3: Uau.
8: És a sobre de la tapa de fusta de l'instrument, o sigui que és realment molta pressió.
0: Sí.
5: Poca broma. I tot i que vist des de la nimietat de la guitarra o de la gralla, el contrabaix pot semblar una bèstia indomable, els contrabaixistes l'acaben domant amb molta elegància. Ara ho comprovarem a les mans de la contrabaixista de jazz, Giulia Valle, que ella va néixer a Itàlia, però ja fa molts anys que viu aquí. Això és Break a Loop, del 2009.

0: Jo sempre que veig un contrabaixista penso que allò que fan és impossible.
1: Has de tenir molta força als dits, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: El meu avi era contrabaixista.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: El que no era sabater.
2: Exacte.
1: Clar.
2: Tocava la meravella i tocava el contrabaix.
3: Home.
0: Ostres, això m'ho estàs dient de veritat?
4: Sí, home.
2: No t'he dit mai algú.
4: Ah, té un llibre que està mal escrit.
2: Ah, sí? El regalaré.
0: Després parlem.
2: Després parlem.
3: Un altre instrument.
4: El pont de la Berra és més gros que el del contrabaix?
3: Hòstia, no ho sé.
0: En la Berra tot és més ruda que en el contrabaix.
3: Però és una miqueta més prima, la Berra.
0: Sí, però la resta de coses, les cordes d'espart...
3: Han de sonar més.
0: Només amb el nom ja indica que segur que té el pont més gros.
1: La Berra.
4: La Berra.
3: Seguim amb més instruments. Potser aquest és una mica més desconegut pel gran públic. Esperem que per vosaltres no. I és... el clavecí.
1: Home, el clavicèmbal. Ah, sí.
3: Que també
4: n'hem parlat.
1: Una altra cosa, no sapiguem què és.
0: Crec que en parlarem.
3: En parlarem. Potser a la història del gos avui pren protagonisme.
1: Pot ser.
3: Potser.
1: Pot ser.
3: I és que és un instrument de teclat. Us heu d'imaginar com una espècie de piano petit en què les cordes no són colpejades com el piano, sinó són pinçades.
0: Sí. En comptes de tenir un percutor, té una petita pua que activa les cordes. És un instrument que tenia molt èxit als segles XVII i XVIII i que el mateix Johann Sebastian Bach tocava meravellosament. Aquí al pont, en aquest instrument, és just sobre la taula harmònica i també és l'encarregat de passar la vibració de les cordes a la caixa de ressonància. Ara n'escoltarem un duet de clavecí i violí.
3: Ep, un duet d'instruments en pont.
0: Tots dos tenen pont.
1: Violí també, eh?
3: Sí, correcte. Tots els
0: instruments, exacte, tots els instruments de la família del violí, viola, cello, tots tenen el mateix pont.
3: Mm-hmm. Això és la sonata per a violí número 4 de Bach. El violí l'interpreta la eivissenca Lina Turbonet i el clavecí, el tarragoní, Dani Espasa.

0: és maco.
1: És ben bonic, això, eh?
0: De fet, d'instruments en pont n'hi ha moltíssims més i necessitaríem un programa ben llarg per explicar-los tots.
2: Però... No el tenim. Ben llarg no el tenim. De fet, ens queda un minut.
0: Però deixeu-nos acabar un moment la secció amb un instrument ben peculiar, que és la viola de roda, que a l'Arnau i a mi ja sabeu que ens agrada, perquè és un instrument medieval de corda fregada accionada amb una maneta que fa vibrar... A vegades tinc la sensació que faig les seccions com si fos una profe, disculpeu.
2: No, ja està bé. Ets una profe.
3: Així jo ho puc entendre.
0: Total, la viola de roda és un instrument de corda que s'acciona això amb una maneta que fa vibrar aquestes cordes.
4: Amb una mà es fa girar la maneta i amb l'altra es prem un petit teclat que canvia les notes. Us en fem esment perquè el seu pont és particular. A més de transmetre la vibració a la caixa, produeix un altre so que s'anomena xient o la mosca, que és una espècie de brunzit rítmic. El sentirem aquí en aquesta peça del 2011 anomenada Cul de Sac i qui la interpreta és el músic Adrià Grandia. Música, mestre.
0: Ara.
4: Això ho fa el pont, aquesta mosca que va molestant per aquí. Això és gràcies al pont d'aquest instrument.
0: I té el teclat aquí al davant, amb la mà esquerra té el teclat i la dreta, la maneta, que és molt difícil perquè ha de fer el ritme com superarticulat i precís.
4: Si teniu interès en la matèria, podreu veure cada dia 11 a Montserrat. Ve un intèrpret de viola de roda allà i fem uns cants col·lectius.
2: I això atrau els extraterrestres?
4: Pel que s'assembla, sí. Sí. Els extraterrestres i altres personatges peculiars.
5: Més aviat.
2: Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

0: Maestro.
1: Què està sonant, Arnau?
2: Bé, feia dies que no es portava una raresa.
1: És estranyot, això.
2: Una mica estrany, sí que és. Doncs és música clàssica contemporània. Això és el primer moviment d'una obra anomenada Bridge Music, que va compondre i interpretar el músic novaiorquès Joseph Bertolozzi l'any 2009. Aquests sons diversos de percussió que sentiu en realitat són cops a un pont anomenat Mid-Hudson Bridge a l'estat de Nova York.
1: Un pont real, eh? Un pont.
2: Sí. En pont... Joseph, i tant. En Joseph es va desplaçar al pont en qüestió i va anar colpejant-ho tot. Les baranes, les vigues, cables i altres superfícies del pont amb unes masses.
3: Poca feina.
1: Sí.
2: Ho van registrar tot plegat i després va unir tots aquests sons per crear la seva obra.
1: Passes amb cotxe tu i veus un tio allà, patapim, patapam, que cap.
3: Passa a treballar.
2: Doncs mira, va fer tot un disc que dura uns 40 minuts. Venga. I no hi surt cap so que no sigui provinent d'un cop a aquest pont. De fet, hi ha gustos per tot.
1: Sí.
4: Tira't els ous!
1: Escoltem Joseph Bertolozzi picant aquest pont i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui tenim la Halley.
1: La Halley.
0: Que és una border collie de 12 anys. Sí. I és de la Raquel, veiem-la.
1: Molts border collies, eh?
2: Ah,
0: no n'havia vist mai aquest color.
1: És un color de border collie poc habitual, eh?
0: Sí, eh?
1: Marró clar i blanc. Sembla un collie, sense el border, diguéssim.
0: Vale.
1: No, saps? La Lassie. La Lassie. Saps la pel·lícula, la Lassie? Allò era un collie, i era d'aquest color.
3: I per què hi ha diferència entre un collie i un border collie?
1: Doncs que un és border i l'altre no.
0: Exacte. Passem pàgina. Al meu entendre, aquest gos és preciós, però té tres problemes.
1: Què li passa?
0: Que vindrien a ser que no poden treure el tió per Nadal, perquè es veu que s'hi pixa a sobre.
1: Hòstia.
0: Que no li agrada la música en directe i que, a més, és de Terrassa.
1: A veure...
4: Doncs lamento que la Halley tingui aquesta animadversió per la música en directe. Em sap greu perquè sóc músic i perquè això significa que patirà, ja que precisament ens l'emportem a la casa d'un músic.
1: Avui passegem el gos per Nàpols, regne de Nàpols, actual Itàlia. Som a octubre de 1590.
5: És molt maco, Nàpols.
1: Sí.
6: Si trobem en Maradona.
1: Maradona, eh?
6: Maradona.
1: És mort, eh?
5: La droga, eh?
1: Sí.
4: Maradona és mort?
1: És ben mort, sí. Ens situem als últims compassos de l'etapa renaixentista, l'etapa que ha fet brillar Leonardo, Rafael, Donatello i Michelangelo, s'acosta al seu final.
7: Són dies difícils per les tortugues ninja.
1: Sí, senyor. El canvi de tendència es nota en la pintura.
5: Cascú seu.
7: És que m'agraden molt les tortugues ninja.
1: Bueno, millor això que no pas el que li agradava en Maradona.
7: Exacte.
1: Els músics renaixentistes ja han viscut els seus millors dies. Per sort, nosaltres acompanyarem un dels músics del Renaixement que encara té corda. Som a un dels palaus on viuen Carlo Gesualdo, un noi de 24 anys sobre qui recau una gran responsabilitat: formar part de la noblesa.
3: Va, imagina't.
1: Això és pressió, eh?
3: Oh, va, jo no ho voldria jo. No ho voldria jo. Tanta pressió no voldria.
1: Ah, tu per què vas néixer allà amb...
3: No, res, de família de pobres sabaters i res.
1: Eren sabaters a casa?
3: A casa el meu avi era sabater, també... un sabater i un músic. Imagina't quina família...
1: Però no éreu peixaters?
3: La meva mare, però la meva mare...
1: Quants mares i mares tens?
3: No, estic parlant dels meus avis.
1: Ah, perquè anava a dir, hòstia, si un era sabater i l'altre...
3: La meva mare va néixer d'una dona i un senyor que són avis. I aquests tenien uns besavis. Ho saps com funciona això, Peyu?
1: Sí, clar, però si has de dir els oficis de tots...
3: No, però a casa meva venien de sabaters i de músics els meus avis.
1: I els teus pares?
3: Els meus pares, un era peixatera i el meu pare era un pobre home. El meu pare que ho va parir.
1: Sí,
3: pare...
1: De la noblesa, poder.
3: No, però que ho va parir. Avui anava a calés el meu pare, que ho va parir.
1: Deia que som a un palau, eh? Perquè us situeu, eh? Som a Roma. Atenció que el paio forma part de la noblesa, el nostre amic Carlo, és l'hereu del principat de Venosa, que això és el comte de Conza, i és el cosí de l'arcabisbe de Nàpols, i és, atenció, el nebot del papa de Roma.
0: Un bon partit.
5: Poca broma, eh?
0: Se
5: t'obre portes.
1: Home, ser el nebot del papa de Roma.
5: Jo en soc el nebot del...
1: I si el fill ja no t'explica.
5: Oh, que saps qui soc o què? Saps el papa? El nebot, aquí.
1: És el tiet, eh? En Carlo sap que té el futur
5: Carlos
1: assegurat.
5: Diu, com jo.
1: Carlo Xuriguera.
0: Que el farà Xuri?
1: No ho sé.
5: Aquest tipus de personatges no me toquen.
1: Tot això l'ha convertit en un jove insolent i fatxenda, des de ben petit, que ha crescut mirant a tothom per sobre l'espatlla, i amb nosaltres no fa cap excepció.
4: Tu, narrador,
1: cuita'l.
4: Què hi fas voltant per aquí?
5: Ja el tenim aquí.
4: Oh, veus que veig si quan parlo.
1: Exacte.
4: Carlo Gesualdo.
1: Carlo Gesualdo. Què li has dit, sac de puces? A la gossa?
4: Sí, què fot aquest sac de puces per aquí?
1: És molt maca aquesta gossa, la Halley. Escolta, no és un sac de puces, és de Terrassa, però...
4: Ah, tant me fa d'on sigui. No vull quissos a casa meva. Em desconcentren. Necessito silenci per poder acabar la meva obra.
1: Com heu vist, en Carlo és un idiota de cap a peus. Sort en té de ser fill de qui és, que si no segur que ja li haurien trencat la cara fa temps. Des de ben petit, en Carlo ha tret profit de la profitosa condició econòmica de la seva família. El llinatge li ha permès estudiar amb els millors professors del moment. Un fet que li ha permès adquirir unes qualitats artístiques envejables i que l'ha convertit en el prodigi de la música que és ara.
4: Creus?
1: Està beneït. Beneït no,
4: perdó. També ho estic una mica.
0: L'importància dels punts, eh?
1: Sí. Els dièresis, eh?
4: Sí.

0: bàsicament.
1: Amb els anys, les obres d'en Carlos seran obres mestres, però en aquella època la gent les considera una bona merda, però ningú li sol dir la cara, no li diuen. No li diuen.
0: Doncs s'han de dir aquestes coses, s'han de dir la
1: això
0: cara.
1: Això s'ha de dir. Quan una cosa és una merda, s'ha de dir.
0: S'ha de dir. Carlos, és una merda. I ja està.
1: A tot això, en Carlos és un obsès de la feina que es passa el dia tocant. La Halley n'està farta d'ell, i això que portem només 5 minuts aquí. A la vegada, en Carlos també és un obsès de la religió. Un creient fervent, d'aquells que creu que tothom acabarà cremat a l'infern per qualsevol cosa. I per acabar, sapigueu que està feliçment casat amb la seva cosina Maria i tenen un fill.
2: A veure...
1: Què?
2: Casat amb la cosina?
1: La Maria, sí.
2: Això es pot fer?
1: I tant. No, home, si encara es fa ara, a vegades, imagina't.
2: Ah, sí, és que... A mi no m'ha passat, això.
1: A tu no, perquè no és de la noblesa.
0: Bueno, però és que la teva cosina també.
1: Sí.
0: Si has casat amb la teva cosina, nano.
2: Quins fills véssim tingut. Bo!
0: Maco de veure.
2: Escolta, tu saps qui és la meva cosina?
0: I tant que la conec. I tant que la conec.
2: Hòstia, és molt lletja la meva cosina.
3: Sí? Ai, papa!
1: Pobreta.
0: No, és bona tia. És bona, és bona persona, però...
1: Com es diu, com es diu?
2: És ben curta.
1: Com es diu? Tu... Margarita. No es pot dir.
0: La Margarita, no? Parlem?
2: Margarita.
1: Bé, el problema
2: hòstia,
1: és que...
2: Hòstia, que és curta, la Margarita.
1: No! Margarita, una abraçada. Des
3: sí,
2: i tant.
1: Jo no, no et conec, però t'aprecio.
2: No, bueno, com no, si, no ens parlem, tampoc.
1: Com si fossis
3: qui
1: la meva
3: farà, la
1: cosina?
3: Qui la farà? La faré jo?
1: La cosina, eh? La cosina sí. D'en Carlo, no la d'en Xuriguera.
3: No, no, la Xuri no.
1: Sí, la faràs tu, Mercè, la faràs tu.
3: Seré la dona de l'Arnau?
1: Sí.
2: Molt bé.
3: Epa, epa, epa.
2: Això promet sexe fort.
1: Ei, el problema és que en Carlo, l'Arnau, està molt content amb la Maria, però ella no ho està tant amb ell. I això és perquè en Carlo es passa el dia amb l'instrument a la mà, mentre que ella no la toca ni amb un pal.
0: Això ha sonat estranyot, Pei?
3: Sí.
0: Això
3: no sé si m'ha acabat d'agradar.
1: Que en Carlo només fa que compondre, i mentrestant la Maria passa més gana que el gos d'un cec. No tenen una vida sexual gaire activa, diguéssim.
0: Ja. Això, el gos d'un cec passa gana?
1: Es veu que sí. I un gos sec, també, perquè li costa trobar. Sí,
3: clar. No Carlo, Carlo Rayet, què et sembla si Maria, deixes de banda l'instrument aquest que tens entre el manzi, no? I vens una estoneta al llit,
2: Maria,
3: Carlo.
2: Maria, deixa'm treballar, pecadora, que no veus que estic enfeinant, sisplau.
3: No siguis així, Carlo. Carlito, Carlitos.
2: Com que Carlitos?
3: Si tant t'agrada tocar, per què no vens i em toques amb mi?
2: Quan arribes de seda per l'obera.
0: Perdona, jo m'estic posant tonto, Mercè, vigila, que aquí...
1: Jo fins que li ha dit Carlitos m'estava cardant calent, però llavors m'ha vingut la imatge del conill aquell al cap del veterinari, vull dir.
3: A veure, narrador, si hem de parlar de conills, parlem de conills.
2: Estic increïblement de cales.
1: Us en recordeu d'aquell aquell conill que es tenia sobre pes?
0: Home, sí,
1: Carlitos.
0: De les audiències més bones que fem mai.
1: Allò és de les estrelles més grans que hem tingut a Catalunya.
0: I tu saps que quan el senyor que va escriure, Paco Escribano, va tenir l'idea, li van dir, això és una merda.
1: Sí. Què dius, ara?
0: Això no triomfarà. Sí.
1: Veterinaris?
0: Veterinaris. Això, hòstia, a qui li interessa l'història d'un conill?
1: I mira,
0: doncs...
1: allà va estar.
0: Això, Piti Espanyol.
2: Això, Piti Espanyol, aquí, que va seure en aquest escó, ens ho va explicar.
1: Bé, com que en Carlo no cobreix les necessitats de la Maria,
3: va,
1: la mossa decideix tirar pel dret. Es busca uns quants amants per trobar el que no té a casa.
0: Bueno, sort que no ets la meva dona avui,
2: Bueno,
1: mentre ella fa desfilar mig regne pels seus llençols, en Carlo continua tancat component, sense saber que porta unes banyes que no passa per la porta.
2: Bueno, això sol passar, eh?
3: No, Déu meu! Oh. Déu meu!
1: Ai, ai.
3: Em sento com la aquella. La Meg Ryan.
2: Ara. Maria.
3: No,
2: Maria, es pot saber què cardes...
3: Sobrano!
2: Que són...

0: A Palau tothom, menys en Carlos, sap que la Maria li és... No, no, el paper...
1: A veure, no sóc... No, a mi m'agraden tots els papers. Sí. M'agrada molt.
2: En aquest programa...
0: N'hi ha alguns que t'agraden més que altres.
2: Sí. Li donaran un altre premi en
0: quan fas
2: programa.
0: De dona d'en Xuriguera no et veig pas tan contenta.
1: El que passa que són més justetes, les dones del Xuriguera. Aquesta és més trempadota, més espavilada.
0: En fi, el nostre amic el dia el passa anant de l'estudi a missa i de missa a l'estudi, i també ella vigila molt de no ser descobert.

0: de carafa.
1: Però...
2: No és el mateix carafa que
3: no és caratza. No és el Fabrizio de caratza que tenia al cap.
1: No, però... no.
0: Però posa el fucker aquí al guió, eh?
3: Sí, sí, sí. Sí,
0: sóc jo.
4: Però tu veus, que avui et fotràs al llit amb la dona de l'Arnau? Jo... Trobo que vas molt fort avui, eh?
3: Sí, sí, sí. El problema de la relació entre la Maria i en Fabrizio és que no només són amants, sinó que, a més, estan enamorats. I això fa que cada vegada siguin menys curosos a l'hora de dissimular les seves trobades íntimes.
5: Has fotut l'amor, eh?
3: I quan t'enamores...
1: Sí. Se'ns el... complica.
0: Jo sono enamorato.
3: Sí.
1: Per què ho dius amb aquesta cara?
3: Un dia, les males veus arriben a orelles del compositor. S'adona que la dona li està fent el salt i, boig com és, promet venjança pels dos amants. Pensa que un bany de sang és la millor manera de fer justícia per aquella infidelitat.
6: Deixa estar banys de sang, home. Deixa estar banys de sang i busca't una mà, home.
1: Bany de sang.
3: Ens situem a la nit del 16 d'octubre de 1590. En Carlo li ha dit a la seva esposa que serà uns dies fora de casa, però és mentida. Ell realment s'ha amagat al rebost, esperant que arribi en Fabrizio. Hòstia. Vol enxampar els amants infragants.
2: Hòstia, quin pla.
4: Un geni.
2: És el pla més desastrós que...
3: Hi ha d'haver un moment que estàs allà sol amb els pots de conserves Ferrer pensant que cardo aquí dintre.
1: Què fots allà entre els fuets?
2: Que passa un ratinyolet per allà i dius, què foto aquí?
3: La Hala i la nostra gossa també ha trobat ben ridícul trobar-se un noble amagat a un rebost. Però és el que hi ha, tu. Tal com s'esperava, en Fabrizio arriba a Palau a mitjanit. Al cap de res, allò és festa major. Ell i la Maria estan rostollant com bojos al llit.
0: Estem rostollant, eh?
3: Sí.
0: Tant de bo saber què és rostollar.
3: Rostollar és follar Àlex, bàsicament.
0: Ah, mira'm què bé.
1: Anem a rostollar, Fabrizio.
2: Amb un rostoll.
3: Amb un rostoll.
0: Rostollem.
3: Mentre els dos amants es troben en ple fornici, en Carlo surt com un boig del seu amagatall, acompanyat de dos dels seus guàrdies personals.
2: Sí, home, vinga, sortiu tots i mireu. Saps què vull dir? Com més siguem, millor. Ja, sí.
3: Tres tios al rebost, hòstia, també.
4: L'espera havia de ser maca, sí, tots tres allà.
1: Sí. I tu i el gos?
3: I el gos. Els tres van armats amb espases i escarbussos. L'escena eròtica que teníem desapareix per donar pas a una carnisseria. Que si un cop d'espasa per aquí, que si una puntada de peu per allà, si ara un tret, que si ara un tall... Allò és un festival de sang i fetge contra els dos amants. Angúnia de veure tot.
2: Qui la va parir, ja estic plorant.
3: En Carlos s'ha enfilat sobre els amants i fa anar l'espasa tori a dret. Un cop morts, a ganivetades, el remata a trets. La Halley s'ha quedat ben blanca, pobreta. No content amb això, es quartera els cadàvers ell mateix. A cop de matxet.
1: Apa, aquí!
2: Hòstia, el músic!
1: Quin mal caràcter que tens, no?
3: Ets mort.
2: No haver rostollat tant.
1: No, però si jo sóc la Mercè.
3: Ara ets la Mercè, abans.
1: Ara sóc la Mercè, abans era la Maria.
3: Aquell crim atroç cau a ulls de tothom. D'un dia per l'altre, en Carlo passa de ser conegut com el gran prodigi de la música a ser el compositor psicòpata.
7: Oh, he de dir que com a nom artístic no està gens malament.
3: No, el compositor psicòpata toca al Liceu aquest cap de setmana.
7: Sí.
3: El més gros és que un doble assassinat com aquell no li comporta cap mena de problema legal. La sang d'aristòcrata que li corre per les venes li estalvia trepitjar la presó. Ni tan sols arriba a celebrar-se cap judici contra ell.
1: No es podia saber això,
3: Noi.
1: No.
3: La justícia s'aferra a una escletxa legal que l'exonera de ser jutjat.
5: Bueno, no fotis que no el jutgen perquè és massa vell.
3: No. Resulta que en aquells anys l'adulteri es castiga amb la pena de mort. Llavors els jutges l'únic que diuen és que ell ha accelerat el procés.
7: Ah,
3: ja està, els ha matat abans d'hora.
5: Ben vist.
3: Lluny de suposar la fi de la seva carrera, el doble assassinat comès per en Carlo és el tret de sortida dels seus millors anys creatius. Els remordiments per la bestiesa que va cometre el porten a compondre les obres que el van convertir en un dels millors músics de la història. Era un geni de la música, però estava ben grillat. És d'aquells que has de saber separar l'artista de l'obra, perquè si no, no... Anem a veure si la Halley, la nostra gosseta, ha sobreviscut aquesta història de traïcions i de sang i de fetge. Oi. Mercè.
1: Estic aquí amb
8: l'Anna.
1: Amb l'Anna,
2: L'Anna.
1: D'on ets, tu?
8: De Granollers.
3: Anna de Granollers.
1: Tenim un missatge de Terrassa. No
3: a
1: sé
3: veure,
1: si tenim temps.
3: Del propietari del gos. Vinga, va.
9: Vinga, molts ànims, tu pots. Estic convençuda que ho faràs genial i, a més, ho fas per la millor gossa del món. No ho dic només jo, ho diu totes les persones que la coneixen i que l'han conegut.
3: Mira.
9: I és que la Halley es fa estimar tant.
3: Ai,
9: i és tan bona.
4: Ja es veu que acabarà morta aquesta cosa.
3: En Carlo es va autocastigar d'una manera curiosa pel crim que va cometre. Quin mètode va escollir per castigar-se a si mateix? A. Es feia flagel·lar. B. Va viure en la indigència. O C. Es va mutilar els dits del peu.
8: La
3: A. La Halley és...

0: La passejada de la gosseta de Terrassa ha estat una mica accidentada, però per sort la Halley ha estat prou hàbil per sortir corrents de l'habitació abans que en Carlo li fotés un cop d'espasa. Déu-n'hi-do ser en aquella habitació en aquell
1: collons,
0: moment, eh?
1: Home.
0: L'hem tornat il·lesa, però encara més convençuda que la música i ella no són gens amics. Li feien por les actuacions en directe. Ara, quan surt a voltar i veu algú carregant un instrument, s'espanta i fuig d'allà. Cames, ajudeu. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després d'haver tancat aquest dimarts l'acord de pressupostos amb Esquerra. Sentim la consellera d'Economia, Alícia Romero.
2: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb Educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
1: Romero ha obert la porta a modificar algunes partides del document mentre acaba de negociar amb els comuns, que resisteixen a donar per fet el seu suport. Jessica Albiach s'ha fet seves les demandes dels mestres i també vol actualitzar el vistiplau que van donar els comptes a principis d'any, amb més diners per a habitatge, mobilitat i desigualtat. Aquest dimecres la Generalitat es reunirà amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords signats amb Esquerra. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. Se l'acusa d'haver matat el seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. La família ha fet costat a l'acusat en un comunicat i assegura que s'està estigmatitzant un home innocent.
1: L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més d'operacions en petroli, or i divises. L'expresident espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el Partit Popular assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar.
3: El president rus Vladimir Putin és a la Xina, on aquest dimecres es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. El cap del Kremlin busca arrencar el compromís per fer un nou gasoducte. La trobada, menys de 7 dies després de rebre Trump, situa Pequín com l'epicentre de la política i economia globals.
1: L'home detingut ahir a Figueres per haver mort a canivetades la seva exparella en ple carrer tenia un ordre d'allunyament de la víctima. L'havia trencat el dia abans per agredir la dona. Els Mossos investiguen el cas, que està sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci. El Caixa Fòrum de Barcelona inaugura aquest dijous una exposició que analitza el concepte de borrós i desenfocament en l'art.
3: Es titula Desenfocat, una altra visió de l'art, i reuneix 77 obres de grans artistes contemporanis. La sèrie dels nenúfars del pintor impressionista Claude Monet és, podríem dir, el punt de partida d'aquesta mostra, que gira al voltant de l'ús del difuminat i el traç imprecís com a recurs de tècnic de l'art modern. Ho explica Claire Bernardi, comissària i directora del Museu de l'Orangerie.
4: D'aprendre a regarder a nouveau.
5: Volem aprendre a mirar de nou. La nostra idea no és guiar cada visitant cap al que hauria de veure, sinó que es faci preguntes davant de cada obra. En aquesta exposició, Desenfocat, volem que quan passegem per les sales hi hagi una sensació, potser fins i tot física, d'incomoditat, de discrepància visual davant de les obres.
3: L'exposició es podrà veure fins al 26 de setembre.
1: Esports, Alexia Putellas ha participat, ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes, Caroline Graham i Irene Paredes, estaran disponibles per jugar al partit de dissabte.
3: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'un per un del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: L'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City aquest dimarts al camp del Bournemouth.
3: El Barça de bàsquet té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James. Segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar TV3, James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco.
1: I també es reforça el Joventut, en aquest cas ja de manera oficial. El club verd i negre incorpora fins al final de la temporada el pivot francès de 32 anys, Genís Moren.
0: Fins aquí les notícies.
6: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Estàs confonent correlació amb causalitat.
9: No,
8: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
9: Lídia. No, no, ja ho sé.
8: Que és
9: el mateix que la IA.
8: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
7: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
7: Sí. Cada migdia a la 1, la solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Oh! Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Ai, avui és un dia atropellat, eh?
1: Per què? Què
0: avui és un dia atropellat. Saps aquells dies que dius tu intentes remar en una direcció sí. I el destí va cap a una altra? Ostres. Però calla que el destí no sigui encara millor que allò que havies planificat a l'inici.
1: Doncs mira, jo et poso l'exemple del Ferran.
0: Què diu en Ferran?
1: Escolta la solució mentre passeja el seu gos a la muntanya de Montjuïc de Barcelona i trobo que és una manera molt natural també de posar-se aquest programa. A vegades hi ha gent que se'l posa a la feina, hi ha gent que se'l posa mentre fa la cuina, doncs ell se'l posa al matí ben
0: d'hora. Som el seu morning.
1: Efectivament, sí, sí. Quan passeja el seu gos, ens felicita pel programa i envia salutacions a tot l'equip.
0: Una abraçada molt forta, sí, sí. Ferran, com que ens sentiràs demà al matí,
1: sí,
0: ja
1: correcte.
0: Farà molta calor. Per tant, despulla't, Ferran, és la meva màxima.
1: És el pantaló curt, sí.
0: Ai, senyor, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano, la Viena Gasa i la Libé Discipio. I si avui és dimarts, la solució es diu Brigitte Lamour. Brigitte Lamour, molt bon dia, com està vostè?
2: Bon dia, radioients i radioientes, que m'escolteu, nen.
0: Et sentim, però sembla que estiguis a l'Apolo 17, ja no sé per quin Apolo van, eh?
2: Ai, per favor.
0: Estàs sota l'aigua, escolta'm.
2: Jo estic aquí, sóc la Heidi del Baix Camp, no us explicaré per què, però jo no us escolto vosaltres, suposo que vosaltres m'escolteu a mi, pot ser?
0: Et sentim perfectament, farem una cosa, recuperem la Brigitte, a veure, fem-li un altre tipus de trucada, jo crec que la Brigitte, com que és del Pleistocè,
1: sí,
0: ella no ha sabut connectar ben bé el Reportit, que és el que fem servir per reconnectar-nos, no, i crec que ella va amb un cable molt llarg.
1: Dos iogurts.
0: Des de l'AP7 fins aquí l'estudi.
1: Dos iogurts.
0: Amb el cable molt tens.
1: Aquests dos iogurts amb un fil de color blanc. Això és el que està fent la Brigitte ara mateix.
0: Ai, senyor. Per favor, doncs mireu, com que no tenim Brigitte, nosaltres hem activat un pla B. Ai. I saludarem a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio dues persones que ens fan la vida molt fàcil, que avui faran, en certa manera, com de Brigitte. Un aplaudiment molt fort per l'Alba Serrano i la Lídia Discipio. Molt bon dia, estimades.
3: Bon dia.
0: Com esteu? Heu sortit de la peixera. Què tal l'aire fresc?
3: Sí, per fi, hem sortit.
1: Les Brigittes. Les nostres Brigittes.
0: És com les germanes Hurtado, són una mica elles. Si les tenim a la peixera i les anem traient.
1: Si teníem quatre d'elles, per arribar a l'edat de la Brigitte, també t'ho dic.
0: Ai, senyor, avui ens farem una mica de companyia, suplint les connexions i desconnexions de la Brigitte, que per cert hem de dir que està atrapada a l'AP7 amb un molt bon motiu, que s'ha trobat amb les vagues i aturades dels mestres, com que són un col·lectiu que ens encanta, abracem molt fort aquesta aturada de la Brigitte. Paciència, eh?
1: Cada vegada aquest és l'objectiu de les vagues, però està una mica...
0: Bueno, clar, si no molestes, no sé ben bé quin és
1: l'objectiu de les vagues. No, vostè faci vaga en aquell racó.
0: No molesti.
1: Faci aquell racó a fer vaga. Sí, aquí mateix.
0: Home, és que ja hi som. Home, és que ens molesteu sempre els de sempre.
1: Ja, ja és
0: sí, clar. Aquest és el tema. És que o toques una mica el voraviu, o em sembla que aquí no t'escolta...
1: Ni el tato.
0: En fi, avui no parlem de vagues. Avui us portem una solució emocional. Perquè avui preguntem, volem que us mulleu, avui volem saber quins dibuixos animats han marcat més els catalans. Ha deixat més empremta en la nostra memòria? Ho ha fet Bola de Drac o ho han fet els Simpson? Ens ha marcat més Heidi o ho ha fet Doraemon? Detectiu Conan o les Tres Bessones? Quin paper ha jugat el Club Super 3 en la construcció d'un imaginari infantil col·lectiu? I quin impacte va tenir veure anime doblat al català en una època en què gairebé no existien les plataformes? Quins dibuixos triomfen avui en dia entre les criatures? Però sobretot volem resoldre aquesta pregunta. Quina és la sèrie de dibuixos animats que més ha marcat els catalans? Quina és la teva? De seguida obrim línies directament, no, Fran?
1: Sí, no,
0: que et diguin la seva.
1: No cal ni obrir-les perquè ja estan obertes de bat a bat, però sí, podeu trucar al 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o, com ja esteu fent, enviar-nos missatges de WhatsApp al 677-38-77-19 amb aquesta pregunta tan senzilla que és quina és la sèrie de dibuixos animats que més us ha marcat, el detectiu Conan, Bola de Drac, Heidi, David el Nomo, per exemple.
0: Una cosa.
1: Que aquí també trobarem una diferència segurament lingüística. Hi ha molta gent que potser l'han marcat sèries en castellà i gent que l'han marcat sèries en català.
0: Crec que hi ha una muda generacional,
1: correcte,
0: també, tot plegat. David el Nomo, no vull fer spoilers, crec que ja es pot fer. Podem considerar...
1: Ha prescrit.
0: Sí.
1: Va explicar-nos el final de David el Nomo
0: ara
1: mateix?
0: No ho diré. Només diré, podem considerar que és el final de sèrie més trist de l'univers? Digueu-me,
1: no
0: també.
1: Mullaré.
0: Companys, companyes de La Solució, que esteu sentint aquesta veu que us guia cada dia a la una del migdia. És el final més trist del món mundial que jo amb 3 anys vaig plorar com una magdalena quan aquestes persones es convertien en un arbre, concretament un cirerer? 93-201-7474. Ens podeu parlar del final del David el Domo o, sobretot, i encara més important, quina és la sèrie de dibuixos animats que més ha marcat els catalans? Tenim persones autoritzades que ens ajudaran a triar els dibuixos animats que més ens han marcat. Una d'elles és la Brigitta, que ja l'hem saludat. La podem tenir de nou, Brigitta? Ets aquí o no?
4: Ai, nena. Ai.
0: Home, nena, quina diferència, per favor.
1: Sí. Que ve el meteorit, ara.
0: Per favor, què estaves fotent?
4: Que resulta... Doncs mira, sóc la Heidi del Baix Camp, ja us he dit abans, perquè he vingut amb el xofer i ja portem des de les 9 del matí a la AP7, a Vilafranca del Penedès, Paradets.
0: Escolta, espero que portis un tàper, si ara ja m'hem explicat que us heu trobat amb la vaga de mestres, però escolta, què estaves fent malament que se sentia tan fatal, Brigitta?
4: Perquè allò és una cosa moderna, nen. Jo encara estic a l'època del gramòfano i, com a molt, ara hi ha el WhatsApp.
0: Veus?
4: Però contenta que m'esteu escoltant, que ja tocava, nena.
0: Bueno, és que veus, és que ja deia jo que havia connectat els dos iogurts i els dos iogurts ho ha dit en Fran i ja deia jo que no ho havies connectat correctament.
4: Sí.
0: Escolta, Brigitta, de seguida anem amb tu, però deixa'm saludar a més persones que hi ha avui a l'estudi. Una d'elles, un aplaudiment per la Cristina Mauri. Molt bon dia, Cristina, com estàs?
5: Hola, molt bon dia, molt bé.
0: Clar, ara la gent diu, ostres, la Cristina Mauri. Qui és la Cristina Mauri? Doncs mireu, sabeu quin personatge de dibuixos animats li posava veu la Cristina? Doncs aquest. La Cristina va posar veu en català al Xinxan, un dels dibuixos animats que han marcat a moltíssims catalans. Culet, culet, tu a mi no m'agrada el pobre. Amb quina d'aquestes dues frases mítiques t'identifiques més, Cristina?
5: Amb el culet, culet, sens dubte. És la que he repetit més vegades, diria jo.
0: Escolta, Cristina, clar, ara la gent diu, ostres, una dona doblant el Xinxan. Això és habitual en el món del doblatge?
5: Sí, sí. En pel·lícules, ara no tant. En pel·lícules ja des de fa uns anys cap aquí, sí que el client demana més nens, però amb dibuixos normalment sí, s'ha fet amb dones.
0: Sempre. Sempre dones, mai homes fent de nen o nena?
5: Algun, però sí, potser les dones tenim més facilitat per posar...
0: Sí, em sembla que la dobladora d'en Bart Simpson és una dona, també.
5: Sí.
0: Vull dir que és una
5: depèn
0: pràctica...
5: Depèn del dibuix, sí.
0: I com va sorgir l'oportunitat de la veu d'en Xinxan? Vas fer un càsting o directament et van trucar i van dir, Cristina, això ho has de fer tu?
5: Sí que em van fer un càsting, en aquest cas. Em van trucar, em van dir, escolta, mira, que arriba una sèrie de dibuixos. No teníem ni idea ben bé de com eren els dibuixos. I jo no havia fet masses veus infantils. I aleshores van dir, fem un càsting i tal. I vaig fer el càsting i els hi va agradar. I
0: aquí tenim en Xinxan. Mm. Defensaràs en Xinxan o no? Fes un espòiler.
6: Oh, my God!
0: Bravo, per favor, és que és la millor defensa que podria fer.
5: Sí.
0: I ara mateix se li han posat uns ulls com a plats a l'altra convidada que tenim a la nostra esquerra, Gala Castelltort. Molt bon dia, estimada, com
7: bon
0: està
7: dia,
0: vostè?
7: Bon dia, estic al·lucinant.
0: Estàs flipant, eh?
7: Home, però és que he reviscut, tinc 3 anys a sobte.
1: Que bendició.
0: La Gala, que bendició. La Gala és presentadora del programa Love de la cosina germana iCat, que de dia a partir de les 3 de la tarda la podeu sentir, doncs això, iCat. Escolta'm, ara has al·lucinat amb la
7: molt.
0: Cristina i el Xinxan. La teva generació sou de referents 100% catalans?
7: Jo sí, però perquè sempre explico el mateix, que és que la meva mare em tenia prohibit res que no fos en català.
1: Ostres!
0: L'adoctrinament a casa.
7: Sí, era una mica així. Jo mirava Super 3, escoltava Catalunya Ràdio i les notícies a TV3 sempre.
0: A mi no m'ho vilegant, però no recordo cap altra cosa que no fos a TV3 o Catalunya Ràdio.
7: O sigui, jo recordo converses al pati amb amigues meves que jo no podia entendre perquè em parlaven de Soy Luna, que és una cosa que a casa meva mai s'ha mirat. Doncs mira, bona pregunta, perquè no te la sé respondre.
0: Ai, per favor. Ara de seguida recollirem tota la gent que tenim al telèfon, el 93-201-7474. Avui se'n gira feina. Quins dibuixos animats han marcat més els catalans? A veure, tots aquests del telèfon, Francesc, Cristian, Anna, Arel, etcètera, us demano que entreu breu, doneu el vostre vot i pengem, perquè si no avui se'ns faran les 7 de la tarda. Francesc, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: A veure, des d'on truques, Francesc?
8: Mira, truco des de Vacarisses.
0: Vacarisses. I per qui votes?
8: Jo voto per... No, potser no és la millor, però és la que em va marcar a mi. La història de Catalunya del 1988-89, que explicava a través del Draghi...
0: Era el Draghi! Home, boníssima! Draghi. Per favor, tu, Cristina, la recordes, no?
5: Sí.
0: La Cristina, en Fran i jo la recordem. Les altres tres, crec
3: jo
0: que no.
3: Jo no sé el que és el Draghi.
0: A mi sí, me la posaven a l'escola a mi. Gràcies, gràcies. I per què et va marcar tan fort?
8: Jo crec que va ser els primers dibuixos pedagògics que vaig veure, perquè tot era... fins llavors molt entreteniment i molt pobre, la veritat, i va ser la primera que vaig dir, ostres, a través de dibuixos es pot aprendre coses, no?
0: M'encanta. El Draghi, amb aquesta història de Catalunya. Francesc, des de Vacarisses, t'agraeixo moltíssim aquesta trucada i aquest vot. La notem, bonic. Una abraçada. Fins ara, adéu, adéu. Cristian, bon dia.
6: Bon dia.
0: Quina votes tu?
6: Jo, doncs, bola drac, però també volia apuntar la dada que ha donat el Francesc, perquè jo també havia vist molt l'Història de Catalunya, va ser una sèrie bastant important per nosaltres, però el fenomen bola drac jo crec que va apuntar a molta gent de Catalunya i gent castellanoparlant, que també li agradava escoltar-lo en català.
0: M'està encantant. En Cristian, en Francesc i els arguments. Digues, perdona.
6: Sí, i a més, això s'ha donat a crear que persones com en Barzani o el Joan Sant hagin fet inclús un llibre sobre el tema de la sèrie. Ha sigut un fenomen, les fotocòpies en els anys 90, que tu també les coneixeràs segurament.
0: I tant, si les conec. Els anys 90, és que clar, m'estan mirant les més joves de la taula, els anys 90 es feia una cosa boníssima.
1: T'estan
0: mirant tots. Tu què dius tu? Que les escoles rolaven unes fotocòpies, d'acord? De dibuixos, de moments, d'escenes, de bola de drac, i tu les calcaves. O sigui, agafaves una fotocòpia amb un traç molt senzill, no? I tu la calcaves i et dedicaves... Era això, no, l'activitat, Cristian? Com calcar les fotocòpies,
6: sí, exacte.
0: Oi?
6: Hi havia fotocòpies de Bola Drac, inclús corrien algunes d'Oliver Benji, aquell fenomen del futbolístic. Sí, sí.
0: Boníssim. Perdona'm, Cristian, apuntem el teu vot de Bola de Drac i segur que tindràs 50 mil milions de vots al teu darrere. Una abraçada, bonic. Fins ara.
6: Per cert, gràcies. Fins ara.
0: Gràcies a tu. Anna, bon dia.
9: Bon dia.
0: Per qui votes, Anna?
9: Per la Heidi.
0: Per la Heidi. Home, espera't un moment, que aquí he de fer una fusió. A veure, la Heidi per què? Dóna'm un argument.
9: Doncs perquè és per un públic de totes les edats i era molt... molt entranyable i transmitia molts bons valors.
0: Mira, m'agrada que diguis això perquè de seguida la Brigitta crec que és la sèrie que vol defensar. Anirem a la Brigitta i donarà els seus arguments. De moment ho apunto, Anna. Una abraçada, bonica. Fins ara.
9: Una abraçada.
0: Adéu, adéu. Vaja, acabem aquesta... Penja, carinyet, sí, i escolta'ns per la ràdio. Mai no deixis d'escoltar. Arel, bon dia.
10: Hola.
0: Com estàs, Arel?
10: Molt bé.
0: Va, que amb tu acabem la primera ronda de 4. A veure, per qui votes tu?
10: Jo voto per One Piece.
0: One Piece, aquesta, les més joves. A veure, aquí l'heu vista? Gala, Alba...
11: No, jo no.
7: Jo no.
11: Això no.
0: La Lívia tampoc, eh? Se us escapa ja per a dalt. One Piece, què és? Això és un anime japonès, oi?
10: Sí.
0: I és de l'última remesa, oi, que ha comprat el 3CAT?
10: Sí.
0: Quin és el teu personatge favorit de One Piece, Arel?
10: Sembla que el Sanji.
0: El Sanji, doncs apunto. El Sanji de One Piece. Arel, gràcies per votar, com sempre, per escoltar-nos. Una abraçada, bonic.
10: Adéu.
0: Són tan macos els nostres
7: clients. Quin tros de perfecte, eh?
0: Per favor. A veure, de moment, ha sortit Xinxan, que l'ha defensat la Cristina, Història de Catalunya, Bola de Drac, Heidi o One Piece. Mireu, nosaltres li hem demanat l'opinió a una persona encarregada de posar veu, també, a uns dibuixos també emblemàtics del nostre país que crec que avui també poden arrasar amb vots. Podeu anar dient la vostra, eh? A través de WhatsApp. El pobre Fran està intentant fer una estadística.
1: No, ja ho estan dient i de moment hi ha alguns clars guanyadors, eh?
0: Quin, de moment, què?
1: De moment, sí.
0: Qui?
1: N'hi ha algun. No puc.
0: Abans de dir el nom que diré...
1: No el puc dir perquè tenia poc una cosa preparada amb l'Albert i si ho dic haurem de girar el contingut.
0: No ho dic. Només dic que ara mateix sóc vinguda a desmuntar-te l'estadística. Uns dibuixos també molt emblemàtics a casa nostra.
12: Hola, hola, Elisenda, i a tots els oients del programa. Soc l'Eduard Itxar, un nom que potser a molts no els hi dirà gaire cosa, però sí que em coneixereu més si senten o qui senti que sóc qui li posa la veu a aquell gatet blau que treu invents com el casquet volador, la morta màgica, la llanterna reductora i molts altres...
0: Ai, senyor, l'Eduard Itxar, és el doblador del Doraemon. Avui estava justament posant veu a una sèrie que no podem dir, i per això no ha pogut venir. No podem dir, perquè si no em talla el coll. Però ell defensa la candidatura d'en Doraemon com a dibuixos animats que més han marcat els catalans amb aquest argument.
12: En primer lloc, podríem esmentar dades objectives com la llarga durada que ha tingut la nostra sèrie, de Doraemon, sent la sèrie de TV3 amb més dates d'emissions ininterrompudes de la història del canal.
1: Fixa't.
0: És que era tan bona. Més dates d'emissions ininterrompudes, que estic apuntant, Pudes del canal. Déu-n'hi-do, dades reals. Aquest és el seu primer argument. Ara bé, n'ha volgut posar un altre sobre la taula.
12: Qui més qui menys ha pensat alguna vegada lo bé que li aniria tenir un Doraemon a la seva vida. Coses que avui dia són insolventables i que de ben segon Doraemon tindria la capacitat per donar-li la volta. I doncs que també ha servit per cultivar la imaginació dels nens i no tan nens, perquè la veritat és que hem tret milers d'invents sorprenents que en algun moment ens han fet ballar el cap a tots. Amb tants episodis hem vist un munt de coses, però hem de continuar treballant perquè tenim futures sorpreses i no puc dir de què. Adéu a tots, amb un Doraemon i
11: petonets, Elisenda, que t'estimo un munt.
0: Ai, gràcies, Doraemon, per favor. Que m'estimen Doraemon,
7: Això és un somni.
0: Futures sorpreses, m'he quedat amb això, Què deduïu?
7: No sé, que
0: nous
7: faran...
0: Nous capítols?
7: Sí, no?
0: Especial. Flipo si hi ha nous capítols del Doraemon,
1: Que tots una mica Doraemon, en realitat.
0: Què vol dir això?
1: No, perquè...
0: Què vol dir això?
1: Molt bé.
0: Faig tan malament el pla. Ara m'ha fet vergonya que mirés a Cristina i tot.
1: Això era Shin-chan amb Eli. Això que has fet tu ara. Tots una mica Doraemon perquè tu tens també una butxaca màgica que soluciona coses.
0: Cabal, jo dic una butxaca màgica.
1: Home, aquest programa...
0: Que només he tret un nen.
1: Aquest programa és la solució. El nen no l'has tret a la butxaca.
0: Però... Escolta'm, el Doraemon, llarga durada, cultivava la imaginació dels nens a través dels invents que treien allà. I futures sorpreses, ens ha dit l'Eduard Itxart. Va, anem al Shin-chan. Cristina, arguments.
5: A veure...
0: Permeteu-me que rigui,
5: Home, jo crec que una mica en Shin-chan va venir a revolucionar una mica el món dels dibuixos animats, no? Mm-hmm. Sortia una mica del que era més convencional. Va tenir molta repercussió, moltes crítiques també.
0: Va tenir moltes crítiques?
5: Moltes.
0: Quines? Sí. Per ensenyar el culet?
5: Sí, sí. Mm. Jo crec que bé, es va emetre en horari infantil quan en principi s'hauria d'haver emès en horari més de juvenil o estava més enfocat a un públic juvenil i adult fins i tot, no? Però a mi em sembla molt divertit, el Shin-chan.
0: És molt divertit,
5: és
0: que això
5: molt
0: ho ha dit
5: d'en
0: Doraemon. Divertit, apunto com a argument. Sí. I molt divertit de doblar, no?
5: Divertidíssim, molt cansat, però molt divertit, sí. Ens ho vam passar molt, molt, molt, molt bé, sí.
0: Imagino que ha de ser d'aquelles produccions que no et treus mai de sobre, en el bon sentit, no?
5: Sí, sí, és veritat que fa temps que vam deixar de doblar-los o vam doblar d'alguna pel·lícula i així, però sí que és com que et va com perseguint al llarg dels anys i està molt bé, no? I sempre et vas trobant gent, sobretot ara em trobo el que parlàveu abans de les generacions, no? Una generació que quan els hi dius... o algú els hi diu, no? És la que doble Shin-chan. Ostres, doncs són gent...
0: La gent de la generació de la gala, no, ara? 19-20 anys.
7: 21 ja, cada dia sóc més gran, tema tabú, Elisenda.
1: Què fas anys, cada 3 mesos, tu?
0: Sí, no, saps què passa, Gala, que jo et deixaré tota la vida a l'edat que et vaig conèixer.
7: Ah,
0: 19,
7: perfecte.
0: 19, jo deixo ja.
7: Quins nervis, sí, nervis ja... de trobar-nos amb 50 anys.
1: La Pantoja, bueno, ja es va quedar als 38, és la Pantoja 38? Del Baix Llobregat, tothom ho sap.
0: No n'he fet pas més, 38. Per tant, veu marcar una generació.
5: És una mica, sí, entre els 20, els 30, 30 i pocs, una miqueta sí.
0: Per tant, arguments a favor d'en Shin-chan, revolució fora del convencional, van haver d'afrontar moltíssimes crítiques, perquè anava destinada a un públic juvenil, ho van haver trencat en horari infantil, i tot i les crítiques es van refer. I, que és un personatge molt divertit.
5: Sí.
0: Molt divertit. Aquests són els arguments per la defensa d'en Shin-chan. Va, anem al nostre WhatsApp, al 677-38-77-19, què ens estan dient, Fran?
1: Doncs mira, ens estan dient que la sèrie que els va marcar doncs era el Shin-chan i el Doraemon, com diu l'Anna. Fa el combo, a més,
5: Perdó, perdó.
1: Per cert, molts oients molt contents de que tinguem aquí a l'estudi el Shin-chan, que ha vingut també.
7: Home, és
1: que
7: estic molt content.
0: Tu digues el que vulguis, Shin-chan, en qualsevol moment.
5: D'acord, trompa!
0: Perquè, escolta'm, Shin-chan, tu veies altres dibuixos? Tu veies en Doraemon?
13: Està bé, el Doraemon, però és una mica avorridot, Jo soc més divertit i entrebaliat.
0: Una mica sí, em recorda segons qui. Què més diuen, Fran?
1: Home, no sé què diuen, però ara estic pensant en un crossover on tinguéssim aquí el Son Goku, el Shin-chan, el Doraemon, i els ajuntéssim tots a la solució, això també seria fantàstic.
0: Oh,
1: per acabar la temporada. Bé, la Montse diu els Picapiedra, l'Eva diu Candy Candy, que em va marcar molt. Hi ha molts oients el Sergi, la Clàudia, el Roger, que són fans del Pingu, us en recordeu?
7: Oh,
1: però ara mateix està pujant molt fort, el que recomanen el Pere i l'Olga, una sèrie que es deia Musculman.
7: Home!
1: Musculman o Gimbro, com dirien ara la gent moderna, i Cristobros també. I també el Carles, el Roger, la Flora i la Nora en recomanen la cara mateix en capçala. Totes les votacions al WhatsApp del programa és una sèrie que molta gent es pensa que es diu Arale, però es deia Doctor Slump.
7: Oh.

0: Mira, ha deixat la mirada del WhatsApp.
1: I ha rebentat,
0: i he tornat,
1: no?
0: Quan a fer la gala, que ara... he tornat a veure tots els missatges que encara no havia llegit. Mira, el que acaba d'entrar ara mateix és el Miquel, que recomana una... que es deia Érase una vez el hombre.
2: Home, jo aquesta la meva mare me la posava.
0: Fantàstic,
1: tu. Boníssim, els glòbuls vermells, els glòbuls blancs... Home, i tant!
0: Una sèrie pedagògica i divulgativa.
1: Boníssima. Per cert, a tothom que esteu escrivint, que avui està rebentant el WhatsApp, aprofiteu i ens podeu demanar entrar a formar part del canal de WhatsApp de La Solució. Un canal amb informació exclusiva, tonteries exclusives, que tots ens agrada una mica la tonteria exclusiva.
0: Clar, si voleu saber què és Morts a la Carot, per exemple.
1: Amb enllaços en exclusiva, per saber com està la nostra planteta, per formar part una mica d'aquesta família de La Solució més enllà del directe. A tot això, ens envieu al WhatsApp, ens dieu, vull formar part de la comunitat de La Solució, us rebotem l'enllaç allà. Cliqueu i en exclusiva entrareu en aquest canal de La Solució. No m'ho puc creure. Ostres. Un fort aplaudiment per aquest sprint des de l'AP7 que ha fet la nostra estimada Brigitta Lamour. Hola, querida!
3: Bon dia, Radio Llenta.
1: Però com t'has teletransportat?
0: El Doraemon.
3: Mira, gràcies al Doraemon.
1: De veritat?
3: Sí, perquè jo
1: ara tinc
3: que posar el dia i estic al segle XXI. A més, nena, però què és aquesta jovenalla?
1: Mira, per substituir-te tu necessitem les jovenalles.
0: T'ho agraeixo, Brigitta.
1: Brigitta Lamour i la Porta Màgica s'han teletransportat. Escolta, anem a la publicitat i a la tornada ens defenses. Què ens defensaràs?
3: La Heidi.
1: Oh! A la tornada defensa de...
3: Heidi. Heidi.
1: I la gala Castelltort, que defensarà?
4: Bola de drac.
1: Amb arguments, bola de drac. Mm-hmm. Alba Serrano, què defenses?
5: Les espies de veritat.
1: Uau, nova generació entrant per l'esquerra. I Lívia Discipio?
6: Scooby-Doo.
1: Oh, bona, ara tornem, va.
7: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Avui és tard i vol ploure. Avui estem intentant trobar una solució que no serà fàcil. Avui estem intentant decidir quina és la sèrie de dibuixos animats que més ha marcat els catalans. Han sortit infinitat de noms. Cada vegada que diem, no sé, Shin-chan, ho peta Shin-chan, Doraemon, ho peta Doraemon. Hem apuntat Bola de Drac, han començat a sortir els fans de Bola de Drac. Que si la Heidi, que ha apuntat una de les nostres oients que ha trucat, l'Anna, ha pujat la Heidi. Doncs esperem les vostres candidatures, però sobretot amb arguments. Volem que ens digueu qui sou, des d'on truqueu, per què defenseu una sèrie amb un argument sòlid. Per exemple, el cas de la Montse. Montse, estimada, que estàs al telèfon, com estàs?
8: Hola, Elisenda.
1: Per quina votes, mira, Montse?
8: Aviam, primer, enhorabona pel teu fill, cuida, i
1: gràcies.
8: Llavors et vull explicar la meva història de família, de que el Shin-chan el compartia en el meu fill Martí i la meva filla Alba,
1: sí.
8: Amb el meu pare, que llavors tenia 80 i 80 i pico d'anys a llarg, saps?
1: Ai, que bonic. Llavors, per tant, era la sèrie que miraven els teus fills amb el seu avi.
9: Oh, sí, que bonic.
1: Home, el Shin-chan s'està emocionant,
9: Estic molt emocionat ara mateix. Llavors,
0: no
9: ensenyes
0: el cul.
9: Una miqueta, de culet.
1: Digues.
8: No, lo de culet, i que no m'agrada el pebrot, era el meu pare el que ho va intensificar fins al cor, saps? I llavors, encara me'n recordo quan l'havíem d'ajudar, i llavors que s'ha fet més vellet, ja no hi és, estampau, doncs llavors, quan tenia pudor i de tot, llavors la dutxa, la cuidadora no volia, la dutxava jo, i quan el despullàvem, feia culet.
1: Ai, que mono. Mira, amb aquesta història em quedo, Montse, gràcies per haver-nos ofert aquesta votació, per explicar-nos aquesta història entranyable i bonica. Els teus fills miraven amb el seu padrí, el seu avi, aquest Shin-chan, i a més, quan el teu pare va passar moments delicats de la vida, que malauradament molts de nosaltres passarem, recordava el culet amb aquest amor. Gràcies per trucar-nos, Montse, una abraçada bonica.
8: Elisenda, deixa'm dir-te una cosa més, sisplau.
1: Molt ràpid, Montse, que tinc molta gent esperant.
8: La pregunta del meu fill a mi directament, jo no el mirava. Diu, mama, diu, quantes hipoteques tenim? Perquè la família del Shin-chan en tenia moltes. Dic, gràcies a Déu, cap.
1: Fixa't. Montse, gràcies per trucar. Una abraçada.
8: Adéu.
1: Cristina, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Què em defenses, tu?
10: Ostres, jo defenso una cosa que m'estranya molt que no t'ho sotit, que són els Teletubbies.
1: Oh, els Teletubbies.
10: Amb aquella panxolineta que tenia aquell poder de transportar-nos a altres mons, altres cultures, d'ensenyar-nos altres maneres de jugar, altres visions, saps? penso que era molt didàctic a banda de divertit. No sé, penso que arribava molt a la canalla.
1: Mira,
10: després Pingu...
1: Espera, perquè la Cristina ha fet una defensa impecable dels Teletubbies. Ah, aquests són els arguments, ja ho diré, els arguments que volem. Per tant, Teletubbies defensats, entrem a la llista i et demano que triïs una, perquè sé que en tens dues, la següent.
10: Sí, bueno, en tenia tres, però la següent és Pingu. I després Nodi, però Nodi no coneix ningú.
1: Però defensem el Pingu, perquè...
10: Ah, el Pingu era universal. No calia, perquè jo, com no sé què havia dit, jo deixava veure els meus fills... Només dibuixos en català o anglès. I llavors el Pingu, jo també el veia, era universal, sense dir res, movent-se, feia tantes coses, vull dir que era, arribava, no sé, saps?
1: És que
10: no
1: sé, Cristina, com és que ara mateix m'has desbloquejat també un record, perquè quan el meu germà era petit, potser estic parlant 3-4 anys, jo em porto 7 anys amb el meu germà, per tant jo tenia 11 ben bé, jo disfrutava amb el Pingu només veient el riure del meu germà. Perquè es pixava amb humor aquest slapstick, no? Una miqueta.
3: Molt d'estralera.
1: Es pixava amb el Pingu. Doncs escolta'm, Cristina, t'agraeixo moltíssim aquesta trucada, aquesta defensa impecable dels Teletubbies i el Pingu, que els posem a la llista. Una abraçada, bonica.
10: Enhorabona per la teva eternitat.
1: Gràcies.
10: Una salutació a tothom. Adéu.
1: Adéu. Brigitte, una altra no?
3: Per favor, que feia dies que no venia, dic que està embarassada un altre
1: cop. Jo no havia pogut parlar amb tots els oients de la solució.
3: Tu és un best-seller que has aconseguit amb aquest llibre per Sant Jordi.
1: Ai, sí, aquest llibre que l'heu de regalar.
3: Sí, però estic molt contenta que hagis sortit els Teletubbies perquè és un cant a la diversitat i a la inclusió també, perquè si hi ha gent que no ens estima i ens van criticar perquè no sabien si eren home o dona,
1: molt fort això,
3: però és preciós perquè vol dir que anem bé. Llavors la Heidi,
1: anem a la Heidi?
3: Sí,
1: anem a la Heidi, va.

0: La Heidi, que ja ha sortit, Heidi, com diu la Brigitta, ha sortit en les votacions dels nostres oients a través del WhatsApp, per cert, que no ho he dit des de l'inici. 677-38-77-19. Podeu dir la vostra. Allà dieu quina és la sèrie que creieu que ha marcat més els catalans i també ens podeu demanar l'accés exclusiu a la comunitat de la solució. La Heidi.
1: Doncs, nena, una meravella, perquè, a més, ja ho porto també el 2021, perquè aquesta nena, si ho mirem amb ulls d'ara, una nena empoderada, una nena lliure i, sobretot, molt, molt atenta amb les diversitats. Recordem-nos de la seva amiga, la Clara, que és una noia que tenia diversitat funcional. Però és que també va cuidar del seu avi. Toquem el tema de l'edatisme. També va ser molt amiga del Pedro, que era un noi que estava sol també. L'àvia del Pedro, que només tenia per menjar aquell pa sec i ella li donava el pa blanc. O sigui, tocava molts temes.
0: Generositat, eh?
1: Total. És un cant a la vida, un cant a la il·lusió, a les ganes. Tot ho girava en positiu i jo dic Heidi, nena, perquè en veritat la història està basada en una novel·la molt maca de finals del segle XIX d'una escriptora suïssa. Llavors, l'original, aquest llibre, va ser un best-seller de l'època i una meravella, per això la reivindico. Nena.
0: Mira, arguments de la Brigitta. Contra l'edatisme, amiga cuidadora, generosa, diversitat funcional que apareixia en la sèrie, tot un tractament en positiu i que, en definitiva, era un cant a la vida. Defensa de la Heidi per part...
1: Que pugi, per favor.
0: De la Brigitta l'amor.
1: Si queda alguna viva, voteu.
2: No, si té bastants vots, la Heidi.
1: Ai, per favor.
0: Sí, quants en porta? Molts, molts.
2: Està allà, sí, estaria allà dalt. Sí,
1: sí. Està en el top 10.
3: Però vaig guanyant jo, no?
0: Guanya Xinxan?
2: Està...
3: Freca
2: amb el doctor Sol.
1: Perquè sabem que els
3: no sé
1: catalans...
3: Per què, no ho entenc.
1: Sí, sí, perquè som escatològiques, les catalanes.
2: Hi ha grans sortint sèries i de dibuixos animats que encara no hem comentat.
0: De veritat.
2: Que segurament potser quan les posem a l'antena la gent dirà, ah, sí, és veritat, i començarà a votar-les. Eh?
0: Castell d'Hort, estàs ready?
4: Ui. Estic molt preparada.
0: Doncs anem a la defensa d'una supersèrie de la gala Castell d'Hort. Una sèrie en Goku de protagonista.
4: Ai!
0: Una sèrie que segurament tindrà molts adeptes perquè estem parlant de Bola de Drac.
4: Mm-hmm. Jo estic molt a favor de Bola de Drac perquè recuperen el que deia el Christian, l'oient que ha trucat defensant Bola de Drac.
2: Sí.
4: He de dir que per mi té una mica el fenomen Merlí, que és que gent castellanoparlant se l'ha mirat en català i, per tant, ha après català amb aquesta sèrie, sense anar més lluny, Broncano.
0: Oh,
4: que cada vegada que diu una paraula en català recorda que ell va mirar Bola de Drac
2: no
4: en català.
2: Mai, no diu mai.
4: No, és una cosa que ell...
2: Ara fa mitja hora que no
4: ho explica. Dos vegades a l'any, sense
2: posar. Ara fa mitja hora que no ho explica. És a dir, la gala vota Bola de Drac, no?
1: Mm-hmm. Doncs, per la normalització lingüística.
4: Total.
2: Bueno, mira, doncs et dic una cosa. La mare de la gala...
4: Sí, no? Ella és perfecta.
2: Que es diu Mireia.
4: Però que està col·laborant al programa.
2: I que ha escrit...
4: Ella m'escolta sempre.
2: Ara mateix, al WhatsApp del programa, diu... Soc la mare de la gala, la Mireia, sí. I el meu vot indiscutible... Recordem que la gala defensa Bola de Drac, oi?
1: Sí.
2: És pel doctor Slump.
1: Per tant, no, no.
0: Mireia.
1: Per tant...
4: Molt bé, mama, gràcies, eh?
2: No, crisi familiar. Ara
0: m'encanta.
2: Crec que són mítics, molt originals, i en l'època que van sortir trencaven estereotips de gènere. Per tant, aquest és el vot de la Mireia, la mare de la gala.
0: Per la mare de la gala, que vota el doctor Slump, la gala, però, ens estava defensant Bola de Drac.
5: Anem a buscar la Bola de Drac. Envoltada d'un misteri és un gran secret.
0: Normalització lingüística és el primer argument, més arguments,
4: sí.
0: Gala.
4: Tinc més arguments, que és que era un gran joc a l'hora de jugar al pati, perquè tot i que pot semblar violent, en realitat, almenys la manera en què jo jugava, no ho era gens. I ens divertíem molt, jugàvem tots, els nens i les nenes. Absolutament.
0: De veritat?
4: A mi em fascinava jugar a Bola de Drac.
0: Però això és un joc que ens inventàveu al col·le, vostre.
4: Sí, bueno, clar, potser no ho he compartit mai, potser era del Ramon Castelltort i prou, però...
0: T'he de dir que crec que era bastant endèmic del vostre col·le.
4: Ah, doncs mira, ens el vam inventar.
0: Això ho havíeu sentit. Vosaltres havíeu jugat a Bola de Drac, a col·le?
6: A Bola de Drac no, però altres sèries moltíssimes.
0: De veritat?
6: Moltes.
0: I com es juga a altres sèries?
1: Com es juga?
6: Pues cadascú s'estableix un personatge i van rotant, llavors portes la ficció a l'hora del pati.
4: A les espies, de veritat, s'hi jugava un piló. Hi havia batalles per saber qui era qui.
6: Ara que per desvíquid les... quedaves.
0: Ara que sí, has dit les espies de veritat, sí, de seguida hi anem. Abans, però, fem un recull del que ens diuen a través del 677-3877-19.
2: És una bogeria entre la gent que està votant les sèries de dibuixos animats, la gent que demana l'enllaç per entrar a la comunitat. Si voleu entrar al canal de WhatsApp, tu ja hi ets, oi, Brigitte?
1: No, sí, perquè no m'han entès, ah, expliqueu-ho doncs ja, bé.
0: Ja. No, Antònia.
2: La gent que demani l'enllaç, que demani l'enllaç i els hi enviarem. Mira, la, hi ha molta gent que defensa la Heidi, la Teresa, l'Imma. Té una altra Imma, que de, amb la Núria i el Xavi, que defensen Barren i Flappy, que també és d'aquella època. A la Dolors i el Jaume...
0: Ah, sí, sí, que ho antic, eh?
2: Allà, sí, sí, sí, això és de
0: jo, el meu primer record crec que són els Nomos o el Jackie Nuka.
1: Jackie Nuka,
0: era molt petita,
1: sí,
0: jo, eh?
1: Sí, sí, sí, també. Era
0: també, Cristina?
3: I tant, jo sóc d'aquesta època. Jo
1: eren drames.
3: Jo tinc una edat ja, eh?
0: Bueno, escolta, la correcta tens.
2: La Dolors i el Jaume defensen els Bububobs. Us recordeu dels Bububobs?
0: Home, visca, visca, som els Bububobs, sí, els grans nàufrags. La gala m'està mirant...
4: Aquí hi ha una barrera generacional molt gran, molt complicada de travessar.
2: I el Xaixón, recordeu, del Xaixón.
0: No.
2: Aquest és el que defensa l'Agnès.
0: Ah, amiga.
2: Sí, el Xaixón era una ovella i les seves amigues no ovelles.
4: Ah, a mi m'encantava.
2: Sí, sí.
0: Ara és
4: el
2: Xaixón. De xip, sí.
1: Passa televisió, has vist com sembla.
0: Qui gala?
4: El Xaixón.
0: Va, una que sí que acordarem, que ens ha marcat una mica tots els catalans, no és altra que les Tres Bessones.

0: se sent una creadora de dibuixos animats quan la seva obra es converteix en un referent per petits i grans? Doncs avui en volem parlar amb la seva creadora, Roser Capdevila. Molt bon dia!
1: Hola, bon dia!
0: Com estàs, Roser?
1: Molt bé, molt bé.
0: Les tres bessones...
1: Home... Escolta, he fracassat, eh?
0: Espera't!
2: No, un moment!
3: No.
2: Quin titular.
0: No has fracassat. No, perquè cada vegada... No. Espera, perquè cada vegada que es diu un nom en aquest programa puja com l'escuma. Les tres bessones. Comenceu a fer la vostra votació per les tres bessones. El 677-38-77-19. Les bessones ha estat la sèrie que més ha marcat els catalans. Mireu, s'ha traduït a més de 30 llengües i s'ha emès a més de 150 països. Teniu al 3CAT els 104 capítols de la sèrie repartit en dues temporades. Escolta'm, Roser, tu recordes el moment en què vas dir... Uà, les tres bessones és que estan sent més grans que jo, se m'estan anant de les mans, la cosa.
1: Bueno, sí, perquè vam començar que primer quan me'n van oferir de fer-ho, em vaig dir que no, perquè ara els llibres ja existien, ja s'havien venut per tot el món. Que això va ajudar molt a vendre-ho després a les televisions, no? Que hi haguessin els llibres traduïts, així... Llavors, jo deia, no, perquè a veure quina feinada. I van insistir molt i que vindrà molta gent a treballar, que no, que tu només has de crear personatges i prou. I bueno, vam fer 104 episodis de mitja hora.
0: 104 episodis de mitja hora. Deixa'm dir-te una cosa, Roser, és que se sent fatal. Espera, que intentem recuperar bé el so mentre, digue'm, Franci, han pujat els vots de les tres bessones.
4: Precisament ara estava... La mateixa estava apuntant precisament el vot de la Núria, el vot de l'Anna, que estan entrant les tres bessones. Voto per les tres bessones, diu la Montse, barrejant-se també amb els vots de Heidi. És a dir, que cada vegada que comentem una
2: Heidi,
4: sèrie...
2: Heidi.
4: La va ser la mare de la gala, també vota per Bola de Drac.
3: Bueno, menys mal, gràcies.
0: Home, sí, per quedar bé, no?
3: A veure.
0: A tot això he de dir que m'estan arribant WhatsApp. El meu telèfon personal, voto per les tres bessones. No acaba de funcionar així. No m'ho heu de dir a mi.
2: Vot en qualitat. Vot premium, si li dius a la Carot.
0: 677-38-77-19, sisplau, digueu la vostra a través del WhatsApp. Les tres bessones, convindrem que ens ha marcat una mica a totes les generacions, o a quasi totes. Tu, Alba, que ets potser la més jove... No, la més jove és la Gala, Gala amb 21. Alba, 21 també. Us ha marcat les tres bessones, a vosaltres?
5: No és que la sèrie que més m'ha marcat, però sí que és una sèrie que he vist i que conec i que ha estat present allà, però no és potser de la que jo tinc més record, però sí que,
0: però és, fort, que és
5: un
0: clàssic. És molt transversal, no?
3: Jo la mirava moltíssim i sempre recordo un capítol d'un préssec, perquè la meva mare té al·lèrgia al préssec, i a mi aquell capítol em fascinava, no sé per què.
0: Hosti, tenia una relació complicada, tu i teva
3: mare,
0: eh?
3: No, és fantàstica, és fantàstica. I també recordo molt un capítol de Gaudí que li encanta al meu germà, i ara el meu germà està obsessionat amb la Sagrada Família.
0: El teu germà és molt petitet.
3: El meu germà té 5 anys.
0: Ai, quina sort.
3: I és més o menys així, també. És més o menys això. Li encanta ensenyar el cul.
2: Li agrada el pebrot o no?
0: Per favor.
6: A mi no m'agrada el pebrot.
0: Va, sembla que hem recuperat a la Roser. Roser, bon dia de nou, estimada.

0: Jo, per exemple, els que em voten la Heidi, els respecto molt.
1: Gràcies.
0: Jo, el llibre de Heidi, a mi em va agradar tant.
1: És preciós.
0: I em va marcar tant la vida que quan vaig tenir 16 anys me'n vaig anar a viure un any a Suïssa. Perquè jo volia ser Heidi.
2: Uau, un moment, és que està passant una cosa que no ens esperàvem, que és que Roser Capdevila en realitat està donant el seu vot a Heidi
3: sí,
2: i no a les tres bessones,
1: és
2: extraordinari, em sembla extraordinari això. De veritat, Roser, jo t'anava...
0: Em va agradar molt la història de Heidi quan era nena, quan tenia 12 anys, 13, però ara, vista des d'ara, és una història molt moralista, molt d'aquella època, d'aquella senyora, aquella escriptora suïssa, que té un nom difícil de recordar.
1: Sí.
0: I, bueno, precisament les bessones no han sigut de moralista.
2: Mira, això és interessant, perquè les bessones, és veritat que han aguantat, les tres bessones han aguantat, jo crec, millor el pas del temps que no la Heidi, perquè sí que tots convindrem en que hem d'avaluar les obres en funció del seu context, no?
1: Això ho he importat a aquesta època.
2: Exacte. Sí. Però és molt interessant que les tres bessones, una de les coses que tenen és que han envellit molt bé, perquè no han envellit, no? Precisament. Anava a dir-te, les tres bessones del futur, perquè el febrer del 2025 es va anunciar un acord de coproducció entre Catalunya, Itàlia i Portugal, segons el qual podrien tornar a la vida les històries de les tres bessones i que les podrien veure a 3CAT a principis del 2027. Si això passa, Roser, com seran aquestes
0: Mira,
2: tres bessones del futur?
0: Això és un tema que porten les meves filles. Jo no hi entro per res, perquè això crea neguit. Dibuixos animats, jo ja ho he passat. He estat 20 anys treballant a Cromosoma. I crea neguit perquè s'ha de fer de pressa, s'envia a animar per tot el món, t'ho tornen i no t'agrada. Té una sèrie de problemes. Llavors, com que se'n cuiden les meves filles...
2: Que els hi pregunti a elles, vaja, que m'has vingut a dir això, que els hi pregunti a elles.
0: Les pròpies, que ja són unes senyores.
1: I tant.
0: Doncs se'n cuiden elles.
2: Roser, escolta'm...
0: D'aquí un temps... els hi haureu de preguntar amb ella.
2: Els hi preguntaré a les teves filles, a les tres bessones.
0: Sí.
2: Escolta'm, Roser,
0: sí.
2: Encara que breu, m'ha encantat parlar amb tu i, malauradament, amb el so horrorós que teníem avui, gràcies per participar a la solució per defensar les tres bessones i també a la Heidi. Una abraçada bonica, fins ara.
0: Adéu.
2: 11 minutets i seran les dues del migdia. Avui estem intentant arribar a un acord. Quina és la sèrie que més ha marcat els catalans? Doraemon, Shin-chan, Heidi, Bola de Drac, les tres bessones, aquestes s'han defensat a taula. També podeu dir la vostra a través del 677-38-77-19 i, de fet, he de fer una fe de rates perquè he confós. Era ser una vez la vida amb era ser una vez el hombre.
4: Sí, això ho deia el Miquel, també.
2: Perquè en Miquel diu, clar, era ser una vez el hombre, no deien glòbuls vermells ni blancs, però jo ja me n'he anat a l'altra, a la vida.
4: He de dir que les tres bessones ara mateix sumen 5 vots perquè ens escriu la Núria, que diu... Els meus, el meu fill, el meu vot, els dels meus fills, Aida, en Jordi, en Pol i en Pau, voten les tres bessones.
2: Escolta'm, que tu que ets del comitè directiu d'en Florentino, que agafes tota la família per votar-te.
4: És increïble, això, eh?
2: Boníssim.
4: No, he de dir que ara mateix les tres bessones se situa clarament al capdavant de les votacions, però segueixen molt de prop el doctor Slum, Heidi, Shin-chan, Doraemon... I Bola de Drac, també. Per tant, 10 minuts per la recta final, encara, per escollir-ho, eh? Queden molts minuts. Per cert, la Lídia diu que la seva filla, amb 25 anys, encara mira les tres bessones.
2: Que no passa el temps per les tres bessones.
4: I que queda actualitzada. La seva Tom i Jerry, per cert. Recordeu de Tom i Jerry?
2: Recordeu quan la feien al Canal 33?
4: Sí.
2: Jo el veia els migdies de diumenge, si mal no recordo, el Canal 33, Tom i Jerry.
4: I Pop al Manetes?
3: Jo en tinc una, que no ha dit ningú.
2: Epa, ojo, silenci. Tot en silenci. Cristina parla sola. A Catalunya t'escolta.
3: Marco.
1: Sí!
2: Marco i Heidi són com el spin-off, no?
1: Sí, van anar paral·leles, però que Marco és tan dura i
2: tan
1: cap a dintre...
2: I molt forta, eh?
3: Era el que hi havia anat a les hores.
2: Jo preguntava, però què és un mono a medio?
1: La meitat d'un mono?
2: Què és un mono a medio? Molt tristona, eh?
3: Molt trista.
1: Les muntanyes,
2: que va perdre la seva mare.
3: Nosaltres érem petits, eren el que feien.
1: Marco...
2: Jo tinc tots els que dius, eh?
5: De morada se levanta.
2: és Antena 3 als migdies. I on han a dinar, que és els meus pares, amb els avis, eh?
4: Algú s'acaba de connectar.
2: Marco, eh?
1: Estic molt contenta perquè tots els referents que estan sortint són en català.
2: La majoria sí.

0: estic molt contenta perquè clar, nosaltres,
1: no, nosaltres no en teníem. No,
2: bueno, clar,
1: no
2: teníem
0: perquè... ni televisió, nena, el 1920.
2: No, perquè penseu que la Tele 3 és tan antiga com jo, és del 83, per tant, tot el que era previ al 83,
3: en castellà. Bob Manetes, l'havíeu vist alguna
2: home,
3: vegada?
2: Home, Bob Manetes,
3: ens en sortirem. L'Abel, la Glòria, el Juan i el Dani voten per una sèrie que encara no ha sortit i de la qual no hem parlat encara. Ai. És una persona que investiga coses i que es diu el detectiu Conan.
2: El detectiu Conan va marcar molt la generació del meu germà, de l'any 88. Tots adeptes del detectiu Conan.
3: I el Dani té l'argument definitiu que diu té el rècord de capítols emesos fora del Japó, va trencar el motlle de Bola de Drac i, a més, diumenge es van complir 25 anys de la seva estrena al K3. I, diu el Dani, encara aguanta.
2: Bravo pel detectiu Conan. Va, que les tenim aquí escapant la banda. Alba Serrano, què defensa? Ràpidament.
4: Vinc a defensar les espies de veritat.
3: Oh!
2: Arguments intachables.
4: El primer moment, i jo crec que és el més clar de tots, és que una sèrie protagonitzada per tres noies.
2: Bona.
4: Un perfil superfemení de tres noies i aventureres.
2: Bones.
4: I això no ho vèiem en altres sèries. És a dir, vèiem la seva part més adolescent, a l'institut, tenir una vida normal, i això et podia fer sentir-te identificat amb elles, que és el segon argument al que vaig a parar, però tenint aquesta part aventurera, que havien de salvar el món.
2: Tens tota la raó, eh? Pioneres. Les ties valem per aventureres, no per... Ai, que boniques, que com depenem dels homes, eh?
4: Exacte. Sí.
2: Correcte.
4: Cada una tenia una personalitat diferent, cada una se l'identificava amb un color, no? El verd, la Sam, que és la que a mi m'encantava.
2: És la preferida de tothom.
4: És la preferida de tothom. Sí. La Clover, l'Àlex, i cada una tenia una personalitat amb la que tu et podies sentir identificada, i per això parlàvem d'aquesta batalla abans al pati amb la gala, de que tothom volia ser una d'elles perquè tu volies ser aquesta aventurera que elles portaven a dins. I crec que també un argument bo per defensar...
2: definitiu.
4: No, definitiu per defensar aquesta sèrie és que cada episodi era una aventura i una aventura conclusiva. És a dir, tu podies veure aquella aventura i no havies d'haver vist
2: com els de CSI, que podies mirar un i te n'assabentaves. No havies d'anar mirar enrere.
4: Però després volies mirar les altres aventures.
2: M'agraden. Molt bon. El primer és intachable. Tres dones aventureres, les espies de veritat. Va, Lívia Discipio, què defenses?
5: Home, jo defenso una sèrie que ningú ha comentat i em sobta, la veritat. Que és Scooby-Doo. A més de
2: que la persona més jove del món amb esperit de persona més gran del món. A veure,
5: sí, soc.
2: Per què l'Scooby-Doo?
5: Home, per començar, la cançó mola molt. Scooby-Doo,
2: nena,
5: això.
3: Una
5: se t'enganxa directament,
2: sí,
5: no?
2: Sí,
5: jo crec.
2: És com un twist.
6: És més divertida la meva,
2: Deixem-ho
6: aquí.
5: També després, per aquests que tenim com això d'investigació per dins, que volem resoldre coses, home, cada capítol era una història, no? I era un misteri a resoldre. I lo guai d'Scooby-Doo és que al final del capítol, no són spoilers, tothom sap que és així, és que descobries que ni la casa estava encantada, ni hi havia cap monstre ni res, simplement era algú que estava mentint. Llavors, bueno, també t'ensenyava molt a través dels personatges, doncs, la relació d'amistat, la importància de l'amistat, una mica el que deia l'Alba, cadascú tenia la seva virtut, el seu puesto. Bueno, a mi m'encantava.
2: M'ha agradat molt. Ara estic per votar Scooby-Doo, de veritat.
3: No.
2: Va, anem a la publicitat. Anem a la publicitat. Podeu votar, també per les espies de veritat o Scooby-Doo, que han entrat al final, a la pole, al final, al 677-38-77-19. Anem a la publicitat. A la tornada resolem quina és la sèrie, segons vosaltres, que ha marcat més els catalans. Shin-chan, prepara't,
6: D'acord, estic preparadíssim.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2: Hem de resoldre,
0: Ai, nena, jo estic molt nerviosa. No ho facis molt llarg, perquè jo ja tinc una edat.
3: Per què hem de prendre decisions?
2: Anem a per totes, va. Després d'escoltar els arguments dels nostres convidats, especialistes, les vostres trucades, els vostres missatges de WhatsApp, hem de resoldre

0: remuntada increïble.
1: Quan Doctor Slum, Shin-Chan, Doraemon, Bola de Drac o Heidi semblava que s'ho endurien, les tres bessones en el tram final ha remuntat.
2: Doncs mira, un homenatge a la Roser Capdevila, a tota la feinada que van fer amb les tres bessones, amb aquesta sèrie que no passa, que no li passen els anys, aquesta sèrie, que s'aguanta perfectament, que ha envellit, entre cometes, molt i molt bé, uns valors extraordinaris que compartim la majoria de catalans. Avui n'hem parlat a La Solució amb la Brigitta Lamour, gràcies, Brigitta.
3: Salut, nena.
2: Amb la Gala Castelltort, gràcies, Gala, sempre
4: gràcies
2: per donar-nos un cop de mà. Cada dia, a partir de les 3, a ICAT, sentiu a la Gala Castelltort, amb l'Alberto, que passa sola, i amb tot l'equip. Fran Domènech, que ens sentim demà, estimat.
1: Ens veiem al Loft i ens sentim demà.
2: Gràcies. A Alba Serrano, Oliver Discipio, gràcies, estimades. Ens sentim demà.
4: A vosaltres.
2: De nou.
4: Exacte.
2: I Cristina, de veritat, t'agraeixo moltíssim. La Cristina Mauri, la dobladora del Xinxan, que
5: gràcies,
2: hagis vingut avui
5: vosaltres.
2: Tu i en Xinxan.
6: Moltes gràcies per convidar-me. No he guanyat, però gairebé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Audiència Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge instructor el considera el nucli decisor i estratègic d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, a més d'operacions amb petroli, or i divises. Li atribueix els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat aquest dimarts l'oficina de l'expresident espanyol a Madrid, a més de les seus de diverses empreses implicades, com la de les filles de Zapatero. En un vídeo a les xarxes, l'excap del govern espanyol ha negat cap irregularitat.
2: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el Partit Popular assenyala Sánchez. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz, i la popular Esther Muñoz.
3: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
4: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
1: En paral·lel, els socis parlamentaris de Sánchez han demanat prudència per analitzar la situació. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
5: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. Se l'acusa d'haver matat el seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. La família ha fet costat a l'acusat en un comunicat i assegura que està estigmatitzant un home innocent.
1: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa dels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pas pel país.
5: El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer judicialment la sol·licitud d'eutanàsia d'una altra si totes dues tenen un vincle estret. Respon així al cas d'un home que ha portat als tribunals la petició de morir dignament del seu fill, de 55 anys, que té seqüeles greus després de 3 ictus i 2 infarts. La sentència es coneixerà d'aquí uns dies i fixarà jurisprudència.
1: La intel·ligència artificial modificarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya i afectarà especialment les dones d'entre 35 i 54 anys. Ho diu un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona que apunta que les feines administratives o de tractament de dades estaran entre les més exposades a la intel·ligència artificial. Per això proposen formar els treballadors sobre com fer servir aquestes eines i incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques d'ocupació. Els docents de les escoles Bressol tornen a fer vaga avui després que encara no s'hagi aconseguit cap acord entre el govern i els sindicats.
5: És la segona aturada que es convoca en aquest sector de l'educació dins el cicle de vagues. L'aturada convocada per la plataforma 03 preveu una manifestació unitària a les 12 del migdia a Barcelona, a la plaça Universitat, que anirà fins a la plaça Sant Jaume. En un comunicat, la plataforma denuncia que el sector de 0 a 3 és l'últim que es té en compte els pressupostos i reclamen al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants. També reclamen una reducció de les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials de tots els treballadors.
1: Esports. Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar dissabte.
5: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins la norma de l'1% per un del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després, un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
1: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
3: No m'agrada aquesta sintonia.
11: És que està molt bé. Pam, pam,
1: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
11: M'ho faries tu, Lisenda?
3: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
11: Marc Marvà, bona tarda.
12: Bona tarda.
11: Em pots fer un pam, pam, pam, pam?
12: Pam, pam, pam, pam.
3: Molt bé.
11: Com ho faries, Òscar?
13: No, jo no ho faria. No puc millorar-ho.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7...
1: La millor hora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Pam, pam, pam, pam.

0: No passava anteriorment, però ja fa un temps que coneixem el nom dels advocats i les advocades. Alguns semblen estrelles de rock. Va passar amb el judici de l'1 d'octubre i sobretot per casos mediàtics on el client és conegut. Del mateix gremi n'hi ha moltes altres que fan una feina silenciosa, de la que no se'n parla. Representen a les víctimes de violència masclista, a dones que no tenen recursos, a persones trans, sense que el seu nom traspassi. Avui coneixerem una advocada de base, una lluitadora, de les que no fan soroll perquè saben què és el silenci.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Comencem amb aquesta alegria de Snail Mail, una americana que sembla que va néixer amb una guitarra a les mans. Acaba de treure un nou disc i porta aquesta energia que necessitem nosaltres. És dimarts, eh? Per no defallir. Ai, Déu meu. Avui en aquest programa impartirem justícia a les dones i els dies en tots els sentits i a la segona part del programa sentirem l'escriptora Valeria Liuzeli, que diuen que és una de les millors escriptores que es fan i es desfan en el panorama internacional i passarà aquí per les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Com dèiem, parlàvem al principi d'aquestes advocades que treballen sense fer tant soroll, que potser el seu nom no és tan conegut, però les seves clientes sí que ho coneixen. Avui parlem amb l'advocada feminista Marisa Fernández Gálvez, ha exercit la seva professió durant 40 anys defensant els drets de les dones, de les persones trans, va ser presidenta de l'Associació de Dones Juristes, ha donat classes a la universitat, cursos, formacions, informes per institucions, una curranta, una treballadora. Marisa, bona nit. Com estàs?
1: Bona nit, hola.
0: Què tal?
1: Bé, contenta d'estar aquí.
0: Escolta'm, això que dèiem, ara els advocats, les advocades, us heu tornat unes estrelles. Com ho portes,
1: sí,
0: això?
1: Sí. Bé,
0: no jo tota no la vida tu.
1: He fet el mateix i no pretenc fer una altra cosa. Per tant, bé, em sembla que els advocats van ser com els periodistes, que no van ser les estrelles, és la gent que tens, o la gent, o com els jutges, que mai han de ser estrelles.
0: No haurien, no,
1: No haurien
0: de ser estrelles.
1: No haurien.
0: Però clar, els egos, i també ego. Jo crec que arriba un punt que quan hi ha casos mediàtics...
1: Sí. És... Bueno, és així, és el que passa.
0: És el que passa. Però tu treballes, tu tens ara 70 anys.
1: Sí.
0: I clar, t'ha costat molt allò anar deixant la professió, perquè això és com un verí que porta un dintre.
1: És un verí. Jo crec que en el meu cas exagerat.
0: Per què? Per què exagerat?
1: Jo vaig demanar la invalidesa per una malaltia greu, que encara pateixo, i recordo que quan van diagnosticar la malaltia jo no vaig plorar mai. I quan anava al col·legi a demanar la invalidesa, plorava. Em semblava que era la meva mort civil. Segurament és exagerat, perquè la identitat és una altra cosa. Però, clar, més de 40 anys, treballant 12 hores al dia, o més caps de setmana, defensant les dones com a lema, era... De fet, continuo fent el que puc. Me vaig treballant de la manera que puc, assessorant el que puc fer.
0: Clar, perquè suposo que, igual que els metges, que sempre els hi pregunten, escolta, em fa mal la panxa, em podries... Aquí, a tu també et deuen dir, m'estic separant.
1: M'estic separant. El meu marit, em fa això. Què he de fer? Com ho he de fer?
0: Clar.
1: I, bueno, i és inevitable.
0: I també perquè, clar, quan no som famosos, quan som gent del carrer, en realitat, el món de l'advocacia i el món legal se'ns fa molt gros, perquè dieu tots aquests latinazgos que a més parleu en castellà, que clar, la gent se sent molt, molt llunyana a tot això i se sent molt desemparat.
1: És tot un món, absolutament. Jo tinc una amiga que diu que les poques vegades que entra jutjat cada vegada tremola, que no és de... No saps mai. El món judicial és un món molt conservador, a més... molt conservador, especialment per les dones. I, bueno, sempre va semblar pel cos de què passarà. Ens pensarem... Tenim molts exemples, eh? Em podria posar...
0: Clar, la por no és infundada.
1: No és infundada.
0: En realitat, hi ha moltes dones que surten dels jutjats amb solucions que no són bones per elles, amb una sensació de desemparament, i després que, vaja, els tribunals han de fer justícia, però també la vida de les persones no s'arregla un dia. Vull dir que també els estem demanant molt a les advocades i als advocats,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és veritat que demanem molt sempre. Demanem molt al professorat, demanem que eduquen les nostres fills i filles, demanem a les advocades. Però, bueno, el que hem de fer és ser honestes i sinceres i fer pinya amb la clienta i dir, passa això... Jo algunes vegades he recomanat, millor que no denuncis, perquè et pots trobar amb que tinc un efecte bumerang contra tu. perquè ho veus, perquè ho saps, perquè...
0: Estàs parlant de violència masclista o estàs parlant en altres casos? D'agressions sexuals, eh?
1: Sí, de violència masclista algunes vegades.
0: Ostres, però això que dius és fort.
1: Ja ho sé.
0: Que una advocada digui no denunciïs.
1: Vull dir, amb agressions sexuals, quan no hi ha una agressió clara, sense cap mena de dubte, és a dir, que agafes pel carrer, que hi ha una agressió, sinó quan és alguna persona de l'entorn familiar...
0: Clar, el que passa és que gairebé sempre... Ah, de l'entorn familiar gairebé sempre. Sí. O de l'entorn proper, quan hi ha assetjament.
1: El calvari que passen les dones al tribunal. Hi ha dones que tu li expliques i dius sí, el vull passar. Però hi ha altres dones que prefereixen no passar-lo. Ara recordo una dona que ja deia que no, la mare li recomanava denunciar, tenia la mare i el nuvi al despatx, ells li deien que denunciés i ella va dir, és que no em veig capaç d'aguantar aquest calvari.
0: Clar, és important també trobar el teu moment, és a dir, tampoc hem de jutjar les dones que no volen fer-ho.
1: No, ni tampoc hem de jutjar... Clar, què passa moltes vegades? És jutjar la dona, la credibilitat de la dona, la vida sexual anterior de la dona. Això passa molt sovint encara. Les lleis són importants i hem fet un gran avanç en lleis, però és molt més important la interpretació i aplicació d'aquestes lleis. És molt més important. Amb la mateixa llei...
0: I això de qui és responsabilitat? Dels jutges?
1: Això és responsabilitat del poder judicial. I el poder judicial, com tot en aquest moment històric, està molt a la dreta. En general, és un poder, ara puc dir-ho, que no...
0: Ara que no sent ningú.
1: No tinc represàlia.
0: Un quart de nou, no. A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, parlant amb la Marisa.
1: De vegades, abans deies, no te fales amb el jutge, que després dictant sentència contra tu, en lloc que hi afecta la clienta. Però ara tinc la llibertat de dir el que penso.
0: De poder dir aquestes coses.
1: Exacte.
0: En el fons és un descans, no?, ara que t'has jubilat, en cert sentit.
1: No, m'agrada la trinxera. M'agrada la trinxera. Però segurament no tinc l'energia que tenia fa anys i està bé que les joves agafin el relleu i facin trinxera.
0: Els hi faries alguna recomanació a les advocades joves que es dediquen a la violència de gènere, a la violència masclista?
1: Sí, sobretot honestedat. Honestedat em sembla fonamental per qualsevol mena de treball. Acompanyament. L'acompanyament de les dones. Tu no ets una tècnica només que defensar la dona. Has de fer un acompanyament i has de, no ets psicòloga, evidentment, però acompanyar-les amb els seus dubtes, amb tot el que és possible que li passi. Jo us dic, si no és una agressió molt clara, és molt difícil. Jo sempre dic, quan em pregunten, que els fracassos més importants de la meva professió són abusos sexuals a menors. Ara es diu tot agressions, però abusos té una distinció que em sembla important, que no hi ha una agressió física, per tant no hi ha una impronta física i...
0: Però clar, els menors...
1: No provar, perquè els nens igual ho diuen una vegada i després no ho diuen més, i les nenes no ho pots provar de cap manera.
0: I això suposo que et trenca el cor.
1: Això trenca el cor. Mm-hmm. Això ha estat, per mi, els abusos. I dic abusos amb tot el coneixement de que no és el nom tècnic que ara s'utilitza, però té aquesta diferenciació. Ara, clar, la dificultat d'expressió. Recordo una vegada, la nena va patir abusos als 3-4 anys, i vam fer el judici als 7. Vaig anar a parlar amb el jutge i li vaig dir, no li porto la nena perquè és molt petita i perquè no pot. No es preocupi. Després de la sentència va absoldre a l'abusador, que era el pare, i va dir, és que l'advocada de tant s'ha portat a la nena. Clar, a més, la memòria dels nens i nenes va minvant. Però en un moment donat ho diuen i després és molt difícil. Ara ja, s'ha provat predeterminada.
0: Però suposo que és un dels temes que més t'han costat. Clar, tu has portat tants temes, però clar, molt. Els menors són els que es poden defensar
1: menys. Els menors són els que poden defensar.
0: I això és molt dur.

0: Pràcticament 20 minuts de les 9 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies, parlant avui amb l'advocada feminista, i ho podem dir en paraules majúscules, Marisa Fernández Gálvez, parlant de tota la trajectòria, de totes aquelles coses que li han trencat el cor. Però escolta, Marisa, perquè et coneguem una miqueta més, quan neix el cuquet de la justícia?
1: Perquè... neix com la petita. Jo recordo que a casa amb el meu germà, doncs, és cada setmana jo feia el llit de tots dos i ja patalejava. Això no és just, això no és just, això no és just. A casa meva em deien l'època dels pobres. I bé, no...
0: Ha sigut així? Va ser premonitori? Això has estat l'advocada dels pobres,
1: sí,
0: o què?
1: I bueno, després de patalejar molts anys, vaig pensar que el dret era una bona manera d'aconseguir justícia, no sempre, i també una bona manera de resoldre conflictes sense... Aleshores, amb un estrat jutjat, hi ha unes parts a una banda de l'estrat, unes parts amb una altra, i pots resoldre, pots, el conflicte sense... agressions verbals, agressions físiques. Em semblava una molt bona manera. I bé...
0: I això que tu no venies d'una família que es dediqués a això? Vull dir, ton pare era torner...
1: Ma pare era torner, la meva mare era...
0: treballadors.
1: Mestressa de casa, treballadors, molt... amb un masclisme molt... És curiós, el meu pare era republicà, havia estat a la presó, molt progre, major social, i molt masclistes amb les dones. Les dones havien de ser una manera determinada a casa meva.
0: Jo no vaig estudiar. Eren d'esquerres només per algunes coses,
1: per algunes coses. Ja. Les dones no podíem estudiar. Uh-huh. Jo crec que vaig ser la primera persona de la família que va fer una carrera universitària, perquè total s'havien de casar.
0: Clar, havien de ser casadores, eh?
1: Clar,
0: importava poc el que fessin.
1: Quan vaig començar a treballar, als 14 anys, vaig començar a estudiar el batxillerat de nit, perquè tenia clar que volia acabar la universitat. Mm-hmm. És important, la universitat, perquè...
0: Sobretot quan vens d'una família treballadora.
1: Clar.
0: Perquè no ho dones per fet.
1: No ho dones per fet. Jo recordo que cada dia que entrava a la universitat pensava, hòstia, que bé, estic entrant a la universitat. Ja vaig fer la carrera clàssica de 5 anys i, clar, ho valores molt, molt.
0: Clar, tu anaves pel carrer que...
1: Sí, sí, jo entrava...
0: No entraves per les portes,
1: i
0: eh?
1: I pensava, estic amb el coneixement.
0: Clar.
1: Estic amb el
0: coneixement. I a més, clar, tu tens 70 anys, que ara sí. Jo estava pensant que el dret, o la idea sobre el dret, ha canviat. Sí. Sembla que en els últims anys, tothom que s'apunta a dret, i perdona, sembla que hi ha una idea des de fora que sigui per fer calés, o per sigui per ajudar a fer trapis. Per dir-ho ràpid i malament, no t'ho prenguis malament. Però clar, tu vens d'una època on veníeu de la transició, que l'havíeu vist néixer, o sigui, ets més o menys dels anys de la Cristina Almeida, per entendre's.
1: Exacte.
0: I llavors vosaltres vau veure la injustícia de ple, vau viure moltes coses, no? I m'imagino que vau entrar al dret també amb una idea de que allò canviaria el món, no ho sé.
1: Sí, sí, sí. Entres a dret amb idea, segurament, ara faig una manifestació autorreferencial, però bueno, pensant que tu pots posar no només un gra de sorra, pots posar molt més i pots fer que les coses canviïn. I sí, ho hem aconseguit, el grup de dones, en part i en certa manera. Jo crec que si les advocades no lluitem, no hi ha canvis de jurisprudència. Si tu no ho demanes, no hi ha canvis.
0: Vols dir que sou les dones les que heu hagut de canviar i les que heu canviat tot? És a dir, tot el que es dedica a refereix a la legislació?
1: Les dones advocades lluitant als tribunals són les que han fet crear una nova... parlant de violència, quan la violència no era... Mira, jo recordo els primers anys de la professió que defensava dones doncs maltractades, i els marits o companys, la pena era arrest domiciliari de cap de setmana.
0: Vol dir que els tornaven a portar a casa?
1: Els tornaven a portar a casa.
0: Què m'estàs dient?
1: Sí, sí, els primers anys...
0: De quins anys estem parlant, perdona?
1: Estem parlant fins a l'any 83.
0: Uau.
1: La pena era...
0: O sigui, la pena era arrest domiciliari,
1: fins al 89, arrest domiciliari.
0: O sigui, vull entendre-ho bé. O sigui, el senyor tornava a casa amb la dona que havia maltractat.
1: I el cap de setmana feia arrest domiciliari. No
0: molt bé.
1: De casa. Era terrible, la concepció.
0: Anys 80, això?
1: Anys 80. Fins al 89, que va canviar la llei. Sí, sí, sí, em vaig conèixer el 85, i el 89 va canviar la llei, i ja no hi havia, però el règim domiciliari era una cosa increïble. I som les advocades que els tribunals...
0: També hem de pensar en l'adulteri, per exemple, que era un delicte per les dones, pels homes no. O sigui, nosaltres no podíem ser adúlteres.
1: Amb encebamiento, que volia dir.
0: Exacte. Volia dir, tengo una querida. Però no passa res, que els homes hem vingut al món per això, no?
1: Sí, sí, ara amb l'altre. També existeix aquesta concepció, eh?
0: Clar.
1: De certa manera, ara.
0: Sí.
1: I més amb l'èxit de les idees de dreta, jo crec que ara estem tombant...
0: Estem anant enrere, penses, amb els drets de les dones.
1: La legislació avança i, al meu parer, la pràctica està anant enrere.
0: O sigui, les lleis van endavant, però no sabem com posar-les en solfa.
1: Per si soles, no.
0: Clar, han d'anar acompanyades.
1: Hi ha una creença generalitzada que si les coses van malament, si una llei no funciona, s'ha de canviar, modificar i fer una altra llei. Però si no hi ha paral·lelament un canvi cultural, jo soc molt escèptica amb les lleis.
0: I clar, perquè hem tingut molts casos en els últims anys. Sí. Dani Alves, el Rubiales...
1: Sí, en tinc
0: algunes jutges també, jutgesses que no han fet cas a les seves víctimes, al contrari, que les jutgen. És a dir, venim, per exemple, d'un altre jutge exdau de la Policia Nacional que qüestionava les denúncies de violència de masclista.
1: I resulta que és un jutjat de violència...
0: Això és molt fort.
1: Això és terrible. Clar, a més, la formació és fonamental. Resulta que si fan una formació de 10 hores, el jutge es vidu, que diem...
0: Amb 10 ja et fas feminista. Ja 10 hores ja ets feminista.
1: Feminista i tenen perspectiva de gènere. Perspectiva de gènere amb 10 hores.
0: Clar.
1: També hi ha el negoci de gènere, eh? Ara tothom fa formació. I realment la perspectiva de gènere...
0: És una manera... Això m'interessa molt, perquè la formació aquesta de gènere és una manera també de rentar a les empreses, als jutjats, és a dir, a tothom que està treballant en l'advocacia.
1: I és formació molt neutra. O sigui, ja, els termes perspectiva de gènere són molt neutres, ja. Faltaria més. Ara falten termes de feminisme o incorporar idees feministes. El feminisme no deixa de ser més que una...
0: Que no sigui un maquillatge.
1: Igualtat, no? Uh-huh. No deixa de ser més. No d'igualtat formal, que és el que ha fet la llei fins fa pocs anys, sinó d'igualtat material de contingut.
0: I clar, per exemple, ara que s'imposen, vaja, que hi haurà els tribunals de violència de gènere, com ho veus tu, això? És positiu, no és positiu?
1: Que s'imposin, has dit.
0: Sí, que es posin. Vull dir, perquè ara és com la novetat, diguéssim.
1: Sí, bueno, ha canviat la distribució tècnica processal. A mi em sembla que l'important és que... la judicatura, les persones magistrades, magistrats que estan a càrrec del tribunal, tinguin no només perspectiva de gènere, sinó una concepció feminista en el sentit d'igualtat real. Si no, aquests comentaris del jutge del DAO no són comentaris aïllats d'un sol jutjat. Aquí a Barcelona hem tingut alguna experiència, que no dic noms, d'una jutgessa que m'aixecava les dones. Una jutgessa de violència, i sortien les dades de declaració plorant. Això no és aplicar. Era una bona jurista, una bona tècnica era, però era una mala jutgessa. Perquè tu has d'acompanyar també, i no pots matxacar les dones. Si finalment a més hi ha aquesta creença de que les dones treuen profit denunciant, i no és cert. Al revés, moltes vegades això té efecte bumerang contra les dones. Les creences totalment incertes.
0: Però no ho repeteixis gaire, que no denunciarà ningú, eh?
1: Bueno, no,
0: tornarem a 1930, eh?
1: Faig la crítica i de vegades aconsegueix justícia.
0: Ja.
1: La reparació és molt important.
0: Clar.
1: I quan hi ha una sentència condenatòria, hi ha la sentència. És la sensació de que finalment algú amb poder ha reconegut que tu has patit violència. Però s'ha de denunciar. S'ha de denunciar el que està passant.
0: I és el que estàs fent tu avui aquí, eh?
1: Exacte.
0: La Marisa Fernández.

0: Parlant amb Marisa Fernández, advocada, una dona que, com dèiem, ha estat sempre de base, que ha cregut també en fer didàctica. També t'has dedicat a fer articles a la premsa, al diari.es, a la directa. És part, també, de transmetre el missatge.
1: Sí, és part. Recordo un que era... Em van dir, per què les dones no denuncien? Coi, us expliquem per què les dones no denuncien. Al final, totes les enquestes diuen... la conquesta sobre violència, doncs que, bueno, és la violència és infinitament superior al que es denuncia. Però per què no denuncien? Això és el que hem de veure.
0: Ens hem de fer tots aquesta pregunta.
1: Clar, per què no denuncien?
0: Jutges i també cossos policials. Sí, aquí hi ha molta responsabilitat de cossos policials, també, amb tot això.
1: Sí, hi ha molta responsabilitat. Però és curiós que també les enquestes de satisfacció de les dones que han patit violència posant en primer lloc a, hi ha excepcions, en primer lloc a la policia, una gran satisfacció, i l'últim els jutges i jutgesses, a l'últim lloc en què saps de satisfacció sobre
0: sí, però qui queda millor? Els policies?
1: Els policies primers queden molt millor que els jutges.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, molt millor. De vegades
0: o sigui, vol dir que ho estan fent, llavors ho estan fent bé, els cossos policials?
1: Ho estan fent millor. Sí, ho estan fent millor.
0: Sí. Escolta, el que més sobta a vegades és que hi ha dones jutges també que no confien, no?, en aquestes dones, i això ens costa d'entendre.
1: Bé, veiem que la dea si segueix amb l'actualitat política a dones parlamentàries de partits de dreta que no segueix, o que no hi havia el cert gènere, o que aquesta és una... No sé, em pregunto, suposo que elles, com tantes dones, algunes d'elles són en patit violència. És molt difícil trobar una dona que no hagi patit violència d'una manera o d'una altra. Tant de bo, per les que no. Però, bueno, negar la realitat no és un bon sistema.
0: I tu també, per exemple, com a advocada, com t'has sentit en aquest món? T'has sentit qüestionada alguna vegada?
1: No.
0: O t'has sentit que t'han tractat diferent per ser advocada
1: no,
0: i dona?
1: No, sincerament no. Potser perquè tinc un físic molt gran. Les meves companyes em deien... Jo tenia una companya de despatx, que és petiteta i prima, i em deia, ves tu que impressiones. Tinc un físic molt gran, probablement també tinc mala llet.
0: Sí, mala llet.
1: Sí, als tribunals. M'agrada. És una manera de descargar-lo.
0: Sí. I... Però també creus que, d'alguna manera, t'has masculinitzat o has fet servir maneres una mica més masculines perquè et fessin cas? És a dir, has tret la mala llet perquè les coses anessin com havien d'anar?
1: Sí.
0: Sí,
1: segur. A més, és molt difícil separar-te del model. Mira, recordo el 2024, a Caladona vam organitzar el 25 de novembre un tribunal popular contra la violència vicària. I jo, com que era la jurista, més o menys ho vaig organitzar. Després em vaig adonar que el vaig organitzar el model patriarcal i clàssic que jo coneixia.
0: Per què? Per què vas
1: fer? En lloc de pues, el jurat, la fiscal, la presidenta, en lloc d'innovar i fer un model més feminista, per això ho vaig veure a posteriori. I, clar, és molt difícil separar-te del model.
0: Estem tothom educats de la mateixa manera.
1: Clar,
0: al final,
1: clar.
0: El patriarcat ens afecta a tots,
1: clar.
0: No només als homes. Clar.
1: És complicat sortir-te'n. I jo confieso que algunes vegades, sí, o moltes vegades, segurament he seguit aquest model d'atacar molt, de
0: ser agressiva, no? Potser.
1: Sí, sí, sí.
0: No sé, que no t'he vist mai, eh?
1: No hi ha comparació amb els advocats joves i joves, que són molt més agressius a la nostra generació.
0: Sí?
1: Sí, entre companys, sobretot.
0: Per què?
1: O sigui, abans hi havia molt... Tu podies ser agressiva amb l'agressor. Evidentment, jo era agressiva amb l'agressor, però no entre companys i companyes. I ara sento, ara no exerceixo el tribunal, però els últims anys, que, i algunes companyes m'ho corroboren, que els advocats contraris no només ataquen a la dona o a la persona, ataquen a l'advocada, i això és inadmissible. És inadmissible.
0: Tu, per exemple, has fet objecció de consciència, podríem dir, quan t'ha vingut algun client o clienta que no t'ha interessat?
1: Sí, no, jo al principi...
0: O, aquesta persona sí, jo sí. No la represento?
1: No, i tant.
0: Si tu haguessis representat un Luis Rubiales?
1: No, perquè... Mira, al principi feia el torn d'ofici. Després ja no vaig fer perquè estava saturada de feina. I a la vegada va arribar un home que presumptament havia violat un nen. I vaig anar al col·legi i vaig renunciar. Pensava que potser no m'ho acceptarien perquè el col·legi és molt rigorós, però vaig dir, miri, ara vaig utilitzar, vaig dir, miri, jo no el defensaré bé. I aquest home necessita algú que el defensi, jo no el defensaré bé. I particularment, i tant. El que passa és que tu crees la clientela, perquè a mi no em venien homes.
0: Venien només senyores.
1: Venien dones agredides. Clar. Tu creus una mica...
0: Però llavors estàs sentint algú?
1: Sí.
0: No ho sé, 93207474, que ha estat clienta teva. I diu, home, la Marisa m'ho ha fet molt bé.
1: Ah. Recordo fa uns anys que estava molt, molt deprimida. Un dia estava en un bar per la nit, molt deprimida. Havien diagnosticat la malaltia greu. Va passar una dona, va entrar, jo no la recordava, i em va dir... Ostres, fa 20 anys em va salvar la vida. Jo vaig quedar... Jo vaig pensar que era algo com màgic, perquè em va...
0: Et va canviar l'humor.
1: Em va canviar l'humor. Em va canviar l'humor.
0: Això et deu passar bastant, que et deuen abraçar pel carrer, saludar...
1: Me n'adono a les manis. A les manis, que trobo alguna dona que m'abraça i que em diu... Uh-huh. Ho recordo especialment aquell dia, que estava molt, molt baixeta, i aquella dona em va donar una abraçada. Jo no la recordava, eh? Sí... És gratificant. Per mi està gratificant.
0: Home, i tant.
1: I de vegades he confós la meva identitat amb la meva feina. Cosa que no deu ser bona.
0: Ja ens ho deies, que el mono, el verí, ho has començat a dir al principi d'aquesta entrevista. Marisa Fernández Gálvez, 40 anys de professió, aquesta dona, seguiu-la, que encara donarà una mica de guerra.
1: I tant.
0: Moltíssimes gràcies, fins aviat.
1: Merci. Fins aviat.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: De veritat que jo ho intento, però no puc evitar. Com veiem venint desastres sense poder-me apartar. Com navalls...
2: 7 minuts de 2:15 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio sentint Les dones i els dies. I Irene Pujades acaba d'arribar. Com estàs?
3: Sí. Bon vespre, Montse, què tal?
2: Ai, mira,
3: això?
2: Em fas contenta, perquè m'ha explicat coses tan fortes, la Marisa...
3: Ara fem un canvi de...
2: M'ha quedat una mica el cor encongit i necessito una mica de fantasia, una mica de literatura...
3: Doncs ara anem a parlar de nous principis i de novel·les bones.
2: Exacte, una mica d'amor. Avui vens a recomanar-nos la nova novel·la de l'escriptora mexicana Valeria Luiselli. Ho hem de dir així? O com
3: Exactament.
2: Ho hem de dir?
3: Sí.
2: Luiselli, eh?
3: Suposo que sí, espero que
2: perquè
3: sí.
2: Perquè és un cognom italià.
3: Ella és d'ascendència siciliana, com parlarem avui. I sí, us vinc a portar la seva nova novel·la. Es diu Principi mig fi. La podeu trobar en català a Angle Editorial, en traducció de l'Elisabet Ràfols, i en castellà a Feltrinelli, en traducció de la mateixa Valeria Luiselli, perquè, de fet...
2: Això, és que... Jo ho pensava, però Angle, per què ha traduït la novel·la?
3: Perquè
2: està escrita en anglès.
3: La novel·la està escrita en anglès perquè ella, de fet, el seu pare, ella és mexicana, però el seu pare era diplomàtic i va créixer entre Sud-àfrica, Corea del Sud, la Índia, ara mateix viu a Nova York, i llavors ella escriu i parla, viu en castellà, però escriu tant en castellà com en anglès. I també, de fet, molta part de la seva literatura reivindica una mica aquesta cosa de la frontera, de la identitat híbrida, no? Perquè realment, doncs això... que la novel·la
2: Irene,
3: la va escriure en anglès.
2: Irene, ara que la Valeria no en sent, que ja la vas entrevistar l'altre dia,
3: sí.
2: Una mica d'enveja ens fa aquesta noia, eh?
3: Sí,
2: pare diplomàtic.
3: Els
2: nostres pares són meravellosos, eh?
3: I
2: però...
3: tant. I ella, una persona intel·ligentíssima, la veritat, sí. I és el que deies, la Valeria va venir a... Va venir a Barcelona per presentar la novel·la en el marc del festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum, i vam tenir l'ocasió de parlar amb ella, així que avui recuperarem trossets de la conversa que vam tenir.
2: Doncs escolta, primer de tot, abans d'entrar en matèria, explica'm de què va principi, mig, fi... De la Valeria Luiselli. De què va això? A veure.
3: Principi mig. Ella és una de les millors escriptores, vull dir, de
2: genolls. Tu ja estàs de
3: d'Amèrica Llatina, d'ara mateix, de veritat. És una escriptora experimental, però interessantíssima, molt humana. En tot cas, anem a la novel·la d'ara, que es diu Principi mig fi. Es tracta d'una novel·la en què una escriptora i la seva filla busquen un nou principi després d'una ruptura amorosa i familiar. La mare, l'escriptora, s'ha separat del seu nòvio, que també tenia un fill, així que han passat de ser una família de 4 a ser una família de 2.
2: L'escriptora i la seva... Molt dels nous temps, això.
3: Sí.
2: Això està bé.
3: Sí.
2: D'acord.
3: L'escriptora i la filla viatgen a Sicília, que és d'on prové la família d'ella, com en el cas de Luiselli, i deambulen per l'illa, coneixen gent, divaguen, es retroben amb un amant de la mare, expliquen històries de l'àvia siciliana, s'envien missatges amb la mare de l'escriptora, que sembla que té com un príncipe de demència, llegeixen clàssics, s'expliquen mites... És una novel·la que no té gaire trama, la veritat, però és una novel·la que es pregunta molt sobre els principis.
2: I això t'anava a preguntar. Jo l'he fullejada... I tots són títols, és com si fossin articles o... No?
3: Tota la novel·la està escrita com per fragments petits i tots els fragments són títols del llibre d'Història Natural de Plini el Vell.
2: Mare meva.
3: Això, a mesura que avança la novel·la, va tenint sentit.
2: No, és que jo t'ho volia demanar,
3: i
2: perquè dic, és que jo l'he començat a llegir i m'ha encantat, però pensava, com és que cada paràgraf té un títol?
3: Clar, i el títol potser és com apareixen els llamps, l'existència de les estrelles, no? I són els títols d'Història Natural de Plini el Vell, que és un clàssic llatí. En tot cas, també és una novel·la que es pregunta molt sobre els principis i sobre estar al mig. Què vol dir estar al mig de la
2: vida?
3: Com
2: els dijous.
3: Exactament. Tenir una filla preadolescent i una mare que comença a tenir demència i com situar-se en aquest mig, no? I fins i tot si existeix aquesta idea de principi mig-fi, no? Perquè la novel·la, de fet, no obeeix l'arc narratiu de principi mig-fi.
2: O sigui, tot comença amb una separació.
3: Sí.
2: I a partir d'aquí, la trama s'embolica.
3: Exacte, efectivament. La novel·la comença just després d'aquesta ruptura amorosa que es presenta com si fos un cataclisme inicial, no? I això la Valeria Luiselli ho relaciona molt amb els mites d'origen que sempre comencen amb un desplaçament o amb una separació. Ella va dir això.
4: Me llama mucho la atención que efectivamente en todos los mitos de origen que conozco, sean de la tradición griega, latina, pero también si te vas más atrás a la epopeya de Gilgamesh o más atrás, siempre hay dos cosas que se parten en dos. Una hendidura entre dos cosas y así empieza el desplazamiento, así empieza la historia.
2: Aquest és l'inici. Escolta'm, llavors, la filla de la novel·la, quants anys té? En quin moment de la vida està? Perquè em sembla que et vas enamorar molt d'aquest personatge.
3: Sí, sí, el personatge de la filla m'encanta. Ella té 12 anys i està en aquest moment com de frontera, en realitat, entre la infantesa i l'adolescència.
2: Una mica com la teva neboda.
3: I és una... sí, sí, sí. I és un personatge meravellós que fa comentaris absolutament savis. Veu que sa mare està perdutíssima i, no?, mostra una altra manera de veure el món, d'interpretar-lo, i no es deixa encerronar. I, de fet, en les últimes novel·les de la Valeria Luiselli, tant en aquesta nova com en l'anterior, que us recomano moltíssim, que es diu Arxiu dels Infants Perduts, Luiselli sempre dona veu i espai als nens d'una manera que jo, la veritat, molt, molt genuïnament, jo no havia llegit mai. I en aquest cas és una nena de 12 anys que està allà entre la infantesa i l'edat adulta, i sobre això Luiselli diu el següent.
4: La niña de esta novela no es una niña chiquita, es una niña en esa transición de la infancia hacia la adultez, está entrando a la adolescencia y formulando preguntas complejas, quejas intensas, humores particulares, ¿no? Y hay algo en ese espectro de conciencia, ese claroscuro que va de la infancia hacia la adultez que me interesa particularmente. Es un tipo de frontera, ¿no? Y bueno, a mí me interesan los espacios fronterizos, los espacios intermedios.
2: És una mica Pippi Landstrom, aquesta nena?
3: Una mica.
2: Sí, estava pensant, m'havia vingut al cap, sí, perquè sí, és una intrèpida viatgera, allò entre la infància i l'adolescència.
3: Hi ha un moment de la novel·la que ella parla en primera persona, la nena, i també és molt interessant veure com el que deia la mare i després el que diu la nena, no?
2: Clar, que, a més no sentim mai parlar als nens del món dels adults.
3: Exacte.
2: Necessitem molt, si no és un llibre infantil, no passa gaire.
3: I això Luiselli ho fa molt, la novel·la anterior també ho fa, és molt interessant.
2: I així comença aquesta novel·la amb la mare, la filla, que volen situar-se de nou al món. I què passa aquí?
3: I aquí és curiós, perquè en realitat jo tampoc no havia llegit, no sé si tu, Montse, sobre gaires novel·les sobre mares solteres o senzillament sobre mares soles amb les seves criatures. Segur que n'hi ha força, però a mi la veritat és que crec que no n'he llegit massa. I vaig preguntar-li a la Valeria Luiselli si li interessava explorar aquesta relació tan concreta i va dir això.
4: Sí, me interesaba explorarlo, no como por una sensación de carencia de algo en la literatura, sino más bien porque me parecía una relación y un estar en el mundo muy particular. Hay una sensación, por un lado, de enorme desprotección, de ser un madre o un padre solo, por cierto, ¿no? O sea, yo siento que quien no tiene a un compañero o compañera para hacer juntos la aventura de la maternidad, de la paternidad, pues se encuentra solamente ante sus propios monstruos y fantasmas. No tienes con quién tomar grandes decisiones y demás. Es un lugar difícil. Y al mismo tiempo es una circunstancia profundamente hermosa porque la relación que se tejen con los hijos cuando realmente es solo una y otra o uno y otro es de una intensidad particular. Hay un compañerismo particular, una compinchería y una complicidad muy particular en esa estructura más chiquita de la familia. Tienes cosas de mí.
2: De fet, ara jo aquí estava fent xafarderia a micro tancat i et preguntava si la Luiselli també és mare, perquè, clar, potser es coneix molt aquesta situació.
3: Sí. De fet, la novel·la, les dues novel·les anteriors, o sigui, les novel·les de la Luiselli, les dues últimes, com a mínim, i aquesta, i sempre hi ha com aquest punt de semiautoficció. Ella, i de fet, dins d'aquesta novel·la parla, no?, de fins aquí un punt... és ficció purament, però està molt basada en molts esdeveniments de la seva vida, diguem així.
2: Deixem-ho així.
3: Sí.
2: Escolta, a la novel·la hi són aquestes dues, però el món ens presenta... El que ens presenta és un món molt femení.
3: Sí, és a dir, hi ha l'escriptora i la filla, però també hi ha la mare de l'escriptora, que és una dona que de jove va deixar la família per unir-se a una guerrilla.
2: Atenció.
3: Cosa que també la mare de la Luiselli també ho va fer. I la via de l'escriptora, que és siciliana, que és una dona que quan era jove va vestir-se de noi perquè la deixessin treballar en una excavació arqueològica a Sicília i que més tard va emigrar a Mèxic. És a dir, que hi ha tota aquesta genealogia femenina.
4: Lo que ocurrió en los años en que yo escribía esa novela fue precisamente que mi casa, tras una separación mía, se llenó de mujeres. Algo que no fue planeado, algo que fue sucediendo. Llegó a vivir con mi hija y conmigo mi madre, luego una sobrina, luego otra sobrina, luego la sobrina grande tuvo una hija, luego, bueno, estaba siempre nuestra perra Lola, luego yo iba albergando durante periodos de unos meses a amigas que se iban divorciando, entonces también estaban las amigas, y así, y la verdad es que durante los últimos 8 años, mi casa, todavía hasta la fecha, es una casa en donde hoy hoy en día vivimos 7 mujeres. Tiene mucho, mucho de hermoso esa manera de estar. Obviamente, nada es perfecto.
2: Nada es perfecto, Déu-n'hi-do, carai, eh?

0: del año 2018, se ve que estaba yo muy enojada, decía, necesito escribir una novela sin hombres.
1: Necesito escribir una novela sin hombres. Estava ella, va dir, i ara que no els puc trobar de la meva vida, els trec de la ficció.
2: Exactament.
1: No? Necessita bon descans aquesta noia.
2: Sí.
1: No és l'única.
2: Efectivament, i és veritat que tota la seva novel·la està plena d'històries, històries familiars, complicitats entre les diverses generacions de dones d'aquesta família, històries mitològiques, mites de creació, cosmogonies. Valeria Luisile parlava molt de la importància de les històries en aquesta novel·la.
0: Yo creo que lo que ocurrió en mi espacio cotidiano, en esa casa de mujeres que se fue armando, fue que empezaron a correr las historias, ¿no? Mientras lavábamos platos o cocinábamos o no sé qué, mis sobrinas le preguntaban, mi madre es una mujer muy discreta y no es una ávida contadora de historias, como es a veces en las familias, ¿no? Que la madre cuenta historias. Mi mamá no, mi mamá hay que sacarle las cosas tirando así con una cuerda. Y mis sobrinas son muy buenas haciendo eso, yo soy menos, a mí no me cuenta casi nada, pero mis sobrinas le sacaban historias de mi abuela, de mi bisabuela, y entonces empezaron a rondar por la casa también los fantasmas de nuestras antepasados, y ahí se empezó a gestar la sensación de esta novela, ¿no?
2: Sí, doncs això, Valeria Luisile, ella parla de tota aquesta estructura de la novel·la com feta de cercles concèntrics, no? Ella va començar amb aquestes històries familiars explicades a casa, lèxic familiar, i d'aquí ja passa a temes més comunitaris, socials, polítics, i després ja cap a la cosmogonia, els clàssics, la història natural.
1: La Pliny el Vell i tota la mandanga.
2: És una novel·la escrita per capes que va des de les converses que tens al menjador fins als mites de creació.
1: Perdona, jo estava pensant que com té ascendència italiana, no seria això com un tiramisú?
2: Exactament,
1: com és aquell altre plat de la lasanya, allò que també van en part. Una lasanya literària, és que és bonic l'amor.

0: Parlant avui aquesta nit amb la Irene Pujades d'aquest llibre de la Valèria Luiselli, que es diu Principi, Mig i Fi, editat per Angle i també per Feltrinelli, que és una editorial que fa dos dies ha arribat al mercat espanyol, podríem dir.
1: Sí, de fet, crec que aquí han arribat amb aquesta novel·la.
0: Exacte.
1: I amb una de Boris Pasternak.
0: Vull dir que, sí. Déu-n'hi-do, avui estrenant-nos amb aquesta autora, aquí sí. Al programa, com a mínim, i amb, vaja, amb un llibre molt curiós que parla d'aquest estiu, amb les...
1: De mare i filla,
0: de mare,
1: Cecília,
0: filla,
1: buscant
0: àvies,
1: principis.
0: Amb històries curioses, ens encanta.
1: Sí.
0: Escolta, dèiem això dels clàssics, que hi tenen molta presència la novel·la. M'has parlat de Plini el Vell.
1: Sí.
0: A veure, cap on va això?
1: Durant el viatge a Sicília, la mare i la filla porten un tros d'un mosaic de Proteu, que és un mosaic que l'àvia siciliana va robar quan es vestia de tio per fer excavacions arqueològiques abans d'emigrar.
0: I aquesta dada és certa?
1: Això no se sap. Això no se sap, però elles van com per Sicília amb aquest tros de mosaic robat. I a més, la filla de 12 anys va llegint fragments d'aquest llibre que es diu Història natural de Plini el Vell.
2: El gran naturalista que acompaña como un Virgilio a las protagonistas de este libro, que es Plinio el Viejo, que es un personaje entrañable. Era un gordazo que coleccionaba datos sobre el mundo, que roncaba muchísimo. Todos se quejaban de cómo roncaba. Y que se la pasaba leyendo todo el día. Sentía que si no leía durante un minuto el día, se perdía de algo. Bueno, pero Plinio, lo obsesivo de coleccionar observaciones sobre el mundo. Entonces, no todas son suyas. Muchas de las observaciones que él colecciona son cosas leídas en otros libros, pero es el gran compendiador. Y hace un compendio de cientos de miles de observaciones sobre el mundo, empezando por el movimiento de los planetas, de dónde viene la luna, qué es el sol, existe o no la fortuna.
1: Aquests són els títols que deies, Montse, són els títols que formen tota la novel·la. Tota la novel·la té petits títols que són aquest índex de Plini el Vell.
0: I a més, o sigui, clar, jo estava pensant ella, m'imagino que vol parlar de la família, de moltes qüestions, del món de les dones, etcètera, de com ens anem també doncs, aprenent unes de les altres, etcètera, però després també aquesta part de joc.
1: Completament, completament. És una novel·la molt juganera i que busca moltes maneres d'acostar-se a aquesta idea dels nous principis. No? Plini el Vell ens el presenta com un d'aquests primers naturalistes que estava mirant el món per primer cop, no? Efectivament, buscant un nou principi, buscant noves maneres d'explicar-lo, d'ordenar-lo.
0: I potser perquè les protagonistes també volen un nou principi.
1: Exacte.

0: vides.
1: Exacte. I elles estan buscant una nova manera d'estar al món, i en aquest sentit Plini el Vell encaixa com perfectament, encara que sigui un senyor de l'època llatina, no? I davant del pessimisme contemporani, jo crec que Luis Eli també vol reivindicar aquesta mirada nova.
2: Hay algo ahí en esa mirada temprana sobre un mundo aún no visto, no del todo documentado, que apenas se está ordenando, recogiendo en papel, que me parece una mirada que hoy en día nos puede enseñar mucho, nos puede reenseñar un espacio y un tiempo de observación, ¿no? Y de atención, sobre todo, de desde dónde, cómo volver a poner atención a las cosas.
0: Tornar a reconnectar, tenir una oportunitat també per mirar a la gent que tens a la vora, no? No estar pendent del que ens passarà.
1: A mi em sembla preciós això, com aquesta idea de
0: d'estiueig, també.
1: Sí, en realitat sí, i de voler aprendre a tornar a mirar el món, no? I realment aquesta idea dels principis i de construir un nou món està molt present en diverses capes. De fet, mentre l'escriptora i les filles són a Sicília, el volcà Etna entra en erupció, comencen a haver-hi molts incendis, és un d'aquells estius d'incendis i que catàstrofes al Mediterrani, i llavors, en certa manera, és com que les catàstrofes de la mitologia es van mesclant amb les catàstrofes del dia a dia, no? com si el món fos una cosa com d'esterotada que s'hagués d'interpretar de nou.
0: Digues.
1: No, i això, i llavors ella, la Lucilia també explica que la novel·la la va escriure com per capes i a poc, fent molt de xup-xup, i que va començar preguntant-se sobre els principis i els mites, i a poc la novel·la, diguem que va anar creixent per dins, no? Ella no tenia clara cap trama, i de fet explica que va trigar uns 6 anys a escriure-la.
0: La lasanya,
1: totalment. I que justament per escriure-la també va buscar una nova manera de relacionar-se amb l'escriptura, una manera que fos com més feminista, més sostenible, menys explotadora, no? Menys d'intentar com produir i fer com alguna cosa que tingués sentit.
2: Yo fui muy inconsciente durante muchos años sobre mi relación con la escritura como relación, y simplemente extraía de mí todo lo posible a costa de lo que fuera. Mi atención estaba puesta en, no importaba por qué medios, saliera todo lo mejor y más y otra vez más, ¿no? Y me tardé en darme cuenta, ya entrados mis 30, que la escritura es una relación de una misma con una misma, pero de una misma también con su quehacer, y que hay que renovar votos y reinventar esa relación, como cualquier otra relación, una y otra vez en la vida, para que no se vuelva o algo movido por la inercia, o bien, quizás en el peor de los casos, algo tóxico y destructivo para una misma.
0: Que bonic això que deia la Valeria Luis Eli d'aquest llibre Principi, mig i fi, editat per Angle. Aquesta idea també de potser pensar que en els temps moderns no podem estar com estaven abans, potser en un escritori tancades, aïllades del món, sense viure, només escrivint, sinó sí. Que els temps ens porten altres coses i també hem de ser comprensius amb això, no?
1: Sí. Jo trobo que la seva reflexió sobre intentar com no ser explotador amb la pròpia escriptura és molt interessant. De fet, a dins de la novel·la hi ha un moment que ella parla d'un altre poeta que parlava de la relació amb l'escriptura com si fos la relació amb un altre ésser humà, no? I que llavors és com que l'has de cuidar, l'has de regar, a vegades l'has de donar espai, l'has de donar paciència, i em sembla realment molt interessant això.
0: És bonica aquesta idea.
1: Sí.
0: No, sempre està allà apuntalant. Escolta, seguim amb la Valeria Luis Eli, però en un altre context, oi?
1: Ara canviem molt ràpid de context. Ja hem parlat de Principi, mig, fi, us la recomanem moltíssim. Llegiu aquesta novel·la, llegiu Valeria Luis Eli en general, és una escriptora interessantíssima.
0: La Irene Pujadas ha tret el seu certificat, el seu INSO 9000, vull dir, no li negueu, quan ella diu alguna cosa és perquè val la pena.
1: Però per acabar, abans de marxar, per acabar amb Valeria Luis Eli, sí que també volia explicar que ella ha participat en un altre projecte que em sembla guapíssim i que també té a veure una mica amb aquest optimisme, amb el temps i amb l'escriptura, que és el Future Library Project, la Biblioteca del Futur.
0: A veure, explica'ns què és això.
1: Es tracta d'un projecte de l'artista Katie Patterson, que es fa en una biblioteca d'Oslo des de l'any 2014. Llavors, el tema és que ells conviden escriptors de tot el món a escriure llibres que s'atresoren en una sala tancada de la biblioteca d'Oslo, d'Oslo i que no es podran llegir fins l'any 2114, és a dir, 100 anys després de la ideació del projecte. Llavors, per fer el projecte es van plantar 1.000 arbres en un bosc de Noruega que serviran per produir el paper amb què s'imprimiran aquestes 100 obres que
0: s'escriuran
1: durant aquests 100 anys. Exacte. Llavors,
0: i és a dir, que no podrem llegir cap novel·la fins al 2114?
1: No, llavors, clar, hi ha tot d'escriptors escrivint novel·les i entregant aquests manuscrits sabent que ningú que ells coneguin la podran llegir mai, no? O sigui, estan fent com una mena de... estan escrivint per la gent del futur. Llavors, la primera escriptora que va participar...
0: Com enviar els llibres a la Lluna, m'estàs dient?
1: Exacte, o sigui, estan fent els llibres per la gent del 2114. La primera en participar-hi va ser la Margaret Atwood, l'any 2014, i la Valeria Luiselli hi va participar justament l'any 2023 amb una novel·la que es diu La força de la ressonància, The Force of Resonance, i que no llegirem mai, efectivament, perquè no es farà pública fins al 2114.
0: Perdona, però això és una mica xupa-me la punta, perquè, a veure, has de tenir una força creativa per dir, no, he escrit una novel·la, però no la llegireu, la llegireu la gent del 2114.
1: És increïble.
0: Això és saber-ne molt, eh?
1: Això és saber-ne molt, i a mi realment m'encaixa moltíssim amb la seva novel·la i amb la seva... perquè trobo que també és un projecte que té un cert misteri i que té alhora molta confiança en l'existència d'un futur l'any 2014 en què hi haurà
0: millor molta
1: gent que no ha nascut i que voldrà llegir tot això, no?
0: Ai, en fi, res. A veure si estarem aquí nosaltres el 2114, ja t'ho explicaré. Irene Pujadas, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Fins aviat. Ens ha agradat molt conèixer la Valeria Luiselli amb aquesta novel·la Principi mig fi. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa, que també té el seu fi, amb Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem amb dones migrants sobre els problemes, tota la burocràcia que s'estan trobant a l'hora d'acollir-se a la regularització extraordinària del govern espanyol, però també aquest moment d'esperança, tot allò que viuen. Ens en parlaran demà en directe a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill d'un delicte d'homicidi i veu un mòbil econòmic en el crim. Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que ell volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país.
1: Avui, precisament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient. L'USTEC i CGT assistiran a la reunió, tot i que diuen que la proposta es queda curta i professors de secundària no hi anirà perquè considera una presa de pèl.
2: Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat.
1: L'home detingut ahir a Figueres per haver mort a ganivetades la seva exparella en ple carrer tenia una ordre d'allunyament de la víctima. L'havia trencat el dia abans per agredir la dona. Els Mossos investiguen el cas, que està sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
2: Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, en el discurs d'agraïment.
3: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
4: I ha servit aquesta informació que heu fet en català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya per tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat, doncs s'integreixin.
2: En l'acte, Justo Molinero va rebre el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre d'altres, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora de l'Ara, Esther Vera, RAC1, el Diari de Sabadell o el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
1: Esports. Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar dissabte.
2: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 20 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se. S'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A veure com la tenim. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, escolta, la Marta ha estat aquests dies sense veu. Em sembla que estàs una mica recuperada.
1: A veure quan dure.
0: A veure.
1: En qualsevol cas, si no, prou bé.
2: Ha canviat una mica.
1: Sí, ha canviat una mica, però és que divendres vaig parlar massa.
0: Clar, i el cap de setmana també.
1: I ja està, pegat sense veu. En qualsevol cas, vinga, va.
0: Vinga, va, som-hi, arrenquem.
1: Avui a la ràpida, el Montsià veuran sortir el sol a les 6:37, en un dia que aquí el dia durarà exactament 14:35.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el dia recordant una de les declaracions icòniques de Cher, que va dir: la meva mare em va dir un dia, hauries de casar-te amb un home ric. I jo vaig respondre-li: mama, jo sóc l'home ric.
0: Una de les mítiques frases que ens ha deixat la cantant Cher, perquè, de fet, hem arribat el dimecres i ho celebrem amb una cançó que és pura cafeïna. Evidentment que soni l'eterna Cher.

0: És la mítica de Xup Xup Song, de Cher. I és que, quan acabem de dir, o ara que hem dit que és eterna, és perquè ella és una d'aquelles persones que semblen haver desbloquejat un mode infinit a la vida. De fet, quan la majoria d'artistes tenen una etapa d'èxit, ella n'ha tingut aproximadament 16, repartides entre la música, el cinema, la televisió i la moda impossible de Cher. I és que quan molta gent pensava que seria una cantant més dels 60, Cher va decidir reinventar-se. I de quina manera va fer-ho? Va arribar amb la cançó Believe. Aquesta cançó no només va arrasar les pistes de ball, sinó que va convertir pràcticament l'autotune en un instrument musical oficial. Cher també ha desenvolupat un superpoder únic, si ho podem dir d'aquesta manera, que és desafiar el temps. No cal ni dir que internet porta anys fent bromes sobre el fet que Cher no envelleix, i és que ella, el bisturí i el seu cirurgià plàstic porten anys mantenint una relació força estreta. En resum, Cher és una cantant icònica, és una estrella del cinema, és la reina del pop i pionera tecnològica involuntària. No serà un ésser immortal, però avui la celebrem perquè Cher bufarà 80 espelmes. I així arrenquem els matiners d'avui dimecres, recordant que el temps passa volant i que en un obrir i tancar d'ulls arribarem a les 6, igual que Cher ha arribat als 80. Estupendes i fabuloses.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maia, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimecres, meitat de setmana.
2: Què tal?
0: Mira, cafè baixada.
2: He fet el primer sprint matinal a les 5 i 8. No,
0: no
2: està mal, espero tenir aire per explicar-te els continguts del matí.
0: Tu tens bon fondo, perquè tu habitualment vas a córrer. Perquè, no, escolta, pujar i baixar 4 escales d'aquí.
2: Sí, però ara feia dies que a les 5 del matí no anava a córrer, i per tant, ara veurem. Què, vols que t'expliqui què farem?
0: Faire? Home, sí, estaria molt bé, i m'encantaria que ho fessis.
2: Doncs, mira, avui parlarem i molt, òbviament, de les novetats sobre el cas Jonathan Andic, ahir detingut i en llibertat sota fiança. S'ha aixecat el secret de sumari. Hi ha detalls sobre com va anar i sobre aquests indicis que tenen els Mossos d'Esquadra. No hi ha cap prova que demostri que hi va haver un homicidi, però hi ha molts indicis que apunten a que hi tingui relació. Per això el van detenir ahir, per això se segueix el procés judicial, i us els explicarem tots. Tindrem el Cesc Maideu, periodista del diari Ara, que ha estat seguint el cas, i també l'advocada penalista Judit Jané, que ens expliqui una mica com funciona doncs una investigació d'aquest tipus.
0: I aquests processos, no?, que moltes vegades no els entenem.
2: Exacte, i per saber, ha passat molt de temps, ahir vam tenir el cap d'investigació de la comissaria d'investigació dels Mossos, que ens deia, ha estat una investigació, està sent una investigació molt complicada. Tampoc ens podia dir molt més, però per veure una mica com ha evolucionat, i amb tots els detalls del cas. També estarem atents a la política, que està molt moguda. Avui hi ha sessió de control al Parlament i al Congrés, en la prèvia que s'hagin d'aprovar els pressupostos, que serà divendres, i al Congrés amb la imputació de Zapatero, que també és un fet històric, perquè fins ara cap president espanyol havia estat imputat, i per tant veurem com reacciona el Congrés. I també parlarem amb la periodista del Mundo, Ángela Martín Olay, que és una de les que ha seguit més aquest cas plus ultra, que ha acabat amb la imputació de Zapatero. Després farem secció de tele i sèries. Saludarem a Neus Bonet, la periodista i sempre amiga d'aquesta casa.
0: Avui per la porta grossa.
2: Fantàstica, sí. Perquè és la presidenta dels Premis RAC i avui s'entreguen, i per tant estarà bé saludar-la. I a les 11 una altra persona important, Justo Molinero.
0: Hombre, per favor!
2: Que ahir va rebre el Premi Nacional i sempre ve de gust sentir-lo. I ja està, i amb això i amb l'humor ja haurem fet el dimecres.
0: Home,
2: no està mal, eh?
0: Doncs que ja pots córrer cap a la redacció, perquè teniu feina per avui.
2: Bueno, ara pujar, potser la faig caminant, si no et sap greu.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, arribem ja a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, i bon dia també a Àlex Bosch.
3: Bon dia, matiners.
0: Sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, ahir parlàvem de tortugues i avui parlem de pingüins. I us faig un spoiler perquè acabarem parlant del futbolista Ousmane Dembélé.
0: Caramba, m'ho dius?
3: Ho lligarem tot.
0: A veure com ho fas. Això.
3: Aquesta matinada hem sabut a través d'un teletip que un grup de científics xilens, brasilers i dels Estats Units han descobert una nova espècie de pingüí. La primera que es descobreix en 100 anys,
0: uau,
3: a la zona de l'Antàrtida. Es diu... Ai, em s'ho diré bé, m'ho he preparat. Pingocelis kerguelensis.
0: Es diu pingú.
4: Pingocelis
3: kerguelensis. Es diu així perquè és una espècie exclusiva de la illa de Kerguelen. Abans es deien illes de la desolació. Són unes illes que pertanyen a França, que estan situades al mig del no-res, a l'oceà Índic, a uns 2.000 quilòmetres al nord de les costes de l'Antàrtida. Molt lluny.
4: Molt lluny.
3: Molt lluny, i es deien illes de la desolació per alguna cosa, eh? La nova espècie l'hem vista, i la veritat,
0: és que
3: jo no
0: les fotografies, exacte.
3: Cap diferència no. Respecte als pingüins que havia vist fins ara.
0: No, no.
3: En tot cas, els científics asseguren que l'han estudiat i diuen que tenen variacions genètiques clares respecte als pingüins comuns.
0: Val.
3: Diuen que estan més ben adaptats al clima fred extrem que hi fa en aquesta illa i que, a més, tenen una vocalització lleugerament diferent. És a dir, que si mai teniu un pingüí
0: a casa,
3: davant, sí, no sabeu si és cargalensis o no, us recomano que hi parleu.
0: Molt bé.
3: I que us fixeu en com vocalitza. Per cert, que ens ha passat una cosa, que és, en un exercici d'aquests de rigor, sí, i de professionalitat que ens caracteritza, hem anat a Google Maps a veure on estan aquestes illes Kerguelen.
0: Val.
3: Volíem veure si hi viu algú, i buscant hem descobert que algú ha trolejat Google Maps.
0: Sí.
3: I al sud-est de l'illa hi ha identificat un lloc d'interès que es diu Estadi Ousmane Dembélé.
0: No puc creure.
3: T'ho prometo.
0: Però això és una broma.
3: És un trolejar d'aquestes que es diuen ara.
0: Ja,
3: eh?
0: Ja ha remenat, ja ha introduït això.
3: Ha introduït això, i no només això, sinó que ja ha penjat un vídeo, evidentment, fet amb intel·ligència artificial,
0: sí,
3: es veu d'una hora lluny, on es veu un home davant d'un petit estadi de futbol presidit per una estàtua d'Ousmane Dembélé amb la pilota d'or. No es veu ni un pingüí.
0: És que com és el món.
3: Però ja us mandem belé. Això és el que hem descobert avui. O sigui que, amics de Google Maps, que sàpigueu que us han trolejat.
0: Escolta'm, no està gens malament, tal com està tot plegat, que sempre ho diem aquí al programa, que el planeta està fet una merda, una mica de broma, de tant en tant.
3: També està bé.
0: Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fins ara. Hem arribat ja entre pingüins i Dembélé a un quart de sis del matí. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Això ens ho explica, com cada matí, l'Andreu Marino. Andreu, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si les administracions fan cas a les comunitats educatives de les escoles i instituts de l'Horta Sud, del País Valencià. Quan ja fa un any i mig de la Dana, encara hi ha molts centres amb desperfectes o que han de desenvolupar la seva activitat en barracons. La demanda és simple, dotar-los de recursos suficients per garantir una educació digna en els municipis que van patir més l'impacte dels aiguats.
0: Fent els matiners a Catalunya Ràdio, també toca saber de què parlarem poc, Marta.
6: Doncs mireu, del primer tardeig en un mercat municipal, això ha passat a Santa Coloma de Gramenet aquest cap de setmana passat, ho han fet just al centre de la ciutat, al mercat Sagarra. De manera espontània es veu que hi va haver una gran festa major, hi havia cues d'una hora i mitja, es van vendre 7.000 tapes i es van veure uns 20 barrils de cervesa en dues hores i mitja.
0: Que no està malament.
6: Que no està gens malament, el ritme que portaven. Entre el públic, hem de parlar d'un grup molt especial. Sentiu el que ens explicava el Sergio Jovacho, que és el propietari del bar de tota la vida, que és un, sí, un bar que està just al mercat i és l'impulsor, precisament, del Tardeo. Ens ho explicava als matiners de Catalunya Ràdio.
7: Un éxito brutal. Al final llegaron miles de personas. De hecho, pensamos que, bueno, que esto llegaría a Santa Coloma. Y no, o sea, no llegó a Santa Coloma, llegó mucho más lejos. De hecho, una anécdota que nos hartamos de decirla, había una despedida de solteras, de Logroño, que era un dónde vamos, o así me ha llegado a mí, y dijeron, hostia, hay tardío en Barcelona, pues vamos a Barcelona, barra Santa Coloma, y terminaron el tardío con nosotros, ¿no?, celebrándolo.
0: Me encanta.
6: Imagina't. Podríem ser nosaltres, també, sí, voldria, sí, sí, que acabéssim així.
0: Però és que va ser un èxit brutal. Les fotografies parlen per si soles, perquè és que és cert que hi havia moltíssima gent.
6: Moltíssima gent, i per tant, no us preocupeu, no hi ha data encara, però ja s'estan pensant de fer una segona proposta, un segon tardeo, abans que arribi el mes de novembre, diuen.
0: Doncs vinga, que de tant en tant també va bé una mica de ballaruca, una cosa, una cerveseta, un bon rotllet amb els amics, un passar-s'ho bé, que això és necessari, i més al cap de setmana. I amb quina bona notícia ens seguim al matí, Lara?
6: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa una nova acció, una campanya antirumors per lluitar contra el racisme. Han difós un vídeo de sensibilització amb l'objectiu de visibilitzar la riquesa que porta la diversitat al municipi i frenar l'augment de discursos d'odi. La campanya gira al voltant d'una nena de 8 anys que està cansada dels rumors que afecten el seu entorn.
8: El Boni em porta a l'escola quan la meva mare entra d'hora a la feina. Gràcies al Jasnur he descobert menjars que mai a la vida hagués provat. Amb la Jaume i l'Oxana aprenc cada dia paraules noves. Gràcies als nostres veïns hem après la importància de compartir. Hem après que l'amor no té fronteres. Hem jugat amb persones de tot arreu del món. Em sembla que els humors s'enganxen més que un xiclet a la sola de la sabata. Però jo no vull perdre el...
6: Per elaborar aquest guió s'ha organitzat una trobada entre la productora i representants de les comunitats més destacades del municipi amb l'objectiu d'ajustar el relat a la realitat social de Lloret.
0: Bona notícia, sens dubte, per començar aquest matí de dimecres, aquest 20 de maig, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I ens anem despertant amb motius per saltar del llit. I ens els porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar a la cursa antiracista que el 31 de maig se celebrarà pels carrers de Salt i Girona. Té com a objectiu recollir fons per al Sindicat d'Habitatge de Salt, que té multes per valor de 5.000 euros vinculades a aturades nonaments. També es busca denunciar el racisme que els organitza dos asseguren que encara existeix a la societat. Aliu Diallo és membre del col·lectiu Cacau i Negritud.
9: Una proposta, no, que l'Ajuntament o qualsevol entitat pública hauria de recollir amb entusiasme, que és que es faci una cursa antiracista al teu poble i un poble com Salt. No hem rebut aquesta resposta, és més, s'ha volgut d'alguna manera arraconar aquesta iniciativa a les Deveses, que, bueno, diu molt d'aquest Ajuntament i diu molt del moment polític en el que estem.
4: La cursa començarà i acabarà a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt.
0: Ja pràcticament arribem a... Pràcticament en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí, despleguem la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
6: Batega amb Shakira i la cançó d'Ai Dai, que és el tema que ha fet amb Burna Boy per al Mundial de Futbol. En uns dies sortirà el videoclip i es veu que hi haurà alguns dels futbolistes que menciona la cançó.

0: Aprenta tots els noms, també t'ho dic, eh?
1: Tots aquests, Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Mbappé, Salah... Doncs tots aquests sortiran, segons la premsa del cor, al videoclip, i ja sigui amb imatges cedides per ells mateixos o bé gravades especialment pel projecte.

0: Perfecte. I per cert, aquest que li diuen el pibe és Carlos Alberto Valderrama, jugador del Santa Marta i que durant molts anys va ser un dels futbolistes més destacats de la selecció colombiana. I és que Shakira, que és de Barranquilla, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de llançar un missatge de suport a la seva selecció.
1: I el cor també batega alerta amb el príncep Guillem d'Anglaterra. Que eclèctics que som en aquest programa, tio. Ja passem del dai-dai a l'himne britànic, saps?
0: Ai, mira,
1: posa'm... Espera, deixa'm escoltar l'himne, que em posa la pell de la llum. M'imagino algú anant a la cafetera ara mateix amb, aquesta, amb aquest himne.
0: Que fantàstic, doncs.
1: Home, escolta, està molt
0: bé.
1: Un té. És que clar, què ha passat? A veure.
0: Que tenim tot.
1: Sí, tant.
0: Ah, mira, doncs bones notícies, perquè es veu que Guillem s'està plantejant vendre part del seu patrimoni del seu ducat de Cornualla per invertir, atenció, 576 milions de lliures en millorar la crisi de l'habitatge. Recordem que ell té uns ingressos anuals d'uns 23 milions de lliures esterlines. A banda d'això, doncs té terrenys, té grans, té cases, propietats per tot arreu. I ara, doncs, se n'ha adonat que potser no necessita res de tot això, o almenys no necessita tant. És una persona, es veu que una persona molt propera al príncep de Gales ha explicat que el que vol el príncep i futur rei és centrar-se i abordar el canvi climàtic, impulsar també l'habitatge més assequible, invertir en energies renovables i ajudar comunitats rurals que tenen dificultats.
1: Molt ben apuntat, Maiol Roger, perquè em diu després de la Marsellesa el millor himne del món. Estic totalment d'acord amb ell. El cert és que l'himne és una meravella. Te'l poses ara per començar el matí i el dia segur que té un altre to. I parlant de tons, quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, la periodista Mar Cabra, que té un Pulitzer, ens explicava per què va deixar la professió.
2: Yo es que estaba enamorada de mi trabajo. Me habían dicho esta frase de si trabajas en lo que te gusta no sentirás que trabajas ni un día en tu vida. Y es mentira, porque si no te cuidas en el camino, pues da igual que te guste tu trabajo, que te apasione lo que haces. Yo trabajaba 16 horas al día muchas veces sin nadie que tuviera un látigo por detrás forzándome. Yo lo hacía porque quería, porque era importante lo que hacíamos. Pero, cuidado, si tú no estás bien, no vas a poder estar ahí para los demás. Y yo ahora, el mantra que me repito es, soy más importante que mi trabajo.
1: I amb només 7 minuts arribem pràcticament ja a 6:15 del matí.

0: exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away.
1: Doncs vinga, let's fly away amb la veu, amb Frank Sinatra. Marta, què passava tal dia com avui?
2: Doncs mireu, un 20 de maig se celebrava el funeral de Frank Sinatra, que havia mort, en recordem, un 14 de maig, i que ho vam explicar aquí, sí, als matiners. El taüt es veu que estava cobert de gardènies blanques i amb una corona de roses vermelles. A ell el van enterrar amb un vestit negre, una ampolla del seu whisky preferit, amb cigarretes, també un encenador i una moneda de 10 centaus. Això es va celebrar a l'església del Bon Pastor a Beverly Hills i també es va decorar a l'església tota plena de flors, i allà al funeral hi van assistir noms com Tony Bennett, Tony Curtis, Sofia Loren, Mia Farrow o Jack Nicholson.
1: M'encanta quan posen tota la capsa i posen totes les coses que li agradava a la gent.
2: Tot allà.
1: Saps? No sé,
2: el whisky,
1: no sé,
2: els pitis...
1: La nina de famosa, el puzzle preferit...
2: Un Lego...
1: Un Lego, els seus mitjons d'anar per casa... M'encanta, m'encanta aquestes coses. És a dir que això, aquí ho hauríem de tenir més amb tradició. Fer, sí, com una espècie, sí, d'altar quan algú es mor amb les coses que li agradaven, almenys per riure una mica. Ara no és moment per riure, perquè toca saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i això ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dimecres 20 de maig, la lluna cranca ens convida a baixar el ritme i escoltar el que sentim de veritat. Pot despertar més sensibilitat, records i ganes de refugi. És un bon dia per cuidar vincles, tornar a casa, literalment o simbòlicament, i donar espai al que necessita escalf. No tot s'ha de resoldre. Avui també toca sostenir-nos. Que passeu molt bon dia.
1: Gràcies, també molt bon dia per tu, Cristina. I avui, dimecres 20 de maig, volem saber qui ho farà espelmes, Lara.
2: Avui felicitem la cantant Cher, que arriba més estupenda que mai als 80 anys. L'actor John González també suma un any més i arriba als 40. I d'actor a actor i humorista, Edu Soto, també ho farà espelmes avui perquè en fa 50, clavats. I acabem felicitant Iker Casillas, l'exporter no podrà parar, que avui en fa 45.
4: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
1: Hola. Per cert, us recordo que podeu participar al programa, que més o menys quan faltin 10 minuts per arribar a les 6 del matí volem sentir i escoltar tots aquells matiners que ja esteu desperts a aquestes hores. Per tant, ens podeu trucar, com sempre, al 93-201-7474. D'aquí uns moments escoltarem els matiners que a aquestes hores del matí ja esteu desperts, i també repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió a aquestes hores. Entre d'altres, l'estrena ahir a 3CAT del documental de Sopa de Cabra, Tornar Enrere. Repassarem, recordarem alguns dels moments d'aquest fantàstic documental que ja podeu veure i recordar a través del 3CAT, i també el pas de Mercedes Milà, que va visitar Broncano a la Revuelta i va contestar algunes de les preguntes clàssiques que fa habitualment el presentador. Serà d'aquí uns moments als matiners de Catalunya Ràdio, però abans recordar-vos que un 19 de maig de l'any 2012 va morir Robin Gibb, el cantant britànic de la banda Bee Gees. I amb Night Fever arribem pràcticament a 6:15.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. A partir de les 11 entrevistarem Justo Molinero, Premi Nacional de Comunicació. Què se n'ha fet de la ruïnosa del Club Super 3? Ens visitarà a la tarda. I també conversarem amb la cantant Bet. Al Catalunya Nit ens preguntarem quin és l'estat dels embassaments després de la pluja dels últims dies. Serem a la Vells amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter. També connectarem amb el periodista Cristian Segura des d'Ucraïna.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
2: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 20 de maig. En Alfonso, també molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i queda en llibertat provisional acusat de la mort del seu pare.
3: Va ser durant una excursió a Montserrat l'any 2024 en què Isaac Andic va caure per un barranc. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. La família ha fet costat a l'acusat en un comunicat i assegura que s'està estigmatitzant un home innocent. En tot cas, una de les imatges del dia d'avui als diaris és la del fill del fundador d'un dels imperis empresarials més importants de Catalunya, entrant emmanillat i escortat pels Mossos al jutjat de Martorell.
2: I encara en crònica judicial, l'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions.
3: En aquest cas, el jutge el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més d'operacions amb petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot.
4: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: La Moncloa tanca files amb ell i el PP ho aprofita per tornar a atacar Pedro Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Saiz i la popular Esther Muñoz.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
2: Aquestes dues notícies van deixar gairebé en segon pla l'acord per als pressupostos que hi van presentar el govern i Esquerra Republicana.
3: Amb el sí dels republicans, l'executiu vol posar l'accent ara en el conflicte obert amb els docents. Malgrat que no forma part de l'acord amb Esquerra, el govern veu marge per entendre's amb els sindicats de l'ensenyament per donar resposta a les seves demandes. Sentim la consellera d'Economia, Alicia Romero.
7: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
3: El govern de Salvador Illa també negocia amb els comuns, que també li reclamen aquest acord amb la comunitat educativa.
2: Doncs precisament avui hi ha una nova taula sectorial d'educació.
3: I això vol dir que els responsables del Departament d'Educació es reuneixen amb els sindicats. Els exposaran la nova proposta de l'executiu sobre millores salarials, tot i que els sindicats majoritaris, especialment l'USTEC, ja han avisat que consideren la proposta insuficient. El sindicat Professors de Secundària ni tan sols anirà a la reunió perquè diu que la proposta és una presa de pèl. Sentim Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández de Professors de Secundària.
8: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
9: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
3: Els sindicats també retreuen que la proposta del departament no parli de xifres.
2: I mentrestant, avui torna a haver vaga.
3: Avui, a les escoles Bressol, que és la segona vaga que fan. La plataforma 03 ha convocat una manifestació al migdia a Barcelona. Reclamen al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per tots els infants, que redueixin les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials dels treballadors.
2: I també hi ha vaga de metges.
3: Metges de Catalunya ha convocat avui una nova jornada de protesta per reclamar millors condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades. Entre les principals reivindicacions, recordem-ho, hi ha eliminar eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i també firmar un conveni específic.
2: I un apunt més, la plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital,
3: que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. El president Salvador Illa va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: 6:04, 4 minuts. Moment per saludar Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
10: Bon dia, bona hora.
2: També Maria Fernández Noguera. Bon dia. Nemi, cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
10: Avui, Canalies, amb Zapatero i Jonathan Andic en totes les portades del dia. Comencem amb el diari El País, que titula un lacònic Zapatero imputat. I El Mundo, més explicatiu i opinatiu, diu cassat el comissionista internacional Zapatero. En tots dos casos, amb gran foto de l'expresident espanyol en el seu vídeo d'ahir, defensant-se després de la imputació. És, de fet, el primer cop que la justícia investiga un expresident espanyol per corrupció.
11: A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic. La Vanguardia, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. El periòdico Jonathan Andic, en llibertat en fiança, investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, la més gràfica, l'única on se'l veu amb les manilles, al diari Ara.
10: Altres temes de portada, els pressupostos, el periòdico Illa i Junqueras segella l'estabilitat, foto d'Illa i Junqueras a Palau. L'Ara hi afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
11: I per acabar, llegim al periòdico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres i al País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer a l'eutanàsia.
2: I avui gairebé tots els editorials de la premsa són sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: El periòdico demana rebaixar el soroll polític al voltant de la imputació de l'expresident i deixar treballar la justícia.
10: I diu que calen explicacions sobre els serveis que va prestar Zapatero a empreses beneficiades del pal govern espanyol en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
11: L'Ara exposa que les explicacions per part de l'expresident són necessàries i les sospites raonables.
10: El diari diu que la història recent de la justícia espanyola convida la prudència, però les acusacions embruten la imatge de fart del progressisme espanyol.
11: El País considera que la investigació judicial per tràfic d'influències exigeix una resposta immediata i pública del govern espanyol i de l'expresident.
10: El rotatiu de Prisa diu que no és l'hora de les excuses i afegeix que si no hi ha una resposta convincent davant d'aquesta sacsejada, els beneficiats poden ser els enemics de la democràcia.
11: El Mundo titula l'editorial Cau el tercer home de Pedro Sánchez i recorda que la imputació de Zapatero arriba després del escàndols de corrupció de José Luis Ábalos i també de Santos Cerdán.
10: El rotatiu destaca que l'expresident ha convertit tot el seu patrimoni polític en un lucratiu negoci que El Mundo anomena Zapatero S.A.
11: L'ABC assegura que el socialisme espanyol viu una crisi moral i penal.
10: El diari del grup Vocento argumenta que la imputació de Zapatero suposa una crisi històrica que amenaça directament el govern de Pedro Sánchez i la seva credibilitat.
11: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona tant sobre Zapatero com sobre Jonathan Andic.
10: Exposa que tant en un cas com en l'altre hi ha més presumpció pública de culpabilitat que d'innocència.
2: I a aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia, bon dimecres.
12: Bon dia, bon dimecres.
2: Moment de repassar la premsa digital. Alerta perquè la corrupció ja té el seu propi vocabulari en català.
12: Sí, la UAB i el Termcat presenten el primer diccionari de terminologia de la corrupció i la transparència. Té prop de 200 entrades sobre transparència, males pràctiques i regulació jurídica. Hi ha expressions com, per exemple, fer el ventilador o torró, que es refereix com a càrrec ben retribuït en la funció pública que s'obté gràcies a la influència d'algú. Ho recull La Vanguardia.
2: Qui va al seu ritme?
12: Els ànecs.
2: Ah, mira, quac, quac.
12: Sí.
2: Molt bé, avui hem començat parlant de pingüins i anem als ànecs.
12: Mira, no sé si has vist unes imatges d'una família d'ànecs passejant per l'aeroport del Prat.
2: No.
12: Doncs mira-les perquè és bonic. Però d'això és això, una família d'ànecs que van endarrerir durant uns segons les maniobres d'enlairament d'un avió a Barcelona. Els ànecs han acabat tornant al medi natural per ells mateixos. Veiem les imatges a BTV. Segons ha dit el mateix pilot a xarxes, els ànecs no van causar cap incidència rellevant. També explica que no és un fet habitual.
2: Què menjaven ja els neandertals?
12: Doncs marisc. I el recolectaven a l'hivern, seguint les mateixes estratègies que es fa avui en dia. Un estudi revela que fa 115.000 anys ja recollien mol·luscs a les costes de la península Ibèrica. Fins ara els científics pensaven que el consum regular de marisc i la planificació era exclusiu de l'Homo sapiens, però resulta que no. Ho recull un estudi on hi ha participat la UAB i ho hem llegit a l'ABC.
2: I uniforme escolar a debat.
12: És un debat que ara ha esquitxat una escola de Sant Julià de Vilatorta, Osona, concretament el Col·legi El Roser. La direcció del centre ha pres la decisió que no ha agradat a algunes famílies que hi van organitzar una manifestació davant del centre reclamant més diàleg. Ho llegim el 9-9, que recull això sí, que les famílies que hi estan a favor són la majoria. El centre argumenta que l'uniforme maximitza el potencial de cada alumne.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa, que sembla que avui tornem a la normalitat i ens esperen uns dies de calor i bones temperatures, Marc.
10: Sí, senyor, deixem enrere aquests ruixats intensos d'aquests darrers dies. Obrim, per tant, aquesta porta a la calor. Avui amb màximes que arribaran als 30 graus a Ponent, també a les Terres de l'Ebre. I al llarg de la setmana, atenció, perquè podem arribar als 35 graus. El temps serà assolellat avui, amb algun ruixat. Serà molt puntual, molt poca cosa durant la tarda. El Ripollès ja us dona.
2: 6 minuts, arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres en aquest primer tram del dia. Hora de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana i comencem amb una notícia que agradarà als fans de Ginestar.
13: Soc teva, no sé en qui m'he convertit. Diré de cop el que mai t'havia dit. Et veig després.
2: Explica, Marta, què ha passat amb Ginestar o què passa?
14: Doncs bones notícies, perquè han anunciat un concert a Rasmatàs. Apunteu aquesta data, serà el dia 7 de novembre. Ho van anunciar ahir en un vídeo sorpresa que van publicar a les xarxes a última hora de la nit. Serà l'únic concert que faran a Sales aquest 2026, on presentaran l'últim disc que han fet. I atents, perquè avui, a partir de les 12 del migdia, es posen a la venda les entrades i jo diria que s'haurà de córrer perquè les entrades realment volaran.
2: I també sobre música...
14: Doncs el gran Silvio Rodríguez, que actuarà al Gran Teatre del Liceu, apunteu també, serà el dia 1 de setembre, serà en una gira que arrencarà, com dèiem, aquest mes de setembre per Espanya, 5 anys després de fer ell la seva última gira per aquí. Actuarà en 8 ciutats diferents i, com dèiem, a Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, serà el dia 1 de setembre.
2: I més coses, perquè hem tingut a Maia Canes.
14: Sí, fent una de les seves actuacions més màgiques.
15: Con la frente marchita, las nieves del tiempo.
2: Quina meravella.
14: Ha cantat aquest Volver després de la presentació de la pel·lícula Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, amb un elenc espectacular amb que comparteix amb Vicky Luengo, amb Nieves Álvarez, Rosy de Palma, Kim Gutiérrez, Aitana Sánchez Gijón o Milena Smith. Almodóvar, per cert, ha desafiat la mala sort del color groc i ha anat vestit d'aquest color a la catifa vermella. Tots, això sí, han rebut una gran ovació en la presentació que han fet al Festival de Canes.
2: I aquestes hores, com sempre, ens agrada remoure el dial i recordar alguns moments memorables que ens ha deixat la ràdio. I cap on movem el dial aquest matí? Ens ho explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
16: Bon dia, matiners. Avui que fa 34 anys que el Barça va guanyar la seva primera Copa d'Europa, movem el dial a Futbol a Catalunya Ràdio per recuperar la narració de Joaquim Maria Puyal de l'històric gol de Ronald Koeman, que va donar la primera Champions blaugrana al Dream Team de Johan Cruyff.
17: Tocarà Foscos, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Foscos, farà Vaquero, pica Koeman! Gol!
2: Moment memorable, sens dubte, amb la retransmissió també ja mítica i històrica de Joaquim Maria Puyal. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Tailàndia falten, evidentment, 17 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
18: Bon dia, matiners. Els tailandesos tenen una manera molt curiosa de resar per una bona temporada de pluges i de collites. Ho fan amb el Bung Bai Fai, el festival dels coets. Se celebra la regió d'Isan, on la gent construeix coets casolans de grans dimensions, alguns d'ells de fins a 10 metres, després els decoren i, finalment, els llancen al cel com a ofrenes als déus. Com és comú a l'Àsia, durant aquest festival, els carrers s'omplen de desfilades amb balls tradicionals, amb música i molt, molt, molt de menjar. Tot acaba amb un gran concurs de coets on guanya el que vola més alt. Alguns arriben a pujar fins a 1.000 metres i volen durant diversos minuts. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I a partir de les 6 del matí engega, com sempre, una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger. Què tindrem per avui?
19: Doncs mira, tots els detalls de la detenció de Jonathan Andic i dels indicis que apunten els Mossos per culpar-lo, per almenys portar-lo davant del jutge per la mort del seu pare a Montserrat. D'això en tractarem a l'Àgora del Matí amb un dels periodistes que ha estat seguint el cas, el Cesc Maideu, i l'advocada penalista Judit Jané, també per veure aquests indicis amb detalls. Després connectarem amb el Parlament i el Congrés, on avui hi ha sessió de control mogudet en els dos casos. La primera per els pressupostos, que s'aprovaran divendres, i la segona per la imputació de Zapatero pel cas Plus Ultra, que també us explicarem en detall què és i quins indicis hi ha contra l'expresident espanyol, el primer que ha estat imputat. Després farem secció, passejarem amb l'Albert Tom, secció de televisió i sèries, i a 3:15 saludarem a la Neus Bonet, presentadora dels Premis RAC, històrica periodista de la casa, els premis que s'entreguen demà, 21 de maig, abans us he dit avui, però he anat una mica confós de dia.
2: No passa res.
19: És demà. I a les 11, un altre premiat, en aquest cas, pels Premis Nacionals, Justo Molinero. Un mite.
2: Fantàstic poder-lo escoltar.
19: Una meravella.
2: Quina conversa pot tenir Justo Molinero amb Ricard Ostrell, també.
19: No, pot ser.
2: És la primera vegada que es troben, que Justo va venir a col·lapse, també.
19: Doncs...
2: retrobament.
19: Sí, però aquesta serà millor.
2: I tant.
19: Pel caliu de la
2: ràdio.
19: Perquè
2: hi ha trencat el gel. Exacte. Hi ha trencat el gel. A partir

0: que tenen de...
1: Jo crec que deuen tenir unes 1.000 botigues.
0: 1.000 botigues?
2: Més 3... Va. Sí, 3.500. Més 5.000.
0: Doncs la que més s'acosta és Marta Viana. 2.900 botigues.
2: Nois, ha sigut tan
0: en 120 països diferents. Voleu més dades de Mango?
1: Sí.
0: Té 18.000 treballadors, 461 proveïdors i 2.700 fàbriques. 461 proveïdors. I quants productes diríeu que té ara mateix? En totes aquestes botigues, quants productes? Va, una...
1: Milions. 35 milions.
0: 35. Unitats de producte, eh? Va, 35 més, Lara. 25.
2: Sí. 32.
0: 180 milions d'unitats de producte.
1: Uau.
0: I després tu no trobes la talla.
1: I després jo no trobo la talla. És que la vida com està.
0: La vida va així.
1: Repartida. Gràcies, Mallor.
0: Apa, fins ara. Fins ara.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
3: Les dones i els dies, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: He treballat amb en Nicolas Cage.
6: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
5: No, però...
7: D'una hòstia que li va més...
5: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir, acabo d'orella. Ella, ets un fill de te mare. El director va dir, tornem a repetir.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
3: Els matiners som un programa per emmarcar.
1: Què tal el gall que estàs a punt de matar?
2: Sí, ens té intrigadíssim el gall.
9: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
0: Pica el gall.
9: No està fent números per continuar viu, però...
0: Ara li pica el gall. El gall és el gall del galliner.
1: Però jo vull saber una cosa, tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
0: Sí, clar, comença a treure les plomes, queda allà tot desplomat, allò. Sí,
9: és que no ho arreglarem. Sí. Llavors, després hi ha vegades que el tanco, i llavors quan l'he de tancar,
0: el gall
9: amb ell em pica.
1: Quan el tanc es pica, no?
0: Clar, quan el tanc es pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
1: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
0: No t'entenc ara.
3: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Des d'ahir ja tenim disponible la plataforma 3Cat, el fantàstic documental de Sopa de Cabra, on ens van descobrir alguns moments que volem repassar en els matiners de Catalunya Ràdio. Per exemple, com van arribar fins a Gerard Quintana, perquè en Josep Tió recordava ahir com es va anar configurant el grup després de la dissolució de la seva primera banda. Ho explicava d'aquesta manera.
10: A partir d'aquí vam dir, i si busquem un cantant?
11: Em va donar una cinta de casset, em va dir, hi ha un parell d'idees musicals, si m'agradaria fer-li lletra. Després el que va pensar en mi, perquè jo escrivia també i m'havia vist escriure en el fanzine de l'Esquad.
12: I ens va escriure un parell de cançons, però un dia, no sé com va anar, que li vam dir de cantar a l'Empordà, i es va atrevir a fer-ho, i li vam dir, hòstia, no t'agradaria ser el cantant? I, hòstia, és que jo mai cantava i tal, no sé. I a partir d'allà vam ser els 5 que érem. Allà es va formar Sopa de Cabra.
1: I, de fet, durant 4 dècades, Sopa de Cabra ha sigut, sens dubte, un dels grups de rock més exitosos de Catalunya, però, evidentment, també hi ha hagut períodes de crisi. I és interessant també en el documental perquè expliquen quina relació tenen entre ells. Perquè una cosa és que siguin companys de banda i l'altra, molt diferent, que siguin amics.
10: Jo crec que Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
11: No ho sé si érem un grup d'amics en aquell moment. Ens vam haver de fer amics, no?
13: Sí, però em sembla que no ho han sigut mai ben bé, amics, allò... Som coneguts i ens caiem bé, però no... Jo particularment, ni ningú me truca a mi per sortir por ahí, ni jo truco a ningú d'ells per anar enlloc, no?
12: Ben bé, amics, mai ho hem sigut.
10: Què és l'amistat? O sigui, és una cosa que es pugui generalitzar? Sí, segurament sí. Però jo, a mi em costa de dir, aquest és amic teu? No ho sé, és un concepte que em costa una mica.
1: Mm.
2: Ui!
7: Em sembla fortíssim.
1: Sí, va ser un moment d'aquests de dir... Va, escolta, no tenen per què ser amics, eh?
2: No. Mm. Però almenys jo el que jo tenia entès fins ara és que aquests grups que passen tantes hores junts, no?
1: Acaben una mica de família, no?
2: Família. Però no.
1: Es veu que no. Recupereu aquest documental a través de la plataforma 3CAT i no ho vull acabar...

0: sense recordar també el pas de Mercedes Milà per la revuelta del Broncano ahir, que va respondre a les preguntes clàssiques, però amb, evidentment amb aquest ADN purament Milà.
1: Uah, dinero en el banco, trabajando en televisión española, pues muchísimo, muchísimo, una barbaridad.
2: No hagas broma porque...
1: ¿Qué?
2: Porque tú ya venías, como hemos comentado antes, ya de persona con pasta ya de nacimiento.
1: Pues ahora más.
2: Luego 50 años en la tele.
1: 52.
2: 20 de ellos en Telecinco, haciendo un Gran Hermano.
1: Soy la presentadora más vieja de todas las cadenas de España.
2: Ah, Matías Prats, 75 años, ¿eh? Estáis igualados con Matías.
1: Digo chicas, Matías es hombre.
2: Ya, ya, contéstame a la pregunta del sexo y luego ya te despido y me dices qué tal te lo has pasado. Follar un punto.
1: Pero Martín. Si no, no, no, sigas. Si la del sexo está muy clara, o voy al empotramiento de este hombre...
2: ¿El escocés?
1: O nada. Ya te lo he explicado, pero no tienes por qué seguir insistiendo.
2: O sea, tu único camino es que ese señor...
1: Tú haz un bizum y déjate de tonterías.
0: Meravellosa, com sempre, Mercedes Milà sense pèls a la llengua, Lara García aixecant les celles de cop.
3: No sé, m'he escandalitzat una mica, no sé per què.
0: I quan no, Mercedes Milà?
3: Clar, sí, és que sí, sí, és
0: quan
3: fort,
0: més gran
3: fort.
0: Es fa, menys suelta, menys problemes té. Tampoc no és que hagi sigut una tia de mossegar-se la llengua, ja t'ho dic ara.
3: Però és guai, això. M'agrada,
0: ella. I el que és guai, també, Lara García, és que la gent marqui el 93207474 i que ens expliquin què fan els primers matiners de Catalunya desperts a aquestes hores. Marxem cap a Arenys de Mar per saludar en Xavi. Xavi, molt bon dia.
4: Bon dia, matinera.
0: Com estàs, Xavi?
4: A tope.
0: A veure.
4: Avui celebrant l'aniversari.
0: És el teu... Home, per favor, l'aniversari
4: avui.
0: Xavi, quants anys fas?
4: Va, sexagenari.
0: Bueno, però escolta'm, tens una veu molt jove.
4: Gràcies, gràcies, gràcies.
0: Et puc preguntar 60 quants?
4: 60.
0: Ah, clavats?
4: Clavats, avui.
0: Home, un altre aplaudiment, Xavi.
4: Sí,
0: escolta'm, com arribes als 60 anys? Què és el primer que has pensat avui quan t'has despertat?
4: Avui, bueno, pues el que faig tots els dies, cap a la feina, 7.32, cap a Cornellà i a treballar. Avui pararé per comprar croissanets allà amb un forn de pa a Cornellà per tots els companys i companyes i a tope. I després ara celebrant la família i, bueno, no fem.
0: I tant, escolta'm, un dia completet. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
4: Sí, de la meva dona. Ahir, l'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno, d'això ja felicitant al meu grup de la família i...
3: Molt bé!
0: Escolta, que bé!
4: No me la mereixo, no me la mereixo.
0: Home, segur que sí, segur que sí, segur que sí. Escolta'm, Xavi, doncs et desitgem que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Aquest 60, que fas una veu de 40, fill, que vaja... Estàs estupendo, no tinc cap dubte que estàs estupendo. Xavi, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Felicitats també tots els que avui dimecres, 20 de maig, feu anys, deixeu-me que parli ara amb en Marc. Marc, molt bon dia.
5: Bon dia, espera que trec les ensaïmades del port.
0: Epa, escolta'm una cosa.
5: Un moment.
0: Sí, home, tant, t'esperem. Perquè em sembla que el Xavi, evidentment, és propietari d'una pastisseria, que és Montpastissers de Tarragona.
3: Oh.
0: A veure...
5: M'havia enganxat just, tio, just.
0: Quantes ensaïmades hem tret del forn ara mateix, Marc?
5: Unes
0: 15. Unes
3: 15. Que bo!
0: Oh, que bé, per favor, quina meravella.
5: Sí, la oloreta és bona.
0: I tant. Ah. A quina hora ens hi hem posat, Marc?
5: Pues a les 5:15 ja estic per aquí, ja.
0: I escolta'm, un quart de 6 més o menys ja poses les ensaïmades i per tanta estona les ensaïmades al forn, no?
5: No, les fico... Les ensaïmades estan 10 minuts. Les he ficat a -4, -20.
0: Molt bé. I hi ha alguna cosa més al forn ara mateix o no?
5: Sí, claro. Ara hi ha pastissos de poma, hi ha palmeres, hi ha croissants... Hi ha més croissants de banyes...
0: Poca aigua, aquestes hores del
3: matí. Fa molts anys que no em menjo una palmera.
5: Hosti,
3: que bones!
5: I de pastisseria, eh?
0: Escolta'm, doncs ja pots anar cap a Montpastissers de Tarragona.
3: Home,
0: perquè...
3: i tant.
0: No, Marc, una bona palmera per la Marta,
3: una
0: perquè recuperi la veu. Ja estaria molt bé.
5: De croissants, de farcits, de pistatxo, del que vulgueu.
0: Home, això ho deus arrasar al matí amb tot això, Marc.
5: Sí, home, clar, de matí em fes... Clar, perquè hi ha cafeteria, tinc cafeteria i hi ha molta venda, sí.
0: Doncs
5: no
0: escolta,
5: puc queixar.
0: Que vagi molt bé la jornada. Gràcies també per passar pels matiners, Marc.
5: Moltíssimes gràcies a Bartolus.
0: Una abraçada, que vagi
5: igualment.
0: Bé.
5: Igualment.
0: Doncs mireu, farem una cosa, Marta, Lara, per animar-vos al matí abans de saludar l'Eloi Cordomí, una mica de Madonna, us sembla bé?
3: Va, i tant, sempre.
0: Així que veurem el dimecres. Fins demà.
3: Adeu.
0: És Material Girls.

0: Tim i el Quel, una de les bones cançons de Madonna. Eloi Cordomí, per cert, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ets de Madonna, tu o no?
1: Prou, depèn de la temporada de Madonna.
0: Què també vols dir?
1: No, perquè ara últimament, ostres, són canyeres.
0: Sí.
1: I aquestes així més clàssiques m'agraden molt, sí.
0: Torna amb la segona edició, en aquest cas, o una revisió del Confessions on a Dance Floor, que va ser un disc potentíssim de Madonna. Però tu ets més de la Madonna de Material Girl, entenc?
1: De Madonna, Material Girl, de...
0: Ui, like a Virgin,
1: sí,
0: Papa Don't Preach, tot això, no?
1: Exemple.
0: Ja ens coneixem, ja ens coneixem.
1: I de totes les versions que se n'han fet.
0: Escolta'm, Eloi, quin temps ens espera? Que m'han dit que avui remuntada de temperatures.
1: Sí, sí, sí, mira, ahir ja vam tenir alguns valors de 30 graus al Pla Lleida i a l'Ebre. Avui gairebé tot el Pla Lleida arribaran fins als 30-32 graus i a la resta de Catalunya entre els 24-27 graus. Vull dir que bé, si estarà bé, pujarà la temperatura. I avui, de ruixats tan sols en tindrem algun al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, molt puntuals. I ara mateix hi ha alguns núvols, sí que al sud de Catalunya, però aniran marxant. Per tant, avui un dia de sol i, a més, així s'hi estarà durant gairebé la resta de la setmana.
0: Oi, que bé. O sigui, que no hi ha previsió d'aquesta... d'una altra baixada de temperatures, eh?
1: Al contrari, al contrari.
0: Cap amunt.
1: El divendres i dissabte potser arribarem als 35, en alguns records.
0: Ara. A mi em fas feliç d'aquesta manera.
1: Això és el que t'agrada.
0: Sí. Jo quan a més calor,
1: tothom,
0: millor.
1: Ara.
0: Sempre temperatura alta. Gràcies, Cordomí, que vagi bé.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. Adéu. Ricard Ostrell, bon dia.
2: Què tal?
0: Escolta'm, quina meravella avui amb Neus Bonet i Justo Molinero al programa, eh?
2: Sí.
0: Que bé.
2: Ahir els vaig veure, vaig anar als Premis Nacionals de Comunicació,
0: sí,
2: que van ser Sabadell, i me'ls vaig trobar els dos.
0: Doncs avui els tindrem al Matí de Catalunya Ràdio, que comença ja mateix amb Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimecres, Ricard. I tornem demà. Gràcies, matiners. Que tingueu bon dimecres.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem amb temperatures més altes. 16 graus a Torredembarra, 13 a Can Toni Gros i 16 a Malgrat de Mar. Dimecres en què l'actualitat ve molt carregada. Tenim vaga de metges i mestres d'escoles de Bressol. Tenim també reunió clau del govern amb sindicats de docents. També tenim la bilateral entre els governs català i espanyol. I continuem tenint dos noms propis que avui trobareu a les portades de tots els diaris. José Luis Rodríguez Zapatero i Jonathan Andic. Aquest era el moment en què el fill del fundador de Mango sortia dels jutjats de Martorell després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. Analitzarem avui també amb l'advocada penalista Judit Jané l'escrit de la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort de qui era l'home més ric de Catalunya. Ha trobat fins a 7 indicis de criminalitat, des de l'odi de Jonathan Andic cap al seu pare fins a les diferents versions que ha donat dels fets. Un canvi de testament o unes trepitjades d'Isaac Andic al punt de la caiguda que descartarien que fos accidental o fortuïta. I després hi ha el terratrèmol polític que ha causat també la imputació de l'expresident Zapatero.
1: Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
0: El primer expresident del govern espanyol imputat, l'escrit del jutge és duríssim, situa Zapatero al centre d'una xarxa d'influències per cobrar comissions irregulars. Hauria jugat un paper clau en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i en el disseny també d'un entramat d'empreses per camuflar els suborns. La Moncloa i el PSOE han quedat en xoc i el Partit Popular en tromba contra Zapatero i contra Pedro Sánchez.
2: Vamos a defender el buen nombre del presidente Zapatero porque creemos de verdad en su inocencia.
3: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: Avui a les 9 sentirem per primer cop el president del govern espanyol parlant de Zapatero en sessió de control. També la podreu seguir en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem la sessió de control al govern de la Generalitat. I més tard, també a partir de les 10, passejada amb Albert Tom. Avui parlarem de les cues des de diferents punts de vista, des de qui en fa per aconseguir un nou rellotge fins a els que n'han fet per poder residir legalment també a Espanya. I a 11:15, secció de televisió i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. Després parlarem amb Neus Bonet, presidenta de Ràdio Associació de Catalunya, que demà celebra una nova edició dels seus premis, i parlant de premis a les 11 en aquest programa Justo Molinero.
4: Jo no sabia què passaria tot això aquesta tarda, davant de tanta personalitat i tanta gent important. Moltíssimes gràcies, gràcies per aquest premi, que li buscaré un joc de privilegi per posar-lo. Moltíssimes gràcies.
0: Ahir rebia el Premi Nacional d'Honor de Comunicació i avui parlarem també amb ell i repassarem la seva trajectòria al matí de Catalunya Ràdio.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb més detalls de l'exprofessor del Conservatori del Liceu acusat de tocaments per diverses alumnes, que és un cas que va avançar al periòdico, i avui el diari diu que aquest home ha cancel·lat un festival i un acadèmic d'estiu que organitzava una fundació que ell presidia, a Solsona. Ho ha anunciat el propi Ajuntament de la ciutat, segons diu el consistori, per preservar els valors del projecte.
1: I a Brussel·les?
2: Segueix el conflicte amb els Estats Units per la inversió en defensa. S'espera la resposta que donin avui les institucions europees després que el Pentàgon alertés ahir que reduirà el nombre de soldats nord-americans estacionats a Europa. De fet, no només això. Diu que els baixarà als nivells que hi havia abans de la guerra d'Ucraïna.
1: I amb què ha adormit Estats Units?
2: Amb la investigació de tres empreses que van guanyar milions de dòlars negociant amb petroli minuts, literalment minuts, abans que Donald Trump anunciés que ajornava els nous atacs a l'Iran. Les sospites que podien saber alguna cosa i que se'n van beneficiar, cosa que no es pot fer. Segons el Wall Street Journal, la investigació l'ha engegada a la Comissió de Comerç de Futurs de Matèries Primeres.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Doncs mentre es fa, de fet, ara mateix, la reunió entre Vladimir Putin i Xi Jinping, el govern de Pequín ha anunciat també que li comprarà avions justament als Estats Units, en concret 200 models de Boeing. Això després de la trobada que va mantenir Xi Jinping amb Donald Trump la setmana passada.
3: Avui és dimecres 20 de maig, ens despertem amb 9 graus a Planoles, 14 a Targa i 17 graus a Calella, al Maresme. I amb un cel serè gairebé tot arreu, sí que hi ha algun banc de boira a l'interior, llocs on ahir va ploure, i també núvols baixos al sud de Catalunya. En principi aniran marxant, avui s'imposarà el sol i avui pujarà la temperatura. Avui es pot arribar entre els 30 i 32 graus a molts llocs del Pla, a Lleida, i entre els 24 i 27 o 28 graus a la resta del país. I tan sols hi haurà algunes nuvolades al Pirineu amb algun ruixat al voltant de la Garrotxa, del Ripollès i d'Osona. I sembla que en pròxims dies la remuntada de les temperatures serà més notable.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Gemma Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor. Però abans ens actualitzarem amb Francesc Soler. Bon dia.
4: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024.
6: La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim.
7: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'acusació contra Jonathan Andic és un nou capítol en aquesta carrera truncada del que, a priori, havia de ser el successor del seu pare, Isaac Andic, al capdavant de Mango.
8: Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a la companyia el 2005 amb només 24 anys després de formar-se en finances i direcció d'empreses. Dos anys després va començar a dirigir Mango Man, la línia d'home de la multinacional. El 2014 el seu pare el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat. El període de Jonathan al timó de Mango, però, va estar marcat per pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar director general un executiu aliè a la família, Toni Ruiz. El fill va tornar a Mango Man. Després de la mort del seu pare, Jonathan Andic se'l va relegar a vicepresident de Mango i membre del Consell sense funcions executives. També s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Tots tres continuen repartint-se els beneficis anuals de Mango. L'any passat van ser més de 200 milions d'euros.
1: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, desmenteix les acusacions contra ell i anuncia que es defensarà amb dents i ungles.
9: Que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
6: El jutge Parol situa com a líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals a canvi de beneficiar empreses com l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'escrit del jutge contra Zapatero.
10: El jutge porta missatges d'empresaris com els responsables de Plus Ultra en què parlen de Zapatero com el seu contacte, l'amic, la persona que els ajudarà a aconseguir el rescat i assumeixen que a canvi li pagaran una comissió, 1,5 milió d'euros, segons el jutge, que Zapatero hauria cobrat a través d'una empresa pantalla a Dubai. L'expresident nega la major.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
10: Però el jutge també el vincula amb altres negocis de petroli i or a Venezuela i el situa com el líder i l'organitzador d'una trama estable creada per beneficiar empresaris amb la seva influència. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó es veuran les cares al Congrés dels Diputats.
8: Serà l'endemà de la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero i després de la davallada electoral del PSOE a Andalusia. Mentre que els socialistes fan costat a Zapatero, els populars insten els socis de govern a deixar caure Sánchez.
4: Des del govern espanyol, el Masaiz defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
5: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
4: Per contra, la popular Esther Muñoz ha exigit als socis de govern que reaccionin.
11: Bueno, es que creo que aquí hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
4: Uns socis de govern que es decanten per la prudència i per esperar. Maribel Vaquero, del PNB.
12: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia.
4: I el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
13: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
4: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Figueres van detenir ahir un home per la mort a ganivetades de la seva exparella. Tenia una ordre d'allunyament i l'havia trencat dilluns mateix i agredit a la víctima.
6: Els Mossos investiguen el cas i s'ha decretat el secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci per condemnar els fets.
14: Quan els policies van arribar a la plaça Josep Tarradell, es van trobar la víctima estesa a terra i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Allà mateix van detenir el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents i un ordre d'allunyament de la víctima i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la i agredir-la. La víctima no es va presentar ahir a la cita forense per valorar les lesions ni a declarar i es va deixar l'agressor en llibertat segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, destacava que alguns veïns van ajudar a reduir l'agressor.
15: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc.
14: Va afegir que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de prop de la zona on van passar els fets. Des de Figueres, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: El govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats d'educació després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. Alícia Romero, consellera d'Economia.
16: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
8: Al govern encara li falta el suport dels comuns, que es fan seves les demandes del sector educatiu per encarir l'acord de pressupostos que ja van firmar a principis d'any. Mentrestant, aquesta tarda la Generalitat es reuneix amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords tancats amb Esquerra.
17: El Consell de la Presidència i el ministre de Política Territorial encapçalaran la reunió que ha de servir per donar llum verda al tren que ha d'anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Signaran el compromís perquè l'Estat posi els diners per una obra faraònica que, si tot va com ha d'anar, s'acabaria de construir el 2041. Els dos governs també aprovaran la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que toquen a Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. De fet, la meitat de compromisos que Esquerra ha arrencat al govern necessiten el vistiplau de Madrid. Sigui com sigui, i a l'espera dels comuns, ell ha aconseguit desencallar uns pressupostos a mig mandat que li són or per acabar la legislatura. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentre els comuns reclamen resoldre el conflicte educatiu per donar suport als pressupostos, avui el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient.
6: Educació ha posat sobre la taula avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i sumar 2.400 professionals més al curs que ve. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió malgrat que la proposta, diuen, queda molt curta. Qui no hi anirà és el sindicat professors de secundària perquè consideren que no respon a les seves demandes.
18: Com a mesura salarial, més enllà d'escurçar els terminis per pagar l'augment de sou, proposa pagar més per fer de tutor, un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no parla de xifres. Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
19: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
20: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
18: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I les escoles escoles bressol tornen a la vaga avui després que encara no s'hagi aconseguit cap acord entre el govern i els sindicats.
8: És la segona aturada que es convoca en aquest sector de l'educació fins al cicle de vagues. L'aturada convocada per la plataforma 03 preveu una manifestació unitària a les 12 del migdia a Barcelona, a la plaça Universitat, que anirà fins a la plaça Sant Jaume. En un comunicat, la plataforma denuncia que el sector 03 és l'últim que es té en compte els pressupostos i reclama al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants. També reclamen una reducció de les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials de tots els treballadors.
1: Metges de Catalunya convoca avui una nova jornada de vaga per reclamar una millora de les condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre.
6: A banda d'aquesta acció, el sindicat també ha engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres, amb les quals asseguren el sistema supleix la manca de professionals. Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya.
0: Deixem de fer aquesta activitat voluntària, el sistema entra en risc de col·lapse per una manca de planificació, per una manca de cobertura de llocs que han de cobrir metges i facultatius i que són clarament insuficients.
6: Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic per al col·lectiu mèdic.
1: I Xi Jinping i Vladimir Putin es reuneixen a aquesta hora a Pequín.
8: El cap del Kremlin busca arrencar un compromís del líder xinès per construir un nou gasoducte, tot i que la Xina és reticent a dependre tant dels recursos de Moscou.
1: Pequín, Francesc Canals.
21: Vladimir Putin ha vingut més de 20 vegades des que és al poder, però aquest viatge és especial perquè arriba tan sols 4 dies després de marxar Donald Trump. Pequín presumeix així de capital diplomàtica. La guerra s'allarga i, per tant, també la dependència russa de l'economia xinesa. Xi Jinping rep el seu vell amic i els dos països firmen avui 40 acords, però caldrà veure si Putin avança en convèncer la Xina per a l'obertura del gasoducte Sibèria 2. Malgrat el tancament d'Hormuz, Xi Jinping no vol dependre tant del gas i el petroli russos, malgrat que des que va començar la guerra a Ucraïna, el compra millor de preu en perdre Putin al mercat europeu per les sancions. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: El president de Taiwan, William Lai, ha assegurat que el futur de l'illa no el poden decidir forces externes, sinó que depèn de la voluntat dels seus 23 milions d'habitants.
6: En el discurs pel segon aniversari del seu mandat, Lai ha defensat augmentar la despesa militar per reforçar l'autodefensa davant les amenaces de la Xina, que mai ha renunciat a prendre el control de l'illa perquè considera que és territori propi. Aquestes declaracions arriben després de la reunió entre els presidents xinès i nord-americà Xi Jinping i Donald Trump, en què van abordar la qüestió taiwanesa. Pequín ja ha respost i assegura que els Estats Units entenen la posició de la Xina i que no reconeixen ni accepten la independència de Taiwan.
1: Donald Trump ha donat un altre ultimàtum a l'Iran si no accepta un acord de pau que inclogui la renúncia a l'arma nuclear.
8: Trump ha amenaçat de reactivar els bombardejos a finals de setmana, però sense concretar cap data. La Casa Blanca admet que hi ha hagut avenços en les negociacions amb el règim iranià, però diu que encara no estan en situació de tancar cap acord.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
22: Donald Trump continua prometent el final ràpid de la guerra de l'Iran, però la promesa s'arrossega des de fa mesos i les paraules del president dels Estats Units han anat perdent credibilitat. En un moment d'inflació rècord i amb el preu de la benzina superant el doble del que costava abans de la guerra, Trump deia això en un acte d'ahir al vespre a la Casa Blanca.
23: Acabarem aquesta guerra molt ràpidament. Ells volen un acord desesperadament. Estan cansats de... Això hauria d'haver passat fa 47 anys. Algú hauria hagut de fer alguna cosa. Això passarà i serà de pressa. Veureu com el preu del petroli cau en picat. Hi ha tanta petroli allà fora.
22: El nivell d'aprovació de Donald Trump entre els nord-americans ha tocat fons des de l'inici de la guerra. Actualment, segons algunes enquestes, és de només un 36%.
1: Ara són les 6 i 17. Més notícies amb Marc Jurado, Ana García en Alfonso. Bon dia.
24: Bon dia.
1: La Comissió Europea i el Parlament Europeu han arribat a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units aconseguit l'estiu passat. Segons ha anunciat aquesta matinada en un comunicat la presidenta xipriota de la Unió Europea, l'acord hauria d'evitar una guerra d'aranzels entre les dues parts.
25: L'acord comercial, recordem-ho, estableix que la Unió Europea eliminarà els drets d'importació dels béns industrials nord-americans i donarà accés preferencial als productes agrícoles i marins dels Estats Units. A canvi, els aranzels de Washington a la majoria de béns de la UE no superaran el 15%. Aquest acord havia dividit els països de la Unió Europea, amb Alemanya encapçalant els membres favorables i França els contraris, que ho veien com una capitulació davant les concessions asimètriques exigides per Washington. D'altra banda, la Casa Blanca ha confirmat que Donald Trump participarà a la pròxima cimera del G7, que es farà a França entre el 15 i el 17 de juny, amb una agenda centrada a la intel·ligència artificial i al comerç.
1: I Brussel·les promet ajudes perquè els pagesos puguin comprar fertilitzants cada cop més cars pel culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz.
2: La Comissió Europea desviarà diners d'altres partides per reforçar els fons d'emergència per la crisi agrària i els pagesos i els països podran avançar el pagament de subvencions ja previstes.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
3: La Comissió, que és el govern europeu, vol enllestir el pla d'ajudes abans de l'estiu. El comissari d'Agricultura, Christoph Hansen, ho veu urgent.
7: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
3: Si no actua, la Comissió Europea tem que els pagesos acabin cultivant menys perquè no hauran pogut pagar abans prou fertilitzants. S'han encarit un 70% en els últims dos anys i el bloqueig a l'estret d'Hormuz ho empitjora. És el lloc per on passa un terç del comerç mundial de fertilitzants químics. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I alerta de l'OMS sobre la rapidesa i de propagació i l'abast de l'epidèmia d'Ebola que va començar a la República Democràtica del Congo.
9: L'epidèmia ja ha traspassat fronteres i s'han detectat casos a la veïna Uganda. A la República Democràtica del Congo, les autoritats locals han elevat a 136 el nombre de morts per la malaltia i els casos sospitosos pugen a gairebé 550. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, explica per què han elevat la qualificació de l'epidèmia a emergència pública d'importància internacional.
10: I did not do this lightly.
24: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
9: Per aquesta variant no existeix cap mena de vacuna efectiva.
1: Les acusacions d'assetjament i d'abús sexual que han fet tres dones contra el director de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona han fet decidir suspendre l'edició d'enguany d'aquest certamen.
25: Els fets haurien passat quan les dones eren alumnes al conservatori del Liceu. L'home els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotografies d'ell despullat i hauria intentat fer-los petons quan el tenien de professor. Judit Gisbert, alcaldessa de Solsona.
26: Quan passen aquestes coses, doncs és important poder separar-ho i si no es pot separar pels motius que siguin, fer aquesta aturada i després, més endavant, valorarem cap on va tot plegat.
25: Després de les acusacions rebudes, l'home també s'ha apartat de l'Ajuntament de Castellar de la Ribera, el Solsonès, on és regidor. De moment, les tres dones no han formalitzat les acusacions al jutjat o a la policia.
1: I el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer la via judicial l'aval d'una eutanàsia si en té un vincle estret amb qui la sol·licita.
2: La sentència, quan es faci pública, fixarà jurisprudència.
25: L'alt tribunal ha resolt així el cas d'un home que ha paralitzat l'eutanàsia del seu fill de 55 anys i que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem tomba el recurs presentat per la Generalitat i porta a la casella de sortida el cas d'aquest veí de Vallirana, al Baix Llobregat, que haurà de tornar a sol·licitar l'eutanàsia i començar el periple judicial. La presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamenta en declaracions a 3cat Info la decisió judicial.
27: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta l'esprit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència.
25: El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al cas de la Noèlia. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà especialment les dones d'entre 35 i 54 anys.
9: Les feines administratives, les de tractament de dades o les de telemàrqueting, que fan majoritàriament dones, estaran entre les més exposades a la IA, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona. Carme Povedes, la directora d'anàlisi econòmica de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
28: La IA està transformant tasques, però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades, però que ocupen a poca gent i, per tant, que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
9: Des de la Cambra proposen formar els treballadors sobre com fer servir les eines d'IA perquè consideren que aquests perfils se'ls exigiran feines diferents i també incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques d'ocupació.
1: I els treballadors de Nissan arrenquen les mobilitzacions contra l'ERO que afectarà 211 treballadors.
25: Ahir al vespre van mostrar el seu rebuig als acomiadaments davant del consolat del Japó a Barcelona i van tallar la Diagonal durant uns minuts. Nissan vol prescindir del 37% de la plantilla que té a Catalunya i tot apunta que tancarà el centre de recanvis del Prat de Llobregat. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres a la planta.
29: L'intenció és retirar l'ERO perquè no està justificat i el manteniment del treball és la nostra premissa.
25: Segons els sindicats, la primera reunió amb la direcció de l'empresa, a la seu del Departament de Treball, només ha servit per constatar que les posicions encara estan molt allunyades i denuncien que l'empresa prepara un tancament encobert.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: I Ginesta anuncia concert a Rasmatas el dia 7 de novembre. Serà l'únic concert a sales que faran aquest 2026 per presentar el seu últim disc. Gira tot igual, però diferent. Avui a les 12 del migdia es posen a la venda les entrades.
1: La segona.

0: Silvio Rodríguez obrirà la seva gira a Espanya al Gran Teatre del Liceu. Això serà el dia 1 de setembre, serà 5 anys després de la seva última gira per Espanya. Actuarà en 8 ciutats diferents, com Saragossa, Bilbao, València, Coruña o Madrid. Les entrades, això sí, encara no s'han posat a la venda.
1: I la tercera?

l'actuació al Gran Teatre Lumière de Cannes amb l'entrada del director Pedro Almodóvar i tot l'elenc de la seva última pel·lícula. Almodóvar, vestit de groc, ja ha presentat a Marga Navidad, a Mamaya, Vicky Luengo, Nieves Álvarez, Rosy de Palma, Kim Gutiérrez, Aitana Sánchez Gijón i Melena Smith.

0: I anem als esports, ara amb Robert Prat. Què tal, bon dia?
1: Bon dia.
0: Alexia Putellas, que diu que el Barça no té por de l'Olímpic de Lió, tot i que és un dels equips pioners del futbol mundial.
1: Són declaracions al tot costa. Putellas preveu, això sí, una final de Champions molt igualada aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda.
2: Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningun altre equip, no?, en fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
1: Putellas creu que han d'evitar pèrdues de pilota perquè l'equip francès és un especialista a fer les transicions per arribar a la porteria contrària. En l'equip masculí, a Fermín, ja l'han operat de la fractura al dit del peu.
0: I el City de Guardiola empata i fa que l'Arsenal es proclami campió de Lliga.
1: D'aquesta manera, els seguidors de l'Arsenal celebraven als carrers de Londres aquest títol de Lliga després de l'empat a un del City amb el Bournemouth, i és que l'Arsenal, a la falta d'una jornada, és el nou campió 22 anys després del seu últim títol. El Barça de bàsquet, que tanca el fitxatge del veterà base Mike James, 35 anys, mentre la continuïtat de Xavi Pascual penja d'un fil, ja que el tècnic vol marxar a Dubai i rescindir el seu contracte amb el club. El Sabadell, rival de l'Atlètic Barceloneta a la final pel títol de Lliga de Waterpolo, els ballesans van obtenir ahir la victòria, mentre que el Sant Andreu guanya el Terrassa, el primer partit de les semis femenines. Mataró i Sabadell juguen avui l'altre semifinal. I Carlos Alcaraz, que renuncia a jugar al torneig de tenis de Wimbledon per una lesió al canyell.
0: Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà el matí de Catalunya Ràdio Justo Molinero. Serà Premi Nacional, és Premi Nacional d'Honor de Comunicació, i ja sabeu que quan parla Justo Molinero doncs puja el volum del cotxe sencer. Per tant, avui, a partir de les 11, farem una festa radiofònica amb Justo Molinero. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és fer-se les preguntes que potser com a ciutadans responsables ens hauríem de fer. I poso un exemple perquè se m'entengui. Ahir vam saber que Rodríguez Zapatero s'ha convertit en el primer president imputat de la història de la democràcia espanyola. Se l'acusa d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental pel cas Plus Ultra. Estupendo. Molt bé. Si la fiscalia en té proves, que declari, que el jutgin, i si és culpable, que caigui sobre ell el pes de la justícia que li toqui. Oh, i tant que sí. I ara, la pregunta que jo humilment em faig com a ciutadà. I Felipe González, que va ser responsable d'una operació de terrorisme d'estat. I l'Aznar, que és un criminal de guerra sense el qual no s'entenen els atemptats de l'11M. I Rajoy, que va ser gravat al seu despatx acceptant diners de la Caixa B del PP. Com és que cap d'aquests presidents ha estat mai imputat judicialment? No sé què us sembla aquesta pregunta, però sospito que a la resposta s'hi amagarà una radiografia bastant exacta de l'estat de dret espanyol.
0: I avui cansem sobre l'acord de pressupostos.
1: Temes amb xifres al títol, com el 24, anava a dir 24K Màgic, de Bruno Mars, que ve a ser com màgia de 24 quirats, que, per cert, és la màxima puresa de l'or.
4: A mitja punta fent boia, una cita intertextual, visc a prop de Roca Fonda, conec en la minya mar.
1: I una altra xifra en un títol, 4-3-3, l'homenatge al futbol dels Amics de les Arts, aquí en detalls, en el disc dels 20 anys.

0: millor que hi ha. Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Jonathan Andic prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó acusat de la mort del seu pare.
1: A la interlocutòria judicial s'hi va constar que el fill del fundador de Mango estava obsessionat amb els diners, tenia mala relació amb el pare i prèviament al suposat crim va fer 3 visites a Montserrat. La família li fa costat.
0: José Luis Rodríguez Zapatero desmenteix les acusacions contra ell i anuncia que es defensarà amb dents i ungles.
2: Si voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
3: Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'escrit del jutge que situa l'expresident espanyol com a líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions il·legals a canvi de beneficiar companyies com l'aerolínia Plus Ultra que el govern espanyol va rescatar.
0: I mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el Partit Popular assenyala Pedro Sánchez.
1: Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
4: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
5: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
1: Els socis parlamentaris de Sánchez han demanat prudència per analitzar la situació.
0: Són dues qüestions que analitzarem també a l'Àgora a partir de les 9 aquí al matí de Catalunya Ràdio. I detingut a Figueres un home per matar a ganivetades la seva exparella.
3: L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencat dilluns mateix per agredir-la. L'Ajuntament ha convocat per avui al matí un minut de silenci. Jordi Masquefres és l'alcalde.
6: Alguna cosa segurament ha fallat. Repeteixo, no em toca a mi aprofundir sobre el tema. Esperem que això no repeteixi.
0: Educació i els sindicats de docents es tornen a reunir avui a la taula sectorial.
1: I debatran la nova proposta que els docents ja avisen que consideren insuficient. La consellera d'Economia, Alícia Romero, veu marge per l'acord.
7: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
1: Avui fan vaga les escoles bressol. D'altra banda, Metges de Catalunya també convoca els facultatius avui a una nova aturada per reclamar una millora de les condicions laborals.
0: Xi Jinping i Vladimir Putin es reuneixen a aquesta hora a Pequín.
3: El president rus busca arrencar un compromís del líder xinès per construir un nou gasoducte, tot i que la Xina és reticent a dependre tant dels recursos de Moscou.
8: Agraeixo profundament el compromís del president Xi Jinping amb la cooperació a llarg termini amb Rússia. Estic convençut que els nostres llaços càlids i amistosos ens permeten traçar els plans més audaços per al futur i portar-los a la realitat.
0: La Unió Europea arriba a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units.
1: L'acord fet públic de matinada hauria d'evitar una guerra d'aranzels.
0: I la intel·ligència artificial modificarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya.
3: I afectarà especialment les dones d'entre 35 i 54 anys. Carme Poveda, de la Cambra de Comerç de Barcelona, afegeix.
9: Tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
0: La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital,
1: que reconeix la seva consolidació com a portal d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
0: I representa també les portades de la premsa, avui en Zapatero i Jonathan Andic en totes les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia, sí, comencem amb el diari El País, que titula un lacònic Zapatero imputat i El Mundo, més explicatiu i valoratiu, diu cassat el comissionista internacional Zapatero. En tots dos casos, amb gran foto de l'expresident espanyol en el seu vídeo d'ahir defensant-se després de la imputació. És, de fet, el primer cop que la justícia investiga un expresident espanyol per corrupció. A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic, La Vanguardia, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango, El Periódico, Jonathan Andic, en llibertat amb fiança, investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, la més gràfica, l'única, per cert, on se'l veu amb les manilles, al diari Ara. Altres temes de portada, els pressupostos, El Periódico i Llei Junqueras segellen l'estabilitat, foto d'Illa i Junqueras a Palau. L'Ara hi afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF. I per acabar, llegim El Periódico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres i El País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer l'eutanàsia.
0: Avui a Vacarisses, al Vallès Occidental, es desperten amb 11 graus, al migdia arribaran els 26, a Balaguer en tenen 14, amb màxima prevista de 31. I avui finalment tindrem un típic dia de finals de primavera. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Sí, bon dia. Per tant, avui tindrem un dia de sol, un dia de calor, amb aquestes temperatures al Pla Lleida de més de 30 graus i superiors als 25 a la majoria de comarques. I del temps d'avui sí que destaquem alguns núvols matinals al sud i quatre boires a l'interior, tots ells marxaran ràpid, i algunes nuvolades de tarda al Pirineu, que avui només deixaran ruixats al Ripollès, a la Garrotxa i a Osona.
0: I després de l'estrena de TV3 del documental Sopa de Cabra tornar enrere, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Ahir, el Sense Ficció de TV3 va programar-se el documental Tornar enrere sobre el Sopa de Cabra. Se'n podria dir moltes coses d'aquesta excel·lent pel·lícula, però sobretot m'ha fet molt feliç l'exercici d'honestedat dels integrants d'aquest grup legendari. Avui en dia tothom està d'acord en que treballar amb amics i en un bon ambient és el millor que et pot passar a la vida. Però el cas del Sopa és diferent, i els seus músics són prou sincers com per dir que no només no són amics, sinó que el seu camí artístic es va fer primordialment dels enfrontaments i de la tensió. Així és el rock and roll, una forma d'art que no ha vingut al món a fer la viu-viu, sinó a ser una mica torracollons i desagradable. I així volem els grups de rock, amb gent descarada i una mica tocada del bolet. Espero, doncs, que la no amistat del Sopa duri molts anys, perquè diria que encara els queden moltes cançons per fer.

0: amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
1: Bon dia, avui amb la música de Michael Jackson. I és que tal dia com avui, un 20 de maig, però de l'any 1997, l'artista va publicar el seu sisè disc titulat Blood on the Dance Floor, History in the Mix. De fet, el senzill que sentim es va compondre l'any 91 per al disc Dangerous, però finalment es va descartar. La cançó tracta sobre una dona anomenada Susie que sedueix Jackson abans de conspirar per apunyalar-lo.
0: I amb qui heu parlat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, amb en Xavi de Canet de Mar ens ha trucat per explicar-nos que avui és un dia important per ell.
0: Ah.
2: Bon dia, matineres.
1: Com estàs, Xavi?
2: A tope. A avui celebrant l'aniversari.
1: És el teu... Home, per favor, ah, l'aniversari. Bon dia,
2: l'aniversari avui.
1: Xavi, quants anys fas?
2: 60.
1: Un altre aplaudiment, Xavi. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
2: Sí, de la meva dona. L'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno, d'això ja felicitant al meu grup de la família i...
1: No me la mereixo. 60 anys que ben portats, el Xavi. Una veu ben jove.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs el vídeo d'un búfal de Bangladesh que han batejat com a Donald Trump per la seva semblança amb el president.
4: Ella se li ha dit Elvin Jotter Mohis.
3: Expliquen que es tracta d'un búfal albí de 700 quilos que té els cabells davant rossos i pentinats com Trump i s'ha fet viral. Viu en una granja a prop de Dhaka i ha rebut milers de visites. Ara es veu que s'està a punt de vendre. S'entregarà uns nous propietaris abans de la festa del xai i el compte de la granja a Facebook han escrit ja un missatge de comiat.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Gina Rius, de la plataforma 03, que crida a donar suport a la vaga a les escoles bressol. Demanen una rebaixa de les ràtios, millors condicions laborals i més recursos per a l'educació inclusiva.
7: Es considera etapa educativa, però a la pràctica, amb les condicions que se'ns donen i les legislacions que existeixen, és molt complicat o gairebé impossible dotar de qualitat les escoles i els espais de 0 a 3 anys.
6: Educació recorda que ha constituït un grup tècnic que està estudiant el model d'escoles bressol per millorar-lo i garantir que sigui universal. Des de la plataforma insisteixen en mesures com evitar l'externalització de centres i demanen un gest concret al govern, revertir la de l'escola Pit Roig a Sant Pere de Vilamajor.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Fes-te entendre amb mi, di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana, estalvia'm el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
12: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui la cita més esperada per les borses són els resultats de la fabricant de xips Nvidia. Ahir, a l'espera d'aquesta publicació a Wall Street, els inversors van optar per les vendes. El Nasdaq va caure més d'un 0,80% i el Dow Jones un 0,60%. Això s'hi afegeix que les negociacions entre Washington i l'Iran es tornen a encallar, cosa que va fer que ahir les borses europees operessin amb cautela. L'IBEX va perdre un 0,48% i va quedar per sota dels 17.700 punts. El preu del barril de petroli de Brent ha tornat a escalar per damunt dels 110 dòlars. Això es trasllada als parquets asiàtics. Aquest matí, la borsa de Seul cau prop d'un 3%, la de Tòquio perd un 1,30% i les de Hong Kong i Xangai al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 4 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita així entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024.
17: La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill. N'enumera fins a 7 i veu un mòbil econòmic en el crim. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. Raimond Tomàs és advocat penalista en declaracions a Catalunya Nit.
18: A partir d'ara, en aquest moment en què la defensa també podrà actuar en aquest procediment, es practicaran altres diligències d'instrucció que poden aportar altres indicis i finalment haurà de ser aquesta jutgessa qui haurà de decidir al final d'aquesta fase d'instrucció, que és la investigació dels fets, si portar endavant aquest procediment cap al judici oral o si arxivar-lo.
17: Les proves recollides pels Mossos apunten, entre d'altres, que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Fins ara, Jonathan Antic ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat.
15: L'altre titular del dia passa per un altre nom, el de José Luis Rodríguez Zapatero, acusat de liderar una suposada trama de corrupció de comissions.
17: El jutge situa l'expresident del govern espanyol com el líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals a canvi de beneficiar empreses com la Aerolínea Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021. L'expresident del govern espanyol desmenteix les acusacions contra ell, ho va fer en un vídeo a les xarxes.
19: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
17: La policia va escorcollar ahir mateix la seva oficina i les seus de diverses empreses implicades, com la de les seves filles. Mentrestant, a nivell polític, la Moncloa ha tancat files amb ell alhora que el PP hi suca pa. Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
20: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
21: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
17: Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo veuran les cares a la sessió de control al Congrés.
15: I avui també pendents de dues convocatòries de vaga a l'educació, que continua, i els metges que s'hi afegeixen.
17: Si a l'educació avui estan convocats els centres de 0 a 3 anys, serà el mateix dia que a la tarda hi hagi nova reunió de negociació entre sindicats i govern. El govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra. Alicia Romero, consellera d'Economia.
22: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
17: A la nova proposta d'educació posat sobre la taula, avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i sumar també 2.400 professionals més al curs que ve. El sindicat USTEC i la CGT assistiran a la reunió, tot i que la proposta, diuen, queda curta. Qui no hi anirà és el sindicat professors de secundària, perquè consideren que no respon a les seves demandes.
15: Pel que fa a la vaga de metges, és l'onzena aturada des de l'octubre.
17: I entre les principals reivindicacions hi ha l'eliminació d'obligatorietat de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic per al col·lectiu mèdic. Metges de Catalunya també han engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres, amb les quals asseguren el sistema supleix la falta de personal. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
23: Deixem de fer aquesta activitat voluntària, el sistema entra en risc de col·lapse per una manca de planificació, per una manca de cobertura de llocs que han de cobrir metges i facultatius i que són clarament insuficients.
15: Més notícies. Barcelona es converteix en la tercera millor ciutat del món on fer congressos, segons l'informe anual de l'ICA, l'associació global més important del sector. Només Lisboa i París superen la capital catalana.
17: L'informe destaca la competitivitat de Barcelona en el camp del coneixement i la innovació. De fet, els seus congressos de ciència ocupen el primer lloc de l'informe. D'aquesta manera, la ciutat ja fa un quart de segle que apareix al top 5 de la llista, que no inclou esdeveniments fixos com ara el Mobile World Congress.
15: Troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès.
17: Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X. Les tombes s'han localitzat intactes, segellades i en perfecte estat de conservació al jaciment de Castellavell.
15: Joan Vilaplana.
24: A més del bon estat de conservació, la singularitat de la troballa també rau en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil de l'època, Riquila i Armumir. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, explica qui eren.
25: D'una banda,

0: es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Montse Camps.
1: En el discurs d'agraïment, la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha destacat el fet que el projecte 3CAT vol ser un punt de trobada.
2: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
1: A l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha premiat Justo Molinero, que ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre altres, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1, i el diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró. Des de Sabadell, Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Gremi de Llibreters llança una campanya per reivindicar la seva feina.
3: El lema d'aquesta iniciativa formula la següent pregunta. Us imagineu un país sense llibreries? D'aquesta manera es posa en valor la seva feina i també demana actuar per evitar que desapareguin. Els perills que amenacen les llibreries són, entre d'altres, els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del Gremi, Eric de l'Arcón, apuntava un altre.
4: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
3: Més de 300 llibreries s'han adherit a aquesta campanya.
0: El CaixaForum de Barcelona inaugurarà demà una exposició que analitza el concepte de borrós i desenfocament en l'art.
3: Es titula Desenfocat, una altra visió de l'art i reuneix 77 obres de grans artistes contemporanis. La sèrie dels nenúfars del pintor Claude Monet es podríem dir el punt de partida d'aquesta mostra que gira al voltant de l'ús del difuminat i el traç més imprecís com a recurs tècnic en l'art modern. Ho explica Claire Bernardi, que és la comissària i directora del Museu de l'Orangerie.
5: D'aprendre a regarder a nouveau.
6: Volem aprendre a mirar de nou. La nostra idea no és guiar cada visitant cap al que hauria de veure, sinó que es faci preguntes davant de cada obra. En aquesta exposició, Desenfocat, volem que quan passegem per les sales hi hagi una sensació, potser fins i tot física, d'incomoditat, de discrepància visual davant de les obres.
3: Entre els 58 artistes internacionals presents a l'exposició hi ha Bill Viola, Soledad Sevilla, Marc Rothko o el mateix Monet. Es podrà veure l'exposició fins el 26 de setembre.
0: I com cada dia passem per Canes, perquè la pel·lícula romanesa Fjord se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or del Festival de Cinema.
3: El públic i la crítica van quedar commocionats per com la pel·lícula qüestiona moltes idees preconcebudes i la superioritat moral europea.
0: Enviat especial al Festival, Marc Garriga.
7: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació noruega d'una família romanesa fortament cristiana i mostra com la societat i les institucions d'aquell país posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills. El seu protagonista és Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest.
8: Sovint em qüestiono això. Quin és el meu paper? La meva responsabilitat? Soc actor. No lluito al front ni estic en una sala d'operacions. Aquest és el meu mitjà. L'art no ha de resoldre el problema. Només l'ha de presentar correctament i mentre ho continuem fent sense por, crec que podrem lluitar contra aquestes coses.
7: A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsme, nominada a l'Òscar aquest any per Valor Sentimental. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè fa poques hores s'ha viscut una nit històrica en art modern a la casa de subhastes Sotheby's de Nova York. S'han recaptat 320 milions de dòlars en pintures d'Henri Matisse i Pablo Picasso i Vincent Van Gogh.
3: L'aixés Lorraine de Matisse, que retrata una cadira amb un plat de fruita, s'ha venut per 48,4 milions, el segon preu més alt per l'artista. El segon quadre més car que s'ha venut és el quadre cubista Arlequí de Picasso, que s'ha venut per 42,6 milions, i el quadre La Maison de Provence de Vincent Van Gogh s'ha venut per 29,4 milions de dòlars. Una de les altres cases de subhastes més importants del món, Christie's, a Londres, només ahir va recaptar més de 1.121 milions de dòlars amb obres venudes de Pollock, Rothko o Warhol.
0: I els esports, Robert Prat.
9: Alexia Putellas diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no tenen por de l'Olímpic de Lió, tot i que són un equip molt bon, les transicions cap a porteria. L'Arsenal, que es proclama campió de la Premier 22 anys després, gràcies a l'empat del City de Guardiola.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
10: La dimensió d'Alexia Putellas ja fa temps que va més enllà del terreny de joc. Doble pilota d'or, líder del Barça i referent global, s'ha convertit en una icona mundial que comparteix campanyes comercials amb Messi, Henry o Beckham. Davant la que pot ser quarta Champions de la seva carrera, Alexia insistia ahir en una entrevista a Tot Costa que el seu objectiu cada matí quan es lleva continua sent millorar entrenament rere entrenament. La seva feina al Barça a nivell esportiu

0: ho és tan important al camp com a fora, on s'ha convertit en una proximitat extraordinària en la millor mentora que poden tenir les noves generacions. Ella només vol parlar de la final de dissabte, però amb el futur sobre la taula, decideixi el que decideixi, la continuarem honorant, perquè la seva petjada ja és motiu d'orgull.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
4: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
3: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
5: Amadíssims Enemics
3: i moltes cares més, en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
6: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
3: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
7: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 18 graus a la Ràpita, 16 graus a Cabrera de Mar i 8 graus a Tírvia, al Pallars Sobirà. Avui aquests 4 núvols que hi ha al sud de Catalunya i les boires que hi ha a l'interior aniran desapareixent ràpidament, s'imposarà el sol a gairebé tot arreu, i a la tarda tan sols tindrem algunes nuvolades al Pirineu, potser amb alguns ruixats al voltant de la Garrotxa, del Ripollès i d'Osona, molt puntuals en aquesta zona. A la resta, temps assolellat i temperatures que s'enfilen. Avui ja arribaran els 30-32 graus a gairebé tot el Pla, Lleida, i entre els 24 i 28 graus a la resta del país. I sembla que el temps estable es mantindrà durant el que resta de setmana i les temperatures aniran pujant. Segurament entre divendres i dissabte arribarem als 35 a les zones més càlides de Ponent.
8: Tot costa.
9: La temporada del 10.
8: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
10: Moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
8: 10 temporades ja.
11: Això vol dir molt. Ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
6: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Per molts anys i que en feu molts més.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Ha treballat amb en Nicolas Cage.
13: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
12: No,
14: però... d'una hòstia que li va
12: més... Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de teva mare. El director va dir, tornem a repetir. Oh.
6: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
3: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
15: A ver, esa niña, joder, que no... que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
3: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui, el Matí de Catalunya Ràdio...
16: A 8:45 obrirem l'Àgora explicant-vos totes les novetats del cas Andic, després que Jonathan Andic, detingut ahir per la mort del seu pare, hagi quedat en llibertat sota fiança. En parlarem amb l'advocada penalista Judit Jané i el periodista de l'Ara, Cesc Maideu.
17: A 9:45 analitzarem les conseqüències de l'acord per als pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana. I parlarem de la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per un suposat cas de cobrament de comissions. A 10:45, tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells.
18: I a 11:00, entrevista a Justo Molinero, distingit amb el Premi Nacional d'Honor de Comunicació. Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
19: La Rior Visita Papal 2010 va fer augmentar les visites...
9: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
20: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
9: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
22: Catalunya migdia.
9: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
22: Amb Òscar Fernández.
23: Cada dia a les dues.
9: I a partir de les tres...
23: L'espai de reflexió a la tertúlia.
22: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
23: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
24: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
25: Ahir a temes pendents va venir el president Salvador Illa a compartir amb nosaltres el seu entusiasme pel futur tren orbital.
26: Vinga, va, ets de Garraf i vols anar a Granollers?
27: Tren orbital!
26: Uns pressupostos a canvi de res?
27: Tren orbital!
26: Vols conèixer Barberà de Vallès?
27: Tren orbital!
26: O anar a Sabadell i trobar-te a Ostrell?
27: Tren orbital!
26: Ara, obrim torn de preguntes. Teniu algun dubte?
28: President!
26: Sí?
28: Amb el tren orbital podré anar a comprar la roca de la Village?
26: Podràs anar a la roca a comprar com una boca!
29: President, president! Sí. I tot això qui ho paga?
26: El govern central pagarà un dineral!
28: President, escolta'm, i quan estarà acabada aquesta meravella?
26: Ui, amb una mica de sort potser tots ja serem morts.

0: Ara sí que avui el tren orbital.
1: A partir de 11:45, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
3: Avui és un bon dia per a recordar que l'escola pública no es toca. Filla de mestres i estudiant de la pública tota la vida, veig com aquestes últimes setmanes tot un país es mobilitza pels drets dels mestres que treballen moltes vegades en situacions precàries. A mi això no em ve de nou, ja que a casa ho he viscut sempre, però ja era hora que ens alçarem totes a una i cridarem fort. Al País Valencià aquesta és la segona setmana de vaga indefinida. Per això m'agradaria a donar tot el suport als docents que cada dia alcen la veu i defensen els drets i el futur de cada infant. No esteu sols.
2: I el segon, el Joan Foguet.
4: Hola, felicitats. Anys i anys. Per molts anys. Ai, els aniversaris. No m'agraden. Vaja, els meus, que no m'agraden. Ja està el Grinch, l'especialet. I això que jo sempre dic que un aniversari és un dia que paga la pena, encara que sigui només per un sol fet. És un dia en el que pots veure com t'estima la gent. Se'n recorden. Una trucadeta, un missatget, aquella nota de veu tontorrona. Però encara fa més il·lusió quan veus que algú que se li va passar ahir, quan era el dia de l'aniversari, et felicita avui, l'endemà. Avui pot ser un gran dia per recordar que jo vaig fer anys ahir.
5: Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
6: Doncs arribarem al punt de les 7 del matí dedicant un per molts anys a tota la gent que celebri els seus anys i encara que alguns doncs, no ho suportin gaire o no els agradi que els felicitin dies més tard. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tindrem un dia de sol a bona part de Catalunya amb la calor que toca a finals de primavera. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en aquesta època també toca que tinguem alguns ruixats de tarda al Pirineu. Avui se n'esperen alguns entre el Ripollès, la Garrotxa i Osona. La resta de Catalunya avui farà sol, els quatre núvols baixos i les boires que hi ha a l'interior aniran desapareixent. Per tant, avui lluirà el sol i la temperatura s'enfilarà fins als 30 graus o més a Ponent i més de 25 graus a la resta de Catalunya.
0: Dimecres en què l'actualitat ve molt carregada, tenim vaga de metges i mestres d'escoles bressol, tenim reunió clau del govern amb sindicats de docents, tenim la bilateral entre els governs català i espanyol i continuem tenint també dos noms propis que avui trobareu a les portades de tots els diaris. José Luis Rodríguez Zapatero i Jonathan Andic. Aquest era el moment en què el fill del fundador de Mango sortia dels jutjats de Martorell després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. Analitzarem avui amb l'advocada penalista Judit Jané l'escrit de la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort de qui era l'home més ric de Catalunya. Ha trobat fins a 7 indicis de criminalitat, des de l'odi de Jonathan Andic cap al seu pare fins a les diferents versions que ha donat dels fets. Un canvi en el testament o unes trepitjades d'Isaac Andic al punt de la caiguda que descartarien que fos accidental o fortuïta. I després també hi ha, com dèiem, el terratrèmol polític, que ha causat la imputació de l'expresident Zapatero.
2: Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
0: És el primer expresident del govern espanyol investigat per un jutge. L'escrit del jutge és duríssim. De fet, situa Zapatero al centre d'una xarxa d'influències per cobrar comissions irregulars. Hauria jugat un paper clau en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i en el disseny d'un entrebat d'empreses per camuflar els suborns. I la Moncloa i el PSOE, que ha quedat en xoc, i el Partit Popular entromba contra Zapatero i contra Pedro Sánchez.
3: Vamos a defender el buen nombre del presidente Zapatero porque creemos de verdad en su inocencia.
4: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: Avui a les 9 sentirem per primer cop el president del govern espanyol parlant de Zapatero en sessió de control. La podreu seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio, així com la sessió de control també al govern de la Generalitat. I en esports, l'Arsenal s'ha proclamat aquesta nit, 22 anys després, campió de la Premier. I així van celebrar els jugadors de l'equip londinenc l'empat a Manchester City, que els donava el títol una jornada abans d'acabar la Lliga. Parlant també de guardons i premis, avui estem també de celebració pel 3-4, però també per Justo Molinero.
5: Jo no sabia què passaria tot això aquesta tarda, davant de tanta personalitat i tanta gent important.
0: Ahir rebia el Premi Nacional d'Honor de Comunicació. Avui parlarem amb ell i repassarem la seva trajectòria aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot això avui que Sant Mateu de Bages el sol ha sortit a les 6:29 minuts del matí i a Linyà, a l'Alt Urgell, es pondrà a les 9:13 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Jordi Amat, Gemma Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor. Ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Obsessionat amb els diners.
8: El mòbil econòmic és un dels principals indicis que ha trobat la jutgessa de Martorell per acorralar Jonathan Andic per la mort del seu pare. Tot i que el primogènit va assegurar que tenia una relació sense desavinences, els missatges de WhatsApp o diversos testimonis demostrarien el contrari.
9: Una mala relació, segons la interlocutòria, promoguda per l'obsessió de Jonathan amb els diners. Li va arribar a demanar al seu pare una herència en vida o va canviar notablement l'actitud quan va saber que el seu pare volia canviar el testament. Aleshores, Jonathan hauria admès que la seva relació amb els diners no era la correcta.
0: Visites prèvies.
10: L'accident va ser el 14 de desembre del 2024. Doncs bé, el telèfon del Jonathan el situa al lloc dels fets fins a 3 vegades, només una setmana abans, els dies 7, 8 i 10 d'aquell mes de desembre. En la seva declaració havia admès haver-hi anat, però 15 dies abans.
8: La jutgessa també sospita del canvi de telèfon 3 mesos després de la mort. Jonathan l'hauria perdut en estranya circumstància, es diu, en un viatge a Llampeca, Quito, a l'Equador. I la data coincideix amb l'anunci de la reobertura de l'expedient judicial.
0: Les petjades.
9: Els informes tècnics dels Mossos destaquen una marca que va deixar Isaac Andic amb les bambes al punt de la caiguda. La policia, que va fer 10 simulacres, ha arribat a la conclusió que la marca no pot ser fortuïta i que l'hauria provocat refregant la sola fins a 4 vegades, 2 endavant i 2 enrere, tot plegat en un tram de camí que no presenta cap dificultat.
10: A més, l'informe forense determina que la caiguda caiguda va ser, textual, com si s'hagués llançat per un tobogan, amb els peus per davant. No hi ha lesions als palmells de les mans, cosa que, segons la jutgessa, descartaria una relliscada amb una pedra o una caiguda endavant.
0: Mentrestant, defensen la innocència.
8: Després de quedar en llibertat sota fiança, portaveus de la família han reiterat la innocència del fill gran. Consideren que ara es podrà demostrar la seva absoluta innocència. L'advocat Cristóbal Martell afegeix en un comunicat que s'està estigmatitzant un home innocent.
0: Pana Zapatero.
9: Les conseqüències que pot tenir la imputació de Zapatero per a la política espanyola són a hores d'ara imprevisibles. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, el situa com el líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals.
10: El centre hi situa l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021 amb 53 milions d'euros, però també apunta a la intervenció directa de Zapatero en operacions de petroli, d'or o de divises. L'autojudicial no recull paraules de l'expresident espanyol, però sí diverses persones que formaria part de la trama i que parlen de la seva influència.
0: Madrid, Pol Abrujats.
7: El jutge porta missatges d'empresaris com els responsables de Plus Ultra en què parlen de Zapatero com el seu contacte, l'amic, la persona que els ajudarà a aconseguir el rescat, i assumeixen que a canvi li pagaran una comissió, 1,5 milió d'euros, segons el jutge, que Zapatero hauria cobrat a través d'una empresa pantalla a Dubai. L'expresident nega la major.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
7: Però el jutge també el vincula amb altres negocis de petroli i or a Venezuela i el situa com el líder i l'organitzador d'una trama estable creada per beneficiar empresaris amb la seva influència. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres paraules.
8: A la sessió de control avui al Congrés de Pedro Sánchez sobre la imputació de Zapatero, que en els últims temps ha tingut un paper molt actiu en les campanyes socialistes. Les reaccions dels socialistes, que es van produir abans de conèixer la contundència de l'escrit del jutge, són de tancar files. El PP surt en tromba, però descarta la moció de censura que reclama Vox.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
11: Des del govern espanyol, el Masáiz defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
12: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
11: Per contra, la popular Esther Muñoz ha exigit als socis de govern que reaccionin.
13: Bueno, es que creo que hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podedumbre están dispuestos a soportar ya más?
11: Uns socis de govern que es decanten per la prudència i per esperar. Maribel Vaquero, del PNB.
14: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia.
11: I el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
15: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
11: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Condemnat el dia abans.
9: Aquest matí es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Figueres com a rebuig per l'últim assassinat masclista. Un home va assassinar la seva exparella en una plaça només un dia després d'haver acceptat una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament per haver-la agredit.
0: Figueres, Maria Rovira.
16: Quan els policies van arribar a la plaça Josep Tarradell, es van trobar la víctima estesa a terra i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Allà mateix van detenir el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents i un ordre d'allunyament de la víctima i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la i agredir-la. La víctima no es va presentar ahir a la cita forense per valorar les lesions ni a declarar i es va deixar l'agressor en llibertat segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, destacava que alguns veïns van ajudar a reduir l'agressor.
17: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc.
16: Va afegir que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de prop de la zona on van passar els fets. Des de Figueres, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fila a l'agulla.
10: Els governs català i espanyol es reuneixen avui a 4:45 de la tarda al Palau de la Generalitat. L'objectiu és impulsar els principals acords pactats pel PSC i Esquerra per desencallar els pressupostos i que depenen de la Moncloa.
0: Albert Prat.
18: El conseller de la Presidència i el ministre de Política Territorial encapçalaran la reunió que ha de servir per donar llum verda al tren que ha d'anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Signaran el compromís perquè l'Estat posi els diners per una obra faraònica que, si tot va com ha d'anar, s'acabaria de construir el 2041. Els dos governs també aprovaran la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que toquen a Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. De fet, la meitat de compromisos que Esquerra ha arrencat al govern necessiten el vistiplau de Madrid. Sigui com sigui, i a l'espera dels comuns, Illa ha aconseguit desencallar uns pressupostos a mig mandat que li són or per acabar la legislatura. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi ha marxa.
8: El govern no sembla gaire preocupat per l'avís dels comuns. Els de Jéssica Albià, que ja van arribar a un acord pels comptes fa uns mesos, es fan ara seves les reivindicacions dels mestres. Alícia Romero, consellera d'Economia.
19: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
0: Nou intent.
9: Avui el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir a la taula sectorial. El govern ha fet arribar una nova proposta als docents que d'entrada veuen clarament insuficient. Tant és així que el sindicat professors de secundària, el segon amb més afiliats, ja ha dit que no hi anirà.
20: Com a mesura salarial, més enllà d'escurçar els terminis per pagar l'augment de sou, proposa pagar més per fer de tutor, un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no parla de xifres. Yolanda Segura d'Ustec i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
21: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
22: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
8: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Escoles bressol i metges.
10: Fan avui vaga. En el cas dels docents, la onada de mobilitzacions d'aquestes setmanes torna a afectar avui els mestres de les llars d'infants. Al migdia hi ha convocada una manifestació.
8: També el personal sanitari es torna a aturar avui. És l'onzena vaga des de l'octubre. Reclamen millores en les condicions laborals i han engegat una campanya per deixar de fer hores extres. Xavier Lleonard, de Metges de Catalunya.
23: Deixem de fer aquesta activitat voluntària, el sistema entra en risc de col·lapse per una manca de planificació, per una manca de cobertura de llocs que han de cobrir metges i facultatius i que són clarament insuficients.
0: També protesten.
9: Els treballadors de Nissan contra l'ERO, que afectarà 211 treballadors. Ahir al vespre van manifestar-se davant del Consolat del Japó a Barcelona i van tallar la Diagonal. Raúl Ocon, delegat de Comissions Obreres a la planta.
24: L'intenció és retirar l'ERO perquè no està justificat i és el manteniment del treball, és la nostra premissa.
10: Els sindicats denuncien que l'empresa prepara un tancament encobert del centre de recanvis del Prat de Llobregat.
0: Contra les ocupacions.
8: El ple del Congrés ha aprovat tramitar una proposició de llei del PP per combatre l'ocupació il·legal d'habitatges. S'ha aprovat amb el suport de Vox i les abstencions de Junts i el PNB.
0: De matinada.
9: La Comissió Europea i el Parlament Europeu han consensuat com implementar l'acord comercial amb els Estats Units, aconseguit l'estiu passat, segons un comunicat de la presidència xipriota de la UE. L'acord hauria d'evitar una guerra d'arancels entre les dues parts.
0: Reunits.
10: En aquests moments, els presidents xinès Xi Jinping i el rus Vladimir Putin. El cap del Kremlin ha assegurat en arrencar aquesta trobada que la relació entre tots dos països arribarà a uns nivells sense precedents.
0: Pequín, Francesc Canals.
25: Vladimir Putin ha vingut més de 20 vegades des que és al poder, però aquest viatge és especial perquè arriba tan sols 4 dies després de marxar Donald Trump. Pequín presumeix així de capital diplomàtica. La guerra s'allarga i, per tant, també la dependència russa de l'economia xinesa. Xi Jinping rep el seu vell amic i els dos països firmen avui 40 acords, però caldrà veure si Putin avança en convèncer la Xina per a l'obertura del gasoducte Sibèria 2. Malgrat el tancament d'Hormuz, Xi Jinping no vol dependre tant del gas i el petroli russos, malgrat que des que va començar la guerra a Ucraïna, el compra millor de preu en perdre Putin al mercat europeu per les sancions. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Promet.
8: La Unió Europea ajuda perquè els pagesos puguin comprar fertilitzants cada cop més cars pel bloqueig a l'estret d'Hormuz. Els mateixos països podran avançar les subvencions, però el sector tem que no sigui suficient.
9: Fa uns dies avançàvem al matí que a Catalunya el preu de la fruita i els cereals pujarà un 30% a causa de l'augment de costos dels fertilitzants.
0: Suspès.
10: Les acusacions d'assetjament i abús sexual que han fet tres dones contra el director de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona han provocat la suspensió d'enguany del certamen. Els fets haurien passat quan les dones eren alumnes al Conservatori del Liceu. Judit Gisbert és alcaldessa de Solsona.
26: Quan passen aquestes coses, doncs és important poder separar-ho i si no es pot separar pels motius que siguin, fer aquesta aturada i després, més endavant, valorarem cap on va tot plegat.
0: Avui a les 12.
8: Posen a la venda les entrades del concert de Ginestà que farà Razzmatazz. Serà l'únic concert a sales que faran aquest any per presentar el seu últim disc Gira tot igual però diferent.
0: Premiada.
9: La plataforma 3CAT amb el Premi Nacional de Comunicació Digital. Els premis que atorga la Generalitat de Catalunya es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell.
0: I ovació.
10: La que va rebre Pedro Almodóvar i tot de l'elenc ahir a Canes abans de la presentació de la seva última pel·lícula, Amarga Navidad. El director manxec, emocionat, agraïa l'aplaudiment d'aquesta manera.
1: Y oír que ya antes de ver la película nos estáis felicitando es un acto enorme de generosidad. Yo no sé cómo agradeceros esa generosidad que he sentido cada una de las veces que he estado aquí en este gran palé y que echaré mucho de menos en el futuro cuando tenga que verlo solo por televisión.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sense por.
2: D'aquesta manera, front del Barça a la final de la Champions femenina d'aquest dissabte contra l'Olímpic de Lió, Alexia Putellas en declaracions al Tot Costa.
3: Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no? En fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
2: L'Arsenal es proclama campió de la Premier 22 anys després gràcies a l'empat del City de Guardiola.
4: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
5: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
0: Avui és 20 de maig del 2026 i a les últimes hores ha nascut a Catalunya l'Emma quan passaven 3 minuts de les 9 del matí a l'Hospital Universitari de Xeus i el Roger amb 4 quilos a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curador. Tenim 9 graus a Sant Jaume de Frontanyà, 12 a Copons i 16 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
27: A banda de les retencions en punts habituals a l'entorn de la ciutat de Barcelona, aquesta hora destaquem aturades direcció al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma i per la Ronda Litoral des de Sant Adrià.
7: Potser algun cop us heu preguntat i aquí teniu la resposta. A Barcelona hi ha una mitjana de 250 obres simultànies en marxa. Segons l'Ajuntament, són xifres que es corresponen amb les dels darrers anys.
28: Les que més es fan notar són les de gran format, per exemple, les remodelacions de la Rambla o de la Meridiana, que són de titularitat municipal, les de l'L8 i l'L9, que són de la Generalitat, o les estacions de Sants i la Sagrera, que són de DIF.
29: A més, aquest any s'ha reprès el pla de manteniment integral per realitzar millores a les voreres, l'enllumenat o el clavegueram de tots els barris.
7: Barcelona nascurà.
30: En l'últim any s'han acabat la Via Laietana i el túnel de la Rovira. A l'estiu s'acabarà la reforma de Balmes entre Plaça Molina i General Mitre i a la tardor la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig. A finals d'any s'acabarà el col·lector de Vila i Vilà i a finals del 2027 la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Vall d'Hebron. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
31: El proper mandat tenim tramvia. La línia 8 i la línia 9 seguiran endavant durant el proper mandat. Sempre hi ha millores a fer en alguns entorns.
30: Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Més notícies. Al Baix, més de 200 persones s'han concentrat a Manresa contra el racisme. Contra la violència racista, concretament a la baixada dels drets.
28: Entre els convocants, la família de les 4 dones musulmanes agredides diumenge, acció per la qual es van detenir un home de 44 anys i una dona de 47.
29: Al final de la marxa s'han viscut alguns moments de tensió amb corredisses amb la policia, això sí, sense més conseqüències, segons explica el Regió 7.
7: Un altre cop a Barcelona, els treballadors municipals i els empleats de les empreses concessionàries hauran d'anar en parelles quan treballin a la intempèrie amb temperatures molt altes.
28: Una nova instrucció aprovada per l'Ajuntament estableix que quan es decreta el nivell més alt d'emergència per calor, aquests treballadors podran treballar un màxim de 20 minuts seguits al carrer i hauran de fer descansos en espais que els permetin recuperar l'equilibri tèrmic.
7: I Barcelona es converteix en la tercera millor ciutat del món on fer congressos segons l'informe anual de l'ICA, que és l'associació global més important del sector. Només Lisboa i París superen la capital catalana.
29: L'informe destaca la competitivitat de Barcelona en el camp del coneixement i la innovació. De fet, els seus congressos de ciència ocupen el primer lloc de l'informe.
7: I cultura avui amb l'estrena al Teatre Victòria del Gran Gatsby. A càrrec del coreògraf Enrique Gasabalga, versionant el clàssic de Scott Fitzgerald, serà a partir d'avui fins al 31 de maig, entrades a partir de 32 euros. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
32: Música.
11: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa. Avui amb Zapatero i Jonathan Andic com a protagonistes. Comencem amb El País, que titula ras i curt, Zapatero imputat. El Mundo diu cassat el comissionista internacional Zapatero. En tots dos casos, amb foto de l'expresident espanyol, amb del seu vídeo d'ahir defensant-se després de la imputació. A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic. La Vanguardia titula acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. El periòdico, Jonathan Andic, en llibertat amb fiança i investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, a la del diari I Ara, és l'única on se'l veu emmanillat. Altres temes de portada, els pressupostos. El periòdico escriu que Illa i Junqueras segellen l'estabilitat. L'Ara afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF. I per acabar, llegim a El periòdico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres i a El País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer l'eutanàsia.
14: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
15: 10, 36, 37, 39 i 47. I els sols, el 5 i el 6.
14: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
16: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
0: I ara volem explicar què tenen a veure Harry Styles i l'Ajax. Frederic Vincent, bon dia.
17: Sí, n'adivines alguna cosa, no?
0: No.
17: Aviam, l'Ajax ha acabat cinquè a la Lliga Holandesa i això vol dir que haurà de disputar uns play-offs per jugar a Europa la temporada que ve. Hi ha un petit problema. Al seu camp, l'estadi Johan Cruyff està ocupat amb els 10 concerts que Harry Styles fa a Amsterdam. La hora del concert ha llogat el camp, que està majoritàriament controlat per l'Ajuntament d'Amsterdam, i diu, noi, això sap greu, però no es pot canviar. Per tant, l'Ajax haurà de jugar aquest play-off per jugar a Europa a l'estadi del Volendam, que és un equip rival, que té 7.000 seients. El de l'Ajax en té 55.000. És com allò quan el Barça va jugar a l'estadi Johan Cruyff d'aquí Sant Joan d'Espí. En fi, és el cas més clar que hem vist fins ara en què un club prioritza el negoci que li dona la música, el que li dona l'esport o els partits de futbol.

És encara més clar que el cas del Bernabéu, que va cancel·lar els concerts d'Aitana i que no n'ha pogut reprogramar ni un per les queixes dels veïns. El Madrid va ingressar 300 milions d'euros del fons Sixth Street a canvi d'una part dels drets dels concerts que no es podran fer. Però hi ha un altre cas molt revelador, que és el Tottenham.

0: Beyoncé va fer 6 concerts a l'estadi del Tottenham. El club va cobrar, evidentment, pel lloguer del camp i va rebre una part dels ingressos per la venda d'entrepans, de begudes, de samarretes, de gorres... No hi ha una dada oficial, però es parla que el Tottenham hauria ingressat 3 milions d'euros per concert. Per fer una mica una comparació, per cada partit de Lliga, el Tottenham n'ingressa 7 milions i mig.
1: I, per tant, encara ingressa més pel futbol, però no gaire més.
0: No gaire més, es va acostant, acostant i acostant. Per això posem l'exemple del Tottenham, perquè amb un partit a l'antic estadi ingressava 1 milió d'euros. Ara 7. Però és que a l'estadi hi ha una vintena de partits. Si no et classifiques per Europa, no són gaires més. Per amortitzar la resta de l'any, el camp del Tottenham, que es va inaugurar el 2018, vol ser, i ho han dit descaradament, el nou Wembley. És per això que Concert Concerts ha acollit concerts no només de Beyoncé, sinó també dels Guns N' Roses o de Lady Gaga. El Tottenham encara ingressa més per una altra cosa, el futbol americà. El 2015, la NFL va firmar un acord de 10 anys amb el Tottenham per fer partits al seu estadi quan l'estadi no estava ni construït. Els ingressos per menjar i beguda el dia d'un partit de futbol americà tripliquen els d'un partit de futbol europeu, entre d'altres coses, perquè els partits són bastant més llargs, clar, duren com 4 hores. Veurem què passa amb el Camp Nou. En algun moment el club ha dit que només acolliria com a màxim 3 concerts i no durant la temporada, entre juny i setembre, però ja veurem, perquè el futbol realment va cap aquí.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia del sistema sanguini més comercial. I la resposta era venal, amb B baixa i E. Venal té dos sentits. O bé, és relatiu a les venes, o bé, una cosa que es pot comprar i sobretot vendre. Avui dimecres, un Enigmàrius èpic. Evocacions de partides d'escacs molt igualades. De 8 lletres. Evocacions de partides d'escacs molt igualades. 8 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
4: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: I ara el més destacat de la televisió, Mariola Cubells, avui sobre els comentaris en una televisió d'Israel en relació a Eurovisió.
5: Em costa molt entendre això que vaig a contar. Ahir, a una televisió, un magazín d'una cadena de televisió israelí, que estàvem parlant del resultat del Festival d'Eurovisió del dissabte, varen fer bromes amb la possibilitat d'organitzar Eurovisió l'any que ve a Gaza. Els presentadors, amb rialles, van dir... No hi ha gratacels ni estadis, hi ha moltes zones obertes amb vistes per a construir escenaris i hi ha molts aparcaments. És que no sé què dir.
1: I a la recomanació del dia, arran de l'acusació de Jonathan Dick pel presumpte homicidi del seu pare, la Cristina Bordes en recomana la pel·lícula Anatomia d'una caiguda.
6: Un thriller judicial i psicològic molt potent, oscaritzat i encapçalat a la perfecció per l'actriu alemanya Sandra Hüller, que es posa en la pell d'una novel·lista acusada d'homicidi després que el seu marit hagi mort en caure al buit des del balcó de casa seva aïllada a la neu. Un accident, un suïcidi o un assassinat? Una línia fina entre l'accident i el crim que s'explora a través de les declaracions i les contradiccions d'un judici molt ben teixit. Trobareu Anatomia d'una caiguda a RTV Play i a Filmin, entre d'altres.
1: I quin és el protagonista d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
7: Bon dia, els mestres de les escoles bressol.
8: Ja n'hi ha prou.
7: Doncs tornen a ser els protagonistes del dia, perquè avui hi haurà una reunió que ha de ser clau entre el govern de la Generalitat i els sindicats de docents, i a banda d'això hi haurà jornada de vaga de mestres de les escoles bressol.
1: I per parlar-nos d'aquesta jornada de vaga, parlem amb la portaveu dels docents de les escoles bressol, és l'Eulàlia P2. Eulàlia, bon dia.
9: Bon dia, Ricard! Bon dia, Gerard! Com us heu llevat avui?
1: Bé.
9: Bueno,
1: no gaire, però
9: bé. Esteu contents de veure l'Eulàlia? Sí. Voleu que cantem la cançó del bon dia?
1: No, no.
9: Vinga, tots, endavant.
7: No, Eulàlia, que no tenim gaire temps.
9: Bon dia, la lluna s'amaga, el sol deixa sortir.
7: Si ens pots atendre res, un momentet, no et molestarem gaire.
9: Ai, que en Gerard ens vol dir una cosa, que ens vol dir una cosa, una coseta, una coseta, que tens una pessigolla aquí a la panxeta.
7: Eulàlia, deixa'm estar, no em toquis. Escolta'm, avui feu vaga els professors d'escola Bressol.
9: Sí, avui fem vaga. Ves que piqueu de mans, ves que sabeu què és una vaga.
1: Sí, ho sabem.
9: Una vaga és quan un papa o una mama no va treballar per reclamar que li paguin.
7: Sabem que és una vaga, Eulàlia, però en el vostre cas concret...
9: Sí, moca't un moment, Gerard, que t'estan caient els mocs.
7: No em vull mocar ara, a veure.
9: Bufa'm el nas ben fort, vinga, que surti tot com un drac.
1: Eulàlia, què fareu avui?
9: Bueno, doncs avui ens trobarem tots els mestres de l'escoleta i anirem a una classe molt gran a demanar més diners, eh? I si no ens els donen, agafarem tots els vostres bolquers plens de cacotes, lletges, lletges, lletges, i els hi tirarem al damunt. Desca!
1: Són 7:45. Dimecres, amb vaga de metges. És la 11a des de l'octubre i amb l'aturada també d'avui dels mestres de les escoles Bressol. Aquesta tarda, els sindicats de professors també es tornen a reunir amb el departament, però ja avisen que la nova proposta que els van fer arribar ahir a la conselleria és clarament insuficient. I a les portades dels diaris avui trobareu dos noms propis. El primer, Jonathan Andic. Aquest era el moment en què el fill del fundador de Mango sortia dels jutjats de Martorell, després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. En temps d'àgora analitzarem amb l'advocada penalista Judit Jané l'escrit d'aquesta jutgessa, que ha trobat fins a 7 indicis per acusar el domicili al primogènit per la mort del seu pare. I a Madrid seguirem també a partir de les 9 la sessió de control del Congrés dels Diputats. Només s'hi parla d'una cosa avui a Madrid, de la imputació de Zapatero.
8: Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
1: És el primer expresident del govern espanyol imputat. L'escrit del jutge és duríssim, situant-lo al centre d'una xarxa d'influències per cobrar comissions irregulars. I a Figueres aquest matí farà un minut de silenci per l'últim assassinat masclista. Els Mossos han detingut l'agressor, que només 24 hores abans havia estat detingut i condemnat per haver agredit la seva exparella, a qui l'endemà va acabar matant. I els esports, Robert Prat?
10: Alexia Putellas diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no tenen por de l'Olímpic de Lió, tot i que són un equip molt bo en les transicions cap a porteria, mentre que l'Arsenal es proclama campió de la Premier 22 anys després, gràcies a l'empat del City de Pep Guardiola.
1: I pel que fa al temps, avui continuem amb la remuntada d'aquestes temperatures que va començar ja just ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, ahir ja vam arribar a 30 graus, per exemple, a Serós, al Segrià, a Vinebre vam arribar als 32 graus. Avui tindrem unes temperatures semblants, com a mínim al Pla de Lleida, 30-32 graus. A la zona de les Terres de l'Ebre sí que pot baixar un palet respecte a la d'ahir, i a la resta de Catalunya pujaran fins a temperatures de 25-28 graus a gairebé tot arreu. Amb alguns núvols que ara mateix hi ha al sud de Catalunya, alguns núvols prims poc importants també, tots ells aniran marxant. Avui s'imposarà el sol i a la tarda tindrem algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu, i podien deixar algun ruixat a la zona oriental, a Garrotxa, al Ripollès i a la comarca d'Osona. I aquests pròxims dies encara pujarà més la temperatura.
1: I com tenim la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora destaquen els retards de fins a 40 minuts a l'R11. De fet, Renfe informa que hi ha incidències a la infraestructura entre Portbou i Vilajuïga i entre el riu Fluvià i Flaçà, i això pot fer que els trens es quedin aturats més temps de l'habitual i que augmentin el seu temps de recorregut. També hi ha retards de mitja hora en els trens d'altres tres línies. A l'R12 entre Manresa i Lleida, a l'R14 entre Tarragona i Lleida i a l'R16 entre Tortosa i Sant Vicenç de Calders. I mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
1: I a les carreteres, cues cap al Nus de la Trinitat. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, sí, hi ha aturades direcció al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Direcció Barcelona, circulació molt densa també a la C31 des de Badalona i a la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora.
1: Avui a la hora del matí, a partir de 8:45, tindrem Jordi Amat, Gemma Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor. Quan ara són les 7:33... Obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
14: Bon dia.
1: Avui gairebé tots els editorials de la premsa són sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.
14: Per exemple, el periòdico que demana rebaixar el soroll polític al voltant d'aquesta imputació i deixar treballar la justícia.
15: I diu que calen explicacions sobre els serveis que va prestar Zapatero a empreses beneficiades pel govern espanyol en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
14: L'Ara exposa que les explicacions per part de l'expresident són necessàries i les sospites raonables.
15: El diari diu que la història recent de la justícia espanyola convida la prudència, però les acusacions embruten la imatge de far del progressisme espanyol.
14: El País considera que la investigació judicial per tràfic d'influències exigeix una resposta immediata i pública per part del govern espanyol i de l'expresident.
15: No és l'hora de les excuses, diu, i afegeix que si no hi ha una resposta convincent davant d'aquesta sacsejada, els beneficiats poden ser els enemics de la democràcia.
14: El Mundo titula l'editorial "Cau el tercer home de Pedro Sánchez" i recorda que la imputació de Zapatero arriba després dels escàndols de corrupció de José Luis Ábalos i de Santos Cerdán.
15: I destaca que l'expresident ha convertit tot el seu patrimoni polític en un lucratiu negoci que el Mundo anomena Zapatero S.A.
14: L'ABC assegura que el socialisme espanyol viu una crisi moral i penal.
15: Argumenta que la imputació de Zapatero suposa una crisi històrica que amenaça directament el govern de Sánchez i la seva credibilitat.
14: I per la seva part, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, reflexiona tant sobre Zapatero com sobre Jonathan Andic.
15: Exposa que tant en un cas com en l'altre hi ha més presumpció pública de culpabilitat que d'innocència.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
16: Alarmats per l'ontavirus, oblidam els virus que afecten fa anys al món i són el neoliberalisme salvatge, el belicisme que mata, la corrupció que podreix la democràcia, la desinformació, l'odi que embruta les xarxes, i ens hauríem de plantejar com salvar la humanitat que encara ens queda i duim dintre, perquè dels virus biològics ens pot salvar la ciència, però d'aquests tan perillosos només poden fer-ho la consciència, la solidaritat i el coratge de ser honestos i dir prou.
17: Catalunya Ràdio. Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
18: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
19: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
20: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són 2:15 de 8 del matí. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital que repassem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quin país europeu està menys satisfet? Atenció amb la monarquia.
21: Espanya. Segons un estudi de la Universitat de Múrcia, un 53% dels espanyols estan gens o poc satisfets amb la monarquia. Darrere hi ha els neerlandesos, els britànics i els belgues. La truita es gira amb els nòrdics, que majoritàriament estan a gust amb les seves monarquies, especialment els danesos. En aquest cas, 8 de cada 10 n'estan contents. L'estudi ha analitzat què pensen els ciutadans de les 7 grans monarquies europees amb 5.000 entrevistes. Ho recull El País.
1: La notícia que interessarà a qui viatgi amb la Inserso Mascotes.
22: El programa prorroga la tarifa plana de 50 euros i també la possibilitat de viatjar amb mascotes. Aquest any hi haurà gairebé 880.000 places, igual que l'última convocatòria. La tarifa plana de 50 euros va destinada a pensionistes amb menys recursos i pel que fa als animals de companyia es podran portar sempre que no superin els 10 quilos, incloent-hi el transportiu, explica el Nacional.
1: I la corrupció ja té el seu propi vocabulari en català.
21: Sí, la UAB i el Termcat presenten el primer diccionari de terminologia de la corrupció i la transparència. Té prop de 200 entrades sobre transparència, males pràctiques i regulació jurídica. Hi ha expressions com, per exemple, fer anar el ventilador o torró, que es redefineix com a càrrec ben retribuït en la funció pública que s'obté gràcies a la influència d'algú. Ho recull La Vanguardia.
1: I qui va al seu ritme?
22: Els ànecs. I prova d'això és que una família d'ànecs van endarrerir durant uns segons les maniobres d'enlairament d'un avió a Barcelona. Els ànecs han acabat tornant al medi natural per ells mateixos. Veiem les imatges a BTV. Segons ha dit el mateix pilot a les xarxes, els ànecs no van causar cap incidència rellevant. També explica que no és un fet habitual.
1: I què menjaven ja els endertals?
21: Marisc, i el recolectaven a l'hivern seguint les mateixes estratègies que es fa avui en dia. Un estudi revela que fa 115.000 anys ja recollien mol·luscs a les costes de la península Ibèrica. Fins ara els científics pensaven que el consum regular de marisc i la planificació era exclusiu de l'Homo sapiens. Ho recull un estudi on ha participat la UAB i ho llegim a l'ABC.
1: I uniforme escolar a debat.
22: Ara ha esquitxat una escola de Sant Julià de Vilatorta, Osona, concretament el Col·legi El Roser. La direcció del centre ha pres la decisió que no ha agradat a algunes famílies que ahir van organitzar una manifestació davant el centre reclamant més diàleg. Ho llegim al 9-9, que recull, això sí, que les famílies que hi estan a favor són la majoria. El centre argumenta que l'uniforme maximitza el potencial de cada alumne.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Lara García.
10: A Itàlia, la premsa aborda les tensions que hi ha dins el govern i tota la dreta arran de l'atac de dissabte a Mòdena, en què un home va atropellar diverses persones i en va apunyalar una altra. Va deixar 8 persones ferides. I el Corriere della Sera explica que la Lliga de Salvini, ha demanat expulsar del país l'autor dels fets, que és fill de marroquins, però Forza Itàlia diu que no, perquè és italià. L'estampa cita un dels jutges del país que descarta que l'home actués a causa de problemes de salut mental, que és una de les hipòtesis després que en la seva detenció no consti que se l'acusi de terrorisme. A Wall Street Journal avança també que un dels reguladors dels Estats Units estan investigant 3 empreses que van guanyar milions i milions de dòlars negociant amb petroli literalment minuts abans que Donald Trump anunciés que ajornava els nous atacs a l'Iran. No sospita és que tenien informació privilegiada i que se'n van beneficiar. I això no es pot fer. El Guardian recull en portada que el Comitè d'Experts en Canvi Climàtic diuen que el Regne Unit s'haurà d'acostumar a ser un país calorós i per això mateix el comitè recomana instal·lar aire condicionat en residències de gent gran i hospitals en els pròxims 10 anys i a les escoles en els pròxims 25 anys.
0: El cas de Shakira encara cueix a la premsa econòmica. Després que la cantant hagi guanyat el pols a Hisenda, 5 dies diu que podria haver-hi un gir de guió si l'agència tributària aconsegueix demostrar que Shakira és apàtrida fiscal. Una persona es considera apàtrida fiscal quan, degut a la seva deslocalització constant, entrades i sortides de diferents països, no es considera resident fiscal de cap estat i, per tant, no tributa de manera integral a cap país, és a dir, evadeix la llei. Avui surten resultats de la fabricant de xips Nvidia i l'economista titula que serà la prova de foc de la IA. Explica que per no decebre el mercat l'empresa hauria d'obtenir un 115,5% més de beneficis i 78.800 milions en vendes. I l'ONU Economia analitza com afectarà la guerra de l'Orient Mitjà al turisme espanyol. Diu que els viatgers estan prioritzant les destinacions segures i que per tant Espanya superarà la barrera històrica dels 100 milions de visitants internacionals. L'auge turístic, però, arribarà acompanyat d'un encariment dels viatges, tant per l'augment de la demanda com per la pujada del preu del combustible, assegura el diari.
1: I què destacam a la premsa esportiva avui, Robert Prat?
10: Alexia Putellas, en la seva entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeixent que el Barça no té por de l'equip que està en referència del futbol mundial de l'Olímpic de Lió. Dissabte, a les 6 de la tarda, toca final de Champions.

Alexia Putellas, un dels eixos d'aquest Barça campió que buscarà la seva quarta Champions. El Mundo Deportivo destaca aquestes declaracions a Catalunya Ràdio. Ara mateix concentro l'energia en la Champions. No vull parlar del meu futur. L'esportiu sí que parla de l'adeu de Guardiola al City, amb un llegat enorme, amb 10 anys a la banqueta i amb 20 títols al Serró, 6 lligues i una Champions.

0: Guardiola corona l'Arsenal, remarca el periòdico. Al City només li queda preparar un emotiu comiat a Pep Guardiola, si es confirma l'adeu, mentre Maresca serà l'encarregat de recollir l'herència de Pep a la banqueta. La Vanguardia diu que comença el City l'any 1 després de Pep, mentre a Itàlia somien que en sigui el seleccionador. El diari Ara diu que Pep Guardiola tanca el seu cicle daurat al City sense guanyar un nou títol. Albert Nadal apunta que és un descans merescut. I al Marca diuen que sense Guardiola, Rodri està boig per fitxar pel Madrid. El diari AS titulen que Pep es queda sense Premier i la Premier sense Pep.
1: I a la premsa del cor, la mort dels famosos, Elisenda Pineda.
2: El bon temps ha fet florir la premsa del cor. El paper cuixer, peça d'endorfina i hormona de l'amor. Per una banda, la nostra Bat Guial ha demostrat que està altament encaterinada del seu manso, Noah Brown, un model que té uns morros com dos pneumàtics de camió. Han enxampat la parella escalfant-se el bec mentre feien cua per passar el control de l'aeroport. I per una altra banda, tenim el que ja es considera la parella de l'any, Kendall Jenner i Jacob Elordi, que estan fent la viu-viu per Hawaii i es remenen en els palpissos a sota els pàmpols extraordinaris d'unes figueres. Bona setmana per ser famós, tenir diners i estar enamorat.
1: I què fan avui, Canalies?
3: Felicitem a la cantant.

0: Vull canto. Alerta, canviem d'estil, perquè també fa anys el cantant Albano.
1: 80.000. 83.
0: L'exfutbolista Iker Casillas.
1: Iker Casillas, 45.
0: Sí, senyor, clavats. Ah, i acabem felicitant també l'actor Edu Soto.
1: L'Edu Soto?
0: Sí.
1: 45.
0: 48. Ah. Molt bé. Anem pel santoral, perquè avui a Sant Baldiri s'explica que durant unes festes paganes va recriminar els assistents les seves creences i van derrocar l'estàtua del déu pagà i va refusar de fer-li sacrificis. Com et pots imaginar, va ser torturat i martiritzat, en aquest cas decapitat amb una destral. La llegenda diu que un cop decapitat el cap va caure i va tocar 3,5 al terra. I d'aquests 3 cops, exacte, pom, pom, pom, en van sorgir 3 brolls d'aigua, sobre les quals es va edificar un oratori anomenat de les 3 fonts. A Catalunya hi ha 87 persones que es diuen Baldiri.
1: Saps la cançó del Baldiri, no?
0: No, quina?
1: Mala cançó.
0: Què fa? Com fa? Baldiri. Però digue'm la lletra, explica'm alguna cosa, perquè la gent també s'estarà preguntant ara. Quina és la cançó de Baldiri?
1: Anem al quios vintage amb Alberto.
2: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
3: 20 de maig de 1996. És dilluns i les portades dels diaris són plenes de mocadors a les grades del Camp Nou. El president del Barça, Josep Lluís Núñez, ha fet fora de males maneres Johan Cruyff després de 8 anys com a entrenador. L'endemà de la destitució hi havia partit a l'estadi. Tot el camp va ser un clam contra Núñez. Mocadors, xiulada, pancartes... Ningú recordava una protesta tan unànima. El Barça va acabar guanyant el Celta per 3-2 i Jordi Cruyff, el fill del Johan, va ser substituït a l'últim minut perquè l'estadi pogués acabar d'homenatjar el seu pare. Aquell partit, Cruyff el va veure des de la redacció d'Esports de TV3. És el mateix.

0: administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
1: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
2: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
3: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
4: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
5: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Pana.
6: El diccionari normatiu parla de teixit o d'una varia, però si anem a com ho diria.cat, l'eina de la UB que recull l'argot juvenil, pana vol dir amic, col·lega, camarada. També en argot podem dir bro, besti, clica, soci, bru, xatxo. Una de les converses que recull el jutge del cas Plusultra és la dels empresaris parlant del pana Zapatero, a qui van pagar, segons la investigació, 1,5 milions d'euros.
5: Bilateral.
6: Doncs dues excepcions, que té dos costats simètrics o que concerneix dues parts. En el cas de la comissió bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat, en què avui s'acordaran les transferències pactades amb Esquerra pels pressupostos, parlem d'una comissió que concerneix dues parts, però que no són simètriques.
5: Canoner.
6: Menestral que fabricava canons, en anglès Gunner, i els aficionats de l'Arsenal se'ls anomena els Gunners perquè el club va ser fundat el 1886 per treballadors del Royal Arsenal, una fàbrica d'armament de Woolwich que feia canons per l'exèrcit britànic. Els Gunners estan d'enhorabona perquè l'Arsenal ha guanyat la Premier 22 anys després.
5: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 136.
7: Són les persones que han mort per l'epidèmia d'Ebola que va començar la República Democràtica del Congo. Ja ha traspassat fronteres i se n'han detectat casos a Uganda. Els casos sospitosos pugen a gairebé 550. Per aquesta variant no existeix cap vacuna efectiva.
5: 35.
7: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya i afectarà especialment les dones d'entre 35 i 54 anys. Les feines administratives, les de tractament de dades o telemàrqueting, que majoritàriament fan dones, estaran entre les més exposades, segons un estudi de la Cambra de Barcelona.
5: 320 milions de dòlars.
7: És el que s'ha recaptat aquesta nit en una subhasta a Nova York de pintures de Matisse, Picasso i Van Gogh. La Chaise Lorraine de Matisse, que retrata una cadira en un plat de fruita, s'ha venut per 48,4 milions. El cubista Arlequí de Picasso s'ha venut per 42 milions i la Moisson de Provence de Van Gogh per 29,4 milions.
5: I el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig un home vestit amb pantalons de color gris, una jaqueta blava, està a punt d'entrar en un edifici. Està emmanillat, mira cap al terra i està custodiat per dos agents dels Mossos d'Esquadra.
8: Jonathan Andic, el primogènit de qui era l'home més ric de Catalunya, arriba així als jutjats de Martorell. I va passar unes hores, va declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare, d'Isaac Andic, ara fa un any i mig. Va trigar pocs minuts després a pagar la fiança d'1 milió d'euros que li van imposar i va sortir ja sense manilles i acompanyat del seu equip d'advocats.
5: A la segona imatge hi veig una sala enorme amb dues taules allargades, l'una al davant de l'altra, separades per uns grans testos amb flors vermelles. En un extrem, dues banderes de la Xina i de Rússia i a cada taula una vintena de persones. Al mig, Vladimir Putin i Xi Jinping.
8: Fotografia de la cimera que s'està celebrant a Pequín en aquests moments. Ni de bon tros és la primera visita de Putin a la Xina, però sí que es considera especial d'entrada perquè es produeix només pocs dies després de la visita de Donald Trump al gegant asiàtic. Putin, de fet, ha pronosticat que les relacions entre tots dos països arribaran a nivells sense precedents i ha convidat, així, a visitar Moscou l'any que ve.
5: Doncs així que hi anirà. I a la tercera imatge ens l'envien des de Tarragona. Veig dos nens amb la samarreta de la plataforma en defensa de l'Ebre. Darrere hi ha membres històrics del col·lectiu que fa 25 anys que lluita per preservar aquest riu i el delta de l'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas, què estan fent?
9: Mira, t'explico. Els nens són alumnes de l'escola Sant Llàtzer de Tortosa. Porten la samarreta blava amb el nus blanc, que és l'emblema de la plataforma. Agafant una fotografia gran on hi podem llegir defensar el riu és defensar la nostra terra. Els membres històrics que hi ha darrere han desplegat un cartell de la piraguada reivindicativa que faran el dia 21 de juny. És un acte molt simbòlic, eh? Coincidint amb els 25 anys del col·lectiu, han volgut simbolitzar el relleu generacional necessari per mantenir, segons han dit, la defensa activa del riu davant les noves propostes de trasbassaments.
10: Real o fals? Amb Marc Amorós.
5: Atenció a aquest titular que circula. Unes noves galetes d'arròs amb abelles incrustades es posen de moda al Japó. Marc Amorós, bon dia.
11: Bon dia. La notícia mostra una imatge d'aquestes noves galetes. Són rodones, d'un color marronós. Porten incrustades una dotzena d'abelles mortes. De fet, diu la notícia que no són abelles, sinó vespes, que encara no han picat ningú. També explica la notícia que no són perilloses per a la salut i que per elaborar les galetes les vespes es bullen primer per neutralitzar el seu verí, després s'assequen i s'incorporen a la massa de farina, d'arròs, sucre, salsa de soja, ous, oli de sèsam i sal. El resultat final, segons la notícia que ara circula,

0: Són unes galetes cruixents i molt proteiques, on es poden veure perfectament les 12 abelles incrustades.
1: Que això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
4: La Universitat CEU Abat Oliva impulsa una nova edició del Summer Experience, una proposta adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran aprofundir en àmbits del seu interès a través de sessions pràctiques, visites a institucions i activitats lúdiques pensades per apropar-los a l'experiència universitària. Una proposta que combina aprenentatge, orientació i experiència universitària.
3: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
0: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que unes noves galetes d'arròs amb abelles incrustades es posen de moda al Japó és una notícia real. Al Japó menjar insectes no és tan estrany com a casa nostra. De fet, allà és una tradició gastronòmica des de fa segles. Qui ha provat les galetes diu que són entre dolces i salades i que les vespes hi donen un toc amarg i àcid. També descriuen que les abelles tenen la textura d'una pansa cremada. La notícia s'ha fet molt viral a les xarxes socials.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
5: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travelplan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Travelplan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
6: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
7: Tornen les jornades de portes obertes amb visites per terra i mar, rutes teatralitzades, activitats familiars i, com a novetat, un espectacular ball de vaixells i visites al Far del Llobregat.
6: Reserva plaça a portdebarcelona.cat/portesobertes.
7: T'hi esperem.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
9: Ah, no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
1: Ara són les 7:54. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Jonathan Andic prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó, acusat de la mort del seu pare.
11: A la interlocutòria judicial es fa constar que estava obsessionat amb els diners, tenia mala relació amb el pare i prèviament el suposat crim va fer 3 visites a Montserrat. La família li fa costat.
1: Zapatero desmenteix les acusacions contra ell.
12: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
13: Segons l'escrit del jutge que ha tingut accés a Catalunya Ràdio, se situa l'expresident espanyol com a líder d'una trama de tràfic d'influències. L'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions il·legals a canvi de beneficiar companyies com l'aerolínia Plus Ultra que el govern espanyol va rescatar.
1: La Moncloa ha tancat files amb ell mentre que el Partit Popular assenyala Pedro Sánchez.
11: Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
14: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
15: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
11: Els socis parlamentaris de Sánchez han demanat prudència.
1: Detingut a Figueres un home per matar ganivetades la seva exparella.
13: L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencat dilluns per agredir-la. L'Ajuntament ha convocat per avui al matí un minut de silenci.
1: Educació i els sindicats de docents es tornen a reunir avui a la taula sectorial.
11: Els sindicats consideren insuficient l'última proposta del govern d'avançar l'augment de sou de 3 anys, pagar més als docents per les tutories i sumar 2.400 professionals més al curs que ve.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
17: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia amb sol i més càlid que ahir. Ara mateix sí que hi ha alguns núvols al sud de Catalunya, a mig matí haurien de desaparèixer. També hi ha alguns núvols al Pirineu Oriental, que també es desfaran, però aquí, al Pirineu Oriental, a la tarda podria arribar a créixer algun ruixat, poca cosa. La temperatura avui pujarà fins als 30 graus o més al Pla Lleida i pot arribar entre els 24 i 28 graus a la resta del país.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, segueixen els problemes als accessos a Barcelona. Clàudia Serra?
18: Sí, hi ha aturades cap a Barcelona, la B20 a Santa Coloma, la C31 a Badalona i a la B10, la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, direcció cap al Nus de la Trinitat. A la resta de carreteres a l'entorn de la capital, retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
19: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Amb Manu Guix, bon dia, Manu.
20: Bon dia, xiripipis.
1: Manu.
20: Bon dia, Manu. Què feu, què feu, què feu?
1: Bé, bé.
20: Una mica de ràdio,
1: sí.
20: Una mica de trucadetes.
21: Molt bé.
20: Una mica de tot.
21: Esteu bé? Us sento bastant espaviladets.
20: Sí, sí. Estem en bona ratxa, estem en bona ratxa.
1: El 4! Bona, sisplau! Hem marcat el telèfon del Martí.
22: El 4!
20: Vinga, va.
1: No, avui fa 6 anys el Martí.
21: No, 6 anys el Martí.
20: Sí. Vols que em faci 500?
1: Ja veuràs, ja.
21: M'agrada aquest nom. Martí m'encanta.
1: A mi també, molt.
20: Doncs mira, el germà també
23: Martí,
20: té un...
23: Martí!
1: Martí! Martí, com estàs?
23: Bé.
1: Que vas a l'escola?
23: Sí.
1: Home, et veig que estàs molt content avui que fa 6 anys.
20: Molt
1: escolta,
20: animat.
1: Com ho celebraràs, això? Què fareu? Què fareu
23: molt
1: per celebrar-ho, Martí?
23: El cross.
1: El cross?
20: Cross
23: de l'escola.
1: El cross de l'escola.
20: Ah, que guai.
1: Que xulo.
20: Martí.
24: Adéu.
20: Martí, truquem de part del teu germà, d'en
1: Pau,
20: de la teva mare, del teu pare, que et volen felicitar per aquests 6 anys, perquè els omples la casa de rialles i de moments inoblidables. I alerta que et volen dedicar aquesta cançó que et canta Manu Guix en directe, que es diu Bohemian Rhapsody.

0: Martí, que tinguis un fantàstic dia. T'enviem una abraçada des de la ràdio. Que vagi bé.
1: Gràcies.
2: Adéu, Martí.
3: Quina meravella. Adéu, Manu, estimats.
2: Adéu, preciosos. Fins demà.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir dues notícies van sacsejar l'actualitat de Catalunya i d'Espanya. Per una banda, els Mossos d'Esquadra van detenir Jonathan Andic, acusat de la mort del seu propi pare, Isaac Andic. Per l'altra, la jutgessa situava com a investigat per corrupció l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Són dos casos diferents que afecten directament la manera com entenem el poder, sigui econòmic o polític. Per una banda, parlem de la mort del fundador de la marca Mango, i també parlem del seu fill. L'escenari sembla tret d'una novel·la de Dostoyevsky o d'una sèrie de com Succession, però no és cap història de ficció. Per això la nostra primera resposta ha de ser la prudència. Hem d'anar amb peus de plom. Ens consta la gran diligència amb què han treballat els Mossos d'Esquadra i els indicis que la jutgessa desgrana a la interlocutòria que apunten a la possibilitat que Jonathan Andic empentés el seu pare. Mentre a Catalunya es detenia Andic, a Madrid la UDEF entrava en aquest cas al despatx de Zapatero i en altres empreses en la causa plus ultra. I en això, que la rutina de la corrupció no tapi la importància d'aquesta notícia. Per primer cop, un jutge ha imputat un expresident del govern espanyol a qui considera el líder d'una xarxa d'influències per suborns. Estem parlant d'un 1,5 milió d'euros suposadament cobrats entre l'expresident i la seva família. Un afer molt greu que el govern espanyol ha entomat dubtant d'aquests indicis i assegurant que no en són proves. El missatge de Pedro Sánchez és que s'ha de defensar Zapatero. La idea, que tota acusació pública ha de venir acompanyada de proves, és fonamental. Sense això, tot l'entramat de l'estat de dret queda en el no-res. Hem d'actuar, per tant, amb seny, mentre l'acusació sigui només una acusació. I això val per tots els casos. Sigui quin sigui el fet que jutja. Però la presumpció d'innocència no ens impedeix analitzar els fets que tenim al davant. Tenim al davant un milionari acusat d'homicidi que ha pogut sortir de la presó per 1 milió d'euros. I tenim al davant un expresident acusat de corrupció que es defensa parlant d'una conspiració contra ell. Quan els milionaris paguen fiances astronòmiques per evitar la presó i expresidents es defensen parlant de conspiracions, el problema ja no només és judicial, també és moral. La ciutadania contempla un espectacle on el poder econòmic i el polític semblen viure una dimensió paral·lela. No tothom es pot defensar així, ni tothom pot evitar la presó amb 1 milió d'euros. Cada nou escàndol, sempre amb la presumpció d'innocència, erosiona una mica més la confiança que tenim en les institucions. Perquè mentre que uns mouen milions, contracten defenses de luxe i controlen el relat públic, molta gent té la sensació que la justícia no pesa mai igual segons el cognom, segons el càrrec o segons el compte corrent. I aquest és el veritable risc. No només la possibilitat o la possible corrupció o els suposats delictes, sinó que normalitzem un país que està cansat d'escàndols, de titulars i d'excuses. Quan la política i el poder deixen de generar exemplaritat, el descrèdit es converteix en rutina.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimecres 20 de maig, ens hem despertat amb 17 graus a l'Estartit, 16 graus a Escó, a la Ribera d'Ebre, i 12 graus a Mollà. I també amb alguns núvols, sobretot al sud de Catalunya, també n'hi ha alguns al nord-est, a les comarques de Girona. En principi aniran marxant, avui farà sol a la majoria de comarques, sí que a la tarda podran créixer algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu Oriental, i aquí podrien arribar a deixar algun ruixat, sobretot entre la Garrotxa, el Ripollès i la comarca d'Osona. A la resta, sol i temperatura que s'enfila una miqueta més que ahir, poden arribar entre els 30 i 32 graus a gairebé tot el Pla a Lleida, i entre els 24 i 28 graus a la resta del país, i en pròxims dies el temps continuarà sent estable i encara pujarà més la temperatura.
0: Ara són les 8 i 4 i avui al matí de Catalunya Ràdio seguirem la vaga de metges que hi ha convocada a Catalunya per demanar un estatut que diferenciï les seves condicions laborals de la resta de treballadors sanitaris, i també explicarem la vaga de mestres d'escoles bressol al mateix dia en què el govern es reuneix amb els sindicats de docents per intentar evitar que hi hagi més protestes. Explicarem tot això el dia en què l'actualitat ve marcada per dos noms propis, Jonathan Andic i José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Jonathan, ¿eres inocente? Jonathan, ¿eres inocente? ¿Ya sabes por disfrutar de la fianza? Ha ido muy rápido esto, ¿vale?
0: Així sortia dels jutjats de Martorell. Jonathan Andic està formalment acusat de la mort del seu pare. La notícia es va saber ahir al matí, just quan en aquest programa entrevistàvem el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón.
4: En aquest cas, qui ha de parlar són les defenses, és el jutge i és el Ministeri Fiscal. Són investigacions, evidentment, molt complicades, molt complicades.
5: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
4: Evidentment.
6: Comissari, quin encertat venir a la Ràdio Pública.
0: Crec que no, crec que ho està maleint ara mateix ser aquí, perquè tampoc pot donar més respostes. Maca, gràcies. Una abraçada, que vagi bé.
6: Una abraçada.
0: Era el que deia el comissari Chacón en la conversa que també teníem, per cert, mentre entrevistàvem la periodista Maica Navarro. Eren els primers minuts en què coneixíem la notícia i en les últimes hores hem sabut, atenció, més detalls. Oriol Pujador.
7: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Entrem en detall una mica més per són els punts claus d'aquesta interlocutòria del qual ha tingut accés al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent, bon dia.
8: Bon dia.
0: Primer punt que destaca la jutgessa, la relació entre pare i fill.
8: Diu que va ser conflictiva, molt especialment des que Jonathan Andic va assumir la direcció de Mango el 2014. Aquella gestió, la gestió del fill, va estar caracteritzada per pèrdues de pràcticament 100 milions i el pare va haver de tornar a Mango per substituir el fill per Toni Ruiz, que és l'actual màxim dirigent de la marca i que no pertany a la família. Jonathan Andic va dir que la relació amb el seu pare era bona, però els Mossos d'Esquadra, en aquest text del jutge, citen testimonis que apunten al contrari.
0: Segon, el possible mòbil econòmic del crim.
8: La interlocutòria de la jutge parla d'obsessió de Jonathan Andic pels diners. Uns mesos abans de la mort va saber que el seu pare volia canviar el testament per crear una fundació d'ajuda a les persones necessitades. Segons els Mossos, es produeix llavors el que qualifiquen textualment de canvi notable en l'actitud de Jonathan Andic que, a partir d'aquí, pretén, diu, reconciliar-se.
0: Tercer, el text de la jutgessa que apunta a una possible planificació.
8: L'anàlisi dels moviments del cotxe del fill el situa a Montserrat tres vegades, el 7, el 8 i el 10 de desembre. Recordem que l'excursió en què va morir el pare va ser el 14 d'aquell mateix mes.
0: Quart, detalls reveladors del lloc dels fets.
8: Els informes tècnics dels Mossos assenyalen que existeix una relliscada arrodonida en groc al terra. Creuen que aquesta marca s'explicaria perquè les bambes d'Isaac Andic es van refregar al terra almenys quatre vegades cap al davant i cap al darrere. Per tant, amb això apunten que la relliscada, en principi, no podria ser accidental.
0: I cinquè, les contradiccions en les declaracions del fill.
8: Primer va dir que ell caminava davant, que el pare es va parar a fer fotos amb el mòbil, que va sentir unes pedres que caien i que, quan es va girar, va veure un cor rodolant. Això va dir el 14 de desembre, el mateix dia dels fets. El 31 de desembre, va dir que el seu pare només va fer servir el mòbil al principi de la ruta. De fet, a l'anàlisi del telèfon d'Isaac Andic hi consta només un vídeo i una foto.
0: Tot això avui ho analitzarem a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio amb l'advocada penalista Judit Jané. De moment, per això, una primera anàlisi dels detalls d'aquest text de la jutgessa amb la jurista i professora de Dret Constitucional, Montserrat Nebrera.
9: Estem davant d'aquest tipus de cas on el que es podien sumar pels indicis no té capacitat per destruir la presumpció d'innocència reconeguda constitucionalment. Perquè sense prova de càrrec, les proves indiciàries sols poden acabar en sentència condemnatòria si es conclou que la mort no ha pogut produir-se per cap altra causa. En el cas present, un accident o fins i tot una baralla que hagués acabat de la mateixa manera. Si quelcom congruent no apareix, el més probable en aquest cas és l'arxivament provisional de la causa per manca de proves.
0: De moment, Jonathan Andic manté els càrrecs a Mango.
8: Sí, tant a la companyia com al holding familiar que comparteix amb els seus germans, que reparteixen a parts iguals l'empresa fundada pel pare. Com dèiem abans, el fill gran va arribar a estar davant de Mango, però després d'una gestió caracteritzada per les pèrdues, el pare va tornar-hi per fer canvis i posar com a director general a Toni Cruz, que no és de la família.
10: Ha sido duro, ha sido duro. Y no ha sido nada fácil. Dicho esto, yo creo que el proyecto de Mango, como decía, late más allá de Isaac.
8: És el que deia Toni Cruz, insistim, màxim responsable de Mango, al març de l'any passat, del 2025, referint-se a la mort d'Isaac Andic uns mesos abans. A Jonathan Andic se'l va relegar llavors com a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Segons un comunicat de la família Andic, en aquestes últimes hores, la família vol reiterar la innocència del fill gran del fundador de Mango.
11: aquest és un dels noms propis del dia. L'altre, com dèiem abans, és Zapatero.

0: reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
1: És el vídeo que ha difós l'expresident espanyol per negar que cobrés comissions a canvi d'aconseguir que l'aerolínia Plusultra fos rescatada pel govern espanyol. El jutge, en un escrit molt dur, la situa com a líder d'una trama de tràfic d'influències i assegura que va cobrar 2 milions d'euros. Aquesta qüestió marcarà el cara a cara d'aquest matí entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo a la sessió de control del Congrés. Anem en directe a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: Repassem l'escrit del jutge al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. Inclou molts detalls i assenyala a una intervenció directa de Zapatero en operacions amb molts diners pel mig.
2: Sí, són 85 pàgines. L'acusa d'estar al capdamunt d'una estructura estable per guanyar diners gràcies a la seva influència, especialment en el rescat de Plusultra. El jutge inclou missatges dels amos de la companyia on diuen que Zapatero els ajudarà, que és el seu pan, el seu amic, i dona per fet que s'endurà una part del pastís. El jutge creu que Zapatero camufla les comissions que cobra a través de l'empresa del seu amic Julio Martínez, que té de client Plusultra. I com? Doncs Martínez encarrega informes simulats a Zapatero perquè que els diners del rescat acabin a la seva butxaca i també a la de les seves filles. I no només això, sinó que blanqueja els diners a Dubai a través d'un offshore. No hi ha missatges de Zapatero encara. Caldràs per a veure què en surt del material que la policia s'ha endut dels registres. I el que pugui dir el 2 de juny, quan declararà davant del jutge, ell ha dit que es vol defensar.
1: Doncs això és el que diu el jutge, recordem, però que és el cas Plusultra, Frederic.
3: Sí, Plusultra és una aerolínia que va demanar ajuda al govern espanyol per la patacada econòmica de la pandèmia. L'executiu de Pedro Sánchez va dir que sí, perquè considerava aquesta companyia estratègica. Li va donar 53 milions d'euros. Allò, al cap d'uns mesos, es va començar a investigar. D'una banda, per si realment era una empresa estratègica, i de l'altra, per si part d'aquests diners no van anar a l'aerolínia. Resulta que part del capital de Plusultra està vinculat a empresaris veneçolans, i aquí es comença a mirar això, de si els diners del rescat realment van a finançar l'aerolínia o van a altres coses. Ara s'hi afegeix una altra cosa, s'hi afegeix que el jutge sospita que Zapatero va fer gestions, cobrant, suposadament, perquè el govern espanyol donés aquests milions a Plusultra.
1: Com dèiem, avui la imputació de l'expresident segur que apareixerà a la sessió de control del Congrés dels Diputats. De moment, el Partit Popular ho ha agafat per carregar contra el govern espanyol i Pedro Sánchez. A diferència del que va fer l'exministre José Luis Ábalos, ha deixat clar que manté el seu suport tant a Zapatero.
2: Sí, Sánchez de moment ho ha dit en privat als dirigents del PSOE. Avui seria la primera vegada que en parli en públic en el cara a cara amb Núñez Feijóo a partir de les 9. El PSOE és cert que està en xoc. Zapatero és el gran referent, el que ha ajudat Sánchez en moltes ocasions, i per això des de la Moncloa demanen calma, respectar la justícia, però sobretot no culpar-lo ens d'hora. El PP, però, va per totes perquè creu, diu, que comencen a caure els capos de la màfia. El Massaid, ministre Esther Muñoz del PP.
4: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
5: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
2: Vox, l'ultradreta, torna a reclamar una moció de censura al PP, però Feijóo insisteix que no la presenta perquè no li surten els números.
1: Gràcies, Tània. Fins des de Madrid.
2: Fins ara.
1: Avui en parlarem a l'Àgora amb Jordi Amat, amb Jaime Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor. Afegim-hi també un primer comentari de la periodista Pilar Santos.
6: Xoc total al govern i al PSOE. José Luis Rodríguez Zapatero és una figura central del socialisme i un dels grans suports de Pedro Sánchez en els últims anys. La reacció dels socis ha estat significativa. Les primeres hores van sonar acusacions de lawfare, però després amb l'autojudicial va arribar a la contenció. Imputat no és culpable, assessorar empreses no és delicte. Ara bé, l'escrit del jutge és duríssim i el problema per al PSOE és evident. Ara totes les mirades van cap al Congrés. La gran pregunta és com sortirà el PP a la sessió de control a les 9, si amb prudència o celebrant abans d'hora una condemna que encara no existeix.
7: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
8: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
9: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
8: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
10: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
11: Les notes del nen, les obres a casa...
10: El manteniment del cotxe...
11: Ah, no, això no és cap càrrega.
12: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a peugeot.es.
13: Peugeot.
14: Catalunya Ràdio.
1: És un quart de nou del matí.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Repassem els bàsics amb Silvia Solanes, amb Marta Viana, amb Pol Forada, amb Marc Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Víctor Millo. Bon dia.
16: Bon dia. Bon dia.
1: I avui tenim també vaga de metges. És una nova protesta de metges de Catalunya per demanar un estatut propi que reguli les seves condicions laborals. Anem en directe a un ambulatori de Barcelona, al CAP Manso. Mònica Mas, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs hi ha normalitat aquí a Manso. A aquesta hora es fan analítiques i s'estan fent amb normalitat. Hem estat preguntant aquí a l'entrada del CAP i la majoria de persones no saben que avui hi ha vaga i molts treballadors ens diuen i ens comenten que ja no fan vaga per cansament. Ja són 11, de fet, les jornades de vaga i per ara, segons el sindicat Metges de Catalunya, el convocant, el Departament de Salut no ha mogut fitxa i ni tan sols, diuen, es presenten a les reunions de mediació de convocatòria de vaga. Per això, el sindicat ha decidit activar la campanya ni un minut més per demanar als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària, com ara les hores extres, assumir més pacients per cobrir baixes, els dobles torns o les guàrdies afegides més enllà de les estrictament obligatòries. Avui, el Sindicat Metges de Catalunya ha convocat el personal facultatiu de la xarxa pública i concertada a una gran concentració a les 11 a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Per tant, avui no es fa manifestació, sinó que es fa una concentració.
1: No és l'únic dia de vaga, ni l'única vaga del dia. També es fan vagues a les escoles Bressol.
18: Sí, és la segona aturada que es convoca en aquest sector de l'educació dins el cicle de vagues. L'aturada convocada per la plataforma 03 preveu una manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. En un comunicat, la plataforma denuncia que el sector 03 és l'últim que es té en compte els pressupostos.
1: I mentre hi ha aquest nou capítol de vagues, avui el Departament d'Educació, els sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient. Maria Costa.
19: Com a mesura salarial, més enllà d'escurçar els terminis per pagar l'augment de sou, proposa pagar més per fer de tutor, un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no parla de xifres. Yolanda Segura d'Ustec i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
20: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
21: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
19: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Les reclamacions dels docents es barregen amb una altra de les qüestions de la setmana, com és la negociació dels pressupostos. Amb el sí d'Esquerra, ara falten els comuns.
18: Que es fan seves les demandes del sector educatiu per encarir l'acord de pressupostos que ja van firmar a principis d'any. Avui, a sessió de control al Parlament.
1: I també es troben avui la Generalitat i el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords tancats amb Esquerra.
22: El conseller de la Presidència i el ministre de Política Territorial encapçalaran la reunió que ha de servir per donar llum verda al tren que ha d'anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Signaran el compromís perquè l'Estat posi els diners per una obra faraònica que, si tot va com ha d'anar, s'acabaria de construir el 2041. Els dos governs també aprovaran la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que toquen a Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. De fet, la meitat de compromisos que Esquerra ha arrencat al govern necessiten el vistiplau de Madrid. Sigui com sigui, i a l'espera dels comuns, ell ha aconseguit desencallar uns pressupostos a mig mandat que li són or per acabar la legislatura. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 8 i 19, i a Figueres avui es farà un minut de silenci per recordar la dona assassinada ahir. El principal sospitós és la seva exparella, que tenia un ordre d'allunyament i l'havia trencat ja dilluns. Figueres, Maria Rovira.
23: Quan els policies van arribar a la plaça Josep Tarradell, es van trobar la víctima estesa a terra i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Allà mateix van detenir el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents i un ordre d'allunyament de la víctima i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la i agredir-la. La víctima no es va presentar ahir a la cita forense per valorar les lesions ni a declarar i es va deixar l'agressor en llibertat segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, destacava que alguns veïns van ajudar a reduir l'agressor.
24: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc.
23: Va afegir que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de prop de la zona on van passar els fets. Des de Figueres, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, els Mossos apunten al narcotràfic com una de les causes de l'augment dels tirotejos a Catalunya.
25: Un 45% el 2025 a Catalunya en comparació amb l'any anterior. Ramon Chacón és el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal amb declaracions aquí, al matí de Catalunya Ràdio.
26: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corri més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcosals i I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
25: Chacón defensa que, tot i l'augment de tirotejos, altres fets delictius, com homicidis o narcoassalts, baixen. Pel que fa als fets amb armes de foc, el responsable considera que ara no afecten el gruix de la població.
1: I més detalls de l'exprofessor del Conservatori del Liceu, acusat de tocaments per diversos alumnes.
25: L'home presidia una fundació que organitzava una acadèmia d'estiu a Solsona. Arran de les acusacions, s'ha suspès l'edició d'aquest any. Ho ha anunciat l'Ajuntament de la ciutat per, diu, preservar els valors del projecte. L'acusació l'han fet a tres dones que, de moment, no han formalitzat les acusacions al jutjat o a la policia.
1: I una de les notícies de la nit és la reunió entre Xi Jinping i Vladimir Putin. Pequín, Francesc Canals.
0: Vladimir Putin ha vingut més de 20 vegades des que és al poder, però aquest viatge és especial perquè arriba tan sols 4 dies després de marxar Donald Trump. Pequín presumeix així de capital diplomàtica. La guerra s'allarga i, per tant, també la dependència russa de l'economia xinesa. Xi Jinping rep el seu vell amic i els dos països firmen avui 40 acords. Però caldrà veure si Putin avança en convèncer la Xina per a l'obertura del gasoducte Sibèria 2. Malgrat el tancament d'Hormuz, Xi Jinping no vol dependre tant del gas i el petroli russos, malgrat que des que va començar la guerra a Ucraïna, el compra millor de preu en perdre Putin al mercat europeu per les sancions. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I com deia el francès, la trobada arriba després de la visita de Donald Trump a la Xina. També aquesta nit, el president dels Estats Units ha donat un altre ultimàtum a l'Iran. Washington, Oriol Serra.
2: Donald Trump continua prometent el final ràpid de la guerra de l'Iran, però la promesa s'arrossega des de fa mesos i les paraules del president dels Estats Units han anat perdent credibilitat. En un moment d'inflació rècord i amb el preu de la benzina superant el doble del que costava abans de la guerra, Trump deia això en un acte d'ahir al vespre a la Casa Blanca.
3: Acabarem aquesta guerra molt ràpidament. Ells volen un acord desesperadament. Estan cansats de... Això hauria d'haver passat fa 47 anys. Algú hauria hagut de fer alguna cosa. Això passarà i serà de pressa. Veureu com el preu del petroli cau en picat. Hi ha tanta petroli allà fora.
2: El nivell d'aprovació de Donald Trump entre els nord-americans ha tocat fons des de l'inici de la guerra. Actualment, segons algunes enquestes, és de només un 36%.
1: I avui sentirem també l'OTAN.
4: El secretari general de l'Aliança, Marc Rutte, ofereix una roda de premsa prèvia a la reunió dels ministres aliats d'exteriors. Podrien respondre al Pentàgon, que ha comunicat que reduirà el nombre de soldats nord-americans estacionats a Europa. De fet, diu que baixarà a nivells anteriors a la guerra d'Ucraïna.
1: I una altra alerta. L'OMS admet neguit per la rapidesa de propagació i l'abast de l'epidèmia d'Ebola.
4: Va començar la República Democràtica del Congo i ja se n'han detectat casos a la veïna Uganda. A la República Democràtica del Congo, les autoritats locals han elevat a 136 el nombre de morts per la malaltia i els casos sospitosos pugen a gairebé 550. Per aquesta variant, no existeix cap mena de vacuna efectiva.
1: I és un titular que ha quedat una mica tapat, però és important. El Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer judicialment la petició d'eutanàsia d'una altra persona, si totes dues tenen un vincle estret.
5: La decisió respon al cas d'un home que ha portat als tribunals la petició d'eutanàsia del seu fill de 55 anys, que té seqüeles greus després d'haver tingut 3 ictus i 2 infarts. El Suprem ha tombat el recurs que va presentar la Generalitat i ara aquest veí de Vallirana, el Baix Llobregat, haurà de tornar a demanar l'eutanàsia. És la primera posició del Suprem abans de la sentència que publicaran els pròxims dies i que ara s'hi fixarà jurisprudència.
1: I la presidenta de l'Associació Dret de Morir Dignament, Cristina Vallès, lamenta la decisió.
13: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esprit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència.
1: I una altra notícia de la nit. La Unió Europea avala finalment l'acord comercial amb els Estats Units.
5: Fins ara estava encallat per les discrepàncies internes entre el Parlament Europeu i els governs dels països comunitaris. Aquesta matinada s'ha arribat finalment a aquest consens per salvar el pacte i esquivar l'amenaça de Donald Trump d'imposar nous aranzels si la Unió Europea no ratificava l'acord comercial abans del 4 de juliol.
1: I després de l'allau d'expedients de regulació, arriben ara les protestes dels treballadors. Entre els primers hi ha Nissan.
19: En aquest cas, l'ERO, que afectarà 211 treballadors. Ahir al vespre van concentrar-se davant del Consolat del Japó a Barcelona i van tallar la Diagonal durant uns minuts. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de la planta.
16: L'intenció és retirar l'ERO perquè no està justificat i és el manteniment del treball, és la nostra premissa.
19: Segons els sindicats, la primera reunió amb la direcció de l'empresa a la seu del Departament de Treball només ha servit per constatar que les posicions encara estan molt allunyades i denuncien que l'empresa prepara un tancament encobert.
1: I ahir a Canes, ovació.
19: De 8 minuts a Pedro Almodóvar i tot l'elenc en la presentació de la seva última pel·lícula, Amarga Navidad, el director manxec emocionat, agraïa l'aplaudiment d'aquesta manera.
6: Y oír que ya antes de ver la película nos estáis felicitando es un acto enorme de generosidad. Yo no sé cómo agradeceros esa generosidad que he sentido cada una de las veces que he estado aquí en este gran palais y que echaré mucho de menos en el futuro cuando tenga que verlo solo por televisión.
19: Mentrestant, la pel·lícula romanesa Fjord se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival.
1: I qui va rebre també un premi ahir va ser Justo Molinero.
7: Jo no sabia què passaria tot això aquesta tarda, davant de tanta personalitat i tanta gent important. Moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest premi, que li buscaré un joc de privilegi per posar-lo. Moltíssimes gràcies.
19: Rebia el Premi Nacional d'Honor de Comunicació, la gala que es va fer ahir al Teatre Principal de Sabadell. També va premiar Trescat amb el Premi Nacional de Comunicació Digital.
1: I avui ens acompanyarà a partir de les 11 Justo Molinero. I un apunt musical. Avui a les 12 Ginestà posa a la venda les entrades pel concert que farà a Ras Matàs el 7 de novembre.
8: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Hasta
19: serà l'únic concert que faran a Sales aquest 2026 per presentar el seu últim disc, Gira tot igual però diferent. Com dèiem, avui a les 12 del migdia, la venda de les entrades.
1: Són les 8 i 27.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Pluto!
11: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
12: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
27: Avui, quanta guerra amb l'avi de Núria Marín.
28: L'any 36 veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
29: Ostres.
28: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
29: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
28: En tinc una de boníssim.
29: No.
28: Sí.
29: Quatre. Que xulo, tio. Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
27: Quanta guerra, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: Quina raó mou el teu món?
31: Lo futur del Pere.
32: Algun dia tenir el meu propi piset.
33: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
34: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
35: Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
36: Benvinguts a Fanzone.
35: Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
37: Soy el nuevo Buffoni!
36: Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
35: Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
38: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
39: I què?
38: Negra nit.
39: Uf.
38: I perduda no sé on.
39: Oh.
38: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
40: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
41: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
42: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
43: Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les Dones i els Dies.
42: Les Dones i els Dies, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre.
1: Ara són 9:15.
44: Maybe in magazines, but you'll still be my star. Maybe...
1: I repassem els esports amb Robert Prat. Alexia Putellas parla pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Respecten el Lió, però es veuen capacitades per guanyar la seva quarta Champions.
0: I a més no tenen por. Putellas preveu, això sí, una final de Champions molt igualada, molt disputada, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda.
2: Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no?, en fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
0: Putellas creu que han d'evitar sobretot les pèrdues de pilota perquè l'equip francès és un especialista a fer les transicions per arribar a porteria contrària.
2: Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici, però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
0: En l'equip masculí, a Fermín ja l'han operat de la fractura al dit del peu.
1: L'Arsenal, campió de la Premier 22 anys després, gràcies a l'empat del City.
0: Aquesta és l'eufòria que s'ha viscut als carrers de Londres després de l'empat a un del City amb el Bournemouth. Fa que l'Arsenal, aquest empat, a falta d'una jornada, sigui el nou campió 22 anys després. Guardiola tanca la temporada a casa contra l'Aston Villa aquest cap de setmana. S'espera que també una etapa com a entrenador a la Premier durant una dècada.
3: Congratulate Arsenal.
4: Felicitar l'Arsenal, a Mikel, a tot l'estaf, a la gent que hi ha al darrere, als aficionats, per aquest títol que es mereixen. Al mateix temps, en la meva carrera, com a entrenador, aquest ha estat un dels anys que hem lluitat contra coses increïbles que no podíem controlar. No ens hem rendit, no ens hem rendit. L'hem tingut fins a l'últim moment.
1: I el Barça de bàsquet lliga el fitxatge del veterà base Mike James.
0: 35 anys, mentre la continuïtat a Xavi Pasqual penja d'un fil, el tècnic vol marxar a Dubai i rescindir el seu contracte amb el club que confia a poder-lo retenir a última hora. El Sabadell i el Barcelona jugaran la final de la Lliga de Waterpolo, els ballesans van guanyar el Barcelona 14-12, el Sant Andreu guanya el Terrassa el primer partit de les semis femenines i Mataró i Sabadell juguen avui l'altra semifinal, mentre que Carlos Alcaraz renuncia a jugar els tornejos de Wimbledon i de Queens per una lesió al canell.
5: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
1: Ara són les 8:33. I el matí arrenca pendent de la sessió de control al Congrés dels Diputats, que arrencarà d'aquí a menys de mitja hora i serà el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de les eleccions andaluses i la imputació a Rodríguez Zapatero. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
8: Bon dia. Amb el cas Zapatero, el PSOE li ha caigut l'ànima als peus. Toca de ple un dels referents morals del partit. Els socialistes demanen respectar la presumpció d'innocència de Zapatero, tot i que segueixen en xoc. La interlocutòria del jutge és molt dura, amb diversos indicis contra l'expresident, i això s'agafarà avui al Partit Popular, que ja carrega amb força contra el govern i reclama explicacions a Sánchez. No hi ha hagut respir després de les andaluses i el cas Zapatero ha eclipsat els resultats i el fet que el PP continuï lligat a Vox, també a Andalusia, si vol governar.
1: I aleshores també arrenca la sessió de control al Parlament. En aquest cas, la primera després de l'acord de pressupostos amb Esquerra i en plena onada de mobilitzacions de mestres. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
10: Hola, bon dia. A partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, se sotmetrà a la sessió de control amb els pressupostos ja al sac, després de rubricar i l'acord amb Esquerra. Ara només falta tancar l'acord amb els comuns, que es podria segellar demà mateix, i divendres el govern aprovarà els comptes per començar-ne la tramitació al Parlament. Són els primers pressupostos del govern d'Illa i un important palanca que li dona oxigen pel que queda de legislatura. L'altre focus avui estarà posat en la consellera d'Educació, Esther Niubó, que haurà de respondre diferents preguntes de l'oposició abans de la reunió aquesta tarda amb els sindicats de l'ensenyament.
1: I avui en el calendari de protestes de l'educació, també fan vaga les escoles bressol. També estan cridats a aturar-se avui els metges. Anem cap al CAP Manso de Barcelona. Mònica Mas, bon dia.
9: Bon dia, ni usuaris ni molts metges d'aquí del CAP segueixen aquesta vaga. Els pacients els estan visitant amb normalitat i alguns metges que hem preguntat no s'adhereixen a la vaga pel desgast econòmic i perquè, si no van a treballar, se'ls acumulen les visites. De fet, en aquesta 11a jornada de vaga dels metges no es farà manifestació per primer cop i s'ha reduït a una concentració a la plaça de Sant Jaume a les 11. Tot i això, metges de Catalunya asseguren que no fluixaran.
1: I a Girona, a les 10 arrenca el nou càsting per la pel·lícula de Disney Embolicats. Aquest cop, però, els perfils que busquen són més determinats. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
11: Hola, bon dia. Busquen homes de 30 a 70 anys. Ja no és la bogeria del dia 27 d'abril al Parc de la Devesa, però l'Anderson, de 33 anys, per exemple, se'n va quedar a les portes l'altra vegada i avui ha estat el primer. Facu explica des de les 4 de la matinada.
12: Desde las 4 de la mañana he estado esperando, ya que la vez pasada y casi pues me he quedado por fuera, entonces era mejor madrugar.
11: El rodatge d'Embolicats es farà a l'estiu, entre d'altres, a Girona i a Figueres.
1: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
13: Bon dia. Aquesta hora el tren de mitjana distància que va de Figueres a Barcelona Sants circula amb un endarreriment de 55 minuts. És la demora més destacada de l'R11, on la resta de trens també van tard perquè hi ha problemes a la infraestructura entre Riu Fluvià i Flaçà i també entre Portbou i Vilajuïga. D'altra banda, hi ha retards de 50 minuts a l'RT2, en els trens que van de Salou, Port Aventura a Tarragona, i a l'R12, entre Manresa i Lleida, hi ha demores de 3/4 d'hora. Endarreriments també a l'alta velocitat, en els trens que estan venint des de Madrid cap a Sants, d'uns 10 minuts.
1: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia.
1: Punts vermells.
14: Doncs mira, segueix encara la circulació complicada, amb aturades cap a Barcelona, a la B20, a Santa Coloma, i precaució també a la B20, a Sant Boi, sentit Castelldefels, hi ha un carril tallat per un camió avariat que provoca retencions.
1: I punts taronja?
14: Punts taronja en tenim a la P7 de Castellbisbal, al Papiol, sentit Girona. Hi ha hagut un accident ja resolt, ja se circula amb més fluïdesa, però encara precaució en aquest punt. I també a la B23, al Papiol, sentit nord, que enllaça precisament cap a aquest punt de la P7.
1: De seguida, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem del cas Antic. Però què més tindrem avui? Connectem la redacció. Silvia Solanes.
15: Doncs parlarem de pressupostos, de la imputació de Rodríguez Zapatero, i com cada dimecres, Sèries i Televisió, Mariola Cubells i Darío Porres. I a tocar de les 11 conversarem amb Neus Bonet, periodista i presentadora dels Premis RAC. A les 11 amb Justo Molinero, empresari radiofònic i comunicador.
1: Avui al matí, de seguida a l'Àgora, amb Jordi Amat, Gemma Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor.
16: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, quin dia ens espera avui? Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Doncs mira, avui un dia típic de finals de primavera, el que toca en aquesta època, però a mesura que vagi avançant la setmana anirem a temps típic d'estiu, perquè la temperatura encara ha de pujar més. Avui sí que tenim alguns núvols matinals, però en principi aniran marxant, són núvols poc importants, al sud de Catalunya, també al nord-est. En general s'imposarà el sol i a la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu, potser deixaran algun ruixat al voltant de la Garrotxa, del Ripollès i de la comarca d'Osona. I avui les temperatures més altes les tindrem al Pla Lleida, màximes de 30-32 graus. A la resta segurament passaran dels 24-25 graus i a facilitat en alguns llocs de l'interior arribaran els 27 o 28. Llavors, de cara a dijous, divendres, segurament tindrem alguns valors de fins a 35 graus divendres a les comarques de Ponent.
18: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online, la resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
19: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
20: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
21: Ahir, del sistema sanguini més comercial, era Vanal, amb B baixa i E. Avui dimecres, un Enigmàrius èpic. A vocacions de partides d'escacs molt igualades, de 8 lletres. A vocacions de partides d'escacs molt igualades, 8 lletres.
20: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
22: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
2: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
3: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
2: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
4: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
2: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
24: Catalunya migdia.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
24: Amb Òscar Fernández.
25: Cada dia a les dues.
2: I a partir de les tres...
25: L'espai de reflexió a la tertúlia.
24: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
25: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
26: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la directora del diari Ara, Esther Vera, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor i l'advocada i consultora Gemma Calvet.
1: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
26: Doncs d'entrada ens sumem de nou a les felicitacions a l'Esther, que hi va recollir el Premi Nacional de Comunicació, sí. I després els nostres...
1: Ha dormit poc, l'Esther, avui. No?
27: No, he dormit.
1: Ah, sí, he dormit.
26: I després els auristes tenen el dilema que es trobarà avui moltíssima població, que no saben si parlar de Zapatero o de Jordan Antic.
1: Bueno, parlem de les dues, coses. De fet, el cas de Jonathan Antich és un cas que ens va desmuntar l'actualitat just ahir. Així sortia dels jutjats, Jonathan Antich des dels jutjats de Martorell. Està formalment acusat de la mort del seu pare. La notícia es va saber just, com dèiem ahir al matí, quan en aquest programa entrevistàvem el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón.
28: En aquest cas, qui ha de parlar són les defenses, és el jutge i és el Ministeri Fiscal. Són investigacions, evidentment, molt complicades.
1: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
28: Evidentment.
29: Comissari, quin encertat venir a la Ràdio Pública.
1: Crec que no, crec que ho està maleint ara mateix ser aquí, perquè tampoc pot donar més respostes. Maca, gràcies. Una abraçada, que vagi bé. Era el que deia el comissari Chacón en la conversa que també teníem amb la periodista Maica Navarro, i en aquests primers minuts en què coneixíem la notícia. És una notícia que feia dies que teníem, bé, sense massa detalls, és a dir, hi ha hagut durant molt de temps, hi ha hagut una feina d'intent periodística de saber detalls del que estava passant, i en aquí els Mossos han sigut molt curosos a l'hora de... No sabíem que això acabaria d'aquesta forma.
27: Sí, sabíem que investigaven i hauríem de ser curosos en general tots, no? Vull dir que hi ha indicis, però no sabem si aquests indicis són suficients ni tampoc si això es podrà provar. Per tant, el que sí que és, malauradament per aquesta família, és una història morbosa, no? Perquè, no sé si algú ha vist la sèrie Succession, doncs pot tenir algunes branques novel·lesques similars. Per tant, escolta, deixar que treballin els Mossos, deixar que treballi la justícia i ja està, no es pot dir res més, crec.
1: Estem parlant dels indicis que hi hauria una obsessió pels diners, que podria ser el motiu de tot plegat, la mala relació amb el seu pare, parlen de les visites prèvies al lloc de l'accident i d'una petjada que no concorda amb la caiguda. Com ho estàs llegint tot plegat, Gemma?
27: Bé, efectivament, partint del principi de presumpció d'innocència, també hem de dir que el senyor Isaac Antic mereix la màxima justícia, i jo crec que els Mossos han fet molt bé d'arribar al màxim al fons del tema, malgrat que l'aparença fos, o inclús lo fàcil fos agafar-se a la versió d'un accident, no? Per tant, jo crec que si no fos perquè aquests indicis, la suma d'aquests indicis donen aquest judici de versemblança de presumpta criminalitat, que és el que ha fet la jutgessa tirant endavant el procediment, doncs no s'hagués produït el que es va produir ahir. Ara, per altra banda, els judicis per indicis donen molt joc a les defenses, perquè per enervar la presumpció d'innocència d'una persona acusada, doncs cal que hi hagi zero dubte raonable, no? I haurà de veure's quina és la versió que construeix la defensa sobre aquests indicis que hem vist ara per la premsa, perquè hi ha hagut secret de sumari, és una cosa nova per tots plegats, no? Inclòs pel propi Jonathan Andic, i la Fiscalia també té un paper rellevant aquí i sembla que no té cap dubte que s'ha de tirar endavant el procediment. Per tant, fem confiança al sistema
0: i també aboguem perquè la justícia, malgrat el cognom sigui el que és, arribi al final, perquè la víctima es mereix això també.
1: Uh-huh. Jordi.
5: És arriscat dir qualsevol cosa sobre el succés, i a més a mi em sembla que inevitablement n'hem de parlar, perquè el cas té tots els elements perquè sigui fascinant. No és només una qüestió de que sigui morbós, és que és fascinant per la qüestió de la relació de pare i fill, per l'empresa que és, tot plegat. El que em fa angúnia és que la conseqüència de la morbositat fa que en el personatge d'Isaac Andic, que és un personatge molt interessant i un empresari notabilíssim, al final l'acabarem recordant per aquest final tràgic i no pel que és Mango, que és una empresa importantíssima, és una empresa catalana, i diria que és una llàstima el que està passant. Passi el que passi, és una llàstima.
1: Mm. Ens acompanya el Cesc Maideu, que és periodista del diari Ara. Cesc, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia.
1: Correcuita, perquè l'havíem convocat faltaven 10 minuts per les 9, però li hem dit vine corrents perquè necessitem que ens ho expliquis ara. Bàsicament per tenir detalls del que coneixem, deia, hi ha una obsessió pels diners, hi ha una mala relació amb el seu pare, hi ha visites prèvies al lloc de l'accident i una petjada que no concorda amb la caiguda. Aquests són alguns dels indicis de la jutgessa per haver imputat el fill del fundador de Mango, Isaac Jonathan Andic, perdoneu, per la mort del seu pare. L'acusat en aquest cas ho nega i ha pogut passar la nit a casa després de pagar aquesta fiança d'un milió d'euros. Quins són els principals motius o indicis que diries que poden ara mateix, saps, que amb el que estem coneixent, condicionar el futur del que estem veient?
6: Jo parlaria d'un puzzle de proves, és a dir, no estem parlant... Normalment els homicidis, els que solem tractar, hi ha una prova definitiva, hi ha un ADN, hi ha una arma homicida que és clarament aquella, hi ha una càmera que ho grava, hi ha un testimoni directe. En aquest cas parlem d'indicis que junts formen un relat que la jutgessa i la fiscal consideren que és prou rellevant.

0: que per fer la petjada amb la profunditat que van trobar a la petjada d'Isaac Andic, s'ha de fer força fins a 4 vegades endavant i enrere amb el terra, i per tant això indica que podria haver-hi un forceig. Això els Mossos ho van simular 10 vegades a la muntanya i van arribar a aquesta conclusió. Però hi ha altres proves. Tenim el tema de que va acudir lloc dels fets dies abans de tot i que hi ha un mòbil.
1: O sigui que el fill va anar-hi dies abans al mateix lloc dels fets, abans.
0: Exacte. Pel seu cotxe sap que va ser-hi. Pel seu mòbil, gràcies al cloud, gràcies al Google Cloud del seu mòbil, es va poder fer que va recórrer exactament la mateixa ruta de senderisme 3 cops, uns pocs dies abans del seu pare. I ell, en una primera declaració, diu que ho va fer 15 dies abans. O sigui, li pregunten, tu normalment fas aquesta ruta i vas cada dia i vas amb el teu pare. I va dir, l'últim que la vaig fer va ser sol i va ser fa 15 dies.
1: Ja. Bé, que inicialment es va arxivar.
0: Sí, es va arxivar, perquè hem de tenir en compte que al principi ell té contradiccions, però, per exemple, diu que el seu pare estava fent una fotografia i després es troba el mòbil del seu pare a la butxaca, per tant, quadra poc amb la teoria que està fent una fotografia. I també el mòbil demostra que no l'estava fent servir o que no l'havia fet servir des de l'inici de la ruta. Ell també explica que en un inici estava 3-4 metres del seu pare. Després es comprova que potser estava més endavant. Però, clar, totes aquestes contradiccions, els Mossos, en el fons, ho consideren un home que acaba de perdre el seu pare en un accident tràgic.
1: Clar, és que...
0: Tu no has de tenir una memòria exquisita després de perdre un pare.
1: No, jo hi posava sobre la taula també un element. És a dir, imaginem que aquesta persona és innocent, no? Aleshores, estem parlant d'una persona que ha vist perdre el seu pare, que ara veu com se'l deté i com socialment sempre hi haurà aquesta sospita sobre ell, perquè mai ningú haurà estat al lloc dels fets, només ell.
0: És el problema que tenim. És un homicidi on només ho saben dues persones que ha de passar i una sí, no pot sí. dir res. El tema de fons també és com Jonathan Andic afrontarà la seva defensa, perquè ara hem estat un any i mig on només han tingut veu, diguéssim, els Mossos, la Fiscalia i el jutge. Han fet una investigació molt llarga, molt concreta, amb moltes proves, i ara arriba el torn de la defensa. Com es defensarà Jonathan Andic? I a més es defensa amb Cristóbal Martell, que és un advocat experimentat. Aquí entren a joc moltes coses noves. Perquè, a més, sí que hi ha altres proves, com per exemple el mòbil, que el perd de forma bastant misteriosa a Ecuador, un viatge llampec a l'Ecuador de només 2 dies. Hi ha altres elements, també, com el tema de l'herència, de la fundació, de tot de missatges que han trobat amb un odi cap al seu pare, és a dir, la fiscalia, la jutgessa parla d'odi cap al pare, gairebé amb gana, que no té ganes ni de veure el viu. I són missatges que es troben al mòbil d'Isaac Andic, per tant, tot això es tindrà en compte.
1: Ara deixo parlar-te també Nacho Corredor des de Madrid, però abans incorporem a la conversa també l'advocada penalista Judit Jané. Judit, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: D'aquestes sospites que estem comentant, hi ha alguna que et sembli concloent o creus que són perifèriques ara mateix?
2: Bueno, el que em sembla és tot una mica precipitat, perquè com molt bé heu dit ara, hem de tindre en compte que es tracta d'una causa que pel que sembla fins ara ha estat sota secret de sumari. Què vol dir això? Que només han tingut accés a aquests suposats indicis, com molt bé heu dit, doncs, l'acusació, en aquest cas la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra, i per primera vegada se suposa que a partir d'avui, és a dir ahir, que s'aixeca el secret de sumari i té accés la defensa. Per tant, tenim una versió i tenim una investigació preliminar dels Mossos d'Esquadra que s'ha dut a terme durant més d'un any i bueno, els indicis són els que consten a l'auto. Per què s'han d'explicar aquests indicis a l'auto? Clar, diem, s'ha de respectar la presumpció d'innocència, molt bé, però com començarà la defensa? Bueno, doncs la defensa començarà analitzant la causa, però com a advocada defensora també us vull dir que com començarà ara la defensa? Doncs la defensa començarà amb un auto en el qual es va acordar una mesura de presó, una mesura de presó eludible amb una fiança d'un milió d'euros, però d'una persona que ha estat detinguda, que ha estat emmanillada, que ha estat conduïda, posada a disposició judicial, que ha estat objecte d'una vista de llibertat de l'article 505 de la llei d'instrument criminal i que tenim un ministeri públic que li ha demanat la privació de llibertat eludible sota una fiança d'un milió d'euros. Per tant, home, la defensa comença amb un teòric dret de presumpció d'innocència, però que...
1: Marcat.
2: És evident que per molt que aquí diguem tots que hi ha una presumpció d'innocència, doncs, bueno, és una presumpció d'innocència amb aquestes circumstàncies que he dit jo abans.
1: Perquè la petició de presó provisional està justificada, diries?
2: Clar, a veure, la petició, la nostra llei el que diu és, escolti'm, vostè s'ha d'esperar a tindre un judici just i a tindre una sentència per complir una pena. El que ara ha passat amb aquest senyor és una mesura cautelar. La mesura cautelar, què és una mesura cautelar? Doncs és una mesura que apliquem abans de ser jutjat i abans de tindre una condemna. Per tant, hem de

0: d'anar molt amb compte, perquè ens diu la llei. Això no pot ser considerat una pena anticipada, i el jutjarem, ja veurem si és culpable, si és culpable o innocent. Però a l'hora d'aplicar una mesura cautelar, que la més restrictiva de totes és la privació de llibertat, hem de tindre una justificació. Llavors, què és el que diu la llei?
1: Que ens hem acostumat en, no? en aquest país... Que,
0: clar, és que ho hem banalitzat molt, la presó provisional. S'ha fet un abús de la presó provisional. Aleshores, clar, la llei el que et diu és, tu per acordar una presó provisional es necessiten dues coses. Primer, es necessiten indicis. Per això aquest autorrelat indicis. Perquè si no hi ha indicis, evidentment no podem aplicar una mesura restrictiva de dret. Val, per això l'autorrelat els indicis. I la segona cosa és, què és el que jo pretenc evitar i per això adopto una mesura cautelar.
1: Que marxi o que destrueixi proves.
0: Risc de fuga, destrucció de proves, risc de reiteració delictiva. Si no intento evitar un o més d'un d'aquestes tres coses, per molts indicis que hi hagi, jo no puc adoptar la presó provisional. Perquè els indicis són indicis, estem en fase d'instrucció, la defensa encara no ha pogut parlar, encara no ha pogut donar la seva versió, encara no ha tingut accés a totes les proves. Per tant, els indicis només serveixen com a un pressupòsit bàsic, però després hi ha d'haver un d'aquests tres requisits. Quin és el requisit que aquí, segons l'auto, s'ha utilitzat per demanar aquesta presó provisional? El risc de fuga? I jo em pregunto, una persona que sap des de fa més d'un any que potser està sent investigada, que, hi ha, que fins i tot va adreçar escrits al jutjat preguntant estic investigat o no, que l'han detingut a casa seva, que li han ficat una fiança que, acord de la seva capacitat econòmica, va trigar, segons m'han dit, 20 minuts a prestar, està justificat el risc de fuga? Realment pensem que és necessària aquesta mesura cautelar per evitar el risc de fuga? Perquè tots els indicis que abans heu comentat, insisteixo, són indicis que s'hauran de veure en un judici.
1: Però després hi ha una cosa que no entenc. Si hi ha risc de fuga, per què es permet pagar una fiança per evitar la presó si hi ha risc de fuga?
0: A la fiança, teòricament la llei el que et diu és tu quan demanes una fiança per evitar el risc de fuga l'has de demanar amb una quantia que sigui suficient com perquè la persona la pugui prestar, perquè
1: no pugui
0: si no
1: marxar.
0: Seria... però li faci suficient mal perdre'l com perquè no marxi. Bueno.
1: Ja.
2: Jo, de tota manera, crec que aquí les mesures més rellevants han estat la retirada de passaport i la presentació setmanal al jutjat. Per tant, la mesura cautelar autèntica és aquest control periòdic sobre la seva ubicació i la dificultat que té la persona de mobilitzar-se fora de les fronteres de l'estat espanyol.
0: Que podia fer fins ahir, eh?
2: Sí, sí, jo no dic que no, però ningú sabia què passava en aquesta causa secreta, ningú sabia, com deia el periodista de l'Ara, ningú sabia el Cesc que els indicis, la suma d'aquests indicis donaven una credibilitat a l'impuls de la causa, no et dic una credibilitat sobre la condemna, perquè això hem de veure ara la instrucció i el judici com es desenvolupa, però en termes criminògens, i això ho saps perfectament, una altra cosa és que ens posem al barret del dret de defensa, cosa que jo també doncs, puc esgrimir, no? Però en termes objectius i d'observadora, jo ahir veient la suma d'aquestes incongruències inicials, però després les proves de geolocalització i els missatges d'amenaça de mort que sembla que hi havia, home, en qualsevol cas, que no fos la família en dit, diguem, en qualsevol cas, diríem que aquests indicis han de ser supervisats per un judici, han de ser valorats en seu judicial per inclinar-se cap a la culpabilitat o la innocència. Per tant, jo crec, que és el que volia dir, que crec que aquest procediment està justificat, tal com s'ha expressat la jutgessa i la fiscalia, està justificat i que per alguna cosa serveixen els procediments d'instrucció penal, que és per arribar al fons i determinar quina és la veritat dels fets. Ja veurem quines explicacions sí. dona, veurem si aquestes proves de geolocalització que han fet els Mossos en tants mesos són tècnicament impecables o hi ha alguna pericial que les qüestiona perquè es produiran moltíssimes coses i després tindrem la sentència. Llavors, clar, més enllà d'això, i la presó provisional està sent utilitzada en alguns casos i en altres gens que haurien de ser, parlem del tema de les reincidències, no? Que ara hi ha molta petició, mira el que va passar a Figueres, aquest senyor que surt del jutjat amb una conformitat amb penes que no ha de complir de presó i que directament se'n va a matar a la víctima que acabava de maltractar.
1: La seva exparella, sí.
2: Feia un dia abans, sí, la seva exparella, davant de tothom. Clar, això també és una situació que des del punt de vista de l'anàlisi del sistema dient com estem protegint les víctimes de violència masclista o què està passant aquí.
0: Perquè això és no... un altre tema, és un altre cas i és un altre problema.
2: No, però no van cas... acordar la presó provisional.
0: Sí, perquè el fiscal no la va demanar, perquè la presó provisional, com molt bé saps, la va demanar una de les acusacions.
2: Doncs és el que t'estic dient, que hi ha incongruències.
0: Sí, però les incongruències... És a dir, nosaltres el que hem de dir és estem en un moment inicial, d'inici d'instrucció, i no es pot barrejar l'existència d'indicis de culpabilitat amb una condemna.
2: És el que estic
0: aquí
2: dient.
0: Aquí el que hi ha són uns indicis de culpabilitat.
2: Que és el suficient que... per tirar endavant un procediment.
0: És evident. I això d'aquí, vamos, seríem molt imprudents si aquí parléssim de la força d'aquests indicis sense tenir accés a la causa.
1: És a dir, què determina que un detingut compareixi manillat davant d'un jutge?
2: Protocols. Protocols. Perquè mai saps com pot reaccionar un ésser humà. I a més, en una situació així, i no sabem els aspectes psíquics, sí o no. Jo crec que en aquest cas és una mesura de protocols, això ho haurà de dir la policia, que és qui pren aquestes decisions.
1: Clar, però tu saps que, sí, que té un impacte mediàtic, tu saps que t'estàs parant càmeres, tot això és...
0: La jurisprudència, sí, no? el que et diu la jurisprudència és que la detenció és una mesura cautelar. L'únic objectiu és ficar immediatament amb aquella persona a disposició judicial, és l'única finalitat que té, i que a més s'ha de practicar de manera que respecti la dignitat, el dret a l'honor i el dret a la imatge de la persona detinguda i aplicant unes mesures de proporcionalitat. Jo no estava allà, no sé si aquella persona pot tenir un brot psicòtic o no. Això és una cosa que els agents, en el seu moment, tenen que mesurar com a principi d'autoritat que tenen. Però és evident que les imatges impacten i és evident que tenen un efecte en la imatge. I el que sempre et diuen quan un aplica una mesura cautelària en un principi bàsic en el dret, que és la proporcionalitat. És a dir, quina mesura apliques i què pretens evitar. Si realment pensaven de que aquella persona no havia, que estava custodiada per més de dos i de tres agents al darrere, havia de portar les mans emmanillades, doncs ho hauran valorat els agents. A mi em sembla més que discutible, però això de protocols, el protocol el que et diu és que la detenció té que ser proporcionada i s'ha de practicar de manera proporcionada i salvaguardant el dret a la imatge i a la dignitat de la persona detinguda.
3: Ahir, també parlant amb Mossos, que vam comentar aquest tema àmpliament, una cosa que els obsessionava era no tenir un tracte de favor cap a una persona adinerada, mediàtica, etcètera, etcètera.
2: És, a dir, és interessant també aquesta visió.
3: Tractar un homicidi, un presumpt homicidi, com tractarien qualsevol altre presumpt homicidi. És un delicte molt greu, la gran majoria.
2: Això dels protocols, perquè en homicidi sempre, pràcticament sempre, és molt diferent delictes econòmics, per exemple.
3: Exacte, per exemple.
2: Amb delictes econòmics sí que el que diu la Judit és de calaix, no?
3: I també vam tenir ahir l'element que s'ha de tenir en compte i és que tot va passar als jutjats de Martorell, perquè això va passar a les Coves de Collbató i, per tant, el partit judicial és Martorell. Si això hagués passat a la Ciutat de la Justícia...
1: És entrar pel pàrquing i no ho haguéssim vist.
3: No ho haguéssim vist.
1: Ara,
3: no.
1: Fet, també hi ha obres, no? Crec que el Josep de Martorell...
3: També, a més, hi havia obres.
1: Havia d'entrar per la
3: zona d'entrada. Són unes instal·lacions bastant precàries, totes elles. Vull dir que crec que no hi havia moltes més opcions.
1: I és habitual una investigació secreta durant més d'un any?
3: No és el més habitual del món. El problema que hem tingut en aquest cas és que, com que és una investigació que ha evolucionat, és a dir, que hem partit d'un punt de partida d'on era accident i amb el cap dels mesos hem anat trobant proves de presumpte homicidi, doncs això el que ha acabat fent és que els Mossos hagin fet el pas de detenir-lo. Ahir els Mossos, parlant amb ells, ahir se la van jugar. És a dir, ahir te la va jugar com a policia catalana, te la va jugar fent el pas de detenir aquesta persona, no amb un ordre judicial, sinó el detinc jo com a policia catalana i el porto davant de la jutgessa, se la van jugar perquè la fiscalia podia haver demanat llibertat amb càrrecs, la jutgessa podia haver demanat llibertat amb càrrecs i tots els indicis que sí, que finalment veuen que hi ha prous indicis com per continuar endavant, doncs potser haurien dit que no eren prous.
4: Cesc, per què dius que se la van jugar, que no ho entenc?
3: Perquè tu, en aquesta situació, tu pots parlar amb la jutgessa i dir-li a la jutgessa, escolta, fem una cosa, citem-lo com a investigat, la jutgessa el cita com a investigat, ve a veure'm, parla amb nosaltres, i després, doncs, no genera tot aquest circ i no genera el fet de detenir-lo i els Mossos fan el pas de detenir-lo a casa seu i jugar-se-la en aquest sentit, en el sentit de dir, em crec les coses que he fet, em crec...
1: A nivell reputacional, vols dir, d'imatge de la policia.
3: A nivell d'imatge, també. Em crec l'atestat que jo he construït al llarg dels mesos fins al punt que vaig a detenir-lo a casa i el porto davant la jutgessa, perquè n'estic segur que es creurà tot el que he fet.
1: Nacho.
0: Sí, però, perdó, insisteixo. Em crec l'atestat i em crec que hi ha indicis i fins i tot em crec que és culpable. D'acord. però aquella persona, en el moment en què se la deté, tinc sospites per pensar que si el jutge la cita no hi anirà o que si no l'emmanillo serà perillosa? Perquè això no va de que és un delicte greu o tindrà una pena molt alta. Això va de si la detenció es practica perquè tenim un risc de que si aquella persona està citada al jutjat no compareixerà i que quan el detingui per conduir-lo pot ser lo suficientment perillosa com perquè si no l'emmanillo em pugui causar problemes. És això el que s'ha de mesurar amb la detenció. Sí. No si em crec o no em crec l'atestat o si el delicte és greu o no és greu, perquè són altres coses i el que no podem fer és barrejar-ho. Ho podem barrejar aquí en una tertúlia, però el que són jutges, fiscals i agents de Mossos d'Esquadra no ho han de barrejar. I els agents de Mossos d'Esquadra, com a policia catalana que has dit, tenen un principi d'autoritat que fa que aquestes prerrogatives que la llei els hi dona com a autoritat les tenen que aplicar de manera proporcional i correcta. I se la van jugar, doncs jo no sé com els hi ha sortit la jugada, però tothom es pregunta si aquella persona caminant tranquil·lament pel carrer amb quatre agents custodiat era necessari que portés les manilles o no, quan després
1: sí, era perillós o no.
0: La següent imatge va ser sortint del jutjat caminant.
4: I que en els antecedents eren que quan se l'havia requerit havia anat al jutjat, no entenc? O...
0: Clar, jo no em conec el cas perquè és que, insisteixo, tampoc l'he volgut conèixer perquè si no donaré una opinió. La gent que ha de parlar del contingut del cas és el fiscal i és el seu advocat defensor. Però el que sí que s'ha filtrat és que cada vegada que l'havien citat com a testimoni havia anat i que aquest famós mòbil que la policia té l'havia entregat ell, perquè li havien demanat. Això també són antecedents, val? Llavors, insisteixo, jo no sé si és culpable, jo no sé si és innocent, i qui digui que ho sàpigui ara, pues serà molt agosarat perquè encara no hi ha judici. Ara, estem parlant d'una detenció ahir i d'una petició de la Fiscalia de risc de fuga. I el mateix auto diu, la Fiscalia em demana presó per risc de fuga, coma, si bien es cierto que hasta ahora no ha habido ningún indicio que me haga sospechar del mismo. Pues, home...
3: També és valorar la capacitat econòmica que té aquest senyor, que en qualsevol moment...
0: Sí, i ara no la deixarà de tenir.
3: Evidentment
2: que no, i que l'escenari judicial és diferent. És a dir, una cosa és que sàpigues que la policia encara t'està investigant i no saps molt bé cap on van les coses, i l'altra és que ja tens en paper i posat fil per randa tota la línia d'aquesta investigació i les conclusions policials incriminatòries. L'escenari és molt diferent de risc. Jo entenc a la jutgessa, perquè només hagués faltat que, o la fiscalia, no?, que alguna mesura cautelar s'havia de prendre. I jo també estic d'acord que la presó és l'última mesura que s'ha de prendre perquè és privació de llibertat i, per tant, aquí, en virtut de la proporcionalitat, de l'oportunitat i de la racionalitat, que al final és el sentit que ha de guiar totes aquestes mesures, home, doncs que hagi retirat el passaport i que hi hagi una compareixença setmanal és molt segur respecte del risc de fuga que hi pot haver-hi potencial, que s'ha de valorar.
1: Perquè s'ha...

0: Les 9 i 6, bon dia. La Generalitat situarà a Sort la seu de la regió d'emergències del Pirineu. El govern ha descartat d'aquesta manera construir una instal·lació a la seu d'Urgell i ha justificat la decisió aduint motius tècnics i operatius i per cercar una ubicació estratègica. L'Ajuntament Urgell i el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell havien demanat que el servei s'ubiqués a la comarca on hi ha la delegació del Departament d'Interior i també recordant que a l'Alt Urgell i la Cerdanya sumen més de la meitat de la població del Pirineu i un alt volum de segons residents i visitants. Es presenta a la seu d'Urgell la guia d'Estapa't sobre salut mental. La publicació forma part d'una campanya de sensibilització impulsada per l'entitat Ocell de Foc i la coordinador que agrupa les entitats d'aquest àmbit a la demarcació de Lleida. L'acte s'ha fet al Consell Comarcal. La DGT farà 170 exàmens de conducció des d'ara i fins al 4 de juny a la seu d'Urgell. L'òrgan assegura que a l'inici de la convocatòria extraordinària a Lleida permet ampliar un 75% la capacitat de fer proves a la capital urgellenca i al poble de Segur. Actualment, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès sumen prop de 450 alumnes pendents d'examinar-se. Uns 300 alumnes de primària de la seu Castellciutat i Ales participen als concerts de música comunitària. Avui, que aquest matí, es podrà escoltar l'actuació Som Orquestra, Som Banda, a la plaça Joan Sansa, i el dia 27 tindrà lloc Som Cor a la sala de Sant Domènec. La primera jornada hi col·laboren les agrupacions de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori dels Pirineus. I ja s'ha obert la venda d'entrades pel Festival de Música Antiga dels Pirineus, que arriba a la 15a edició. S'ha confirmat que el concert inaugural serà un any més a la catedral de Santa Maria d'Urgell i, concretament, amb el concert Petites Joies de la catedral de Barcelona, amb l'ensemble Barcelona Comtal. Les subvencions de rehabilitació pel món rural es poden sol·licitar fins al 18 de setembre. El programa d'ajuts, dotat amb 5 milions d'euros, s'adreça a 590 municipis. Les actuacions subvencionables inclouen millores d'habitabilitat, estructurals, d'accessibilitat, eficiència energètica i funcionalitat. El Pla de Control de Fauna Cinegètica a l'Alt Pirineu ha inclòs la captura de més de 4.100 ungulats en 6 mesos. El gruix principal correspon al porc fer, amb prop de 2.500 exemplars, i el dispositiu inclou censos nocturns i l'ús de drons. Els ramaders del Pallars han denunciat darrerament l'expansió de la tuberculosi i en culpen la manca de control dels animals salvatges. Oliana impulsa el mercat laboral del sud de la comarca amb una jornada de Job Dating, una iniciativa que es farà el 5 de juny al pavelló Francesc Betriu i que vol ser un espai de connexió directa entre demandants de feina i ofertes de treball. I els esports, el CDC Faus acaba la temporada en 9a posició, tot i perdre l'última jornada amb l'Ipsi. El sènior femení ja tenia assegurada la permanència. El CDC de Conida, de la seva part, s'ha acomiadat de segona catalana masculina amb una derrota a Cerdanyola. També parlem de la situació complicada, situació del Morabanc a Andorra, dues jornades del final de la Lliga ACB. Segueix en zona de descens i necessita guanyar els dos últims partits per salvar-se. I també parlem del top 25 que ha aconseguit Marc Bernades i el 32è lloc de Josep Miret a la Segama Iscorri. El corredor del grup excursionista Oliana Blue Motors ha estat el millor classificat català en el que era a més el seu debut en una de les principals maratons de muntanya del món. Kilian Jornet, guanyador d'11 edicions de la prova, també hi ha participat, però aquest cop ha acabat 43è. I el temps marcat per la confirmació de l'augment de temperatures, sobretot al migdia, quan ja es pot arribar avui en alguns punts del Pirineu a prop dels 30 graus.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La seu central de la regió d'emergències de l'Alt Pirineu no serà finalment a la seu d'Urgell, sinó a Sort. Així ho confirmava la Generalitat després que ho publiqués el mitjà Pallars Digital en primícia. La decisió de descartar l'Alt Urgell i ubicar aquest nou organisme al Pallars Sobirà arriba malgrat que els serveis territorials del Departament d'Interior a la regió pirinenca són a la capital urgellenca des que es van implantar. Sobre aquesta decisió i consultat posteriorment per Viure els Pirineus, la delegada del govern del Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha dit posteriorment que la localització de la nova unitat operativa normativa s'ha determinat basant-se, afirma, en criteris tècnics i operatius, i opina que han estat a la capital del Pallars Sobirà, és una ubicació estratègica. En Romero hi afegeix que han estat molts els municipis de l'Alt Pirineu que han ofert terrenys per acollir la seu de la regió d'emergències, però ha volgut reiterar que la decisió de decantar-se per Sort és per motius tècnics. Més enllà d'aquesta qüestió, la també alcaldessa de Tremp ha volgut posar l'accent en el fet que la regió d'emergències ha estat molt reivindicada pel territori i confia que millori la gestió i la coordinació dels bombers a les comarques de muntanya. També ha dit que mentre es construeixi la infraestructura i es despleguin els efectius necessaris, el servei se seguirà garantint mitjançant la regió d'emergències de Lleida, de la qual encara depèn actualment l'Alt Pirineu. Aquest febrer passat, tant l'Ajuntament de la Seu com el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell van demanar formalment que el govern construís a l'Alt Urgell aquesta nova seu de la regió d'emergències de l'Alt Pirineu. Entre altres arguments, ambdues institucions van defensar que la Generalitat hauria d'aplicar en aquest cas el mateix criteri i la mateixa lògica que s'ha seguit en el desplegament de tota l'estructura dels serveis territorials de salut i d'educació al Pallars Jussà, on s'ha situat tots els òrgans dependents d'aquest departament allà perquè s'unitenen les respectives delegacions pirinenques. En aquest punt, els municipis d'Alt Urgell creuen que el més raonable seria que la regió d'emergències pirinenca tingui la base a l'Alt Urgell, especialment tenint en compte el volum d'habitants tant fixos com de segona residència que, i de pas que sumen l'Alt Urgell i la Cerdanya, dos comarques que a més són frontereres amb el Principat d'Andorra. En aquest sentit, tot plegat, recorden que actualment l'Alt Urgell i la Cerdanya sumen més de 41.000 habitants, cosa que representa més de la meitat de la població de l'Alt Pirineu i Aran, i aquesta dada s'afegeix que compten amb un gran volum de segons residents i que absorbeixen a través de les seves carreteres bona part dels desplaçaments d'entrada i sortida d'Andorra, que té prop de 90.000 habitants fixos i uns 12 milions de visitants anuals. Per tot plegat, és on hi ha més incidències de la regió pirinenca. En aquest sentit, el mateix manifest reivindicava que la nova regió inclogui la Cerdanya, i és que inicialment fons del Departament d'Interior havien suggerit que aquesta comarca seguiria formant part de la regió de la Catalunya Central, i davant d'aquesta possibilitat el mateix Consell Comarcal Cerdà i el seu Consell d'Alcaldes van demanar formalment deixar de formar part de la regió central per incorporar-se al nou àmbit pirinenc. Tot plegat s'ha conegut coincidint amb el fet que ahir el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, iniciava el desplegament del nou model assistencial i de transport sanitari del Pirineu. Suposa una inversió de més de 75 milions d'euros en 5 anys i un augment de 2 milions respecte de l'anterior concurs, que era per un període de 10 anys. Amb aquesta inversió, segons el SEM, es pot augmentar i renovar totes les ambulàncies, passen de 38 a 45 unitats, un augment del 18%, i preveuen fer 133.000 hores anuals de feina, gairebé 9.500 més que fins ara. Les zones que es volen reforçar especialment seran el Pallars Sobirà, la Vall d'Avui, el Veridà, és a dir, el límit entre l'Alt Urgell i la Cerdanya, i la Vallia, formada per Bellver de Cerdanya i els municipis que l'envolten. Entre les principals millores destaca l'ampliació de la cobertura horària de les ambulàncies de Sort, que passen de 8 a 24 hores, i de Bellver de Cerdanya, que passa de 12 a 16 hores diàries, i es reserva una bossa de 3.300 hores més per a situacions extraordinàries. També s'ha anunciat l'establiment de nous punts de per estratègics, com el de Montellà i Martinet, per millorar la gestió en una de les zones on s'havia detectat més mancança d'aquest servei. La concessió s'ha donat a l'empresa Transport Sanitari de Catalunya. El desplegament del nou concurs comporta la renovació de totes les ambulàncies del país. Són en total més de 1.600 nous vehicles de transport sanitari urgent i no urgent, gairebé 300 més que en l'anterior contracte. S'ha destacat més novetats, com per exemple tres noves tipologies d'unitats, amb 73 distribuïdes arreu del país i 7 d'elles a la regió sanitària de l'Alt Pirineu, 4 ambulàncies polivalents i també serveis de baixa complexitat en el trasllat de pacients de més de 170 quilos. També s'incorpora una nova unitat de suport logístic sanitari i ambulàncies llançadora 100% elèctriques. D'almenys n'hi haurà dues unitats. Pel que fa al repartiment de mitjans, des del SEM han explicat que s'han coordinat amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per analitzar elements com les dades demogràfiques, l'activitat assistencial dels darrers anys, la dispersió de població, que afecta especialment el Pirineu, i les característiques orogràfiques, que també afecten el Pirineu. També s'estrena nova imatge amb unes ambulàncies de color verd fluorescent i d'alta visibilitat, que permeten ser visibles a uns 500 metres de distància. També s'ha donat a conèixer en aquesta presentació que el 2025 el SEM va gestionar fins a 19.300 incidències sanitàries a l'Alt Pirineu, i poc més de la meitat meitat, 9.700, van requerir la mobilització de recursos assistencials al conjunt de Catalunya i va haver més de 2,1 milions d'incidents. La sala de plens del Consell Comarcal del Tursell ha acollit aquest dimarts la presentació a la seu de la guia Destapa't, emmarcada en una campanya de sensibilització sobre la salut mental a la demarcació de Lleida. Les explicacions anaven a càrrec de Núria Bou, tècnica de l'entitat Ocell de Foc Ponent, que ha impulsat la publicació conjuntament amb Ocell de Foc al Pirineu i Aran i la coordinadora d'entitats de salut mental de les Terres de Lleida. La iniciativa vol promoure la reflexió i el diàleg al voltant de la salut mental, especialment en entorns rurals. Núria Bou.
2: Doncs avui venim a presentar la guia pedagògica del Destapa't. És una guia on tracten temes de salut mental molt diversos, tema de la ruralitat, tema de la soledat, l'autoestima, la identitat, i tot això sorgeix de la campanya del Destapa't que vam començar el 2024. Vam gravar uns vídeos, 5 vídeos concretament, sobre aquestes temàtiques que us heu comentat, i parlem una miqueta de com les persones que conviuen amb aquestes problemàtiques de salut mental, aquests vídeos eren una persona de club social i una persona jove, doncs com vivien aquests malestars, no? Entorn amb aquestes problemàtiques. I vam veure necessari donar-li continuïtat amb aquesta campanya, que no es quedés amb una acció allà única, i donar-li aquest format de guia pedagògica, no? De poder-lo anar a treballar tancats de, com a grup extraescolars o casals o on fos. I sobretot, que creiem que era molt important, que fos de forma gratuïta, no? Perquè tothom pogués accedir-hi.
0: En aquesta anàlisi vau explicar que han detectat manca de recursos en algunes zones rurals.
2: Les persones protagonistes han parlat d'això als vídeos i sí, realment sí, la falta de recursos és un tema bastant important. El tema del transport, de poder accedir a aquests recursos, que potser estan en poblacions amb una miqueta més de gent, per dir-ho així, i com poder accedir a aquests recursos. Si jo no tinc un transport, si no tinc un vehicle propi, no hi puc anar. Llavors, com aquests recursos tampoc es poden apropar a mi, no? Llavors, tot això sí que impedeix, tant el tema d'habitatge com el tema d'això, de recursos de salut, etc.
0: La nova campanya tracta 5 temes concrets relacionats amb la salut mental: la soledat, la identitat, l'autoestima, l'estigma i els recursos existents en salut mental a les zones rurals, i s'adreça especialment a la gent jove.
2: Principalment a joves d'entre 16 i 30 anys, que és la població que nosaltres com a Ocell de Foc Ponent i Pirineu i Aran podem atendre, però creiem que és un recurs que està obert a tothom i que clubs socials, si ho poden utilitzar, o un centre cívic, doncs també ho poden fer. 5 tallers. Cada taller va vinculat a un vídeo de la campanya i es tracten aquestes temàtiques. Hi ha un que tracta la soledat, la identitat, l'autoestima, i una miqueta el format és... Nosaltres oferim la guia tant en format físic com en format online, i hi ha uns annexos on hi ha tot el material que necessiten per fer aquests tallers. Llavors, jo com a professor o professora puc rebre la guia en format físic o en format online i tinc tot el material necessari per fer-ho. Ja està tota l'explicació de tots els passos a seguir per poder desenvolupar aquests tallers. I nosaltres també ens oferim com a equip tècnic a anar amb aquests centres o amb aquests grups a fer nosaltres aquests tallers.
0: Un dels moments més destacats d'aquestes presentacions és la participació de protagonistes dels vídeos originals de la campanya, que comparteixen en primera persona la seva experiència parlant obertament sobre salut mental. La convocatòria extraordinària d'exàmens de la DGT a Lleida, a nivell pràctic, iniciada fa 10 dies, ha permès ampliar un 75% la capacitat d'exàmens pràctics a les pistes de proves de la Seu d'Urgell i la Pobla de Segur, segons s'ha assegurat aquest dimarts a la DGT en una reunió amb la subdelegació del govern espanyol. Sobre aquesta previsió, han concretat que en un termini de 3 setmanes, entre el 18 de maig i el 4 de juny, es faran 242 proves de circulació del permís B a l'Alt Pirineu. D'aquestes, 170 seran a la Seu i 72 a la Pobla. Cal recordar que en el cas de la Seu, on es fan les proves tant de la Tursell com de la Cerdanya i el Solsonès, actualment hi ha prop de 450 persones esperant per poder-se examinar, una llista d'espera a la qual no s'hi havia arribat mai fins ara. El subdelegat de l'Estat de Lleida, José Crespina, ha parlat de la situació actual amb la cap de trànsit a la demarcació, Maria José Soler, amb qui ha repassat el dispositiu en marxa, i assegura que aquest dispositiu ha ja començat a permetre ampliar les places disponibles a la Seu i la Pobla. Crespina ha matisat que solucionar el col·lapse que s'ha arribat darrerament, en tot cas requerirà de la col·laboració de tothom i també de les autoescoles perquè tinguin la capacitat necessària per absorbir-ho. Pel que fa a les proves que ja s'han fet a Lleida en convocatòria extraordinària els dissabtes, la DGT ha informat que dissabte passat es van examinar 312 alumnes i dels 315 previstos inicialment van aprovar menys de la meitat dels aspirants presentats, un 45%, una xifra que representa un descens de 6 punts respecte del 51% d'aprovats que hi ha hagut de mitjana els primers 4 mesos de l'any. En el que va d'any s'han fet gairebé 3.500 exàmens del permís B, la demarcació de Lleida, i ara la DGT avaluarà els resultats d'aquesta prova pilot per si l'aplica també a d'altres províncies amb aquest problema. L'anunci fet per la subdelegació de la DGT arriba després que la setmana passada l'Ajuntament de la Seu va aprovar parcialment una moció en què reclama la DGT que mantingui al Pirineu la realització de totes les proves de conducció. La proposta presentada per Junts criticava el fet que aquesta convocatòria extraordinària s'hagi centralitzat a la ciutat de Lleida i recordava que la Seu ha arribat darrerament a una llista d'espera inèdita d'aspirants pendents de poder-se examinar, com dèiem abans, gairebé 450. Entre els punts aprovats de la moció també hi havia el d'exigir que la DGT retorni a l'Ajuntament Urgellenc els diners que el consistori va portar per garantir la digitalització de l'aula d'exàmens teòrics situada al Centre Cultural Les Monges, després que prèviament l'òrgan estatal havia amenaçat de deixar de fer les proves a la Seu si aquesta despesa, que és de competència estatal, no l'assumia l'Ajuntament. Una situació que tots els grups de la Corporació Municipal en el seu moment van criticar perquè la veien com un xantatge. Aquesta setmana i la vinent es duen a terme els concerts finals dels projectes de música comunitària que es fan al llarg del curs als centres de primària de la Seu, Castellciutat i Alàs. I aquesta doble programació comença d'aquí poca estona, a 10:45 del matí, a la plaça Joan Sansa, on es podrà escoltar el concert titulat Som Orquestra, Som Banda, que serveix de cloenda de la quarta edició d'aquesta activitat cultural. En aquest cas hi prenen part 180 alumnes de tercer i quart de primària de les escoles Albert Vives i Pau Claris i alumnes de quart de sisè de l'escola Castellciutat. I la setmana entrant, el dia 27 a les 11 del matí, a la sala de Sant Domènec hi haurà el concert Som Cor, en aquest cas amb alumnes de segon de primària, tant de les escoles Albert Vives, Pau Claris i Castellciutat, com del Col·legi La Salle i l'escola Sant Esteve de les Sònia Alanau, directora de l'Escola Municipal de Música, n'ha parlat en una entrevista a Ràdio Seu i en destaca que aquest projecte serveix per apropar la música i especialment els instruments al màxim possible d'escolars.
3: Sí, l'Escola de Música ja fa uns anys, ja fa vam iniciar el que és el projecte Música Comunitària i l'implementem en diferents àmbits. L'implementem amb la Llar d'Infants Mina i Dons, la Llar d'Infants Municipal, en el qual fem classes a IU i a I2, a l'alumnat de IU i I2, de dos anyets. I també el que fem són, que li diem, bueno, és a l'escola Bressol, i després tenim a les escoles de primària dos projectes diferents. Un és Som Cor, que el que fem és el format que fem amb el Cantaxics, on participem des de fa molts anys, que és una activitat que es promou i s'organitza des de SEM, que és una cantata amb la qual els professors preparen a les escoles i després ens trobem, en aquest cas serà el 27, el dimecres 27 de maig, a Sant Domènec, tots junts, per cantar-la en comú, i són amb els alumnes de segon de primària de les quatre escoles de... perquè és Albert Vives, Pau Claris, La Salle i Osler de la Zer, que participen l'alumnat de Castellciutat i de l'Ar.
0: El concert d'aquest matí a la plaça Joan Sansa és fruit de tot el que han treballat els escolars als seus respectius centres a aquest curs.
3: Sí, exacte, fem el Som Orquestra, Som Banda, que és amb l'alumnat de tercer i quart de l'escola Pau Claris i l'escola emocional Albert Vives, i de quart de l'escola Castellciutat. Durant aquest curs han estat, bueno, el Pau Claris es fa els instruments de corda, fregada, violí, viola, violoncel i contrabaix, i llavors a l'Albert Vives es fan instruments de vent, i a Castellciutat també instruments de vent, i aquest any també ukelele. I llavors el que es fa és ficar en comú el treball que han realitzat tots aquests alumnes amb els professors, perquè els professors especialistes de l'Escola de Música van setmanalment als centres de primària, i llavors, doncs, bueno, el que volem és ficar en valor i democratitzar aquest accés universal a la música, que hauria de ser, perquè en moltes ocasions, pues, bueno, no pot ser per diferents motius, i el que volem és això, que l'alumnat tingui accés en algun moment de la seva vida a poder estar tocant un instrument, però tocar un instrument en grup i ficar en valor cadascun d'ells, igual que amb el cor. Cadascú dels participants és igual d'important que l'altre.
0: Enguany, com a novetat de les diferents agrupacions de l'Escola Municipal de Música i el Conservatori dels Pirineus, tocaran conjuntament amb aquests grups de primària en el concert d'aquest matí, facilitant que es coneguin entre ells.
3: La qual, per primer any, el que també farem és participar en les agrupacions de l'escola, les agrupacions instrumentals de l'escola. Estan les acordions, està la Big Band, està l'orquestra també, perquè també creiem que és important que aquests dos programes, no?, dos àmbits de l'escola es coneguin, els uns amb els altres, que les agrupacions també vegin com s'està fent aquest projecte de música comunitària i els alumnes de música comunitària vegin també que a l'escola doncs, es fan també altres instruments, hi ha agrupacions, i que és, bueno, és això, és un moment de coneixença i de compartir.
0: Sònia Lenau ha aprofitat per recordar que precisament aquests dies s'han obert les preinscripcions pel curs 2026-2027 a l'Escola Municipal de Música. Ja es pot fer el tràmit durant aquests dies.
3: Vam obrir preinscripcions l'11 de maig i estaran obertes fins al 5 de juny. Llavors és un procés molt fàcil perquè és simplement a través de l'enllaç que podreu trobar tant a cartells com nota de premsa i inclús al mateix Facebook i Instagram de l'escola. Llavors és completar les dades, bueno, és fàcil, eh? Completar les dades i dir què és el que es vol estudiar, bueno, què es vol cursar a partir de l'any que ve. I llavors l'oferta tenim des de sensibilització a partir de 3 anys, que és quan comencen els nostres alumnes de 3 a 6 anys, que diem l'etapa d'educació musical primerenca, i continuem a partir dels 7 anys amb l'oferta d'instruments i sense límit d'edat. Això és important, que es pot venir a l'escola de música de 3 anys i sense cap topall.
0: Finalment, la Nau també recorda que, tot i que el grup principal d'alumnes són infants o joves, les classes estan obertes a tothom, tenen gent de totes les edats, sí, que mai és tard per aprendre música.
3: Exactament, sí, o sigui, qualsevol edat és bona per començar, perquè hi ha moltes persones que es pensen, ai, ja se m'ha passat, soc gran, això és per als petits. No, la música és un ensenyament, una educació al llarg de la vida, i hi ha moltes persones, per exemple, que han cursat quan eren més joves, després ho van deixar i ara pues, volen tornar a reincorporar-se, pues, no hi ha cap problema, o persones que no han fet mai i ara diuen, pues, ara tinc temps i vull començar a fer-ho perquè bueno, és una cosa que tinc pendent. Doncs també es poden apuntar sense cap coneixement musical. Vull dir que amb això s'està obert i són moments, la veritat, que molt enriquidors per la persona, ja sigui és un infant o ja sigui és adult.
0: D'altra banda, en el concert de la setmana que ve, la coral estarà acompanyada de l'orquestrina Trama, dirigida per Sònia Lenau i amb Ivan Caro i Núria Llobet com a narradors. I no deixem encara de parlar de música perquè el Festival de Música Antiga dels Pirineus ja ha obert la venda d'entrades per la 15a edició. Començarà el 3 de juliol i s'ha confirmat que un any més el primer concert, el concert inaugural, serà a la Catedral de Santa Maria d'Urgell. S'ha detallat que aquest any els protagonistes d'aquest concert inaugural seran l'Ensemble Barcelona Comtal, amb el concert titulat Petites Joies de la Catedral de Barcelona, una nova producció pròpia que posa en valor el patrimoni musical vinculat a la catedral de la capital catalana i vol reforçar l'aposta del festival per la creació i la recuperació del patrimoni musical històric. El FEMAP celebra 15 anys, consolidat com una de les cites culturals de referència d'estiu al Pirineu. Entre els grups destacats del programa d'enguany han esmentat que hi haurà L'Incògnita, que interpretarà obres de Handel i Telemann sota el títol d'una exquisida singularitat, i també recuperarà el primer Requiem de Montserrat, una producció pròpia que va inaugurar l'edició passada i que enguany torna a oferir l'ensemble John Mark. Més enllà dels concerts, s'han previst 40 activitats complementàries, incloses en l'entrada. Hi ha, per exemple, visites guiades, itineraris patrimonials i accessos a museus, i a més es programaran 6 sessions dels concerts amb gust. El FEMAP també manté el vessant social amb 24 concerts per a residències de gent gran i equipaments entre l'1 de juny i el 2 de juliol per apropar la música antiga a col·lectius amb dificultats d'accés. Les entrades anticipades ja es poden adquirir a través de la pàgina web del festival i també s'hi ofereix paquets turístics. I com avançàvem ahir, el Parlament de Catalunya ha aprovat una iniciativa del grup de Junts, presentada per Jordi Fàbrega, que insta la Generalitat a iniciar de manera immediata els tràmits per crear un centre d'Eurecat a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, que està ubicat al municipi de la Seu i vinculat al projecte Pirineu Tech. Aquesta és l'explicació que feia el Parlament a Fàbrega de la necessitat d'implantar a la Seu i, per extensió, al Pirineu, una oficina del que és el principal centre tecnològic de la Generalitat.
4: Portem a debat des de Junts per Catalunya una proposta que va molt més enllà de reclamar una nova seu física d'un centre tecnològic. El que avui els hi volem plantejar, diputats, és una qüestió de model de país, d'equitat territorial i de com entenem la innovació a Catalunya. Però si volem un país equilibrat, si volem un país ple, aquesta innovació ha d'arribar als territoris de muntanya, a les zones rurals i aquells territoris on tenen reptes específics, però també moltes potencialitats. I aquí és on entra Eurecat. Com saben, Eurecat és avui el principal centre tecnològic del país, un actor clau del sistema català de recerca i d'innovació. Treballen en àmbits estratègics com l'intel·ligència artificial, digitalització, indústria 4.0, sostenibilitat, salut, agroalimentació i les tecnologies emergents.
0: Fàbrega més ha recordat que ara mateix l'Alt Pirineu és l'única regió de Catalunya on no hi és present l'Eurecat.
4: Si observem el mapa de les seves 11 seus territorials, doncs veiem centres a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Mataró, Reus, Vilaseca o Canet de Mar. Però hi ha una absència molt evident, no?, que és el Pirineu. No? Jo els hi he portat el mapa perquè crec que aquest mapa és la millor definició de la defensa de la PR que avui els hi portem aquí. No? Justament el Pirineu, el territori amb més reptes vinculats a la dispersió territorial, al despoblament, a la connectivitat, a la sostenibilitat o l'adaptació al canvi climàtic, és l'única vegueria sense presència d'un centre Eurecat. No? I això doncs, genera un desequilibri territorial evident. Perquè el que aporta aquest centre tecnològic no és només recerca, és transferència de coneixement, és suport a empreses, atracció, retenció de talent, generació d'un ecosistema innovador i capacitat de transformar el territori, que és justament el que el Pirineu necessita. No?
0: Pel que fa a aquest futur centre a la Seu, el diputat creu que hauria d'estar especialitzat en tecnologia aplicada a la muntanya.
4: Per això la proposta és impulsar una nova seu d'Eurecat al Pirineu, amb seu a la Seu d'Urgell i vinculat al Pirineu Techsit i al projecte Pirineu Tech. No? I això és important perquè no partim de zero. Pirineu Tech ja existeix com un projecte d'un hub d'innovació i tecnologia al servei del Pirineu, orientat a la digitalització, a l'emprenedoria i a la transferència de coneixement. A més, si l'ubiquem a la Seu d'Urgell, hi ha un valor afegit claríssim que és la proximitat amb Andorra i poder generar aquestes sinergies transfronteres. Per tant, la proposta és clara, acabo, presidenta, iniciar els tràmits per impulsar aquesta nova seu territorial d'Eurecat al Pirineu, treballant conjuntament, òbviament, amb Eurecat, un projecte executiu que permeti que sigui operatiu com a molt tard a inicis del 27. No és privilegi, sinó és formar part també d'aquesta Catalunya de la innovació, del coneixement, de les oportunitats i del futur.
0: Sobre aquest potencial, des de Junts han recordat que es pot avançar en recerca tecnològica en sectors com el turisme, l'agroalimentació de muntanya, els esports de natura, l'energia i els nous sectors emergents. Pirineu.

El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha fet aquest dimarts una valoració positiva dels 6 primers mesos de desplegament del Pla de Control Poblacional de Fauna Cinegètica del Pirineu, que vol reduir el risc de transmissió de la tuberculosi animal. Des de la Conselleria han dit que en el primer semestre de vigència s'han fet 4.100 captures d'ungulats cinegètics, concretament gairebé 2.500 porfers, que són el gruix principal, 1.347 cèrvols i 325 deines. En les àrees privades de caça, el grau d'assoliment dels objectius previstos es considera molt elevat, especialment amb el porfer i el cèrvol. En el primer cas, el del Sangla s'ha assolit el 97%. També s'ha intensificat les actuacions en zones amb densitats elevades o presència de casos positius i es treballa per reduir el risc de contagi a les explotacions ramaderes i avaluar el grau de compliment dels objectius i l'evolució de la malaltia. També han explicat que s'han fet censos nocturns i es fa servir drons equipats amb càmeres tèrmiques. Tot plegat s'ha donat a conèixer en una sessió del Pla de Control a l'Escola Agrària del Pirineu. A Bellestar, el pla s'aplica actualment en un àmbit territorial de més de 134.000 hectàrees, sobretot a l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, i s'han recollit mostres principalment de porcs, fes i cèrvols amb la participació activa de caçadors tècnics del departament, el cos d'agents rurals i el departament d'interior. Aquesta presentació arriba després que la setmana passada els ramaders del Pallars van denunciar l'augment de contagis de tuberculosi entre el bestiar, sobretot el boví, i n'han culpat directament la Generalitat perquè consideren que des de fa anys ha potenciat l'expansió de la fauna salvatge, tant cinegètica com protegida, i alerta encara que aquesta està totalment descontrolada. Els professionals pallaresos lamenten que, gràcies a la protecció institucional de què han gaudit les darreres dècades, els animals salvatges campen lliurement ara per les explotacions de ramaderia extensiva i que això fa inútil la possible reposició de bestiar domèstic en aquells casos on hi hagi algun animal infectat perquè seguiran havent-hi infeccions causades per animals salvatges. A més, alerten que ara això ha esdevingut un risc no només pel bestiar, sinó per la població en general, perquè aquests animals també s'atansen a les captacions d'aigua.

Les administracions locals, cooperatives d'habitatge i propietaris poden presentar des d'ara les sol·licituds del programa de rehabilitació al Món Rural 2026. El termini per formalitzar les peticions s'acabarà el 18 de setembre. La convocatòria la gestiona l'Agència de l'Habitatge i s'adreça a gairebé 600 municipis en rurals catalans. Es tindrà en compte elements com, per exemple, millores d'habitabilitat, estructurals, d'accessibilitat, eficiència energètica i funcionalitat d'habitatges.

En primer titular, som els que trobem a la premsa, el diari Andorra publica que el comú de la Massana treballa amb l'objectiu que la parcel·la de la fàbrica d'aigües d'Arinsal quedi neta abans de l'estiu. Recordem que aquest hivern ha patit un devastador incendi que l'ha deixat totalment inservible. L'assegurador està estudiant el pressupost per desbrossar les instal·lacions de la planta encarregada per la corporació d'uns 950.000 euros. El propietari no descarta reprendre el projecte si cobra de l'asseguradora. El periòdic publica que el Departament d'Afers Socials d'Andorra registra un 35% més de casos sobre sol·licituds relacionades amb l'habitatge i supera els 5 milions d'euros en ajuts pel lloguer. I Segres fa ressò d'una de les notícies amb què obríem aquesta presentació del nou sistema d'ambulàncies al Pirineu amb una inversió de més de 75 milions d'euros.

La mañana del Sepas explica que l'Assemblea Pagesa recorre la pròrroga de 4 milions i mig d'euros per la planta de biogàs de la Sentiu. L'entitat denuncia un tracte de favor del govern cap a aquest projecte i sosté que l'ampliació de l'ajut incompleix els límits legals.

Rege es fa ressò de la preocupació entre els cases de colònies per la vaga d'ensenyament, que té com una de les principals mesures per part dels professors deixar de fer colònies escolars.

A l'agenda d'avui tenim el cicle Parlem d'Història amb la xerrada de la transformació urbana de la Seu d'Urgell 1924-1926 del nou escorxador als orígens del Pla Bergós, a càrrec de Daniel Fite, avui a les 7 del vespre a l'Espai Armengol. També avui a les 8 del vespre, nova sessió del cicle d'Estem Territori d'Ateneu al Urgell amb conills ecològics de la granja Canemar de Bellestar, a les 8 del vespre. Al mateix lloc, demà dijous, taula redona Sobirania Econòmica, viure el territori més enllà del turisme, a les 7 del vespre. Comença ja la Festa Major d'Arfa demà dijous amb les 8 del vespre amb la lectura dramatitzada titulada Vols ballar amb l'actriu Sònia Molins i la participació de l'Escola de Teatre de la Seu. Divendres a 2:15 de la nit, sopa de germanor a la plaça Major, després Quinto Popular i a la mitjanit ball amb el duet Láser i ja de matinada festa amb javelins. Dissabte a les 5 de la tarda partit de futbol, a 6:15 torneig de botifarra local social, concurs de postres a la plaça Major a les 6, a 8:15 ball de tarda amb l'Eix Porta i Roger Pons, i a la mitjanit balla amb els grups Banda Sonora i Duet Coral, i en acabar la nit DJ Rabat. I diumenge, a 1:15 del migdia, missa solemne, a 1:00 vermut a la plaça Major, a 6:00 instal·lacions de fusta d'habilitat, equilibri i enginy, i per acabar una botifarrada de fi de festa a la plaça Major, Festa Major d'Arfa. Xerrada titulada Intel·ligència Artificial, riscos i impactes en els drets humans, amb Jordi Accensi, aquest divendres a les 7 del vespre al Teneu Alt Urgell. Jornada titulada Educació per la Llibertat, a càrrec de l'Ajuntament de la Seu i Open Arms, divendres a les 8 del vespre a la sala de Sant Domènec. Concert del grup a Contra Blues, divendres a les 9 del vespre a la sala Guiu. Sortida senderista d'Estamariu a Arcavell, a segona edició de la Volta del Turgell pels camins del Camino Pirineus. Dissabte, els participants es trobaran a les 8 del matí a l'estació d'autobusos de la Seu. Taller titulat La cuina del bosc amb Jana Peters i Valeria De Luca de Xarcolan. Dissabte, justament a Estamariu, al matí, dins el cicle tastet d'oficis. Presentació del llibre Mata'm amor, d'Adelina Inglés. Dissabte, a les 12 del migdia, a la sala Xart d'Organyà. I a les 6 de la tarda, ruta guiada Organyà Històric i Literari amb Montserrat Rius, sortida des de l'Oficina de Turisme. Representació de l'obra de teatre Rucs de la companyia La Pera i Llimonera, dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Guiu. I prefesta del carrer Major a la Seu, dissabte al Parc del Cadil, al vespre hi haurà Bingo, DJ Botifarrada i a partir de les 2:15 de la nit, concerts de Maipo, Black and White Digital i Symptomatic Performance. I diumenge a les 8 del vespre, concert de l'Acadia Orquestra de Cambra amb el pianista Nicolás Licciardi, a les 8 del vespre a la sala de Sant Domènec. Teniu els detalls d'aquestes i més activitats al web radioseu.cat/agenda.

Els esports d'aquí. El Cedis Fous acaba la temporada amb una novena posició del grup 2 de segona catalana femenina i això li garanteix la permanència. El sènior B del Cedis Bàsquet ja s'havia assegurat la continuïtat de manera matemàtica la penúltima jornada i per això ha afrontat sense pressió l'últim partit. Va ser diumenge passat a la pista de l'Ipsi on va perdre per 56 a 50. El primer quart s'acabava amb 19 a 15. S'arribava al descans amb una mica més d'avantatge per les barcelonines, 30 a 23. A la represa, el Cedis va remuntar i va aconseguir posar-se per davant a l'últim quart, 47 a 49, però en els minuts de l'Ipsi va ser més encertat. La màxima anotadora de l'equip orsellenc va ser Laila Olat Larbi, amb 13 punts. L'Efous acaba la Lliga amb un balanç equilibrat, 12 victòries i 14 derrotes, empatat amb el Bertito Balaguer, 8è. També s'ha salvat el bàsquet Sant Boi, 10è, mentre que han quedat en zona de descens el Maristes, 11è, el Cornellà, 12è, el Sant Ignasi, 13è, i el Guef Saps, que només ha guanyat dos partits. A l'altre extrem, el Prat Montivell OB ha estat el campió amb 22 victòries i obté l'ascens a primera. El Cedis i Deco Unida, a la seva part, sí que ha perdut la categoria. S'acomiada de segona catalana masculina en acabar 11è del grup 2 amb un balanç de 7 a 19, empatat amb el Mate de Pera. També perden la categoria en aquest grup el copisteria Papers Bellpuig, 13è, amb només 3 victòries, i el Tàrrega, 14è amb 2. En l'últim partit, el cap de setmana passat, el Cideco Unida, sabent ja que havia perdut la categoria, va perdre 78-64 a la pista del tercer classificat final, el Cerdanyola-Noroil. Tot i això, els orsellencs van plantar cara amb un marcador de 14-12 al primer quart i de 30-27 al segon, i va ser el tercer quart quan el Cerdanyola ja es va desmarcar. Pel Cedis, Aaron Casal va fer 14 punts. I tant, bàsquet, també parlem de la complicada situació del Morabanc a Andorra, que es juga la permanència en les dues últimes jornades de la Lliga ACB. Recordem que el cap de setmana passava a perdre amb el Sant Paulo Burgos per 83 a 85 i ara necessita guanyar tant sí com no a l'últim partit. És en penúltima posició, 17è, amb un balanç de 9 a 23. El Burgos ja s'ha distanciat, és 14è amb 11 victòries, dos més, i a més l'Andorra té el bàsquet a veres desfavorable amb el Dreamland Gran Canària, que és 13è amb 10 victòries, una més, i amb el cas de Montsaragossa, que té el mateix nombre de victòries però encara té un partit pendent. En aquest context, l'Andorra afronta amb l'obligació de guanyar l'últim desplaçament de la temporada. Serà aquest diumenge vinent al migdia a la pista d'un dels rivals més pròxims, el Heipos Lleida, que aquesta darrera jornada ja s'assegura la permanència. I en cas de vèncer Lleida, els tricolors mantindran encara algunes opcions a l'última jornada. Serà el 29 de maig quan rebran, això sí, un rival difícil, el Barça, actual tercer classificat. Tres quarts de deu, i avui també parlem de curses de muntanya, perquè Marc Bernades, membre de l'equip Blue Motors Group Excursionista Oliana, ha aconseguit entrar al top 25 de la Segama Iscorri, una de les maratons de muntanya més conegudes i emblemàtiques del món, que s'ha disputat aquest diumenge passat a la comarca guipuscoana del Goierri, al País Basc. L'urgellenc Josep Mira també va destacar en acabar 32è masculí en una Segama Iscorri exigent, amb pluja i un terreny moll i molt enfangat. Marc Bernades va anar de menys a més, va aconseguir situar-se en els grups capdavanters, situant-se 37è al primer control. Es va saber adaptar a aquest entorn difícil, va començar a guanyar posicions i el pas pel cim de l'Iscorri a 1.528 metres a l'equador de la cursa ja estava entre els 30 primers amb un temps provisional de 2 hores i 22 minuts. Als següents controls Bernades va perdre una posició, era 31è, però la recta final va avançar diversos rivals i va aconseguir arribar a la meta de Segama a 300 metres d'altitud amb la 25a posició masculina amb un temps de 4 hores 10 minuts 9 segons i esdevenia així el millor classificat català d'aquesta 23a edició de la coneguda Marató Basca, que comptava més de 540 participants, dels quals una quarantena no van poder acabar. El corredor català s'ha mostrat molt satisfet, tenint en compte que, a més, aquest era el seu debut a la Segama Iscorri. Ell mateix ha explicat que venia amb ganes de fer un temps de referència, però les condicions del terreny canviaven els plans i va saber adaptar-s'hi bé, enmig d'un conjunt d'aletes amb un nivell molt alt. Segura que va marcar un temps que no s'havia plantejat ni en les situacions més optimistes i es mostra molt content tant del resultat com de l'ambient viscut a la cursa. A poca distància de Marc Bernades arribava Josep Miret, que va acabar 32è en categoria masculina. El corredor de la Seu, membre de l'equip Wild Trail Project, va fer 4 hores 14 minuts 09 i va protagonitzar més una remuntada a la part final. Havia anat molta estona entre la 45a i la 50a posició, però el pas per Andreitz va començar a avançar corredors i va plantar-se a Segava a prop del top 30. El pas per l'Iscorri havia fet un temps provisional de 2:26:33.
3. Josep Miret també s'ha mostrat content i afortunat d'haver pogut fer aquest resultat i de poder-ho compartir amb amics, familiars, coneguts i desconeguts, i es mostra amb ganes de tornar a competir l'any vinent. El guanyador d'enguany ha estat el marroquí Elhussein El Azzaoui, amb un temps de 3:45.07. Van completar el podi l'italià Daniel Patis, només 20 segons del guanyador, i el nord-americà Taylor Stack ja a més de 7 minuts. En categoria femenina es va imposar clarament la sueca Tove Alexanderson, va fer un temps de 4:08.09, i d'aquesta manera, a més, la corredora escandinava, que també competeix en esquí de muntanya, va signar el 23è millor temps absolut de la jornada, superant, per exemple, Marc Bernades. El segon lloc femení va ser per la basca Malen Osa, amb

També ha guanyat el 2016, 2019, 2022 i 2024. Aquest any, precisament, s'han complert 25 anys de l'inici d'aquesta emblemàtica cursa i des de llavors ha adquirit fama mundial per la gran quantitat d'aficionats que atreu, la majoria d'Euskadi mateix, i pel seu nivell competitiu. Enguany s'ha fet una exposició commemorativa.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Abans del temps, recordem que a Peus s'ha iniciat avui un conjunt de talls de llum per manteniment que afecten la pràctica totalitat dels municipis de Montellà i Martinet i Lles de Cerdanya. Es fan tant avui com demà, de les 6 del matí a 8:15 del matí i també d'un quart de 5 a les 5 de la tarda. Com dèiem, afecten la majoria de nuclis dels municipis de Montellà i Martinet i de Lles de Cerdanya. El dia ha començat assolellat i, de fet, avui s'espera que les temperatures comencin ja a enfilar-se de manera decisiva a les portes ja de l'estiu a nivell meteorològic. Avui, segons la darrera previsió del Meteocat, es pot arribar a la Seu ja als 27 graus, 26 a Sort i al Pont de Suert, 23 a Puigcerdà, i a Tremp poden situar-se ja en els 29 graus, fregant els 30. No es descarta, de fet, que arribin als 30. A la tarda creixeran nuvolades, però no s'espera que deixin ruixats cap comarca de l'Alt Pirineu, a diferència dels dies anteriors. I per demà, la mateixa situació, s'imposa el sol. Demà s'enfrien una mica més les temperatures, ja es pot arribar a 29 graus a la Seu i als 32 a Tremp. D'altra banda, s'esperen 29 graus com a la Seu, a Sort i al Pont de Suert, i 26 a Puigcerdà, i també van pujant les mínimes. Demà, aquesta nit vinent, estaran en general entre els 8 i els 10 graus. 10 és el que s'espera a la Seu. A la tarda, com avui, creixen nuvolades, però sense conseqüències. I de moment, per divendres, el Meteocat preveu que les temperatures toquin sostre pel que fa aquesta setmana, superant ja els 30 graus en diverses poblacions del Pirineu i amb un ambient totalment assolellat, com a molt, amb algun núvol sense conseqüència a la tarda. ...14 graus de temperatura a la Seu aquest matí, a 16 a Organyà, 18 ja arriben a aquesta hora a Oliana i 14 a Alinyà. A la resta del Pirineu, 13 graus a Puigcerdà, 15 a Sort, 16 i mig a Tremp, 12 i mig al Pont de Suert i 13 a Viella. I alta muntanya, 6 graus al Pic de Salòria, 5 i mig a la Tosa d'Alp, 7 a Port del Comte, també a Malniu, 9 graus ja arriben a aquesta hora a Prat d'Aguiló, 7 i mig a Cert d'Escan, 8 i mig a la Bonaigua i la més baixa, 4 i mig a Boitaull. I la farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barrios, carrer Sant Josep de Glesans 3. Abans d'acabar, dos apunts referents a aquesta casa, perquè continuem publicant els enregistraments de tallers de ràdio que han fet alumnes de les escoles de la Seu i la comarca aquests darrers dies a Ràdio Seu. Avui seguirem emetent-los. També podeu trobar ja a Ràdio La Carta l'edició d'aquest mes del Seu Rock, que comença a emetre els concerts del Seu Vintage Rock, que es va emetre aquest Nadal passat. S'ha començat amb el concert de Flanders i acabem recordant també que avui tenim el programa Fil Directe a les 11, entrevista amb l'alcalde de la Seu, Joan Barreda. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el

0: Consulta. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, La Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit avui en la sessió de control al govern espanyol al Congrés, on el líder dels populars ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que hi canviarà tot això. Aquestes han estat les primeres reaccions de tots dos, un cop coneguda la imputació de l'expresident socialista.
2: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
3: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, li ha preguntat a Sánchez que on s'acaba el lobbisme i on comença el tràfic d'influències. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una jornada marcada per la vaga a les escoles bressol per intentar frenar les mobilitzacions. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions i UGT, millorar complements i incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, els sindicats com USTEC i CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i, de fet, professors de secundària ja ha deixat clar que no assistirà a aquesta mesa. En paral·lel, els metges també fan avui nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar també millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des del mes d'octubre. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'han aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo, que ha desbloquejat finalment la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats ho van poder evitar. Es tracta d'una dona que viu amb els seus 3 fills menors i que el fons New Amsterdam Developers ha desnonat per llogar el pis per habitacions. I minut de silenci avui a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia també una ordre d'allunyament.
0: Notícies en xarxa.
4: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb Esquerra, a qui convida a col·laborar permanentment. Ha dit que l'acord no és un punt i final, sinó un punt de partida.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
1: Per la seva banda, Junts per Catalunya i la CUP han criticat l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. La portaveu de Junts, Mònica Sales, l'ha titllat de propaganda i d'insult, i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, d'haver-se fet lluny del carrer. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I avui nova jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressoles tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys i també el col·lectiu de metges, volíem dir. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment de la vaga d'avui en un 30% en dades globals. Connectem ara amb la nostra companya, la Maite Polo, des de la plaça Sant Jaume. Maite, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs hi ha muntat un gran faristol davant de la façana del Palau de la Generalitat amb el logo vermell de Metges de Catalunya. És un acte de protesta en què el sindicat recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Volen que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la incompareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, en el conflicte que hi ha obert amb el col·lectiu mèdic. Els metges i metgesses reclamen una reducció de la sobrecàrrega laboral per poder atendre els pacients recuperant la qualitat de fa anys.
1: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I minut de silenci ara a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys en mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. I una incidència en una línia elèctrica de mitjana tensió ha afectat aquest matí el subministrament elèctric a diversos municipis de l'Empordà, entre ells Llançà, Colera, Portbou i Peralada. La companyia Endesa està treballant amb diferents brigades sobre el terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de 10 del matí la xifra d'afectats s'havia reduït a la meitat, només quedaven uns 5.000 clients sense llum i Endesa informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les properes hores. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Les 11 i 3, bon dia. La seu central de la regió d'emergències de l'Alt Pirineu no serà la seu d'Urgell, sinó a Sort. Així ho confirmava ahir la Generalitat, després que ho publiqués en primícia el mitjà Pallars Digital. La decisió de descartar el d'Urgell i ubicar aquest nou organisme al Pallars Sobirà s'ha pres malgrat que els serveis territorials del Departament d'Interior a la regió pirinenca sí que són a la capital urgellenca. Sobre aquesta decisió, la delegada del govern del Pirineu, i ara en Sílvia Romero, ha dit posteriorment que la localització de la nova unitat operativa s'ha determinat basant-se en criteris tècnics i operatius i opina que la capital del Pallars Sobirà és una ubicació estratègica. Romero hi afegia que han estat molts els municipis de l'Alt Pirineu que han ofert terrenys per acollir la seu de la regió, però ha volgut reiterar que la decisió de decantar-se per Sort és firma per motius tècnics i ha volgut posar l'accent en que la creació d'aquesta regió era molt reivindicada pel territori. Aquest febrer passat, tant l'Ajuntament de la Seu com el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell van demanar formalment que el govern construís a l'Alt Urgell mateix aquesta nova seu de la regió d'emergències, entre altres arguments amb dues institucions defensaven que la Generalitat hauria d'aplicar en aquest cas el mateix criteri i la mateixa lògica que s'ha seguit en el desplegament de tota l'estructura dels departaments de Salut i d'Educació, on tots els organismes bancaris vinculats a aquests departaments s'han situat a Tremp perquè són ja les respectives delegacions pirinenques. En aquest punt, els municipis de l'Alt Urgell creuen que el més raonable seria que la regió d'emergències pirinenca tingui la base aquí a l'Alt Urgell, especialment tenint en compte que el volum d'habitants tan fixos com de pas que sumen l'Alt Urgell i la Cerdanya, dos comarques que més són frontereres amb el Principat d'Andorra. Entre les dues sumen més de 41.000 habitants, més de la meitat de la població del Pirineu i Aran, a més d'un gran volum de segons residents, i absorbeixen des de les seves carreteres bona part dels desplaçaments d'entrada i sortida d'Andorra, que té prop de 90.000 habitants fixos i uns 12 milions de visitants anuals. A més, el balanç que ha presentat recentment el telèfon 112 indica que més de la meitat de trucades per emergències a l'Alt Pirineu i Aran es concentra en aquestes dues comarques. Aquesta notícia s'ha conegut el mateix dia que el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, presentava el nou model assistencial i de transport sanitari a l'Alt Pirineu, amb una inversió de més de 75 milions d'euros en 5 anys, un augment de 2 milions respecte a l'anterior concurs, que tenia una durada de 10 anys. Aquesta inversió, segons el SEM, permet augmentar i renovar totes les ambulàncies, es passa de 38 a 45 unitats, un increment del 18%, i preveuen fer unes 133.000 hores de feina anuals. Les zones que es volen reforçar especialment seran les aquelles en què s'havia detectat més problemes d'assistència, concretament el Pallars Sobirà, la Vall de Boí, el Veridà, és a dir, el límit entre l'Alt Urgell i la Cerdanya, i la Vallia, formada per Bellver i els municipis que l'envolten. Entre les principals millores s'han destacat l'ampliació de la cobertura horària de les ambulàncies de Sort, que passen de 8 a 24 hores, i les de Bellver, de 12 a 16 hores diàries. La sala de plens del Consell Comarcal del Urgell ha acollit aquest dimarts la presentació a la seu de la guia Destapa't, emmarcada en una campanya de sensibilització sobre la salut mental a la demarcació de Lleida. Les explicacions anaven a càrrec de Núria Bou, tècnica de l'entitat Ocell de Foc Ponent, que ha impulsat la publicació conjuntament amb Ocell de Foc al Pirineu i Aran i a la coordinadora d'entitats de salut mental. La iniciativa té l'objectiu de promoure la reflexió i el diàleg al voltant d'aquesta qüestió, especialment en torns rodals, i alhora ofereix una proposta estructurada en 5 tallers diferents amb temes com la soledat, la identitat, l'autoestima, l'estigma i els recursos que hi ha en zones rurals. La convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de la DGT a Lleida, iniciada ara fa 10 dies, ha permès d'augment ampliant un 75% la capacitat d'exàmens pràctics a les pistes de proves de la Seu i la Pobla de Segur, segons ha informat la DGT en una reunió amb la subdelegació de l'Estat. Concretament, entre el 18 de maig des d'aquesta setmana i el 4 de juny es faran 242 proves de circulació del permís B a l'Alt Pirineu i d'aquestes 170 seran a la Seu i les 72 restants a la Pobla. Cal recordar que en el cas de la Seu, on on hi fan les proves els alumnes tant de la Torcell com de la Cerdanya i el Solsonès. Actualment hi ha prop de 450 persones esperant per poder-se examinar, una llista d'espera a la qual no s'havia arribat mai fins ara. Per aquest motiu, la setmana passada l'Ajuntament de la Seu va aprovar una moció en què reclamava tant que se solucioni aquesta situació de col·lapse com que la DGT mantingui al Pirineu la realització de totes les proves de conducció després que aquesta convocatòria extraordinària s'ha centralitzat a la ciutat de Lleida.

I els esports, Marc Bernades, membre de l'equip Blue Motors Club Excursionista Oliana, ha aconseguit entrar al top 25 de la Segama Iscorri, una de les maratons de muntanya més conegudes i emblemàtiques del món, que es disputava aquest diumenge passat a la comarca del Goierri, al País Basc. L'urgellenc Josep Miret també ha estat entre els primers a arribar, va quedar 32è masculí. En una Segama Iscorri exigent, enguany, amb pluja i un terreny molt enfangat i moll, Marc Bernades va anar de menys a més i va aconseguir situar-se en els grups capdavanters. Va ser 37è el primer control. El pas pel cim de la Iscorri, però, ja estava entre els 30 primers i va acabar 25è, amb un temps de 4 hores 10 minuts 9 segons, a uns 35 minuts del guanyador. A més, aquest era el seu debut a la Segama Iscorri i ha estat el millor classificat català d'aquesta 23a edició. Per tot plegat, Bernades es mostrava molt satisfet. També content Josep Miret, que va arribar amb un temps exacte de 4 hores i 14 minuts i va protagonitzar una remuntada a la part final. Havia estat molta estona entre la 45a a la 50a posició i va acabar en 32è lloc. La victòria va ser pel marroquí Elozin El Azzawi amb 3 hores 45 minuts, seguit de l'italià Daniel Patis i el nord-americà Taylor Stack, i en dones va guanyar la sueca Toby Alexanderson, que a més va fer el 23è millor temps absolut, superant, per exemple, Marc Bernades. El segon lloc va ser el podi, el van completar les basques Malenosa i Sara Alonso, i també participava en aquesta edició Kilian Jornet, que l'ha guanyat en 11 ocasions, però aquest cop va quedar 43è.

0: Es confirma la pujada de cop de temperatures que s'havia anunciat ja fa uns dies i, per exemple, aquest matí a aquesta hora a la Seu tenim ja 19 graus, 20 ja han assolit a Organyà i 22 a Oliana. A Alinyà hi ha 17 graus. Més dades del meteo que d'aquesta hora, 17 graus a Puigcerdà, 20 a Sort, 21 a Tremp, 19 al Pont de Suert i 17 a Viella. I també van pujar mica a mica les temperatures d'alta muntanya, tot i que es mantenen més fresques. Hi ha 6 graus a la Tosa d'Alp, 7,5 al Pic de Salòria, 8,5 a Port del Comte, 9 graus al Port de la Bonaigua i la més baixa ara mateix, 5,5 a Boita Ull. Som a 20 de maig. Actualitzem la previsió del temps amb Néstor Gómez. Bon dia.
1: Bon dia. Situació del temps de cara a les properes hores encapçalades no pels ruixats que ja ens han acompanyat aquests darrers dies, sinó que a partir d'ara el que toca és parlar de calor i calor que es dispararà durant els propers dies amb valors que seran plenament, diríem, gairebé estivals, amb màximes molt altes arreu del país. Avui ambient assolellat amb alguna nuvolada de tarda, potser alguna un pèl amenaçadora, però en principi avui els ruixats quedaran més concentrats cap al Ripollès, que a Osona, i també possiblement cap a la Garrotxa, lluny de casa nostra. Tot i així, aquesta tarda veurem créixer núvols a les muntanyes que ens envolten. Tot això amb un matí que ha sigut prou suau al matí i serà càlid de cara al migdia, amb màximes que poden tocar la xifra dels 25 graus sense gaires problemes, i cap al sud de la comarca ja els termòmetres pot enfilar cap als 26 o 27 graus. I aquí no es queda la cosa, sinó que les temperatures encara pujaran més de cara als propers dies. Demà, però sobretot divendres i dissabte, màximes que poden arribar al Pla de Lleida superar els 35 graus, i aquí a la comarca ben segur que tocarem fins i tot els 30.
0: I la farmàcia de Guàrdia La Seu és la Barrios, carrer Sant Josep de Calassanç 3. A les 11:13 tancarem ja aquest butlletí informatiu, però l'actualitat que continua aquí a Ràdio Seu, perquè d'aquí un moment arriba el primer fil directe amb entrevista amb l'alcalde de La Seu, Joan Barrera. A les 12, butlletí, novament, i a la 1, l'informatiu migdia. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de La Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: L'alcalde de la Seu d'Urgell a fil directe de Ràdio Seu. Cada mes entrevistem l'alcalde de la ciutat per parlar de l'activitat municipal, donar resposta a les preguntes dels oients i atendre les inquietuds i els suggeriments dels seguidors de les xarxes socials. Fil directe amb l'alcalde, un cop al mes al 107.2 de l'FM i a www.radioseu.cat.
1: Molt bon dia, som en dimecres 20 de maig i tornem a ser als estudis de Ràdio Seu amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera. Sigui benvingut.
2: Molt bon dia.
1: Joan Barrera, protagonista del fil directe mensual en què com a alcalde urgellenc es posa a disposició de la ciutadania per respondre les seves preguntes. S'han pogut formular aquestes preguntes i suggeriments sobre temes municipals a través de les xarxes socials a Facebook i a la xarxa X. Ara també obrim el telèfon de Ràdio Seu, el 973-3606-17, per cert, també a través del correu electrònic hem rebut alguna pregunta, per tant la formularem en els pròxims minuts. Una oportunitat per parlar amb Joan Barrera, amb qui conversarem també sobre l'actualitat informativa de les últimes setmanes amb temes diversos. I bé, volem començar de forma distesa, no? I volem fer referència als èxits esportius, uns èxits esportius que s'han anat ratificant aquests dies, aquest cap de setmana també de forma especial, després de la permanència del Cadí la Seu i de l'Hoquei Cadí, la Seu Futbol Club s'ha acomiadat de segona catalana havent sumat 58 punts i amb l'ascens a primera, i l'Atlètic Club la Seu s'ha proclamat nou equip de tercera nacional. Bona temporada, doncs, sens dubte, esportivament parlant.
2: I tant, sempre ho és, De fet, aquests èxits esportius són importants, evidentment, però són el de menys. Al final, el que tot això denota és un teixit esportiu enorme, molt imbricat amb la societat urgellenca i molt potent. Al final, els èxits venen sols. Però el més important és la feina que es fa dia a dia. Per tant, igual que vaig dir el dia de la presentació de l'Edford, que fa 30 anys, per tant, també una felicitació, doncs igual per la resta de clubs que tenen doncs èxits esportius, i a més, com deia, l'èxit esportiu més gran és tenir tanta canalla, tants joves, tantes nens i nenes que fan esport a la nostra ciutat i tenir, comptar amb totes les persones de les juntes, de voluntaris, entrenadors, entrenadores, tothom que ho fa possible. Per tant, aquests èxits són el fruit d'un treball molt ben fet.
1: I com a esdeveniment esportiu important, tenim també a tocar ja l'Escanya Box, serà el primer cap de setmana de juny.
2: Sí, l'Escanya Box, la Transpir, que també es farà el mes de juny, i molts altres temes esportius que es fan durant l'any. De veritat és que la Seu més que mai és una ciutat d'esport, ja fa molts anys que ho és, i seguim a la línia d'anar ampliant tots els esdeveniments esportius, preparant també el Mundial de Piragüisme 2027, que estem a tope amb l'organització, i tots els que són, al final, tots els que són els clubs, aviat farem la convocatòria de les subvencions dels clubs esportius, que això també ajudarà a que tots els clubs tirin endavant amb més ajudes i amb més potència i d'una manera molt més senzilla que abans. Ara només amb factures ja es podrà justificar, i per tant, doncs, tot el suport i tota la felicitació pels clubs esportius de la nostra ciutat.
1: I ha tocat també el cap de setmana aquest, no, el vinent, el del 30 i 31, la Fira Medieval Llegendària, que s'ha repensat i es planteja de forma totalment diferent. Què en destaca, Joan Barrera, d'aquesta fira?
2: Evidentment, primer de tot, la recuperació de la Fira Medieval. El mercat medieval va parar per la pandèmia l'any 2020. El 2020 estava anunciada la seva realització, però, evidentment, per motius obvis es va parar i ja no es va tornar a iniciar-se per poder ser reconfigurat. Però van passar els anys i no es va recuperar. Per tant, nosaltres volíem recuperar aquesta, no ja no mercat medieval, li diem Fira Medieval, que a més tingués una relació molt especial amb Llegendària. Llegendària, des de que també vam reconfigurar de dates properes a Sant Jordi cap al juny, la veritat és que va ser un èxit en si mateix, com a entitat cultural, i evidentment també pel Carcanonges. I ara el que no volíem tampoc és perdre Llegendària. Per tant, el que hem fet és unir aquesta Fira Medieval amb Llegendària pel carrer Canonges, al Pati Palau i els espais adjacents, per tal de fer doncs, un bon cap de setmana pel centre històric, per la Seu i per tot el territori.
1: Un centenar de parades, food trucks, tallers, tastos, menges medievals, espectacles, activitats per a tots els públics, el programa ja disponible.
2: Sí, el programa ja s'ha anunciat, vam fer roda de premsa, s'ha anunciat a premsa, està per la web també, serà extens, serà doncs, bueno, aquests dos dies molt intensos, i a més, per exemple, que cada setmana també es farà el campionat Benjamí d'hoquei patins, que també portarà més de 1.000 persones. Per tant, no només destacar en aquest cap de setmana a la Fira Medieval, que és un projecte doncs, d'equip de govern, sinó també, per exemple, doncs, aquest altre esdeveniment esportiu, a part de la Transpir, a part de l'Escanya Box, doncs, a través d'un conveni que vam signar la Federació Catalana de Patinatge, doncs, que també realitzarem aquest campionat.
1: Telèfon obert 973-36-067. Conversem amb l'alcalde de la Seu, Joan Barrera. Ho fem ara sobre diverses notícies que s'han donat a conèixer aquesta setmana passada. La primera, la detenció de tres persones a la Seu per tràfic de drogues. La segona, el fet que s'han expedient tres locals de la Seu per infraccions administratives en matèria laboral. En aquesta operació també es va detenir dues dones i un home, en aquest cas a Montferrer, en un bazar. La tercera, més de 220 identificats i 14 denunciats per armes i drogues en un dispositiu Campai a la Seu. Tot amb la coordinació de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Municipal. Com valore, com a alcalde, aquestes actuacions?
2: Doncs valoro que el que fem és són operacions proactives, no reactives, és a dir, no va passar res per fer aquesta operació, simplement el que fem és prevenció. Fem prevenció d'actes delictius. I, per tant, doncs, aquesta operació es va treballar, igual que altres operacions, més, potser menys amb menys nom, però que ja s'ha actuat sobre alguns locals, barberies, etcètera, etcètera, amb resultats obvis, i aquest cap de setmana passat doncs, es va fer aquesta operació Campai amb coordinació, que haig de felicitar sempre a tots els cossos de seguretat per la seva coordinació, és magnífic, i es va fer doncs, aquestes detencions, aquestes operacions, aquestes deteccions d'il·legalitats doncs, que ja està per fer aquesta gran operació, que ha servit per detectar encara més i per poder detenir i aturar doncs, aquests actes delictius.
1: La ciutadania, evidentment, es fa preguntes, no?, perquè no deixen de ser unes dades sorprenents, no? Per exemple, la Fara Sánchez Noguera ens ha fet arribar una bateria, precisament, de preguntes totes en relació amb aquesta operació Campai. Si li sembla, les plantejo. Les plantejaren dos blocs per separar-les una miqueta, com és possible que durant anys es transmetés el missatge que la Seu era una ciutat segura i ara descobrim que hi havia més de 160 persones amb antecedents? Jo aquí puntualitzaria perquè ella diu que hi ha 160 persones amb antecedents, són 161 antecedents en els que es van detectar en aquesta operació en aquestes 222 persones, o sigui, no necessàriament són 160 persones amb antecedents.

0: movent-se habitualment per la ciutat. L'operació Campai identifica, diu, 222 persones, de les quals 161 amb antecedents. Aquí torna a haver-hi aquest petit error, que no és el mateix 161 antecedents que 161, perquè recordem que 3 d'aquestes persones ja en sumaven, no sé si eren 70 o...
1: Sí.
0: Quants d'aquests individus són habituals de la ciutat i quants formen part de la població flotant?
2: A veure, primer de tot, evidentment, puntualitzar, aquesta puntualització és més que correcta. Nosaltres no anem perseguint a les persones, és a dir, no sabem si estan, si es mouen, evidentment es mouen per la seu, però de totes maneres, el que sí que m'agradaria destacar, i això és un fet irrefutable, és que la Seu és una ciutat segura. Vale? Això és un fet que no hem de passar per alt. La Seu és una ciutat segura, amb unes dades envejables a tot Catalunya. Per tant, el que fem és reforçar encara més aquesta seguretat, perquè tots volem que la ciutat sigui completament segura, que això mai serà possible, perquè sempre pot haver algun fet delictiu, però doncs ara mateix tenim una ciutat molt tranquil·la, les persones amb més reincidència estan fora de joc, estan a presó, aquelles persones que generaven més alarma social per robatoris al carrer, tot això estan a presó per multireincidents, i ara doncs ha fet aquesta operació per buscar droga, per buscar altres aspectes diferents als que ja deia com robatoris. Per tant, pensant i afirmant rotundament que la Seu és una ciutat segura, el que hem de fer, doncs, com deia, és actuar. I aquesta operació Campai, com he explicat abans, el que busquem és proactivament doncs, aquestes persones que ja estaven, evidentment, detectades. Això no és fruit d'una casualitat que dius què fem avui? Fem una operació Campai? No, això es treballa, això es coordina, i, per tant, tot això s'ha detectat. Evidentment, si són flotants o no, això és un tema doncs, de les persones que van, bueno, que estan aquí i van i venen, però això no ho detectem nosaltres de l'Ajuntament. No tenim des de la Policia Municipal aquest servei ni estan, evidentment, geodetectats. O sigui que això no... Això, si estan o no, és un tema que és personal. Per tant, aquestes persones, evidentment, n'hi ha persones amb antecedents a la Seu, cada cop menys, per fortuna, i per això treballem perquè n'hi hagi cada cop menys.
0: El segon bloc de preguntes diu la Farah Sánchez: la pressió d'Andorra i la mobilitat laboral han estat factors determinants. Per què no s'ha anticipat aquest impacte? Diu, quina part dels identificats a l'operació Campai formen part d'aquesta població no empadronada? I pregunta també si es publicarà un informe complet sobre els resultats de l'operació Campai i les seves causes estructurals.
2: No es farà cap informe. Ja s'ha fet una nota de premsa explicant el que és l'operació Campai i el resultat. Ha sigut públic, vull dir, s'ha publicat i això s'ha fet doncs, extensiu a la població. Si això és efecte de la pressió d'Andorra i de les persones que venen d'Andorra o no, no hem de criminalitzar ningú. Les persones no són delinqüents o no, aquí hi ha un treball que s'ha de fer, per tant, jo no parlaria, no especificaria si són o no són o deixen de ser, nacionalitat, que això també moltes vegades tendim aquesta trampa, no?, de quina nacionalitat és, no?, és magrebina o és de Sud-amèrica? No, aquí tots són persones i, per tant, no s'ha de discriminar ningú per la seva procedència. A partir d'aquí, el tema de si no es podia treballar o avançar-nos a la pressió demogràfica, la resposta és un no rotund. És un no rotund. Nosaltres no podem posar portes al camp, això sempre ho dic, ens agradi o no, a nosaltres ens venen i la mobilitat és lliure. Nosaltres no podem dir tu sí, tu no vius. Això és impossible. Per tant, avançar-nos és impossible. Es fa el que es pot amb la pressió demogràfica, amb la pressió d'habitatge també, evidentment, que això té repercussions. A partir d'aquí doncs, fem el que podem a nivell policial, a nivell d'habitatge, a nivell de tots els nivells.
0: La multireincidència sempre ha estat un problema, no? Hi ha eines cada vegada més clares per poder lluitar-hi?
2: Doncs la veritat és que les persones que estan a presó, que deia, que havien estat, que són multireincidents, vaja, van estar a presó una mica abans de l'aprovació d'aquesta llei que es va aprovar al Congrés dels Diputats d'Espanya. Però segur que aquesta llei ajudarà a que si tornen al carrer, que tornen al carrer en algun moment, doncs si es tornen a passar, amb més rapidesa puguin ser detinguts, perquè doncs a vegades tenien causes, aquesta informació no es transmetia prou ràpidament entre jutjats, això no és res de l'Ajuntament ni de la Generalitat, simplement entre jutjats, i per tant doncs no hi havia una informació que pogués com a resultat doncs detenir aquestes persones i que passessin a presó. Això ja es va fer, ara resulta doncs que van sortint aquestes causes automàticament i per tant van allargar la seva estança a presó, i quan surtin doncs la policia segur que aplicarà aquesta nova eina que tenim, que és la llei de multireincidència, que és, segur que ajuda.
0: Aquestes les respostes a la Farà Sánchez Noguera, que n'ha plantejat d'altres. Ens esperem una miqueta perquè també l'Amadeu Gallart, a través del Facebook, ens ha fet arribar una pregunta vinculada precisament amb el tema de la seguretat. Es la planteja d'aquesta manera. El tema policial ha estat sempre difícil de gestionar. En aquests moments sembla que l'equip policial, que depèn de l'Ajuntament, ha pogut incrementar els seus efectius. No seria possible ampliar la relació amb els Mossos d'Esquadra per tal de connectar íntimament, diu, les actuacions dels dos cossos policials, sobretot en la temàtica de delictes amb ús de violència i tràfic il·legal de drogues o fins i tot en qüestions de tràfic? Funciona, diu, algun tipus de coordinació a part de les reunions regulars amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional?
2: Jo crec que ja ho estem parlant. L'Operació Campanya és un exemple clar. Hi ha una coordinació molt estreta, molt íntima, com deia l'Amadeu, al qual sempre agraïm les seves preguntes. Per tant, ja existeix. Nosaltres hem incrementat la plantilla, l'incrementarem encara més. Aquesta setmana que ve, si tot va bé, s'incorpora una persona més i treballarem perquè s'incorpori dues persones més. Per tant, nosaltres estem treballant per això, per ampliar la plantilla i per aquesta relació íntima amb Mossos d'Esquadra. Ja estem fent patrulles a peu mixtes, per comerços, centre històric i tot el que és el centre de la Seu, i a partir d'aquí doncs seguirem treballant amb aquesta relació que ha de ser doncs molt coordinada, com sempre es fa, sense cap tipus de dubte.
0: Aquí queda doncs aquesta voluntat de coordinació, aquesta la resposta per a la pregunta d'Amadeu Gallart, que també ha plantejat una altra qüestió. La següent pregunta gira entorn a l'actualitat informativa. Diu que s'ha assabentat que el Departament d'Interior vol ubicar la seu de la regió d'emergències de l'Alt Pirineu a Sort. N'hem fet notícia a Ràdio Seu, va publicar-se ahir. Mentrestant, afirma la delegada del govern, el tema continua amb la tutela provincial de Lleida, amb la qual cosa la Cerdanya inscrita a la província gironina en queda despenjada. Poden fer algunes actuacions al respecte? No hi cabria la possibilitat d'instal·lar aquesta seu al mateix Puigcerdà, amb el que això significa de reconeixement d'aquesta zona alpirinenca superadora del provincialisme i de lliçó pràctica del que ha de significar la vertebració institucional a l'Alt Pirineu? L'Amadeu, amb aquesta visió molt de vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, i també tenint en compte aquesta pregunta, ja jo afegeixo també la nostra part de pregunta, no? Tenint en compte que també la Seu havia demanat que aquesta regió d'emergències se situés aquí, perquè hi ha el Departament d'Interior, la delegació.
2: Sí, i així és com hauria d'haver estat. Així és com hauria d'haver estat. I això és un tema que, doncs, m'emprenya. Sincerament, m'emprenya i estic força enfadat amb conselleria per com s'han fet les coses i el resultat de tot plegat. Recordo que nosaltres vam fer, tots els grups municipals, liderat per nosaltres, un comunicat, al final un manifest que vam llegir a plenari, en el qual dèiem diverses coses. Una, que el que més s'ha de preservar, a la línia del que diu l'Amadeu, és que l'Alt Pirineu tingui una integritat territorial indivisible, inequívoca. Per tant, la Cerdanya ha d'estar a dins d'aquesta indivisibilitat, o sigui, l'Alt Pirineu, la Cerdanya és una part importantíssima, també demogràficament. I a partir d'aquí, doncs, això és la part més important de tot i, evidentment, doncs, que la Seu hauria d'haver estat, sense cap tipus de dubte, allà on es fes la regió d'emergències, perquè no es decideix, teòricament, no es decideix aquesta ubicació per premiar o no premiar un territori o un altre. Es fa per importància, per les isòcrones, que és, les isòcrones és la distància entre territoris del mateix àmbit, és a dir, l'Alt Pirineu, que és la comarca de Cerdanya, el Turgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça. Més o menys tots els territoris han d'estar connectats, més o menys, insisteixo, amb la mateixa distància, mateix temps de recorregut. Evidentment, si sumem la Cerdanya i la Urgell, la població és molt més alta que tota la resta del Pirineu. Són molt més grans que la resta junts. Molt, molt. El Pirineu són molt més grans que la resta junts.

0: Missatge ja, doncs, inequívoc, aquesta seu d'emergències a Sort. Us han comunicat oficialment?
1: No. No.
0: Aquesta és una altra de les qüestions que es podrien plantejar, no? La manera en què es fan públiques aquestes coses.
1: Que hem tingut converses amb conselleria, però, bueno, en fi.
0: Molt bé. Aquí queda, doncs, 10 minutets i seran les 12. Aprofitem per dir que el telèfon és obert al 903-3606-17 i que, bé, si hi ha alguna persona que ens està escoltant i que té algun dubte, algun suggeriment per fer de cara a la ciutat sobre temes municipals, doncs que pot agafar el telèfon al 903-3606-17 i trucar-nos per plantejar-la. I, bé, continuem, perquè avui tenim poc temps, amb aquesta altra bateria de preguntes que ens ha fet arribar la Fara Sánchez Noguera a través del correu electrònic. Es tracta d'una interpel·lació sobre, diu, la realitat demogràfica i residencial de la Seu i comarca. Una, quines estimacions oficials té l'Ajuntament sobre la població flotant que resideix o treballa a la Seu d'Urgell de manera no empadronada?
1: És impossible saber-ho. Sí, de clar, és impossible saber-ho.
0: Quina diferència hi ha entre la població empadronada i la població real que utilitza serveis municipals?
1: Els serveis municipals utilitza, evidentment, només la població empadronada. I, de totes maneres, l'estimació de flotant aquí no és tant com a llocs que tenen segones residències o turisme o llocs com la Cerdanya, per exemple. Aquí no. Aquí la veritat és que la població que hi ha, tant per motius fiscals o per motius laborals o per tots motius, la majoria... Estic segur que més del 95% estan empadronats.
0: Com afecta la població flotant a la sanitat, especialment a l'Hospital de la Seu i als CAP? Quina part de la població flotant prové, diu, de treballadors d'Andorra que hi resideixen parcialment a la comarca? I pregunta també si hi ha algun acord institucional amb el govern d'Andorra per compensar l'impacte en serveis.
1: Com deia, la població flotant pot ser alguns andorrans que viuen aquí i que no puguin estar empadronats, però són relativament pocs. En tot cas, ells tenen sanitat andorrana. Per tant, aquí això no ens afecta a nivell de CAP, salut. Això no ens afecta i, per tant, doncs, aquí no tenim cap repercussió en aquest sentit. Per tant, nosaltres, com deia, la població empadronada és la que treballem i no notem aquesta afectació. I les persones que treballen a Andorra, que en són moltes, i que viuen a la Seu, quasi totes estan empadronades.
0: L'última bateria, tres preguntes més. Hi ha estudis que quantifiquin el dèficit de finançament derivat d'aquesta situació. Si cap municipi de l'Urgell està declarat com a zona tensionada, considere que la realitat del territori s'ajuste a aquesta classificació? I, finalment, si té dades sobre... Jo crec que aquesta ja no li pertocaria a l'alcalde contestar-la, però vaja, la plantegem. Té dades sobre la situació d'habitatge a Montferrer, Alàs, Estamariu i altres municipis propers?
1: Una, per contestar una que m'ha quedat al tinter, és si tenim algun conveni amb Andorra. No, nosaltres som una ciutat, ells són un país, un estat. Per tant, no hi ha aquesta relació, per sort o per desgràcia, no hi ha aquesta relació, doncs, de poder fer convenis el que vulguem.
0: Recordem, aquesta la dificultat moltes vegades a l'hora de resoldre temes d'aquestes.
1: Recordem que qualsevol conveni ha de passar pel Ministeri d'Exteriors de Madrid. O sigui que podríem trigar 3 anys a tenir un conveni. Per tant, no hi ha cap conveni. I per nosaltres som municipi tensionat i, evidentment, és injust que la resta no ho sigui. Almenys el que seria la corona de la Seu. Per què? Perquè al final doncs estem igual de tensionats tots i la Seu quan es tensiona i quan ja no pot més, els altres tampoc. Per tant, això sí que seria una cosa que s'hauria de rectificar per part de la Generalitat.
0: La Fara Sánchez Noguera, moltíssimes gràcies per aquestes preguntes. I bé, que de fet és l'essència d'aquest programa, aquest fil directe, perquè tenim aquí l'alcalde Joan Barrera, doncs, disposat a respondre els dubtes que pugui tenir la ciutadania. Bé, el darrer operatiu policial també va decomissar 2 patinets elèctrics. Va fer una entrada en un pub musical. Recuperem aquesta entradeta que hem fet sobre aquests casos de successos dels que n'hem parlat a Ràdio Seu. Com està el tema dels patinets? Hem de recordar que la Seu va modificar també l'ordenança de circulació per delimitar la mobilitat de patinets elèctrics i bicicletes. Una eina eficaç, aquesta nova normativa?
1: Sí, sens dubte. Sens dubte. Ara va modificar uns petits articles que s'havien de polir, però sí, 13 patinets ja acumulats, 4 que s'han retornat perquè s'han complert totes les condicions, i la veritat és que a nivell... Evidentment sempre hi ha persones que no compleixen qualsevol normativa, per tant aquests són els que es van retirant, però jo crec que és notori que,

0: que respecta més aquesta part de la circulació dels patinets elèctrics.
1: Un altre tema. Aquesta setmana obre portes l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a la Seu d'Urgell, un servei que s'ubica a l'edifici annex del Consell Comarcal, al passatge de l'Alzina. Una bona notícia per a la Seu?
0: Jo crec que la millor notícia per a la Seu, a part d'aquesta, és que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat. I no volia,
1: també,
0: de dir-ho.
1: També.
0: Sí, que és una bona notícia, l'obertura de l'OAC, aquesta Oficina d'Atenció Ciutadana, que ara està provisionalment ubicada aquí a aquest edifici annex del Consell Comarcal, però que estarà a Calarmenter en el futur. Però deixeu-me destacar aquests pressupostos que, si tot va bé, s'aprovaran aviat, l'aprovació definitiva el mes de juliol, i que suposaran, doncs, una injecció econòmica molt important per la Seu.
1: En quins àmbits hem de moure? Recordem que hi ha la residència pendent, que hi ha temes importants, no?
0: Oh, i tant, hi ha molts diners. Hi ha la residència, que recordem que són 17 milions d'euros, i aquest projecte executiu de l'hospital, que s'aproparà 3 milions d'euros. Hi ha el tema de l'habitatge, amb aquesta subvenció, per fer 111 habitatges aquí a la Seu, que això el 15 de juny s'obren les pliques, els sobres, i per poder adjudicar ja a quina empresa farà aquests pisos a la Seu. També hi ha més de 5 milions d'euros d'inversió als antics jutjats per poder fer la reforma que ha de portar aquesta institucionalització, aquesta portada de les delegacions territorials als antics jutjats del Pati Palau, i després, evidentment, els 9 milions d'euros també del Pla de Barris, que s'executaran fins a l'any 2030. Per tant, porten bones notícies, porten molts diners per la Seu, podríem comptar que hagi bé fins a 50 milions d'euros en diferents àmbits, i per tant, doncs, molt contents de que no només això, sinó que podem tenir alguna sorpresa més.
1: Aquesta bona notícia, doncs, aquesta aprovació dels pressupostos, que recordem que sembla que estiguin lluny, no? Els firmen a la Generalitat, però això implica moltes coses per als municipis.
0: Eren molt importants, molt més del que una persona que no té un coneixement profund pugui pensar. Són molt importants i estem molt contents. Jo estic molt content, de veritat.
1: Bé, doncs aquesta bona notícia, i parlem també d'algun dels temes abans d'arribar a les 12, dels que hem parlat a Ràdio Sobre, per exemple, la reforma integral del carrer Doctor Roberta Castellciutat, no? Uns treballs que també eren molt esperats a Castellciutat. En marxa tot.
0: En marxa tot. En marxa també a partir de la setmana del 25 comença la regència d'Urgell. Ara estava mirant precisament uns cartells que penjarem avui per avisar el veïnat al carrer que tindrà afectacions, i doncs, durant aquest any doncs, començarem a fer totes les obres que estan pendents que portem treballant de fa molts anys, des del camp de futbol 7, els vestuaris del camp de futbol, el carrer Doctor Robert de Castellciutat, que ja està començat, però també el carrer de la Bola. Esperem que durant aquest any puguem fer l'accés al cap de Castellciutat, el pas d'Ivenens, que també ja està treballant, que està costant molt per motius de propietaris, etc, carrer Sant Armengol, tota la preparació dels projectes del Pla de Barris, i evidentment doncs, això del dia a dia, que també és molt important per nosaltres, com és neteja, seguretat i jardineria.
1: Moltes coses a fer, i deixi'm puntualitzar-li una qüestió que ens han fet arribar així de forma informal, i és el tema de l'aparcament al poble de Castellciutat. Hi ha certa preocupació perquè no hi ha aparcaments a Castellciutat. No sé si hi ha algun projecte, alguna idea per donar resposta a aquesta demanda.
0: Sí. Primer de tot, ens hem d'ubicar. Castellciutat té un problema. El problema és propi Castellciutat. Els carrers doncs, no tenen voreres. Vull dir que no és una cosa que hagi passat ara. És una cosa que fins i tot a la Seu estem patint, una manca d'aparcament. Deixeu-me dir que sí que hi ha una idea, un projecte. No és un projecte perquè no està fet, però sí que hi ha aquesta idea, però costa 2 milions d'euros. Per tant, quan es pugui, es farà. Està la idea, ja ha començat aquesta idea ha començat a preparar, però, evidentment, això és un tema que és a futur i que esperem poder fer-ho, però que són 2 milions d'euros, que a la ciutat, jo sempre dic, és el que hi ha, és que ara mateix és el que hi ha.
1: Esperarem aquest projecte, no ens dona més pistes, eh?
0: No, de moment no.
1: Molt bé, doncs fins aquí el programa Fit directe amb l'alcalde, amb Joan Barrera, que ens ha acompanyat un mes més. Gràcies a les persones que han preguntat, que han fet arribar les seves preguntes a través de les xarxes socials, a través del correu. Ens retrobem el mes que ve i ja en el que serà ja l'inici del Carretera i Manta, perquè la programació d'estiu ja la tenim aquí.
0: I tant, com sempre, un plaer.
1: Molt bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys, la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, millores en salut laboral i també més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació que tindrà lloc aquesta tarda de nou amb el departament. El govern ja ha dit que proposarà aplicar l'augment de 200 euros mensuals entre 3 anys en comptes de 4. Ho ha dit avui al Parlament la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó.
2: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Per l'altra banda, qui també s'ha manifestat és el col·lectiu de metges. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment global de l'aturada d'avui en un 30%. Ens amplia la informació la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
3: Bon dia. Centenars de facultatius han escoltat i aplaudit el discurs del secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, adreçat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat que no es desentengui del conflicte, com ha fet la consellera de Salut, Olga Pané.
4: Però vostè no pot fer-ho. Vostè és el president, la màxima autoritat, i hi van en el càrrec. La inacció, a hores d'ara, és una decisió política. I és una decisió que té nom i cognoms.
3: Metges de Catalunya presenta la campanya Ni un minut més, en aquest acte també a la plaça de Sant Jaume, i proposa als metges i metgesses fer estrictament el temps de feina que tenen assignat.
1: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama en dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i també d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Es tracta del tercer feminicidi aquest 2026 a Catalunya i el número 162 des que es va començar a recollir dades oficials el 2012. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'havien aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo, que ha desbloquejat la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats ho van poder evitar.
0: Notícies en xarxa.
5: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
6: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
7: Les 12 i 3, bon dia, butlletí a Ràdio Som. Les notícies que ampliem en la 9, informatiu migdia. La Generalitat situarà a Sort la seu de la regió d'emergències de l'Alt Pirineu, segons han fet públic fons del govern, que descarta construir així la instal·lació a la seu d'Urgell i ha justificat la decisió per motius, afirma, tècnics i operatius i per cercar una ubicació estratègica. L'Ajuntament urgellenc i el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell havien demanat que el servei s'ubiqués a la comarca, on hi ha la delegació del Departament d'Interior, i també recorden que aquestes dues comarques, l'Alt Urgell i la Cerdanya, concentren bona part de l'activitat d'emergències de l'Alt Pirineu. Fa pocs minuts justament, l'alcalde del seu, Joan Barrera, ha mostrat el seu malestar i ha lamentat que el govern hagi descartat l'Alt Urgell per ubicar aquesta regió d'emergències. Un anunci que es coneixia el mateix dia que el SEM ha presentat el desplegament de 45 ambulàncies noves al Pirineu en la renovació del model de transport sanitari. La concessió, assumida per TSC, preveu una inversió de més de 75 milions d'euros en 5 anys i incrementa els recursos en un 18%. Es preveu fer més de 133.000 hores si es vol reforçar l'atenció en les àrees on hi havia menys cobertura d'aquest servei actualment, com el Baridà, la Vallia, el Pallars Sobirà i la Vall d'Avui. S'ha presentat a la seu la guia Destapa't sobre salut mental. La publicació forma part d'una campanya de sensibilització impulsada per l'entitat Ocell de Foc i la coordinadora que agrupa les entitats d'aquest àmbit a la demarcació de Lleida. L'acte s'ha fet al Consell Comarcal. La DGT farà 170 exàmens de conducció des d'ara fins al 4 de juny a la Seu. L'òrgan assegura que l'inici de la convocatòria extraordinària a Lleida permet ampliar un 75% la capacitat per fer proves a la capital urgellenca i a la Pobla de Segur. Actualment, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès sumen prop de 450 alumnes pendents d'examinar-se. La Seu acull un concert de la Cadí Orquestra de Cambra al costat de Nicolás Licciardi al piano. El recital, sota la direcció de Yevhen Sohatsky, es podrà sentir aquest diumenge a la sala de Sant Domènec. El programa inclou peces d'Eduard Elgar i Mozart. I el Festival de Música Antiga dels Pirineus ha obert ja la venda d'entrades per la 15a edició i ha confirmat que la Catedral de la Seu acollirà un any més el concert inaugural. Serà concretament el 3 de juliol a càrrec de l'Ensemble Barcelona Comtal i amb el concert titulat Petit Agel de Barcelona. Enguany el FEMAP ofereix 50 concerts de 23 grups diferents i a 36 municipis, tant de Catalunya com d'Andorra i la Catalunya Nord. I a l'àmbit cultural també parlem de la lectura dramatitzada Vols ballar, de Sonia Molins, que es pot veure en el marc de la Festa Major d'Arfa. La representació es basa en l'obra de teatre que l'autora local està escrivint actualment. Es podrà veure demà al vespre a la plaça Major del poble. Oliana impulsa el mercat laboral del sud de la comarca amb una jornada de job dating. A la iniciativa es farà el 5 de juny al pavelló Francesc Betriu i vol ser un espai de connexió directa entre demandants i ofertes de feina. En Pirineu, ple de control de fauna cinegètica. L'Alt Pirineu ha inclòs la captura de més de 4.100 ungulats en 6 mesos. La majoria, a 2.500, eren exemplars de porc fer. El dispositiu inclou censos nocturns i l'ús de drons. Les dades s'han presentat en una sessió de seguiment a Bellestar, després que la setmana passada els Remeis del Pallars van denunciar l'expansió de la tuberculosi en animals en el bestiar i en culpen la manca de control dels animals salvatges per part de l'administració. I avui en Pirineu també explicarem com les escoles del Pallars recibirà i recuperen el joc tradicional de les velles pallareses. 5 centres i 140 alumnes han participat en un torneig escolar. I els esports. Marc Bernades, corredor de l'equip Blue Motors Grup Excursionista Oliana, ha aconseguit un 25è lloc a la Segama Iscorri, on Josep Miret ha estat 32è. En el cas de Bernades, ha estat el millor classificat català en el que era, més a més, el seu debut en una dels principals maratons de muntanya del món. També hi ha participat Kilian Jornet, guanyador d'11 edicions de la prova, que en aquest cas, però, ha acabat 43è. I el temps, migdia assolellat a la Seu, que ajuda que pugin amb ganes les temperatures, que aquest migdia poden arribar ja fins als 27 graus a la Seu i 29 a Tremp, i pujaran una mica més demà, quan s'esperen mínimes ja al voltant dels 10 graus i màximes al voltant dels 30. Les 12 i 8 és tot de moment. Ampliem aquests i més temes a la una, a l'informatiu migdia, i dins de la promoció d'aquest migdia també tenim tot seguit el programa sobre animals de companyia Bigotis. Fins ara.
6: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
2: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
1: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
2: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
1: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Associació pels Animals del Pirineu t'explica a Ràdio Seu allò que t'interessa sobre les teves mascotes i t'informa de la tasca solidària de l'entitat i sobre el refugi d'animals de Benavarre i les adopcions de gossos a casa nostra. Bigotis, un programa coordinat per Mariel Mata, cada tercer dimecres de mes a 1:15 del migdia.

0: Molt bon dia, benvinguts al programa Bigotis de Radio Seu, s'emet doncs el tercer dimecres del mes que correspon aquest mes de maig, el 20 de maig, i ho fem com sempre conversant amb Mariel Mata, és voluntària de l'associació APAP, l'associació pels animals del Pirineu. Benvinguda, Mariel, un mes més.
1: Moltes gràcies.
0: Com estem?
1: Estem bé, estem bé, molta pluja, bé.
0: La primavera no sé si és un moment una mica àlgid, no?, pel que fa a les mascotes.
1: Sí, bé, Pep, ja en algun programa anterior et vaig dir que s'apropava l'etapa de cadellades i així és, comencen a aparèixer cadellades per tot arreu. Bueno, a veure, és vida, no? Les cadellades són, per això, gatets que venen a la nova vida. El que passa és que, bueno, ja sabem que hi ha molts i després col·locar-los, doncs, és difícil. Mm-hmm.
0: Avui no només parlem de gatets. Ho deixem aquí.
1: Exacte.
0: Abans, però, d'entrar doncs, en aquest apartat del programa APAP que podeu recuperar a la carta, el programa Bigotis de l'APAP, doncs... Parlem, en aquest cas, del recapte, gràcies a la feina feta per les voluntàries a la Dia de Sant Jordi, concretament. Com ha anat tot plegat?
1: Sí, exactament. Doncs mira, un any més vam estar presents en una parada del passeig de Dia de Sant Jordi. Hem de dir que aquest any ens ha costat una miqueta més trobar voluntaris i voluntàries. Jo era una de les que l'any passat hi vaig poder estar moltes hores, però aquest any em coincidia que tenia jornada sencera, i doncs al final trobar persones que puguin dedicar una X hores, no?, per estar a la parada és complicat. Però bueno, al final doncs, algunes de les voluntàries van fer més hores i van poder cobrir tot l'horari, no?, de la parada. I aquest any doncs vam tornar, la gent que bueno, va passar pel passeig ens va veure, va poder veure que vam tornar a vendre roses vermelles i blaves, també vam vendre llibres de segona mà, com havíem fet anteriorment, vam vendre peluixos de Sant Jordi i un dels nostres productes estrella, que són les xutxes en forma de rosa. La veritat és que no vam dubtar un altre cop a elaborar-les, perquè la veritat és que es venen com a xurros. I afortunadament doncs, vam aconseguir vendre també totes les roses naturals i de la resta la majoria de productes també. I hem de dir que vam recaptar un total de 1.700 euros i si li restem els 700 i escaig euros de despesa, doncs podem dir que vam recollir uns 1.000 euros, vam recaptar 1.000 euros.
0: Recorda'ns a què dedicareu a aquests euros que heu anat recaptant.
1: Doncs mira, precisament... Primer volem donar les gràcies, no?, a totes aquestes persones per aquests 1.000 euros que van poder recaptar, doncs aniran destinats directament en gran part a pagar els deutes veterinaris que tenim. Sempre se'ns van acumulant i quan recaptem una quantitat com aquesta, doncs una gran part l'aprofitem doncs, això, pels deutes que tenim, i després guardarem una petita part per despeses imprevistes i bueno, doncs, tornar a agrair doncs, això a les persones que van col·laborar comprant-nos roses i bueno, els diferents objectes que teníem. Hi ha gent que ha repetit d'altres anys, hi ha alguna gent que és nova en la compra dels nostres productes, i bueno, per la gent que no ho ha fet aquest any, doncs l'any que ve tindrà un altre cop l'oportunitat de col·laborar amb nosaltres.
0: És important col·laborar amb la PAP per tot el que fan els voluntaris i voluntaris, la majoria val a dir que sou noies, dones. Explica'ns una mica què dediqueu als vostres esforços.
1: Bé, des de fa uns quants anys estem centrades en el que serien els gats del carrer, tot i que també som intermediàries de gossos, no?, que poden necessitar ajuda o que ens demanen pues això, si podem ajudar-los amb adopcions. Estem centrades en els gats, pel que ja hem comentat en algun programa, perquè són animals que legalment poden estar al carrer, i aquest fet fa que moltes vegades doncs, estiguin malalts, que malalteixin, que siguin atropellats i necessitin atenció veterinària, que les femelles es quedin embarassades i tinguin cadellades i per tant, gatets pel carrer en perill, malalts, doncs bàsicament estem centrades en ells. Però, per altra banda... també ens demanen ajuda amb altres tipus d'animals. Ens han arribat trucades demanant-nos ajuda per cèrvols, ens han demanat ajuda per conills d'Índia, per diferents tipus d'aus, coloms, sobretot, tórtores, i últimament doncs han arribat a les nostres mans conills.
0: És prou curiós. Abans de passar això, si em permets, expliques que legalment els gats poden estar al carrer, que potser la gent no ho sap, això.
1: Sí, sí. Sí, el que passa és que bueno, han d'estar ben organitzats en colònies, però sí, a diferència dels gossos, que no poden voltar pel carrer i doncs han d'estar, si no tenen propietari, en un refugi o acollits en una associació, però els gats no, legalment poden viure en colònies al carrer.
0: Per tant, si viu un gat pel carrer no falta que truqueu, en aquest cas, no sé si és la policia municipal o si hi ha alguna altra àrea que s'hi dedique, però segurament doncs viuen en una colònia. Per tant, deixeu-los fer.
1: Sí, podran trucar si el veuen ferit, el veuen no, en un estat no adequat, o els gats petits. També ens ha passat moltes vegades de trucar-nos, inclús de nens, que per desconeixement, no, que ens truquen, és que hem trobat aquests gatets, i en realitat no estaven perduts, no els havia abandonat la mare, simplement és que la mare havia anat a buscar menjar, i s'havia allunyat del lloc on estaven els gatets i després torna, no? Ens ha passat moltes vegades doncs, que ens han portat gatets que tenien mare, doncs també assegurar-nos que els gatets realment estan abandonats i necessiten ajuda, si no, deixar-los.
0: Perfecte, doncs també aquí l'apunt. I explicàvem que avui no només parlem de gats, sinó que també parlem de conills.
1: Exactament. A veure, avui doncs, ocupa l'espai central del nostre programa el conill. Per què hem decidit parlar avui dels conills? Doncs perquè recentment han arribat a mans de la PAP dos conills, concretament. Pels oients que no ho sàpiguen, doncs podem trobar tres tipus de conills. Per una banda hi ha el conill de camp, o també li diuen el conill de bosc, i és una de les espècies més emblemàtiques de la fauna ibèrica, amb una gran capacitat reproductiva, i és clau com a aliment, no?, per a molts depredadors. Per una banda, doncs, tenim el conill de camp o de bosc. Per altra banda, tenim el conill de granja. El conill de granja, doncs, és un conill sorgit del conill de bosc. El van domesticar a l'edat mitjana per la producció de carn de conill. Les seves races, doncs, n'hi ha diferents i es classifiquen principalment segons la finalitat productiva, no? Si volen un conill per la carn, si volen el conill pel pèl o per la pell. I en tercer lloc hi ha el conill com a mascota, no? Aquest conill prové de la domesticació del conill salvatge, també, concretament de l'europeu. És originari de la península ibèrica i del sud de França i farà uns 1.400 anys que el van començar a domesticar. Actualment és una mascota, però, comú arreu del món, no només a França i a Espanya, sinó arreu del món. I les races més populars que la gent té a casa doncs, són, per una banda, el conill toi, en català diuen el conill nan, com bé indica el seu nom, és de mida molt petita. Per altra banda, hi ha el conill valier, que aquest és característic perquè té les orelles caigudes i són conills extremadament dòcils. I en tercer lloc hi ha el conill d'angora, que és conegut pel seu pèl llarg i bé, té un desavantatge, que és que requereix molts raspallats setmanals. I doncs bé, què passa? Que a la conseqüència de la tinença irresponsable d'aquests animals, bàsicament els de mascota, també els de granja, durant el mes d'abril doncs, ens han arribat de dos llocs diferents dos conills. Per una banda, és un conill mascle, primer parlarem d'aquest, és un conill nan i té 4 anys. Resulta que un paradista del mercat d'aquí la Seu se'l va trobar a la carretera, sortint de la Seu, la carretera que va a Puigcerdà. Aleshores ens va trucar i ens el va portar. De seguida doncs, vam decidir portar-lo al veterinari perquè no tenia bon aspecte. No semblava que no estava en bon estat de salut. Tenia les dents super llargues, no podia menjar. Tenia també les ungles super llargues i tenia les glàndules dels ulls inflamades, també. I bé, per una banda, doncs, li van llimar les dents, li van tallar les ungles, tot això al veterinari, i ens van receptar cortisona, un tractament de cortisona pel tema de les glàndules dels ulls. I bé, actualment està molt millor, I ja està adoptat. Està adoptat perquè ha estat la seva casa d'acollida.
0: Carai, és més o menys fàcil adoptar un conill que un gat?
1: Sí. Ah, més fàcil adoptar-lo?
0: Més o menys?
1: Bueno, a veure...
0: És indiferent, ho dic perquè potser és quelcom més exòtic o sembles més curiós...
1: Sí, no, bueno, no és un animal complicat. No, de fet, bé, l'única qüestió és que has de disposar d'una gàbia gran, perquè hi ha gent que es pensa que una gàbia de qualsevol mida és suficient, no? Necessiten una gàbia gran per estar amples i també els domesticats és adient que puguin entrar i sortir durant estones del dia controlats per fer més exercici i per socialitzar i poder olorar, no?, altres espais. Mm. No és complicat. Simplement de tenir aquest espai, no?, aquest espai de la gàbia en certa mesura, disposar del sol que a vegades... bueno, no està desaconsellat. Ho dic perquè ho he vist també al diari. No és aconsellable el diari perquè és tòxic, no?, per la tinta que té. Però, doncs, venen a les botigues un sol específic per absorbir el pipí. I després han de tenir menjar sec i menjar fresc. Han de tenir el pinso específic i proveir-los també de menjar fresc.
0: I per què fa, doncs, el xipatge? Han d'estar més o menys...
1: A veure, no està contemplat com els gossos i els gats perquè no surten al carrer, però sí és aconsellable. Sí, és aconsellable aquest mateix... Clar, nosaltres hem interpretat que aquest conill nan ha estat un abandonament. Nosaltres ho hem interpretat per l'estat en què es trobava. Clar, podria ser que realment el conill s'escapés i que ha estat, no?, subsistint com ha pogut i realment, doncs, li han crescut les dents i tal perquè no ha tingut la persona que el tenia, el propietari o la propietària, no l'ha pogut cuidar, no? Però realment si ha estat un abandonament i hagués tingut xip, doncs clar, ara hauran pogut localitzar el propietari o la propietària.
0: Bé, doncs ja sabeu, també els conills són protagonistes al programa Bigotis. En aquest cas és un programa vinculat a l'Associació pels Animals de Pirineu, i més concretament, qui dirigeix el programa és la Maria Mata. Doncs, Maria, el déu-n'hi-do. Molt més, hi ha molt més, perquè sí. Hi ha un segon conill.
1: Exacte, no és que n'hi hagi molts, perquè esperem que no, que estiguin tots els conillets ben allotjats a les seves cases, però en tenim un altre, sí. L'altre és un conill de granja blanc i gris, perdó, i aquest sí que està en adopció. La seva història és bastant diferent a l'altre conill. Aquest no se'l van trobar al carrer ni a una carretera. Aquest va arribar a nosaltres perquè ens va trucar una noia dient que li havien regalat un conill a la seva parella i que la seva parella se'l volia menjar. Ella no volia que se'l mengés i aleshores, doncs, una trucada d'aquestes de socorro, no?, doncs ens va demanar si el podíem agafar nosaltres i això és el que vam fer, clar. No volíem tampoc que se'l mengés ningú. I bé, aquest és un conill més pur que l'altre perquè no és un conill mascota, sinó que és un conill en principi de granja. Era un conill de granja, ara ja no ho és. I entenem que com no el van tractar com una mascota, doncs clar, no està tan socialitzat amb el que serien les persones, però ara ja porta un mes amb la casa d'acollida i s'està socialitzant amb la seva família, és a dir, amb les persones, amb els gossos i els gats que hi ha, i a poc a poc, doncs, va tenint menys por. El pobre és poruc, però no mossega ni res.
0: Perfecte. Tenen nom per això, els conills?
1: No tenen nom.
0: Doncs ja ho sabeu, si voleu optar un conill, li podeu ficar el nom i cuidar-lo com mereix, en aquest cas. Doncs, déu-n'hi-do, Mariel, és curiós també aquesta història, no?
1: Sí, sí.
0: Que realment se volia menjar, no? Només tenia que fos poruc, no?, en aquest cas.
1: Pobre, és que no sé, a més, no sé. Clar, jo no sé amb quina intenció li van regalar, però en qualsevol cas, és que el veus, és boníssim. Bueno, com imagino que tots els que també es destinen al sacrifici, no? Però no sé, jo, clar, com soc vegetariana, no puc entrar en aquest tema.
0: Doncs, Maria, moltes gràcies.
1: Merci.
0: Recorden, si us plau, els telèfons de contacte.
1: Sí.
0: Com podem saber més de la PAP?
1: I tant, doncs, a veure, poden contactar amb nosaltres a través de diferents telèfons mòbils, poden contactar amb la Marge Ispert, que és la presidenta de la PAP, al 677-29-72-72. 93. Poden contactar amb la Raquel Heredia, que és la persona que s'encarrega de les adopcions al 615-62-1111. Poden contactar amb mi al 652-510588 i poden contactar amb nosaltres també a través de correu electrònic, escrivint un correu a apapirineu@gmail.com o a través de les diferents xarxes socials de Facebook i d'Instagram, buscant-nos al cercador de les diferents xarxes, escrivint a PAP, Associació pels Animals del Pirineu.
0: Doncs ja ho sabeu, teniu molt fàcil si voleu contactar amb la PAP i més si voleu ser col·laboradors, voluntaris, voluntàries. Recordeu que avui hem parlat de les accions de la PAP en el marc de la Dia de Sant Jordi, aquest recapte de 1.000 euros que beneficiarà doncs, les accions que donen a terme des de l'associació, i també hem parlat doncs, de l'adopció, en el cas de conills, no de gats, sinó de conills. Per tant, ja ho sabeu. Maria, moltes gràcies.
1: A vosaltres, nada de més.
0: Ens retrobem, si no hi ha res de nou, ja en el darrer programa d'aquesta temporada 25-26.
1: Sí, molt bé.
0: Fins llavors, una abraçada.
1: Igualment.
2: Has escoltat el programa Bigotis, a càrrec de l'Associació pels Animals del Pirineu, un programa coordinat per Mariel Mata.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Bon dia, és l'una. La Generalitat decideix situar a Sort la seu de la regió d'emergències de l'Alt Pirineu. El govern descarta així a construir la instal·lació a la seu d'Urgell i a justificar la decisió per motius, afirma, tècnics i operatius i per cercar una ubicació estratègica. L'Ajuntament urgellenc i el Consell d'Alcaldes d'Alt Urgell havien demanat que el servei s'ubiqués a la comarca on hi ha la delegació del Departament d'Interior i tenint en compte també que l'Alt Urgell i la Cerdanya concentren bona part de l'activitat d'emergències a la regió.
0: Titulars.
1: En relació amb aquest tema, avui mateix i en declaracions a Ràdio Seu, l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, ha mostrat el malestar de l'Ajuntament per aquesta decisió de la Generalitat de no ubicar a l'Alt Urgell la regió d'emergències. Escoltarem les seves declaracions. Una notícia que es coneixia el mateix dia que el SEM ha presentat el desplegament de 45 ambulàncies noves a l'Alt Pirineu en la renovació del model de transport sanitari. La concessió assumida per TSC preveu una inversió de més de 75 milions d'euros en 5 anys i incrementa els recursos un 18%. Es preveu fer més de 133.000 hores de servei anuals i reforçar l'atenció en àrees fins ara poc cobertes com el Baridà, la Vallia, el Pallars Sobirà o la Vall de Boí. S'ha presentat a la Seu la guia Destapa't sobre salut mental, una publicació que forma part d'una campanya de sensibilització impulsada per l'entitat Ocell de Foc i la coordinadora que agrupa les entitats d'aquest àmbit a la demarcació de Lleida. L'acte s'ha fet al Consell Comarcal. La DGT farà 170 exàmens de conducció des d'ara i fins al 4 de juny a la Seu. L'òrgan assegura que l'inici de la convocatòria extraordinària a Lleida permet ampliar en un 75% la capacitat per fer proves a la capital urgellenca i a la Pobla de Segur. Actualment, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès sumen prop de 450 alumnes pendents d'examinar-se. La Seu acull aquest cap de setmana un concert de l'Acadia Orquestra de Cambra amb Nicolás Licciardi al piano. El recital, sota la direcció de Jeven Sohatsky, es podrà escoltar diumenge al vespre a la sala de Sant Domènec. El programa inclou peces d'Eduard Elgar i de Mozart. I ja s'ha obert la venda d'entrades pel Festival de Música Antiga dels Pirineus, que ha confirmat que un any més la inauguració serà a la Catedral de Santa Maria d'Urgell, concretament el 3 de juliol, i amb l'Ensemble Barcelona com tal, amb el muntatge Petites Joies de la Catedral de Barcelona. I de l'agenda cultural, i en aquest cas també educativa, expliquem que el centre La Xicoia presenta a Andorra el conte titulat El viatge de la Lina al Crae. A l'acte, que serà demà al vespre a la sala d'exposicions del govern, i intervindran Trini Marín, Anna Vives, Ferran Castellarnau i també responsables d'atenció a infància i adolescents al Principat. L'obra ha estat il·lustrada per Sandra Castanyeira. Oliana impulsa el mercat laboral del sud de la comarca amb una jornada de job dating que es farà el 5 de juny al pavelló Francesc Betriu. Vol ser un lloc de connexió directa entre demandants i ofertes de feina. En Pirineu, el pla de control de fauna cinegètica del Pirineu ha inclòs la captura de més de 4.100 ungulats en 6 mesos. El gruix principal correspon al porc fem, prop de 2.500 exemplars, i el dispositiu inclou censos nocturns i l'ús de drons. Tot plegat després que els ramaders del Pallars s'han denunciat l'expansió de la tuberculosi i en culpen la manca de control dels animals salvatges per part de l'administració. I avui explicarem com les escoles del Pallars Sobirà recuperen el joc tradicional de les bitlles pallareses. 5 centres i 140 alumnes han participat en un torneig escolar. I amb això entrarem als esports, en què destacarem el top 25 aconseguit per Marc Bernades del grup excursionista Oliana Blue Motors i el 32è lloc de Josep Miret a la Segama Iscorri, una de les principals maratons de muntanya del món. A més, en el cas de Bernades, aquest era el seu debut a la Segama Iscorri i ha aconseguit el millor resultat català. També hi participava Kilian Jornet, guanyador d'11 edicions, que aquest cop ha acabat 43è. I el temps: s'imposa el sol i també la pujada de temperatures. Avui es pot arribar ja a 27 graus a la Seu i demà es podria tocar ja els 30.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: La seu central de la regió d'emergències de l'Alt Pirineu no serà la Seu d'Urgell, sinó a Sort. Així ho ha confirmat aquest dimarts la Generalitat, després que ho desvetllés al matí el mitjà Pallars Digital de fons del govern. La decisió d'escartar l'Alt Urgell i ubicar aquest nou organisme al Pallars Sobirà s'ha pres malgrat que els serveis territorials del Departament d'Interior a la regió pirinenca són a la capital urgellenca, que de fet ha estat l'anunci mal rebut tant a la Seu com a la comarca. Sobre aquesta decisió, la delegada del govern al Pirineu i en Sílvia Romero deia ahir, doncs, després que destapés la notícia, que la localització de la nova unitat operativa s'ha determinat basant-se en criteris tècnics i operatius, i opina que la capital del Pallars Sobirà és una ubicació estratègica. Romero, que també és alcaldessa de Tremp, i afegia que han estat molts els municipis de l'Alt Pirineu que han ofert terrenys per acollir la seu de la regió d'emergències Pirineus, però ha volgut reiterar que la decisió de decantar-se per Sort és per motius tècnics, i volia posar l'accent també en que la regió d'emergències està molt reivindicada pel territori. Aquest febrer passat en l'Ajuntament de la Seu com el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell van demanar formalment que el govern construís a l'Alt Urgell aquesta nova seu de la regió d'emergències de l'Alt Pirineu. Entre altres arguments, amb dues institucions van defensar que la Generalitat hauria d'aplicar en aquest cas el mateix criteri i la mateixa lògica que s'ha seguit en el desplegament de tota l'estructura dels serveis territorials de salut i d'educació al Pallars Jussà, on s'hi ha situat tots els organismes vegarials vinculats a aquests departaments, perquè és a Tremp on hi ha les respectives de delegacions pirinenques. De fet, avui mateix, fa poca estona, i en el programa Fil Directe de Ràdio Seu, l'alcalde de Seu, Joan Barrera, no ha amagat el seu malestar, ha dit directament que estan molt enfadats des de l'Ajuntament per la decisió que ha pres el Departament d'Interior.
3: Sí, i així és com hauria d'haver estat. Així és com hauria d'haver estat. I això és un tema que, doncs, m'emprenya, sincerament, m'emprenya, i estic força enfadat amb conselleria per com s'han fet les coses i el resultat de tot plegat.
1: En aquests posicionaments que van fer tant l'Ajuntament de la Seu com el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, el Consell d'Alcaldes es va reivindicar també que la regió d'emergències que es crea ara englobi tot l'Alt Pirineu i que també, per tant, també inclogui la totalitat de la Cerdanya. Alhora es demanava que s'ubiqués a la Seu, tenint en compte que l'Alt Urgell i la Cerdanya concentren tant la més de la meitat de la població de la regió pirinenca com també més de la meitat de les activitats d'emergències, d'acord amb el que reflecteixen les trucades al 112.
3: Recordo que nosaltres vam fer, tots els grups municipals, liderat per nosaltres, un comunicat, al final un manifest que vam llegir a plenari, en el qual dèiem diverses coses. Una, que el que més s'ha de preservar, a la línia del que diu l'Amadeu, és que l'Alt Pirineu tingui una integritat territorial indivisible, inequívoca. Per tant, la Cerdanya ha d'estar a dins d'aquesta indivisibilitat, eh? O sigui, l'Alt Pirineu, la Cerdanya és una part importantíssima, també demogràficament, i a partir d'aquí, doncs, això és la part més important de tot, i evidentment, doncs, que la Seu hauria d'haver estat, sense cap tipus de dubte, allà on es fes la regió d'emergències.
1: El manifest, defensat, com dèiem, tant per l'Ajuntament de la Seu com per la resta d'alcaldes de l'Alt Urgell, en recordava que a l'Alt Urgell i la Cerdanya tenen un nivell de trànsit i d'incidències molt més elevat que cap altra zona del Pirineu. Sumen més de 41.000 habitants, cosa que representa més de la meitat de la població de l'Alt Pirineu i Aran, i aquesta dada s'hi afegeix que compten amb un gran volum de segons residents i que absorbeixen, a través de les seves carreteres, bona part dels desplaçaments d'entrada i sortida d'Andorra, que té prop de 90.000 habitants fixos i uns 12 milions de visitants anuals. A més, el balanç del telèfon 112 de l'any 2025, que s'ha presentat recentment, indica que més de la meitat de trucades per emergència a l'Alt Pirineu i Aran es concentren en aquestes dues comarques. Concretament, aquest darrer any, des de l'Alt Urgell, es va rebre 6.314 trucades, hi ha 21 augment de quasi el 5% respecte del 2024, i des de la Cerdanya 6.138, amb un augment també del 5%, de manera que aquesta zona oriental de la regió pirinenca suma quasi 12.500 avisos d'incidències sobre un total de 22.200 a tota la regió. A les altres quatre comarques, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Aran, totes quatre juntes sumen, no arriben a les 10.000 trucades.
3: Perquè no es decideix, teòricament, no es decideix aquesta ubicació per premiar o no premiar un territori o un altre. Es fa per importància, per les isòcrones, que és, les isòcrones és la distància entre territoris del mateix àmbit, és a dir, l'Alt Pirineu, que és la comarca Cerdanya, el Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça, més o menys tots els territoris han d'estar connectats més o menys, insisteixo, amb la mateixa distància, mateix temps de recorregut. Evidentment, si sumem la Cerdanya i la l'Urgell, la població és molt més alta que tota la resta del Pirineu, són molt més grans que la resta junts, molt, molt, molt més, molt més. I això no s'ha tingut en compte, s'ha escollit sort amb uns criteris que no entenc, sincerament, no els entenc, però el govern ha decidit això i...
1: Perdó, perquè com sentíem, Joan Barrera assenyala que des de l'Ajuntament de la Seu no entenen en cap cas la decisió presa pel Departament d'Interior, que encara no està confirmada oficialment.
3: Ens agradi no, ho hem d'acceptar, però seguirem lluitant, per aquesta indivisibilitat que ha de ser imprescindible, perquè si no... Doncs correm el risc, com sempre diu l'alcalde Gallart, a que es desgregui aquesta vegueria, i no pot ser. I a part d'això, doncs, a fer justícia amb la Seu, que aquí no s'ha fet.
1: Aquesta notícia, que ja com sentíem polèmica, arribava el mateix dia que es presentava el nou sistema d'emergències mèdiques, el nou desplegament de 45 ambulàncies noves a l'Alt Pirineu en la renovació del model de transport sanitari, amb una previsió d'inversió en 5 anys de més de 75 milions d'euros, 2 milions més que l'anterior concurs, que tenia una durada de 10 anys. Segons el SEM, això permetrà augmentar i renovar totes les ambulàncies, es passa de 38 a 45 unitats, un increment del 18,4%, i preveuen fer fins a 133.000 hores anuals de servei, gairebé 9.500 més que fins ara. Es vol reforçar especialment les zones on s'ha detectat que fins ara hi havia menys cobertura, com el Pallars Sobirà, la Vall d'Avui, el Berguedà, és a dir, el límit entre l'Alt Urgell i la Cerdanya, i la Vallia, formada per Bellver i els municipis que l'envolten. Entre les principals millores destaca l'ampliació de la cobertura horària de les ambulàncies de Sort, que passen de 8 a 24 hores, i de Bellver, que amplia el servei de 12 a 16 hores, i es preveu una bossa de 3.320 hores més per a situacions extraordinàries. També es creen nous punts d'espera estratègics, com el de Montellà i Martinet, i s'ha recordat que la gestió s'ha de càrrec de l'empresa Transport Sanitari de Catalunya. El desplegament del nou concurs comporta també la renovació de totes les ambulàncies de tot el país. De Catalunya són més de 1.600 nous vehicles de transport sanitari urgent i no urgent, gairebé 300 més que l'anterior contracte, i es creen tres noves tipologies d'unitats. S'incorpora 4 ambulàncies polivalents, i aquestes estaran ubicades a Tremp, la Seu, la Cerdanya i l'Alta Ribagorça. També s'incorpora una nova unitat de suport logístic sanitari i 2 ambulàncies llançadores 100% elèctriques. Des del SEM han remarcat que per definir la nova distribució territorial han col·laborat amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per analitzar tant l'activitat assistencial registrada els darrers anys com les dades demogràfiques, la dispersió poblacional i les característiques orogràfiques. Dos factors, aquests dos últims, tenim molt en compte el Pirineu. Una de les principals novetats també han destacat és la incorporació de tecnologia sanitària avançada a les ambulàncies per fer un millor diagnòstic inicial. També canvia el disseny dels vehicles, que ara prima el color verd fluorescent, i s'afavoreix una alta visibilitat de fins a 500 metres de distància. A la presentació també s'ha explicat que el darrer any, el 2025, el SEM va gestionar gairebé... més de 19.300 incidents a l'Alt Pirineu, i d'aquests uns 9.700 van requerir la mobilització de recursos assistencials. A Catalunya es va atendre 2,1 milions d'incidents.
0: Les notícies de la Seu.
1: La sala de plens del Consell Comarcal ha acollit aquest dimarts la presentació a la Seu de la guia Destapa't, marcada en una campanya de sensibilització sobre la salut mental a la demarcació de Lleida. Les explicacions van anar a càrrec de Núria Bou, tècnica de l'entitat Ocell de Foc Ponent, que impulsa la publicació conjuntament amb Ocell de Foc al Pirineu i Aran, i la coordinadora d'entitats de salut mental de les Terres de Lleida. La iniciativa té l'objectiu de promoure la reflexió i el diàleg al voltant d'aquesta temàtica, especialment en entorns rurals. Núria Bou.
4: Doncs avui venim a presentar la guia pedagògica del Destapa't. És una guia on tracten temes de salut mental molt diversos, tema de ruralitat, tema de la soledat, l'autoestima, la identitat, i tot això sorgeix de la campanya del Destapa't, que vam començar el 2024. Vam gravar uns vídeos, 5 vídeos concretament, sobre aquestes temàtiques que us heu comentat, i parlem una miqueta de com les persones que conviuen amb aquestes problemàtiques de salut mental, aquests vídeos eren una persona de club social i una persona jove, doncs com vivien aquests malestars, no?, entorn amb aquestes problemàtiques. I vam veure necessari donar-li continuïtat amb aquesta campanya, que no es quedés amb una acció allà única, i donar-li aquest format de guia pedagògica, no?, de poder-lo anar a treballar tancats de, com a grup extraescolars o casals o on fos. I, sobretot, que creiem que era molt important que fos de forma gratuïta, no?, perquè tothom pogués accedir-hi.
1: Vau explicat que un dels aspectes que han afrontat en aquesta nova guia és la manca de recursos detectada en moltes zones rurals.
4: Les persones protagonistes han parlat d'això als vídeos i sí, realment sí, la falta de recursos és un tema bastant important. El tema del transport, de poder accedir a aquests recursos, que potser estan en poblacions amb una miqueta més de gent, per dir-ho així, i com poder accedir a aquests recursos. Si jo no tinc un transport, si no tinc un vehicle propi, no hi puc anar. Llavors, com aquests recursos tampoc es poden apropar a mi, no? Llavors, tot això sí que impedeix, tant el tema d'habitatge com el tema d'això, de recursos de salut, etc.
1: En Oribó també ha explicat que han preparat 5 tallers temàtics sobre la soledat, la identitat, l'autoestima, l'estigma i els recursos existents en zones rurals i que s'adreça sobretot a gent jove.
4: Principalment a joves d'entre 16 i 30 anys, que és la població que nosaltres com a Ocell de Foc Ponent i Pirineu i Aran podem atendre, però creiem que és un recurs que està obert a tothom i que clubs socials, si ho poden utilitzar, o un centre cívic, doncs també ho poden fer. 5 tallers. Cada taller va vinculat a un vídeo de la campanya i es tracten aquestes temàtiques. Hi ha un que tracta la soledat, de la identitat, l'autoestima, i una miqueta el format és... Nosaltres oferim la guia tant en format físic com en format online i hi ha uns annexos on hi ha tot el material que necessiten per fer aquests tallers. Llavors, jo com a professor o professora puc rebre la guia en format físic o en format online i tinc tot el material necessari per fer-ho. I està tota l'explicació de tots els passos a seguir per poder desenvolupar aquests tallers. I nosaltres també ens oferim com a equip tècnic, a anar a aquests centres o a aquests grups a fer nosaltres aquests tallers.
1: Un dels moments destacats de l'acte, que abans ja s'havia fet a Lleida, és la participació de protagonistes dels vídeos originals de la campanya Destapa't, que comparteixen en primera persona la seva experiència parlant obertament de la salut mental.
0: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: La 1 i 18, la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de la DGT a Lleida, que va començar fa 10 dies, ha permès, de moment, ampliant un 75% la capacitat d'exàmens pràctics a les pistes de proves de la Seu i la Pobla de Segur. Així ho han assegurat des de la DGT en una reunió amb la subdelegació del govern espanyol sobre aquesta previsió. Han concretat que en un termini de 3 setmanes, des d'ara i fins al 4 de juny, es faran 242 proves de circulació del permís B del Pirineu. 170 seran a la Seu i les 72 restants a la Pobla. Cal recordar que en el cas de la Seu, on hi fan proves els alumnes tant de la Torgell com de la Cerdanya i el Solsonès, actualment hi ha prop de 450 persones esperant per poder-se examinar, una llista d'espera a la qual no s'hi havia arribat mai fins ara. El subdelegat de l'Estat de Lleida, José Crespín, n'ha parlat en una reunió amb la cap de trànsit a la demarcació, Maria José Soler, amb qui ha repassat el dispositiu preparat, i a Crespín creu que aquest dispositiu ja ha ajudat a millorar una mica la situació. Ha matisat que per solucionar el col·lapse que s'ha arribat caldrà la col·laboració de tothom i també de les autoescoles perquè puguin absorbir aquesta acumulació d'alumnes. Pel que fa a les proves que ja s'han fet a Lleida en la convocatòria extraordinària els dissabtes, la DGT ha informat que dissabte passat, per exemple, es van examinar 312 alumnes, dels 315 previstos, es va presentar gairebé tothom i van aprovar, això sí, menys de la meitat dels aspirants presentats, un 45%, una xifra que representa 6 punts menys que el 51%, que és habitual en el que portem d'any. En el que va d'any han fet els exàmens del permís B gairebé 3.500 persones a la demarcació de Lleida i ara se n'avalora els resultats. L'anunci fet per la subdelegació de la DGT arriba després que la setmana passada l'Ajuntament de la Seu va aprovar parcialment una moció amb què reclama a la DGT que mantingui al Pirineu la realització de totes les proves de conducció. La proposta que havia presentat Junts critica el fet que aquesta convocatòria extraordinària s'hagi centralitzat a la ciutat de Lleida i recordava que la Seu ha arribat darrerament a una llista d'espera inèdita d'aspirants pendents de poder-se examinar, com dèiem, quasi 450 persones. Entre els punts aprovats a la moció també hi ha el d'exigir que la DGT retorni a l'Ajuntament els diners que el consistori va aportar per garantir la digitalització de l'aula d'exàmens teòrics al Centre Cultural Les Monges, després que abans l'òrgan estatal havia amenaçat de deixar de fer proves a la Seu si aquesta despesa, que és de competència estatal, no l'assumia l'Ajuntament. Una situació que tots els grups de la Corporació Municipal van criticar en el seu moment perquè la veien com un xantatge a la ciutat. La Cadí Orquestra de Cambra, Gemplana Cultural, oferirà a la Seu d'Urgell un concert aquest diumenge. Serà amb la participació destacada del pianista Nicolás Licciardi com a solista convidat. L'actuació dirigida per Lleven Sohatsky serà diumenge a les 8 del vespre a la sala de Sant Domènec i el programa inclou la interpretació de la serenata per a cordes en mi menor d'Eduard Elgar i el concert per a piano i orquestra en re menor de Mozart, una de les obres més intenses i dramàtiques del compositor de Salzburg. Les entrades tindran un preu de 12 euros per al públic general i 5 per menors d'edat i estudiants de música acreditats. Aquest mateix programa es podrà escoltar també el 23 de maig, la setmana que ve, a l'Auditori Municipal de Bolvir. I parlament, ja s'ha obert la venda d'entrades pel Festival de Música Antiga dels Pirineus. Aquest dia s'ha confirmat que un any més la Catedral de Santa Maria d'Urgell, de la Seu, acollirà el concert inaugural. S'ha detallat que serà el dia 3 de juliol i que aquest any els protagonistes seran l'Ensemble Barcelona Comtal amb el concert titulat Petites Joies de la Catedral de Barcelona. És una nova producció pròpia que posa en valor el patrimoni musical vinculat a la catedral de la capital del país i vol reforçar l'aposta del festival per la creació i la recuperació del patrimoni musical històric. S'ha presentat ja el programa d'enguany, del qual s'ha destacat conjunts com Gli Incogniti, que interpretarà obres de Händel i Telemann sota el títol d'una exquisida singularitat, o la recuperació del primer Requiem de Montserrat, una producció pròpia que va inaugurar l'edició passada i que enguany es podrà veure d'altres poblacions amb l'ensemble Joan Marc. Més enllà dels concerts, s'ha previst 40 activitats complementàries incloses en l'entrada, que inclouen visites guiades, itineraris patrimonials o accessos a museu, també els concerts amb gust i 24 concerts adreçats a residències de gent gran i equipaments socials en el marc del FEMAP social. Això serà, en aquest cas, entre l'1 de juny i el 2 de juliol, perquè la música de qualitat arribi al màxim possible de gent del Pirineu. Enguany, en aquest apartat, i participaran els duets d'Anaïs Oliveras i Rafael Bonavita i Sayo Agoñi i Guillermo Reyes. Les entrades anticipades ja es poden adquirir al web del festival. El preu general és de 17 euros per concert, 20 euros a taquilla els dies de concert, i les entrades a preu reduït costen 14 euros. Les infantils només 2 euros. També s'ofereix paquets turístics.
1: Les notícies de la Seu. Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Un quart i mig de dues, el Centre Residencial d'Acció Educativa Crea la Xicoia de la Seu d'Urgell, protagonitzada de Andorra la Vella, l'acte públic Mirades Compartides, el dret de l'infant a entendre el seu propi viatge. I és que l'activitat inclourà la presentació del conte titulat El viatge de l'Elin al Crae, que ha estat impulsat per aquest servei urgellenc i que compta amb il·lustracions de Sandra Castinyeira. La vetllada oberta a tothom tindrà lloc a les 7 del vespre a la sala d'exposicions del Govern d'Andorra, al Parc Central, i serà dinamitzada per Ferran Castellarnau, director del Crea la Xicoia i representant a la seu de la Fundació Persona i Valors, i la presentació inicial anirà a càrrec de la delegada de la Generalitat d'Andorra, la urgellenca Ana Vives. Tot seguit tindrà lloc una taula rodona sobre els drets dels infants i intervindran Jordi Planella, catedràtic de Pedagogia Social i Degà dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació a la UOC, Joan Badies, cap del CRE i la Gavernera d'Andorra, Laura Boixadera, coordinadora del Servei Socioeducatiu per Adolescents i Joves d'Andorra, i Núria Martín, coordinadora del CREI de la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Resilis. I la cloenda serà càrrec de la ministra d'Afers Socials d'Andorra, Trini Marín. Tal com han explicat des del CRAE, la publicació del conte sorgeix de la inquietud tant de la Xicoia com de la Fundació Persona i Valors per oferir una eina d'acompanyament emocional i educativa a les famílies i l'equip professional i ajudar a expressar el que senten els infants. Per participar-hi, cal confirmar-ho abans al correu infancia@govern.ad. I el pavelló Francesc Betriu d'Oliana es convertirà el 5 de juny en lloc de trobada estratègic pel mercat laboral de l'Alt Urgell i també del Solsonès i la Noguera, perquè s'hi farà un job dating sota el lema Unim per empreses i persones per millorar l'ocupació. Són les primeres jornades d'ocupació que es fan a Oliana i s'inspiren en el que ja es fa des de fa uns anys a la Seu. L'objectiu principal, posar en contacte demandants de feina amb empreses que tenen vacants. Hi haurà un espai de connexió directa amb entrevistes ràpides entre demandants i ofertes, i el format àgil permet a les empreses detectar perfils amb potencial de manera immediata. També hi haurà un espai informatiu per assessorar sobre recursos d'ocupació i programes de formació, i entre els perfils més demandats en aquesta edició, en aquesta primera edició, han destacat els sectors de la indústria, serveis, comerç, logística i atenció a les persones, tot i que la jornada és oberta a qualsevol oferta professional i a qualsevol perfil. La idea ha sorgit del Consell Comarcal, amb la implicació també de l'Ajuntament d'Oliana i els grups líder Alt Urgell, Cerdanya, Catalunya Central i Noguera, Segrià Nord. Les inscripcions es poden fer a través dels canals oficials dels serveis d'ocupació que hi ha tant a l'Alt Urgell com al Solsonès i la Noguera.
1: Pirineu.
0: El Departament d'Agricultura ha fet aquest dimarts una valoració positiva dels 6 primers mesos de desplegament del Pla de Control Poblacional de Fauna Cinegètica a l'Alt Pirineu, que vol reduir especialment el risc de transmissió de la tuberculosi animal, que s'ha expandit darrerament. Des de la Conselleria han dit que en el primer semestre de vigència s'ha fet 4.123 captures d'ungulats cinegètics, el gruix principal, quasi 2.500, són porc fer, hi ha 1.347 cèrvols i 325 d'eines. En les àrees privades de caça, el grau d'assoliment dels objectius s'asseguren que estat molt elevat i, en el cas del porc fer, arriba fins al 97%. En mig any s'ha superat les captures de cèrvol, també de l'any passat. Agricultura creu que aquestes xifres evidencien una elevada activitat de control cinegètic, amb actuacions sobretot en zones amb densitats elevades o molta presència de casos positius. Aquest pla, en marxa des del novembre passat, té per objectiu reduir el risc de contagi a les explotacions ramaderes i els mesos vinents es continuarà desplegant les actuacions previstes i es treballarà per avaluar el grau de compliment dels objectius i especialment l'evolució de la malaltia. Aquestes dades s'han donat a conèixer en una reunió de control a Bellasta, l'Escola Agrària del Pirineu, on també s'explica que s'estan fent censos nocturns i es fa servir drons equipats amb càmeres tèrmiques per millorar el control d'aquests animals. S'actua en un àmbit d'unes 134.000 hectàrees, que inclou l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Pel que fa al segment sanitari, s'ha recollit mostres principalment de porc fer i cérvol, amb la participació activa de caçadors tècnics del Departament d'Agricultura, el cos d'agents rurals i veterinaris, a més de les associacions de defensa sanitària i la Federació Catalana de Caça. Aquesta presentació arribava després que la setmana passada els ramaders del Pallars van denunciar l'augment de contagis de tuberculosi entre el bestiar, sobretot de boví, i n'han culpat directament la Generalitat perquè consideren que des de fa anys ha potenciat l'expansió de la fauna salvatge, tant cinegètica com protegida, i alerta encara està totalment descontrolada. Els professionals pallaresos lamenten que gràcies a la protecció institucional de què han gaudit les darreres dècades, aquests animals salvatges campen lliurement ara per les explotacions de ramaderia extensiva i subratllen que si això segueix passant, qualsevol mesura relativa a reposició de bestia domèstic cada cop que hi ha una infecció d'un sol exemplar serà inútil a llarg termini. A més, el sector ha advertit que la presència incontrolada d'aquesta fauna ja representa un risc no només pel bestiar, sinó també per la salut de la població en general, perquè no només es mouen a prop d'explotacions, sinó també s'atansen a les captacions d'aigua dels ramaders. Genís Ferrer ha demanat tornar al protocol antic i sacrificar només l'animal que surti positiu, perquè mentre la fauna salvatge pugui campar lliurement, no servirà de res fer sacrificis massius. En aquesta protesta han rebut el suport del sindicat Agredixarc, que inclou en aquest rebuig espècies protegides com l'os bru i el llop, perquè creuen que són animals incompatibles amb el manteniment de l'activitat tradicional de ramaderia extensiva vinculada al Pirineu des de fa segles.
3: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: Les empreses familiars andorranes generen actualment el 65% del PIB a Andorra, però 7 de cada 10 encara no tenen un pla de successió i veuen perillar el seu futur. Així es desprèn d'un estudi que ha elaborat, encarregat a l'Associació Empresa Familiar Andorrana, que revela que més d'un terç de les empreses ja han arribat a la tercera generació, un escenari que defineixen ara com a extremadament complicat. El treball l'ha elaborat el doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i rector honorari de la Universitat de Batolí Baseu, Juan Corona Ramon, i el professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, Fernando Álvarez Gómez. L'estudi també revela que el 67% dels empresaris enquestats considera que la condició d'empresa familiar afavoreix el desenvolupament del negoci, i el 35% ja es troben en mans de la tercera generació, com dèiem, però la direcció també continua fortament vinculada a les famílies fundadores. És en el 83% dels casos. Tot i això, s'hi detecta reptes pendents. El 52% de les empreses preveuen canvis generacionals en només 5 anys i el 51% veu prioritat la successió, però un 71% encara no disposa d'un pla per fer-ho efectiu. I avui en Pirineu també destaquem que amb l'objectiu de conservar, recuperar i difondre les villes pallareses, 5 escoles del Institut del Pallars Sobirà han participat aquesta setmana passada en un torneig escolar dedicat a aquest joc tradicional, i és que des de fa temps treballen per apropar aquest joc molt vinculat de la comarca als més joves per tal garantir-ne el relleu generacional. En parla Mari Carme Obiols, que és la responsable del Centre de Cursos Pedagògics.
4: Sí, de fet va ser una necessitat sentida del professorat i mestres d'Educació Física del Pallars. Doncs aquí a dalt a les Valls d'Àneu sí que es juga, juguem amb una lliga, i l'alumnat, doncs això, sobretot a Sort, no? La capital no jugava tant, llavors es va fer com un grup de treball per poder tornar a incentivar el que eren les bitlles pallareses. Sí, sí, és extendre-ho i a més també relleu, perquè doncs, quan nosaltres juguem aquí a les Valls d'Àneu sí que hi ha diferents generacions, però els infants i joves no. Llavors doncs, és també, a part de recuperar, no?, incentivar i que no se'ns acabin els jugadors. El professorat també per ells, també molts d'ells era novetat, no havien jugat mai, i per tant ho trobem com una oportunitat tant per l'alumnat com pel professorat i per tot.
0: Obiols està l'impulsora d'aquesta acció per retornar les villes pallareses als patis i assegura que ja es comença a veure els resultats.
4: Sí, de fet, ara als patis de les escoles sempre veus nens amb les villes jugant, i per tant això per nosaltres és repte aconseguit, però intentarem també que a la vegada doncs, vagin cada cop agafant força, i si creem aquesta necessitat de jugar, llavors segur que ho demanaran a casa, llavors doncs, haurem de fer les places dels pobles una altra vegada, recuperar-ho. Per tant, intentarem donar continuïtat a les bitlles pallareses.
0: La professora i responsable del Centre de Recursos destaca especialment d'aquest joc que fomenta el treball en equip.
4: De cara a l'alumnat, creiem que és un esport d'equip, perquè no guanyen uns i perden els altres, sinó que quan guanyem, guanyem tot l'equip, quan perdem, perdem tot l'equip. Llavors, doncs, la suma de tots els punts és el que et fa guanyar l'equip. Per tant, doncs, és un joc cooperatiu, a part de que és tradicional, que s'intenta, sobretot, fonamentar també, doncs, si veieu el truc, no? El material és fusta, és territorial, només es juga aquí i per nosaltres això té un gran potencial.
0: Han parlat també d'aquesta experiència en el torneig escolar Paula Pérez, alumna de l'Institut Roger Tercer de Sort, i Nil Borja, alumna de l'Escola Àngel Serafí.
5: Sí, des de fa ja dues setmanes abans que el portem treballant a classe a l'hora d'educació física i sí, està molt bé. Jo penso que està molt bé perquè és una cosa del Pallars, és un esport del Pallars que no es pot perdre i pues, això m'agrada molt. Jo crec que sí, perquè a l'hora del pati hi ha gent que juga i això, jo crec que si anem fent tipo, els tornejos aquests i tal, jo crec que es pot aconseguir que es torni a jugar.
6: Doncs la primera tirada s'ha de fer el pendrecent, que s'ha de ficar davant de la primera bitlla. I quan tots, el primer equip i el segon equip, ja ho hagin fet, pues, i després hi ha qui perdi, pues, qui perdi aquella ronda ha de marcar un punt d'on vol tirar ells i l'altre equip.
0: Els impulsors recorden que la normativa de les villes pallareses és substancialment diferent de la de les villes catalanes, perquè en aquest cas s'hi juga amb 9 villes i un truc, una peça rodona de fusta utilitzada per fer caure les villes, i l'objectiu és tombar-ne el màxim possible, mentre que les villes catalanes se'n fan servicis i la finalitat és deixar-ne una de dreta.
1: Els esports d'aquí.
0: Marc Bernades, membre de l'equip Blue Motors Group excursionista d'Oliana, ha aconseguit entrar al top 25 de la seva Mais Corri, una de les maratons de muntanya més conegudes i emblemàtiques del món. Es disputava aquest diumenge passat al Goierri, al País Basc. L'urgellenc Josep Miret també va ser entre els primers a arribar i va signar un meritori 32è lloc masculí. En una Segama Mais Corri exigent amb pluja i un terreny moll i molt enfangat enguany, Marc Bernades va anar de menys a més. Va aconseguir situar-se en els grups capdavanters, situant-se 37è al primer control. Es va ser d'adaptar aquest entorn difícil i el pas pel cim de l'Eix Corri, 1.528 metres, a la quadra de la cursa, ja estava entre els 30 primers. Els següents controls, Bernades va perdre una posició, però la recta final va avançar diversos rivals i va aconseguir arribar a la meta de Segama a 300 metres d'altitud, amb la 25a posició masculina, amb un temps de 4 hores 10 minuts 9 segons. I, a més, d'aquesta manera es convertia en el millor classificat català d'aquesta 23a edició, on hi havia més de 540 participants. Una quarantena d'ells no van poder acabar. El corredor català s'ha mostrat molt satisfet, tenint en compte que, a més, aquest era el seu debut a la Segama Mais Corri. Ell mateix ha explicat que venia amb ganes de fer un temps de referència, però les condicions del terreny canviaven els plans i el més important és que s'hi va saber adaptar i finalment va aconseguir un temps que no s'havia plantejat ni en els pronòstics més optimistes, a més de gaudir de l'experiència que sempre suposa córrer a la Segama Mais Corri. A poca distància de Marc Bernades va arribar Josep Miret, 32è, la categoria masculina, amb un temps de 4 minuts 14, 4 hores, 14 minuts, 9 segons. El corredor de la Seu, membre de l'equip Wild Trail Project, també es va protagonitzar una remuntada a la part final. Havia estat molta estona entre la 45a i la 50a posició. Després del pas per Andreig Parau va començar a avançar rivals i va plantar-se a Segama a prop del top 30. El pas per l'Eix Corri havia marcat un temps provisional de 2:26:33. Josep Miret també s'ha mostrat content i afortunat d'haver pogut fer aquest resultat i de poder gaudir de la marató de muntanya més important del món al costat d'amics, familiars coneguts i desconeguts, i assegura que va lluitar amb tot fins al final i que espera tornar-hi en pròximes edicions. El guanyador d'enguany ha estat el marroquí Lozine El Atzaoui, amb un temps de 3:45:07. Van completar el podi l'italià Daniel Patis a només 20 segons de l'Atzaoui i el nord-americà Taylor Stack ja a 7 minuts. I en categoria femenina va destacar especialment a la sueca Tobi Alexanderson, perquè va fer un temps de 4:08:09 i suposava el 23è millor temps absolut de la jornada, posant imposant-se, per exemple, per davant de Marc Bernades. El podi el van completar les basques Malenosa i Sara Alonso. La Sega Maiscorri també ha comptat un any més amb Kilian Jornet, un dels emblemes de la cursa, perquè l'ha guanyat 11 vegades, és a dir, la meitat de les edicions. Aquesta vegada Jornet, però, va tenir problemes físics i va quedar 43è, amb 4:19:23, a 34 minuts del guanyador. Al llarg del recorregut, això sí, va rebre un cop més el reconeixement dels aficionats bascos. L'atleta Sardà, establert a Noruega, va guanyar la seva primera Sega Maiscorri l'any 2007, amb 19 anys, va repetir el 2008, la va tornar a guanyar 5 anys seguits, entre 2010 i 2014, i aquests darrers anys també l'ha guanyat el 2016, 2019, 2022 i 2024. Precisament enguany s'han complert 25 anys de l'inici d'aquesta emblemàtica cursa, que es va crear amb l'objectiu d'ajudar a dinamitzar la zona del Goierri, i des de llavors ha adquirit fama mundial per la gran quantitat d'aficions que treu, la majoria d'Euskadi mateix, i pel seu nivell competitiu. S'ha celebrat sempre, amb l'excepció de l'època de pandèmia, el 2020 i 2021, i aquest any s'ha fet una exposició commemorativa que permetia veure, entre altres elements, les samarretes de totes les edicions disputades.

Obrim l'agenda parlant d'una activitat que ampliarem en següents informatius, i és que la Festa Major de Ratfa inclou enguany una lectura dramatitzada titulada Vols ballar, de Sònia Molins. Es podrà veure demà a les 7 del vespre, a les 8 del vespre, a la plaça Major del poble. I avui, segle, parlem d'història, nova xerrada a partir de les 7 del vespre, parlant sobre el desenvolupament urbanístic de la Seu ara fa un segle, entre 1924 i 1926, a càrrec de Daniel Fité. També avui a les 8 del vespre, sessió del cine Tastem Territori, conills ecològics de la granja Canemar de Bellestar. Al mateix lloc, taula rodona sobre sobirania econòmica, demà a les 7 del vespre. Tornem al programa de la Festa Major d'Arfa. Divendres a les 2:15 de la nit hi haurà sopa de germanor a la plaça Major i Quinto Popular. Després, ball d'inici de festa amb el duet Láser. Sessió de ja de nit amb Javelins. A dissabte a les 5 de la tarda, partit de futbol. Després, torneig de botifarra. Concurs de postres a la plaça Major. A 7:45 del vespre, ball amb Aleix Porta i Roger Pons. I a la mitjanit, nou ball amb banda sonora i duet coral. I ja de matinada, sessió de DJ Rabat. Diumenge al migdia, missa solemne i vermut. A les 6, instal·lacions de fusta d'habilitat i, per acabar, botifarra de popular. Xerrada sobre intel·ligència artificial, riscos i impactes en els drets humans i la democràcia, amb Jordi Asensi, aquest divendres al vespre a l'Ateneu del Turgell. Jornada titulada Educació per la Llibertat, a càrrec de l'Ajuntament de la Seu i l'ONG Open Arms, a les 8 del vespre a la sala de Sant Domènec. Concert del grup Contra Blues, divendres a les 9 del vespre a la sala de Sant Domènec. Sortida senderista d'Estamariu a Arcavell, segona edició de la Volta a l'Alt Urgell pels camins del Camino Pirineus. A dissabte a les 8 del matí, des de l'estació d'autobusos, se sortirà cap a Estamariu. I justament a Estamariu, taller de la cuina del bosc amb Jana Peters i Valeria De Luca, dissabte al matí, dins el cicle Tastet d'Oficis. Presentació del llibre Mata Mamor, de Lina Inglés, dissabte al migdia a la sala Xart d'Organyà, i també a Organyà, ruta guiada sobre els elements històrics i literaris de la vila, amb Montserrat Riu, dissabte a les 6 de la tarda. Representació de l'obra de teatre infantil Rux, de la companyia La Pera i Llimonera, dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Guiu. I concert de prefesta del carrer Major de la Seu. Dissabte es començarà el vespre amb un bingo i botifarrada, i a partir de 2:15 de la nit els concerts de Maipo, Black and White Digital i Symptomatic Performance. Més activitats al web radioseu.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Previsió del temps amb Néstor Gómez.
2: Bon dia. Situació del temps de cara a les properes hores encapçalades no pels ruixats que ja ens han acompanyat aquests darrers dies, sinó que a partir d'ara el que toca és parlar de calor i calor que es dispararà durant els propers dies amb valors que seran plenament, diríem, gairebé estivals, amb màximes molt altes arreu del país. Avui ambient assolellat amb alguna nuvolada de tarda, potser alguna un pèl amenaçadora, però en principi avui els ruixats quedaran més concentrats cap al Ripollès que a Osona i també possiblement cap a la Garrotxa, lluny de casa nostra. Tot i així, aquesta tarda veurem créixer núvols a les muntanyes que ens envolten. Tot això amb un matí que ha sigut prou suau al matí i serà càlid de cara al migdia, amb màximes que poden tocar la xifra dels 25 graus sense gaires problemes, i cap al sud de la comarca ja el termòmetre es pot enfilar cap als 26 o 27 graus. I aquí no es queda la cosa, sinó que les temperatures encara pujaran més de cara als propers dies. Demà, però sobretot divendres i dissabte, màximes que poden arribar al Pla de Lleida superar els 35 graus, i aquí a la comarca ben segur que tocarem fins i tot els 30.
1: A aquesta hora ja s'arriba a 25 graus a la Seu, també a Organyà, i 26 a Oliana. Més fresca, 20 graus a Linyà, i encara més alta muntanya, 10 graus al Pic de Salorí, tot i que també van pujant ja les temperatures alta muntanya. Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Teniu més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

Like a tiger, they will chase you down.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973

0: Catalunya Migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Després del xoc inicial d'ahir en saber-se que un jutge investiga l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com a suposat líder d'una trama de tràfic d'influències, el PSOE respira avui en considerar que els indicis contra Zapatero són febles, Joan Bota.
2: Els socialistes no parlen de persecució judicial, però sí que tanquen files amb Zapatero mentre el PP exigeix eleccions i dibuixa un panorama de corrupció generalitzada al voltant del govern espanyol.
1: Madrid, Tania Tàpia i Paula Brujats.
3: Suport total de Sánchez a Zapatero s'ha posat al costat del seu company sense fissures. Sánchez no pensa ni plegar ni avançar eleccions, però Feijóo assegura que sense la seva ajuda Zapatero no hauria pogut actuar i demana als socis que el deixin caure a través d'una moció de censura.
4: Los socios tienen que mover ficha.
5: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
6: En privat, el PSOE reconeix que l'imputació de Zapatero fa reviure el fantasma de Santos Cerdán, tot i que diferencien els dos casos. De moment, en el de Zapatero no hi veuen cap prova sòlida, però reconeixen els socialistes que l'escrit del jutge aporta indicis i està ben argumentat, per això s'imposa la cautela a l'espera que avanci la investigació.
1: Mentrestant, a Catalunya, pendents de la negociació aquesta tarda entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors per intentar acostar posicions. Avui les protagonistes de les vagues són les escoles bressol.
2: Les educadores del cicle de 0 a 3 anys s'han concentrat al migdia a Barcelona, el dia que també s'han manifestat els metges en l'onzena vaga del col·lectiu.
1: Barcelona, Toni Fortesa i Mònica Mas.
7: El col·lectiu docent del cicle 0-3 reclama millores laborals i dignificar el sector. Parlen que amb les condicions actuals no poden donar un bon servei. La Glòria és una de les manifestants.
8: Estem esgotades, no podem més, és que tenim molta frustració perquè no podem fer la nostra feina com cal.
9: El desgast dels metges es nota tant en el seguiment d'aquestes vagues com en el mig miler de facultatius que s'han concentrat. Tot i això, han apel·lat al govern de Salvador Illa i els seus socis que ara que ja tenen pressupostos inverteixin en el sistema públic de salut i no en trens orbitals o al consorci de la Zona Franca si no volen que el sistema sanitari col·lapsi.
1: I aquest migdia a Figueres s'ha fet minut de silenci per condemnar el crim masclista d'ahir a la tarda, quan un home va matar la seva exparella a ganivetades en ple carrer l'endemà d'haver-se saltat un primer cop l'ordre d'allunyament sense que això li acabés comportant cap conseqüència.
2: Una seqüència que obliga a revisar sobretot el sistema de protecció a les víctimes, que clarament ha fallat.
1: Figueres, Núria Peraire.
10: Unes 500 persones han participat al minut de silenci entre veïns, representants del govern municipal i de la Generalitat. L'alcalde de Figueres admet que el sistema ha fallat, anuncia que es personaran com a acusació popular en el cas. I des del Col·legi de l'Advocacia de Girona expliquen que les ordres d'allunyament no funcionen en perfil de detinguts molt violents. Són més efectives mesures com la presó preventiva.
1: I en temps de cultura, Pedro Almodóvar ha presentat Amarga Navidad al Festival de Cinema de Cannes. Ho ha fet amb crítiques dispars. Enviat especial, Marc Garriga.
11: Sí, si no fos per ell, no estaria entrant a les quinieles, però sent Pedro Almodóvar, qualsevol cosa pot passar. Per tant, comptarem que té opcions d'entrar en el palmarès. Algunes crítiques la puntuen prou bé, però d'altres parlen d'una pel·lícula amb poca ànima. En qualsevol cas, els actors que l'acompanyen, com Quim Gutiérrez, consideren que estan vivint un moment històric.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, els esports, Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
1: El president del Barça, Rafa Juste, presumeix de gestió esportiva i de gestió econòmica.
12: Recorda que només han invertit 30 milions d'euros per fer un Barça campió, mentre altres clubs se n'han gastat centenars i no ho han aconseguit. Centrem el més destacat d'aquesta entrevista, el Catalunya Migdia. Pau Cubarsí, el central del Barça, serà protagonista aquesta tarda al Tot Costa. I a la prèvia de la final de la Champions femenina, el tècnic Pere Romeu confia a poder disposar dissabte a Caroline Graham, que ja s'entrena amb el grup, i de Paredes, des que segueix al marge.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. A aquesta hora hi ha circulació densa d'uns 4 quilòmetres a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia, sentit Girona, per un accident. Precaució en aquest punt on també s'estan fent unes obres i les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, especialment a la Ronda de Dalt i a la Litoral.
1: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia, bona hora.
1: Seguim amb aquesta pujada paulatina de les temperatures. Avui ja gairebé temperatures d'estiu, eh?
15: Sí, els propers dies podem dir que són valors els que tindrem de ple estiu en hores centrals del dia, i descaradament. I no són temperatures, no seran temperatures habituals per l'època. A destacar que ara mateix tenim 30 graus a Vinebre, 29 al Alfarràs, molts valors de 27-28 en aquests instants, a Ponent, Ebre, etc. De cara als propers dies, això es consolida demà. A prop dels 30, o s'assoliran fins i tot a valls pirinenques, i els propers dies poques novetats. Probablement la novetat més clara és que l'estabilitat arriba per complet, sol, pocs núvols, però a partir de dijous, amb boires costaneres que en dies posteriors podran ser freqüents i que en alguns racons de la costa implicaran fresca i tot el contrari.
1: Molt bé, doncs gràcies, Francesc, bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Pedro Sánchez es posa al costat de José Luis Rodríguez Zapatero. Enmig de la tempesta política per la investigació a l'expresident espanyol, Sánchez ha tancat files amb el seu predecessor al càrrec. Ni una paraula, però, sobre els indicis que l'encerclen. Feijóo assegura que Zapatero no actuava sol, que ho feia amb el vistiplau del govern de Sánchez, i li demana que plegui. Però el president espanyol ha estat clar: no pensa avançar les eleccions. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
16: Què tal, bon dia. Defensa sense fissures de Sánchez a Zapatero, de qui ha lloat el seu llegat polític. Núñez Feijóo, en canvi, ha atacat Sánchez perquè assegura ha perdut la decència i desprestigia el càrrec de president. Un cop més, li demana que plegui, l'acusa de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. Feijóo no descarta la moció de censura i exigeix als socis que es moguin. Creu que hi ha més motius que el 2018 amb la sentència de la Gürtel per forçar un canvi de govern. Sentim Sánchez i Feijóo.
17: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
18: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
16: Sánchez demana a Feijóo que es miri al mirall i que no presumeixi de netedat, però ni una referència sobre la interlocutòria del jutge ni els indicis que apunta. El PSOE, que en esclatar la notícia parlava directament del lawfare, avui és molt més mesurat, però el canvi més evident s'ha produït entre els seus socis. Després de llegir els arguments del jutge, mostren més dubtes sobre la innocència de Zapatero. Belarra de Podem, Rufián d'Esquerra i Santiago de Sumar.
19: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
20: Si esto es verdad, es una mierda.
21: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
16: Fons de Junts demanen cautela, la investigació ha de seguir, diuen, però adverteixen, no hi ha un pam de net ni el PSOE ni el PP. Avui al ple han tornat a demanar a Sánchez que convoqui eleccions.
1: Més enllà de la sessió de control d'aquest matí, però la imputació de Zapatero ha encès les alarmes dins del PSOE i a molts dirigents els fa reviure el cas de Santos Cerdán, el seu antic número 3. Però després del xoc inicial d'ahir i a mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol i el PSOE reivindiquen la innocència de Zapatero. Diuen que no hi ha proves sòlides contra ell, però la cautela, com deia la Tània, s'imposa dins les files socialistes. Seguim al Congrés, ara però amb la Paula Brujats. Paula, bon dia.
22: Sí, exacte, bon dia, perquè la investigació encara és molt embrionària i el jutge busca més proves per apuntalar l'imputació. Serà determinant el que expliqui Zapatero el 2 de juny i també el buidatge de tot el material, documents i còpies d'e-mails que ahir la policia es van portar del seu despatx i de l'empresa de les seves filles. Per ara el jutge porta converses de tercers, per exemple, dels directius de Plus Ultra i de l'amic de Zapatero, l'empresari Javier Martínez, en què parlen d'ell i de les gestions que volien que fes pel rescat de l'aerolínia, però falta saber la resposta de l'expresident a aquestes peticions. Tot i això, el jutge sí que apunta a una estructura més àmplia, un entramat d'empreses pantalla estable que aniria més enllà de Plus Ultra, liderat per Zapatero, d'on s'hauria embutxacat prop de 2 milions d'euros de comissions que hauria blanquejat a l'estranger. El responsable d'auditar Plus Ultra ha reconegut avui al Senat que l'aerolínia va pagar comissions pels serveis a l'amic de Zapatero, però no hi va detectar cap irregularitat.
0: Cuando estoy haciendo una auditoría, yo no me voy a pensar que lo que estoy mirando son sociedades pantalla. Pienso que son operaciones legales de curso de la empresa, punto.
22: Però la imputació de Zapatero reviu per al PSOE el fantasma de Santos Cerdán. El van defensar a capa i espasa fins que els àudios el van incriminar. La Moncloa diu que són dos casos molt diferents. Aquí per ara no hi ha proves directes contra l'expresident, però sí que hi ha neguit pel que pugui sortir a partir d'ara. Reconeixen que l'escrit del jutge Calama està ben argumentat i diuen que és un jutge de prestigi. Res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Pedro Sánchez.
1: Tot això passa a Madrid, aquí a Catalunya. Aquesta tarda es reuniran la Generalitat i l'Estat a Madrid per escenificar el compromís del govern espanyol amb els acords tancats amb Esquerra per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat. Tot i l'aval dels republicans als comptes de la Generalitat, el partit d'Oriol Junqueras ha advertit al president Salvador Illa que no doni per garantida l'estabilitat del que queda de legislatura. Anem al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Marta, com ha anat aquesta sessió de control al president?
3: El president Salvador Illa ha vingut avui al Parlament amb els pressupostos pràcticament al sac després de l'acord rubricat ahir amb Esquerra. Tot i aquest baló d'oxigen, el republicà Josep Maria Jové li ha demanat que no abaixi la guàrdia i compleixi tot el que han pactat. Illa s'hi ha compromès.
4: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
23: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat.
3: Per poder aprovar els pressupostos, el govern encara ha d'acabar de rematar l'acord amb els comuns, amb qui hi ha reunions permanents. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha demanat al president que es posi les piles per resoldre el conflicte amb els mestres i ella ha mantingut la mà estesa als docents.
24: Pels comuns no quedarà. I, per tant, si el govern necessita més marge pressupostari per poder arribar a un acord amb els sindicats, amb els docents, amb els professionals educatius, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
23: Hi ha hagut ja reunions, avui n'hi tornarà un altre, el govern està amb mà estesa i amb voluntat d'escoltar.
3: Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, ha estat molt crític amb l'acord tancat amb Esquerra. La juntaire Mònica Sales creu que són els pressupostos de les renúncies.
25: De renúncia en renúncia, Esquerra continuarà sent el seu còmplice. Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes. No serviran per resoldre els problemes del país.
3: El govern té previst aprovar els pressupostos demà passat. Només li falta, com dèiem, acabar de lligar el suport dels comuns i assegurar-se també que la diputada republicana Mar Bessas hi voti a favor. Les joventuts d'Esquerra decidiran aquesta tarda el vot de la seva diputada després d'haver estat crítics amb l'acord.
1: Però abans que el govern aprovi aquests pressupostos, divendres, aquesta tarda, com dèiem, es reunirà la comissió bilateral Generalitat-Estat per ratificar els acords tancats amb Esquerra que depenen de Madrid. Pràcticament la meitat de tots ells. Quins són aquests principals acords que depenen de Madrid, Marta?
3: A l'ordre del dia hi haurà el projecte del nou tren orbital que unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i també la creació del consorci que ha de planificar i executar les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures. La comissió bilateral també donarà llum verda al nou model de governança del Consorci de la Zona Franca, on a partir d'ara la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tindran majoria i finalment també s'aprovarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents al 2030.
1: Més coses. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa que la nova proposta que presentaran aquesta tarda a la negociació amb els sindicats incorpora un reconeixement als docents que més s'impliquen a través del pagament de complements salarials. Els sindicats del comitè de vaga qualifiquen aquesta proposta, però d'insuficient, i arriben a la reunió dividits, perquè professors de secundària, que és la segona força sindical, ja ha dit que no assistirà a la reunió, Sara Canyeter.
26: Sí, en una intervenció al Parlament, la consellera ha assegurat que se sent capaç d'arribar a un acord i ha detallat que la nova proposta preveu millorar el complement salarial per als tutors i incorporar-ne dos de nous per a cotutors i per a docents de centres de màxima complexitat.
27: És una proposta que pretén precisament retribuir millor aquelles tutories, aquells complements singulars que exigeixen una major responsabilitat, tutories, cotutories i també aquella docència que s'exerceix en centres de màxima complexitat. Ens sembla que això doncs, no només té un impacte a més de 60.000 docents de tota Catalunya, sinó que a més contribueix a aquest reconeixement necessari d'aquesta tasca diferent. difícil.
1: Però tot i aquestes paraules de la consellera, els sindicats del comitè de vaga creuen que la proposta del govern és insuficient.
26: Sí, exacte, ja la coneixen i la qualifiquen d'aquesta manera. USTEC, que és el majoritari, i la CGT, diuen però que sí que aniran aquesta tarda a la reunió per buscar un acord millor. Ho explica Yolanda Segura en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a la retribuir millor les titories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
26: A la proposta no es detalla quin seria l'import que els docents cobrarien per aquests complements salarials. Ara l'únic que existeix és aquest complement de tutoria. Un mestre cobra uns 66 euros bruts al mes per fer aquesta tasca i són 93 euros bruts al mes en el cas d'un professor de secundària.
1: Però a l'espera del que passi en aquesta reunió d'aquesta tarda, el malestar del sector educatiu s'ha visibilitzat avui amb una nova manifestació a Barcelona. Aquesta vegada han sortit al carrer els educadors de les escoles Bressol. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic gratuït i universal per tots els infants. Unitat mòbil a la plaça Sant Jaume, José Antonio Rodríguez i Toni Fortesa. Bon dia.
5: Molt bon dia. Doncs mira, la manifestació ha acabat ja fa uns minuts, tot just, aquí a la plaça Sant Jaume. Més d'un miler de persones que han exigit dignitat per les escoles Bressol i l'educació de 0 a 3 anys. L'Alba, l'Eli, l'Ester i la Laura són algunes de les manifestants.
6: Passem moltes hores amb ells, els moments més importants de la seva vida els passen a l'escola Bressol i tenim unes condicions molt indignes.
7: Volem ser reconeguts com a etapa educativa, una baixa de ràtios imminent i millores de les condicions laborals.
8: El reclamem és menys ràtios, més qualitat, més inversió i que no se'ns tingui com una guarderia, sinó com una llarga.
5: Les convocants parlen d'un fort esgotament en el sector. La Glòria és educadora a Mataró.
9: Fica una càrrega psicològica, brutal i emocional. Estem esgotades. No podem més. És que tenim molta frustració perquè no podem fer la nostra feina com cal i com sabem que hem de fer-la.
5: Després de la mobilització, esperen que el govern les escolti. La Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
10: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
5: Seran una de les reclamacions principals que els representants del sector portaran a la reunió amb el departament prevista per finals de mes.
1: I d'un sector que protesta a un altre que també ho fa. Mig miler de metges han protestat davant la Generalitat per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral i acabar amb guàrdies obligatòries de 24 hores. Tot plegat en l'onzena jornada de vaga convocada pels facultatius, que té un seguiment del 4% segons Salut, del 30% segons el Sindicat Metges de Catalunya. A la plaça de Sant Jaume tenim el David Mendoza i la Mònica Mas. Bon dia.
11: Bon dia. Onzena mobilització del Sindicat Metges de Catalunya. Es nota el desgast en el seguiment de la vaga i també en la concentració que han fet a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Tot i això, els metges han volgut fer sentir la seva veu i han desplegat davant del Palau de la Generalitat una gran pancarta tipus llençol de 15 per 6 metres amb el lema Ni un minut més, una nova mesura de pressió que fa el Sindicat Metges de Catalunya, en què demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres i guàrdies no obligatòries. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
28: Acaben de signar uns pressupostos que, si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
11: En principi, si el Departament de Salut no mou fitxa els pròxims dies, el mes que ve hi haurà una nova jornada de vaga, la dotzena ja.
1: Coses. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres aquest matí com a mostra de rebuig al crim masclista que es va produir a la tarda en plena llum del dia. Un home amb antecedents es va saltar dues vegades l'ordre d'allunyament i va acabar matant la seva exparella. Figueres, Núria Peraire.
29: Hola, bon dia. Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
30: Malauradament, el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema ha protegit com havia de ser a una víctima.
29: L'acte ha estat per rebutjar la mort ahir d'una dona de 33 anys a qui la seva exparella, un home de 48 anys, hauria clavat diverses ganivetades cap a les 3 de la tarda a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, al detingut se li va imposar una pena de 6 mesos de presó per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos, que es va saltar dues vegades en 24 hores. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi d'Advocats de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en perfils violents.
0: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
29: L'Ajuntament de Figueres es personarà com a acusació popular en el cas.
1: I el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare a Montserrat l'any 2024, treballa per rebatre els indicis que han aportat els Mossos al jutjat de Martorell. Segons experts consultats per aquesta emissora, de la interlocutòria de la jutge instructora es desprèn que els ha tingut molt en compte a l'hora de dictar les mesures cautelars, Miquel Jarque.
12: Ho sosté Carlos Echevarri, advocat i membre de la secció de dret penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i és que va acordar presó provisional commutable per una fiança d'un milió d'euros que el fill del fundador de Mango, recordem-ho, va portar en pocs minuts.
13: Per adoptar una mesura cautelar, en aquest cas es demanava la presó preventiva al·ludible a la llei. El que diu és, escolti'm, per poder decretar una mesura d'aquest tipus, primer de tot tenen que existir indicis de criminalitat respecte a la persona a la qual vostè l'adopta. És a dir, té que haver-hi una mínima base que apunti que aquesta persona pot ser presumptament l'autor d'aquest fet.
12: Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango fos accidental. A més, han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i la família sempre li ha donat suport.
1: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
14: Catalunya migdia.
15: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
16: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
18: Uf. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
19: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
20: A Capravo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Capravo.
21: Quina raó mou el teu món?
31: Lo futur del Pere.
32: Algun dia tenir el meu propi piset.
33: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
34: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou-model-de-finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
35: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
36: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
37: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
38: Us esperem!
39: Serà brutal!
40: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
41: Sou molt bona gent!
42: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
43: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
44: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
45: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Vladimir Putin defensa que Rússia garanteix el subministrament de petroli i de gas a la Xina enmig de la inestabilitat pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. El president rus i el seu homòleg Xi Jinping s'han reunit avui a Pequín i el Kremlin sosté que hi ha una entesa sobre un macroprojecte de nou gasoducte rus, tot i que avui no se n'hagin concretat encara ni els detalls ni el calendari. La reunió entre els dos líders, menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump, acaba amb la voluntat conjunta de Rússia i la Xina de reforçar la seva cooperació. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
0: Bon dia. Xi Jinping ha rebut com acollia la setmana passada Donald Trump i presumeix així de perfil d'estadista, amb Pequín com a epicentre de la diplomàcia. Himnes, revista a les tropes, canalla enfervorida, però amb Vladimir Putin, el president xinès ha pogut exhibir la seva anomenada aliança sense límits, segellada aquí mateix a Pequín 20 dies abans que el president rus envaís Ucraïna. Els dos mandataris han firmat una vintena d'acords, però la idea de Putin d'aprovar el gasoducte Sibèria 2 a través de Mongòlia, tot i els progressos, ha quedat encara en projecte. Malgrat Hormuz, la Xina no vol caure en una excessiva dependència energètica de Rússia. També han aprovat una declaració conjunta mirant a Washington. Sentim Xi Jinping i Vladimir Putin.
2: El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representen perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
3: Rússia i la Xina estan compromeses amb polítiques exteriors independents i autònomes, operen en estreta col·laboració estratègica i tenen un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Treballem junts per la pau i la prosperitat universal.
0: Ho diu Putin, que després de més de 4 anys de guerra ha arribat a aquesta cimera amb més necessitat de vendre gas i petroli a la Xina, el seu valor d'oxigen per a l'esforç de guerra i més dependent per als seus drons de la tecnologia xinesa, subministrada oficialment com d'ús civil.
1: Mentrestant, via lliure perquè la Unió Europea ratifiqui l'acord comercial amb els Estats Units. Arran de les discrepàncies internes que hi havia entre el Parlament Europeu, més partidari d'endurir les condicions de Donald Trump, i els països comunitaris que volien preservar l'essència original del pacte. L'acord és asimètric. Brussel·les eliminarà de socarrel els aranzels als productes nord-americans, però Washington sí que imposarà tarifes de fins al 15% pels productes europeus. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
4: Hola, bon dia. Trump havia pressionat amb nous aranzels si la Unió Europea no resolia les seves diferències internes abans del 4 de juliol. El consens ha arribat aquesta matinada i, malgrat tot, el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange, veu el got mig ple.
5: No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem. Una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
4: L'Eurocambra ha renunciat a la seva proposta estrella, una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris no ho veien amb bons ulls. En canvi, sí que es podran reintroduir els aranzels per als productes nord-americans quan la liberalització perjudiqui algun sector econòmic europeu. I es podrà suspendre l'acord comercial si d'aquí a finals d'any els Estats Units continuen sense rebaixar del 50 al 15% pactat els aranzels per a l'acer i l'alumini europeu. El comissari de Comerç, Maros Sefcovic, ha defensat aquests canvis.
6: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per a les dues parts.
4: Aquest acord comercial caducarà d'aquí 2 anys i mig, quan Donald Trump ja hagi acabat el seu mandat.
1: I els més de 400 activistes de la flotilla de Gaza, capturats per l'exèrcit d'Israel en aigües internacionals, ja són a la ciutat portuària d'Ashdod, on començarà el procés per tal de deportar-los. Aquest matí, el ministre de Seguretat israelià, l'ultradretà Ben Gavir, ha visitat els detinguts, com ja va fer amb l'anterior flotilla l'octubre passat. El govern d'Itàlia denuncia el tracte degradant que estan rebent aquests activistes. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Bon dia. Els integrants de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals ja són al port d'Ashdod, on el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gavir, ja pensant segurament en la pròxima campanya electoral, els ha anat a rebre personalment. Que no us afectin els seus crits, demanava Ben-Gavir als agents de la policia presents a l'escena. El vídeo l'ha penjat el mateix ministre, orgullós, al seu canal de Telegram, i s'hi pot copsar el tractament humiliant que estan rebent els activistes. Agenollats mullats, emmanillats i amb el front contra el terra. El grup d'advocats que defensa els integrants de la flotilla, Adala, ha recordat en un comunicat que en anteriors detencions ja s'han produït situacions similars i que Israel mai ha assumit cap responsabilitat. També informen que ja han pogut accedir al recinte on hi ha aquests més de 400 detinguts i que els estan oferint suport legal. S'espera que el procediment acabi com en la resta d'ocasions, amb la deportació dels activistes als seus països d'origen.
1: D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Una pausa i ara continuem.
8: Catalunya migdia.
9: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
10: Catalunya migdia.
1: Pràcticament 2:15. Dos quarts. Seguim a Barcelona perquè aquest matí hem sabut que l'Ajuntament de la ciutat ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats de 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. Vaja, els súpers de 24 hores. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
11: Bon dia. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per a tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí a 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
12: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
11: Ara per ara, només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això ha fet, segons l'Ajuntament, que la problemàtica es traslladi als altres barris de la ciutat generant problemes de convivència. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
13: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
11: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres 252 de salut pública o 163 de gestió de residus.
1: I ja que parlem de Barcelona, a la ciutat hi ha una mitjana de 250 obres simultànies en marxa ara mateix. Durant l'últim any s'han acabat la Via Laietana i el túnel de la Rovira i l'Ajuntament assegura que les obres, les grans obres, les de gran format de titularitat municipal, com ara les remodelacions de la Rambla o de la Meridiana, encara en la seva recta final. Totes aquestes obres de gran format de titularitat municipal coincideixen amb altres treballs, com ara les remodelacions de les L8 i L9, que són de la Generalitat, o les estacions de Sants i la Sagrera, que són de DIF. Anna.
11: En aquest últim any de mandat, a més, l'Ajuntament ha tirat endavant el Pla de Manteniment Integral. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
13: Què és el gra petit? Obra petita que després et pot durar 2 mesos, eh? Són aquests 435 milions que vam entomar a principis d'aquest mandat, que ara estem veient el gruix.
11: L'Ajuntament assegura que hi ha més o menys les mateixes obres que els anys anteriors i destaca que han aconseguit compactar-ne algunes, per exemple, a la Rambla. Havien de durar 6 anys i al final en duraran 3. Els veïns, però, troben a faltar més informació. Miquel Borràs, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
14: Uns cartells ben informats on li diguis, mira, aquí estem fent tal cosa, quan comença i quan acaba, i algun contacte que funcioni per si hi ha alguna incidència important. I aquest tipus d'informacions són les que moltes vegades manquen.
11: En aquest punt, l'Ajuntament reconeix que hi ha marge de millora i recorda que s'està encarant la recta final d'alguna de les obres que té en marxa. A l'estiu s'acabarà la reforma de Balmes entre Plaça Molina i General Mitre i a la tardor la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig. A finals d'any s'acabarà el col·lector de Vila i Vilà i a finals del 2027 s'acabarà la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Vall d'Hebron.
1: I dir una cosa més abans de la publicitat. 14.425.548 euros. Aquesta és la recaptació final de la darrera marató de 3CAT dedicada, recordeu, l'any passat al càncer. És el marcador definitiu més alt, només superat per la marató de l'any 2018, també dedicada al càncer. Aquests diners permetran avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments. Aquests són els objectius dels projectes d'investigació impulsats per la marató de 3CAT. Passen 4 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
15: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
16: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
16: Les dones i els dies, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Passen 5 minuts de 2 quarts, comencem parlant de cinema.
3: Me quito de ver algo hermoso.
4: Cuando quieras. Está todo casi listo.
2: Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, ha tingut una rebuda molt calorosa de part del públic del Festival de Canes. La pel·lícula, que a Catalunya ja es va estrenar avui fa 2 mesos, opta a la Palma d'Or, però les crítiques que ha rebut han estat desiguals. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
5: Igual com va passar a Venècia, quan Almodóvar va guanyar el Lleó d'Or amb l'Habitació del Lado, un film lluny de les seves millors obres, aquí podria passar alguna cosa similar. L'aura d'icona mundial del director manxec va per davant de les seves pel·lícules i, a més, el president del jurat, el coreà Park Chan-wook, n'és un admirador declarat. La crítica internacional la valora positivament, però, això sí, sense entusiasme. Durant la roda de premsa d'aquest migdia, Almodóvar ha assegurat que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès. A més, ha fet un ferm al·legat a favor de la implicació política dels cineastes.
6: Me parece que el artista debe hablar la sociedad en la que vive. El silencio y el miedo es un síntoma de devaluación de la democracia. Y también, sobre todo, como europeos, estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso. Y entonces Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras.
5: Per acabar, ha assegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdies i que el seu pròxim un projecte tindrà molt humor negre.
2: I ara un parell d'exposicions. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona inaugura aquest vespre l'exposició El culte a la bellesa, que recorre els cànons estètics al llarg de la història per analitzar com ha anat canviant allò que considerem atractiu i per reivindicar les belleses que han quedat excloses de la norma. Amb obres d'una vintena llarga d'artistes, la mostra adapta la que es va poder veure a Londres l'any 2023. Barcelona, Òscar Callau.
7: L'exposició parteix de la tesi que la bellesa és una construcció social i analitza com es construeixen els ideals estètics i per què ens obsessionen. Sentim Jordi Costa, cap d'exposicions del CCCB.
8: Estem bombardejats constantment per tutorials, per vídeos de TikTok, que ens parlen de cosmètica, que ens parlen de la cura personal, de l'autoimatge, i al mateix temps també obren finestres per l'autorepresentació, que també pot ser una eina de subversió.
7: La mostra al CCCB es va poder visitar la Welcome Collection de Londres l'any 2023, comissariada per Janice Lee. Les curadores Blanca Àries i Júlia Llull l'han adaptat en aquesta versió barcelonina.
9: Ens hem agafat la llibertat d'explorar la potència de les dissidències a l'hora de fer front a aquest cànon que ha sigut una excusa per sotmetre cossos i territoris. Sota la bandera de la bellesa s'ha produït molt talletjó.
7: El culte a la bellesa es podrà veure a la tercera planta del CCCB fins al 8 de novembre.
2: I ara una altra exposició molt diferent. 99, red balloon. Imagineu-vos entrar en un món on conviuen animals salvatges, coets espacials, edificis o un pop gegant. I tot plegat construït exclusivament amb globus de colors, d'aquells que inflem amb la boca, bufant. A partir de demà, 21 de maig, Barcelona es converteix en la primera parada europea de Balloon Story, una exposició immersiva que ja ha conquerit Nova York i Austràlia amb més de 800.000 visitants. Estel Coletes.
10: L'epicentre de l'exposició és l'espai immers al Poble Nou. Allà s'han fet servir prop de 600.000 globus biodegradables per recrear escenaris a escala real. El recorregut, de més d'una hora de durada, passa per 10 sales diferents, com la selva o el mar, i inclouen elements interactius com piscines de boles i jocs visuals per al públic familiar. Sentim Paula Vitoria, de Proactive Entertainment, l'empresa encarregada de gestionar l'exposició.
11: Esta experiencia lo que busca es trasladar a la gente a universos mágicos creados por globos. Ahora mismo estamos en el Polo Norte, pero veremos el fondo del mar, la selva tropical, un bosque, y luego también tenemos una parte con monumentos muy famosos del mundo.
10: La mostra també incorpora l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que permet als assistents escanejar-se per obtenir una recreació digital d'ells mateixos en aquest ambient inflable. L'exposició obre portes demà al districte de Sant Martí i amplia així l'oferta de formats immersius a Barcelona.
2: I encara una cosa més abans dels esports. Rècord històric d'ingressos de la Patum de Berga, que se celebrarà del 2 al 7 de juny. L'aportació entre administracions i privats serà de 340.000 euros, la meitat del cost de la festa, declarada Patrimoni de la Humanitat. El que més creix és la inversió pública. Berga, Nàtia Dell.
1: Aquest any la Generalitat aportarà 200.000 euros a la festa i la Diputació de Barcelona 65.000. El regidor de Patum i alcalde és Ivan Sánchez.
3: L'objectiu és seguir treballant per fer la de Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
1: I ha tornat la gent que vingui a Patum que respecti la litúrgia de la festa. No és un correfoc, tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens.
3: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
1: I com a novetat, per primer cop hi haurà un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilles. És un tema, doncs, de seguretat. Per cert, que està en marxa un estudi de la Diputació de Barcelona per saber a finals d'any quin és l'impacte econòmic real de la festa.
2: Catalunya migdia. Des de bé fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
2: Podrà jugar Graham la final de la Champions demà?
12: Doncs, demà passat. Demà no.
2: Demà és dissabte,
12: Demà segur que no la podrà jugar.
2: Ni ella ni ningú. Dissabte la final a Oslo.
12: Aquest és un dels dubtes que té ara mateix el tècnic Pere Romeu sobre la taula.

0: Queden 3 dies per aquesta final de la Champions femenina d'Oslo. El Barça segueix centrat en recuperar dues de les peces clau de l'11 titular. Ahir Pere Romeu confiava en recuperar Graham i Paredes. Com es troben totes dues jugadores, Jan Ortúzar?
1: Les dues jugadores continuen complint els terminis previstos i segueix la seva recuperació de cara a estar present a la final davant l'Olimpíc. En el cas d'Irene Paredes, la basca segueix fent treball específic al marge del grup i serà dubte fins a l'últim moment. La que també és dubte, però ja s'entrena amb el grup, és Caroline Graham, que afronta una final de Champions molt especial jugant a casa seva, a Oslo. Les lioneses també tenen baixes rellevants, com és el cas de Kati Diatou Diani, lesionada del genoll, amb qui no podrà comptar Jonathan Giraldez. Just de Giraldez, entrenador del Barça des del 2021 fins al 2024, ha parlat la capitana del Barça, Alexia Putellas, en una entrevista al Tot Costa.
2: M'hagués sabut greu si hagués estat un entrenador que no s'hagués compromès al màxim el temps que va estar aquí. Crec que sí que ho va fer. Llavors, després va prendre una decisió, va decidir separar el seu camí d'aquest club i al final és futbol. Són molts anys, són molts entrenaments i ell ens coneix com a jugadores i nosaltres a ell com a entrenador.
1: L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, afronta la seva segona final consecutiva de Champions amb el Barça i ha parlat així de l'edició d'enguany.
3: Si estem tot el dia menjant-los una mica el coco d'una final, una final, una final, la gent es posa més nerviosa del que realment és, que és un partit de futbol que tots volem guanyar, que és una final que segur que es decidirà per detalls. Volem el títol, anem pel títol, ho donarem tot per aconseguir-ho, però que és un partit que hem de fer les coses bé.
1: Aquesta serà la tercera final entre l'Olímpic i el Barça, amb dues victòries per les franceses i una per les catalanes, la del 2024 a Bilbao.
0: El Barça masculí, el protagonista és Fermín, perquè ahir ja va passar per quiròfan i acaba de fer un missatge ja a les seves xarxes socials, el primer des que es va lesionar Marcos García.
4: Doncs sí, encara al llit de l'hospital, amb el polze amunt, foto des del llit de l'hospital, diu Fermín que la intervenció ha anat molt bé, que tornarà més fort física i mentalment, que és veritat que és un moment molt complicat de la seva vida, el que qualifica de cruel, però diu que el superarà. I és que el comunicat d'ahir del Barça era que la intervenció havia estat amb èxit, recordeu, fractura al cinquè metatarsià del peu dret, està ingressat a l'Hospital de Barcelona i el temps de recuperació es decidirà, diu el Barça, segons l'evolució de Fermín.
0: I el president del Barça, Rafael Juste, treu pit de la gestió econòmica del primer equip i també de la contenció econòmica.
4: Sí, Rafael Juste insisteix que la gran decisió d'aquesta junta és retallar la massa salarial, encertant els fitxatges i apostar pels jugadors de casa, i compara aquest plantejament del Barça amb el que fan els seus grans rivals.
5: Nosaltres aquest any d'enguany ens hem invertit 30 milions d'euros per fer un Barça campió, mentre altres clubs han invertit centenars i centenars de milions. I això és gràcies a la determinació del president Laporta, de tota la Junta, amb la Masia, no?
4: Juste insisteix que es van trobar un club, diu, mort, que han aconseguit que hi hagi projecte, subratlla la millora de les relacions del Barça amb les institucions i diu que la contenció econòmica, com sentien més, la clau per la supervivència del Barça, i que mentre estiguin a la presidència, ara ell, però més endavant Joan Laporta, no prendran cap decisió que posi en risc el club. Per cert, agendes, tothom, anotacions. A les 7, avui, al Tot Costa, entrevista a Pau Cubarsí.
0: Doncs bon protagonista al Tot Costa aquesta tarda, a les 7, Pau Cubarsí. I avui, dimecres, nou capítol del Girona reservat amb la decisiva última jornada de Lliga per als gironins. I en aquest últim episodi, Eduard Solà, parleu de com s'afronta en tots els sentits un partit que és com una final.
6: El Girona no és un equip avesat a jugar finals, però sí que la seva història ha jugat partits de caixa o faixa, partits decisius, ja sigui per pujar o no baixar de categoria. L'ascens a Tenerife, les finals de promoció perdudes davant l'El Joel Rayo o abans a Almeria, o el que es coneix com el penal del Quico Ratón, l'última jornada de la temporada 2009-2010, a Montilivi davant el Múrcia, on si perdia baixava les hores de segona B, i perdia fins que al minut 89 Quico Ratón va marcar amb suspens un penal que va valer una permanència. L'entrenador d'aquella temporada era Narcís Julià.
7: Has de gestionar una setmana a vida o mort, és a dir, o guanyo o me'n vaig. Crec que encara és millor, perquè no tens... Nosaltres teníem que gestionar o empatar i guanyar, que allò també et distreu. Però des de fora, l'única possibilitat que tenim els aficionats o que té l'aficionat és de crear una atmosfera diferent a Montilivi. El primer que és de rebaixar la càrrega emocional del jugador. Però no pots estar pensant en el partit tots els dies de la setmana. Saps allò com, hòstia, tal, no sé què... Bueno, quan arribis, arribarà. I crec que el Mitchell, això també m'imagino que ho tindrà clar, el que ha de fer és centrar-se en el que ha de fer o les eines que els ha de donar els jugadors per gestionar el partit.
6: Amb Narcís Julià, que a banda d'entrenador també va ser jugador i director esportiu, parlem al Girona Reservat del paral·lelisme que hi ha entre el partit de dissabte i aquell del 2010 i de com es viu una situació d'aquest tipus. El Girona Reservat aquesta setmana, que ja podeu sentir, també amb en Xavi Soler i la Susi Sala.
0: L'Espanyol, ja amb la permanència assegurada, prepara el partit de dissabte sense la pressió del Girona, evidentment, i amb la voluntat de tancar la temporada amb una tercera victòria consecutiva i esperant, qui sap, Sergi Andreu, si hi ha una carambola que permeti a l'equip de Manolo classificar-se per Europa?
8: Sí, diuen les estadístiques que l'Espanyol té al voltant d'un 5% de possibilitats de quedar entre els 7 primers i, per tant, classificar-se per jugar a Europa la temporada que ve. Les opcions, com veieu, són molt, molt petites. Evidentment, passen per una victòria contra la Reial dissabte a Cornellà al Prat i que es donin quatre resultats més. La victòria de l'Osasuna al camp del Getafe, que l'Atlètic Club guanyi el Madrid, l'Alavés i el Rayo han d'empatar i el València no pot guanyar el Barça. Amb un empat valdria. Molt difícil, però no impossible. El vestidor, Perico, si ja en parla, ja se'n parla, com ha explicat avui Omar El Hilali.
9: Está claro que se comenta. Al final, todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido y hacer feliz a nuestra gente que creo que se lo merece. Lo importante lo hemos hecho, que es dejar al Español en primera, se lo merece y ahora hay que finiquitarlo de la mejor manera posible y si hay la mínima posibilidad de entrar en Europa, pues nos vamos a aferrar a ella.
10: You did it. Champions gone when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy every moment.
0: Aquest que sentiu és Arsène Wenger, l'últim entrenador que va guanyar la Premier League amb l'Arsenal. Ara fa 22 anys. Un missatge felicitant Mikel Arteta, que ahir també va aconseguir el títol. Els Gunners tornen a guanyar una Premier després que ahir el City no pogués passar de l'empat al camp del Bournemouth. Eudald Serra.
11: Després d'acabar les tres últimes temporades en la segona posició, finalment l'Arsenal de Mikel Arteta s'ha endut la Premier i ha trencat una sequera del club del nord de Londres que feia 22 anys que durava. Concretament, des del 2004, quan els Henry, Bergkamp, Pires, Vieira i companyia van aconseguir l'últim títol de Lliga pels Gunners. Els jugadors londinencs, que van seguir plegats des de les instal·lacions de l'Arsenal al partit entre el Bournemouth i el City, esclataven així, just quan l'àrbitre xiulava al final d'aquest partit, que acabava amb empat a un. L'Arsenal rebrà el trofeu de campió diumenge al camp del Crystal Palace, en una última jornada ja del tot intranscendent i en una temporada que han dominat gairebé de cap a peus, tret de fa tres jornades quan els de Pep Guardiola els van arribar a igualar la classificació. En l'esprint final, però, els Gunners no han fallat i els Citizens han ensopegat amb dos empats pel camí.
12: Congratulate Arsenal.
13: Felicitar l'Arsenal, a Mikel, a tot l'estaf, a la gent que hi ha al darrere, als aficionats per aquest títol que es mereixen. Al mateix temps, en la meva carrera com a entrenador, aquest ha estat un dels anys que hem lluitat contra coses increïbles que no podíem controlar. No ens hem rendit, no ens hem rendit. L'hem tingut fins a l'últim moment.
11: La Premier fins ara era l'única de les grans lligues europees de futbol que encara no tenia campió aquesta temporada. Després que el Barça guanyés la Lliga Espanyola, el Bayern la Bundesliga, l'Inter de Milà la Sèrie A i el Paris Saint-Germain la Lliga Francesa.
0: I seguim parlant de futbol, avui es decideix un títol europeu, el de l'Europa League. A la final es juga el Besiktas per d'Istanbul i s'hi enfronten ja un equip anglès i un d'alemany.
14: L'Aston Villa i el Friburg amb els anglesos com a clars favorits. Els d'Unai Emery han guanyat 12 de 14 partits disputats a Europa aquesta temporada i és també l'equip més golejador i el que menys gols rep. També influeix el factor Emery. El tècnic d'Onda Rivera ha disputat 5 finals d'Europa League i n'ha guanyat 4. Tot i això, el Friburg també té arguments per endur-se aquest trofeu. Són el segon equip, amb més gols a favor aquesta Europa League, amb 25 gols, i han deixat pel camí equips de la talla del Celta o de l'Sporting de Braga, candidats a arribar a la final. Guanyar significaria el primer títol en 44 anys per l'Aston Villa, quan la va guanyar la Copa d'Europa per 1-0 davant el Bayern de Rummenigge. Per al Friburg seria el seu primer títol de la màxima categoria de la seva història.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
15: Siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores...
0: Parlarem de bàsquet. Avui juga la penya i també hi ha moviments als equips catalans.
16: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la

0: es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
2: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
3: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
4: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
5: Embarassada? I què penses fer?
6: No ho sé.
7: La Kavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
6: La coneixes molt bé, oi?
8: Sí, des que va fundar les missioneres de la caritat.
7: I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
8: I si la fe m'està abandonant?
7: La mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Doncs obrim el territori bàsquet. La penya es pot garantir avui plaça de play-off. Queden 3 jornades per al final, però els verd i negres poden deixar fets els deures quan queden aquestes 3 jornades, creiem, perquè acabi la Lliga regular, Ernest Macià.
12: Sí, de fet, el Joventut en té una que ja la té mig feta, que és aquell partit que es va ajornar, estava, el marcador no funcionava i estava guanyant de 20. Per tant, d'aquestes 3 jornades, una ja la té pràcticament guanyada. I la d'avui és important, perquè si la penya guanya la pista al Tenerife, serà ja, doncs, equip de play-off i si, a més, doncs, doncs es donen certs resultats, aquesta jornada podria fins i tot assegurar la 6ª posició. I atenció perquè es dibuixa a l'horitzó un Barça-Penya, si el Barça acaba sent tercer, doncs al play-off. Avui, per cert, debutarà Jan Morín, el nou pivot fitxat aquesta setmana, perquè la Penya sí que pot fitxar, doncs ha arribat el transfer des del Japó i avui vestirà de curta.
11: I el nou pavelló del Baxi Manresa ja té preu.
12: Valdrà 30 milions d'euros, que... recorda el nou Palau Blaugrana, seria sí. Una desena part del que val el nou Palau Blaugrana, però clar, Manresa té...
11: una altra capacitat serà també,
12: sí,
11: no?
12: Té un altre, 6.000, 6.500, no arribarà a 7.000, i la Generalitat avui ha anat a Berni Álvarez, el conseller d'Esports, a garantir el suport econòmic perquè això es pugui fer, a parts igual, Generalitat, la Diputació, el Consell General d'Esports i també l'Ajuntament de Manresa. Al setembre es comença a licitar aquesta obra.
11: Waterpolo, la Lliga masculina ja té finalistes, ja estava classificat l'Atlètic Barceloneta, que per cert, avui té partit de Champions, sense res en joc, i ara ja coneix el seu rival, mentre que la Lliga femenina han començat les semifinals. A veure, David Ubach, per on comencem?
13: Doncs mira, comencem pel partit que va definir ahir la final masculina d'aquesta Lliga de Waterpolo, que enfrontarà l'Atlètic Barceloneta d'una banda amb el Sabadell, que ahir es va garantir la classificació guanyant a casa en el tercer definitiu partit de la segona semifinal al Barcelona per 14-12, en un partit més còmode per als de Quim Colet que no pas el que diu el marcador final. Aquesta final Atlètic Barceloneta-Sabadell arrencarà diumenge mateix a la piscina de Sant Sebastià, és el millor de 3 partits amb un segon enfrontament que serà ja el dia 30 a Sabadell. Abans d'enfrontar-se diumenge al Sabadell en el primer duel de la final, l'Atlètic Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions a la piscina de l'Olympiacos, ja però amb els deures fets, amb la classificació com a primers de grup per als mariners de cara a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. La Lliga femenina tampoc no s'atura. Ahir, primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Sant Andreu 13-9 contra el Terrassa. Demà, segon duel a Terrassa amb el comiat de Pili Penya. I avui mateix tindrem a partir de les 7 de la tarda a Mataró el primer enfrontament de l'altra semifinal que enfronta les locals, un Mataró que rep precisament el Sabadell.
11: Mentre continua la prèvia de Roland Garros amb dues tenistes catalanes que lluiten per entrar en el quadre principal, el número 2 mundial, Carlos Alcaraz, ha renunciat també als primers tornejos sobre herba, Maria Chacena.
14: Sí, Alcaraz és baixa per al tercer Grand Slam de l'any. No estarà disponible a Wimbledon ni tampoc a Queens. El de Múrcia ja s'ha perdut els tornejos a Roma, Madrid i també el de Roland Garros a causa d'una lesió al canell que arrossega des de l'Open de Barcelona. Aquestes tres cites se n'hi sumen ara dues més, de la gira de gespa, on defensava 500 punts

0: a la Queens i 1.300 a Wimbledon. Jannik Sinner, l'actual número 1, ampliarà les distàncies sobre un Alcaraz que s'enfronta al període més llarg de la seva carrera allunyat de les pistes. Les tenistes que sí que estan disputant la segona ronda prèvia del Roland Garros són les catalanes Guiomar Maristany i Marina Bassols. Maristany ha passat ronda en superar l'eslovena Kaya Juban amb un doble 6-4 i està només un partit de classificar per al quadre final del torneig. I Marina Bassols està disputant ara el duel contra la txeca Carolina Pliskova, que ha començat fa pocs minuts.
1: Ja teniu avui disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, i en aquest nou episodi, Isaac Vilalta, la protagonista és Mireia Benito.
2: Sí, ciclista professional, ja ho sabem, col·laboradora habitual de Ràdio Volta i que ens posa una mirada crítica i des de dins el circuit femení. En aquesta ocasió, i amb la recent victòria de Paula Blasi a la Vuelta, Mireia Benito denuncia el greuge comparatiu que pateixen les dones.
3: És una motxilla que portem carregant des de fa molt de temps, i jo que he estat dins de la selecció espanyola, ara ja des de fa uns anys, m'he sentit moltes vegades a... Bueno, les xiques perquè tenen que estar aquí, si total, per lo que van a fer, això arriben a afrontar uns mundials. Que això la Paula l'havia entrat de manera tan estratosfèrica, no? I haver millorat tot aquest pas frenètic que ella està visquent, el que li permet també és no haver de carregar amb totes aquestes motxilles.
2: A més, anàlisi del Giro d'Itàlia amb el Joan Antoni Fletxa. Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
1: I ara us parlem de futbol platja i del planter que sempre ha tingut Torredembarra. L'Eurobeach Soccer League comença a disputar-se avui i una de les últimes perles sorgides d'aquesta localitat del Tarragonès tornarà a tenir protagonisme a l'equip espanyol, Carles Vila.
4: Es tracta del jove porter Vielrius, format a l'Acadèmia Torredembarra de Llorenç Gómez i que tot just agafa el seu relleu, o el Dedo Suárez, que en el seu moment també va ser una referència de l'equip espanyol.
5: Llorenç va ser el primer que va fer el boom i d'allí va arrossegar Adri Frutos, Dedo Suárez, Elliot Monut, José Arias, tota aquesta generació de tants bons futbolistes. Jo crec que va haver un parón després del José Arias, que va ser l'últim, i ara m'ha tocat a mi. I no res, a seguir treballant a Torredembarra, amb el grup, amb l'acadèmia, seguint una miqueta el legat que deixa aquesta gent, i no res, molt, molt content. A veure com va aquesta.
4: La selecció espanyola debuta aquest vespre a les 8 contra Lituània, demà jugarà davant Polònia i tancarà la primera fase divendres contra Suïssa. Recordem que, a més de Vielrius, hi ha 3 catalans més a l'equip espanyol, Madi, Solivatis i Rami Sagdani.
1: I amb què acabem, Marta García?
6: Doncs mira, amb 2 apunts, 11 etapa del Giro, 195 quilòmetres entre Porcari i Chiavari, amb un port de segona categoria i 2 de tercera, la maglia rosa de líder, el portuguès Afonso Eulàlio, i els New York Knicks han guanyat el primer partit de la final de la conferència. Si és 115-115. Els Cleveland Cavaliers i els Nova Yorkesos dominen, per tant, per una serà esta pròxima matinada en la conferència Oest, segon partit entre el San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder.
1: Doncs saquem aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports del Tot Costa. Avui, ahir tenien Alexia Putellas, avui Pau Cubarsí. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
7: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
8: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Trem i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Trem, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Trem.
9: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
10: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
8: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
10: De l'Illa. De tornada a Catalunya, pintar grafitis en un tren pot comportar, a partir d'ara, atenció, una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat modificar la llei ferroviària i triplicar la quantitat d'aquestes sancions. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 en el cas dels greus, els que impliquin que el tren no pot circular, i podran arribar aquests 900.000 euros que us diem per infraccions molt greus, les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a aquesta iniciativa presentada pel PSC Units per avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentiu Andrés García Berrio dels Comuns i Ivana Martínez Valverde del PSC Units per avançar.
11: El que cal garantir és que hi hagi mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
12: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
10: Segons Renfe, el 2023 van destinar, atenció, 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Recordeu també que els nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat que han d'anar destinats a l'aeroport van aparèixer pintats de dalt a baix amb grafitis al cap de només 48 hores d'haver sortit de la fàbrica. I la falta de personal als jutjats de Girona és horripilant, segons ha dit literalment el president de l'Audiència Provincial, Adolfo García Morales. Molts són de fora i si estan poc temps des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya volen recuperar el projecte d'oferir-los incentius econòmics perquè es quedin. Girona, Fèlix Martín.
13: Hi ha 84 places de jutge a Girona i una quarta part estan buides, o sigui, una vintena no tenen jutge titular i hi ha un interí. A més, també falten funcionaris. Aquesta és la situació que ha descrit el president de l'Audiència Provincial de Girona, Adolfo García.
14: Són 20 places les que tenim més o menys buides. I això s'incrementarà d'aquí al final d'any. Són dades horripilants, però que són les que tenim.
13: A les comarques de Girona, molts jutges hi arriben com a primer destí i després tornen als seus llocs d'origen. Per això, des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, han explicat que treballen per recuperar la proposta de donar incentius econòmics perquè els jutges es quedin a Catalunya més d'un any, que és el mínim exigible.
15: Passant gairebé 5 minuts a les 3.
16: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
15: Des d'ara i fins a les 4 amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
17: Què tal? Molt bona tarda.
15: La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
18: Molt bona tarda.
15: I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva CEU. Bona
19: Què
15: tarda.
19: Què tal? Com estem?
15: Tot bé, els tres?
17: Sí.
19: Fantàstic.
15: Sí, prou bé. Com
18: hi ha una mica esverada avui, eh?
15: Esverada. Per què?
18: Home, perquè vinc a substituir...
15: Alicia Puig.
18: Falta,
15: Alicia Puig.
18: I sí. M'ha tocat un temacle que...
15: Que més va proposar ella.
18: A més.
15: Ella va proposar el tema i aquí el va deixar. No ens el va proposar.
18: És a dir, que l'Elisenda, quan m'ha escrit, sí? M'ha dit la dèria del Santi, m'ha dit, diu, imagino que tu no mires aquests programes.
15: Per què no? A veure, espera, és que ens estem avançant molt. Santi Villas, bona tarda.
20: És que, Oriol...
15: Digue'm.
20: Que és que t'està dient una cosa i, clar, tu t'estàs enviant una última hora o alguna
15: cosa. No,
20: no t'està assenyalant el
15: moment
20: poble.
15: El moment és Joan López Alegre i Oriol Marc cadascun mirant el seu telèfon clar, mòbil. Joan que... López Alegre fent-li gestos a Oriol Marc perquè li vol ensenyar clar, o dir clar, alguna cosa i l'Oriol, com que està...
17: És que està parlant entre nosaltres.
15: O sigui, us esteu enviant WhatsApp d'una banda a l'altra de la taula. Ah, davant nostra, eh?
19: Sí, és culpa meva, no és culpa de l'Oriol, que és un home molt complidor.
15: Lletíssim, això, eh? Lletíssim, eh?
19: Però us demano disculpes, però sóc sincer, és culpa meva.
17: Jo sé quan m'escriu el Joan el responc sempre al minut, perquè s'ha de cuidar la gent important.
20: Però ni t'envia un WhatsApp ara, si t'acaba de veure.
17: Sí, per una cosa de feina.
20: que no podem saber la resta, no, clar.
15: Quan era petit, m'ho havien ensenyat en castellà, que diu secretitos en reunión és de mala educació.
20: Ah, doncs pues això molt malament. No ho sabíeu fer en català?
15: Jo no, ara mateix no.
20: Bueno, això, perdona.
15: Deu haver-hi una...
20: Ja devien córrer aquelles dents de parlar català per
15: la teva època. Sí, però a mi m'ho van ensenyar així.
20: Pues molt malament.
15: Disculpes.
20: És que imagina't, el director general de la cosa aquesta...
15: El director general de la cosa aquesta.
20: De l'informatiu líder a Catalunya.
15: Francesc Garriga, que em presenta com vol, que el president
19: dels informatius d'estat. Li demanava currículums.
15: Vols currículums? Què vol dir currículums?
19: Currículums per intentar trobar algú que ens ajudi una mica a la feina.
15: Ah, ha de tapar un forat. Ha de tapar un forat. Busca ajuda, el Joan.
20: Què vols que els trobi allà a la Melero?
19: Bueno, ell té gent que dona voltes per la seva redacció.
17: És que encara que no t'ho sembli, Santi, jo al Nació hi treballo una mica. És a dir...
20: No, l'altre dia va vindre el teu jefe i tot.
17: Estava content de coincidir amb tu, eh?
15: Sí. Compte.
20: Bueno, és que jo de tots aquests dec ser el més entretingut.
15: De tots aquests,
17: crec que fa de pinta que sí.
18: De tots aquests...
19: Però és molt curiós que de dir, perquè...
20: Que fan lo meu, que em fan bé, diguéssim, perquè jo, la veritat és que no li dono una. Tu ja hem coincidit, tu i jo, no encara, no?
18: Sí, tant.
20: Una vegada, jo crec. Dos...
19: A distància, ella se'n recorda segurament. Més que tu, a però tu no te'n recordes mai de res.
15: A distància.
20: No, és que jo no me'n recordo mai de res.
18: Un dia a distància, dos dies hem coincidit.
20: Aleshores, sí. Però sempre a distància?
18: No.
20: Una vegada
18: distància
20: de
18: i un sense. Vaig seure allà al teu costat.
20: No, si nosaltres anem traient temes però no arriba a cap puesto, saps què vull dir? Però, què estava dient? Ara l'altre escriu, vull dir,
15: no,
20: això...
15: Perquè,
20: això
15: no, perquè hem consultat i aquesta dita en castellà també existeix en català.
20: Bueno, a veure, digue-la, no secrets. Tu dins una cosa en contra de Catalunya i ja surten 14 patums.
15: No, és en contra, escolta. Es pot dir secrets en reunió són de mala educació,
20: molt bé.
15: I al País Valencià diuen... escoltets en reunió són de mala educació.
20: Això, tia, els Balears?
15: Bueno, tinc aquestes dues.
20: Vinga, truca al centre regional.
15: La
20: delegació.
19: Ara vaig a polemitzar. A València parla en valencià, però a Mallorca parla en català.
15: Bueno, a València parla en català.
19: A València parla en valencià.
15: Parla català, en diuen valencià, però parla en català, home. A més, és discutible. Vull dir, no, aquí sí que no. Sí, en diuen valencià, però és català.
19: És valencià. No.
20: Bueno, a veure, on estem?
15: No. Bueno, et van fer un encàrrec,
20: sí. L'Alícia Puig. La setmana passada vaig venir. L'Alícia em va dir que parlessa, perquè no estava l'Oriol, perquè estava el seu jefe.
15: Sí, efectivament.
20: Aquí, escolta, aquí la Nació no perd pistonada. Si no se'l lleva uno, se'l lleva l'altre. Després passarà el que passarà.
17: Som una secta.
20: Exacte. Ah, sí? Bueno, total, aleshores va dir, parla, mira't la gran cita de la Trescat aquesta... I parleu, la parlem la setmana que ve perquè jo ho estic veient i l'Oriol també ho està veient. Jo ahir em vaig fotre 4 capítols.
17: 4, molt bé.
15: Un darrere l'altre,
20: sí,
15: eh?
20: Un darrere l'altre. I a la velocitat normal, eh?
15: Bé,
20: no vull posar res ràpid a la Dulceida, la vull al seu ritme. I ara arribo i no està l'Alícia...
18: No, i sóc jo.
15: No pateixis.
20: Ja,
18: jo.
20: No, però tu això no ho hauràs vist.
18: Jo
20: tu deus estar veient
18: de
20: al mesnit a aquella
18: jo
20: hora.
18: Jo he de dir que l'Elisenda m'ha dit no els deus haver vist i com que sempre s'ha d'estar a punt en aquesta vida...
20: Que companya és, que t'ha ajudat i tot, t'ha enviat perquè...
18: No, però jo havia vist el primer i l'últim capítol, per saber de què anava.
15: Veus?
20: Però això ja ho havies
18: tot
20: dit abans.
18: Tot el mig, sí,
19: abans de que
18: m'escrivís l'Elisenda.
20: Abans. I per què? Per estar informada.
18: Per saber de què anava la cosa. Perquè vaig llegir...
20: I t'has enterat d'alguna
18: cosa? No, tot el mig no ho he vist.
20: Bueno, però veient el primer i l'últim t'has enterat d'alguna cosa? Jo n'he vist 4, tu no n'has vist ni una, no?
19: Zero, és que no sé de què va això.
20: Pues és un programa de cites de Trescat.
15: Sí, de trobar parella.
20: Allà, perdona, ja trobaries això que busques tu, currículum.
19: Com si fos el first date.
17: Currículums i algú més.
20: Sí, hi ha algú més.
19: És com si fos el first date.
20: Bueno, el first date és una miqueteta més apanyadet.
15: Com diuen això, un dating, no?
20: Un dating. Tu això ho has vist.
15: Aquests programes de buscar parelles.
20: Però t'agrada?
17: M'encanta.
20: Sí.
17: M'encanta.
18: I tot del mig val la pena?
17: Sí, i tant.
18: Perquè jo, la veritat, amb el primer i l'últim em vaig tenir prou i de sobre.
17: Sí, jo us he de dir que vaig veure la primera tongada molt ràpid, la segona molt ràpid, i vaig estar frisant perquè pengessin els dos últims capítols en la setmana que no hi va haver.
15: Vaig veure la primera molt ràpid, la segona molt ràpid.
20: Sí, però ara no sé.
15: I he pensat que deia, i em vaig plantejar presentar-m'hi tot.
17: No, jo ja sabeu que jo soc un soldat de la monogàmia i, per tant, no podria anar a buscar...
15: Soldat de la monogàmia.
17: No podria anar a buscar cites a cap punt, encara que sigui supercatalà tot, no. Jo allà no m'hi trobaria còmode.
20: Ah, perquè tu, si no és molt català, no hi vas.
17: Jo, per... Podríem dir que el castellà no és la millor llengua per interactuar.
20: La teva o...
18: Vols dir que no, cas, no lligaries en castellà?
17: No, que va... De cap manera. Faltaria, no? Faltaria soltura.
20: Però si l'altre dia vas fer lo de las mujeres y hombres, la isla de las tentaciones, vas fer la fraseta i te va quedar
17: sí,
20: molt bé.
17: Sí, home, això també ho miro, he anat combinant.
20: Vale.
17: La gran cita però i la isla de les tentaciones.
20: Però d'on creus el temps?
17: De la son.
20: No, és que ell, vull dir, és una... En aquesta cosa que treballa ell,
18: però
20: són tots, és que no sé, tot el dia estan, fan moltes coses.
18: Vols dir
20: ell
18: que
20: després aquest, va córrer, va nedar, temps, veu això?
18: Aquest cosa, temps no el podríem dedicar a coses més interessants?
15: Ara he fet una cosa, ara he fet una cosa, perquè tu dius, oh, és que l'Alícia Puig em va encomanar un tema, jo me l'he treballat, no m'he preparat, i no ha vingut.
20: Però perquè ha anat a una altra ràdio? O
15: no, espera't. Alícia Puig, home, bona tarda.
17: Ara, ara.
0: Molt bona tarda.
15: Escolta, ara, tens el Santi indignat perquè li vas encomanar que s'estudiés el tema de la gran cita, se l'ha estudiat...
20: Ahir tota la nit, que no vaig poder veure ni el cielo con ella.
0: Per un dia que faci la seva feina, tampoc s'ha de
15: fer. Epa!
20: I a més n'he fet molta, perquè vaig veure 4 capítols. Són 6 o 8?
17: Són 8.
0: Sí.
20: Ah, mare de Déu, però no ven la meitat.
15: Mira, un diu 8 i l'altre 6, eh? L'Alícia ha dit 6. Ah. No, i aquí ja hi ha divergències.
20: Ah, però jo no sé l'Òscar Banyavia, jo vaig veure fet.
17: Jo no he vist 8.
18: I hi ha una altra cosa, perquè jo això també ho he vist. Una cosa que han penjat al YouTube.
17: Compte.
20: Mira-la,
17: al tanto.
0: Que és el 6 mesos després.
18: Els 6 mesos després.
15: Ah,
18: això
15: mira,
18: sí que
15: ho, vale, l'Alícia està molt posada
18: això,
15: en el tema,
18: que, això sí que ho he vist perquè he pensat, mira què ha passat 6
20: mesos
18: després.
20: I què t'anava a dir 6 mesos després que ha passat?
18: Res, la mateixa tonteria.
20: Està tot igual. No,
18: està,
20: bueno, és que no,
18: no sé si està tot igual.
20: Bueno, Alícia, però llavors tu, la meva pregunta és tu per què avui no has vingut.
0: Mira, m'enganxes caminant per Madrid perquè sí que aquí treballant a Madrid. O sigui,
20: però treballant què estàs fent? De l'urbanisme de Madrid?
19: Jo ara vindré cap aquí, ens podem trobar.
20: Sí, al mig del carrer, home.
15: No té res més a fer, Alícia, que quedar amb tu, Joan.
19: Bueno, escolta,
15: un dia que s'ha pogut estalviar el contacte amb tu aquí a la ràdio, ara...
19: Qualsevol diria que ho porta tan malament.
20: Però tu ja ho sabies que no podries venir quan me vas encarregar.
0: Jo vaig avisar, però si és que no havia caigut que t'ho prepararies just per avui. Però bueno, Santi...
20: Bueno, sobretot no havies caigut que m'ho prepararia.
17: Sí, exacte.
20: Aquest és el tema, clar. Jo és que avui he fotut molta feina, eh? Que pitos i flautes, quan van ser 4 hores? Dura una hora, quasi bé, 3 quarts d'hora.
17: Uns 50
20: quasi vaig
17: minuts,
20: estar
17: sí.
20: Una hora, 4 hores veient-lo, el programa aquest. Vaig arribar fins al telefèric i a l'aperitiu del telefèric, que també vaig trobar que, escolta, per tot l'agasajo que van fotre el primer capítol, 100 persones, xampant, i bueno, cava, lo que sigui tal, i aquells pobres desgraciats els hi foten un aperitiu, els hi van fotre un plat de plàstic.
17: És una cita pobra.
20: Bueno, és que posen al primer plano a l'aperitiu, que són unes patates i 3 olives, en primer plano perquè es vegi més gran. No hi ha res allí. Sí. O sigui, això ho vaig trobar de producció mal.
15: Què vol dir mal? No, perquè això vol dir que realment vas a la cita per l'interès en la persona i no pas en el menjar.
20: Bueno, i a més a més... No,
15: no vas per
20: menjar.
15: No,
20: però no,
15: no
20: és menjar. Que a més es nota molt que producció has tirat els plats cap al primer plano.
17: Perquè es vegi propi
20: gran. Perquè no se l'acabin, perquè no el toquin, està bevent cervesa.
18: Perquè no mengin amb la boca plena.
20: Perquè no mengin. Perquè no, llavors tu veus allò dos plats. Bueno, i què estàs caminant per Madrid i que, però per què?
0: Perquè tinc un projecte amb l'Ajuntament de Parla, d'energia renovable, i llavors mira, aquí estic, Santi.
17: Veus?
0: Però escolta'm una cosa, t'ha agradat o no la gran cita?
20: Bueno, jo és que no ho he acabat d'entendre.
15: Pues no, té molt misteri, no?
20: Clar, jo em faltava, igual em faltava això que fan els programes que t'ho expliquen i fan nostres concursants, ho vaig dir en català, els nostres concursants han arribat a la primera cita, la Maria i el Lluís, saps? Com que no ho explica ningú, jo a vegades em perdo, vull dir, jo l'únic que vaig trobar, te diré, jo vaig veure la festa, jo l'únic que vull dir d'aquest programa, i no diré massa més perquè no l'he vist sense, per tant no puc opinar del tot, és que trobo que és assignatura obligatòria per Junts per Catalunya.
17: Ah, això m'interessa.
20: Perquè han de veure la Catalunya que representa el programa per quan vagin a Madrid a explicar-la. Perquè allò és molt fort.
15: Bueno, per tant, tots els partits polítics, perquè si aquella és la Catalunya
20: bueno,
15: real, tots han de, tots han de veure la Catalunya
19: creus
15: real.
19: Creus que la gent que va a aquest programa són votants de Junts per Catalunya?
20: Crec que no, però crec que la Míriam Nogueras hauria de mirar bé aquest programa i després ja anar al Parlament espanyol a parlar de lo que necessita Catalunya. Ah. Perquè jo, per exemple, vaig trobar...
17: Digue-ho.
19: Ai.
20: Molt traje dolent.
17: Sí, jo també. Una mica tecnocassa, sí.
20: Sí, amb el traje dolent.
17: Sí.
20: Aquesta cosa però que diuen, vine vestit
19: no,
20: com
19: no
20: mudat.
19: Trajes.
20: Saps? Sí. Que diuen, vine mudat.
19: Ah, vols dir empleat de tecnocassa.
17: Correcte.
20: Vine mudat a la gravació. Ja. Llavors, clar, mudat és molt particular.
15: Ja, però la gent fa els esforços. No tothom té un armari com el teu.
20: Però s'ha de controlar.
19: Òscar, la teva empresa de tecnocassa està al telèfon.
15: No, i esperàvem tenir publicitat de tecnocassa, la que hem de perdre ara.
17: Jo estic d'acord amb tu.
20: S'ha de controlar molt el negre, perquè el negre perdeix molt. Ah? No, el negre rentat.
17: Bueno, jo sóc del Tònic i, per tant, tot això que dius...
20: Ja, bueno, però tu ets del Tònic, però no Catalunya, diguéssim.
17: Però
20: després, no hi havia... de repente, hi ha molta gent vestida de negre perquè es diuen veniu mudats i de repente apareix un de beix que ve mudat d'estiu.
19: Tu sabies que el Donald Trump...
17: El traje beige és un desastre.
19: Tu sabies que el Donald Trump està regalant-li caixes de sabates negres
20: amb cordons? Sí, ho vas veure, que no s'hi va ni el número.
19: Ja, perquè es veu que aquest home, amb això de l'elegància, té la dèria de que no es pot anar per la vida amb sabates marrons.
15: Veus?
19: Llavors, cada vegada que algú es presenta a la Casa Blanca amb unes sabates de color marron, els hi envia una caixa de sabates negres de cordons.
17: Sí, sí.
19: I l'altre dia posaven una foto d'uns pobres que estaven allà en fila al despatx oval...
20: Sí, que no, és que ja anaven grans.
19: I que es veia que tots dos o tres dits per darrere de la sabata.
15: No encerta els números. Deixa'm acomiadar l'Alícia, perquè l'hem fet un atracament i està al telèfon allà des de Madrid.
19: Alícia, que anem a quarts de deu aquí al Círculo de Bellas Artes, si vols.
15: Vinga, ja tens cita, si vols, Alícia.
20: La gran cita, tens la gran cita.
15: Adéu, Alícia, però que quedi clar que t'estaven criticant perquè vas proposar un tema i després no estaves aquí per sentir l'anàlisi.
20: Tu l'has vist sencera.
0: I els 6 mesos després i tot.
20: Tu t'encanta.
0: A mi he trobat que saps un encert absolut del 3CAT, una cosa fresca, la Dulceida fa superbé, personatges superbé triats. Acabes i dius molt ben fet.
15: Veus?
20: Com ha dit al final la frase?
15: Que acabes i dius molt ben fet.
19: Però s'estimen tots o què passa?
20: No, tots no, que són 100.
17: Són 100 i van quedar 16.
20: Ara ja t'ho explicaré una mica. Bueno, ja li vaig dir a l'Alícia, que la pobra Alícia deu voler anar a passeig
15: amb ell. Adéu, Alícia, gràcies.
18: Adéu. Jo, de totes maneres, diria que per l'últim cap... Jo vaig veure els que quedaven a l'últim capítol, i els 100 primers del primer dia, amb uns vestits que no em van agradar. Però els que quedaven al final... em van fer la sensació de que era una selecció de els perfils tòpics.
19: Què vols dir?
17: Pot ser.
18: És a dir, que un es definia com a pija, l'altre es definia com a kinky, l'altre...
15: Però és tot una cosa. Vols dir que aquesta mena de programes no els esteu sobreinterpretant? És a dir...
18: No, però si ho deien ells.
15: Nosaltres
18: som la parella de la pija i el kinky.
15: Volen fer espectacle i volen entretenir la gent i no volen que analitzi si és la Catalunya real o no, si són molt tòpics o no. Escolta, volen que la gent, com l'Oriol i com l'Alícia, s'asseguin al sofà després d'una jornada, se'l mirin i passin una bona estona desconnectant de la seva feina del dia a dia.
17: Jo vull veure qui es menja el morro.
15: A partir d'aquí, vinga, som-hi. Jo aquí t'ha de ser una mica de pàtina d'intel·lectualitat i som-hi, vinga, som-hi, endavant.
17: Hi ha una parella de nois, els que van a fer el telefèric i el vermut tristot, diria, que a la primera nit ja...
20: No és una crítica, jo trobo... Jo l'únic que dic és que si tu tens a uns que els estan fent una cateta de vins amb uns formatges a un no sé on, uns altres que estan a no sé on també, a un spa, i aquells pobres desgraciats els hi foten unes patates chips i tres olives...
17: Sí, hi ha descompensació.
18: Potser és que, qui va cedir l'espai, perquè igual van cedir l'espai, va posar un vermut cutre.
20: Això acaba sent que no era per agraïments. I com que no era per agraïments, s'ha de pagar l'oliva, saps què vol dir? Perquè després, no veus que el primer programa es gasten molts diners amb molta gent? 100 persones, 100 micros, no sé quantes càmeres, arriba, abajo, la Dulceida per arriba, la Dulceida per abajo... Després
18: I se sap on era aquell lloc?
17: Està als agraïments i ara no
20: sé dir. Sí, és un hotel.
17: Sí, és un hotel gran.
20: És aquesta cosa com de... Sí, és com...
18: Era una mica luxe valenciano, no?
20: Bueno, és una mica com...
19: Què li passa al luxe valenciano?
18: Sí, era així molt daurat.
20: Ho vaig a col·locar. És una mica com el saló de ball que es pot fer el tram. És aquesta cosa, aquesta moqueteta... Bueno, és que els hotels són així. I després, per exemple, clar, després foten aquestes estructures i foten uns sofàs de la Mondodó, com es diu allò?
17: La Maison du Monde.
20: Però si l'haig dir.
15: Però és tremendo com Oriol Marc t'ha agafat el telèfon i t'interpreta. I sap què estàs dient.
19: El comitè d'empresa de la Maison du Monde...
15: També, un altre anunciant.
20: De la Maison du Monde vull dir perquè de repent fan tot això, que venga la llar de foc, venga la no sé quantos, venga el quadre, venga tal, i un sofà d'imitació groc, com el micro Catalunya Ràdio, que pinta aquest sofà allí? Un sofà groc a dintre...
17: Però tens molt gust estètic.
20: Bueno, no és que tinguis... I tu seràs del Toni, però és que ho veus estar tu.
17: Sí, sí, sí.
20: Un sofà groc allà al mig d'un saló... Bueno.
17: Però està per sobre de l'estètica, un dels meus programes preferits de la història, que és Mujeres i Homes i Viceversa.
20: És que, bueno, és que...
17: Està per sobre.
20: No, però és que jo també t'ho dic. Jo cada vegada... Hauríeu de fotre un pito cada vegada que dius el director de la Nació. Un pito que ressoni hasta la Catalunya Nord.
15: Et dic una cosa, se m'estan acumulant els missatges.
20: No, és que jo crec que és la secció meva és la que més interacció et dona, no?
15: No, segur. Mira, per exemple...
17: Interacció i problemes.
15: Tinc un company, un bon amic, que diu, a banda que diu que està plorant amb l'analogia de Tecnocassa, diu, pel Santi, una pregunta, americana amb samarreta, sí o no?
20: No, què?
19: No, home, per Déu.
18: I
20: a més, la gent que veu dos botons a l'americana i se'ls lliga els dos?
17: Sí, no,
19: això no.
20: I quan em porten tres, com aquells del temps, aquells que feien el temps de quan el Toni Miró que feia trajes pels del temps de TV3, els tres! Home, fill meu!
17: Però... Fatal, per mi hi ha el que és nivell genocida, que és americana amb camisa, però la camisa per fora.
20: Ah. No, això és una cosa... I els talls de cabell també els he trobat molt malament. Sí. Tots aquests cabells que es posen ara, aquests bons cabells que no tenen cap ni peus, jo no puc parlar, ja ho sé, que he d'anar a la peluqueria perquè vaig amb una diadema que sembla una infanta.
18: No em passa res.
20: O sigui, ja t'ho dic, però és que no tinc temps. Però he d'anar a tallar-me el cabell perquè sembla... O sigui, va arribar un moment que semblava la que es va morir. Com es deia, la que es va morir fa res?
17: Qui?
20: Aquella de la família real que es va morir, com es deia?
17: La germana del rei.
20: Com es deia? La Peco. La Peco, la tia Peco. La tia Peco.
17: No sé, no sé.
19: Home, però era una senyora una mica més gran que tu, eh?
20: Però jo dic pel cabell.
19: Ah.
20: Que em semblava, porto el cabell d'una... Bueno, d'aquesta senyora. Bueno, és igual.
15: I tinc un altre missatge.
20: Ah, vinga.
15: Un altre... No, o sigui, aquest...
20: No, és que si saps què podríem fer...
15: Americana amb samarreta,
20: mira,
15: no has dit,
20: podríem fer... Fem un consultori, la gent que s'esquede, i jo no cal que em prepari, ja m'ho invento.
15: Aquest vespre, a casa, tinc algú que es gradua i va amb americana i samarreta.
17: Ostres.
19: Ah, sí?
20: Però és que americana i samarreta...
19: Segon de batxillerat?
20: Americana i samarreta, tu te la pots posar si és Tom Ford després d'una desfilada. Aleshores, doncs ells surten com que
18: això
20: van...
18: Això estàs parlant dels homes?
20: Sí. Pues otra, una americana negra, una samarreta blanca i uns tejanos. Després d'haver-te fotut 200 milions d'euros en una faldilla, que acaben de treure, que porta una faldilla i quatre llarga com un xep, ells surten naturals. Però tu no pots anar a una graduació. Qui va a una graduació amb una samarreta blanca?
15: No, el graduat, en aquest cas. Sí.
20: No, però no et pot posar una camisa, que és de la teva família?
15: És el meu fill.
20: Pues home, posa el teu fill. No, no. Aquí jo veig que aquí hi ha...
15: Pues està enamoradíssim del seu outfit. Ja t'ho dic jo, però bé, escolta'm, ja està. És
20: no, digue-li que es vagi a graduar amb una camisa. Digue-li qui és el seu pare a Catalunya.
15: No.
20: Digue-li.
17: Que no pot ficar de malament.
20: Digue-li qui és el seu pare a Catalunya.
15: Home, per favor. És que se m'estan acumulant els missatges. Tinc un altre...
19: El teu fill.
20: No, fem això.
15: Tinc un altre missatge que...
20: La gent pregunta i jo contesto el que em surt de la fava. I ja està.
15: Tinc un altre missatge que...
20: I no cal que pateixi.
15: Aquest t'agradarà.
20: A veure.
15: L'Oriol es veu que utilitza molt en la seva vida privada la frase que es va inventar aquí com a presentació de la Isla de las Tentaciones. Saps aquella que va fer sobre ell mateix?
20: Sí, que no sé què deia, que soy periodista.
17: Oriol Mar, 38 anys, periodista. Estàs preparada per perdre el teu nòvio de vista?
20: Exacte.
15: És una molt bona frase. Va utilitzar la seva vida privada, va explicant-ho a l'Oriol quan es presenta. I volen deixar clar que a casa miren la gran cita per insistència de l'Oriol.
17: Totalment.
15: I no pas de la seva parella, això... que és qui m'envia el missatge.
17: Sí. Però sóc el pesat de mirar tot això.
20: Espero que aquest programa l'escolti més gent que els vostres, vull dir, perquè això...
17: Sí. Vale. La meva sogra, també.
20: Bueno, molt bé.
15: Ara Neus Tomàs m'envia la notícia de adiós a tia Pecu, fallece Irene de Grècia.
20: Irene de Grècia, clar. Jo va arribar un moment que quan es va morir aquesta dona...
15: Que la Neus sí que és una periodista.
20: Molt bé, Neus.
19: Però és que la tia Pecu tenia barba, o com va
18: això? Pecu, no, Pecu.
20: No, alta bé. Pecu de peculiar, li deia.
15: De peculiar, diu que era. I després el Marta Teixidor, company de la redacció, diu que els nous TNs hi ha presentadors que van amb americana i samarreta.
20: Bueno, perquè ara els nous TNs han volgut arribar més al poble, cosa que no calia. O sigui, perquè els nous TNs, els informatius
19: perquè
20: generals...
19: Perquè el poble té que ser cutre.
20: Estan apropant el presentador amb la vestimenta i enllunyant-lo amb la realitat artificial aquesta. Aleshores, a tu et posen un trajet i et foten allà tu mapa al cul, que es veuen tres pantalles abans de tu, i tu estàs allà, el pobre Cruany està allà, petit, nanet allà al fondo, i tot el que més són, pues, no sé, una foto de Zapatero gegant, mapa de no sé quant.
18: La sort és que Cruany es porta mitjons, perquè també hi ha xicots que van amb americana i samarreta i llavors porten els pantalons curts i les sabates sense mitjons.
20: Però això ho has vist tu a la Gran Cita, no?
18: Això que estàs dient
19: és tremendo. Els pantalons que vagin curts i mocassins sense mitjons és senzillament intolerable.
20: Després d'aquest programa també hauràs comprovat que hi ha molta divergència de temperatura, vull dir, perquè hi ha molta noia cisada i la Dulceida va amb un abric de pell. Sí, pelut, que fot un fred, deu fotre un fred, que pele.
15: Ara, des de TV3, em puntualitzen que només els presentadors d'esports van amb americana i samarreta. Sí. Els d'informatius no van amb samarreta, van amb camisa.
20: És que, clar, abans de donar una notícia a l'informatiu líder de la ràdio a Catalunya, crec que s'hauria de contrastar. Clar, no es pot contrastar en directe.
15: No saps com et dic. Jo crec que després d'això hem d'explorar aquest nou format, aquest nou format, consultori,
20: Jo crec que podem fer una careta.
15: No para,
20: Jo crec que si fem una sintonia, una careta, trobarem patrocinador segur, perquè veig que no està arribat.
19: Tecnocasa,
20: des de lo de Bacus.
15: No, no, de moment hem perdut Tecnocasa i
20: la Més on Sí,
15: sí. Sí, sí.
6: Ni cases, ni que l'any que ve hi haurà consultori i no hi ha...
20: Ikea també. Ho vam perdre.
15: Anem perdent anunciants més que no pas guanyant malament.
20: Perquè vaig dir jo que tots els mobles medien mig centímetre més del que tocava, que és veritat.
15: No?
20: Que
15: dius,
20: que aquí mig centímetre més hagués quedat la pateta millor. Però jo crec que això. I aleshores, que truquen als amics d'ell, no cal ni que truquen a la ràdio, que li envien al mòbil, a ell. Tu me'ls llegeixes,
15: telèfon,
20: tu me'ls fas de la Mònica t'arribes...
15: Ja, i vaig llegint-te...
20: I jo faig els Ius. Bueno, els Ius no, pobre. Els Ius no feia els Sants. No, bueno, el que sigui.
15: Molt bé.
20: El que toqui...
15: No he acabat d'entendre, li hem de donar un parell de voltes a la secció, en tot
20: això
15: cas.
20: Això parleu amb l'equip.
15: Gràcies a tota l'audiència que ha contribuït amb missatges.
20: Jo crec que no he dit res, no? Ara, no sé si me l'acabaré jo, aquest programa. Sí, com s'acaba, com s'acaba?
17: Acaba... que hi ha crec que hi ha un parell de parelles que són juntes i les altres em sembla que opten per marxar per separat.
20: I la IA què els hi diu?
17: N'hi ha dos que em sembla que la IA els hi diu que són 100% compatibles.
20: Ah, sí? Ah,
17: i n'hi ha uns d'aquests que sí que marxen junts i uns altres que decideixen que no.
20: O sigui, que s'han escollit ells que s'han agradat i a més l'algoritme tenia raó.
17: I n'hi ha alguns que l'algoritme podríem dir que no té raó però decideixen marxar junts igual. Em sembla que per això no ha anat bé. Que
6: és que... Ara vaig a fer-te un spoiler, no. Oriol, i sis mesos després els que marxen junts continuen junts.
17: Això està molt bé. És que fan molt bona parella.
20: Bueno, també només són 6 mesos.
15: Han estrinxat a la gent que vulgui mirar-ho i que li acabes de fer un spoiler endavant.
6: Ja ho he dit, que farà un spoiler.
15: Està bé, ho deixarem aquí, és que és tardíssim.
20: No, és que és tardíssim, però és que vull dir... Però avui, ja t'ho dic, i fixa't tu, que quina tonteria, que avui que ho he preparat...
15: No, però ja ha sigut una anàlisi.
17: Déu-n'hi-do, has parlat dels sofàs, de l'outfit de la gent.
15: Molt bé.
19: És que com que no va tenir programa aquesta setmana, tenia temps.
15: Veus, deu ser això.
20: Però cojones, si el vaig fer igual, el que passa que no el va tirar. Sí, home, ho van dir a les 4 de la tarda, no?
15: Santi Villas, gràcies.
20: Me'n vaig. Escolta, fem això.
15: I aquí ara m'envien una foto d'un presentador ara mateix de la BBC que va amb americana i samarreta.
20: A veure...
15: Aquí ho tens.
19: És que ni la BBC...
15: Estem a la BBC. Ja res és el que era.
20: Bueno, un presentador de la BBC.
19: Sempre es quedarà
20: fascinant. Bueno, però és un presentador de BBC. Torno a repetir, no el fill de l'Ariete de la informació a Catalunya que es va graduar aquesta tarda. És que jo trobo que a casa vostra...
15: Després et dono el telèfon i li dius...
20: Bueno, ja li dic per la rat, no? Posa't una camisa del papa.
15: Gràcies. Santi, gràcies. Bona tarda. Una pausa i entrem en matèria, en temes seriosos. Tot i que no seran tan sucosos com aquest.
3: Catalunya migdia.
21: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
22: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades bullon de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
23: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
22: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
23: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
24: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
25: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olga. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
26: Molt bé.
25: Arribarem a tot?
26: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
27: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
4: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Catalunya migdia.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
9: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
11: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
15: Passen 2 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Oriol Marc, la Mònica Sabata i el Joan López Alegre. El dia en què hem sentit una defensa sense fissures de Pedro Sánchez, del seu antecessor, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, i diu Pedro Sánchez que res d'avançar eleccions. El PSOE va quedar ahir colpit quan es va saber que el jutge citava Zapatero com a investigat en la causa per esclarir el rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero ara està investigat per tràfic d'influències i per organització criminal, però després de llegir la interlocutòria del jutge de l'Audiència Nacional, els socialistes creuen que no hi ha indicis ferms de conducta delictiva. Però més enllà dels fets, que puguin ser delictius o no, també hi ha la sospita de comportament indegut que pesa sobre un dels pilars del socialisme sobre els quals s'arrepenja Pedro Sánchez. Avui el president del govern espanyol ha defensat sense embuts Zapatero a la sessió de control del Congrés dels Diputats, on el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntat que Sánchez estaria darrere de la trama suposadament corrupta que, segons el jutge, liderava Zapatero.
28: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
29: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
15: Una vegada més, el Partit Popular demana eleccions anticipades. Sánchez respon, però, que seran quan toquen.
28: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
15: El que sí que s'ha notat és una certa marcar distàncies, podríem dir, dels socis de la investidura de Pedro Sánchez. Han expressat alguns dubtes. Sentim, per exemple, Ione Belarra, de Podem, Gabriel Rufián, d'Esquerra, o Enrique Santiago, d'Esquerra Unida.
30: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
31: Si esto es verdad, es una mierda.
32: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
15: No sé com ho veieu tot plegat, és un altre cop a un altre dels col·laboradors més pròxims de Pedro Sánchez. Ja li va passar amb José Luis Ábalos, li ha passat amb Santos Cerdán i ara amb José Luis Rodríguez Zapatero, que no tenia un càrrec orgànic al PSOE, però clarament era un dels principals valedors de Pedro Sánchez, és un dels principals valedors de Pedro Sánchez al PSOE.
17: I tant, i de fet, la campanya del 2023 en bona mesura la remunta Zapatero, i quan la cosa es posa especialment lletja amb Junts, quan la taula de diàleg internacional no funciona, Sánchez fa que s'impliqui Zapatero i la cosa millora una mica abans d'empitjorar del tot i que s'acabés aquesta taula de diàleg que dèiem. A mi m'ha sorprès el to tan contundent de Pedro Sánchez tancant files amb Zapatero, bàsicament perquè la interlocutòria podríem dir que els indicis són prou contundents o, si més no, prou lletjos com per mantenir una distància prudent. També el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha tancat files amb ell, que és i aquesta vegada és veritat que encara ningú s'està atrevint a dir, més enllà de segurament Gabriel Rufián o gent que confia més en el PSOE a vegades que en el seu propi partit. Ningú està criticant els jutges, no és el mateix el jutge
15: Ahir,
17: Pena.
15: Ahir, les primeres reaccions del PSOE, es va parlar algú de lawfare, però un cop llegida la interlocutòria, ja la paraula lawfare Twitter no ha aparegut.
0: El no pararan inicial...
15: Avui ja hi havia un punt d'una certa preocupació perquè consideren que la interlocutòria està molt ben argumentada, està molt ben escrita. És veritat que tots els missatges que apareixen no són de Zapatero, són de gent que fa referència a Zapatero, i ara falta saber què és el que va respondre l'expresident en espanyol. Però sí que és veritat que hi ha hagut una moderació en la crítica, diguem-ne, del PSOE al jutge, que ahir va semblar que entraven més en tromba, i avui, un cop llegida la interlocutòria, han frenat una mica.
17: Això mateix, per la querella ve d'anticorrupció, no ve de manos límpies, com ha passat en altres casos. No és el jutge Peinado qui instrueix aquesta causa, que sí que és veritat que se li veuen més les costures, i, per tant, m'ha sorprès, tenint en compte la contundència de la interlocutòria, la contundència, valgui la redundància, de Pedro Sánchez, defensant-ho. També és veritat que tampoc devia tenir molta opció, i també és veritat que recordo una mica el cas de Santos Cerdán, que tothom deia, això no pot ser, això és l'ofer, això algú s'ho està inventant. Tots recordem aquella imatge icònica de Santos Cerdán consultant l'informe aquell famós de la UCO en directe al Congrés dels Diputats, i després tothom, evidentment, se'n va apartar, perquè són persones, també hi ha valors que han estat a presó. Per tant, ja veurem com acaba, i veurem també quina és la declaració, quin tipus de defensa opta a Zapatero, en la mesura que la frontera, i això és una cosa que si parles amb advocats doncs ho veu una mica tot, quina és la frontera que hi ha entre fer de lobby i el tràfic d'influències, que en aquest estat podríem dir que no sempre està ben delimitada.
0: A veure, el primer és molt curiós, la intervenció de Sánchez avui a la sessió de control, perquè, clar, diu que les eleccions s'arriben a través dels vots i no per camins més curts, i ho diu ell, que es va convertir en president de govern, l'únic cas de la història, amb una moció de censura i amb el vot del PNB poques hores més tard que el mateix PNB hagués votat el pressupost del Partit Popular. Per tant, aquí hi ha una contradicció. Però dit això, més enllà de tot el que ja s'ha dit en aquestes hores, jo crec que els elements més preocupants pel PSOE són que el que ara s'intueix és que allà hi havia una lluita de poder en aquells moments entre Ábalos i Rodríguez Zapatero, que Ábalos i Rodríguez Zapatero se sap ara que van discutir i que Ábalos es va negar el rescat de Plus Ultra, que ara ens podem plantejar si Ábalos va sortir del govern per als problemes de la seva vida personal o si va sortir per pressió política. I una altra pregunta que ens hem de fer, que jo crec que no és una pregunta menor, és fins a quin punt els presumptes negocis personals, legítims o no legítims, de Rodríguez Zapatero han condicionat la política exterior espanyola al llarg d'aquests anys en temes clau com són la relació amb Venezuela, la relació amb Xina, els contractes que han hagut després i la influència de, per exemple, Huawei a la tecnologia espanyola, i si efectivament hi ha hagut o no una privatització dels interessos d'Espanya com a país en relació a la seva política exterior. Perquè si aquesta investigació avança com avui ja li donava una certa credibilitat al propi Rufián o la gent de Podem, és exactament en el que estaríem. O sigui, amb un canvi d'estratègia, perquè hem de recordar que Sánchez primer estava en Guaidó, qualificava Venezuela de dictadura, i és a partir de la sortida d'Ábalos i de la guanyada d'influència de Rodríguez Zapatero en el govern en el que hi ha un canvi de paradigma a la política exterior espanyola, i això falta saber si no era a canvi de que algú aquí estigués fent negoci.
3: Jo diria que Sánchez avui no podia fer res més que tancar files. És a dir, al voltant de Sánchez és evident que estan caient molts missils, no? Cerdán i companyia, la dona i el germà, i avui Zapatero, però crec que és evident que la dona i el germà li toquen per temes personals, però a nivell de la importància política pel que representa Zapatero com a referent, Sánchez no pot fer res més al Congrés que tancar files, i més en una sessió de control. Sembla evident, i jo no m'he llegit les 80 pàgines de la interlocutòria, però sembla evident que una cosa, que una investigació que ve de fora dels Estats Units, em sembla recordar, i que l'agafa anticorrupció, alguna cosa ha de tenir. És a dir, la gravetat de la cosa sembla que hi és. Després veurem, i posem la presumpció d'innocència per damunt de tot, veurem amb la declaració de Zapatero del dia 2 de juny i com segueixi la investigació, que es confirma i que no es confirma. Però en tot cas, és evident que hi ha 53 milions d'euros descontrolats, no? Que sembla que només n'hi ha dos de controlats i que se sap per on han passat. Sembla que s'han fet, o que es dibuixen negocis en països amb què segurament no caldria fer negocis, perquè són poc països poc polits per fer-hi negocis, o que pots tenir algun problema. I també sembla evident, pel que deien ahir del jutge, no? A diferència del jutge que porta el cas de la dona, sembla que aquest jutge és molt més endreçat i polític, i que, per tant, doncs, no sembla que hi hagi d'haver cap anada de l'olla per part de la judicatura. Clar, aquí jo crec que es plantegen dos debats interessants, no? Una, quina és la línia fina entre la diplomàcia corporativa i el tràfic d'influències, perquè al final és una línia molt fina, i perquè en aquest, ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol, el lobbisme no està regulat, i per tant aquí hauríem de veure si aquest és un debat que s'ha de fer i s'ha de regular. I l'altra cosa és, i va per Zapatero i va per qualsevol persona que hagi, diguem-ne, estat assenyalat i després pugui esdevenir innocent si així es demostra. Com es restitueix a qualsevol persona que ha estat investigada o imputada, com es deia abans, la seva vida quan, si al final ets innocent, ja tant, no?, sotmès a tota la pressió que això indica. Jo crec que aquests són dos debats. A França, per exemple, això està regulat, aquí no tampoc està regulat, i hem vist casos de corrupció, però també doncs hem vist casos de persones que se'ls ha acusat d'assetjament sexual i que després han esdevingut, han resultat ser innocents, però en canvi ja han passat tota la pena de sortir als mitjans i de...
0: Però és que a veure, clar, diu Sánchez, presumpció d'innocència tota. Sí, clar.
3: Bueno, com a qualsevol persona.
0: Per tothom. O sigui,
3: això, pinta malament,
0: això,
3: Joan?
0: Això faltaria més, però és que aquí no estem parlant d'un tema, aquí no estem parlant d'un tema de lobbisme. Un tema de lobbisme és Foment del Treball, PIMEC o qualsevol organització, un sindicat, qui sigui, parla amb el govern perquè s'està tramitant una llei i tu pretens que en aquella llei hi hagi un article o una normativa que pugui afavorir els teus interessos corporatius. Això és absolutament legítim. Aquí estem parlant d'una altra cosa, Aquí estem parlant d'un senyor que presumptament intervé perquè una empresa que té en aquells moments un avió i que representa el 0,0...
15: Una propietat i dos llogats.
0: Sí, sí, però en aquells moments operava amb un avió i que representava el 0,0003% del tràfic aeri espanyol, vale, i que facturava 53 milions d'euros. Resulta que aconsegueix, número 1, que se li condoni un deute amb la Seguretat Social de 200.000 euros. Jo insto, en aquest xat que tens tu tan actiu, que qualsevol petit empresari que hagi intentat mai aconseguir una condonació d'un deute per part de la Seguretat Social, que ens expliqui si ho ha aconseguit o el que li ha costat. Primer element. Segona, que aquesta empresa, que ni era estratègica ni era clau, perquè això només era Europa, era Europa, és una macroempresa que controla gran part del tràfic aeri amb Amèrica Llatina, amb el Carib, que és clau en la indústria turística espanyola i on les coses podrien fer bé o malament, però que té un sentit. En aquest cas no tenia cap sentit. I aquesta gent resulta que aconsegueix una ajuda pública quan ja era una empresa reconegudament en pèrdues, i aquests diners, segons sembla, s'acaben blanquejant amb la dictadura chavista veneçolana, i a sobre també, tot presumptament, l'expresident del govern, a canvi d'aconseguir aquesta ajuda, a la que acaba amb una baralla amb el ministre de Transports, que s'ha reconegut públicament, que s'ha explicat la bronca que tenen, i que un acaba sortint del govern per això, o no només per això, però en tot cas també per això, vale, acaba cobrant una comissió de l'1%.
3: Ja, o sigui, això, Joan, no és, perdona, això no és lobbisme. Si la pregunta és...
0: Això no és lobbisme.
3: Sí, però, si la pregunta
0: això és
3: que
0: tràfic
3: estàs fent,
0: d'influències, però, aprofitant, Joan, la teva, si la, condició si d'expresident del
3: govern. Si la pregunta
0: govern
3: que estàs fent és... S'hauria d'haver rescatat a la companyia? La meva resposta és crec que no.
0: Home,
3: no,
0: i si tu no tens un individu del nivell d'influència i l'agenda telefònica de Rodríguez Zapatero, és evident que una empresa de 53 milions d'euros no accedeix a aquestes ajudes amb aquesta velocitat. Això
3: ja,
0: és
3: però la realitat a la vida en general és que quan tu marxes d'un lloc, sigui el Congreso de los Diputados, sigui Foment del Treball, o sigui Catalunya Ràdio, o sigui qualsevol empresa privada, tu no esborres els teus contactes del telèfon.
0: No,
3: és a dir, els contactes els tens. I al final... en general a la vida es valora també els contactes que tu portes a dins del teu telèfon. Per tant,
0: però
3: entre això i la corrupció hi ha una línia fina. Home,
0: no vull polemitzar amb tu, però defina res.
3: No, fes-ho. O sigui,
0: sobre què és que una persona tingui el telèfon d'una altra o que tu tan aprofitis de la teva condició de persona propera al president del govern, com és Rodríguez Zapatero, que és, ell ho diu, és el seu mentor, la senyora Montero va dir, jo vull ser com aquest senyor, va dir fa 5 dies, quan deixi de ser presidenta de la Junta, que no ho ha sigut, i que tu tan aprofitis d'això per fer negoci, i els demés posem els diners, això no és lobby, això és tràfic d'influències, és corrupció.
15: Doncs veurem, de moment tenim aquest informe, petició per tal que doni explicacions, i veurem si en algun moment també sabem les respostes de Rodríguez Zapatero a aquests missatges que efectivament ahir vam conèixer, que demostren un nivell de peticions realment molt, molt elevat, i ara caldria saber si ell va accedir a tot o no, i si tenim aquestes respostes. Veurem els pròxims si això continua evolucionant o no. Queden 14 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida volem recuperar un altre tema que ens va esclatar ahir en directe i que ens va deixar molt mal cos, com sempre que passa un fet luctuós com aquest.
6: Catalunya migdia.
10: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
12: Parella, tots podem venir.
10: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona. Ocasión
13: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya migdia.
2: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
4: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
6: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
5: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
6: I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
5: El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
0: Catalunya migdia.
7: Tot costa.
8: La temporada del 10.
9: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
10: Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
9: 10 temporades ja.
11: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Per molts anys i que en feu molts més.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
12: D'aquí a 10 minuts seran les 4 de la tarda, som al Catalunya migdia. Ahir, just a aquesta hora, vam saber que un home havia assassinat la seva exparella al mig del carrer a Figueres. És el tercer assassinat masclista aquest any 2026. Figueres va quedar commocionada pel cas. La víctima, una dona de 33 anys, l'Èrica, va rebre diverses ganivetades al mig del carrer. L'autor del crim, un home de 48 anys, també veí de Figueres, el van detenir al mateix lloc dels fets. Es dona el cas que aquest home havia estat condemnat dilluns a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. I en la sentència de conformitat se li va imposar un ordre d'allunyament de 250 metres i la prohibició de comunicar-se amb ella durant un any i 4 mesos. Hores després de la condemna, però, el van tornar a detenir per haver violat l'ordre d'allunyament i haver lesionat una altra vegada la víctima. El jutge va citar la víctima perquè el metge forense li fes una exploració, no s'hi va presentar i arran d'això el detingut va quedar en llibertat i poques hores després va cometre l'assassinat. Volem parlar amb la Laia Serra, és advocada penalista, experta en feminicidis. Laia, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: La pregunta que ens fem tots quan sabem tot això és com pot ser que passin aquestes coses, que vagi davant del jutge, que quedi en llibertat i que unes hores després mati la seva exparella, qui ja havia d'una banda agredit i de l'altra trencat aquesta ordre d'allunyament.
13: Efectivament, això genera consternació i preocupació i no és per menys. Si nosaltres analitzem les dades, no, públiques que publica regularment la delegació del govern, veurem que els processos judicials en què hi ha feminicidi, resultat de mort, en què hi ha denúncies prèvies, a vegades vàries denúncies prèvies o fins i tot peticions de mesures de protecció, són un percentatge bastant elevat. Dit això, fer judicis sobre el cas concret sempre és complexa perquè sempre manquen dades i manca context. El que és cert és que si després d'una conformitat, és a dir, d'haver acceptat, no, la responsabilitat per exercir violència, es trenca una ordre de protecció i, a més, hi ha una nova agressió, això

0: no, de protecció es respecten, exerceixen, no, aquesta funció preventiva i protectora, però a vegades fallen. La problemàtica que tenim aquí és no només arran del cas concret, sinó un dèficit en realitat estructural de mitjans, de formació en molts casos, i els indicadors de risc i l'atenció que es pot prestar, l'avaluació individual del cas que es pot prestar a cada supòsit, depenen d'aquests factors estructurals, no només del o de la professional concreta d'un o d'un altre jutjat.
1: En aquest cas concret, l'agressor era un conegut per la policia, havia estat a la presó, tenia molts antecedents per violència masclista, apunten fonts coneixedores del cas. No es pot fer res més? O sigui, només se li pot decretar un ordre d'allunyament?
0: Bé, el cas, en les dades, no, que m'indica vostè ara sobre antecedents previs, les desconeixia. Certament això s'hagués hagut de tenir en compte a nivell de risc. La qüestió és, les ordres de protecció s'adopten en un cas concret, i en aquest cas concret, efectivament, no només hi ha la declaració o denúncia de la víctima, sinó que els altres antecedents també consten. Aquí, doncs, s'hagués hagut de tenir en compte una perspectiva més global d'anàlisi, no, avaluació d'aquest risc, i, efectivament, més enllà de les ordres de protecció que poden comportar prohibició d'acostament i de comunicació, també es poden adoptar altres tipus de mesures, com la prohibició de residir en un determinat municipi, o en casos extrems, quan s'aprecia un risc realment intens de cara a la protecció de la víctima, es pot acordar una presó provisional, certament. De totes maneres, insisteixo, des de fora a vegades és complex entendre fins on arriben els recursos legals, perquè les ordres de protecció i la seva intensitat, diguem-ne, depenen també de la denúncia específica i del cas concret que ha estat denunciat.
1: El risc és que les dones perdin la confiança en el sistema i diguin no serveix de res denunciar, no serveix de res posar èmfasi en la meva situació perquè no, el sistema no serà capaç de defensar-me, de protegir-me?
0: Aquesta és una percepció molt extensa i tots els operadors jurídics i també l'advocacia treballem per intentar revertir aquesta situació i generar confiança en el sistema. Però cada cop que esclata un cas com aquest, evidentment, diguem-ne, la propagació de la desconfiança general és molt extensa i el boca a boca funciona. Vull dir, en realitat, més que la informació que puguin consultar les víctimes, al final moltes d'elles prenen decisions en base a aquest estat d'opinió general o fins i tot, com deia, el boca a boca amb veïnes, conegudes, amigues que han experimentat situacions més o menys similars a nivell de desprotecció.
1: I en un cas així es pot personalitzar la culpa, entre cometes? És a dir, es pot dir si és culpa, no sé si és de la policia, si és del jutge, si, o hem de parlar del sistema en general, que moltes vegades la gent diu, no, parleu del sistema per tapar la responsabilitat d'algú.
0: Quan hi ha una situació així, més enllà de la responsabilitat de l'agressor, que hi haurà evidentment un procés judicial, en aquest cas els feminicidis, és a dir, homicidis i assassinats per raons de gènere, jutgen per un tribunal del jurat, hi ha també la possibilitat de que els familiars dirigeixin una acció de reclamació patrimonial contra l'administració. Aquesta administració és genèrica, aquí intervenen, com he dit abans, diferents ens, no? No només cossos policials, fiscalia, medicina forense, judicatura, funcionariat, és a dir, els operadors jurídics són diversos, però sí, s'hauria d'analitzar fins quin punt en aquest cas concret la judicatura, en aquest cas, que és qui determina aquesta mesura de protecció, hagués tingut les eines, no? I hagués tingut els elements necessaris per veure si aquella mesura protectora era adequada, i a partir d'aquí els cossos policials són els encarregats de vetllar pel compliment i de prestar aquesta assistència i seguiment a les ordres que es dicten.
1: És la Laia Serres, advocada penalista experta en feminicidis. Gràcies per acompanyar-nos, Laia. Bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: No sé com ho veieu, però és un d'aquells casos que et fan dubtar de tot, del sistema, de la manera com afrontem aquests casos, i entens que hi hagi moltes dones que pensin que no està preparat el sistema com per defensar-les o per protegir-les.
2: Totalment, i la Laia Serres explica perfectament bé, i és un gust sentir-la parlant d'aquests temes, però la veritat és que costa molt d'entendre com aquesta persona que hi va matar la seva exparella estava en llibertat en el moment dels fets. Fa la sensació que la justícia a vegades no funciona i no tot té per què dependre de quin grau d'intensitat té la denúncia de la persona que en aquest cas patia maltractament i estava amenaçada, perquè moltes vegades quan tu ets una dona maltractada o estàs perseguida per la teva exparella, a vegades denunciar no és tan senzill. La gent sempre diu, denuncia, denuncia, bueno, molt bé, tot el que tu vulguis, però ets una persona que està patint una situació complicadíssima i a vegades el fet de denunciar pot enervar a la persona que tu t'està perseguint i que és la teva maltractadora. I per tant, crec que hi hauria d'haver algun

0: mecanisme extra, si més no, jo entenc que hi ha presumpció d'innocència, que la gent té dret a segones i a terceres oportunitats, però la gent també té dret a viure, i en aquest cas el dret a viure d'aquesta dona ha estat vulnerat de manera fatal, d'una manera que el sistema hauria d'haver absorbit d'una altra manera.
1: Però jo crec que la societat aquí tenim una responsabilitat i les autoritats evident, perquè a vegades un delinqüent d'aquestes característiques pot anar-se'n a viure a l'altra punta del món, a l'altra punta del país, li pots perdre el rastre, però el que ha succeït en un lloc on tampoc és una gran ciutat, és una ciutat important, però no és una gran ciutat, tothom es coneix, i per tant les mesures de prevenció i de protecció de la víctima clarament han fallat, i això per tant té responsables. No vol per res que hi hagi un protocol, unes normes clares, i després no s'apliquen.
2: Sense que serveixi de precedent, estic d'acord amb en Joan. Han fallat estrepitosament. No és que hagin fallat, és que han fallat estrepitosament, i crec que planteja debats que hauríem de tenir molt seriosament. Ara estava buscant les dades. Les persones que ja han estat denunciats per violència de gènere i que ja s'està fent un seguiment, és tan fàcil com posar-los una polsareta i els segueixin. A Catalunya només funcionen 80 polsaretes. I quan parles amb advocats i advocades experts en violència de gènere, diuen que la dificultat perquè a algú se li posi una polsareta és extrema. A l'estat espanyol només hi ha 4.500. Aleshores, és un mecanisme tan fàcil com aquest, doncs la judicatura, no?, o de qui sigui la responsabilitat, haurien d'insistir en posar mesures que realment permetin aquest seguiment de persones que doncs ja han agredit en altres ocasions. A mi no em sembla tan difícil, la veritat, i potser ens estalviaríem víctimes com la d'ahir, que em sembla com...
1: Només vull dir que costa d'entendre què feia aquesta persona al carrer que ja havia comès aquesta mena de delicte.
3: No, i a més a més quan dilluns estava dant del jutge. És que no és que ho cometés fa 8 mesos o fa 2 anys.
2: És que estem parlant de 24 hores.
3: I és evident que el sistema ha fallat estrepitosament i que per tant s'ha de revisar perquè casos així no et puguin tornar a passar. Oriol Marc, Mònica Sabata, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Que
0: vagi molt bé.
3: Queden 30 segons per arribar a les 4. 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, 30 segons per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.

0: El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.
1: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
2: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
3: Bon dia, oients de Som Terra. Com ja us he anat contant al llarg del curs, hi ha una part molt important de la formació del nostre alumnat que no es fa al mateix centre. Aquesta part es fa a l'empresa. I aquest és un mòdul obligatori pels nostres alumnes, és una assignatura obligatòria. I des de ja fa un temps es fa en format dual. Això vol dir que per tenir la seva certificació final han d'haver passat unes hores fent pràctiques reals en una empresa real. L'estada a l'empresa pot tenir dues modalitats. Dual general, que són unes 500 hores, o dual intensiva, que són 1.000 hores. En tots dos casos, l'alumne té un tutor a l'escola i un tutor a l'empresa. I normalment l'empresa se selecciona tenint en compte el currículum del cicle formatiu, és a dir, es contacten empreses que tenen relació amb el nostre sector, però a més sempre es té en compte els interessos de l'alumnat i la seva futura ocupació. Ara ja, al mes de maig, en aquesta època de l'any, ja tenim gairebé preparada tota la documentació i les empreses també estan preparades on el nostre alumnat anirà a fer les pràctiques. Les empreses són variades, van des de granges fins a finques fruiteres o empreses que conreen cereals, comercialitzadores de productes fitosanitaris o fertilitzants, empreses de serveis a tercers o, per exemple, viveristes. Totes aquelles empreses que poden oferir una pràctica interessant per a completar la formació. Cas especial és el dels alumnes que fan les pràctiques a l'estranger. Aquests alumnes són escollits i han de complir uns requisits especials per poder accedir-hi. Enguany, uns quants alumnes van a Finlàndia, concretament a treballar en una granja de vaques de llet. Els primers dies, però, van acompanyats per un professor del centre i així aprofiten per visitar centres d'interès a Helsinki, mercats de pagesos o institucions relacionades amb l'agricultura. Després, es traslladen a l'escola agrària que està a Ivinka i que és el nostre partner. La mateixa escola els allotja en una casa rural que està ubicada en un resort pròxim a l'escola, on hi poden anar famílies el cap de setmana a visitar una granja d'estruços que hi ha molt a prop. I la mateixa escola finesa deixa bicicletes als nostres alumnes per traslladar-se a la granja de vaques on faran les pràctiques durant el mes que passaran a Finlàndia. Comença, doncs, el compte enrere, perquè ja els queda molt poc per marxar tots cap a les seves destinacions i les seves estades, que desitgem els siguin molt profitoses, perquè aquestes experiències es recorden tota la vida. Fins a la pròxima!
1: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
4: Avui conversa slow de nou al Som Terra amb el Néstor Serra Domènech. El coneixeu, és el coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos i amb ell ens actualitzem de les notícies al camp. Néstor, benvingut de nou.
5: Bon dia.
4: Com anem?
5: Anem fent.
4: Anem fent?
5: Sí, sí.
4: Oi, oi, oi, no veig gaire optimisme.
5: No sé.
4: Què passa?
5: Bueno, bé, tot bé. Tot bé dins del que cap, aquesta setmana Pedregat. ha plogut, el cereal va bé, però, bueno, el que va bé per una cosa va malament per l'altra. Les pedregades anaven barrejades amb aigua, però sort de les finques que tenen antixarxes.
6: Antixarxa, sinó, ho ha salvat,
5: sí,
6: oi?
5: Sí, perquè hi va haver rotlles que va caure molt i ho va fer. El que diem, que el canvi climàtic està aquí, o les inclemències meteorològiques cada vegada són més greus, més puntuals, no? més espaiades. Enguany ha començat la primera pedregada, però ha sigut el dia 12 de maig, l'any passat va ser el dia 9 d'abril.
6: Sí, va ser abans, vale? Fins i tot, no?
5: Lo d'enguany no és estrany, no? Recordo...
6: Home,
5: que
6: no és estrany
5: 4...
6: dels últims anys.
5: No és estrany dels últims anys, però
6: perquè
5: bueno...
6: Perquè quan nosaltres érem petits, Néstor, sí que era estrany que pedregués a l'agost.
5: A l'agost, clar, les pedregades són a l'agost. Bueno, el que diem, no? Les ajudes a les inclemències climàtiques o al canvi climàtic, que estan tan demanades, tan sol·licitades, a veure si surten d'una vegada... o si surten, si es donen, i no, és el que hi ha.
6: Parlem d'aquests sistemes, o sigui, han hagut les primeres pedregades, els que han tingut aquest sistema de xarxes antipedra han pogut salvar,
5: sí.
6: Doncs, de moment, la collita, perquè ara és un moment en què ja està el fruit bastant format,
5: sí, sí.
6: I una pedregada seria catastròfic, no?
5: Sí, sí, no, és que ara cau, no es nota... Però amb això, que els danys no se poden avaluar perquè no es nota, no? No es nota, perquè pot ser, però quan serà gran, aquest dany pot cicatritzar bé o pot deixar una merma que, bueno, pot deixar una taca que allò serà una merma a l'hora de collir, serà segones o serà terceres.
6: Aquí hi ha molts temes. De fet, primer, anem a per les xarxes. No. Per què és important tenir-les? Si hi ha algun altre sistema antipedres, jo el desconec. I parla'ns una mica de com funcionen aquests sistemes de xarxes i el cost, perquè sempre parlem del cost, però no sabem ben bé quant costa això.
5: El cost de les xarxes antipedra, de les malles, vale? Se compta uns 25, de 25 a 30.000 euros hectàrea. Com funciona? Són les xarxes que protegeixen l'arbre i entre el que diem lo renc, no? Uh-huh. Entre arbre i arbre, doncs ja hi ha unes canals, bueno, unes canals que no estan lligades i allí per allí cau la pedra quan hi ha molt volum de pedra. Així funciona. Vull dir, no té cap més secret. Vull dir, això es va pensar a Itàlia fa 30 anys o així, quan vaig anar a visitar algunes finques a Itàlia. Hòstia, què són aquestes? I al davall d'aquestes xarxes hi havia kiwis. Els kiwis necessiten una ombra, diu, i ells van detectar, els països italians van detectar, hòstia, mira, a part, quan pedregué, què no fan? I ho van anar implementant als altres cultius fructícols. Funciona, sí. Lo que passa és que és molt car. Clar, el muntatge, 25.000 euros d'hectàrea, és molt car. ¿Vale? Però també és car lo seguro i tampoc l'agroseguro, ¿vale? Uh-huh. I tampoc no t'assegura el 100% de la collita i això. Quan fas una finca que l'has de fer nova i tot això, ja ho has de fer, ja has de comptar amb les xarxes antipedra.
6: Per això diem, no?, que sovint ja sou empresaris agraris.
5: Sí, sí,
6: el pagès és un empresari agrari,
5: sí.
6: Que ha de pensar bé. Hi ha ajudes per posar xarxes antipedra?
5: Hi ha ajudes, s'han demanat ajudes. Ara no em facis dir com està lo de les ajudes, però lo més calent està en l'aigüera. Jo no sé si estan ja convocades o no, si va al com se'n diu, hòstia, no m'ha...
6: El què? Fons europeus?
5: No, fons europeus. Al pla d'explotació, ¿vale?
6: Al
5: pla global d'explotació, uh-huh. Tot això entre. Clar, però aquí has de ser... Aquí hi ha unes limitacions que nosaltres també com a organització agrària ho demanem, no? Que no s'hi pot acollir tothom amb aquest... Vull dir, un gran
6: tenidor, per exemple, que...
5: Sí, vull dir, que si pagesos professionals.
6: Pagesos professionals.
5: Vale? I fins aquí parlem.
6: A veure si ens dona temps, perquè vull preguntar-te això dels Emirats Àrabs, que tu deus estar al cas, i tot, bueno, el que han arribat, sí, a comprar a la zona de Fondarella, això, sí. És cert?
5: Això fa molt temps que es va parlar. A mi amb aquesta notícia, quan m'arriba, m'arriba des de Tenerife.
6: Tenerife. Però una companya que... Posa'm antecedents, explica-la, sisplau.
5: Aquesta notícia m'arriba el cap de setmana passat. Diu, mira, que hi ha això, que hi ha los d'Emiratos Árabes, que... Dic, bueno, això fa molt temps que estan aquí.
6: Que han comprat moltíssim terreny.
5: Fa molt temps que han...
6: O fals.
5: Fa molt temps que els Emirats allà tenen el seu juguet, són els camells i els cavalls, sí, diguem-ne així, no? El seu entreteniment, i aquestes bastes s'han d'alimentar. I com s'alimenten? Pues s'alimenten amb el fals, no? Ah. El fals deshidratat, aquí el deshidraten i això. Fa molt temps, torno a repetir, fa molts anys, amb aquestes empreses van agafar i van comprar deshidratadores. Què va passar? Va pujar molt el volum. Ara... La notícia és que això va passar i ara és que han comprat terra.
6: Però no? Les deshidratadores d'Ufals les van comprar també aquí?
5: Les deshidratadores, sí. Van,
6: Catalunya,
5: van,
6: a Lleida.
5: Sí, a Lleida. Van apostar, van invertir, no van invertir, van comprar accions, o com ni vulguis dir, a les deshidratadores. I què van fer? Doncs, pues bueno, per naps o per cols, això va
6: funcionar.
5: No va funcionar, va funcionar un temps, però va caure. Lo que hi ha, que fa molt temps que els Emirats Àrabes tenen l'ull ficat a les Terres de Lleida i ja han invertit, l'únic que hi van invertir, quan veuen que no hi guanyen, foten el camp.
6: I què passa amb les terres?
5: Això de les terres, el que no sé si és el que hi has de ser o el que no hi ha de ser.
6: Ah, per tant, això ho deixem així entre cometes, que tampoc
5: jo no
6: volem...
5: Jo no sé el que hi ha de ser, jo no ho sé.
6: De fet, l'altre dia llegia Néstor que la IA, no?, suposadament traurà alguns llocs de treball, però els qui no trauran i els llocs de treball que pujaran seran els que estiguin vinculats amb la creació d'aliments.
5: Sí, però amb això...
6: Que això la IA de moment no farà.
5: Que no ho farà, és el que et dia. Que cada vegada més no es tenen en compte els pagesos. No es tenen en compte perquè són clau amb l'alimentació.
6: Però llavors també hi ha el perill aquest de veure el negoci i que les grans multinacionals hi posin la grapa, que ja també està passant.
5: Però això ja està passant avui dia. Què passarà? Que nos tindran en compte nosaltres, el petit pagès, petit, mitjà pagès, que és el que hi ha aquí a Catalunya, vale, que fem les coses bé, o... Pues què faran? Pues lo que, pues bueno, pues com hi haurà gent que comprarà terra, inversió, però aquesta gent és lo mateix. Quan veuran que no nosaltres podem aguantar perquè nos estimem la terra, però aquesta gent que si té pèrdues agafaran i allí ho deixaran.
6: I tant.
5: Vale? L'altre dia passejava pel Baix Cinca, hi ha finques que estan abandonades. I no són finques d'una hectàrea, eh? Són finques grans i grans esplanades. I estan abandonades. Però, bueno,
6: que hi posaran plaques solars.
5: No ho sé, què hi faran? Jo et dic que estan abandonades, que es veuen l'arbre mort. L'arbre mort és dir, l'arbre abandonat. I són finques grans que algú hi va invertir. Jo no sé si era d'un pagès o d'un inversor. Però un pagès ha d'anar molt malament la cosa perquè s'ho deixi perdre allò.
6: Escolta, també hi ha en fase d'investigació, però que també l'IRTA, per exemple, ja ha estat treballant amb sistemes antipedra que, a més, són plaques solars. És a dir, que poden obrir i tancar, que poden fer ombra i no, però que, a més, poden fer energia. Com ho veus, això? Pot ser una eina de futur?
5: A veure... Hi ha plaques solars que no són opaques, per entendre's, que deixen passar el sol, perquè clar, per a la fruita necessita sol. Algunes necessiten ombra, però totes necessiten poc o molt de sol. Tot en aquesta vida està bé, no? Nosaltres, com a Unió de Pagesos, repetim, tot lo que se perdi. Nosaltres no estem en contra de les energies renovables, però el que estem en contra és que es faci servir sol fèrtil per posar energia renovable. Si això que estudia l'IRTA se pot... podem fer energia renovables i al damunt podem protegir els camps, ole.
6: Fantàstic.
5: Lo que no veiem, allò que diuen, bueno, és que posarem plaques i després al davall podran anar a pasturar les ovelles. Quants ramats queden a cada poble?
6: Ah, aquesta és una altra.
5: Vale? Quants ramats queden a cada poble? Això, aquí no hi entrem.
6: Aquí no hi entrem per què?
5: No, aquí no hi entrem. No hi entrem perquè no n'hi ha de ramats.
6: Ah, perquè no n'hi ha.
5: Clar, això és vendre milongues. Vale? Així posem plaques solars i després a davall podrem posar ramaderia extensiva. On de la ramaderia extensiva? De Lleida. On són? on és? Aquí tota la ramaderia la tenim en granges. Mm-hmm, vale? Sí que hi ha quants ramats, queda quatre ramats en tota la... En tota la diguem, província de Lleida, se podrien comptar els ramats o els pobles de, que queden.
6: Que tenen ovelles.
5: Que queden ovelles. Primer pot ser, incentivem aquesta ramaderia, que és bona pel paisatge, perquè, perquè pels incendis i tot això va de...
6: Encara trobem alguns camins que ens queden parats, perquè passa el ramat de cabres encara, ja, d'ovelles.
5: Sí, però quants...
6: molt pocs pobles, ja, de Segrià, Noguera...
5: Sí, Noguera, sí, sí, vull dir, jo... Sí. Pastors, te'ls podria contar,
6: sí,
5: no?
6: Sí, els podríem contar.
5: El Gerri... A Castelldans, no sé si... Sí, a Castelldans. Sí, a Castelldans, amunt a la... Ara em sortirà el poble, ara...
6: No passa res, sí, que n'hi ha pocs.
5: És clar, cert, és cert. Que és, podríem comptar-los... Clar, primer, incentivem aquesta ramaderia, després diguem, bueno, doncs pues ara pues fem la gent que vulgui, pues així podrien anar a pasturar allà. Clar.
6: I què podem fer nosaltres com a consumidors? Que és que, clar, nosaltres no podem saber si el que comprem és d'una gran extensió, si no ho és, si és una multinacional, si és un pagès petit, si és un pagès mitjà.
5: Primer, si volen comprar de proximitat,
6: sí,
5: és anar amb aquell pastor, preguntar-li on ven la car.
6: Ah, això també.
5: I normalment tots aquests pastors
6: tenen
5: venda directa, perquè és el plus que tenen.
6: I va? La fruita?
5: La fruita... I aquí ja costa més, però hi ha molta gent, ara en aquests moments, aquí al Picat hi ha un noi que està venent.
6: I la carn?
5: La carn, quina carn?
6: Tu ets ramader.
5: Sí, ramader, lo mateix. Per exemple, la carn de corder, tu vaig explicant, sí, no? Vas al pastor i dius, hi ha molts que fan venda directa. Lo boví, hi ha cases aquí, que venen venda directa.
6: I boníssima.
5: No vull dir noms, però tenim... Però tothom ho sap, no? Aviram, costa més difícil.
6: Tu fas aviram.
5: Sí, jo faig aviram. Clar, venem a grans escorxadors, clar. No és el mateix tindre un escorxador, portar un vedell a un escorxador municipal, que ja no en queden.
6: Que ja no en queden,
5: perquè no sé...
6: Canviat el món,
5: eh? Que ja no en queden, clar, com portes un pollastre.
6: No.
5: Si ja no es veuen, si abans la típica polleria que se'n die, no sé com se diu.
6: Ja no en queden, pollastreries.
5: O com n'hi diria, hi havia els pollastres, mireu, si us en recordeu, estaven penjats allí, ja no se'n veuen. Vull dir, tot és proximitat, és mirar la etiqueta, mirar d'allà on ve i mirar allà el que t'agrada i ja està. Vull dir,
6: la etiqueta.
5: S'ha de llegir etiqueta. I en la fruita, lo mateix. Vull dir, en la fruita, lo mateix. Tot menjar que no es posem a la boca, tot ha d'anar etiquetat. Si va etiquetat, sabem l'origen. I si veiem alguna cosa que algunes... com se'n diu? Marques de supermercat se les donen de super...
6: Proximitat
5: i després estan venent poma de fora que no és de Lleida.
6: Per tant, etiquetes.
5: I si hi ha alguna cosa que no es quadre, nosaltres estem oberts, nosaltres hem parlat amb gent. Nosaltres quan marques d'aquí Lleida marques de supermercats, quan hi ha alguna cosa, agafem, no ho fem públic, però parlem directament. Quan algú no arribi, parlem directament. Estem en contacte amb tota aquesta gent. I ells mateixos agafen i ho rectifiquen, al moment ho rectifiquen. Que ho ha posat, clar, hi ha moltes coses. Creiem que no està fet amb maldat, però és que podríem parlar de l'oli, podríem parlar de...
6: Però
5: molt...
6: haurem de fer un altre dia, ja. Néstor, perquè se'ns acaba el temps. Queda pendent verificar, això de...
5: Sí, les etiquetes.
6: Sí.
5: Si volem... I no és comprar de proximitat, sinó proximitat. Què entenem per proximitat, no? En proximitat, doncs, posem Catalunya, posem Espanya, posem Europa. Vull dir, clar. Què anem de dir de proximitat? Jo entenc que proximitat és tot el que tenim més a prop. Perquè no és la manera de produir, sinó perquè podem produir al cantó de casa i ja està.
6: Néstor, gràcies per ser-hi. Néstor Serra Domènech, t'esperem molt aviat. Una abraçada gran.
5: A vosaltres, merci per tot.
2: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
6: Rocío López, benvinguda.
7: Bon dia, Pili.
6: Avui parlem dels precedents del haiku.
7: Sí.
6: Què vol dir això? Quan ens remuntem?
7: Ui, segles, segles, segles, segles, segles atrás, endarrere, no? Lo primer que es va conèixer de la poesia japonesa està recopilat en una obra que es titula Les mil fulles, que és una compilació de poesia japonesa, la més antiga que es coneix, i inclou produccions literàries des de principis del segle XVI fins a mitjans del segle XVII. I bona part dels autors són anònims. I durant aquesta època la influència cultural xinesa és indiscutible i es fa visible en els motius i en l'elegant estil d'escriptura pròpia d'aquest país. O sigui que els principis de la poesia japonesa és poesia xinesa.
6: Vaja.
7: Jo he triat solament tres composicions, perquè si no, clar, n'hi ha tanta cosa que al final... Hi ha un que es diu Katauta, que són tres versos, un de cinc síl·labes, un altre de set i un altre de set. No té cap característica gaire especial. Després té el Sedoka, que és un de cinc, un de set i un de set, i una altra estrofa de cinc, de set i de set. Dues estrofes. Part dels versos estan en forma del diàleg i després hi ha Kireji, que és aquell tall, no?, que sempre havia al tercer vers. Aquesta és la particularitat que tenen, que és com un diàleg, el Sedoka. Després hi ha el Tanka, que aquell ja és molt important.
6: Mm.
7: El Tanka és important, sí. Està composat de cinc versos. Els primers són 5, 7, 5, igual que un haiku, i després s'afegeixen dos versos més de 7 síl·labes cadascú. Aquest servia per transmetre missatges secrets entre amants al principi. Sí. I després, clar, aquests tres primers versos de 5, 7, 5, després van ser els que van derivar en el haku. Bueno, aquests es diuen haku, ja de per si, la primera part del tanka es diu haku, i després ja és quan va derivar al haiku. Van deixar de dir-li tanka per ficar un nom bé, perquè això seria xinès, i van ficar waka per reivindicar-se com a japonesos, perquè, clar, volien una mica independitzar-se, no?, d'aquesta influència tan forta que tenien dels xinesos. Hi va haver molt de temps que es deien waka, no? Però resulta que el poeta, el Siki, que l'hem conegut aquí, perquè hem llegit varios haikus seus, torna a reivindicar el nom de tanka, que era el que havia estat sempre, i donar-li una mica de modernitat al waka, que no els hi acabava de convèncer. Hem parlat de que el tanka, els primers tres versos del tanka formaven un hoku, que un hoku té rima, no té kigo, no té kireji, i més tard evolucionarà en el haiku amb les característiques que nosaltres ja coneixem.
6: Uh-huh.
7: De mètrica, de kireji, de kigo, del haimi, que era l'aroma del haiku, i bueno, i totes aquestes coses que hem explicat durant tots aquests dies que hem estat fent aquest programa, no?
6: I avui ens llegiràs algun tanka?
7: I avui llegirem un tanka d'una poetessa que es diu Inoue Shujo, bueno, Te Shujo, bueno, se pronunciarà com se pronunciarà, ja em perdonareu, del segle XVII, no? I, bueno, ja ho veureu, té cinc versos i lo que hem comentat. I diu així: conviértete en mago, ganso, y a tu vuelta visítala. Encuentra el lugar destinado para su alma que vuela por el cielo.
6: Ay, aquí hi ha el missatge subliminal,
7: voy,
6: no?, dels amants.
7: Claro, sí, les poetesses xineses són molt fortes, molt. La Chiyonia, a vegades, que també hem llegit algun, també és molt profunda. Molt profunda, no és tan simple com,
6: sí, que té mil
7: com
6: plànols.
7: Se descriu la simplicitat del haiku que estem parlant sempre. Sí, és molt potent, molt potent. I després també porto dos del Carles Riba.
6: Ai,
7: un es diu Eugènia i diu així: diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona.
8: Super.
6: Que bonic!
7: I també, aquí també hi ha molts missatges,
8: sí,
7: eh? És que aquí ja, ja, la simplicitat ja t'he dit, aquesta ja és molt subliminal.
6: Ah, que bo, que bo, que bo.
7: I el següent diu, una altra fulla desisteix de la branca. Cada vegada el jardinet ens sembla més gran i que ens oblida. Jo no sé si serà haiku, si serà tanca, però que te fa un efecte, no?, d'impressió i d'emoció tremendo, eh?
6: Tothom se pot emocionar amb un haiku. O no?
7: Jo crec que ja depèn de cadascú, no? No ho sé, però... Jo crec que sí.
6: Jo crec que sí, també.
7: Jo crec que sí.
6: Gràcies. T'esperem la setmana que ve.
7: Moltes gràcies, Pili. Que vagi bé.
9: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. La Generalitat i l'Estat estan reunits a aquesta hora a Madrid per ratificar els acords que hi va tancar el govern amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. Madrid, Paula Bruixots, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Els consellers Dalmau i Romero reunits amb el ministre de Política Territorial des de fa mitja hora en una reunió d'on també n'ha de sortir un acord per a finançar l'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra i arribar als 25.000 agents d'aquí a 4 anys. La reunió valida els acords entre Salvador Illa i Esquerra Republicana per als pressupostos. Avui es donarà llum verd als primers tràmits per a construir la línia de tren orbital finançada pel govern espanyol i també l'impuls a la societat mercantil que ha de supervisar les inversions a Catalunya. La Generalitat també sortirà de aquesta reunió amb més competències sobre la gestió del litoral català. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Notícies a aquesta hora amb Cèlia Forbent, molt pendents d'aquesta concentració que hi ha davant del Departament d'Educació. Quan falta mitja hora perquè comenci aquesta reunió entre el govern i els sindicats d'educació amb l'objectiu de desencallar el conflicte, la reunió arriba amb una nova proposta del govern damunt la taula, concentrar en 3 anys l'augment retributiu, pagar més per fer tutories i 2.400 professionals més pel curs que ve. Barcelona, Maria Costa, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, el sindicat majoritari, la USTEC i també la CGT ja han confirmat que assistiran a la reunió, malgrat consideren que la proposta és insuficient. La USTEC diu que la proposta no se centra en l'augment del salari base i que l'increment dels complements per ser tutor és un premi de consolació. En canvi, a la reunió hi haurà la cadira buida de l'altre sindicat amb més força, professors de secundària, que creu que les mesures són una presa de pèl. La reunió començarà 6:15 i està previst que s'allargui 1 hora i mitja. De moment, a aquesta hora, a les 5, estava previst una concentració de protesta aquí a les portes del departament. Veiem com a màxim una desena de manifestants i també fins ara hi havia presència policial amb tanques per evitar l'accés d'aquests possibles manifestants.
5: Espanya, Itàlia i França reaccionen amb indignació pel tracte degradant els 400 activistes de la flotilla que han aparegut emmanillats i agenollats a Israel en un vídeo del ministre ultra Ben Gavir. Els tres governs han convocat els màxims representants diplomàtics israelians als seus països. En el cas espanyol, el ministre José Luis Álvarez ho ha fet des d'Alemanya, on està de visita. Berlín, Jordi Regàs.
6: Bona tarda. L'abordatge de l'exèrcit d'Israel a la flotilla d'ajuda humanitària de camí cap a Gaza en aigües internacionals és, en paraules del ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, un acte indigne i monstruós. Però encara ha estat pitjor el tracte que han rebut un cop han estat desembarcats. Per aquest motiu, l'estat espanyol ha anunciat que ha demanat excuses públiques a l'estat d'Israel.
7: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel por ese trato absolutamente abominable e inaceptable.
6: El ministre d'Exteriors també ha explicat que dels més de 400 detinguts que s'han desembarcat al port d'Ashdod, 44 són de nacionalitat espanyola. Jordi Regàs, Catalunya Ràdio, Berlín.
2: I a França, una allau de denúncies ha destapat possibles abusos sexuals en llars d'infants de París. La Fiscalia francesa investiga 115 centres educatius de la capital en un cas en què ja s'han suspès almenys 78 treballadors municipals. D'aquests, 31 estarien relacionats amb suposats delictes sexuals. El nou alcalde de París, Emmanuel Gregory, admet que es tracta d'un problema sistemàtic.
8: En primer lloc, això és escandalós i demano disculpes. En segon lloc, no és acceptable i m'asseguraré que això no torni a passar mai més.
9: Et je veillerai à ce que ça ne soit plus jamais.
2: Pintar grafitis en un tren pot comportar ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat aquest matí triplicar la quantia de les sancions. Els comuns, la CUP, hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio dels Comuns i Ivana Martínez Valverde del PSC.
10: A la persona que faci aquesta infracció el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
11: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics.
2: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis. Esports, Sònia Olear, bona tarda.
12: Bona tarda, Txell. El Barça continua treballant de cara a la final femenina de la Champions de dissabte. El tècnic Pere Romeu confia poder disposar de Caroline Graham Hansen, que ja s'entrena amb el grup, i de Paredes, que segueix al marge. Després de 22 anys, l'Arsenal torna a guanyar la Premier League, així després de l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth. A les 9, avui es disputa la final de l'Europa League entre l'Aston Villa anglès i el Friburg alemany. També a les 9, a l'ACB, partit pendent de la 30a jornada a la Laguna Tenerife Penya. A la Champions masculina de Waterpolo, Olympiacos, Atlètic Barcelona, amb els mariners ja classificats per a la Final del Four com a primers de grup. El partit és a 8:45. A les semifinals femenines de la Lliga, avui a les 7, Mataró-Sabadell, primer partit de l'eliminatòria. I a Roland Garros, la blanenca Marina Bàsul s'ha classificat per a la tercera i última fase de la prèvia, després de derrotar la txeca Carolina Pliskova per 2-7-0. També la disputarà la barcelonina Guiomar Maristany, que ha superat l'eslovena Kaja Juvan per un doble 6-4.
1: Fins aquí les notícies.
0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
13: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
14: Bona tarda, són les 5:06. La seu central de la regió d'emergències de l'Alt Pirineu no serà la seu d'Urgell, sinó a Sort. Així ho confirmava ahir la Generalitat. La decisió de descartar el Turgell i ubicar aquest nou organisme al Pallars Sobirà s'ha pres malgrat que els serveis territorials del Departament d'Interior de la regió pirinenca són a la capital Urgell, en què sobre aquesta qüestió la delegada de governar el Pirineu i ara en Sílvia Romero ha dit posteriorment que la localització de la nova unitat operativa s'ha determinat basant-se en criteris tècnics i operatius i que s'ha buscat una ubicació estratègica. També ha dit que havien rebut propostes a molts municipis del Pirineu oferint terrenys. Tot i aquestes explicacions, des de l'Ajuntament de la Seu han expressat avui el seu malestar i afirmen que estan molt enfadats amb la decisió de la Generalitat de descartar la Seu i l'Alt Urgell a l'hora d'ubicar aquesta regió d'emergències. Aquest febrer passat, tant l'Ajuntament de la Seu com el Consell d'Alcaldes van demanar formalment que el govern construís a l'Alt Urgell aquesta nova seu. Entre altres arguments, amb dues institucions defensaven que la Generalitat hauria d'aplicar en aquest cas el mateix criteri i la mateixa lògica que s'ha seguit en el desplegament de tota l'estructura dels importants departaments de salut i educació al Pallars Jussà, on s'ha situat tots els organismes vegarials vinculats a aquests departaments a Tremp, perquè són ja les respectives delegacions pirinenques. En aquest punt, els municipis d'Alt Urgell creuen que s'hauria d'haver tingut en compte el volum d'habitants, tan fixos com de pas, que sumen l'Alt Urgell i Cerdanya, a més de la proximitat amb Andorra. Actualment, l'Alt Urgell i la Cerdanya sumen més de 41.000 habitants, cosa que representa més de la meitat de la població de l'Alt Pirineu i Aran, a més d'un gran volum de segons residents i, pel que fa a les emergències, suporten bona part dels desplaçaments d'entrada i sortida d'Andorra, que té prop de 90.000 habitants fixos i uns 12 milions de visitants anuals. Aquest pes també el confirma el recent balanç que ha presentat el telèfon 112, en què més de la meitat de les trucades per emergències a l'Alt Pirineu i Aran es concentren en aquestes dues comarques. Aquesta decisió es coneixia el mateix dia que el SEM ha presentat el desplegament de 45 ambulàncies noves a l'Alt Pirineu en la renovació de tot el model de transport sanitari a Catalunya. La concessió pirinenca s'ha assumit l'assumit TSC i preveu una inversió de més de 75 milions d'euros en 5 anys i incrementa els recursos en un 18%. Es preveu fer més de 133.000 hores de servei anuals i un dels objectius és reforçar l'atenció en àrees on s'havia detectat problemes de cobertura de les ambulàncies, concretament el barri de la Vall i el Pallars Sobirà i la Vall de Boí.

el grup Contrablus arribarà aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell en el marc de la gira amb què celebren el seu 20è aniversari dels escenaris. La banda barcelonina, amb una llarga i resistida trajectòria, actuarà divendres a les 9 de la nit al Saler de Sant Domènec. A Contrablus fan parada la Seu, celebrant les seves dues dècades d'activitat, en què han mostrat la seva passió pel blues i el rock contemporani i han rebut reconeixements com el prestigiós concurs European Blues Challenge de l'any 2014. Han fet en tot aquest temps més de 900 concerts en 12 països europeus diferents i han estat aclamats per la crítica, que actualment presenten el disc Spitfire. També de la gent del cap de setmana esmentem que dissabte a la tarda hi haurà teatre familiar amb la Pera Llimonera. A les 6 de la tarda al Teatre Cinema Guiu presentaran una nova versió de l'espectacle Rux, la maledicció del Bruixot, que entre altres premis ha estat guardonat el Premi Minas d'Or del Festival de Pallassos de Cornellà. Aquesta obra compta amb la direcció de Toni Albà i és interpretada per Sergi Casanovas i Pere Romagosa. I un apunt més de l'agenda del cap de setmana, perquè la Cadira Orquestra de Cambra oferirà a la Seu un concert diumenge amb la participació destacada del pianista Nicolas Licciardi, interpretant obres d'Elgar i Mozart.

0: El pavelló Francesc Betriu d'Oliana esdevindrà el 5 de juny a lloc de trobada estratègic pel mercat laboral de l'Alt Urgell i també del Solsonès i la Noguera. Sota l'EMA Unim Empreses i Persones per millorar l'ocupació es farà per segon cop a la població a les jornades d'ocupació, una iniciativa que busca dinamitzar el municipi i tot el seu entorn i generar oportunitats reals. Es basa en la jornada de job dating que ja es fa des de fa uns anys a la seu i permet una connexió directa entre empreses que tenen vacants i persones que busquen feina. I pel que fa al temps, cel ennuvolat ara mateix, però en una jornada marcada per la pujada definitiva de les temperatures. Aquest migdia s'ha arribat a valors al voltant dels 25 graus o superiors, tant a la Seu com a les altres principals poblacions de l'Alt Urgell, assolint, per exemple, els 26 graus a Oliana i pel que fa al Pallars, 28 graus a Tremp. Una calor que genera aquestes nuvolades, però que aquest cop no s'espera que deixin precipitacions. El mateix per demà dijous, amb un matí ben assolellat i una tarda amb núvols sense conseqüències. És tot moment, ampliem aquest tema a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: it's worth it.
1: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat. Ràdio Seu.
1: Històries, un podcast per descobrir de forma entretinguda el passat de la Seu i l'Alt Urgell.
2: Soc el Lluís Obiols i en els pròxims 5 minuts parlarem de la història i les històries de la nostra comarca, de la nostra història i de les nostres històries.

0: Pràcticament totes les poblacions tenen un carrer major, i la Seu no n'és pas una excepció. Però l'urbanisme de la ciutat ha tingut una evolució complexa, i les coses no sempre han estat iguals que avui. Després del saqueig dels comtes de Foix, que van atacar les obres de la catedral l'any 1196, es va veure la necessitat de construir un recinte defensiu, on els urgellencs poguessin viure protegits. Fins a aquell moment, les cases s'espregien a l'entorn de l'actual barri de Capdevila, però es va decidir fer un nou recinte, un recinte tancat, el que se'n deia la Vila Nova, que estava formada per un carrer central i un portal a cada punta. Aquella Vila Nova és la part superior de l'actual carrer dels Canonges, amb el portal d'Andorra al nord, que encara es conserva, i un altre portal al sud, a l'actual placeta de Sant Roc, que s'ha perdut. Les parets de les cases construïdes a banda i banda del carrer eren les que, a la pràctica, feien de muralla. Per reforçar la protecció d'aquell nou nucli, es va envoltar amb un fossat, un canal per on corria l'aigua que baixava del Valira pel rec de Capdevila. Amb els segles, la Seu va créixer, i al segle XIV es va fer una nova muralla, un gran recinte que envoltava aquell anterior i que correspon a l'actual centre històric. Aquell recinte va limitar el creixement de la ciutat fins al segle XIX. Per reforçar la seguretat, novament es va envoltar amb un fossat amb aigua, el que acabaria convertint-se en la Segle del Molí. Però al mig de la ciutat hi havia quedat aquell altre fossat, el que envoltava la Vila Nova i que ja havia perdut la seva utilitat. Amb el temps s'hi van anar fent ponts per poder-lo travessar i per fer més fàcil la mobilitat dels habitants. Però deuri ser un espai bastant descuidat. Tot allò va canviar al segle XVI. Era una època de canvis, quan els ressons de l'humanisme italià començaven a arribar a la ciutat, i es va veure que allò no podia ser. En aquell moment es va decidir arreglar la situació. La proposta la van fer els mateixos veïns del carrer, i no s'hi van pas posar per poc. No només van decidir netejar i ordenar aquell espai, sinó que van acordar cobrir el fossat, el vall, tal com s'anomenava a l'època, i convertir-lo en un nou carrer.
1: Fong proposat, com per alguns particulars de la ciutat, los era estat dit que, atès que lo vall, que és en dita ciutat, que comença a la plaça fins a Sol de Vila, sia molt brut e infeccionat, màxime en lo temps d'estiu, e això per les brutícies llancen en aquell, se oferiren a ses despeses a rasar aquell i fer claveguera de pedra e calç. Per la policia i per la sanitat dels habitants, i atès que a la ciutat no costava res, sinó als que afrontaven allí en dit vall, que molt en bona hora s'arrasàs i s'avellés.
0: No gaire diferent del que passa avui amb les contribucions especials quan s'arregla un carrer, que paguen part de les obres als veïns. Però les coses a l'administració sempre han anat lentes. Aquell acord es va prendre el 1525, i tot el fossat no es va acabar de cobrir fins 30 anys més tard. El resultat va ser una gran esplanada al mig de la ciutat, un nou carrer. Fins aquell moment, el carrer Major, el que s'anomenava carrer Major, havia sigut el carrer dels Canonges, però en cobrir el fossat va resultar que el carrer més nou, més ample i més vistós era el que acabaven de construir. Durant un poc temps se'n va dir el carrer Ample, o el carrer nou i ample, o fins i tot s'identificava amb el seu ús antic, quan es parlava de l'ovall, que ara és plaça. De seguida, però, el nom va canviar definitivament. Aquell seria conegut des de llavors i fins avui com a carrer Major. Encara durant un temps, del carrer dels Canonges se'n va dir carrer Major de Santa Maria, per diferenciar el del nou. Des del segle XVI, quan es va construir, el carrer Major ha estat sempre el principal nucli comercial del centre històric. Les cases van anar construint porxos que el vorejaven, per l'oest i pel nord, i les famílies principals de la ciutat s'hi van traslladar a viure. L'antic carrer Major de Santa Maria va acabar amb el temps prenent el nom dels canonges que hi visquien, sobretot a la seva part alta, fent paret mitgera amb els edificis de la catedral. Però aquell carrer encara va patir més canvis. Al seu extrem sud s'hi van construir els dos grans convents de Sant Agustí, primer, i de Sant Andreu dels Jesuïtes, pocs anys més tard. I en algun moment, poder cap a principi del segle XVIII, va aparèixer la plaça del Patalín, que durant anys es va conèixer com a plaça nova. Perquè, de fet, la plaça Major era una altra. Era l'espai on es creuaven els principals carrers. El carrer Major, el carrer dels Jueus i el carrer de Santa Maria, que es dirigeix cap a la catedral. Allí, davant l'actual farmàcia, encara s'hi conserven les dues teieres de ferro que s'encenien durant les festes per fer-hi els balls populars. Avui, uns contenidors d'escombraries ens fan difícil imaginar aquells valls. Un carrer Major i una plaça Major, pels quals passem cada dia, segurament sense ser conscients del rerefons històric que tenen, i sense saber que aquell carrer era l'antic fossat d'una muralla construïda després del saqueig de la catedral que va fer el comte de Foix fa 830 anys.
1: Has escoltat Històries, un podcast sobre el passat de la Seu i l'Alt Urgell que pots recuperar a l'apartat de ràdio a la carta de la pàgina web de Radio Seu i també a Spotify.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom.
3: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
2: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis a WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
3: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
2: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.

fums i menges i en silenci vas tirant. I només tu pots dir si després de tants mals dies

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

Quedem a la tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

0: l'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha rebut amb decepció i també malestar el fet que el Departament d'Interior de la Generalitat hagi decidit situar a Sort la seu de la regió d'emergències de l'Alt Pirineu. Tot i que, de moment, la conselleria no ha comunicat oficialment la mesura, ahir ja va transcendir i, de fet, posteriorment la confirmava la delegada del govern a la regió pirinenca i també l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, que assegura que s'ha pres en base a motius tècnics i d'ubicació estratègica. L'alcalde de la Seu, Joan Barret, en tot cas, ha manifestat avui que està força enfadat amb la decisió presa per Interior, perquè tant la ciutat com la resta de municipis de l'Alt Urgell s'havia mostrat totalment predisposats a acollir aquestes instal·lacions i entenc que era l'opció més òptima.
3: Sí, i així és com hauria d'haver estat. Així és com hauria d'haver estat. I això és un tema que, doncs, m'emprenya, sincerament, m'emprenya i estic força enfadat amb conselleria per com s'han fet les coses i el resultat de tot plegat.
2: El Vall d'Urgell ha recordat, entre altres iniciatives, que tots els grups municipals de la Seu, liderats per l'equip de govern, van elaborar un manifest i el van llegir al plenari, en què reivindicaven que, sobretot, es preservi la integritat territorial de l'Alt Pirineu en aquesta nova regió i que, per tant, inclogui plenament la Cerdanya. I, en segon lloc, també reivindicaven de manera unànime que les oficines de la regió d'emergència s'ubiquin a la Seu o, si més no, en algun altre municipi de l'Alt Urgell. Una petició que lamenta que no s'ha atès.
3: Recordo que nosaltres vam fer tots els grups municipals, liderat per nosaltres, un comunicat, al final un manifest que vam llegir a plenari, en el qual dèiem diverses coses. Una, que el que més s'ha de preservar, la línia del que diu l'Amadeu, és que l'Alt Pirineu tingui una integritat territorial indivisible, inequívoca. Per tant, la Cerdanya ha d'estar a dins d'aquesta indivisibilitat, o sigui, l'Alt Pirineu, la Cerdanya és una part importantíssima també demogràficament, i a partir d'aquí, doncs, això és la part més important de tot, i evidentment, doncs, que la Seu hauria d'haver estat sense cap tipus de dubte allà on es fes la regió d'emergències.
2: En el cas d'emergències, a diferència d'altres serveis territorials que els darrers anys s'han repartit per diferents comarques, l'alcalde de la Seu creu que, teòricament, no es pren la decisió per premiar un territori o un altre i dubta que la decisió final s'hagi basat principalment en criteris tècnics. Joan Barreda recorda que a l'hora d'ubicar un servei com aquest sol tenir en compte les isòcrones, és a dir, que s'ubiqui en un punt central des del qual es pugui arribar al màxim d'incidències de la regió escollida en el menor temps possible, i en recorda que la Cerdanya i el Urgell concentren molta més població i activitat de incidències que tota la resta de l'Alt Pirineu.
3: Perquè no es decideix, teòricament, no es decideix aquesta ubicació per premiar o no premiar un territori o un altre. Es fa per importància, per les isòcrones, que és, les isòcrones és la distància entre territoris del mateix àmbit, és a dir, l'Alt Pirineu, que és la comarca Cerdanya, el Turgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça. Més o menys tots els territoris han d'estar connectats, més o menys, insisteixo, amb la mateixa distància, mateix temps de recorregut. Evidentment, si sumem la Cerdanya i l'Alt Urgell, la població és molt més alta que tota la resta del Pirineu, són molt més grans que la resta junts, molt, molt, molt més, molt més. I això no s'ha tingut en compte, s'ha escollit Sort amb uns criteris, doncs, que no entenc, sincerament, no els entenc, però el govern, doncs, ha decidit això i...
2: Per tot plegat, tot i matisar que respecte a la decisió presa per Interior, l'alcalde urgellenc assenyala que no entenen la ubicació escollida.
3: Ens agradi, no, ho hem d'acceptar, però seguirem lluitant, per aquesta indivisibilitat, que ha de ser imprescindible, perquè si no, doncs, correm el risc, com sempre diu l'alcalde Gallart, a que es desgregui aquesta vegueria, i no pot ser, i a part d'això, doncs, a fer justícia amb la Seu, que, doncs, que aquí no s'ha fet.
2: Sobre aquesta decisió, ahir la delegada Sílvia Romero va dir que la localització de la nova unitat operativa s'ha determinat basant-se en criteris tècnics i operatius i opina que la capital del Pallars Sobirà és una ubicació estratègica. Romero hi afegia que han estat molts els municipis de l'Alt Pirineu que han ofert terrenys per acollir aquesta seu i assegura que finalment ho han decidit per motius tècnics. Sí, com sigui, aquest febrer passat en l'Ajuntament de la Seu com el Consell d'Alcaldes van demanar formalment que el govern construís a la Torcell aquesta nova seu i argumentaven, entre altres punts, que la Generalitat hauria d'aplicar en aquest cas el mateix criteri i la mateixa lògica que s'ha seguit en el desplegament de tota l'estructura dels importants departaments de salut i d'educació, on tots els organismes vinculats que hi ha a la vegueria són a Tremp perquè són i tenen les respectives delegacions pirinenques. En aquest punt, els municipis de l'Alt Urgell creuen que el més raonable seria que la regió d'emergències fos l'Alt Urgell, tenint en compte especialment el volum de població. L'Alt Urgell i la Cerdanya sumen més de 41.000 habitants, més de la meitat de la població del Pirineu i Aran, a més de comptar amb un gran volum de segons residents, i absorbeixen a través de les seves carreteres bona part dels desplaçaments d'entrada i sortida d'Andorra, que té prop de 90.000 habitants fixos i uns 12 milions de visitants anuals. A més, el balanç del telèfon 112 del 2025, que s'ha presentat recentment, constata que més de la meitat de trucades per emergències a l'Alt Pirineu i Aran es concentren en aquestes dues comarques, sumant conjuntament gairebé 12.500 avisos d'incidència, sobre un total de 22.000 a tota la regió, mentre que les altres zones que en formen part, Pallars, Josep Pallars, Sobirà, Alta Ribagorça i Aran, no arriben entre totes quatre a les 10.000 trucades.

Més temes, el grup Contra Blues arriba aquesta setmana a la seu en el marc de la gira amb què celebren el seu 20è aniversari dels escenaris. La banda barcelonina, amb una llarga i reeixida trajectòria, actuarà aquest divendres a les 9 de la nit a la sala de Sant Domènec. A Contra Blues fan parada a la seu en un moment molt especial, quan arriben a les dues dècades de carrera, i des de la seva fundació el 2006 el grup ha mantingut intacta la seva passió pel blues i el rock contemporani, consolidant-se com un dels grans referents d'aquest gènere tant en l'àmbit nacional com internacional. Guanyadors del prestigiós concurs European Blues Challenge l'any 2014 i amb una trajectòria que suma més de 900 concerts en 12 països europeus, el quintet és àmpliament aclamat per la crítica gràcies al magnetisme del seu cantant Jonathan Herrero i la gran compenetració dels seus guitarristes. La premsa especialitzada ha definit els seus directes com una experiència demolidora, capaç de segrestar legalment el públic per retornar-lo completament renovat, i en aquesta gira presenten el seu nou disc Spitfire. També aquest cap de setmana els amants del Bon Teatre i concretament del Familiar tenen una cita ineludible dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Cinema Guiu. La veterana companyia La Pera Llimonera presentarà una nova versió dels seus espectacles més coneguts, Rux, La Maledicció del Bruixó, que compta amb la direcció de Toni Albà. Aquesta emblemàtica obra va ser guardonada amb el Premi Nas d'Or del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, després de ser estrenada originalment a la Fira Tàrrega, i recentment també ha rebut el Premi de Millor Espectacle Familiar de la Fira de Teatre de Castella i Lleó, a Ciudad Rodrigo. Interpretada per Sergi Casanovas i Pere Romagosa, és la història de dos comedians condemnats a viatjar de poble en poble, explicant les aventures del príncep Rosendo per desfer l'encanteri d'un gelós bruixot. I també que cap de setmana la Cadira Orquestra de Cambra oferirà la seu un concert. Serà diumenge a les 7 del vespre, als 8 del vespre, a la sala de Sant Domènec, amb la participació destacada del pianista Nicolás Licciardi com a solista convidat, i sota la direcció de Yevhen Sohatsky. Interpretaran la serenata per a cordes en mi menor opus 20 d'Eduard Telgar i el concert per a piano i orquestra en re menor 466 de Mozart, una de les seves obres més intenses i dramàtiques del compositor de Salzburg. Les entrades tenen un preu de 12 euros pel públic general i 5 euros per a menors d'edat i estudiants de música acreditats. El Centre de Residencial d'Acció Educativa La Xicoia de la Seu d'Urgell organitzarà demà a Andorra la Vella l'acte públic Mirades Compartides, el dret de l'infant a entendre el seu propi viatge. I és que l'activitat inclourà la presentació del conte El viatge de l'Elena Craig, que ha estat impulsat per aquest servei urgellenc i que compta amb il·lustracions de Sandra Castinyeira. Serà a les 7 del vespre a la sala d'exposicions del Govern d'Andorra al Parc Central i serà dinamitzada per Ferran Castellarnau, director del CRAE La Xicoia i representant a la seu de la Fundació Persona i Valors. També intervindrà la delegada de la Generalitat d'Andorra, la urgellenca Ana Vives, i després hi haurà una taula redona sobre drets dels infants amb la participació de Jordi Planella, catedràtic de Pedagogia Social i degà de Psicologia i Ciències de l'Educació, la UOC, Joan Badia, cap del CRAE La Gabarneda d'Andorra, Laura Boixadera, coordinadora de Serveis Socioeducatius d'Adolescents i Joves d'Andorra, i Núria Martín, coordinadora del CRAE. També intervindrà la ministra d'Afers Socials del Govern d'Andorra, Trini Marín.

0: Demà els següents informatius ampliarem més temes d'àmbit local, com per exemple que avui s'ha celebrat la fira Ocusport Pirineus, que posa en contacte estudiants d'INEF i empreses del sector esportiu. La pista polivalent de la Seu ha acollit per segon any l'establiment d'ocupabilitat, que inclou la presentació d'experiències de pràctiques de l'alumnat de quart curs. A més, enguany s'hi ha donat a conèixer un projecte d'escola d'esquí que està creat per 3 exalumnes del centre Urcellenc i que enguany ha començat a funcionar a l'estació de la Molina. I tornem a l'àmbit cultural perquè avui comença la promoció del 13è Festival Audiovisual Ull Nu, Andorra la Vella, el tret de sortides a les 8 del vespre amb la projecció de Los Tortuga, una pel·lícula avalada pels premis de millor direcció i millor guió al Festival de Màlaga. La directora i guionista d'aquest film, Belén Funes, serà també al centre de congressos per participar en un col·loqui amb el públic i, a més, formar part de la tutoria de l'Ull Nu Lab al costat del cineasta català Marc Recha. En relació amb Recha, divendres al vespre es podrà veure el seu darrer llargmetratge, Taures de la nit, que es va presentar al Festival de Sitges. Després de la projecció, els assistents podran participar també en un col·loqui amb el director. L'Ull Nu Lab, que organitza la delegació del Govern de la Generalitat a Andorra, tindrà lloc de dijous a diumenge. Una altra de les propostes destacades d'enguany és la taula redona titulada Cristianisme Pop, en què es vol parlar sobre la reinterpretació de l'imaginari cristià en la cultura pop al llarg de les darreres dècades, des de la iconografia religiosa, revisitada en àmbits com la música, el cinema, la moda o l'art visual, fins a la seva redefinició com a símbol cultural, polític o estètic. Intervindran David Torres, Elisabet Trulla i Gerard Zamora. Això serà dijous, demà a les 8 del vespre, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. I la cap de cartell d'aquesta edició, però, és Letícia Dolera, una de les figures més rellevants del panorama audiovisual actual. Dolera oferirà una conversa amb l'actriu Betsy Turnet sobre el procés creatiu i sobre com el cinema explora l'univers adolescent i la relació intergeneracionals. Aquesta conversa serà ja dissabte a les 6 de la tarda també a l'auditori del Centre de Congressos. Al llarg d'aquests dies es presentarà 25 curtmetratges, 20 d'ells entren a concurs i les projeccions seran aquest divendres i dissabte. El jurat professional aquest any està format per Betsy Turnet, a qui parlàvem fa un moment, i també per la presentadora i actriu Ivana Miño, coneguda per la seva participació en diverses sèries i programes i que actualment també és membre de l'equip directiu del Tabac Film Fest de Gerri de la Sal. Ha complet el jurat l'andorrana Clàudia Riera i també el jurat del Premi Carnet Jove que conformen Enric Escavies, Nora Pérez i Roger Sánchez. Els premis es coneixeran ja diumenge al migdia. A més, un any més hi ha un país convidat i en aquesta ocasió és Albània, coincidint amb els 30 anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i aquest país balcànic. Divendres hi haurà una trobada professional institucional entre ambdós països. De l'Ull Nu també cal destacar que hi ha un circuit d'instal·lacions artístiques, obres al carrer que es podran veure en diverses ubicacions del centre històric d'Andorra, com la Galeria Riberaiga, el Parc del Carrer, la Rambla Molines, la placeta Sant Esteve i la plaça del Poble, i que divendres i dissabte hi haurà música. Primer amb el conjunt sevillà Los Voluble i dissabte amb Human After All dels francesos Huascas i també el conjunt andorrà EBHS Vision Life creat per Eloi Costilludo i Héctor Mas. I en Pirineu avui també destaquem que les escoles del Pallars Sobirà treballen actualment per recuperar i garantir el relleu generacional del joc tradicional de les villes pallareses, únic de la comarca. N'ha parlat Mari Carme Obiols, que és directora del Centre de Recursos Pedagògics del Pallars Sobirà, però també impulsora d'aquest pla per recuperar les villes pallareses a les escoles.
1: Sí, de fet va ser una necessitat sentida del professorat i mestres d'educació física del Pallars, doncs aquí que a dalt a les Valls d'Àneu sí que juguem amb una lliga i l'alumnat, doncs, això sobretot a Sort, no? La capital no jugava tant, llavors es va fer com un grup de treball per poder tornar a incentivar el que eren les villes pallareses. Sí, sí, és extendre-ho i a més també relleu, perquè doncs, quan nosaltres juguem aquí a les Valls d'Àneu sí que hi ha diferents generacions, però els infants i joves no. Llavors, doncs, és també, a part de recuperar, no? Incentivar i que no se'ns acabin els jugadors. El professorat també per ells, també molts d'ells era novetat, no havien jugat mai, i per tant ho trobem com una oportunitat tant per l'alumnat com pel professorat i per tothom.
0: Òbviament celebra que d'aquesta manera les villes ja estan tornant de manera natural als patis.
1: Sí, de fet, ara als patis de les escoles sempre veus nens amb les villes jugant i per tant això per nosaltres és repte aconseguit, però intentarem també que a la vegada doncs, vagin cada cop agafant força i si creem aquesta necessitat de jugar, llavors segur que ho demanaran a casa, llavors doncs haurem de fer les places dels pobles una altra vegada recuperant-ho. Per tant, intentarem donar continuïtat a les bitlles pallareses.
0: La impulsora del projecte valora també que aquest és un esport que fomenta el treball en equip.
1: De cara a l'alumnat creiem que és un esport d'equip, perquè és no guanyen uns i perden els altres, sinó que quan guanyem tot l'equip, quan perdem tot l'equip. Llavors, doncs, la suma de tots els punts és el que et fa guanyar l'equip. Per tant, doncs, és un joc cooperatiu, a part de que és tradicional, que s'intenta sobretot fonamentar també, doncs, si veieu el truc, no? El material és fusta, és territorial, només es juga aquí i per nosaltres això té un gran potencial.
0: El pla es fa tant a les escoles de primària com a secundària. A Paula Pérez, alumna de l'Institut Roger Ters de Sort, i Nil Borja Meneses, de l'Escola Àngel Serafí, expliquen l'experiència.
2: Sí, des de fa ja dues setmanes abans que el portem treballant a classe a l'hora d'educació física i sí, està molt bé. Jo penso que està molt bé perquè és una cosa del Pallars, és un esport del Pallars que no es pot perdre i pues, això m'agrada molt. Jo crec que sí, perquè a l'hora del pati hi ha gent que juga i això, jo crec que si anem fent tipo, els tornejos aquests i tal, jo crec que es pot aconseguir que es torni a jugar.
3: Doncs la primera tirada s'ha de fer el pendrecent, que s'ha de ficar davant de la primera bitlla. I quan tots, el primer equip i el segon equip, ja ho hagin fet, pues, i després hi ha qui perdi, pues, qui perdi aquella ronda ha de marcar un punt d'on vol tirar ells i l'altre equip.
0: I en Pirineu avui també destaquem que un estudi ha constatat que les empreses familiars d'Andorra generen actualment el 65% del PIB a Andorra i que moltes d'elles continuen a mans de les mateixes famílies a la tercera generació. Tot i això, afronten reptes importants, com per exemple que 7 de cada 10 encara no tenen un pla de successió i això posa en perill la seva continuïtat.

0: I avui els esports destaquem que el Centre Naturland de Sant Julià de Lòria impulsa un nou esdeveniment, el Bike Show, que de fet torna després d'una pausa amb l'objectiu, afirmen, de democratitzar l'esport amb participació amateur i professional. Es tracta a la prova reina del cap de setmana, serà la Copa del Món de Cross Country Marató, que reunirà corredors internacionals d'entre 25 i 30 països. Això serà els dies 30 i 31 de maig i, segons han dit des del Comú de Sant Julià, és una manera de democratitzar l'esport i fer-lo no tan sols de competició, sinó obert i prioritzant els valors. I abans d'acabar, recuperem la previsió del temps, un temps marcat ja per la confirmació de la pujada de temperatures. Ens ho ha explicat Néstor Gómez.
1: Situació del temps de cara a les properes hores encapçalades no pels ruixats que ja ens han acompanyat aquests darrers dies, sinó que a partir d'ara el que toca és parlar de calor, i calor que es dispararà durant els propers dies amb valors que seran plenament, diríem, gairebé estivals, amb màximes molt altes arreu del país. Avui és ambient assolellat amb alguna nuvolada de tarda, potser alguna un pèl amenaçadora, però en principi avui els ruixats quedaran més concentrats cap al Ripollès que a Osona i també possiblement cap a la Garrotxa, lluny de casa nostra. Tot i així, aquesta tarda veurem créixer núvols a les muntanyes que ens envolten. Tot això amb un matí que ha sigut prou suau al matí i serà càlid de cara al migdia, amb màximes que poden tocar la xifra dels 25 graus sense gaires problemes, i cap al sud de la comarca ja el termòmetre es pot enfilar cap als 26 o 27 graus. I aquí no es queda la cosa, sinó que les temperatures encara pujaran més de cara als propers dies. Demà, però sobretot divendres i dissabte, màximes que poden arribar al Pla de Lleida superar els 35 graus, i aquí a la comarca ben segur que tocarem fins i tot els 30.
0: I amb això arribem a les 7:20 i tanquem ja l'informatiu vespre de Ràdio Seu. D'aquí un moment arriba el programa No Tocavis. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: Ets el demoni de Tasmània?
1: Jo, el demoni de Tasmània. Tu ets el coyote.
0: Jo, el coyote, què dius? No seràs pas al correcaminos. Mec, mec.
1: No. Tu deus ser el porqui.
0: No et passis. I l'Espiri González, no seràs pas?
1: No. Tu fas cara de Pato Lucas. Pato Lucas!
0: Quac, quac. Tampoc. I tu, cara de Bugs Bunny.
1: Jo, cara de Bugs Bunny? Pues tu, cara de Gato Silvestre.
0: Miau. No ho soc.
1: Però llavors, tu qui ets?
0: Jo sóc la Toñi. I tu?
1: Jo sóc el César.
0: Ah, i què hem vingut a fer aquí, doncs?
1: Llavors això vol dir que és el...
2: No, no t'ho acabis! Nova temporada!
0: Molt bona tarda.
1: Ai, que s'ennuega! Perquè estàs menjant croissants de xocolata.
0: No.
1: Sí, no, com que no?
0: Croissants no? No són de xocolata.
1: Ah, no? De no. Què són?
0: De crema.
1: Ah, de crema. Bueno, vale. Sí. De crema de xocolata.
0: De crema.
1: De crema, de crema. Ui, estamos en plan repipi o què?
0: Escolta, a veure,
1: eh? A veure. Eh? O estamos
0: no
1: en plan...
0: En plan, quin insecto? A veure, quin plan?
1: En plan insecto del bosque.
0: Jo en plan insecto del bosque, no.
1: Ah, pensava que sí.
0: No. Pues el que deia, molt bona tarda i benvinguts una tarda més al nostre programa No t'ho acabis. Avui, 20 de maig.
1: 20 de maig, sí, senyor.
0: Sí. I avui ja ha començat a fer caloreta, eh?
1: Bueno, és que el cap de setmana passat va fotre rasca i tot, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno,
0: Més d'un va recuperar l'anorac. Els que l'havien guardat van haver de treure de l'armari.
1: Tens raó. Bueno, mira, és el temps de que toca ara, en aquestes dates, al maig.
0: Bueno, és el que té la primavera.
1: Que la sangre altera, no?
0: Mm-hmm.
1: Pues ja està.
0: Entre d'altres coses.
1: Bueno, pues me parece muy bien.
0: Dejémoslo ahí, ¿eh?
1: Me parece muy bien. Què m'expliques, Toñi?
0: Què vols que t'expliqui?
1: No sé.
0: Què vols que t'expliqui? Que avui estem... Que som dimecres.
1: Que som dimecres, ai, no, que la setmana 20, el dia 140, la qual cosa vol dir que queden quants dies per acabar l'any?
0: 225.
1: 225, que el sol ha sortit a una hora que no sé i que es pondrà a una altra hora que no ho sé.
0: Espera, que jo t'ho diré, a veure si em surt.
1: I la lluna és creixent, això sí.
0: A veure si em surt. El sol ha sortit a les 6:28 i es pondrà a les 21:13.
1: Aquí ho teniu, que ho sabeu. Te'n recordes que quan van començar, que era pràcticament l'hivern, que el dia s'havia escurçat, que quan deien es pondrà, no, perquè ja s'havia posat, ja s'havia posat.
0: Sí.
1: Ara sí ho podem dir que...
0: Es pondrà, perquè encara hi ha sol, eh?
1: Bueno, mira, si...
0: Fixa't com és, que jo no he obert ni la llum de l'estudi.
1: No, perquè està molt il·luminat, això.
0: Digue-m'ho a mi, que em toqui el sol per l'esquena.
1: Vale.
0: El César, mentrestant, aprofita per veure-les passar.
1: No,
0: per veure-les passar. Ahí lo digo, ahí lo dejo dicho.
1: Ei.
0: Pa arriba, pa abajo. Izquierda, derecha.
1: Vigis.
0: Mm-hmm.
1: Els vigis, per què els vigis?
0: Per què, digue-m'ho.
1: Perquè el 2012, un dia com aquest, va morir un dels seus...
0: Robin Gip. Robin Gip, el de Juliet.
1: Què?
0: El que cantava Juliet.
1: Ah, doncs el que cantava Juliet. I aquesta és la cançó Night Fever,
0: que és
1: una de tantes,
0: sí.
1: Amb el soniquete, el falsete que tenien. No, ella ara mateix la Toi no pot parlar, perquè està fotent un altre croissant. Ja van dos. I té un paquet que s'ha comprat. Quants n'hi tens, eh? Quants són? No pot parlar encara. Jo crec que van sis. Mira, anaven sis. Veus? Pues ja el segon.
0: Ni què?
1: Anyway,
0: no és cap pegat.
1: Sant Bernardí. Qui més?
0: Sant Bernardí de Siena, jo només tinc aquest.
1: Sant Hilari, aquest que...
0: No,
1: aquest és el Sant Hilari que fas quan... Això. Sant Silví i un sant que es diu Buí. Buí o Valdiri. Saps com es diu en castellà aquest? Jo?
0: No.
1: Baudilio.
0: Baudilio.
1: A Barcelona hi ha un poble que es diu Sant Boi. Però de molts anys era Sant Baudilio.
0: Sant
1: conegut
0: Baudilio.
1: Sant Boi per tenir frenopàtics.
0: Baudilio i Sant Boi és el nom en català.
1: Pues jo vaig conèixer el poble quan es deia Baudilio i després el van canviar a Sant Boi. No Sant Buí, que Buí és el, allà al Pallars. Una altra Ribagorça, perdó. No, vull, no voldria equivocar-me.
0: Ara, senyores i senyors, passen 8 minuts de 7:45 del vespre.
1: Sí.
0: Del vespre, que encara és de dia, però per dir-ho d'alguna manera, i ens està donant una lliçó de geografia.
1: De geografia.
0: Comarcal.
1: I una cosa molt curiosa que, podem, que tu no pots veure, però jo sí, ara, amb aquestes dates, ja comencem a veure gent amb pantaló curt i samarreta que ve de córrer o va a córrer, fent footing, o running, com es digui, que això fins fa 4 dies no, perquè feia fred, era fred, era
0: bueno, fosc. I perquè bàsicament era fosc.
1: Obladí, obladí, oblada, saps? Obladí, oblada. Sí, sí, obladí, oblada. Ai!
0: Què?
1: I aquesta esta mujer...
0: Ah, ostres!
1: Esta mujer!
0: Ostres! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Quina... Bueno, 80 anys té aquesta senyora,
0: anys,
1: eh?
0: 80 anys i està...
1: Bueno.
0: Retocada, no, lo siguiente.
1: Retouched, no?
0: Sí.
1: Recauchutada, que es diria, sí. No?
0: Mira, saps com es diu?
1: No, venga, va, molt bé, sí.
0: Cherilyn Sarkassian Lapierce. O Lapierce.
1: Lapierce.
0: Va néixer al centro, Califòrnia. Com tots sabem, quan va començar intèrpret de pop rock
1: moment,
0: i dance.
1: Un moment, que... perdona que t'interrompeixi. Què dius? Que va néixer al centre de Califòrnia o un lloc que es diu El Centro?
0: El Centro.
1: Ah, es diu El Centro, un poble, dius. Vale, ja està, ja està. Era una curiositat. Pues, sí.
0: Vale. Entre el 1964 i 1974 va formar junt al seu home, Sonny Bono, el duet Sonny and Cher. Des de finals dels anys 70, la seva carrera es va reorientar principalment cap al cinema amb ocasionals retorns musicals. Mm-hmm. I també el que hem dit, és molt famosa per les múltiples vegades que ha passat per quiròfan, aquesta senyora.
1: Sí, però, bueno, ja...
0: Bueno,
1: parlant
0: de
1: fa
0: també...
1: 30 anys que un 50 ja s'estava operant. Jo crec que va ser una de les precursors de tot aquell lifting i bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Déu-n'hi-do, si ara és que no pot... Jo la recordo, de les últimes vegades que la vaig veure al cinema va ser, si no recordo malament, a Mamma Mia, la segona part.
1: Ah.
0: I és que primer que caminava que quasi no podia caminar. I a l'hora de parlar, que saps com els teleñecos que els obren la boca?
1: Pobra.
0: Igual.
1: Bueno,
0: igual. No, no sé.
1: Sarna con gusto no pica.
0: Sí, sí, però mortifica.
1: Ja.
0: Però, bueno, mira, si ella és contenta, que pa lo que le queda en el convento, que haga lo que le dé la gana, lo que passa que és el que diguem, 80 anys, i així ja parlem, que dels anys 70 o així ja començava a fer-ho, imagina't. Però, bueno,
1: bueno,
0: què farem?
1: També fa anys avui Iker Casillas, no?
0: Sí, també. Saps quants en fa?
1: Quants?
0: 45.
1: Es conserva bé aquest noi, no?
0: Sí.
1: Trobo que sí.
0: Sí.
1: Bueno, està bé, home.
0: Ara, parlant de l'Iker Casillas, m'agrada moltíssim aquest anunci que fa amb el Piqué.
1: Quin anunci? No l'he vist. Perdó.
0: Sí, de què és l'anunci? Ara no sé la marca perquè no la diré, però és allò de que el Piqué està tot el rato fent... O fa aixins... Aixins, amb la cinquena a les cinc copes,
1: vale,
0: no?
1: Això...
0: I llavors representa que està al sofà de la casa del Piqué. I en un moment donat, el Piqué li fa aixins el gesto de que... Com quan has comido chocolate que te rechupas los dedos.
1: Sí.
0: I l'altre estava sentat al sofà al costat d'una estatueta amb una mà blaugrana amb la cinquena. I li fa pum! I la tira al terra.
1: Oh! Això t'agrada, no?
0: És divertit.
1: Sí, quina gràcia.
0: No, perquè això demostra que fora de no hi ha rivalitats. El Barça-Madrid fora de poden ser amics.
1: Mira, m'agrada molt que treguis aquest tema, perquè jo no sé si algú va veure ahir el que jo vaig... No vaig enxampar gaire del documental, que van fer sobre sopa de cabra.
0: Ah.
1: I em va xocar molt perquè ells van dir des del primer moment que no eren amics. I ho van dir, ho van verbalitzar, van dir... És que no hem sortit de marxa mai junts. I, de fet, bueno, parlaven de veritables problemes entre ells.
0: Ah, sí?
1: D'egos. Sí, sí. Sí, sí, que no suportaven, que el Josep Tió amb el Gerard Quintana, que l'altre no convidaven. I, de fet, diu, bueno, la conclusió que s'havien tornat a reunir pel tema quartos, però que la seva relació continuava igual. Però, bueno, que era... la solució als problemes econòmics generals de la banda i van tornar a reunir-se. Sí, sí, molt curiós.
0: Sí, o sea, jo que dius... suposo que mínimament es devien portar, perquè si n'ha aguantat
1: bueno,
0: tants anys...
1: Era allò de que la pela és la pela, no? Bàsicament ja. Era això.
0: Sí, però...
1: O sea, així com hi ha grups com... Ho han dit moltes vegades com U2, que són, eren amics, continuen sent amics, les famílies i tot això, aquests es, des del primer moment no, bueno, van coincidir. No he vist al principi el documental, demano disculpes perquè no vaig arribar tard avui, però bueno, no sé com devien lligar el tema i bueno, pues, a lo millor va ser una mica de marketing, no tinc idea, però bueno, estic pendent de veure la primera part. Però bueno, el que deies tu, que hi ha gent que dintre de la seva professió són rivals, però fora són amics, en canvi aquests que són companys de feina fora no han estat mai amics.
0: Bueno. És molt estrany perquè més aviat seria el contrari, no?
1: Sí, sí, però és que és així. Jo...
0: A veure, que és molt entendible que fora de la feina pues, cadascú pel seu costat, però mínimament una relació de respecte, ja no dic que siguin íntims,
1: ja.
0: Però jo què sé, és que són molts anys per aguantar... Jo és que no ho sé pas si s'aguantaria, no ho sé. Tants anys, una temporada potser sí, però tants
1: bueno,
0: anys...
1: Bueno, també has de pensar que van estar molts anys separats, també, eh?
0: Bueno, però abans d'estar molts anys separats també van estar anys junts.
1: Bueno, però
0: clar,
1: és allò que...
0: No sé,
1: bueno,
0: no sé.
1: Escolta...
0: Que torno a dir, és molt respectable, eh? Que cadascú fa i desfà com vol.
1: Tum, tum. Bill Haley and the Comets. Per què? Perquè un dia com avui de no sé quin any van... Aquest, rock around the clock. Rock around the clock.
0: Està molt bé. De no, un dia com avui de no sé quin any està, és fantàstic. Ah.
3: En un país multicolor.
0: S'ha picat, eh?
1: És que avui la Toñi ve vestida directament d'abeja
0: no,
1: maia.
0: No, perdona.
1: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O buscando a Wally.
0: Negras y blancas.
1: O buscando a Wally,
0: no.
1: Es igual.
0: No.
1: Sí.
0: Bueno, la abeja maia.

0: sin parar.
1: És sin cesar.
2: Jo ara fan de Willy. A mi que m'agrada era el Willy.
1: I el Flip. Pues perquè he demanat aquesta cançó precisament.
2: Vinga,
1: perquè tal dia com avui, un dia com avui, un 20 de maig, entre tant se celebra el Dia Mundial de les Abelles.
2: Ah.
1: I per què? Doncs per crear consciència sobre la importància dels pol·linitzadors, les amenaces a les que s'enfronten i el benefici per tota la Terra.
2: Mm-hmm. Què et sembla? Pues molt bé.
1: Per això, és que... I per què, i per què, i per què?
2: Claro.
1: I però l'abeja maia,
2: claro.
1: Vols dir?
2: Sí, sí.
1: Pues mira, aquí la tienes.
2: I tu saps que, això m'ho van dir, mira, ho coincidí l'altre dia, que hi ha importació d'abelles d'altres països.
1: No.
2: Sobretot de l'Argentina.
1: Ah, sí?
2: Sí. Venen, agafen reines amb un parell d'obreres, amb capsetes, i les porten cap aquí perquè... per reposar les que moren i perquè es veu que la mel, no sé si és millor o es fa més ràpid, no sé, que té una alguna capacitat especial i venen importats de l'Argentina. El que passa que, a diferència d'argentins, no parlen.
1: Si no, ja seria raro.
2: Ja seria raro.
1: Alguna cosa deu entendre.
2: Alguna cosa deu entendre.
1: Amb tot el respecte, no vull faltar a ningú, però és cert que sembla que els hi dones corda, quan comencen a xerrar, saps sentint?
2: Sí, sí, sí.
1: Amb tot el carinyo, perquè en conec uns quants i...
2: No,
1: a banda d'això, tots són encantadors.
2: Bueno, jo crec que diu, mira, diuen, si mira, polinitza, però calla la boca, no?
1: Sí.
2: És que deu ser això. I però hi ha més dies. Avui tenim algun dia més, no?
1: Sí. Uns dies una mica així estranys.
2: Sí.
1: Tenim Dia Mundial de la Metrologia.
2: Ah. Metrologia, què és la metrologia, please?
1: La medida, el metro, algo, jo què sé, exactament l'he volgut
2: passar. De les mesures,
1: passar.
2: Vaja.
1: Sí, les mesures,
2: de,
1: això.
2: Del carrer Major.
1: Això mateix, també tens raó, i de la revista. Dia Internacional dels Assajos Clínics.
2: Ah.
1: Dia de la Psicologia.
2: Uluf.
1: Celebrat a diversos països com a Mèxic, per exemple, per destacar la importància de la salut mental i reconèixer la tasca dels professionals d'aquesta ciència.
2: Sí.
1: I per acabar amb els dies d'avui, Dia de les Cartes d'Amor.
2: Ai!
1: Es una conmemoración popular orientada a incentivar el hábito de escribir mensajes románticos de puño y letra, que no hará con el móvil, con el chat, que no escribes bien, o sea...
2: Ya, pero es aquesta nova manera de comunicar-se. Ja, no crec que es facin gaire les cartes d'aquestes.
1: No és real, se tiene que recuperar. Viva las cartas de amor, las cartas en general, pero las de amor...
2: ¿Qué te pasa, la veo?
1: No sé qué me ha pasado, es que ha sido...
2: Bleda azulellado, ¿qué? Porque es que no...
1: Qué burro.
2: No, és que clar, ara és molt més fàcil. Ara és molt més fàcil amb el...
1: Clar, i més ràpid, i més impersonal, i més tot. Ostres,
2: bueno,
1: jo recordo, per exemple, ja no només parlant de les cartes d'amor, per exemple, les felicitacions de Nadal, que abans esperaves, ostres, a veure si rebo postals, o a mi precisament m'agradava enviar postals a la gent.
2: Sí.
1: I ara WhatsApp, que sí, que molt macos, molt bonics, molt elaborats, però no és el mateix.
2: Bueno,
1: i jo m'incloc, eh?
2: Abans quan anaves de vacances...
1: les postals,
2: enviaves postals
1: de cada lloc.
2: Però et diré una cosa, jo crec que són coses que tard o d'hora tornaran.
1: Espero.
2: Perquè són coses retro que a la gent un dia se tornarà a enganxar. Mira, saps una cosa que ha tornat ara?
1: Què?
2: Els auriculars amb cable. Està tornant. Hi ha moltíssima gent que els torna a recuperar.
1: Bueno, és que ja seria... Jo n'havia tingut, ara no sé, penso que els vaig...
2: Pues es torna a recuperar. Entre d'altres raons, diu la gent, per una raó molt clara, diu, no s'has de carregar.
1: Clar, és que al final tot molt... A veure, és com el que es compra, sempre n'hem parlat. Alguna vegada ja n'hem parlat al programa, que els compren els e-books. Molt bé, perquè no ocupe puesto i tot això, però on esté un bon libro, que se quite lo demás.
2: Perquè bueno, jo crec que queda més cookie. Queda més cookies.
1: Bueno, cookie i pràctic, potser, perquè dius, ostres, un cop t'has llegit el llibre... Què en fas? Els guardes, els apiles, te'ls tornes a llegir al cap dels anys? No sé.
2: Bueno,
1: ocupen lloc, sí, te lo compro.
2: Jo crec que hi ha coses retro que tornen.
1: També sí, que els discos de vinil estan
2: també
1: tornant.
2: Perquè diu que el so és millor que l'electrònic. És millor que l'electrònic. O sigui que tot això, a poc a poc, jo crec que no recuperarem totalment,
1: tot, no,
2: per una part sí.
1: O recuperarem actualitzat, però ho recuperarem, no sé.
2: Bueno, i tenia el teu LP guardat allà. No és el mateix que descarregues una música i ja està. Com a mínim el tens en un lloc guardat.
1: Sí,
2: o
1: sea, sí, sí.
2: Com no, dient, això, és,
1: coses.
2: Això és meu, no?
1: Muchos pros i muchos contras, no, la veritat.
2: Avui fa 60 anys també aquesta senyoreta que està cantant, senyoreta no, ja senyora, que es diu Janet Jackson.
1: Ah, sí? Janet Jackson.
2: La germana de Michael Jackson.
1: Uh-huh.
2: I aquesta potser la cançó més d'allò que va tenir, que és molt xula, per fer. Together Again. Juntos otra vez. Junts una altra vegada.
1: I saps qui també fa anys?
2: Serà atragantat el croissant.
1: No, el croissant no.
2: Oh,
1: Albano. Cantant italià, com ja sabeu, el que anava amb la Romina Power.
2: Romina Power, sí, senyor.
1: Avui fa la Friolera,
2: sí,
1: de 83 anys. Va néixer l'any 1943.
2: Oh, Déu-n'hi-do, no?
1: Amb la seva veu particular.
2: Sí, sí.
1: Feien
2: sí
1: un duet, la veritat és que molt original,
2: sí. Sí, sí, sí. I se van separar, van tenir molts problemes, no sé.
1: Sí, com... bueno, va haver-hi aquells anys la desaparició de la seva filla, no sé si arrel d'això.
2: Sí, sí, algo així va passar, sí, és cert.
1: No sé si són amics, no són amics, han tornat a cantar junts, o jo alguna vegada els he vist junts, però no ho sé.
2: Bueno, no...
1: La veritat.
2: Els tenien aquella de Felicità.
1: Felicità.
2: Albano. Bueno, hi ha d'altres, no? D'aquesta gent.
1: Sí. Ai, a veure...
2: No, aquesta no.
1: No, aquesta no és.
2: Aquesta no és. Jo te la busco, no te preocupis.
1: Tu busca algo barato. Busca...
2: Aquesta sí, crec que sí.
1: Quina és?
2: Surprise. No, tu la que volies... Aquesta és d'Albano, però jo crec que tu la que volies era aquesta, no? Eh? Aquesta és la que volies. Felicità.
1: Felicità. Que tiene un superman andar en lontano, la felicità.
2: Ah, in italiano. Lo comprende.
1: Havíem cantat en italià? Felicità.
2: Jo crec que sí que havíem cantat alguna en italià.

0: avui també va... Del 1492 va morir un...
1: Del 1492?
0: Bueno, no sé ben bé.
1: No, va ser quan va descobrir
0: Eso, pues, sí, bueno, però jo crec que aquell dia va signar la seva sentència de mort. Cristóbal Colón, no?
1: Va néixer l'any 1451.
0: Bueno, eso, yo, por ahí ya estaba la cosa.
1: I va morir al 1506.
0: Año arriba, año abajo.
1: Sí, sí, bueno.
0: I es veu que va morir pobre a solemnitat i tota la pesca, el tio, que no li van reconèixer res.
1: També va morir... Mira, va morir a la moedat.
0: Ui! Oh. Ui! Ui!
1: Oi, oi, oi.
0: Un dia com avui també va morir el 2019 un famós pilot de carreras de Fórmula 1.
1: Ya llegó Niki Lauda, nadie Andretti, después ya rugen los motores, ganador, Una cançó de Parchís.
0: Ah, sí, aquesta no la recordava.
1: Ah, que sí? Fa 6 anys que va morir el Niki Lauda. Va néixer el 49, va morir el 2019. No, 6 anys, no, 7 anys, perdó.
0: I un dia com avui, del 44, va néixer un senyor que es deia Joe Cocker.
1: Sí, i ens va deixar el 2014.
0: Sí, senyor.
1: O sigui que avui hagués fet 82 anys.
0: Unchained My Heart. Gran cançó. Sí, senyor. Entre la cazalla i els croissants... Madre mía.
1: Sí, és aigua.
0: Ah, sí.
1: No direm la marca, però és aigua. Ai, mira.
0: Què?
1: Haguéssim quedat més bé amb la... Perquè se m'ha acudit ara, si no te l'hagués de recomanar. Parlant de l'efemèride del Cristóbal Colón, que avui hagués fet anys...
0: Sí.
1: Hi havia una cançó... A veure si te suena.

0: Cristóbal, mira... Però que està Mondragón, Cordells. Ui, que poca cultura. Perdón.
1: No, yo me recuerdo que tenía una que eran los hermanos Pinzones. Eran unos
0: marineros.
1: Que se fueron a Calcuta en busca de la... Sí, pero bueno, este es otro. Es una versión una mica distorsionada. Joe Cocker, amb aquesta veu tan particular que tenia, eh?
0: Molt.
1: Aprofitem per recordar l'accent del... de la seu,
0: sí?
1: Del futbol sala.
0: A tercera divisió,
1: sí,
0: no?
1: A l'ascens del futbol col·lació, també.
0: Sí, Déu-n'hi-do, portàvem dos caps de setmana.
1: Que el hockey ha mantingut
0: la categoria.
1: La categoria nacional catalana. I que hi ha, no sé per què, hi ha una normativa que impedeix alguna terrassa en concret de la seu tancar més tard de les 10 del vespre. Ho dic perquè no està bé. Si comencem d'aquesta manera, al final, no sé, haurem de fer les festes a casa o com serà això? M'entens el que vull dir?
0: Sí, però és cosa...
1: De què?
0: De no parlar-ne.
1: ¿Cómo que
0: todos moros? Suposo que de moment que la cosa està així, alguna raó hi deu haver. Tu potser...
1: Bueno, jo entenc que els veïns
0: podries
1: es poden queixar.
0: Podries recaptar informació, potser,
1: no sé. Jo entenc
0: que
1: els veïns
0: es
1: puguin queixar, però és que al final...
0: Jo no puc dir res perquè no estic visquent allà. Llavors no...
1: Bueno, a terrasses n'hi ha molts llocs i sembla que l'única que molesta és aquesta. Bueno, jo crec que...
0: No, la única no. Hi ha diverses terrasses que poden molestar. El que sí que diré, això sí, i sense cadascú que ho agafi com vulgui. Si tenen un horari totes, és a dir, a les 12, per dir alguna cosa, a les 12, totes. No passar per certa terrassa a la 1, a les 2 de la matinada i està oberta.
1: Perfecte, doncs aquest és el tema. El que passa
0: el per
1: és
0: què
1: que...
0: d'aquest local en concret, que tothom ho sabrà, però no direm el nom, el per què d'això, suposo que hi ha alguna història, una intrahistòria, no infrahistòria, algo al darrere, però
1: bueno,
0: no
1: jo l'únic
0: sabem...
1: que sé que al final l'oci nocturn d'aquesta ciutat acabarà per no existir.
0: Però ja fa temps.
1: Bueno, però
0: ja
1: és que ara encara més.
0: Ja
1: si anem amb aquest tipus de normatives, no sé, m'entens? Jo puc entendre que el cap de setmana, pues la gent... mira, aquest cap de setmana, festa major d'Arf.

0: Recordem-ho, pues que la gent vagi a festes majors, però bueno, la resta, hi ha gent que no va a festes majors, hi ha gent que en tres setmanes li agrada sortir, home, i a més ara, en aquesta època, encara més. Pues que si entrem en aquesta dinàmica, al final, acabarem com als anys 60, fent les festes a casa amb el tocata, però llavors també es queixarà el veí perquè fem la festa a casa. No sé, jo trobo, com diria aquell, com diria Dalí, surrealista. Sí, sí. Surrealista, eh? No, no. Te lo digo que lo sepas.
1: Vale, ya lo sé de hace días.
0: ¿Eh? Ya voy a sorprenderte una mica.
1: Ay, sorpréndeme. ¿Será que no me sorprendes cada día?
0: Ah,
1: uy,
0: bueno,
1: hemos arribado al punto. Ya pasa la primera mitja hora. Fantàstic, ràpida. Sí.
0: Mira, ahora, super. Yo, a ver si sabes de qué va eso.
1: A ver si lo acierto.
0: A ver, ¿eh? Hi ha una cosa que se'ns ha passat aquesta setmana.
1: Sí, no se'ns ha passat, perquè com que no participàvem...
0: Bueno.
1: Aquesta és la cançó guanyadora?
0: Sí, senyor, aquesta és la cançó guanyadora.
1: Bulgària.
0: Bulgària, sí, senyor.
1: I sorprenentment, escolta, Israel en segona posició. No m'ho puc creure.
0: Bueno, jo estic convençut de que aquí hi ha hagut Tongo en el segon lloc. Vull dir que aquí hi ha molt vot electrònic o el que sigui que està manipulat. Estic convençut. Bueno, mira, ho dic així, clar. Si els jueus, perdó, si els ciutadans d'Israel són capaços de fer explotar bombes a distància amb un mòbil, de ficar-te un virus perquè llegir les teves converses amb el mòbil, no són capaços d'arreglar la votació.
1: I tant.
0: I tant.
1: I tant.
0: I tant.
1: Perquè quina curiositat,
0: sí,
1: que aquests darrers 3 anys,
0: claro,
1: des de que va esclatar tot, sempre s'han quedat en segona posició.
0: Jo tinc clar el meu punt de vista, no haurien de participar i ja està.
1: Bueno,
0: a part que...
1: hi han hagut països i cada vegada se n'estan... Crec jo que se n'estan afegint ben, però hi han hagut països, i entre ells crec que Espanya va ser, sí, el pioner, que es van oposar a que si participava Israel no participarien i mantenen la seva postura.
0: Bueno, és que d'entrada Israel...
1: Digues.
0: Israel no és Europa.
1: Se la va afegir
0: en moltes coses perquè, clar, no podien participar amb els països àrabs, però jo crec, vale, que ara és el moment de dir, oi, ja està,
1: s'ha
0: acabat.
1: No, però és que em penso que si no s'ha creat o està creat o es crea un event, igual que Eurovision, però asiàtic, que pugui participar,
0: claro,
1: es neguen totalment.
0: Ja, clar, perquè no volen. Jo ho sento.
1: Llavors,
0: molt, però
1: què
0: aquí...
1: seria? Pues ja, o tots els països boicotegen, sentint-ho, sí, molt, o tots els països boicotegen, que ja no és per la persona en si que es presente. Ja no és per la persona, és pel país que,
0: sí,
1: representa,
0: correcte,
1: i pel que representa.
0: Correcte. Ah, ja sé que ens estan escoltant perquè tenen espies per tot arreu, però és igual.
1: Hola, jo, amigo, jo son de pas.
0: Aprofito per dir-te que la cançó aquesta guanyadora, ni xitxa... Sí, però no, per mi no té ni xitxa, ni... A mi no m'agrada. A tu t'agrada? No, jo trobo que
1: no,
0: és més de lo mismo.
1: A mi m'agrada que té...
0: Sí,
1: però... I tens la cançó israelita?
0: No la
1: tens,
0: tinc.
1: Tens la cançó d'Israel?
0: No la tinc, ni la... i si la tingués no la posaria.
1: Només era per comparar, per saber si la segona posició
0: no,
1: que està merescuda...
0: No, la posaré, ho sento molt. No la posaré, és que ni la buscaré, m'entens? Si no, que no, ja està. Tenim aquesta que és la guanyadora, que a mi no me vuelve loco, però... és la que és.
1: Perfecto.
0: És la que és, eh? Tu saps lo que és la amaxafòbia?
1: No, ho saps tu?
0: La por a conduir.
1: Ah, vale.
0: Es veu que hi ha un tant per cent molt alt de la població que té por a conduir. Bueno, i diu que lo més curiós és que el 49, gairebé el 50%, renuncien a conduir directament. Ja no, o sea, és una cosa que el supera, eh? I diu la majoria està en la franja de 41 o 50 anys de dones, que es veu que no, que tenen por. I no. Després hi ha una part d'aquest 50%, de l'altre 50% que queda, una part condueix puntualment perquè no li queda més remei i una altra, pues, més sovint. Però tenen por a conduir. I jo, segons quina circumstància, ho tindria, la veritat, perquè déu-n'hi-do. Sobretot a ciutats grans, un estrès total. I sempre la por de que pugui passar alguna cosa o alguna cosa.
1: Això sí.
0: Amaxafòbia.
1: Sí, perquè mai estàs exempt.
0: Eh?
1: Que mai estàs exempt que et passi alguna cosa.
0: Home, i...
1: com per exemple,
0: sí,
1: parlant.
0: Parlant.
1: I ara, perquè fixa't que no hem dit cap efemèride encara, eh? però parlant, perquè ara m'hi has fet pensar també aquest passat cap de setmana, que va ser el Gran Premi de Motociclisme sí. de Catalunya, a Montmeló, el canto un duro o de un euro perquè acabés amb tragèdia.
0: Pues sí.
1: A MotoGP, tres sortides. La primera sortida es va anul·lar per una caiguda on l'Àlex Márquez es va fotre una tampanada de que semblava que no era res, però clar, ja no és això, és que és la velocitat a la que van. Bandera vermella. I aquí jo faré la reflexió i la pregunta. Red flag, com diuen ells. Bueno, pues tots tornen als boxes, clar, les imatges, saben que ha caigut, que ha sigut molt greu, i clar, tots a veure, sense saber realment com estava el seu company. Bueno, al cap d'estona netegen pista, tornen a fer sortida. Nova caiguda de tres pilots, i la pitjor part, el pilot francès Johan Zarco, que se li va, jo quan vaig veure les imatges, se li va quedar la cama enganxada a la roda del, de l'altre, dic, és que la reflexió és, i també a l'Hospital General de Catalunya l'operar-lo, la reflexió és, clar, els pilots, després de dos, és que ja no estaven centrats. Per molt que estiguin preparats, ja no estaven centrats. Estaven preocupats pel que havia passat. Era necessari que tingués lloc la cursa?
0: Jo te diré la resposta. The show must go on.
1: Ja.
0: The show must go on.
1: Però és que tu imagina't que tal com estaven, és que evidentment, dius, estan preparats, vaig sentir un comentari, estan preparats per això. Que no deixen de ser persones, no deixen de ser humans, han vist la caiguda. I sobretot els... I a més, fins i tot va guanyar un dels que es va veure involucrat al...
0: En la caiguda.
1: En la caiguda, en sí, la primera
0: bueno,
1: caiguda.
0: Això ja pot passar.
1: Sí, sí, va ser lamentable. Per això que de vegades hem de reflexionar si el show must go on, però quan t'hi va la vida, no sé fins a quin punt és vàlid això.
0: Bueno,
1: però bueno, ja l'he dit, ja m'he quedat contenta.
0: Ja m'he quedat contenta.
1: Escolta, saps què va succeir tal dia com avui de l'any 2001?
0: No.
1: Es va posar la posada online de la Wikipedia en castellà, en espanyol.
0: Ah, molt bé.
1: Ah, molt bé, vale. Pues ahí.
0: Que sí, és una dada
1: sí,
0: molt
1: interessant. Sí.
0: Jo, tornant amb el tema dels bars, diu que dos terços dels espanyols van més a bars i restaurants que fa un any. No serà pas aquí a la seu, perquè cada cop hi ha menys garitos on anar, però en general sí, veus? En general sí. I després, a tu t'agrada la seu? O sigui, estàs contenta, orgullosa de la teva ciutat? Sí, no? Suposo que sí.
1: Jo sí.
0: Sí. Bueno, doncs diuen, però que no és ben bé el mateix, diu que els cordobesos, els murcians i els sevillans són els espanyols més apegats a la seva ciutat. Però què vol dir això? No vol dir que els agradi més. Són els que menys han marxat de la seva ciutat a fora, a viure o a treballar, el que sigui. Bueno, són els que més s'han quedat, eh?
1: Vale. Els que m'has dit, els?
0: Els cordobesos, els murcians i els sevillans.
1: Bueno, aquí sí que realment marxen, però perquè aquí no hi ha possibilitat. Aquí, per cert sector sí, però per moltes coses no hi ha possibilitat i han de marxar, evidentment.
0: Sí,
1: i després bueno, d'altres circumstàncies.
0: Bueno, suposo que parlava de ciutats capitals de província, no? Està sonant Eye in the Sky de Alan Parsons Project, número 1 al 1980. Bueno, no, va sortir per primera vegada al 1982. Deixem-ho clar.
1: Qué calor tengo.
0: No lo tienes.
2: No lo tiene. Yo una poquita.
1: Ay, no lo tiene. Mira, ara he vist una efemèride musical. Sí, sí, perdona que ho hagi tallat, però és que ho tenia, dic, m'ha cridat l'atenció. Dic, va, a veure si aquesta la dic. Tal dia com... Pues mira, fa 20 anys. Ja, fixa't que ha passat la friolera de 20 anys. Tornem al tema Eurovisió. Tal dia com avui, de l'any 2006... Lordi, els monstres del heavy metal, es van convertir en els primers guanyadors del Festival de la Cançó d'Eurovisió procedents de Finlàndia. Després de que la seva cançó Hard Rock Hallelujah guanyés el certamen efectuat a Atenes.
0: Molt bé.
1: Tu no te'n recordes.
0: Sí, anaven disfressats, no se'ls veia la cara, i fins després de que no va acabar el festival no es va saber qui eren realment els cantants, perquè no van voler desvetllar-ho. Sí, anaven vestits amb una cara molt d'això, molt com de mostres d'aquest tipus de pel·lícula, aquestes de... no sé, de Terminator o una cosa que tal, no sé ara ben bé. Depredador.
1: Vale.
0: Eh?
1: Però tu, hi ha la curiositat. Tu haguessis fet que ja han passat 20 anys?
0: No.
1: Eh que no?
0: Doncs pues mira, jo crec que encara fa molt més anys d'aquella vegada que U2 va fer un concert, va cantar cançons a sobre d'un carrer, d'un edifici a Los Angeles. Doncs
1: sí.
0: Pues la nova cançó d'U2 l'han gravat a Mèxic també de la mateixa manera.
1: Sí?
0: The Streets of Dreams. Street of Dreams. I és aquesta.
1: El carrer dels somnis.
0: Sí.
1: Ah, que guai.
0: Pues l'han gravat ara fa una setmana a un carrer de Mèxic. Mèxic, ciutat. Mèxic DF, no? Que es diu? DF.
1: Distrito Federal. Federal.
0: I van gravar aquesta cançó, que no està sencera, però van... Bueno, hi ha gent que sí que va gravar amb el mòbil la cançó i ho té, però bueno, aquesta és una mica un anticipo, que diuen.
1: Un tros.
0: I m'agrada, mira.
1: Sí, no sona malament, és que U2 té cançons xules, eh? César, avui faré, no sé si la podrem mantenir fins a final de temporada...
0: Una promesa.
1: Una nova secció.
0: Ahí va.
1: L'horòscop de la setmana.
0: Ah.
1: Hi haurà un signe en concret?
0: Ah, només un.
1: No, hi haurà un signe en concret que no el diré.
0: Bueno.
1: No. Després ja diré el per què. De cada setmana, si
0: Juan
1: ho puc mantenir...
0: Està fent un Juan Palomo.
1: Si ho puc tenir, cada setmana anirem fent el mateix i sempre pues, hi haurà un que no el direm. Ràpid, eh?
0: Vale.
1: Ja veuràs. Horóscopo de la setmana.
0: Venga, vamos para allá.
1: Aries, sabemos que tienes ganas de ver el documental de Netflix sobre el dueño de Mango, pero primero deberías demostrar tu inocencia. Tauro, encontrarás una nueva comida entre la merienda y la cena que te permitirá seguir engordando. Géminis, o te declaras ya al chico que te gusta o nos declararemos nosotros. Cáncer. Los urinarios públicos sacan lo peor de ti y algún día te descubrirán siendo un guay.
0: Ah, mira.
1: Leo. Necesitas ropa nueva o aprender a usar la lavadora.
0: Ajá.
1: Virgo. Cuando pienses que eres malo en tu trabajo, piensa que Pedro Sánchez sigue en la Moncloa.
0: ¿Ah?
1: Libra. Cuando pagues tu cuota de Spotify, piensa que España ya le ha pagado más a Shakira que la plataforma.
0: Pues sí.
1: Escorpio, no valoras lo suficiente que se haya dejado de decir a llorar a la llorería. Sagitario, si vivieses en USA, la NBA te parecería igual de ridícula que el fútbol, así que cálmate un poco.
0: Ajá.
1: Capricornio.
0: ¿Capricornio es el último?
1: No. Ese sueño recurrente en el que tu amo se... Ah, no, en el que...
0: No. Ah, no, ¿qué?
1: Sí, ¿qué es depende... De, no, aquí está, no la diré.
0: Ay.
1: Tampoco. El último, Acuario. El sol sospecha que eres una asesina porque siempre le saludas.
0: Ah.
1: Ni Capricornio
0: bueno,
1: llavors, ni Piscis.
0: Però llavors sí que has fet tot, ja m'agrada.
1: No, tot
0: bé.
1: No, menys Capricornio i Piscis.
0: Bueno, però
1: què t'ha semblat tot... aquesta nova manera
0: bueno,
1: de...
0: Bueno, me pone.
1: Ho he trobat.
0: Però, escolta, i quin és l'últim signe de l'any? El de desembre, quin és? Tu saps o què?
1: Jo sé, jo només ho sé per... No ho sé.
0: No ho saps?
1: No ho sé.
0: Bueno, pues, a veure... No, mirem-ho.
1: Jo per fetxes no me lo sé.
0: Ara tinc...
1: Tens curiositat.
0: Sí,
1: va,
0: sí.
1: Tens un minut perquè ja estem entrant a l'últim minut de programa. Eh?
0: Capricornio, fetxes. D'entre el 21 de desembre i el 19 de enero. I ara jo diria, Capricornio, tu Aries te sigue esperando. Espavila, eh? Què et sembla?
1: Muy bien.
0: ¿Te parece bien?
1: Sí, me parece perfecto.
0: Bueno, ens quedan 45 segons. Està sonant de fons ABC, un grup dels 80, d'aquests del glam rock, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
3: Bueno.
0: Que el va treure aquesta cançó, que es diu Smoking Sing, Smoky Sing, del 87. Recordem, aquest cap de setmana festa major d'Arfa.
1: Aneu amb compte, sobretot.
0: No sé si hi ha alguna cosa... Bueno, suposo que hi ha moltes coses cap de setmana. Pues que s'ho passeu bé, que disfruteu, sobretot, que farà bon temps, que farà calor, sortiu, marxeu, escampeu la boira, sigueu feliços.
1: A fer lo que os dé la gana.
0: Quiliquà.
1: Con cabeza, pero lo que os dé la gana. Doncs molt bé, amb aquesta música, amb aquesta cançó, donem per finalitzat el programa d'avui. Ens tornem a trobar en el proper programa de No t'ho acabis. Eso es todo, amigos.
0: Bye, bye, hasta otro ratito.

0: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
1: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Touch Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plegats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'armant a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que, let's go, companys! Molt bones a tothom, família. Poseu-vos còmodos a la butaca, o millor encara, colleu bé el barret i prepareu les botes, perquè aquí comença el Tot Country. Arribem ja al quart i últim lliurament del nostre especial sobre el Grapevine 32. Si vau estar el passat 12 d'abril a Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, ja sabeu de quina bona fusta us parlo. Perquè escolteu-me bé, el Catalan Style no és només moure els peus, és fer pinya, és trobar-se amb la gent d'arreu del país i celebrar que aquesta manera de ballar va néixer aquí mateix, a casa nostra. Així que, friends, menys xerrameca i més música de la bona. Que el motor ja crema. Som-hi. I per obrir la gana anem cap al Maresme. Des de Premià de Mar ens arriben els amics del grup Boots on Fire. Ells han preparat una coreografia que porta per nom It's Right. I la veritat és que no podien haver triat millor títol. La música la posen The Nada Cowboys, una banda que sap perfectament com fer-nos bategar el cor amb aquest so tan autèntic. La cançó es diu It's Gonna Be Right. I, com us podeu imaginar pel títol, és un cant de l'optimisme pur. Ens diu que per moltes corbes que tingui la carretera, al final tot sortirà bé si mantenim el rumb. Com a dada curiosa, sapigueu que els Nada Cowboys són coneguts per barrejar l'esperit del country més clàssic amb una energia que et fa impossible quedar-te assegut. Així que, si esteu a Premià, a Torrelles o a l'altra punta del món, apugeu el volum.

No afluixem el ritme, família. Ara ens n'anem cap a la capital, directe al Rovell de l'Ou, perquè des de Barcelona ens arriben els amics de 18 Cats. Ens porten una coreografia que desprèn elegància i ritme per tot arreu. Prettiest. I quina cançó han triat? Ni més ni menys que la veu de Mike Ryan amb el seu èxit Prettiest Girl at the Dance. Aquest texà de Fort Worth és dels que saben el que es fan. El Mike Ryan és un artista fet a si mateix, d'aquells que han picat molta pedra als escenaris del circuit de Texas abans de tocar el cel de les llistes d'èxits. La cançó és un d'aquells himnes que t'arriben al fons del pit. Ens parla d'aquell moment màgic en què, enmig d'una sala plena de gent i de pols que s'aixeca pel ball, només tens ulls per una persona, la noia més maca de la festa. És una oda a la galanteria i a la bona música que ens fa sentir com si estiguéssim en un autèntic honky-tonk de Nashville, però amb el segell inconfusible del nostre estil.

0: Tot Country amb Fran Colom.
1: No ens aturem, companys. Pugem fins al Vallès Occidental per rebre els Boots & Beats, que venen representant amb molta força a Sabadell i Terrassa. Ens han preparat una coreografia titulada Good & Bad, però us ben asseguro que de bad no en té res. És pura crema per les botes. I atenció a qui ens canta, perquè tenim una nova sensació que ve de Fort Worth, Texas, el jove Drake Milligan. Si us sona la seva cara és perquè va deixar tothom bocabadat al concurs America's Got Talent i perquè ha interpretat el mateix Elvis Presley en una sèrie de televisió. El nano té el swing a la gens. Ens porta un tema amb un títol que és tota una declaració d'intencions. Bad day to be a beer. Un mal dia per ser una cervesa. La cançó és un himne a la festa. Ens diu que si tens un dia tèrbol, o si senzillament tens ganes de gresca, les cerveses de la nevera tenen els minuts comptats. Per cert, en Drake diu que es va inspirar en el so clàssic dels 90 per fer aquest tema. I déu-n'hi-do si es nota.

Seguim cremant sola, companys. Ara toca donar la benvinguda als Red Hots, que venen des de Sant Boi de Llobregat amb les idees molt clares i les botes a punt. Ens porten una coreografia que du el mateix nom que el tema, Whiskey Might. I ja us aviso que té molt de caràcter el Baix Llobregat barrejat amb millor so d'Ontario al Canadà. Perquè la música a càrrec d'un canadenc que està pujant com l'espuma és del Adam Cousins. Aquest noi es va criar en un poble petit, d'aquells on tothom es coneix, i això es nota en com escriu. La cançó, Whiskey Might, ens parla d'aquella temptació que tots hem tingut alguna vegada. Buscar respostes o una mica de valor en el fons d'una ampolla de whisky quan les coses s'han posat magres amb el cor. L'Adam Cousins diu que aquesta cançó és per tots aquells que saben que el whisky no et solucionarà pas els problemes, però que potser per una nit et farà creure que sí.

0: boys. Take it up. That's a country song right there.
1: I com tot el que és bo en aquesta vida, arribem al final del camí. Però no us poseu tristos, no. Ho farem per la porta gran. Directes des de Barcelona, aquí tenim els Country Wings. Aquests ocells del country ens fan volar amb una coreografia que és pura dinamita. Wrong Hearts. La música la posa el duet Lokash, format pel Chris i el Preston. Aquests nois són uns autèntics herois de la ràdio Made in USA, coneguts per saber barrejar el country modern amb unes melodies que t'enganxen al cervell com el fang a les rodes d'un tractor. Wrong Hearts ens parla d'aquells cors equivocats, d'aquelles passions que potser no són les més lògiques del món, però que ens fan sentir més vius que mai. Heu de saber que els Lokash han escrit èxits per a gegants com a Kate Urban o Tim McGraw, així que sabeu de la qualitat. Aquesta la tenim assegurada. Gaudiu-la perquè el ritme dels Country Wings i el so de Lokash posen el punt final a les cançons que hem dedicat a aquest concurs.

0: TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.
1: Un cop enllestides totes les cançons d'aquest concurs, vull donar les gràcies de tot cor a tots els grups, des del nord al sud, des del Puig fins a les Planes i fins al mar. Ens heu portat aquestes cançons tan fermes i heu mantingut viva la flama del ball. I sobretot, un aplaudiment ben fort a l'organització. Sabem de l'esforç que hi ha darrere de cada pas i de cada altaveu per oferir-nos un dia tan collonut com el que vam viure a Torrelles. Ens retrobarem l'any que ve amb més ganes, amb més pols i més música a la quarta edició del Red Vine 32.
2: Iep, iep, iep, iep. Atureu les màquines. Què pensàveu, que marxaríem així de buits? Ni de broma. El concurs Red Vine ja ha passat revista, però encara ens queda benzina al dipòsit per una última sacsejada abans de tancar el garatge. I per acomiadar-nos com Déu mana, us porto Wild Child de Missouri, el gran Chris Jensen amb el seu himne Redneck Life. Aquesta cançó és un retrat de vida autèntica, de la gent que no s'avergonyeix de tenir les mans brutes de treballar i les botes plenes de fang. El mateix Jensen diu que ell no actua, que ell és així, un paio que toca l'harmònica com si li anés la vida i que celebra les coses senzilles. Així que, amunt el volum per última vegada, que aquest ritme us farà saltar els empastaments.

I ara sí, família, amb el motor ben calent, toca dir adéu. Ha estat un plaer compartir aquestes setmanes de concurs amb tots vosaltres. Recordeu que aquí, a peu de micro, hi ha el Frank conduint aquesta aventura i un grapat, això sí, un gran grapat de voluntaris que fem això per pur amor a l'art. I sobretot per amor al country. No ens paga ni el tio Sam, però ens ho passem millor que un nen amb botes noves. Ens retrobarem la setmana que ve a la mateixa hora i en aquest mateix canal per seguir descobrint les millors joies d'aquest gènere que tant ens agrada. Gràcies per ser-hi, gràcies per l'esforç i, sobretot, gràcies per ballar. Ens veurem a les pistes, colla, i ja sabeu el que toca dir.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això que

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Esto no se termina nunca, ¿eh?
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
2: Bona nit, us informa Manel Elias. Els sindicats del sector de l'educació i el departament reprendran demà les negociacions amb l'objectiu

0: L'objectiu d'arribar a un acord que permeti acabar amb les vagues previstes fins al 5 de juny. L'USTEC, el sindicat majoritari, presentarà demà una proposta per a la millora del sou de mestres i professors. Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Maria Costa.
1: Govern i sindicats s'emplacen a reunir-se demà a la tarda, després que avui no hi hagi hagut acord. La reunió ha servit per reprendre les negociacions i els sindicats diuen que els portaran demà a la taula una contraproposta. Ho ha explicat Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió, deia el bon to i ha insistit que les millores s'han de moure, però dins del marc de l'acord.
3: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Unitat Mòbil, Matilde Seoane, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
0: Més notícies, Marc Güell.
4: Junts per Catalunya obrirà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà amb tota probabilitat amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal Jordi Martí i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que hi hagi més aspirants. Barcelona, Jordi Corbalan.
5: La direcció juntaire no retardarà més l'elecció del candidat de Barcelona després de la renúncia de Josep Rius, l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont, que ha volgut evitar un pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un candidat. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. Podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, s'ha trobat aquest dimecres amb destacats membres de Junts que en els últims temps han meditat si optaven a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen si fan el pas. El nom del candidat elegit se sabrà a tot estirar el 21 de juny. Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Continuen plovent les crítiques al ministre israelià de Seguretat Nacional, l'ultranacionalista Itamar Ben-Gavir, després del tracte degradant i vexatori als 400 membres de la flotilla de Gaza detinguts asseguts a terra, emmanillats i capcots. A la denúncia de tracte humiliant i inhumà que ha fet el ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, s'hi afegeixen les paraules del mateix cap de la diplomàcia israeliana, Gideon Saar, que ha qualificat de vergonyosa l'actuació de Ben-Gavir passejant-se al costat dels activistes detinguts i insultant-los mentre onejava una bandera israeliana. Les crítiques també venen dels Estats Units. L'ambaixador nord-americà a Jerusalem, Mike Huckabee, ha dit que el ministre Ben-Gavir ha traït la dignitat de la seva nació en publicar el vídeo on se'l veu menyspreant els activistes.
4: La Fiscalia dels Estats Units acusa l'expresident cubà Raúl Castro de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys durant una operació de rescat d'exiliats cubans. En un comunicat, Donald Trump ha reiterat que no tolerarà un estat rebel a 90 milles del seu país. Hores abans, el seu cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ha instat els cubans a aixecar-se contra el règim, una declaració feta en castellà que l'Havana ha respost titllant-lo de portaveu d'interessos corruptes.
0: Presó provisional per als dos detinguts per la seva implicació en la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp, els investiguen per un cas d'assassinat. Tarragona, Ricard Boigas.
6: Bona nit. El jutge d'instrucció ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pels dos detinguts. Tenen 46 i 79 anys. Són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar dissabte el cos sense vida i amb signes de violència. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La causa està oberta per un delicte d'assassinat. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
4: Aina Clotet s'emporta el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica del Festival de Canes. L'ha aconseguit gràcies a la pel·lícula Viva, el primer llargmetratge que també ha dirigit i escrit. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
7: Aina Clotet i el productor de Viva, Edmond Roch, estan exultants pel reconeixement en aquesta secció de la Setmana de la Crítica que premia les noves veus dins el món del cinema. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Estem molt contents, o sigui, molt emocionats, molt contents. O sigui, arribar fins aquí ja era una cosa que ens semblava molt difícil, que a més ens hagin volgut premiar.
9: Clar, canvia la percepció que la gent té de la pel·lícula, perquè ja no és només que ets una de les 7 escollides entre més de 1.000 que es presentaven a la secció, sinó que és una que en premi, no? Llavors, a nivell, sobretot, d'internacional, internacionalització de la pel·lícula i de tenir nosaltres doncs, la recepció del públic, doncs, sortir tan enfortits d'un festival tan exigent i tan selectiu com aquest, doncs és un premi extraordinari.
7: Marc Garriga, Catalunya Ràdio, Canes.
0: I ara els esports amb Sergi Andreu.
10: Ara a les 9 ha començat partit de la Lliga a l'ACB, partit pendent de la 30a jornada, el que juga el Joventut de Badalona a la pista de Laguna Tenerife. De moment, els primers 4 minuts de partit i empat a 10 al marcador. També ara a les 9 ha començat la final de l'Europa League entre l'Aston Villa anglès i el Friburg alemany. De moment, al minut 5, empat a 0 al marcador. En joc a la Champions masculina de waterpolo, Olympiacos 4, Atlètic Barceloneta 6, amb els mariners ja classificats per la Final Four com a primers de grup. Aquest partit és el descans. I encara en waterpolo, semifinals femenines de la Lliga. S'ha disputat el primer partit de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell i han guanyat les del Maresme per 13 a 6.
11: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
12: Aneu massa de listos.
13: I els valencians?
12: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
11: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
14: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
15: Has sentit el que acaba de dir?
16: Ja a Mallorca no feu l'amor.
17: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
1: Papers per tothom. Però per qui? Per qui?

0: Parlen de regularitzacions de migrants a la ràdio o a la televisió i per la gran majoria és una cançó llunyana que sona a casa del veí. Tots els que hi fem aquest programa no hem hagut mai de demanar papers per viure i treballar i segurament la majoria dels que ens escolten tampoc. És així. De fet, als mitjans de comunicació del que més s'ha parlat és de les cues, de la falta de recursos i sobretot de l'opinió de l'extrema dreta. Avui, a les dones i els dies, els posem el micro a elles, a les que venen soles, embarassades, perdudes, sense saber l'idioma, a un país que no el rep precisament amb els braços oberts, però que les necessita.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I començava amb aquesta cançó preciosa de Sade, quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Aquesta cançó és del 2000, és que ja portem molt de temps parlant de migració. Tots ens vam moure d'un poble, d'una ciutat, d'un lloc a un altre, per fer la vida. D'això va el programa d'avui. Just enough, how hard it is to live. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. I el que dèiem, darrere d'aquesta xifra, que anomenava el govern espanyol, que obria les portes per mig milió de persones, que sempre agraden, no?, parlar de números, hi ha noms, cognoms, històries personals, pors, dubtes, esperances. Avui en volem parlar, a Les Dones i els Dies, amb una dona que ha iniciat aquest procés, justament aquest últim, la Cecília. Com estàs?
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Disculpe, yo entiendo el catalán, pero no lo hablo.
0: No te preocupes. Sabemos que acabas de llegar hace muy poco.
1: Sí.
0: Pràcticament. És la Cecília Beatriz Linares, té 49 anys, és de Perú, viu a Cunit, i ara ens explicarà la seva història. I també venen altres dones que ja van passar per aquest procés, com la Salua, el Garbi. Com estàs?
2: Bé, bé, bona tarda.
0: Presidenta de l'Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda al Refugiat, i també dona migrant, que ja fa molt temps que vius aquí, ja ets catalana, tu, però vas passar per tot això.
2: Sí, sí, ja fa 30 anys.
0: Ja fa 30 anys, però suposo que te'n recordes, ara t'ho preguntarem.
2: I tant, tant, perquè les coses eren molt difícils en aquelles èpoques.
0: I no s'obliden. I també ens acompanya la Bombo, com estàs?
3: Molt bé, aquí estem.
0: Bombo, Bombo, Nadir, ho he dit bé?
3: Sí.
0: Sí, em deixes? Sí. Fundadora de l'Associació de Dones Senegaleses a Barcelona.
3: Sí.
0: Benvingudes a totes tres. D'entrada, això que dèiem, no? A vegades, a la ràdio, a la televisió, sempre quan parlem de regularització, és com aquella cançó, com gairebé una malaltia, com si li estigués passant a una altra. Però els hi passa a moltes persones que acabaran vivint al nostre país. Com ho va viure vosaltres quan us va tocar? Vosaltres que ja porteu molt de temps, 30 i 40 anys aquí al país, per exemple. Com va ser els inicis?
2: No sé què dir, perquè eren difícils, però al mateix temps jo considero que he tingut molta sort. Mm-hmm. En el sentit, en aquella època havia el que es deia els cupons. Llavors és com si ara es parla de la regularització extraordinària, però en el seu moment diuen, s'ha obert el cupon.
0: Llavors, era com si et tocava la rifa.
2: Exactament. I en el meu cas sí que era que acabava d'arribar, encara no se m'ha acabat el visat i ja s'ha obert el cupo perquè tothom estava a l'expectativa esperant i la dificultat que hi havia en aquell moment tenies que presentar amb oferta de treball.
0: Mm-hmm. Ara ja no.
2: Ara ja no. Ara és un gran avantatge, diguem-ne, el fet de que les persones es poguessin estalviar el neguit que no poden, diguem-ne, passar per la tramitació de la regularització només si tinguessin una oferta de treball.
0: També perquè la gent el que feia era treballar d'una manera il·legal. Clar. Absolutament. És lògic, si entres a un país no pots treballar perquè no tens papers, doncs treballes de manera il·legal. Clar. Ara, el teu cas, Bombo, gairebé és de pel·lícula.
3: De pel·lícula.
0: A veure, explica'ns una mica, tu venies de Dakar, del Senegal.
3: De Dakar, una dona valent que ha vingut embarassada de 8 mesos i 9 mesos quasi, perquè vaig arribar un 10 d'octubre i la nena va néixer el 25 de novembre.
0: Escolta, un moment, has dit una dona valenta, sí. Estàs parlant de tu.
3: De mi.
0: Que vas venir embarassada.
3: Embarassada
0: i venint d'una situació molt difícil.
3: Molt difícil.
0: Si vols, explica'ns una mica per què venies embarassada al país.
3: Mira, perquè he vingut embarassada perquè em va morir una nena de 5 anys de leucemia, de les quals en la comunitat la paraula i la decisió que és comunitària, però el més valorat és el de l'home. Mm-hmm. I llavors aquesta feina em sentit tan sola per amb aquesta decisió de que no podia jo ni preguntar. Per exemple, jo vaig demanar al metge que m'expliqui què ha passat perquè ha sigut molt ràpid i em va dir, però si ella t'ha deixat, o sigui, que si la meva filla m'ha deixat perquè jo he de buscar informació, no?
0: Clar.
3: I no he tingut apoyo, ayuda en aquest sentit, no? Però també era com una mena de dir, jo marxo d'aquí perquè veo que no canvio res d'aquí. Era molt complicat per una dona que es manifestava algunes coses que era rara, no? Era la dona rara.
0: Se t'havia mort la teva filla amb 5 anys de leucèmia. Mm-hmm. El que et deien és, no preguntis, ha marxat.
3: No preguntis res.
0: I a més, amb una sensació de que tu allò no pintaves res.
3: Sí, perquè he intentat moltes vegades, fins a la meva mare em deia, ai, bomba, és que eres africana, és que tu vols canviar el món, però no és així, no? I clar, jo giro aquí la mama, la meva mare és la meva referència i veig que també no m'ajudava, no? És la impressió que jo tenia. Mm. I el meu home, per l'amor de la nena, també s'ha pujat una mica malament i era molt, bueno, coses que diria que no tenia res que veure amb la malaltia, no? I llavors aquí he dit, mira, jo me'n marxo. I em marxo aprofitant perquè jo era professora, ajudava un grup de dones que es formava allò en cooperatives, aprovechava de la fira de 98.
0: No sé, a Portugal?
3: Si, a Portugal.
0: Sí.
3: Acompanyava aquestes dones, però amb la intenció de quedar-se.
0: Clar. Però et vas fer aquesta trampa, podríem dir.
3: Sí, sí.
0: I ja no vas tornar al teu
3: molt
0: país.
3: Molt amagada, amb la panxa, en l'avió, perquè, clar, ja era molt avançada.
0: Estaves molt, molt embarassada.
3: Molt embarassada. I, però quan he decidit de venir a Catalunya, no en Francia, que jo parlo francès, era perquè jo volia com borrar, o sea, com tornar la pàgina,
0: Començar de nou.
3: Començar de nou.
0: I aquí, tornar la pàgina.
3: Tornar la pàgina. He vingut aquí sense conèixer a ningú. La llengua, ja m'havien dit, ui, és que aquí hi ha dos llengües, no? Català i castellà. No passa res.
0: Però tu vas veure que és superfàcil, que parlant francès parles català.
3: Home, és que era, per a mi era fantàstic. En Senegal parlem moltíssim idioma, o sea, no és un problema, no?
0: No tenies problema.
3: No he tingut problema. I bueno, claro, quan arribes tu te xocas, no?, amb aquesta realitat que existia, que era la llei d'estrangeria, que et frenava segons tu, els teus estudis, amb teu il·lusió, i clar, com dius tu, no?, hem d'agafar la primera cosa que trobem. I m'he enganxat amb una feina de cuidar una persona adulta que tenia Alzheimer, però sí que una família catalana que em va acollir, que em va obrir les portes, que em va dir que aquí és la casa teva.
0: Aquesta és la feina que feu moltes dones quan veniu, que és cuidar la gent gran, cuidar persones amb dificultats, fer feines de casa.
3: Sí.
0: I és una feina que sembla que els catalans no volen fer, o les catalanes no volem fer.
3: Clar.
0: I que les esteu fent vosaltres.
3: Sí.
0: Ho dic perquè aquells que aixequen les celles, no?, quan diuen, no, oh, és que venen 500.000, ara no hi cabrem, no?
3: Però que no és tan fàcil d'estar a treballar de les treballadores de llar, no és tan fàcil, com això. Però era una oportunitat de que tu, almenys, estàs en una casa,
0: Clar. Tu
3: estàs tenint garantia de viure en una casa, però les condicions laborals no era. Et diu, per exemple, aquí la norma és treballar 8 hores, però és que no treballes 8 hores, treballes més de 8 hores. Perquè treballa de dia, de nit, el que sigui. Mentre que hi ha una necessitat de la persona...
0: Bueno, i perquè quan esteu vosaltres aquí, com saben que estan en una situació complicada, i aquí se n'aprofita.
3: Clar.
0: És a dir, que aquesta és la roda. M'estàs sentint la Cecília i fa així amb el cap. Tu també pots explicar bastantes coses, Tot i que fa menys que has vingut aquí, estàs vivint a Cunit... I la teva història comença fa 2 anys i 7 mesos que estàs a Catalunya.
1: Bueno, yo en primer lugar soy la segunda de cuatro hijos de un matrimonio. Soy inquieta totalmente. Pues mis hermanos se encuentran en Perú con una madre que padeció cáncer por 9 años y un papá que se lo llevó el COVID. Pues yo como madre soltera de 2 pequeños, mi primer compromiso se llevó a los 2 mayores y el segundo pues los tuve que criar yo sola. Y me aferré a lo que es el transporte público allá en Perú, soy peruana.
0: De fet, avui ens has explicat que vens vestida de negre perquè estàs de dol.
1: Sí.
0: Explica'ns per què estàs de dol.
1: Yo, bueno, me dediqué 21 años al transporte público, cobradora, lo que es colectora. Uh-huh. Ahorita me encuentro de negro porque mi país está pasando una situación un poquito difícil en cuanto al transporte público. Nos están matando, conductores y cobradores nos están matando. en menos de una semana han muerto dos compañeros. A uno lo han quemado vivo y a otro le han dado 4 balazos. Y así como ellos, pues al día nos están matando tan solo porque tenemos que pagarle cupos o tenemos que pagarle, como quien dicen, vacunas o como quien dicen, pues una mantención para esos criminales que viven de nuestro esfuerzo. Así es que opté por salir de mi país a esa dificultad.
0: Aquesta és una de les històries de moltes que, si ens poséssim a la cua de la regularització, allà on hi ha la gent fent cua a Correus o on siguin, a cada comarca i a cada ciutat, sentiríem històries com la teva. Però no només això, tu tens 4 fills a Perú.
1: Sí, tengo 4.
0: Sí, tu has vingut aquí perquè el teu fill petit té problemes de salut i has vingut sobretot per ell, per aconseguir diners.
1: Sí, l'último de mis niños... nació, él es el que me enseñó a vivir. Le soy sincera que él es el que me enseñó a vivir. Él me dio la fuerza para vivir. Moisés Randú se llama mi hijo. Carrión Linares. Ese mi pequeño, pues eran 2. Uno se me vino antes de tiempo. Así es que yo pensé que no estaba embarazada, pero a los 4 meses resultó que ahí tenía 1. Y se aferró de la vida, se aferró. Nació de 6 meses y medio.
0: Claro, es un nen prematur.
1: Era una cosita que caía en una caja de zapatos, una caja de, que le dicen acá bambas, ¿no? De 1,600 kilos y con neumonía. El neonatólogo me dijo que si no pasaba los 4 días de la crisis de neumonía, pues el bebé no vivía. Pero mi hijo se aferró a la vida. Se aferró a la vida y salió adelante.
0: Però et demana despeses i ara ja és gran, no? M'imagino.
1: Ja, tiene 19 anys, però és que després de eso, él a los 2 años cae en coma, con 2 virus, el de Miller-Fisher y Guillain-Barré. O sea que mi hijo volvió a nacer a los 2 años. Y se siguió aferrando la vida, él se siguió aferrando la vida. Así es que por él es la razón de la que yo estoy acá, porque quiero que llegue a ser grande. Y si su madre se lo puede dar, pues... vamos a seguir para adelante. Mi niño está estudiando. Gracias a Dios el país, este país que me ha abierto las puertas tan grandemente, me lo está otorgando, la posibilidad. De que me ha sido difícil, sí, porque he tenido que rehacerme. O sea, dedicarme a lo que es el transporte público, a cobrar o a conducir. Aquí me he rehecho, como decía la señora Bombo, es prácticamente... trabajar de interna, de cuidando a gente grande, de hacer limpieza. O sea, es demostrarte a ti misma que tú puedes.
0: Que ho vas fent i ho estàs fent. Ara continuarem parlant de les vostres històries. Estem a les dones i als dies i tenim ganes de parlar d'aquesta regularització que dèiem que surt als mitjans, però no sabem les històries que hi ha darrere.

0: melodia d'amor, no cap.
1: És una melodia d'amor, li estava fent aquí l'examen. A la salua, em deia, què diu, la cançó, que avui...
0: Sí, intentava escoltar, sí, sonava, però no...
1: No, jo...
0: La tinc memoritzada.
1: No, és l'examen aquí que fèiem, perquè, clar, totes parleu molts idiomes. El que dèiem, les dones, els homes són els que ocupen més espai, quan està l'acte de la regularització, venen molts homes, però les dones esteu allà. Moltes vegades veniu després, però en els vostres casos, per exemple, vau ser les primeres en venir. No? De les vostres famílies, per exemple?
0: Ah, en el meu cas sí. En el meu cas sí, vaig venir sola, perquè en aquella època la majoria de les dones que venien venien amb agrupació familiar. Llavors que una joveneta en el seu moment de 25 anys que arriba aquí a Catalunya sola, la gent mira amb una mica de... amb prejudicis.
1: I això ha sigut... Vau patir-ho, això, els prejudicis, la por, la mirada dels altres?
0: Sí, perquè jo pensava venir a Europa, perquè jo vinc d'un entorn social que era més occidentalitzat i tot, i llavors al pensar que venia a Europa, venia a l'obertura, a la llibertat, a tal, i trobava que no, que hi havia una mirada molt conservadora envers a les dones, que encara no estava la societat acostumada que hi ha dones soles, espavilades pel món, que volen fer la seva trajectòria per si mateixes.
1: No, i a més una dona masic, no?
0: Una dona
1: del Marroc.
0: Sí, perquè hi ha el prejudici quan tu dius que ets del Marroc, llavors ets àrab, ets musulmana, llavors musulmana significa que hauria de ser tapada, ets sumissa, com que estàs sola, i la gent et preguntava, diguem-ne, si allí et pegaven, si eres maltractada, perquè era el prototip, diguem-ne, que circula en relació a les dones que venien del món àrab o del Magreb o de l'Àfrica del Nord en general. Era aquesta perspectiva molt, molt negativa. Llavors, a mi em tocava trencar tot aquest prejudici, tot aquest, diguem-ne, prejudicis que hi ha sobre nosaltres.
1: Clar, que a tu et va tocar tota aquesta feina, però clar, sí que és veritat, i tampoc no se'n parla gaire als mitjans, de que hi ha moltes dones venen aquí, no parlo del Marroc, sinó en general, escapant de la violència masclista, escapant de situacions molt dures, on les parelles o les han deixat penjades amb les criatures, o han desaparegut. Hi ha també molts casos de gent que ve a fer la reunificació de la família i es troba que el marit busca'l. Aquestes situacions, vosaltres que esteu en associacions, les trobeu molt, eh?
0: Hi ha un munt de situació, però cada persona representa una realitat diferent. No podem homogenitzar les situacions de les dones ni de les persones en general.
1: Per
0: l'origen.
1: No?
0: I sobretot és aquesta perspectiva més negativa. És com si totes que veníem d'allà poguéssim estar maltractades o violentades i tot això. I encara que fos, perquè no deixa de ser que l'experiència cadascú com la viu en funció de l'entorn social, familiar i nivell de vida i tot això, però ets una persona i tens dret a una nova inspiració d'una vida digna, al canvi, i no tens per què estar encasillada en una mirada social.
1: Absolutament.
2: Sí, sobretot que el dret de la mobilitat és un dret fonamental que tothom pot agafar-lo, no? I llavors, per exemple, tenir la facilitat de tenir un visat com l'he tingut jo, no totes les dones la tenen, però les dones, les persones en si, tenen dret també d'anar a viure en un altre lloc, canviar la seva vida o millorar-lo. Això també és un factor que moltes vegades no es tinc en compte d'això.
0: Sí. Jo penso a nivell de l'estat espanyol fins a l'any 2000, més o menys, que s'ha començat una mica a normalitzar el fet de la immigració de la dona sola sense que estiguessin, diguem-ne, amb tutela o amb agrupació familiar.
1: I això també, també trenca la idea de l'extrema dreta, no? Que diu, no, és que venen tots aquí en família, són 15. No? Tots veniu de 15 en 15, eh?
2: Jo sempre comento o interpreto de que quan es parla d'Espanya, un país lliure, no? On les dones tenen llibertat al seu cos, i sempre fan aquest comentari que venguen per tenir més fills, filles. Hombre, és el meu cos, no? Jo puc decidir quan nens o nenes vol tenir. Hi ha una contradicció en aquest sentit, no? O que nosaltres som dones en plural o que és dona de l'altre lloc, però que la llibertat que diuen aquí de que les dones poden fer amb el seu cos el que volen, deixem tenir 5, 6, 7 fills, és la meva decisió, no?
3: Clar. Es que creo yo de verdad que lastimosamente el mundo en general, ¿no? El mundo en general es machista. Uh-huh. Es machista. Lastimosamente, pues como mujeres, estamos un poquito todavía viviendo al arraigo, porque incluso la expresión en Latinoamérica es, pero si la mujer salió de la costilla del hombre.
1: O sea, ya, això és una mica antic, ja. Això és una mica antic.
3: Sí, sí, és cierto, però és que...
0: Però, bueno, sembla que l'extrema dreta es que nosotros... ens tornarà a aquests conceptes, a aquesta manera de parlar.
3: O sea, nosotros también tenemos derecho como mujeres, digo yo.
1: Sí, aquí costelles a només a les calçotades, no en volem més dies.
0: No.
1: Escolta, parlem una mica, perquè no m'agradaria que acabéssim, encara no estem acabant, eh? Però m'agradaria saber una mica tota la paperassa que necessita algú per aconseguir doncs, la residència en aquest país i per aconseguir estar tranquil o estar tranquil·la. Ara mateix, què necessitem? Expliqueu-me, per exemple.
0: En aquest procés d'aquesta regularització extraordinària hi ha dues coses claus, que són el tema del certificat de vulnerabilitat.
1: Vull que m'ho expliquis.
0: I els penals. L'única cosa que jo
1: no
0: penso...
1: Que no tinguis antecedents penals.
0: Sí.
1: I després, del certificat de vulnerabilitat. Sisplau, expliqueu-me.
0: Una cosa que sobra. No sé quin és aquest il·luminat, diguem-ne. Jo, la veritat, estic molt contenta per aquest procés, que agraïm al govern que ha fet aquesta iniciativa de regularitzar, tanta perquè ja era hora, i gràcies al fet que ha respost a la crida de moltes entitats, molta societat civil que ha lluitat per arribar a aquesta diguem-ne, aquesta resolució. L'única cosa que no sé si per què tenim aquesta tendència de fer sempre les coses a mitges.
1: Què vol dir?
0: A mitges en el sentit de que un bon procés de regularització, en el qual volem que el sistema se n'aprofita, que les persones poguessin començar a tenir una vida digna en el sentit de ser reconegut en el procés d'una contractació de treball per entrar dintre del marc del sistema, per tenir una integració social, una acomodació en la societat en la qual estan vivint en condicions sense explotació, sense desigualtat i tot això, però amb el context de la situació del certificat de vulnerabilitat és molt contradictori, perquè
1: però
0: una persona que acaba d'arribar...
1: Jo no ho entenc. Què vol dir certificat de vulnerabilitat? Certificat de que sóc pobre, ho passo malament...
0: Però
1: com te'l donen, aquest carnet? Que has de fer cara de pena? Expliqueu-m'ho de veritat, perquè
2: a veure,
1: em costa entendre-ho.
2: Aquest certificat de vulnerabilitat que es va caure en el camí, des del principi no estava, no existia.
0: No, per això diria algun il·luminat.
2: A lo millor algú que amb el seu escritori, al seu ordinador, ha pensat que, bueno, tot això, aquesta gent són vulnerables.
1: Que facin pinta de pobrets.
2: Sí. Hem de buscar una manera de que proven que són vulnerables.
1: I la vulnerabilitat... I com es prova la vulnerabilitat?
2: La vulnerabilitat, amb la manera que l'han fet ara mateix, donar la visió que tota moltíssima gent fan cua per a buscar un document de les quals pujar. No estic treballant, no tinc vivienda, no tinc treball, no tinc, etc.
0: No tinc compte bancària.
1: I perdona, que ara faci una broma molt dolenta.
2: Sí.
1: Si ets coix, tens més punts o què?
2: Què va?
1: Què vol dir això? Vull dir, m'explico? Què vol dir ser vulnerable? Perquè, clar...
0: En el formulari, aquesta vulnerabilitat no està contemplada, imagineu.
2: Sí, sí.
1: Si tens, per exemple, una disminució física, no ets vulnerable?
0: Sí, claríssim que ets vulnerable. L'única cosa que no està contemplada, està contemplada només la teva situació econòmica.
1: D'acord.
2: Sí, però l'altra cosa és que, per exemple, les persones amb discapacitat visible tampoc no són vulnerables? Perquè jo no porto...
1: Clar, és la pregunta que estic fent,
2: clar,
1: no?
2: Clar, és que jo no porto res visible, que jo tinc la discapacitat. Però sí que sóc vulnerable, perquè tinc una discapacitat invisible, que no es ve. Tot això, aquesta gent, com ho valoren? Si veuen la realitat de Catalunya, de que tu no pots tenir un certificat de discapacitat, sigui una valoració mèdica.
1: Clar.
2: Llavors, tampoc no puc obrir una cuenta si no tinc document. Llavors, tot aquest factor que has caigut d'un dia a l'altre amb la regularització, que nosaltres valorem molt, valorem positivament, que han pogut resolver-ho.
1: Sí. Cecília, a veure què vol dir.
3: Oye, no, una experiència, justo lo que decía la señora Bombó, que el tener cuenta. A veces venimos, como quien dice, o salimos de una casa para entrar a una casa ajena. Cataluña o España es una casa ajena para mí. A veces no se saben las reglas, no se saben... Pero ha habido cuentas a nosotros los inmigrantes que a veces nos han agarrado de no saber. Uh-huh. Y te dicen, si te abro cuenta, me traes el
1: empadón. Estás hablando de un banco, ¿eh? Estás hablando de un banco.
3: Sí, de un banco, sí, ¿eh? De un banco. Tráeme tu empadronamiento y tu pasaporte y te abro una cuenta. Sí. Pero no te explican, como ahora, que Bona Voluntad, que es la organización en la cual yo participo, nos dicen, tú puedes abrir una cuenta, pero de cuenta básica. De cuenta básica, porque quienes te contratan en por horas, de repente, no sé, para limpiar tu casa o para ver a tu madre o algo, pues una cuenta básica, de repente te cobran lo mínimo, ¿no? De lo que es un mantenimiento.
1: De mantenimiento.
3: Sí. Hay un banco, sí. Y me tocó a mí, que un día pues me depositaron y yo dije, bueno, ya tengo para enviarle a mi hijo, ¿no? Y cuando voy a retirar, los 100 euros desaparecieron. Y yo dije, bueno, ocasionó en mí. Llamó al banco. No, que no te explicaron, que lee las letras pequeñas, que mira, el mantenimiento es 20 euros mensuales. Y después 40 euros más. ¿Qué pasó?
1: Però en canvi sí que ràpid volen que vagis al banc a deixar els teus diners, eh? Això sí. Tenen claríssim.
3: Sí, sí, sí. No, i ara per cerrar la cuenta me cobran 20 euros más para cerrar la cuenta.
4: Sí, sí. Jo penso que s'hauria d'haver un altre programa especial per aquest abusos.
1: No, el farem, perquè estic espaordida.

0: Nosaltres sí que en tenim DNI, i la Cecília espero que aviat. No? Cecília, tu estàs en aquesta regularització. Tu estàs passant per aquest procés.
1: Sí, sí.
0: Un dia tindràs un DNI.
1: Me tocó hacer el trámite sola. Me tocó hacer el trámite sola. Porque al no tener la documentación, pues me ha sido un poquito difícil rehacerme y encontrar trabajo. De verdad que sí, me ha sido un poco difícil y no he tenido abogado para hacerlo. Así es que me tocó hacerlo sola.
0: Ho has fet tot sola, sí. I moltes vegades el que dèiem, no? Per la llengua, per la soledat, per situacions com, per exemple, la Bombó, que va vindre, doncs, embarassada. Sí. Tu, quan estàs embarassada, allà fent papers, corrent d'un lloc a l'altre, és a dir, hi ha situacions
2: molt que
0: són complicades.
2: Que era molt difícil, com explicava, no, la companya, però ara mateix, que és, podem dir que és més fàcil, entre cometa,
0: sí.
2: Més fàcil en el sentit de que ja parlem la llengua, de que ja tenim un coneixement de l'entorn, no?
0: Clar,
2: on podem
0: dirigir-se,
2: no? per poder solucionar.
0: Però clar, tu ajudes a d'altres.
2: Clar, com a associació també rebrem dones que també estan patint aquesta situació administrativa, perquè si parlem sincerament, hi ha una violència institucional terrible, una discriminació institucional terrible, sobretot per les dones migrades. En un cas molt concret, una dona que va tenir una bebè en Mèxic,
0: sí.
2: Pues per la regularització la demanen de que sigui que trai un acte de naixement apostillat.
0: Què vol dir això?
2: És a dir, un acte de naixement de los qual has de tenir un segell,
0: sí.
2: De la Haia, que diu que el certificat, el acte de naixement és vàlid. I això es demana des de per l'internet, lo pot treure, però per l'apostillat ha de ser presencial.
0: Clar, i ha d'anar a Mèxic perquè li tornin a acceptar,
2: sí.
0: No? Clar, de situacions d'aquestes n'hi deu haver,
2: sí.
0: Moltes, molt desagradables,
2: claro.
0: Perquè a vegades també aquest, per exemple, aquest, això que es demana de no tenir antecedents penals, aquest certificat,
2: també.
0: A països com Senegal, per exemple, no és fàcil.
2: Molt difícil.
0: No truques tu i t'ho envien el dia següent per mail, eh?
2: Què va. Primer has d'anar als jutjats, però amb la... el DNI del teu pare per mostrar que tu tens la nacionalitat senegalesa amb el patit de naixement. I llavors allà es fa aquest document comprovant que tu no tens delicte i després passar-lo al Ministeri d'Assumptes Exteriors, de les quals miren si realment aquest document és vàlid. I això pot tardar 15 dies.
0: Home, 15 encara trobo que...
2: 15 i 15 són és ja, un mes. I després, quan arribes aquí, tu has de fer la traducció.
0: Del francès al català.
2: Homologada, no? Amb sí. Una traductora...
0: Jurada. Que val sí. Molts diners.
2: Això ja no és fàcil,
0: clar.
2: De veritat.
3: La veritat és molt complicat, Bombó, però jo ho valoro en el sentit perquè la meva època, quan presentaves i esperes quan tinguis la resposta afirmativa, has de tornar al país d'origen i fer els penals allà. I tot triga més de 3 mesos.
2: Sí,
0: tu vas fer-ho, vas anar i tornar del Marroc.
3: Exactament.
0: Per poder-ho fer.
2: Jo no.
3: Per sort, diguem-ne, sí que hi ha aquesta possibilitat, però és veritat que no tots els consulats tenen aquesta facilitat d'operativitat en relació a facilitar aquest document.
0: Clar, vosaltres ja, la Salua i la Bombó, que són unes veteranes en tot això, perquè ajudeu a molta gent, encara que sembla que tinguis 40 anys, i en tens 65, que ens hem quedat totes estorades.
3: Yeah. Sí.
0: El que sí que m'agradaria saber és quines dificultats, sobretot, tenen les dones. Quines diries que són les principals que tenen les dones?
2: En
0: la regularització en general. És a dir, quins són els problemes més importants?
2: Moltes vegades, quan parlem de migració, està definida com migració masculina. És com si no existeixen les dones aquí. Mentre que la migració ha tingut sempre la presència de les dones. I el problema major que tenim, si per exemple una parella fa venir la seva dona i la seva família aquí i amb una situació de perdre el pis, per poder renovar a la família ha de tenir un altre pis, un contracte de pisos. I si no la tens, és quasi perdut tots. La família es volven a una situació irregular. Hem tingut casos d'aquí, perquè no hi ha una adreça. Estan vivint en un pis de com es diu això?
0: Tutelat?
2: No, tutelat. Un pis ocupat.
0: Ocupat.
2: Sí. I és un delicte. Tu no pots ocupar amb una menor en un pis. Però si jo no estic aquí, on viuré? que jo no sóc a favor de que ocupen pisos, però aquesta situació també han de valorar des dels serveis socials per què aquesta família ha arribat a aquest estat. I després fer una forma de vulnerabilitat. Aquí sí que és necessari fer-lo.
0: I clar, perquè moltes dones també deuen arribar amb els nens i llavors són més boques a alimentar i més dificultats.
3: Sí. Nosaltres, per exemple, des de la Fundació AXAR, cada any fem un informe sobre la situació de la immigració, la mobilitat en general, i també en relació al tema de refugi, l'exili i tal, però aquest darrers anys es nota que els números estan augmentant bastant en relació a la feminització de la immigració. Diguem-ne que el número de les dones migrades cada vegada s'està fent més visible. I, per exemple, ara estem desenvolupant l'informe del 2025, diguem-ne, perquè cada any s'ha de fer a l'interior, i llavors es nota que hi ha un augment bastant, diguem-ne, l'única cosa que quan tu passes per les cues no veus les dones. Hi ha una certa invisibilitat en aquest nivell. Però el que està clar, en una situació de vulnerabilitat, les coses que més pateixen les dones són els temes dels abusos, diguem-ne, en relació a la violència masclista, el tema dels assetjaments, el tema de falta de suport familiar, i moltes vegades aquest suport familiar es traduïs a control familiar, perquè no totes les famílies, diguem-ne, deixen a les dones amb tota la llibertat de poder tenir la seva pròpia, diguem-ne, camí per regularitzar-se i tot això. Llavors, és aquesta, bàsicament, independent del diguem-ne, de lo que és el masclisme o la violència institucional, en el context social les dones pateixen una gran violència. Però sobretot una violència en relació a la mirada. A la mirada tant des de la perspectiva en relació a les seves comunitats, perquè sempre hi ha una doble lluita de les dones, com en la societat en la qual estan vivint, perquè no hi ha empatització amb la situació de les dones.
0: Perquè faci l'exemple, és a dir, si hi ha una dona marroquí sola en aquesta cua, els altres marroquins, diguéssim, potser no se la miren amb la mateixa cara que es miren els seus companys homes.
3: Bueno, no vull generalitzar, perquè
0: no,
3: ja saps
0: he dit
3: que
0: les marroquins generacions... ha dit, podrien...
3: Exactament, però podrà tenir mirades de tu què estàs fent aquí, com si fossin que és una cosa només que toca als homes.
2: I el que implica la resignació, no?, de moltes dones d'aguantar, de normalitzar, no?, aquestes violències que viuen de dia a dia, sobretot el racisme, no?, i que, per exemple, ara mateix si veus el comentari, el discurs de dir que diuen, i la por que existeix dintre del cos de les dones, de dir com jo vull estar aquí amb un volum d'homes allà i que jo només soc minoria allí i tu prefereix deixar els teus drets de no estar. Això també existeix, no? Hi ha moltíssima silenci de les dones que no volen explicar la seva situació perquè té por de la comunitat seva, però també de
0: ser jutjada. La comunitat de dins i de fora.
2: Sí.
0: Cecília.
1: Bueno, yo con esto de la nueva migración soy la nueva, ¿no? La nueva, la que recién está sacando la documentación y a la que he estado un poquito más al tanto de las latinas, no hablando de las marroquíes y de las latinas, como que les falta un poquito más de fuerza para poderse expresar, porque yo andando con un poco de conocidas y esto, ha habido un poco de desinformación entre ellas, aparte de inseguridad entre ellas, y aparte de que como que les falta un poquito más de fuerza para ellas mismas decir que ellas pueden. Me ha tocado ayudar a varias chicas, decirles, oye, puedes ir a esto, pregunta, indaga, averigua, lee, escucha. Nadie te dice, tú anda y di, oye, yo tengo esto. No, sino, señorita, disculpe, mire, esto está bien, me falta algo acá, les ha faltado un poco más de información. Y hablando lo que usted dice sobre el certificado de vulnerabilidad, en Tarragona ha sido un poco más fácil. Para Cunita ha sido un poco más fácil, pero lo que yo he visto más acá en Barcelona ha sido un poquito más de desorden. Y de las que las ha desubicado totalmente. Hay madres con niños, una de ellas es la señora María Elena Padilla, que tiene su niña pequeña, y también la señora no sabe cómo hacer, porque allá la empadronaron sin padrón fijo y sin domicilio fijo.
0: Sí, aquesta vulnerabilitat
1: hija,
0: també de no saber.
1: O sea que está totalmente desinformado. Nos agarraron en frío. en frío.
0: Es normal.
1: Primero nosotros nos decían solamente el padrón, tu pasaporte y tus antecedentes penales. Y cuando de la noche a la mañana aumentaron...
0: Es van treure el certificat aquest de vulnerabilitat que
1: deia. ¿Dónde lo saco? Sí, sí. ¿Quién me lo otorga?
0: Exacte.
1: Que ir para acá, que ir para allá, que la trabajadora social, que la ONG en la que estoy, o sea... Fue un caos total.
0: Total. Però sí. Bueno, ho estàs fent molt bé, Cecília. D'aquí un temps vindràs i ens explicaràs ja que tens els papers.
2: Cecília, fíjate que tu gente habla en español. Fíjate una mujer que viene del sud global subsahariano.
1: Que no se sabe ni... Sí, ja, que no sí, sabe sí. Prácticamente ni escuchar.
0: Exacte,
1: no l'entiende.
0: Doncs imagina't. Sí. Cecília Beatriz Linares, per molts anys que et tinguem aquí. Muchísimas. Moltíssimes gràcies a la Bombo, Bombo Nadir. I també la salut al Garbi. Moltíssimes gràcies per venir les tres i explicar-nos la vostra història. Gràcies. Nosaltres gràcies. Continuem aquí a Les Dones i els Dies, però després de la publicitat.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
2: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
1: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
3: Amadíssims enemics
1: i moltes cares més, en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
4: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
1: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
5: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat,
8: no,
7: que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'onulla.
8: No, no, ja ho sé.
7: Que és,
8: el mateix que la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelón.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
13: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si oi, és que cantes somrient sempre.
4: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Esperaves que passés això, que veuríem el fill d'en Dic emmanillat entrant a jutjat?
15: El que investigaven els Mossos és un delicte molt greu, que és el delicte en domicili.
1: Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
16: El cap més cot l'hem vist sortir més recte, amb una actitud més decidida.
1: Que han estat pas ràpid, ho donem fer, perquè els teus esbufecs són...
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: A la tarda, tenim de tot.
0: Les dones i els dies, amunt els cors. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root.
17: Quines combinacions musicals aquesta nit. Ja saps que a mi m'encanta posar música aquí a Les dones i els dies. És la meva... Jo només vindria aquí per posar cançons. Eva Ontiveros, bona nit.
18: Bona nit, Montse Virgili, molt bona nit.
17: Perdó, perdó, que et faig unes introduccions molt estranyes. Eva Ontiveros, la nostra dona a Londres, que sembla que tenim anant i venint, però és que, clar, has vist una exposició de la que tothom parla, sortit de tots els diaris, Tracy Emin, a la Tate Gallery. És una exposició que es podrà veure fins a finals d'agost.
18: Fins a finals d'agost, sí, que s'ha de córrer.
17: S'ha de córrer, però tampoc, vull dir, teniu tot l'estiu per endavant, aquesta gent que se'n va a Londres...
18: Organitzeu-vos.
17: I que no sap què fer amb la seva vida.
18: Exacte.
17: Heu d'anar a veure aquesta exposició, que es diu Tracy Emin, A Second Life, una segona vida.
18: Ah, exacte.
17: I explica'ns de què va això, a veure.
18: Doncs aviam.
17: Primer ens has d'explicar qui és Tracy Emin, perquè hi ha molta gent que no ho sap, lògicament.
18: Cap problema. Comencem pel principi. Tracy Emin és una artistassa. Aquí a les zones dels dies n'hi ha moltes, però aquesta també ho és. I no se'n parla prou, però com que som aquí per canviar les coses, doncs després de què? Després d'avui a la nit hi haurà un abans i un després, que sí, Virgile?
17: El que vostè digui, jo a les seves ordres.
18: A veure, l'exposició aquesta ha sigut el tema de conversa en els cercles artístics i culturals de Londres.
17: I també en les nostres trucades. Perquè em vas trucar quan acabaves de veure l'exposició i em vas dir... Estic plorant, demà hi torno.
18: Exacte.
17: Aquest és el titular. Estic plorant, demà hi torno.
18: I vaig tornar. Perquè és una exposició que... A veure, potser hi ha gent que és molt més sensible que jo i li passa tot sovint, però a mi no m'havia passat gaire de sortir d'una exposició i tenir ganes de plorar de ràbia i riure d'alegria i d'aplaudir i picar de peus. I amb aquesta em va passar. A veure, jo m'agradaria molt... que li passi a tothom, perquè quan l'art té aquesta capacitat de moure és que t'han passat coses per dins, i això és molt bo.
17: I escolta, què hi ha que sigui tan gros?
18: Què hi ha que sigui tan gros? Per començar, el que és molt gros és que se li fa aquesta gran retrospectiva a un artista de la categoria i amb la vasta producció que té Tracy Emin. Per situar-nos una miqueta... La Tate Modern li ha fet aquesta gran retrospectiva. La Tate Modern és el gran museu d'art modern de Londres. I en aquí es recull ni més ni menys que 40 anys de la seva carrera, els últims 40 anys de la seva carrera. I Ja us dic ara, ja us he dit, que quan surts no estàs igual que com quan has entrat, i no és només una exposició profundament emotiva i que t'ho remou tot per dins, sinó que a més té el poder de canviar-te la perspectiva sobre la societat en què vivim. Et genera moltes preguntes, et genera molta mala llet, que això és importantíssim, i et genera moltes ganes de canviar les coses.
17: Et pregunto, com si no sabies de què va, però què és aquesta dona? És pintora? És escultora? Què és?
18: Això és una gran pregunta, perquè aquí trobem de tot. En aquesta exposició tenim... Espera, tu, és que m'ho he apuntat, però no em vull deixar res a fora, perquè és impressionant. Tens dibuix. Una de les coses que et sobta molt és... Primer dius... dibuixar com una patata. Perquè aquest traç...
17: No ho estàs venent bé, eh?
18: Però aquí ve la gràcia. Dius, aquest traç és supermaldestre. Però després t'hi fixes, i aquest traç tan maldestre et fuma un cop de puny a la boca de l'estómac que et desmunta, perquè no li calia fer grans coses. I al final dius, no sé, o potser no en sap gens, o potser en sap tantíssim que no cal que faci les altres coses, perquè el que t'havia de transmetre ja t'ho transmès. I no tens cap dubte de què és el que estàs mirant. Doncs hi ha dibuix. Amb això, amb aquest traç maldestre, delicat al mateix temps, i el que destaca és la naturalitat increïble del que està dibuixant. Hi ha pintura, hi ha fotografia molt treballada i fotografia en polaroids. Tens videomuntatges, va ser les primeres de la seva generació que feia videomuntatges. Tens instal·lacions en fusta i instal·lacions amb objectes, com el famós llit buit. Exacte. Però després també hi ha grans quadres tèxtils on es combina brodat, text, patchwork. Després tens dibuixos brodats amb unes mantes de llana. Hi ha escultures de bronze de la mida d'una mà i de la mida d'un elefant i tot el que hi ha entremig. Hi ha poemes, hi ha frases escrites amb llums de neó.
17: Això que es diu una artista polièdrica.
18: Una artista molt polièdrica.
17: Però ella què vol explicar? En què es bases? El seu material artístic què és? És ella mateixa, oi?
18: Sí, és ella mateixa, i això és una cosa que li ha generat moltíssimes crítiques, però al mateix temps, al final, és el que li ha generat també un gran respecte, perquè ella ha sabut partir des de les seves experiències absolutament personals i donar-li una universalitat que... Això és una cosa que no la dic jo, sinó que la sentia quan vaig anar a l'exposició per primera i per segona vegada, que la gent ho comentava, sobretot dones, i sobretot dones d'una certa edat. És que ningú ha copsat l'experiència de ser una dona amb totes les glòries i les misèries, també com ho ha fet ella. Per què? Doncs perquè, per començar, és una persona que sempre ha sigut molt polèmica, és una persona que no té una visió romàntica de la vida, però també té molt sentit de l'humor, no és que tot sigui desgràcia i tragèdia, però t'ho explica tot tal com va, no ensucra res. Quan les passa fatal, les passa fatal, quan les passa molt bé, les passa molt bé, però a més li han passat moltes coses. Ella ve d'una família, és anglesa, de mare anglesa, el seu pare era immigrant turc, va abandonar la família quan era molt petit, es va deixar en l'absoluta misèria, ella la va criar entre sa mare i la seva àvia, viviren en la pobresa absoluta, en un barri molt treballador, molt obrer. La nostra societat potser no és tan classista, la societat anglesa ho és moltíssim, i això es condiciona moltíssim. I aquesta experiència...
17: Perquè aquesta senyora no ha anat a Cambridge a estudiar.
18: No ha anat a Cambridge, ni va anar a Eton.
17: No la suporten.

0: parlant de Tracy Emin amb la nostra anglesa preferida, que és l'Eva Ontiveros.
1: Anglesa resident.
0: Home, doncs sí, la veritat és que tu ets més anglesa, tu ets pràcticament més anglesa que catalana.
1: Però quants, home, no, quants,
0: anys, quants anys has viscut allà, a veure?
1: Més de 35.
0: Doncs més de 35.
1: Evidentment en tinc 37, eh?
0: En tens 37, per tant, ets molt anglesa. Escolta, explica'm la seva obra, una de les més conegudes, que és aquesta del llit.
1: Una de les més conegudes, ok. My Bed, El meu llit, és una obra que es va exposar per primera vegada als finals dels 90, el 98, i va ser un absolut escàndol. Se la van menjar viva i sense patates. Li van dir de tot. Li van dir des de xona, bruta, desendreçada...
0: Per què? Què va fer? Què va fer?
1: Perquè el que va fer va ser, senzillament, exposar, posar el seu llit al mig de la Tate. Aleshores era l'única Tate que hi havia, ara és la Tate Britain. Era el seu llit, però no és només el seu llit, era el seu llit amb els llençols rebregats, bruts, tacats, i després, doncs...

0: vida a sobre d'aquests quatre llençols. Aleshores, evidentment, se li va dir de tot, una sèrie de comentaris, a més, molt poc apropiats, perquè doncs, els seus contemporanis masculins que feien coses semblants, ningú els hi va dir oi, que bruts, i mira, si té un forat als mitjons i no renta els llençols.
1: Això també fa Michel Houellebecq a les seves novel·les, que té aquella mapa en el territori que està tota l'estona explicant els llençols bruts, ple de salxitxó, de salxitxó que hi ha penjat per allà, i ningú ha posat les mans al cap, ningú s'ha posat les mans al cap.
0: Però en el cas d'ella sí, perquè es veu que les senyores han de ser molt endreçades i molt netes i polides.
1: Clar,
0: a part d'això, també li van dir que aquest llit el que representava era la mort i el desordre, i ella va dir sempre que era tot el contrari, el que representava era la vida, perquè el meu llit està molt viscut.
1: Clar, la vida taca.
0: La vida taca.
1: Ho hauríem de saber.
0: Taca i rebrega.
1: Clar, clar, clar, clar. Escolta, aquesta fama escandalosa jo crec que l'ha anat perseguint tota la vida, però tot i així, ara, pel que m'ha semblat a mi, llegint els diaris anglesos i tal, ara tothom està de genolls amb aquesta senyora.
0: Absolutament, i això és perquè la gran importància d'aquesta exposició, el que això ha sigut com un reconeixement finalment per tot l'establishment i per tot el món de l'art, de dir és que aquesta senyora és una artista de veritat i fa unes coses increïbles, doncs per això, doncs perquè tracta una gran treballa amb una gran quantitat de materials i a més ho fa bé amb tots. No li fa por provar res, no li fa por equivocar-se, té una gran honestedat, no només en la seva feina sinó en la seva ètica, és increïblement treballadora, té una ètica del treball molt profunda, és molt prolífica, no ha deixat mai de treballar i malgrat que ha tingut molts problemes de salut, malaltia, alcoholisme, càncer...
1: Càncer, també.
0: Tota cosa. Sí, per això es diu A Second Life, perquè li havien donat... la van diagnosticar amb un càncer hiperagressiu, li van dir, tu per Nadal ja no hi seràs, no sé, que et fem aquesta operació, que a més és molt possible que t'hi quedis, i va dir, bueno, doncs provem-ho, tu. I li va anar bé, i ara ella doncs se n'adona que té una segona oportunitat, una segona vida amb la que no hi comptava, i ha decidit abocar-ho tot aquí, i tothom li celebra.
1: De fet, la Tracy Emin també en aquesta exposició parla de com s'envelleix el cos, com els cossos vells generen rebuig, els cossos malalts, hi ha moltes coses, oi?
0: Una de les coses que se l'havia criticat moltíssim també al principi, quan era jove, és perquè era molt jove i era molt guapa i estava molt bona i li feien unes fotos i estava molt estupenda.
1: Això també t'ho critiquen?
0: Això també li van criticar, que li van dir que era una exhibició. Però una cosa que era molt, molt curiosa és ella penjant aquelles fotos, en l'època que jo em vaig fer aquestes fotos, ella estava horroritzada i se sentia lletja, gorda, tova, no sé què. No
1: sembla que ens ha passat a totes, això.
0: Exacte, i ara les veia i deia, per favor, però si estava divina. I és això, doncs, també, com les opinions externes t'afecten com tu et veus a tu mateixa i al final la seva actitud és escolta, maca, si el teu cos funciona i ja pots estar contenta, tirem endavant i deixem-nos estar de punyetes, el que importa és el que fas i no com et veus. I això també és important.
1: Eva Ontiveros, hem de trobar algú de British Airways o de Welling o del que sigui que ens paguin uns bitllets d'avió aquí les dones i els dies perquè puguem anar a veure aquesta exposició una altra vegada, però amb tu i els oients.
0: Anem-hi tots.
1: Escolta, si ens està sentint algú d'alguna companyia aèria, què hem de fer? També amb tren, eh? Amb tren encara m'agradaria més.
0: I tant.
1: Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que ha fet Mireia Dalmau, Roger Perera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Conchi Vecino, Ferran Badia avui a l'ombra i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà, parlarem amb dones que acompanyen familiars amb problemes d'alcoholisme. Quan la teva parella beu massa... Tu com et comportes? Què et passa a la teva vida? Quina factura et cobra això? Superinteressant. No us perdeu el programa de demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, el programa on les pubilles de coixa forta manen.

0: La plantilla dels Mossos d'Esquadra creixerà en 3.000 agents d'aquí al 2030 i la Generalitat tindrà més poder de decisió sobre el litoral català. Això s'ha acordat en la reunió bilateral entre la Generalitat i l'Estat, en què el govern espanyol ha assumit els acords signats entre Illa i Junqueras.
1: Catalunya nit.
2: Acaba amb avenços, però tímids, segons l'USTEC, la reunió d'alguns sindicats de l'educació amb el departament. Demà a la tarda

0: tornaran a seure per centrar-se en l'augment dels sous.
1: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
2: Per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Les jornades de vaga previstes es mantenen.
3: La frase del dia és segurament una d'aquelles afirmacions que, depèn del que passi en el futur, es rescataran de l'arxiu.
4: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA.
3: El president del govern espanyol ha defensat així el que fins ahir, quan es va saber que se l'imputava, era un dels principals actius del Partit Socialista, Rodríguez Zapatero. Al Congrés, el líder del Partit Popular ha demanat al govern espanyol que plegui i ha apel·lat als grups que li donen suport.
5: Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
0: Gabriel Rufián s'ha mostrat disposat avui a encapçalar una confluència d'esquerres en les pròximes generals. L'escoltarem i explicarem també que Junts obrirà un procés a partir de l'1 de juny per triar candidat per Barcelona. De moment, tot apunta que entre els aspirants hi haurà Jordi Martí i també Jaume Alonso Cuevillas. De l'actual govern de Barcelona, avui explicarem que ha decidit suspendre les llicències per obrir supermercats 24 hores.
3: I atenció a aquesta, que obligarà a més d'una a agafar el calendari i començar a marcar caselles. L'Audiència Nacional sentencia que els festius que caiguin en dissabte s'han de recuperar.
0: I avui parlarem d'una altra imputació sonada, aquesta de nivell internacional. La Fiscalia dels Estats Units presenta càrrecs contra l'expresident cubà Raúl Castro, de 94 anys, per l'assassinat de 4 persones ara fa 30 anys. Connectarem amb Washington per explicar-ho bé, perquè avui ha augmentat la pressió contra l'Havana. El secretari d'Estat, Marco Rubio, ha instat els cubans a aixecar-se contra el règim en una declaració feta en castellà.
6: La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
3: I Aina Clotet ha rebut el premi a la millor interpretació revelació de la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. L'ha aconseguit gràcies a la pel·lícula Viva, el primer llargmetratge que també ha dirigit i escrit. L'entrevistarem de seguida en directe.
0: I a aquesta hora es presenta als Verdi la nova temporada de Crims. A partir de divendres, nous capítols de podcast de la 7a temporada d'un format que s'ha convertit en tot un fenomen i que va néixer en aquesta emissora. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
3: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: El govern espanyol ha assumit avui els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. I aquesta tarda, la Comissió Bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i també el pla per donar més pes a la Generalitat i l'Ajuntament al Consorci de la Zona Franca. Ha estat una reunió breu que ha servit per posar data a alguns d'aquests compromisos. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Ara ho dèiem, s'ha posat data en algun d'aquests compromisos. De la reunió en surten aquestes dates i algun anunci més, com l'ampliació de la plantilla dels Mossos.
8: Sí, un acord per ampliar la plantilla fins als 25.000 agents al 2030, és a dir, 3.000 nous Mossos d'Esquadra d'aquí a 4 anys. El govern espanyol s'ha compromès a finançar aquesta ampliació de plantilla que costarà 210 milions d'euros que pagarà íntegrament l'Estat. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, reivindica que l'augment de plantilla era necessari per millorar la seguretat.
9: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
8: Ampliar la plantilla dels Mossos era un compromís de mandat de Salvador Illa i d'aquesta manera es passarà de 18.000 policies a l'inici de la legislatura a 25.000 al 2030.
0: I com queda el finançament de la línia orbital de tren que unirà el Garraf amb el Maresme, recordem-ho, sense passar per Barcelona?
8: Doncs l'Estat assumeix que finançarà la nova línia de tren, però de moment no parla de xifres ni de calendari. Això sí, abans d'acabar l'any es fixarà el protocol per definir aquestes inversions. Sí que s'ha posat data a un dels altres acords amb Esquerra Republicana. El Consell de Ministres aprovarà abans de Nadal la nova empresa mixta per supervisar l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya. No s'haurà de votar al Congrés, a diferència del Consorci d'Inversions que Junts va fer descarrilar i avui el conseller Dalmau els ho ha retret.
9: I encara, diguem-ne, no dono crèdit que un grup com Junts per Catalunya no donés suport al Congrés per fer avançar el país.
8: El govern marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i també amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Més autogovern, en definitiva, per a Catalunya, ha dit Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
10: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
8: L'Estat que es compromet a complir l'acord entre el PSC i Esquerra per als pressupostos i pel govern, la bilateral d'avui, que certifica una nova relació amb el govern espanyol basada en l'acord i no en la confrontació.
0: Gràcies, Paula. Bona nit.
8: Adéu, bona nit.
3: Doncs amb l'encaixada de mans d'ahir entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i la comissió bilateral d'avui, els comuns són ara l'última peça per completar el trencaclosques dels pressupostos. Les parts han intensificat els contactes les últimes hores per actualitzar l'acord que ja havien signat. Això mentre Junts i el Partit Popular han carregat contra la reunió dels governs català i espanyol. Àlex Giral Robert.
11: Sí, l'executiu i els de Jéssica Albiach han continuat parlant avui per acabar de tancar els últims serrells del pacte. La líder dels comuns diu que estan disposats a modificar els tempos d'algunes de les mesures acordades per donar aire al govern en fronts com l'educatiu i el conseller Dalmau s'ha mostrat optimista amb les negociacions.
12: Perquè Catalunya necessita solucions, perquè ja no valen les excuses.
9: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
11: A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han sortit a criticar la bilateral, però des de punts de vista oposats. Sentim el juntaire Salvador Vergés i Juan Fernández del PP.
13: Un gran acte de propaganda socialista s'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
14: Salvador Illa s'ha convertit en el tapado i en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán.
11: I a la sessió de control del matí, Esquerra ha avisat Illa que el seu aval als comptes no és sinònim d'una aliança estable per al que li queda de mandat. Sentim el líder parlamentari dels Republicans, Josep Maria Jové, i la rèplica d'Illa.
15: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
16: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
11: L'executiu manté la voluntat d'entregar els comptes al Parlament aquest divendres.
0: Pedro Sánchez avui ha fet costat a José Luis Rodríguez Zapatero enmig de la tempesta política per la investigació judicial a l'expresident socialista. Sánchez li ha reiterat el seu suport davant els atacs de PP i Vox, però no ha entrat a valorar l'escrit del jutge que descriu suposades pràctiques corruptes de l'excap del govern espanyol. En una tensa sessió al Congrés, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que Rodríguez Zapatero no actuava sol. Afirma que Sánchez estava al cas de les seves accions i ara li demana que plegui. El president espanyol, però, reitera que no pensa avançar les eleccions. També de nou a Madrid, Àngels Lafuente. Bona nit.
17: Bona nit. Pedro Sánchez ha anat a la sessió de control preparat per afrontar la bateria de preguntes sobre la imputació de Rodríguez Zapatero. Ha lloat la seva gestió política i l'ha defensat sense matisos.
4: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA.
17: Dit això, Sánchez ha evitat referir-se als indicis que apunta l'escrit del jutge i les veus que ahir des del PSOE parlaven de lawfare, avui rebaixen el to. Una situació que Núñez Feijóo ha aprofitat per carregar de ple contra Sánchez. Li exigeix, un cop més, que plegui, l'acusa de desprestigiar el càrrec de president i de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. I avui el líder del PP ha fet un pas més. No descarta presentar una moció de censura, però és conscient que necessita que els socis de govern reaccionin.
5: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
17: I els socis de govern, després de llegir els arguments del jutge, es decanten per la prudència i qüestionen la innocència de Zapatero. Sentim Ione Belarra, de Podem, el republicà Gabriel Rufián i Enrique Santiago, de Suma.
18: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
19: Si esto es verdad, es una mierda.
20: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
17: Des de la Moncloa diuen que estan tranquils, que són prudents i respectuosos amb la justícia i assenyalen que l'escrit del jutge no vincula Zapatero en cap delicte.
3: Doncs sigui quan sigui que hi hagi eleccions generals, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha obert les portes a liderar la confluència d'esquerres que promou per a les properes eleccions quan toqui, ara per ara, previstes per al 2027. Joan Vilaplana, bona nit.
21: Bona nit. Sí, Rufián ha anat un pas més enllà en la seva aposta per unir els partits a l'esquerra del PSOE. Ara s'ha proposat, com deies, Manel, ser la cara visible per liderar-la, i ho ha dit durant un acte aquesta tarda a Madrid, al Club Siglo XXI. El sentim.
22: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
21: Pel que fa al seu paper com a cap de files dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián ha afegit que hi ha una sèrie de condicions perquè torni a presentar-s'hi, però no les ha detallat. També ha parlat de les seves relacions amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ha assegurat que no estan d'acord en tot, però ha afegit que no dirà mai una mala paraula sobre el líder republicà perquè, segons ha dit textualment, seria una canallada. Unes paraules de Rufián que tensen encara més l'acord amb Esquerra per aquesta confluència progressista. Rufián havia demanat al partit que la liderés, una opció que els de Junqueras descarten.
0: També hi ha moviments a Junts per Catalunya que obrirà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà amb tota probabilitat a través d'unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal Jordi Martí i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, malgrat que no es descarten que s'hi puguin presentar més candidats. Si s'esgoten els terminis reglamentaris el 21 de juny, abans de Sant Joan, se sabrà el nom de l'alcalde Plam, Jordi Corbalan.
23: La direcció juntaire aposta per no demorar més la tria del candidat després de la renúncia de Josep Rius, que era l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont, que ha volgut evitar un pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un aspirant, fet que activaria les primàries. De moment, l'únic que s'ha postulat oficialment és Jordi Martí, l'actual cap del grup municipal, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas també ha manifestat a aquesta emissora la voluntat de presentar-se. Les fonts consultades apunten que podrien no ser els únics aspirants. Alguns hi estan donant voltes. De fet, el número 2 del partit, Jordi Jordi Turull s'ha trobat aquest dimecres amb destacats membres de Junts que els últims temps han meditat si optaven a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Glòria Freixa. En tot cas, per concórrer a les primàries, els que es postulin com a precandidats hauran de recollir els avals de la militància.
3: En punt un quart d'onze, avui era un dia important per saber com avancen les negociacions entre sindicats i govern en terreny d'educació. Doncs bé, el departament i els sindicats es tornaran a reunir demà a la tarda, després que la taula sectorial d'avui, que s'ha allargat 3 hores, hagi acabat sense acord. La reunió, això sí, ha costat una mica les posicions i ha arrencat un nou calendari de negociació. Avui el departament ha plantejat als sindicats la proposta que els va fer arribar ahir i ara esperen que demà els sindicats els facin una contraproposta per escrit. Maria Costa.
1: Una contraproposta centrada en una primera qüestió, la salarial, que serà la que es debatrà demà. Els sindicats ja avancen que volen un augment del 8% del salari ja el curs que ve. Això significa a la pràctica uns 200 euros més al mes. A més, els sindicats volen que de cara al 2028 i 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. Ho explicava la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diu, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
6: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Mentrestant, Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan dins del pacte amb el govern.
0: Doncs bé, mentrestant, el calendari de mobilitzacions del sector educatiu avui ha fet sortir al carrer els treballadors i treballadores de les escoles Bressol. Demà estan cridats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler avui s'han manifestat a Barcelona. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per a l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
7: Esperem que una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
0: Segons la CGT, durant la protesta d'aquest matí, els Mossos han tornat a identificar manifestants, en concret 5 persones.
3: Doncs bé, en aquest context de vaga, sobretot al sector de l'educació, hi posarem ara la mirada de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora d'aquest programa, és la presidenta de l'Acadèmia, Judit Colell.
24: Aquests últims dies del mes de maig, mestres i professionals de l'educació han sortit als carrers i han convocat jornades de vaga per reclamar millores que, segons anuncien, afecten directament la qualitat de l'ensenyament públic. Entre les demandes hi ha reducció de ràtios, més recursos, millores laborals i una aposta clara per reforçar l'atenció a la diversitat. Aquesta mobilització va més enllà de les condicions laborals. El debat de fons és quin model d'escola volem com a societat. L'escola pública és molt més que un lloc on s'aprenen matemàtiques o llengua. És un espai de convivència, un espai d'oportunitats i un espai d'igualtat. És l'escola que acull a tothom, vingui d'on vingui i tingui les circumstàncies que tingui. Quan parlem de defensar l'escola pública, parlem de garantir que cap infant quedi enrere, que l'educació no depengui del codi postal, de la renda familiar o dels recursos disponibles a casa. Els mestres sovint recorden que educar no és només transmetre continguts, és acompanyar, escoltar, detectar necessitats i construir futur. I per fer-ho cal temps, estabilitat i recursos. Les vagues, sobretot en el sector de l'educació, en el sector de la sanitat, que ens afecten molt directament, sempre generen debat i afectacions per les famílies. Però també obren una pregunta que penso que és necessària. Quina inversió estem disposats a fer en el sistema educatiu, que és tan necessari? Invertir en una escola pública de qualitat no és una despesa, és una aposta col·lectiva. Una aposta per la cohesió social, per la igualtat d'oportunitats i per la societat que volem construir per demà. L'escola pública no és només un servei, és una garantia de futur.
0: Avui han fet vaga també els metges, l'onzena, que fan per reclamar millores laborals i acabar amb les guàrdies de 24 hores. En aquest cas, ha tingut un baix seguiment. El departament assegura que ha tingut concretament un 4% de seguiment, mentre que el sindicat Metges de Catalunya l'ha elevat fins al 30%. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, reclamava al govern de Salvador Illa que, ara que ja té pressupostos, inverteixi en el sistema públic de salut per salvar-lo.
8: Acaben de signar uns pressupostos, si volgués destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
0: Mig miler de metges han protestat davant la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la resta de l'actualitat.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
12: Imagina-t'ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
13: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
25: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
13: I amb productes del territori.
25: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: Vinga, va, comencem!
25: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
26: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
25: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
27: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
28: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
27: Sense filtres.
28: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
27: Sense pèls a la llengua.
28: I a més també podem anar a sopar, eh?
27: Sense vergonya.
28: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
27: Però amb molta, molta cafeïna.
28: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
27: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
29: La nit dels ignorants s'hereda.
30: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
29: Pot arribar a travessar oceans.
31: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
29: Veu com creixen els seus oients màgics.
32: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
29: I posa la pell de gallina.
33: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
27: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
33: És que m'heu posat la pell de gallina.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
10: Catalunya Nit.
34: Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes.
10: Les notícies...

0: dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker.
1: 5 minuts per arribar a 11:15. El 29 de maig, Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Crims, el podcast, una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29, com dèiem, i la resta a la tardor. Aquest vespre, però, 300 persones han pogut sentir, o potser estan sentint ara mateix, el primer capítol en primícia. Això està passant als cinemes Verdi de Barcelona, on hi tenim la Montse Pujol amb el suport tècnic de Ricard Luque. Montse Pujol, bona nit.
2: Hola, bona nit, Manel. Doncs mira, fa escassos 10 minuts, un quart d'hora, com a molt, que aquestes 300 persones ja han sortit. Hem sentit molts aplaudiments. El Ricard i jo hem pogut estar els primers quart d'hora, 20 minuts, escoltant. Després hem hagut d'anar a passar les cròniques, però ha agradat moltíssim. La veritat és que ens ha fet patir una mica en Carles Porta perquè ha arribat al cinema Verdi molt just de temps. Feia estona que aquests espectadors feien cua. Finalment han entrat a la sala abans que ell i el director de Catalunya Ràdio i de TV3, en Jordi Borda i en Siegfried Gras, arribessin també. I hem pogut parlar, hem enganxat en Carles Porta breument i aquesta és la conversa que hem mantingut. Carles Porta, bona nit.
3: Bona nit, Montse.
2: Què representa per tu estar avui aquí als Verdi amb 300 persones que estan pendents d'aquest primer capítol de la setena temporada?
3: Bueno, és una experiència molt interessant. Primer, que és la primera vegada que passem un podcast col·lectivament, perquè aquest és un exercici que habitualment es fa molt individualment. El consum d'un podcast acostuma a ser molt individual, però avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
2: Per què has triat aquest primer capítol del crim de Capon per que sentin avui?
3: Perquè està a punt de prescriure i creiem que pot ser bo que la gent conegui la història per si sacsegem alguna voluntat i trobem algun testimoni que recordi coses i pugui aportar coses abans que prescrigui, que està molt a prop la prescripció.
2: Els 5 primers capítols que veurem, que sentirem a partir del 29 de maig, tenen un element comú, que és la premeditació, no?
3: Hem buscat que siguin capítols que permetin entrar a la ment de l'assassí, per dir d'alguna manera, no? Que no siguin fàcils, que no hi hagi un impuls i només hi hagi investigació, sinó que a part de la investigació també hi hagi rerefons i anàlisi de què hi ha darrere dels criminals.
2: Perfecte, moltes gràcies i molta sort en aquesta setena temporada. Bona nit.
3: Gràcies a tu, Montse Pujol.
2: I Manel, jo li volia fer una quarta pregunta, que era que Crims ha reafirmat la seva posició com a referent del true crime català, però per qüestió de temps no ha pogut ser, me l'han tret, l'han fet entrar dins la sala perquè es feia tard, però després, a la conversa que m'han tingut amb el director de Catalunya Ràdio, amb en Jordi Borda, ha parlat d'aquest tema i de la tasca que Crims creu que fa en favor de la llengua. Sentim-lo.
3: Jo hi vaig anar per un festival que es diu Getafe Negro, i la meitat eren guàrdies civils. I hi havia un dels escriptors més potents del món del true crime o de la crònica negra, i la gent em deien que escoltaven Crims en català. Crims en català. Dic, aquí, en Getafe? Joder, sí. Perquè no es volen esperar a sentir-ho després doblat o subtitulat a Movistar o a Netflix. S'ho escolten en català. Mos ha vingut a veure un policia de Xile per explicar-nos que mos sent allà i que vol que fem casos de Xile.
4: Que passi expedients.
3: Bueno, vamos a estudiar-lo. Vamos a estudiar-lo. Li donarem una volta. De veritat, vosaltres mos heu convertit en un fenomen tan bonic que no podem fallar. Cada vegada hem de ser més exigents, cada vegada hem de fer més bé, amb això estem. I clar, que damunt això serveixi perquè el món entengui que el català existeix i que és una llengua que parlem i que serveix per explicar, per comunicar, i que la volen aprendre.
2: Doncs això ens deia Manel, i afegir també que en Jordi Borda ha volgut destacar, aprofitant aquesta nit que hi havia tanta gent aquí als Verdi, la qualitat i el rigor que creu que continuen tenint després de 6 temporades Crims.
4: Després de 7 anys em ve molt de gust dir-ho aquí ara ja que hem estat. I aquesta 7a temporada crec que és una cosa com de maduresa. M'agrada començar amb un cas de Lleida. I també vull acabar de dir que precisament parlant del tema del cas de l'Elisa Candic, que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'accent lleidatà, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes.
5: Sí,
4: crec
5: sí.
4: que això és marca de la casa.
2: I Manel, ja per acabar, us deixem escoltar alguns testimonis dels assistents aquesta nit aquí als Verdi abans de sentir el capítol.
5: Molt bé.
6: Soc una fanàtica de Crims des dels inicis i no em perdo res, i quan em van convidar vaig canviar tota la meva agenda. No espero res en realitat, però tot el que passi a dins em farà il·lusió, les converses i el que veiem d'estrena.
7: Jo el que sé és per el correu, bàsicament, que és un capítol de la 7a temporada i que és un cas que es va reobrir aquest any, al març, i poc més sé, i que era Lleida el cas, que va succeir a Lleida.
8: Tindre, vaig entrar directament a Instagram, vaig veure el sorteig, no sabia si era veritat o no, i al final vaig apuntar, i soc molt fan de Carles Porta, de Crims, he vist totes les temporades, totes, inclús les que no són d'aquí a Catalunya, que ho porta ell, però no són fetes aquí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Montse Pujol, per aquesta crònica de com ha anat aquesta preestrena del que arribarà el 29 de maig a Catalunya Ràdio. Moltes gràcies.
2: Bona nit.
1: I ara anem cap a una altra persona que deu estar molt emocionada.
9: Anem d'una història d'èxit amb una altra, i sí, volem felicitar la protagonista que rebia aquests aplaudiments per Aina Clotet, que es van dur ara fa uns dies al Festival de Canes, on va presentar la seva òpera prima, Viva. Avui aquests aplaudiments s'han traduït en un premi, perquè l'actriu i directora ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació de la Setmana de la Crítica de Canes. Aina Clotet, bona nit.
10: Hola, bona nit.
9: I felicitats. Molt bé.
10: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
9: Déu-n'hi-do, com has passat aquests dies entre els aplaudiments i avui que has sabut el premi? Com ha anat això? Com t'ho han anunciat?
10: Estan sent uns dies molt intensos, molt, molt bonics, plens d'emocions, és molt fort ja haver arribat a Cannes, ja em semblava un somni, i va ser un procés de molt llarg, de molts nervis, des de que ens van dir que estàvem a la shortlist farà un mes i mig, fins que ens van seleccionar, ja fa 2 mesos i mig, de fet, fins que ens van dir que sí, farà un mes, i jo ja em sentia més que premiada, i llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment, perquè és molt complicat, i ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic, i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
9: Ja, a més, aquest premi és en la secció paral·lela del festival, que és molt prestigiosa també, no?
10: Sí, la Setmana de la Crítica és una secció molt prestigiosa perquè només agafen 7 pel·lícules de més de 1.000 i pico que veuen a competició, i a més és una secció que ha descobert directors increïbles, no? Com el Wim Wenders, Jacques Audiard, Sofia Coppola va començar allà, moltíssims directors que admiro i que ja em vaig quedar impressionadíssima de ser-hi seleccionada. També hi va anar-hi la Clara Roquet fa uns anys, que s'ha de dir, que em fa molt feliç també compartir amb una directora com ella una selecció així, i nosaltres ens han donat ara aquest premi que és un dels premis més importants que hi ha a la secció, i això, amb moltes ganes de que la gent la pugui veure el 19 de juny.
9: El 19 de juny que arriba al cinema, és Déu-n'hi-do amb aquesta llista de noms que has fet realment impressionar, i a més és un reconeixement que tot podia venir a través de Viva per diferents bandes, per la interpretació, però també per la direcció, perquè recordem-ho, és la teva primera pel·lícula a la direcció.
10: Sí, una mica és el que ens han vingut a dir el jurat.
1: Doncs sembla que
9: Tenim...
1: Sí,
9: ara mirarem de recuperar-la, a veure, perquè aquestes trucades a distància i per WhatsApp a vegades poden fallar. Però, en tot cas, estem parlant en directe amb l'Aina Clotet, que ha rebut aquest reconeixement tan important, és prestigiós, a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes. Recordem, ara fa uns dies va presentar la que és la seva òpera prima com a directora, Viva, i aplaudiments. Ara et sentim, Aina, ara et sentim.
10: Perdó, m'he quedat parlant sola. Ha entrat
9: tranquil·la,
10: una altra trucada.
9: Tranquil·la.
10: M'he quedat parlant sola explicant-vos, no sé per on us heu quedat.
9: Doncs no, que et deia que tot podia arribar una mica per tot arreu, aquest premi amb Viva, no?
10: Ah, sí, doncs això, us estava explicant que just el jurat, doncs, que s'havia acostat molt amablement a compartir, que per ells donar aquest premi era una manera com de premiar com el cor de la pel·lícula, perquè el fet de que encarnés com tants rols era una manera de dir-nos que la pel·lícula els havia agradat moltíssim i de donar-li com el premi, no? Perquè, bueno, perquè han de repartir-los i això, perquè els havia encantat i... Sí.
9: Hi ha un... Sembla que hi ha com un terreny en el que et trobes especialment còmoda, ja no com a actriu, sinó com a directora, que és en aquest en què es barreja, doncs, el drama, no? Moments tràgics de la vida o dramàtics de la vida amb el sentit de l'humor. O sigui, aquest equilibri fa la sensació que el tens com per la mà.
10: Bueno, per la mà tampoc diria, és una mica la meva obsessió, l'equilibri de tons. Sí que jo crec que la vida és això, o sigui, crec que la vida és una barreja permanent de tons, tampoc no sé entendre tampoc la vida sense sentit de l'humor, i amb la Valentina Aviso, que m'ha escrit el guió, era una cosa que teníem superclara des del principi, però sí que és veritat que des de la direcció i tot m'agrada molt intentar aquest equilibri de tons en el que jo sento que funcionem, no?, tots, i que hi ha tants moments durant cada dia, no?, que van d'un lloc a l'altre, que m'agrada molt intentar aquest balanç.
9: Doncs escolta, moltes ganes de veure Viva als cinemes, arribarà el 19 de juny. Aina Clotet, moltíssimes gràcies i l'enhorabona, gaudir-ho.
10: Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
9: Bona nit.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: I una notícia també molt important del dia, i és que avui el Ministeri de Sanitat ha anunciat que amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'amplia així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69. Cèlia Forment, bona nit.
11: Bona nit.
1: Quan es començarà a aplicar aquesta mesura?
11: Doncs els nous cribratges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els necessaris per reorganitzar el sistema de cribatge. Per a Clara Rosàs, que és gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària i ella demana que aquesta aplicació del programa sigui ràpida.
12: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
1: Amb quins arguments a sanitat fa aquesta ampliació de franja d'edat?
11: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys, com fins ara, però en una franja d'edat més àmplia. Es vol arribar a dones més joves, ja que l'evidència científica apunta que un 10% dels càncers de mama, és a dir, un de cada 10 diagnosticats, es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I també s'amplia la prova entre dones més grans per l'envelliment de la població. Sanitat, per últim, informa que l'ampliació del cribatge es basa en l'experiència acumulada en diverses comunitats autònomes com Navarra, Castella i Lleó, Galícia o Catalunya.
1: Gràcies, Cèlia.
9: Justament avui hem sabut la recaptació final de la darrera marató de 3CAT que estava dedicada al càncer. Finalment s'han recollit 14.425.548 euros. Amb aquest recompte final se sumen prop de 4,7 milions d'euros al marcador provisional que es va tancar al desembre. Uns diners, volem dir, que permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
13: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
1: L'Ajuntament de Barcelona suspèn temporalment les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. Rafael de Ribot, bona nit.
14: Què tal, Manel? Molt bona nit.
1: Aclarim, perquè dient-ho així pot semblar que tothom que estigui obert 24 hores podria quedar suspès. A qui afecta exactament aquesta suspensió?
14: A veure, comerços alimentaris no especialitzats en règim d'autoservei que poden obrir durant tot el dia i que tenen fins a un màxim de 400 metres quadrats. Per tant, això és important, en queden exempts dels comerços especialitzats, com peixateries, fruteries, forns de pa.
1: Es parla d'una suspensió temporal, això què vol dir?
14: Sí, d'un any. I mentre duri aquesta suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí a 2 anys, ens diuen. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
15: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
14: Ara per ara, només a Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això ha fet, segons l'Ajuntament, que el problema es traslladi als altres barris de la ciutat. Laia Bonet és la regidora d'Urbanisme.
16: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
14: Doncs parlem d'aquestes inspeccions. Durant aquest mandat s'han fet 14 de campanyes que n'anomenen de multiinspecció i s'han detectat més d'unes 2.000 infraccions. Entre d'altres, 252 de salut pública, 163, per exemple, de gestió de residus.
1: I hem fet referència a Ciutat Vella i Sant Martí, tothom més o menys, i a moltes altres ciutats també, però estem parlant de Barcelona. Ha vist com anaven proliferant aquest tipus d'establiments. En quina mesura Barcelona ho ha fet, això? Com ha anat evolucionant?
14: A veure, primer diem que l'evolució quantitativa ha estat molt significativa. En 10 anys, l'Ajuntament va otorgar més de 1.250 llicències a minisupermercats. Són dades del propi consistori del 2015 a principis del 2025. I aquests es van expandir per tota la ciutat, però sobretot per les zones turístiques de l'Eixample, on hi va haver 326 obertures, a Sant Martí, amb 19, i a Gràcia, on van aparèixer 166 nous supermercats de 24 hores.
1: Molt bé, doncs a partir d'ara, en principi, durant un any, no en creixeran més. Gràcies, Rafael.
9: I compte amb això que ara explicarem, perquè pintar grafitis en un tren pot comportar a partir d'ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé, Rafael, aturen el servei ferroviari.
14: Doncs sí, les sancions poden ser un advertiment o una multa de fins a 18.000 euros per les infraccions lleus. Les greus, que impliquen que el tren no pot circular, poden comportar haver de pagar fins a 90.000 euros. I les molt greus, aquelles que tu ara explicaves, aquestes de 900.000 euros s'aplicarien si es posa en risc el servei ferroviari i es poden elevar, doncs, com dèiem, aquesta quantitat. La Cambra ha donat llum verda avui a l'iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts i el suport de tots els grups, tret dels Comuns i la CUP, que hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
17: El que cal garantir és que hi hagi mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
18: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
14: Parlem del cost econòmic. Segons Renfe, Agnès, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris, a netejar grafiti, reparar danys i reforçar la vigilància. I els nous 30 ferrocarrils de la Generalitat, en recorden, aquells que vam parlar que havien d'anar a l'aeroport, doncs van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de la fàbrica.
9: Doncs ara aquesta renovació, no?, de les sancions que es poden posar algú que faci això, que pinti grafitis en un tren, fins a 900.000 euros. Gràcies, Rafael.
14: Bona nit.
1: Bé, Bé, i ara atenció a tots els treballadors, perquè aquesta us interessa seguríssim. L'Audiència Nacional determina que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte. Per tant, els treballadors podran gaudir així d'un dia lliure addicional si tenen assignat el dissabte com a dia de descans en la seva jornada laboral. Segons la sentència del tribunal, tothom té dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits per descans setmanal, i estableix que s'han de compensar abans de 15 dies. L'Audiència dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client com els teleoperadors. I ara la sentència es podria estendre a tots els àmbits. Per tant, allò, si un 1 de maig cau en dissabte, sí, doncs 15 dies per davant o per darrere, de dilluns a divendres, hauríem de tenir festa.
9: Doncs això, queda apuntat.
1: Això diu l'Audiència Nacional, que consti.
9: Tres quarts d'onze de la nit a Figueres. Les últimes hores s'han viscut amb commoció pel fet que un home es va saltar dos cops en 24 hores l'ordre d'allunyament de la seva exparella i la va matar. Mig miler de persones han participat en un minut de silenci convocat aquest matí a l'Ajuntament de la ciutat, a l'Alt Empordà, com a mostra de rebuig en aquest crim masclista que es va

0: Avui alertat d'aquest risc de privatització del Club Blanc per part de Florentino Pérez, i dissabte s'ha marcat ell com a data límit per anunciar si finalment s'acaba presentant aquestes eleccions o no.
1: Gràcies, David. Fins demà.
0: Fins demà, a vosaltres.

0: previsió del temps a partir d'una cançó i de moment el que s'ha descrit aquí és la vida d'una persona que s'ho planteja tot bastant bé, m'ha fet enveja i tot, però no he acabat de deduir, sol al matí, ha arribat a dir, no sé, Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs mira, és una cançó de Mariano Fraga que es diu Dies d'estiu, perquè el que tindrem aquests dies seran dies d'estiu. Avui la temperatura ha pujat una miqueta més i hem tornat a arribar als 32 graus a Gimenells, 31 a Lleida, Albesa, però també ha pujat cap al Pirineu i comarques interiors, i demà una miqueta més, és a dir, que cada dia anirem pujant una miqueta més la temperatura. Demà es notarà també cap al Pirineu, Prepirineu, amb alguns valors que poden arribar als 30 graus, les més altes cap a Ponent, 33, 34 graus, i molta estabilitat. Avui ja hem tingut, podríem dir, una gota, i de cara a demà, menys possibilitats encara. Sol al matí, algunes boires matinals cap a les Terres de l'Ebre o alguna boirina cap a comarques interiors, i a la tarda creixeran nuvolades, però en principi seran inofensives. També es podria deixar escapar alguna gota, però seria ben poqueta cosa. I aquests dies, podríem dir d'estiu, encara es notarà més de cara a divendres.
0: Sí, déu-n'hi-do les temperatures. Clar, dies d'estiu, el que m'ha despistat és que aquest senyor descrivint els dies d'estiu és que estava de vacances d'estiu també.
1: Exacte.
0: En canvi, nosaltres tenim una situació una mica diferent, però bé, gaudirem com si estéssim de vacances en aquests dies d'estiu. Gràcies, Gemma. Bona nit.

0: Són les 11. El 20 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: en aquesta hora que ens queda ens fixarem en els pantans. Ara que ja notem la calor de finals de maig, els pantans arriben a la temporada d'estiu a vessar la majoria per sobre del 90% de la seva capacitat. Ens preguntarem si tots aquests pantans i sobretot les preses estan preparats per assumir tanta aigua, i la resposta la trobarem a dins d'aquestes infraestructures. Sí, sí, literalment hi entrarem.
1: És el dia que tornarem a parlar amb el col·laborador del Catalunya Nit i periodista del País, Cristian Segura. Com sabeu, si sou habituals del programa del Catalunya Nit, està cobrint la guerra d'Ucraïna des que es va declarar ara fa més de 4 anys. És un temps en què ha estat testimoni de com ha canviat la guerra, cada vegada més robotitzada, tant en l'atac com en la defensa o en l'atenció i evacuació dels ferits.
0: I avui tenim aquí a primera fila amb nosaltres, prenent nota però també fent punt, o sigui, és un espectacle veure-la, una dona amb molta personalitat dalt de l'escenari i també a la vida real, una de les grans actrius del teatre i també de la televisió, tot i que diu que voldria acabar tenint una llibreria on a més s'hi venguessin plantes i llana per cosir. Va lligant tot aquí. Volem saber-ho tot de la Mercè Arànega, però

0: haurem d'esperar una miqueta, fins a 3:15. Doncs som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
2: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 20 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Plau a l'ampliació de la plantilla del cos dels agents dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents. Saben que aquest era un compromís de legislatura del president de la Generalitat.
4: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
5: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA.
6: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
7: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
8: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
9: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu tan petit en les darreres dècades.
10: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema ha protegit com havia de ser a una víctima.
11: La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
12: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
13: Avui haver rebut aquest premi em sembla com una cosa estratosfèrica, realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient a molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic, i això no m'hagués imaginat mai.
1: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
16: 10, 36, 37, 39 i 47. Els sols, 5 i 6.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: He treballat amb en Nicolas Cage.
18: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
17: No,
19: però... D'un hòstia que li va
17: més... Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de la teva mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
14: Els matins del cap de setmana, al suplement...
21: Qui t'acaba de treure la nena?
22: Sí, sí. O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, me la poso així i la miro, en plan, volia fer el xec de que tot estés bé. I jo, vale, un moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb aquest xoc. I res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, està tot bé.
21: Tu paties per si no plorava de seguida.
22: Sí.
14: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
21: És el primer que penses quan veus que l'Èlia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital, que t'has quedat a les portes de l'ascensor.
22: Sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé.
21: Una heroïna, sí, una heroïna. Sí.
23: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
23: Som 3Cat.
14: Som 3Cat.
24: Je veux partir sur la lune.
1: Catalunya nit.
24: Mais je suis pas astronaute.
1: Les notícies.
24: J'aurais dû faire des études.
1: Sota la llum de la lluna.
24: Pour porter le costume du nom.
1: Amb Manel Elias.
24: Je me move in sur la lune.
1: I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Passen ja 9 minuts de les 11 de la nit i aquí al programa, al Catalunya Nit, cada dia constatem amb la Gemma Puig que el temps s'està tornat ben boig, diríem, no? Ara tornem a parlar de calor, però recordem que ara fa tan sols uns dies la neu tornava a veure's al Pirineu. Això ha tingut un efecte directe en el desglaç, perquè veníem justament de calorades de l'abril i ara s'ha frenat tot plegat una mica. Per això avui volem posar la mirada en els pantans. Ara mateix, els embassaments de les conques internes es troben al 95% de la seva capacitat. I en alguns casos, com Riudecanyes, la Llosa del Cavall o Susqueda, freguen el 100%. També els embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan ben plens i la seva capacitat ronda el 90% de mitjana. Doncs bé, avui al Catalunya Nit ens preguntem si tots aquests pantans i, sobretot, les preses estan preparats per assumir tanta aigua. La nostra companya Nati Adell, corresponsal de Catalunya Ràdio a la Catalunya Central, ha visitat la presa de la Baells i ha pogut entrar i s'ha trobat allà amb Aleix Villegas, que és l'enginyer responsable d'aquesta infraestructura.
1: Bon vespre, Aleix.
2: Bon vespre.
1: El veiem molt ple, de fet està al 97%, si no m'equivoco. L'havies vist mai tan ple?
2: Una mica més i tot. Sempre mirem de tenir una mica de pulmó, poder contenir una mica l'aigua i poder ajudar a que puguis minimitzar els riscos d'aiguats aigües avall de la presa.
1: Com funciona la presa? Perquè ens situem, ara que tenim aquesta perspectiva des de fora.
2: Pensem que ens entra molta aigua, la parem i l'aigua que traiem és molt menor a la que ens entra. I d'aquesta manera, la gent d'aigües avall de la presa no pateix les conseqüències que hauria patit si la presa no hi fos.
1: I com es gestiona aquest gran volum d'aigua? Hi ha risc, diguem-ne, de desbordament?
2: Sabem que si ens entra la pluja més forta dels últims 25 anys, haurem d'obrir comportes, però no farem mal aigües avall.
1: Si el que feu és anar fent desembassaments preventius i controlats per anar mantenint el nivell adequat?
2: Correcte. Portem més de 3 mesos jugant aquest joc, eh? Vam baixar el nivell i de cop se'ns posa a ploure i el tornem a treure cap damunt. Doncs a treure aigua a poc i tornar aquests nivells de seguretat que tenim.
1: Estan en marxa uns plans d'emergència amb unes sirenes per alertar els ciutadans si fos el cas, no, d'un eventual desbordament d'aquest pantà. Dieu, és improbable, però el risc zero no existeix, no?
2: El risc zero no existeix enlloc. Sí que és veritat que tenim una seguretat que ja m'agradaria que fos de molts altres llocs, és immensa, però sempre t'has de guardar.
1: Com es fan aquests manteniments al llarg dels anys perquè continuen estant en les condicions òptimes?
2: Ens mirem la presa per fora i ens la mirem per dins. Fora amb els ulls i amb les orelles, ara sents aquest sorollet que dius, ostres, aquest sorollet normalment no el sento. La gent et diu que estàs carregat de punyetes, però realment arribem a sentir sorolls diferents i puguem fer una mica, doncs, de diagnòstic, anticipar-nos una mica, no? I després també ens ho fem escoltant-la per interior. Tenim més de 700 sensors repartits per tota la presa i amb això el que fem és saber com es mou la presa. Penseu que l'aigua i també la calor fa que la presa es mogui d'una manera o d'una altra.
1: Si és una banyera, té un tap, diguem-ne, per treure l'aigua? O té diferents taps?
2: Varis taps que, en funció de l'aigua que s'ha de treure i com s'ha de treure, tant en velocitat com en quantitat, ens anem movent. Per exemple, si haguéssim de treure molta aigua perquè ens ve una entrada molt forta d'aigua, segurament jugaríem amb molts sobreeixidors, perquè és la part de dalt i on podem treure més aigua. Però, en canvi, si hem d'anar a dosificar aquests desembassaments preventius que estem fent els darrers mesos, ho fem pel fons, pel famós tap de la banyera, no? Podem anar més al mil·límetre, si convingués.
1: Hi ha com una mena de tobogana allà al fons, veig?
2: Sí, a la banda esquerra de la presa tenim 3 comportes immenses, que són els sobreeixidors, que ens podrien treure els primers 5 metres del capdamunt. A mig fons i a la meitat de la presa tenim una comporta que ens pot treure, doncs, aquesta aigua fins a la meitat. Es podria buidar la banyera fins a la meitat. I al mig, a la part central, a baix, és on tenim el desguàs de fons, que és això que dèiem abans, el tap de la banyera.
1: Hi ha com uns sistemes interns, no?, d'escales, de sensors, de galeries, no?, que permeten seguir tot el perímetre d'aquesta presa i a partir d'aquí vosaltres podeu anar inspeccionant diàriament com està tot.
2: Correcte. La presa té 6 galeries en horitzontal cada 20 metres. Entrarem per una porta i sortirem per l'altra banda de la presa, la banda esquerra. Llavors, en tenim una que es diu perimetral, que és voreja tot el contorn de la presa. Si per dins ens l'anem controlant, que hi haguin fissures, que hi haguin humitats, que hi haguin filtracions, i per fora, doncs, el mateix.
1: Doncs què et sembla si entrem dins de la presa? Hem de creuar primer de tot tota l'amplada?
2: Podem creuar tota l'amplada i entrar a dins, o bé podem entrar dins des d'aquí on som ara i creuar-la per sota.
1: Tu manes, et segueixo.
2: Doncs som-hi.
1: No hi ha sensació d'humitat aquí dins?
2: No. Tan gruix de formigó fa que la temperatura dins sigui molt estable i si alguna empresa de xampinyons volgués muntar-se aquí, doncs li aniria de fàbula o un celler.
1: A quina temperatura estem?
2: 15-16 graus.
1: Sento també uns rajolins d'aigua.
2: Sí, perquè l'aigua passa per on vol. Juguem amb això i diem, ja que has de passar, passa per aquí. Perquè així et podré controlar i podré saber si em podrà sonar més mal de caps o menys. Com que la presa es mou amunt i avall i cap als costats, doncs el fil, com que està enganxat a la presa, també es mou. I a través d'uns regles que tenim, podem mesurar com es mou endavant i enrere i cap als costats.
1: Veig que de moment està quiet.
2: Està quietíssim. N'hem de patir. Penseu que quan diem que es mou la presa, parlem de mil·límetres, eh? No parlem ni de metres, eh? Entre 5 i 10 mil·límetres.
1: Cada quant?
2: Estacionalment.
1: Quan una presa es construeix, es fan unes estimacions, unes estadístiques dels volums de pluja previstos, entenc jo. Però clar, amb el canvi climàtic, aquestes estimacions s'han de revisar constantment.
2: Correcte. O sigui, pensem que les preses són vives. Constantment estem recalculant i anem incorporant les noves pluges i anem estudiant. Poder hi haurà preses que s'haurà d'augmentar la capacitat d'esguàs o canviar la forma com es treu l'aigua. Per exemple, aquí a la Baells, amb les pluges que tenim ara i l'estadística que portem, estem bé. No hem de tocar res.
1: Tinc la sensació que aquí ressona també molt, eh?
2: Ressona moltíssim. Pensa que el que estem xerrant aquí, si fóssim a l'altra banda de la presa, ho sentiríem igual com si estiguéssim aquí al costat. I ara, si t'hi fixes, ara cridaré i sentiràs com replica dues o tres i quatre vegades i tot. Eo!
1: Uau!
2: Ara som a la caseta de la comporta de mig fons. Si l'obríssim, podríem buidar l'embassament fins a la meitat. Amb uns 30 i pico segons podríem omplir una piscina olímpica.
1: Ara sí que som al fons del fons de la presa, eh? Impressionant.
2: Ara som ben bé al capdavall de tot. Fa una pila d'anys que treballo aquí i encara a dia d'avui, quan vinc i miro amunt, penso, colló, quina paret més alta i més grossa, eh? A sobre saps la quantitat d'aigua que tens darrere, aquests 110.000 milions de litres d'aigua que sabem que podem encabir. Dius, buh! Tot i així, t'he de dir que estic més segur aquí que al mig de les Rambles de Barcelona, eh? O qualsevol altre lloc, eh? Ara que vinc de la Patum, és més segur estar aquí que al mig de la plaça de Sant Pere, si tu vols. Però aquí, menys, aquí no hi ha empentes i no fa pudor suar la gent.
0: Doncs quin privilegi poder entrar a través de la ràdio i de la mà de la Nàtia Dell i de l'Aleix Villegas a la presa de la Baells. Aquest és el missatge dels experts sobre com funciona una presa com aquesta. Però els veïns que viuen a prop d'un embassament, com ho veuen? Què els aporta i en què els perjudica? Ara viatgem del Berguedà al Solsonès. En Joaquim Albalate ha anat a l'entorn de la Llosa del Cavall.
3: Hem vingut al nord del Solsonès, a Sant Llorenç de Morunys i a Guixers. Aquí hi ha el pantà més ple de Catalunya a dia d'avui, el de la Llosa del Cavall, i a més també és un dels més nous, no fa ni 30 anys que es va inaugurar. Per això molta gent ha vist el canvi i l'evolució que hi ha hagut aquí a la Vall de l'Hort. N'hem parlat amb l'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, i amb el de Guixers, Jordi Selga.
4: Quan es va fer el seu dia, suposo que va ser un d'alta baix per la dona, es va provar d'aprofitar de que es millorés la comunicació i se'ns hi va fer la carretera, i per tant ara doncs estem adaptats a això i s'aprofita al màxim el que es pot al pantà.
5: Abans aquí on hi ha ara les aigües del pantà eren camps de conreu on hi havia masies, on hi havia activitat agrícola i ramadera, i ara tot això doncs no hi és. Hi ha hagut un canvi del paisatge i un canvi dels usos d'aquests espais.
3: Uns canvis que tothom coincideix a dir que han tingut un impacte positiu, sobretot perquè han convertit la zona encara més en un pol turístic. Ens ho deia el Nil de Sant Llorenç i la Montserrat de Guixers.
6: Home, té moltes avantatges perquè al final no porta també molta gent a la cap a la vall, sobretot a l'estiu, en un tema de caiacs, tenim platxetes molt maques. En general, doncs, va bé pel poble.
7: L'estiu hi ha bastant, molta gent i venen, en general, a veure tota la vall. Però com que hi ha moltes activitats a baix a la Llosa, també hi ha que es queden només a fer les activitats i aprofiten una mica de visita aquí dalt.
3: El turisme d'una banda i també, molt important, la carretera nova que es va fer amb el pantà, que també ha tret indústria, han ajudat a mantenir vius aquests pobles. Sentim el Josep i la Roser.
8: És un element que permet també fixar població aquí a la vall. Si no, seria més maca la vall, però es ressentiria la gent que viu aquí a la Vall de l'Hort, no?
9: També ha influït que hi hagi més gent el fet de que haguéssim fet la guixera. Una cosa i l'altra han fet que el poble no es despobli, no? Els joves vulguin quedar-se, que això és important.
3: Però també ha suposat reptes, sobretot pel que fa al turisme, com ara la massificació, sobretot a la temporada alta.
10: A nivell de convivència de veïns, doncs hi ha moments que sí que és veritat. Entre, podríem dir, mitjans de juliol, principis d'agost, la població es multiplica per 10, per 20 i per 30, i llavors, doncs, bueno, els serveis, els estacionaments que tenim de vehicles, o sigui, tot el que comporta la mobilitat és complicat perquè no tenim capacitat per poder acollir tanta gent als voltants dels seus rieres i el pantà.
3: Una altra cosa que ha fet patir aquí, i molt, han estat els anys de sequera. Fa 2 anys l'embassament va arribar a tenir només el 16% de la capacitat.
4: Clar, les empreses no van poder oferir els serveis i això sí que va ser una mica un d'alta baix. I la zona, que és bastant turística, doncs es va perdre aquest potencial.
10: Molta pena i molta tristor, perquè la gent, bueno, tothom pensava que aquest pantà mai més el tornaríem a veure ple.
6: A part que l'entorn canvia el 100%, doncs també es nota amb la gent, i si hi ha aigua, hi ha gent, si no hi ha aigua, és com la neu.
3: Ara, però, el pantà frega el ple i, de fet, ha superat el 100% uns quants dies aquest any, i la valoració és molt diferent.
7: Me'l miro i quan fa aquella boira baixa és de postal. Quan està el pantà ple fa goig, fa molt goig.
0: Doncs hem passat per la Baells i també per aquest entorn preciós de la Llosa del Cavall, i a aquesta hora de la nit, a les 11 i 20 minuts, podem saludar Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Bona nit.
11: Hola, bona nit.
0: Molt bé, doncs abans de fer aquests dos viatges, aquestes dues sortides, a repassar amb l'estat dels embassaments, realment ens trobem davant d'unes xifres que són molt altes, molt bones, quan parlem d'acumulació d'aigua. Ara bé, amb aquestes reserves, fins quan tenim aigua? Hi ha algun calendari amb aquesta... Es pot fer alguna previsió?
11: Bé, jo crec que començarem aviat l'estiu, podríem amb un consum més alt que tindrem tant per regadiu com el consum domèstic, amb aquest 95% que comentàveu, doncs realment és una qüestió, un cas excepcional, no? Aleshores, jo aquí, doncs, bueno, hem de dir que tenim aigua per aquest estiu i tenim aigua per l'estiu que ve sense tenir problemes de restriccions en qualsevol cas.
0: Mm-hmm. Ara ens explicaven també com es treballa, no?, perquè l'aigua no sobreeixi en els pantans que freguen el 100%. Algun embassament ha arribat a sobreeixir?
11: Sí, en aquests, durant aquests darrers aiguats, per exemple, la Llosa del Cavall, doncs, va sobreeixir, van tenir, bueno, el pantà de Foix també, però van controladament. Hem de dir que és un sobreeiximent controlat entre les comportes de fons, que han explicat molt bé d'aquíament també el company Aleix, i després, bueno, pel llavi superior. En cap cas no hem tingut cap ensurt per aquests sobreeiximents.
0: És aquesta banyera, no?, amb aquests taps que ens explicava l'Aleix, efectivament. Com es decideix, no?, quan desembassar aigua sense generar alarma social?
11: Bé, és una gestió que portem quasi quirúrgica, no?, perquè és, a vegades, jo dic que la ciència, ni la meteorologia no és una ciència exacta, i per tant estem a expenses del que passa, no? Aleshores, aquí hi ha en previsió, per exemple, els darrers aiguats, el mes de març, abans de l'activació del Pla Inuncat, doncs bé, preveient el que venia per la informació que ens passava i que teníem del servei meteorològic, doncs ja vam decidir desembassar, precisament per deixar aquest resguard de les preses, per tenir després, en cas de que arribin aquestes pluges, aigües amunt de les preses, tenir capacitat d'absorbir, doncs, aquests aiguats i no fer mal aigües avall, no? Doncs, per tant, és una gestió que, bé, no tenim. Tenim força internalitzada, i per tant, bé, fem de la millor manera que possible.
0: Clar, aquest any hem parlat, hi va haver un desglaç molt important al mes d'abril, i després va tornar una mica al mal temps, i en alguns punts es va agrair moltíssim que no plogués, perquè s'afegia aigua en aquestes infraestructures que hauria obligat a desembassar i, doncs, trobar-se en aquesta situació de fer aquesta operació tan i tan calculada. Esclar, avui hem entrat a la presa de la Baells, que té 50 anys. De fet, és una de les més noves. La majoria de grans preses tenen més d'aquests 50 anys. Això és un problema?
11: No, com comentava, com explicava molt bé l'Eix Villegas, a veure, hi ha un control a través d'una sensorització molt exhaustiva, hi ha un control de tots els mini, els micromoviments aquests que es poden produir. Jo crec que, a veure, les preses que tenim controlades, totes estan sota la màxima vigilància i tota la població que pot estar aigües avall pot estar ben tranquil·la d'aquest seguiment i d'aquesta vigilància que fem. A més, doncs ara, amb tot el sistema també de sirenes, que també heu comentat, que s'ha implantat també en totes les preses per, si hi hagués algun tipus d'ensurt, poder avisar la població i prendre les mesures adients per evitar qualsevol impacte negatiu, no?
0: Per tant, tenen vida útil, però, aquestes preses o no?
11: Sí, clar, les preses són les que tenim ara. Se'ls queda, doncs, per exemple, a finals dels anys 60, a vells dels anys 77, allò és el cavall de l'any 98. Ara, tenen el manteniment que toca, no tenen perquè patir. Ara, cal mantenir-les, cal seguir-les, cal fer aquest seguiment a través d'aquesta sensorització que comentàvem, i per tant, amb això, poden estar molts anys, igual que hi ha pisos centenaris o més que centenaris, no? Doncs el mateix amb aquest tipus d'infraestructures d'obra civil.
0: Doncs sí que se'ns ha explicat, no?, aquestes revisions, aquest manteniment estructural que se'ls hi va fent, tot i tenir tots aquests anys de vida i d'existència ja. Clar, aquí hi ha una certa dependència, no?, dels embassaments quan ens trobem en situacions de sequera. Com a responsable de l'Agència Catalana de l'Aigua, s'està treballant prou en mesures alternatives per si ens trobem en un nou episodi de sequera, perquè en parlem moltíssim quan la urgència és tan evident. Parlem de les desalinitzadores, parlem d'algunes operacions, es dibuixen operacions de trasbassaments que es podrien fer, etcètera, etcètera, però després venen episodis d'abundància com aquest i el tema de cau. Què s'està fent per no dependre tant dels embassaments?
11: Bé, jo crec que portem 5 sequeres del que portem del segle XXI, no? Això, bé, cadascuna, a més la darrera, doncs la més greu de totes, van passar la sequera 2007-2008, que també va ser una sequera molt, molt greu, i per tant, aquí tenim lliçons apreses. O sigui, nosaltres l'objectiu que ara tenim és que, bé, sequeres climatològiques n'hi hauran, perquè això és cíclic, i el canvi climàtic, doncs ja veiem que passem d'un extrem a l'altre, doncs, de forma periòdica, però el que no ens pot passar és tenir una sequera estructural. És a dir, a nivell d'infraestructures hem de tenir tot el material a punt, totes les infraestructures a punt, perquè en cas d'una propera sequera que vindrà, doncs que això no ens passi. Per tant, tenir els mitjans a través, com us deia, de la desalinització, a través d'altres elements importants, com és la regeneració de l'aigua, a través de millorar el rendiment de les xarxes de distribució dels municipis, doncs poder tenir aquesta autosuficiència per no dependre de la pluja.
0: Clar, però ara, per exemple, vostè ha dit que tenim aigua per aquest estiu i pel vinent, diríem, però si arribés aquesta sequera el 28, l'any 28, amb el que hi ha ara, seríem capaços de fer-hi front?
11: Bé, podem actuar de dues maneres, no? D'una banda, el que estem fent ara ja que és aportant aigua nova al sistema. Per exemple, aquest any, dins de l'any 26, i a més, dintre de les properes setmanes, dels propers mesos, ja a través dels nous recursos que aportarà el Pol Besòs, a través de l'aqüífer i de l'aigua superficial, i també el Pol Llobregat, a través de la planta Estrella, la potabilitzadora Estrelles de Sant Feliu, això ja portarà aigua nova al sistema, aigua que no teníem. I després, també fent una gestió també més, anticipant-nos més al que pot passar, per exemple, doncs ara estem utilitzant les desalinitzadores més o menys al 50% de la seva capacitat, no? Això diem, per què en aquest moment que hi ha bonança hídrica, per què tenim aquestes desalinitzadores en marxa, que a més a més, bueno, pues això és un cost, etcètera, no? Bé, doncs és precisament per poder tenir, deixar recuperar també els aqüífers. Hem tingut uns aqüífers que han sigut estratègics, el de la Vall Baix i del riu Llobregat, que ha sigut estratègic per poder superar aquesta sequera sense restriccions a la regió metropolitana, i per tant ara el que hem de fer és millorar o deixar recuperar en quantitat i en qualitat les aigües. I per això tenim aquestes dessalinitzadores que estan actualment doncs, en un règim més o menys el 50% de la seva capacitat, i això ens permet també anar reservant recursos naturals per una per el que pugui venir. No? Per tant, són les dues mesures que tenim. Aigua nova per una banda i després doncs, una gestió més anticipada als esdeveniments que puguin venir.
0: Doncs cal aprofitar aquest moment de bonança o d'abundància d'aigua, i n'hem parlat en els últims minuts amb Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Gràcies per atendre'ns. Bona nit.
11: Moltes gràcies. Bona nit.
0: Adéu, adéu.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: Tota comunitat necessita un cor.
12: Un cor? Per què?
13: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
12: I reforçar la identitat?
13: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
12: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
14: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
15: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
14: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
15: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
16: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
17: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
16: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda,
18: Amadíssim Senemí
16: i moltes cares més, en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
19: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
16: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
20: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
21: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
19: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Esperaves que passés això, que veuríem el fill d'en Dic emmanillat entrant a jutjat?
22: El que investigaven els Mossos és un delicte molt greu, que és el delicte d'homicidi.
16: Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
23: El cap més cot l'hem vist sortir més recte, amb una actitud més decidida.
16: Que han estat pas ràpid, ho donem fer, perquè els teus esbufecs són...
19: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: A la tarda tenim de tot.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
13: Catalunya Nit. Dancing in the moonlight. Notícies sota la llum de la lluna. Got me in the spotlight. It's alright, dancing in the moonlight. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Got me in the spotlight. Catalunya Ràdio.
24: Fa massa dies que no us posàvem una cançó com aquesta.

0: I us confesso que ens encanta tant la cançó pel que significa, perquè vol dir que estem a punt de saludar el Cristian Segura des de Kiev. Cristian, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Això crec que és Sudno,
0: sí,
1: sembla, eh?
0: I tant.
1: Digue'm si m'equivoco.
0: Sí, Sudno, Sudno.
1: Que és una... m'encanten.
0: Són boníssims, eh? A mi em recorda molt a Kino, un grup mític de l'espai soviètic, diguem. I sí, sí, és que sona només aquest so de guitarra i baix. M'encanta.
1: Que es podríem fer una secció només parlant de Kino, del Víctor Tsoi, i de com a Ucraïna genera debat. Clar, hi ha molta gent que el vol cancel·lar i d'altres... hi ha tres grups, els que el volen cancel·lar perquè...
0: Sí, sí,
1: i d'altres que no el volen, el defensen perquè era la banda sonora de la desfeta de la Unió Soviètica. És la gran música per canviar d'una vegada la Rússia, etc. en aquell moment, i d'altres que diuen no la volem cancel·lar perquè és collonut, sí. Víctor Tsoi, qui no. Però
0: sí, sí, és
1: la guerra és així.
0: Exacte, és un bon debat i és veritat que seria una bona secció, però feia molts dies que volia comentar-te un altre tema. Mira, posem una mica de Zelensky per, de fons.
2: Так виглядає сила. Загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист.
0: Aquest és un vídeo on es veu Volodymyr Zelensky envoltat de tot de màquines, que sembla que estigui parlant d'una guerra del futur, però no, era ben present. Per primera vegada, es diu que en la història de la guerra, un grup de soldats russos es va rendir davant de màquines. Ni un soldat ucraïnès al davant, només drons i robots. Realment està robotitzada aquesta guerra, Christian?
1: A marxes de forma molt accelerada, sí. Estan, jo he vist presenciats canvis que... Jo no sóc un expert militar, però coses que fa 2 anys, 3 anys semblaven impensables. Bàsicament, és a dir, l'ús de drons aeris, drons d'atac, drons bomba, això no és d'aquesta guerra. Ja ve d'anteriors conflictes, de la guerra al Donbass, d'Àfrica, de... Això no és nou. El que ha canviat és l'ús massiu de drons. El que sí que és nou, per exemple, és el subministrament de logístic al que són la línia 2 i línia 0 del front. Ara, gairebé tot, o sigui, quan dic gairebé tot, parlo del 80% del subministrament d'armament, d'aliments, del que vulguis, i evacuació de ferits, en el 80% dels casos es fa amb drons terrestres, que són com una mena de petits, com et diria jo, plataformes 4x4, uh-huh. I drons aeris que deixen caure aquest material logístic per la primera línia de front. Ara ja és impensable, però no és d'aquesta guerra, però que aquí ja està totalment estandarditzat, que, no sé, que una unitat d'assalt operi sense 10 drons monitoritzant cada metre quadrat de cap a on van, o drons que disparin allà cap a on van. Ja és impensable que l'artilleria treballi, operi sense drons que li corregeixin el lloc. És a dir, la robotització és un fet, va rapidíssim. Sí que aquí s'han provat, doncs, aquest cas que deies i algun altre, encara són operacions, diríem, que es proven, que es testegen en què no hi hagi cap presència física en el lloc del combat d'éssers humans. S'ha produït drons terrestres armats amb ametralladores o amb llançagranades, i drons aeris que monitoritzen i que poden atacar amb bombes o deixant caure granades. Això ja s'ha produït, però s'està provant. El que no s'està provant, per exemple, un altre exemple, o sigui, cada dia, tant russos com ucraïnesos disparen contra el seu territori, o sigui, llarg abast, drons de llarg abast, centenars cada dia els dos exèrcits, que estan coordinats entre ells amb intel·ligència artificial, no necessiten d'algú a la base, algú humà que els piloti, i no només això, ells mateixos amb intel·ligència artificial, a part de coordinar-se, saben identificar la millor manera d'entrar a l'objectiu. Això ja està passant, és a dir, i va a una velocitat extrema.
0: Això és el futur en present. En aquest cas que dèiem de robots aconseguint que russos es rendissin, les imatges que van córrer, que suposo que costen de verificar, però vaja, es veu realment a soldats russos aixecant les mans i marxant davant d'un dron d'aquests terrestre, és a dir, una mena de robot.
1: Sí, perquè, és a dir, bàsicament els russos, en aquest cas, no és que els impressioni molt a l'aparell aquell, sinó damunt d'ells tenen possiblement 10 drons que els liquidarien.
0: Clar.
1: El que fan és seguir el dron terrestre per rendir-se.
0: Clar. Això ofereix possibilitats fins i tot, per exemple, d'evacuar malalts d'un lloc perillós.
1: Ara, de veritat, et diria que, no sé si la majoria, però és que jo diria que parlo molt amb militars i amb metges militars. A línia zero, el número de ferits o morts, malauradament, que són evacuats, jo diria que el 50% segur és amb aquests drons plataforma.
0: Clar, això és impressionant, perquè aquest percentatge que ens dones, això sí que, per tant, ja està molt instaurat, eh?
1: Molt, molt, molt. O sigui, l'ús dels drons terrestres per evacuar i per subministrar logísticament tot aquest material que dic a primera línia, des de bateries, des d'arma, munició, des d'aliments, el que vulguis, això ja es fa en la seva gran majoria amb drons. L'evacuació de ferits morts és encara menor, bàsicament perquè el dron no són grans, encara no són grans, i poden carregar com a màxim dues persones.
0: Per cert que fa poc acabem de passar pel dia de la victòria, que Rússia i Ucraïna celebren en dates diferents. A Rússia el 9 de maig, aquella desfilada a la plaça Roja, que aquest any el que ha aconseguit Ucraïna és que quedés molt deslluïda. Com veus ara mateix la situació al front? Perquè aquí ens arriben allò informacions una mica contradictòries de si seria un bon moment per Ucraïna, si no, mal moment per tots. Tu com ho veus?
1: Molt interessant, perquè he tingut uns debats internes al diari molt importants. Avui jo mateix publicava al diari El País dues pàgines sobre, analitzant, parlant amb militars, amb experts, aquest optimisme que s'està produint, sobretot el mateix Zelensky, que ho deia, entre els aliats occidentals, de que ara la situació és molt millor per Ucraïna al front. Tot aquest optimisme que jo veig a la classe política, en canvi, perdoneu, perquè és que estic escoltant explosions.
0: Vaja.
1: I ara m'ha agafat per sorpresa perquè no tenia present.
0: Sí, se senten.
1: No tenia
0: de fons.
1: Present que havia l'arma antiaèria. Doncs, és a dir, l'estament militar és molt més realista que el polític. O sigui, l'estament polític necessita vendre optimisme. És veritat que aquest 2026, per primera vegada des de 2024, Rússia està exactament guanyant quasi zero. Només a Donetsk, el famós Donbass, és on avancen i poc. És el primer cop que Ucraïna està recuperant territori. Per què? Doncs perquè Ucraïna ara està superant a Rússia en producció de drons, sobretot drons de mig abast, que són els que estan forçant la logística russa a andar-se cap enrere. Fins ara eren els russos que havien aconseguit que els ucraïnesos, no sé, perquè arribés munició a una unitat, haguessin de fer 60 quilòmetres. Doncs ara els ucraïnesos, ara avançant molt en desenvolupament de drons de mig abast, estan forçant que els russos tinguin molt menys recursos a primera línia, i això s'està notant. Rússia, efectivament, des d'aquest 2026, no està guanyant pràcticament res en el terreny. Ara bé, com això és optimisme que la política vol vendre, els militars, què m'han dit? Escolti, aquí que ningú s'esperi que nosaltres puguem ara alliberar els territoris ocupats. Això és, actualment, és ciència-ficció per una raó. Perquè els hi manquen tropes, els hi manca infanteria. Ucraïna té un seriós problema d'infanteria. Ara Rússia comença a estar exhausta. Ara Rússia comença a tenir problemes de personal. Per això hi ha sempre aquest debat, que sempre es produeix, però una mica més, de si hi haurà una mobilització forçada, és a dir, obligació d'allistament a Rússia. El que és clar, i amb això ja t'ho resumeixo, vaig estar a Kramatorsk, a Donetsk, fa dues setmanes, que va ser ja la situació a Kramatorsk, és increïble, perquè és que està totalment cada 10 minuts castigada per drons i bombes aèries. Vaig estar amb un intel·lectual ucraïnès, que és militar, molt interessant, el Pablo Kazarin, i em deia, mira, el gran èxit per a Ucraïna és que mantinguem la nostra independència i sobirania, i que deixem clar a Rússia que qualsevol continuació d'aquesta guerra o futures guerres, els resultats d'això, les conseqüències d'això són massa negatives. I això ho estem aconseguint. Ara, alliberar els territoris, Gerson, Zaporizhia, ja no de Crimea, i diu, malauradament, no tenim els recursos per aconseguir-ho. I el qui digui que la victòria passa per alliberar aquests territoris, o que això és possible, avui està totalment equivocat.
0: Doncs és una...
1: La situació és millor ara per Ucraïna? Sí, és millor. Però no, a vegades, quan diem que titulem que Ucraïna para Rússia, molta gent, molts dels nostres oients o lectors poden pensar, ostres, ara Ucraïna farà fora els russos de... No, malauradament no.
0: Clar, efectivament, costa molt quan hi ha una guerra informar amb un cert sentit del realisme, i és molt important perquè les perspectives de seguida es perden i al cap de dos mesos la sensació és la contrària, i en canvi això és molt, molt i molt llarg. La sort que tenim és que en tornarem a parlar amb el Cristian Segura, que ens ho explica sempre així de bé. Bona nit, Cristian.

0: Tres quarts de 12 de la nit. Aquesta hora comencen a imprimir-se les portades dels diaris que trobarem als quioscos demà pel matí. I un dels llocs on s'estan imprimint és a Imprinsa. Lídia Téllez, bona nit.
1: Hola, bona nit, Andrés.
0: Tens portades. Anem amb els titulars principals dels diaris que tinguis.
1: Sí, doncs mira, dic que l'Ara. Sánchez dona tot el suport a Zapatero en plena crisi. I després tenim el passeig barceloní de Bad Bunny i es veu una foto del cantant saludant a la gent al passeig de Gràcia. I després en el periòdico, Zapatero i Julito planearon evadir 3 millones a Hacienda. El amigo del expresidente acumuló 5 empresas en 14 días. I després tenim Xi i Putin censuren la política internacional de Trump i en la foto de portada es veuen tots dos ahí en un gran salón de Pequín. I aquestes són.
0: Déu-n'hi-do, doncs temes diversos, apostes diverses. Moltíssimes gràcies, Lídia.
1: Bona nit.
0: Que vagi molt bé.
2: Tenim més portades aquí a la nostra redacció, Marc.
3: Sí, temes que repeteixen, La Vanguardia obre dient que Sánchez defensa Zapatero però evita la crítica als jutges. La foto també és per als presidents rus i xinès reunits a Pequín, titulen Xi i Putin, marquen distància amb Trump. I d'aquesta portada també destaquem detalls de la investigació sobre la mort del fundador de Mango. Dos escaladors van atendre el fill d'Andic després de la caiguda, titulen. El País obren també amb Sánchez dona suport a Zapatero i descarta una avançament electoral. La foto destacada en aquest cas és per Gabriel Rufián avui al Congrés parlant d'aquest cas i destaquen aquestes paraules. Si això és veritat, és una merda.
2: Gràcies, Marc.
3: Bona nit.
2: Minuts per arribar a la mitjanit i aquests 14 minuts els gaudirem molt i molt.
0: Sí, perquè hem de saludar, com sempre, la persona que tindrà l'última paraula del dia. Mira, avui és una dona que va venir de l'Argentina quan tenia 10 anys. De gran es veu que volia ser advocada. A casa li deien advocada dels pobres, perquè sempre defensava el més dèbil. Però a l'hora de la veritat, es va estimar més oblidar les lleis i ser Shirley Valentine o Dona Obdúlia o Neus Català també, o tants altres papers que ha representat. A la televisió l'hem vista, per exemple, al Cor de la Ciutat, Estació d'Enllaç, La Riera o Jo Mai Mai també. En una vida futura li hem sentit dir, per exemple, al programa de 3CAT Col·lapse, que voldria tenir una llibreria, però compte, una llibreria on no hi hagués només llibres. Aquesta llibreria ideal hauria de tenir un espai dedicat a la jardineria i una altra que fos una botiga de llanes. Llegir les plantes i fer mitja són les seves passions. La nostra convidada d'avui, qui tindrà l'última paraula del dia, és l'actriu Mercè Aranaga. Bona nit, Mercè.
4: Hola, bona nit. Gràcies per convidar-me.
0: A tu per venir, i a més podem donar fe d'una de les tres coses que acabem de dir. Perquè s'ha passat el programa fent mitja.
4: Sí.
0: O punt, com es diu això?
4: És fer punt, en aquest cas, és fer mitja, perquè mitja és amb dues agulles, l'altra seria fer ganxet.
0: Veus?
4: Que també en fem.
2: Ja estem aprenent nosaltres.
0: Nosaltres ja hem après coses. Tu has après alguna cosa avui estant aquí en directe al programa?
4: Sí, he après coses que no vull aprendre. Per exemple, que una dona ha mort avui a mans de la seva exparella, a Figueres, que els Estats Units continuen fent i desfent amb impunitat, en aquest cas ara a Cuba, que la política, la nostra, la internacional, però sobretot m'interessa la del país, continua fent no sé si angúnia o alguna coseta pitjor, però també he après coses bones. He après que les ganes i la força per lluitar pels drets encara no s'han esgotat. Mireu els docents, els metges, aquestes empreses que els hi estan fotent uns zeros que no tenen perdó de Déu. I també que sembla que finalment faran alguna coseta pel comerç local, no? Perquè potser que sí, que amb 1.300 supermercats nocturns, potser que sí, que ja n'hi ha prou.
0: Unes quantes coses, unes quantes coses. Molt bé, deixem les coses bones per la pel punt, aprendre a fer punt.
4: I sobretot, un moment, la cosa bona, sí, és felicitar a l'Aina Clotet, la meva filleta de l'estació d'Enllaç, per aquest gran èxit que ha tingut a Can. S'ho mereix. És una dona meravellosa, forta, sensible, molt treballadora, i s'ho mereix molt. Endavant, moltes felicitats, Aina.
2: Que bonic, això de mare a filla,
0: Sí, exacte, literalment.
2: Són casualitats,
0: Mercè, tu també ets una dona forta, o què?
4: Bé. Ho intentem tots, no? Perquè el que passa és que fa ràbia com dir lo de forta, perquè quan et diuen forta és com si no poguessis ser sensible, saps?
0: És com ho trobes com incompatible, eh?
4: No, jo no ho trobo incompatible, però molta gent sí, no, és que és molt forta. I llavors és com que t'ho poden tirar tot per sobre i dius, no, no, sóc forta perquè tinc resistència, perquè... Bé, i perquè penso que és una bona manera d'anar per la vida, però això no vol dir que no pateixi, que no em facin mal les injustícies, que no plori. La sensibilitat crec que no està renyida amb la fortalesa, crec.
0: Sí, no, no, és molt important subratllar-ho, no? Vull dir, tots...
4: M'agradaria pensar que sóc valenta, però em sembla que no ho sóc.
0: Comencem pel principi, potser,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Com va arribar aquí?
2: Sí, perquè jo crec que molta gent que ens ha escoltat fent la introducció ja ha quedat parada amb el teu inici vital a Argentina. Com l'expliquem?
4: Per què vaig néixer a l'Argentina? Ui, sí. Això és molt llarg. Els meus pares em van tenir que tenien 40... La meva mare tenia 45 anys, imagina't, en aquella època. Però és que al primer marit li van matar la guerra. El meu pare també va fer la guerra. No es coneixien... Bueno, es van conèixer quan el meu pare va tornar d'un camp de concentració, imagina't, d'Alemany. I els van conèixer, però com que no es podien quedar aquí, perquè el meu pare no tenia papers, va entrar il·legal, se'n van anar a França. I de França tenien amics exilats a Argentina i se'n van anar a Buenos Aires i així va anar la cosa i llavors vaig néixer jo i el meu germà i després vam tornar.
2: I veu arribar a Badalona que tenies 10 anys aproximadament?
4: Sí, 10-11 anys.
2: Te'n recordes d'aquesta arribada a Badalona, a Catalunya?
4: Però no vam arribar, abans d'anar a Badalona vam anar a molts llocs.
2: Sí?
4: Bo! La meva àvia era portera de la Ronda Universitat número 3 i primer vam anar a la porteria, després vam anar a això, no sé, Hospitalet, a Cornellà, allò, amb una habitació, estàvem els tres. I llavors vam anar a Badalona ja, sí, sí. Sí. A Badalona sí, deuria anar-hi amb bons anys, així. Sí, vaig estar-hi fins als 20-21, vaig començar a fer teatre a Badalona.
2: El Círcul
4: Círcul Catòlic.
2: M'agrada això del teatre. Com el descobreixes tu?
4: Bé, no sé, m'agradava, sempre m'havia fet gràcia. Llavors em vaig fer un noviet que ell feia teatre al Círcul i aleshores jo també vaig començar a fer teatre i a la que realment li va agafar grossa va ser a mi.
2: Ara t'anava a dir, segur que has fet més carrera que el noviet.
4: Sí, però mira, dilluns els vaig anar a veure dos dels companys que... amb els que feia teatre, que fan lectures i coses a Badalona, i era el meu dia de festa del teatre i me'n vaig anar a Badalona per sentir una lectura dramatitzada que feien.
0: Caram. Sí. Ara estava pensant que ens hem d'imaginar, tinc una Mercè Arànega de petita parlant castellà argentí.
4: Sí, a casa no, eh?
0: A casa no.
4: No, i no, però a casa parlàvem el català. Sí, sí, parlàvem el català d'una manera... Bueno, això, doncs, dient la pollera en comptes de la faldilla, la lavandina pel lleixiu, bueno, fent totes les paraules d'allà, però parlàvem en català. Sí, sí,
0: clar. Parlem de teatre, parlem d'avui. Ara et podem veure a La meitat de l'ànima, que estarà en cartella a la Sala de Triomf de Barcelona fins al 7 de juny. Explica'ns de què va l'obra, explica'ns als nostres oients de què va l'obra, quin paper hi fas, com hi jugues tu.
4: Mira, La meitat de l'ànima és una novel·la de la Carme Riera, que va guanyar el Premi Sant Jordi, i representa un escriptor, és com un alter ego de la mateixa Carme, que no és ella, evidentment, que rep unes cartes un dia que està signant, un dia de Sant Jordi, i rep unes cartes i unes fotografies de la seva mare, que la seva mare va morir quan ella tenia 9 anys. En aquestes cartes queda implícit que la seva mare tenia un amant a París. La seva mare viatjava a París per veure el seu pare, que era un exilat, era un polític d'Esquerra Republicana que estava exilat a París, i ella hi va dos o tres cops cada any per cuidar el pare, per veure'l. Però en aquests viatges es veu amb aquest amant. Entremig es parla de la nena que tens ganes de conèixer-la. És a dir, que també queda com que jo sóc filla d'aquest amant, però jo tinc un pare aquí. I aleshores tota la funció és com una espècie de thriller per anar seguint les passes d'aquesta dona que va morir atropellada a l'any 59 i no sabem si es va suïcidar, si la van assassinar, si la va assassinar el marit perquè es va enterar que tenia un amant, si perquè també es parla durant a les cartes, també es fa referència a que ella està ajudant tant econòmicament com amb altres coses a tot el que és la resistència antifeixista en aquell moment, des dels anys 40 i pico, i que fa contraband de peces d'art per poder pagar, però uns altres diuen que potser és un agent doble. Qui l'ha matat? Els serveis secrets espanyols, després de la dictadura, els propis de l'esquerra, s'ha suïcidat per amor, perquè el camí no li fa cas, perquè jo estic convençuda... Jo sóc la, diguem-ne, sí, l'escriptora. I estic convençuda que el pare és el camí, clar. De tots els que surten és el que fa més il·lusió, l'Albert Camí. Bé, i llavors la funció, doncs, és anar presentant a l'espectador totes aquestes proves. Això ho faig, escena, ho fem, vaja, amb l'Antònia Jaume, que representa, que és la meva cunyada, i és la que jo li he anat a demanar ajuda per poder, d'alguna manera... Mira, en la novel·la, la Carme Riera, el que fa és que escriu la novel·la per si algú li pot donar notícies, si algú sap alguna cosa de la mare, o si algú estava a la parada de la llibreria Catalònia el dia de Sant Jordi en què aquest senyor... I el que fem nosaltres, bueno, nosaltres, l'adaptació que han fet el Ramon Simó i la Magda Puyo, que és la directora, és que ho fem en el teatre per si algun dels espectadors té alguna notícia d'aquesta senyora o d'aquest senyor que em va portar les cartes.
2: Quina història, eh? Sí, sí. Déu-n'hi-do, venen ganes d'anar-hi.
4: Clar, i es fa un repàs a tota la postguerra espanyola. Pensa que surt tot. Surten col·laboracionistes com els Güell, el Josep Pla... No es mossega la llengua, eh? Vull dir, aquí surt tothom, el Bertran i Musito, que hi ha un moment en què jo dic que, per cert, encara ara té un carrer a Barcelona.
0: Sí,
4: i és el carrer Bertran. Sí, però aquest famós carrer Bertran és el Bertran i Musito. Era un absolut col·laborador i encara té un carrer, potser que el treguin, no? Això ja ho dic avui aquí.
2: Tens una professió ben bonica, Mercè, però molta gent pateix molt per si li aniran donant feina, si en trobarà, si no, o un món molt precaritzat. I, en canvi, en el teu cas ens han dit que tu tens l'agenda bastant plena.
4: Bastant, bastant. Massa.
2: Fins al
4: 28, però el 28 m'aturaré una mica. Ja estic, n'he agafat una, però estic dient que no a coses. No.
2: Aclarim-ho, 28 no està dient 28 de maig. No. Estem parlant de l'any 2028.
4: Va, tampoc falten dos anys.
2: No,
4: la veritat és que no em puc queixar. Suposo que cada... Clar, ens anem fent grans, hòstia, jo sóc gran. I sí, suposo que hi ha més actrius de la meva edat, però m'ha agafat un moment bo... M'estan trucant.

0: garantís que demà a les 10 tenim previst tornar a ser aquí, que ja és molt, i quan arribi aquest moment posarem Like Lee, això que sona es diu Not Gonna Cry. I amb aquesta cançó tancarem el dia.
1: L'última paraula del dia avui la tindrà l'actriu Mercè Aránaga. Ens ha explicat com va ser la seva arribada a Catalunya, com va entrar a formar part de la història del teatre d'aquest país. Diu que té feina fins al 2028, com a mínim, i que comença a dir que no algunes coses.
2: Sí. Ens hem d'aturar una mica.
1: De moment la podem veure representant La meitat de l'ànima en cartell a la Sala Atrium de Barcelona fins al 7 de juny, aquesta adaptació de l'obra de Carme Riera, amb la qual va guanyar el Premi a Sant Jordi. Gràcies, Mercè, per acompanyar-nos. Aquest micròfon és teu perquè tingués l'última paraula del dia.
2: Ui, ja n'he dit unes quantes, eh? Doncs res, desitjar-vos una bona nit, una bona vida llarga, que no se'ns acabin les ganes de lluitar per les coses que mereixen la pena, que són nostres, i que Déu ens doni empenta. Molt bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. Des del Congrés, aquest dimecres, Pedro Sánchez l'ha defensat, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció. El líder popular no descarta una moció de censura i ha demanat als socis de Sánchez que es deixin caure el govern. Sentim Sánchez i Feijóo.
2: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
3: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
1: Després de llegir els arguments del jutge, socis com Podem, Esquerra i Sumar es qüestiona ara la innocència de Zapatero. Notícies d'aquest dimecres, Oriol Pujadó.
4: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, obre les portes a liderar la confluència d'esquerres que promou per les properes eleccions generals espanyoles previstes per al 2027. Ho ha dit durant un acte aquest dimecres al Club Siglo XXI de Madrid.
5: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: Aquest mateix dimecres, les joventuts d'Esquerra Republicana han decidit alinear-se amb el partit pel que fa al projecte de pressupostos del govern de Salvador Illa. D'aquesta manera, acaben amb els dubtes sobre si la diputada de Jovent Republicà, Mar Bessas, es desmarcaria de la disciplina de vot dels republicans després de les crítiques que hi havia hagut dins la formació. Després de més de 4 hores de reunió del seu Consell Nacional, el sector jove d'Esquerra ha emès un comunicat on expliquen que han tingut un debat profund i dens.
4: L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei, que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com peixateries, fruiteries o forns de pa. En 10 anys, l'Ajuntament va atorgar més de 1.250

0: 50 llicències a minisupermercats.
1: El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, assegura que les reserves d'aigües que té Catalunya permetran afrontar aquest estiu i el que ve sense problemes, encara que hi tornés a haver un període de sequera. En declaracions al Catalunya Nit, ha explicat que és excepcional que els pantans estiguin al 95%.
2: Començarem aviat l'estiu, amb un consum més alt que tindrem tant per regadiu com per el consum domèstic. Amb aquest 95% realment és un cas excepcional, no? Tenim aigua per aquest estiu i tenim aigua per l'estiu que ve sense tenir problemes de restriccions en qualsevol cas.
1: El cinema català triomfa a Canes. L'actriu i directora Aina Clotet ha guanyat el Premi Revelació de la Setmana de la Crítica del Festival Secció Paral·lela del Certamen. L'ha obtingut per la seva interpretació a la pel·lícula Viva, la seva òpera prima com a directora, que també protagonitza.
0: En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la cineasta catalana s'ha mostrat molt contenta pel guardó, sobretot perquè això obrirà moltes portes al seu film.
3: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions. És molt fort ja haver arribat a Canes i em sembla un somni. I jo ja em sentia més que premiada i llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
0: Viva explica la història d'una dona interpretada per la mateixa Clotet que ha superat un càncer de mama i s'enamora d'un home més jove que ella, cosa que fa trontollar la seva estabilitat familiar. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes el 19 de juny.
1: Els esports, Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
0: Encara en clau blaugrana, Pau Cubarsí ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els dos títols de Lliga aconseguits per l'equip de manera consecutiva aquest any i l'anterior són simptomàtics de la bona feina que fa l'equip.
1: En futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat aquesta nit en la final jugada a Istanbul el Friburg alemany per 3-0.
0: I en bàsquet, el Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la 30a jornada a la Lliga ACB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça al play-off.
4: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.

Avui, que m'he passat bona part del dia treballant perquè tenia feina pendent per acabar, només he sortit un moment al carrer, a part de per anar a treballar, per anar a buscar una mica de fruita, excusa, perquè em toqués l'aire, d'un dimecres que per mi ja feia olor d'estiu. Potser perquè portava hores sense veure ningú i he trobat que a tot arreu

0: una de les seves germanes.
1: Sí, senyor. Sí, senyora. Doncs me n'alegro, Roser, que ens estiguis trucant per explicar-nos això. Vol dir que tot ha anat bé, evidentment, i que has tornat a néixer d'alguna manera, no?
0: Sí.
1: Doncs escolta'm, gràcies per compartir-ho al programa.
0: Bueno, pues res.
1: Una abraçada ben gran.
0: Una abraçada a tots.
1: Gràcies, Roser. Bona nit.
0: De res, bona nit.
1: Hi ha un altre Roser que ara ens truca des del Guinardó a Barcelona. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Mira, acabo de sentir aquesta senyora que pregunta per allò dels lavabos.
1: Sí.
2: Tinc entès que fan la pas de senyores, igual que pels canviar els nadons, és perquè el dels senyors tenen els urinaris enganxats a la paret. I clar, si un minusvàlid va amb cadira, no pot fer-ho, no arriba.
1: Està clar.
2: I llavors, per això el passen a la part de les senyores, perquè ja tenim els vàters per sentar-te.
1: Per seure.
2: Mm-hmm. Això mateix. Mm-hmm. Sí. Tinc entès que és això, eh? Si és una altra cosa, doncs no ho sé, però jo a mi també m'ho vaig fer la pregunta, perquè clar, vas a l'allò i trobes, dius, bueno, això sempre, per què?
1: Sempre, sí.
2: I llavors va ser quan em van explicar això.
1: Molt bé, doncs mira, ja tenim la resposta.
2: D'acord.
1: Moltes gràcies, Roser.
2: Vale. Bona nit, Marta.
1: Adéu-siau, bona nit. Escolta'm, és un dia de resoldre dubtes, eh? Està bé de poder recordar encara preguntes que tenim al pou per entendre'ns, que encara ningú ha contestat, perquè aleshores la gent s'inspira, i mira, avui, de dos que s'han fet, s'han contestat. Hi ha una altra persona que ens ha deixat un missatge de WhatsApp, que ens diu, que és la Maria Rosa, però des de Sitges, diu, entre els ignorants, pregunta ella, hi ha abonats a l'auditori? I entenc que es refereix a l'auditori de Barcelona, suposo, perquè estic prou a veure. Diu, dissabte vam viure una situació incomprensible, ens diu la Maria Rosa. El nou director va pujar a l'escenari per agrair-nos l'assistència i promocionar la temporada 26-27. Ens va passar un vídeo del director de l'orquestra, Ludovic Morlot, parlant en anglès i uns subtítols il·legibles en català, donant per segur que tothom allà entenia l'anglès. Jo pregunto, ens diu la Maria Rosa, es pot admetre aquesta manca de respecte, d'educació i sensibilitat cap a la nostra llengua i al públic abonat? Què més hem de tolerar? Potser també volen que ens donem de baixa i així a poc fer-nos fora com si fóssim llogaters d'un pis? La Maria Rosa està enfadada, està molt enfadada. Sort que acaba el missatge dient felicitats, Marta, pel programa. A veure si hi ha algun altre ignorant que també és abonat de l'auditori i s'ha trobat en el mateix i està igual d'indignada o no. Ens truca el 932-0774-74 la Mònica des de Sant Cugat del Vallès. Bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Vull respondre a la pregunta, bueno, dels banys de dones per minuts vàlids.
1: Sí.
3: I de sobte se m'ha corregut. Vaja, no sé si és segur, però crec que deu ser perquè normalment els banys de dones...
1: Ai, perdona, Mònica, que t'hem perdut un moment quan has dit normalment els banys de dones i has desaparegut un moment.
3: Són més amplis, sí. I tenen que...
1: És que o tens mala cobertura o cada vegada que vas explicar el què se me'n va la veu. Són més amplis, això sí que ho he entès, que són més amplis,
3: perdona.
1: Dius, no? No, potser tens mala cobertura, no ho sé.
3: Sí, perquè hi ha canviadors per bebès.
1: Sí. I llavors, per això, no? Perquè són més grans, tu dius, i per això consideres que ho fan coincidir.
3: És que a vegades m'he trobat amb això, perquè hi ha canviadors per bebès.
1: Sí.
3: I aleshores fan coincidir amb això, clar, els menys vàlids. A vegades, no sempre, però...
1: D'acord, doncs molt bé. Gràcies, Mònica.
3: De res, bona nit.
1: Molt bé, bona nit. La Montserrat des de Mataró, bona nit.
4: Hola Marta, bona nit.
1: Com estàs?
4: Mira, a veure, bé. Mira una cosa, que jo us volia dir el que vaig trucar aquest dia, que al final no vaig poder parlar.
1: Sí.
4: Comentar-vos sobre les síndries,
1: sí,
4: que cada vegada tenim síndries més aviat. No sé, abans les síndries, almenys jo recordo que juny i així, però ara ja fa més d'un mes que ja veig síndries. Però la pregunta és, són millors les síndries o més dolces les síndries amb pinyol, bueno, aquestes llavors que tenen,
1: sí.
4: O les que no en tenen? Perquè com que ara n'hi ha de les dues...
1: Mm-hmm.

0: tu vols saber si són més dolces,
1: jo tinc la sensació que la que no té pinyols no és tan dolça. Tinc aquesta sensació, però no sé si això té alguna explicació o és una sensació senzillament meva, no ho sé.
0: Molt bé. Tu vols saber si són més dolces,
1: Això mateix. Quines...
0: Si les que tenen llavor o les que estan sense.
1: Això mateix.
0: Doncs ara, algú que es dediqui al tema, algú que vengui fruit, algú que... Trobo que ens podria... Potser ara estan dormint, que es lleven molt d'hora, però si no, buscarem, perquè està bé saber-ho. Està bé saber-ho, perquè
1: molt
0: a vegades, per la manda de treure les llavors, si no ha de ser tan dolça, mira, ja les traurem, les llavors, no? Està bé.
1: No, és que penso també que potser encara no és ben bé temporada, perquè torno a dir, tio, em vaig comprar... La primera vegada l'he comprat la setmana passada. Mm. I em vaig trobar amb això i per això vaig pensar, faràs la pregunta,
0: I era, no? Eres amb llavors, sense?
1: Amb llavors.
0: I era bona?
1: Em va donar la sensació que no era tan dolça, no ho sé.
0: Ja. Potser però també penso, perquè de les primeres.
1: També penses que potser són de les primeres.
0: Clar.
1: Però ja fa bastant que en veig jo per aquí, el que passa que vaig esperant, però és que m'agraden molt i al final vaig dir, vinga, va.
0: No pots aguantar,
1: bueno,
0: no?
1: Aviam si ens ho aclareix algú, eh?
0: Doncs intentarem buscar-ho, si no, Montserrat.
1: Moltes
0: gràcies.
1: Bona nit.
0: Bona nit. Doncs vinga, a veure si hi ha algú expert en síndries que ens pugui explicar si són més dolces les que de tota la vida, amb llavor i l'epes traient, o les que no en tenen, i per la mandra de no treure-les, ens estem perdent alguna cosa molt important. Mentre aneu pensant, va, que us explicarem alguna altra cosa.
2: Històries de nit.
0: Que arriba el moment de la història de nit d'aquesta setmana i atenció perquè anem de concert. Heu pensat mai quanta gent hi ha treballant darrere d'un concert aquella mateixa nit mentre esteu mirant l'escenari? Molta gent, ja us ho dic ara, molta gent anònima, que ni els veiem, però que són imprescindibles aquestes nits. En Domènec Sobirà intenta fer-se'n una idea avui amb la visita als locals de Nin Almiñana, de l'empresa Setup, un tècnic d'escenari i músic que porta 30 anys pujant als escenaris a 1.000 llocs i amb infinitat de bandes, però sempre en un segon pla, o gairebé sempre.
3: També us diré que he agafat un jack, però no m'ho estava per gaire.
4: Això és el taller magatzem de l'empresa Setup, que és on hi ha els backliners.
5: Això us toca ajustar els baixos, us toca tocar-lo una mica per veure fins que...
3: Sí, sí, te n'has de poder fiar del trasto.
6: Que funcioni bé aquí, sobretot és que estigui funcionant.
3: Que sàpigues que quan sortia funcionava, que no l'has trencat tu, que l'has trencat el músic.
7: Nin Almiñana, bona nit.
8: Bona nit.
7: Com estàs?
8: Molt bé.
7: Comencem per posar música d'un grup amb el que tu has treballat. Per exemple, dels que em vas comentar, m'he quedat amb els Love of Lesbian.
8: Sí.
7: Triem un tema que t'agradi, va.
8: Mira, et posarem Ja sale el sol, que és un tema que parla d'un vampir.
7: molt
8: adient. Et veus tu mateix una mica com
7: un vampir? Sí,
8: una mica amb el que més.
7: Per això de treballar les nits.
8: Sí.
7: Escolta, ara posem que una nit vaig a veure un concert justament dels Love Lesbian o de la Pegatina, de Guitarrica de la Fuente, dels Blau Mood, de Stan Steel, que són altres músics i bandes amb els que has treballat, i estic mirant l'escenari, no? Allò entre el públic.
8: Sí.
7: Tu on pares?
8: Pues en un lateral, allí amagadet, en un lateral ben vestit de negre i que se'n vegi poc. I, bueno, pues intentant que el concert que no pari, que continuï i que si passa alguna cosa que ningú se n'enteri i que...
7: A darrere les cortines,
8: no? Tot, sí, sí.
7: Sí?
8: No falli res i tot funcioni.
7: Quan em van proposar el teu nom, em van dir Nin Almiñana, que fa de backliner.
8: Exacte.
7: Clar, backliner. Aleshores jo, per afinar al màxim, vaig fer allò, una primera cerca a internet, i va, i no t'ho perdis, em surt. Backliner és un tècnic de backline.
8: Molt bé.
7: Moltes gràcies. Gràcies, ChatGPT, no vaig avançar gaire. O sigui que vaig pensar que millor que ho expliquis tu, què és un backliner.
8: Bueno, com bé diu la paraula, la línia del darrere, no? Pues tot el que hi ha al darrere dels músics. El primer que trobes darrere dels músics, que en aquest cas la majoria de vegades són els seus instruments.
7: O sigui que et toca treballar de nit.
8: Correcte.
7: Va, i en alguns grups els deus conèixer, suposo, s'arriba a desenvolupar una amistat, si sempre treballes amb ells i així, o...?
8: Sí, podem dir que sí. Aviam, al final sempre hi ha la barrera de que som un servei contractat, però... I sempre hi ha... amb alguns més afinitat que amb altres. I...
7: Perquè, clar, aleshores, de vegades et toca anar de gira.
8: Sí, correcte.
7: I això vol dir unes quantes nits fora de casa, no?
8: Bueno,
7: el vampir.
8: Ara mateix les gires no són com abans. Perquè abans la gent sortia de gira i estava, pues, no sé, un mes i mig fora de casa. I ara les gires es fan els caps de setmana. Tu te'n vas un dijous i tornes un dissabte o un diumenge a casa i ja està. I passes la setmana amb la família o amb qui sigui i després tornes a marxar el cap de setmana.
7: Ara em deies que la teva feina no és només durant el concert, no és només aquella part que estàs darrere de les cortines negres, no? I vestit de negre. Ara mateix en Nin, vosaltres no el podeu veure, però està vestit de negre avui. Clar, també. Pensant en el concert, doncs, la teva feina quan comença exactament?
8: La meva feina comença a l'hora de muntar abans de les proves de so. Jo estic present en tot el procés, diguem, des del muntatge, durant les proves, durant el concert i durant el desmuntatge.
7: I és una feina mecànica o et poden sortir imprevistos aquí? No sé si hi ha alguna anècdota, t'has endut alguna sorpresa?
8: Tot és ui, sí. Bueno, tècniques, les que vulguis, des de deixar-te coses, des de que se't trenquin coses i hagis de fer un invent per solucionar-ho perquè no tens... Bueno, vull dir...
7: I t'has d'inventar-ho.
8: Sí, sí,
7: heu de ser una mica manetes, enginyosos...
8: Sí. Totalment. Nosaltres li diem fer nyapes.
7: Però nyapes que funcionen.
8: Nyapes que funcionen, clar, funcionen, no? Evidentment. Sí, sí, des d'arreglar un pedal de bombo amb la cinta d'un passe o...
7: Un pedal de?
8: De bombo.
7: De bombo,
8: de bombo tenen una cadena de transmissió perquè la massa piqui.
7: Val,
8: i allò es trenca a vegades.
7: Yeah.
8: I això algun cop hem arreglat amb l'acreditació.
7: Val. Aquesta és l'acreditació que et penja del coll.
8: Exacte.
7: Sí. Va, proposa'm un altre tema d'algú amb qui hagis treballat per continuar la conversa.
8: Mira, et proposaré Eclipsi de Blaumut, per exemple.
7: Molt bé.
8: Blaumut, diguéssim que és el grup que més amistat tinc amb ells.
7: Uh-huh.
8: Perquè en moltes gires m'han deixat tocar, també he sortit a tocar amb ells.
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Clar, és que això...
8: El podria considerar el meu grup.

0: Clar, per fer aquesta feina, tu has de conèixer el so d'aquell grup.
1: Clar, clar, correcte, no? Molt important.
0: Perquè no és el mateix, suposo, ajustar una guitarra per als Love of Lesbian,
1: no, sobretot has
0: o, ajustar-la per la guitarrica de la Fuente.
1: Més de, has d'aprendre com toca el Key Music, més que el so que té, sinó quina manera té d'accionar l'instrument. Perquè a l'hora de provar, com més s'hi assembli, com ho fas tu, més fidedigna serà a l'hora de... quan arribi el músic que estigui ajustat com ell vol. Cada músic acciona d'una forma diferent la manera de tocar les cordes, la manera de picar una bateria, tot això és diferent a cadascú.
0: O sigui que tu i els teus companys de l'empresa Setup, mm-hmm, us dediqueu a això, heu de saber de música, sabeu tocar instruments.
1: Sí, sí, sí.
0: Exacte. Ja has tingut grup propi?
1: Sí, ara fa temps que no exerceixo, però sí, durant la meva joventut vaig estar bastant actiu amb un grup que es deia Conflict Point, que fèiem així punk rock, rotllo skate punk.
0: Podem veure com sona?
1: Sí, sí, sí.
0: Quin és aquest tema que està sonant?
1: Aquest tema es diu Carne d'Escenario. És, bueno, un tema que explica una mica la nostra feina. Sí, sí. I, bueno, i com ens sentim quan la fem.
0: I com us sentiu?
1: Bueno, estem orgullosos al final, no? Perquè, no sé, una està orgullosa del que fa una mica. Encara que sigui estar en un segon pla, doncs és igual d'important, no? Al final tots ens dediquem a lo mateix, que és el que la gent s'ho passi bé i tingui cultura i...
0: Em parlaves per això al principi, quan hem començat la conversa, de la síndrome d'Estocolm, m'has dit.
1: Sí, això és... Et pot acabar agradant molt una cosa que no t'interessava gens, no? Per el fet d'estar implicat amb la seva pel·lícula, no? Una mica amb un artista que no t'hi haguessis fixat mai, que no... I que al final acabes creient molt amb la seva història, no? Pel sol fet d'estar implicat a dintre, saps? No sé...
0: Perquè... Clar, t'agrada la música, però és clar, tu ja fa molts anys vas començar...
1: Com 16 anys.
0: Sí. O sigui que fa ben bé 30 anys ja.
1: Sí, sí.
0: I clar, algun podria dir, ja me n'he cansat una mica. Pot passar això, que t'agrada molt la música, t'ho estimes molt, però a vegades també ja l'avorreixes, bueno, l'odies una mica.
1: L'odies a parts iguals que l'estimes, al final.
0: Sí, no?
1: Sí, sí, clar, evidentment. Sí, sí. El pic positiu arriba a la mateixa intensitat de negatiu a vegades, perquè... Perquè sí, perquè és molt absorbent. Al final és sacrificada aquesta feina, molt dedicada. T'ocupa molta part del teu espectre mental i sobretot a l'estiu a casa em diuen, tio, és que no hi ets, és que sempre estàs pensant en la teva moguda perquè hi ha tantes coses i la feina està tan comprimida i és una mica feina de temporada, això. Vull dir que d'abril a setembre estem...
0: Vas a tope.
1: Estem a tope i després a l'hivern estem més tranquils, però...
0: I a més, amb quins horaris?
1: Correcte, i depèn de com estigui organitzada la logística. Igual tens un dia concert a Gandia i el dia següent a La Corunya, saps? Vull dir, llavors, doncs... evidentment no dormes aquella nit, estàs corrents per arribar al següent concert i clar, això desgasta.
0: Clar, clar.
1: Sí, sí.
0: Tenir el teu grup hauria sigut una il·lusió que es va quedar a mig camí?
1: Sí, a veure, tots els tècnics són músics frustrats al final. Vull dir, això és així, qui digui que no, això no treu que no ens agradi fer la feina que fem.
0: Yeah.
1: Vull dir, evidentment, molt millor això que estar darrere d'un ordinador en una oficina, saps?
0: Yeah.
1: Vull dir. Que, bueno, també té aquesta part, perquè després has de fer factures
0: després...
1: i has de fer pressupostos i tot això,
0: Clar.
1: Vull dir que...
0: Però aleshores, quan els Blaumuts et diuen va, vine, surt a tocar, o no sé si t'ha passat també molt un altre grup, clar, això deu
1: Com
0: ser...
1: Com és un regal.
0: Sí, no? Mm.
1: Sí, sí.
0: Què toques? Quan
1: la guitarra. La guitarra, toco la guitarra i faig cors. Sí, sí.
0: Escolta, va, canviem de música, amb què podríem seguir?
1: Bueno, pues seguim amb Standstill, amb un, dos, tres, sol, que és una cançó de... és una oda a la gent que ve a veure concerts.
0: Ah, molt bé, també. Va. Sí, també sí. Depèn una mica d'ells.
1: Sí, exacte. Exacte, exacte. És una cançó que d'agrair al públic. Yeah.

0: durant el concert, hem parlat abans de que fas les proves de so, fas tots els preparatius, ho ajustes tot durant el concert, poden sortir imprevistos?
1: Sí. Okay. Bueno, la llei de Murphy sempre hi és.
0: Allò de que
1: si tu ho tens tot provat, tot funciona, comença el concert, la guitarra falla. O sigui, això passa mil vegades, misteriosament, pel que sigui, i...
0: I en aquest cas...
1: Ho has de solucionar ràpid.
0: I el més fàcil és canviar de guitarra? O...
1: Depèn, depèn. Has de trobar què passa i solucionar-ho. Vull dir, poden ser mil coses. Pues...
0: Perquè, clar, els clàssics com jo, que no hi entenem tant de tecnologia, el primer que ens imaginem és s'ha trencat una corda de la guitarra. Drama.
1: Que va... Mira, s'ha trencat una corda és molt poc dramàtic.
0: Veus?
1: Perquè veus? Es canvia molt ràpid i sempre tens una de recanvi per si passa això. Bueno, és dramàtic si no en tens d'una corda de repòs.
0: Clar, clar,
1: no passa mai, això, que estem aquí.
0: Clar.
1: Drama és quan falla alguna cosa i no saps què passa. I ho has d'esbrinar mentre la banda està tocant. I els músics es posen molt nerviosos, evidentment. Quan tu estàs ja de cara al públic i no t'està funcionant, passen molta por, pobres.
0: I quan s'acaba el concert, aquí què? La imatge que tenim els del públic és, bueno, ara... Aquests es fotran una celebració, una festa per celebrar que ha sortit tot bé, o si sí, ara no sé si funcionarem bé així, però aquella imatge, no?, de sexe, droga i rock and roll.
1: Això són més els músics que nosaltres, i els músics que són d'un cert estatus, perquè els músics rasos han d'anar a vendre samarretes, a signar, per seguir treballant, nosaltres hem de desmuntar-ho tot. I llavors no ve la festa. Després del concert ve la part més dura de la feina, diguem.
0: La més dura?
1: Sí, moltes vegades sí, perquè en un festival et fan marxar ràpid, en una sala de concerts han d'obrir la discoteca i també has de marxar ràpid, has de recollir ràpid. És quan estàs més cansat, perquè ja portes tot el dia...
0: Sí, sí. I aleshores, clar, plegues... Hi ha un punt d'adrenalina en aquesta feina.
1: Sí, clar, clar.
0: I què fas? Te'n vas a dormir? Difícil, no?
1: No, normalment, si estàs fora, doncs vas amb els companys a l'hotel, a una habitació, fer un parell de cervesetes, descomprimir, parlar de com ha anat tot, si som els más mejores o si ens caguem amb Déu, segons com hagi anat. I, bueno...
0: I l'endemà
1: teniu
0: temps de descansar? O...
1: Si has de tornar a casa, no. Si has de tornar a casa, doncs normalment tenim el viatge bastant d'hora.
0: I si la gira continua?
1: I si la gira continua, doncs igualment t'has d'aixecar d'hora per anar al següent concert.
0: Per anar al següent concert, esclar.
1: Sí, clar. Sí. No, després d'un... La nit després d'un concert gairebé no es descansa mai.
0: Mm-hmm. Recordes anècdotes, coses que us hagin passat a nits?
1: Sí, mira, l'última més graciosa que em va passar va ser un recinte d'un festival que hi havia una línia d'alta tensió que passava per sobre de l'escenari. I llavors, amb la banda que anava, es disparen unes màquines de confeti i de serpentines que van anar a parar a sobre les línies d'alta tensió.
0: Uau.
1: I hi havia molta humitat aquella nit, no? I la gent, quan tocava les serpentines, que perquè les serpentines penjaven dels cables cap a baix, la gent quan tocava les serpentines li passava la corrent. O s'encenien de fer contacte...
0: S'encenien les serpentines.
1: Sí, sí, sí. Oh, sí. I nosaltres vam, marxem d'aquí corrents, que ens fotran un punt, saps?
0: Sí. Incendia l'ostres.
1: Sí. I, bueno, anècdotes de músic, pues, des del rockero que se li trenca el taló de la bota i cara d'un hòstia que flipes allà enmig d'un solo. Sí. El bateria, bueno, un grup mexicà bastant famós, que no diré el nom, que és un flipat, i es va pujar a fer una performance que es pujava sobre la bateria i allà, i s'apujava i tal, i es va fotre un cara d'un hòstia del 15, es va trencar una costella, bueno...
0: A mi del concert, sí, i es va arrencar una costella.
1: Sí. Un altre que va anar a tocar un dron càmera i li va rebentar tots els dits, saps? Sí.
0: Uau! Però, bueno, cap de les anècdotes que m'expliques té a veure amb la vostra feina. O sigui que vosaltres...
1: Bueno, no, la nostra feina és que sí, que et fallen coses i que et peten cordes i que, jo què sé, que el camió arriba tard i que acabes més tard perquè no pot entrar, perquè jo què sé... Anècdotes d'així.
0: Als concerts us passa allò que de volta hi ha molt bona sintonia i el músic o la banda allarga i fa un altre bis.
1: Això ja no es pot fer gaire, la veritat, perquè tot està superprogramat.
0: Hòstia, no hi ha gens de romanticisme aquí,
1: gens, tu? Gens, gens. No, no, no, és supercientífic tot.
0: Sí, no, sí, ja ho veig, sí. Ja.
1: No, no, no.
0: Tot, tot pactat i calculat.
1: Sí, sí, total. Vull dir, tu vas a un festival i tens una hora i quart per tocar i prou, i després en ve un altre, després de tu, saps?
0: Ja, ja, ja.
1: I si és l'últim, tampoc, perquè la penya vol marxar i s'ha pactat que s'acaba allò. A les sales de concerts, després són discoteques.
0: Ja. Yeah.
1: Que és el que fa...
0: Ja, yeah, el que dona diners.
1: El que dona diners és vendre cubates, yeah, amb un disjockey sol.
0: Ja, ja, ja.
1: No?
0: Ja, ja. Escolta, hem parlat de la teva feina, l'has descrita força, és una feina anònima, desconeguda, no?, que no es veu gaire. Mm. Tot i així, creus que està prou ben considerada i prou ben remunerada?
1: No, jo crec que considerada no, no ho està perquè no existeix, bàsicament.
0: Què vols dir que no existeix?
1: Vull dir, aquí no hi ha, no es pot estudiar la nostra feina, no hi ha, un, no hi ha formació aquí a Espanya. Hi ha un epígraf que és a altres activitats relacionades amb el món de l'espectacle i estem en aquest sac, però no, té, no, no hi ha una formació arreglada i oficial.
0: I aleshores tota la gent que heu arribat a fer això ha sigut
1: assaig-error,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Autoaprenentatge.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Va, per acabar la conversa, per deixar-la una mica dalt, com en passen els concerts, no? Un record d'una nit pel qual t'emocionessis pel que fos.
1: Pues mira, un record molt emocionant. Un, el dia que vaig fer 40 anys, que estava en un concert amb el Ramon Mirabet a l'Acústica de Figueres, exactament. I res, i no m'ho esperava i m'havien preparat tota una performance perquè era el meu aniversari, em van fer sortir allà.
0: A l'escenari?
1: Sí, sí. I va ser molt emotiu.
0: Que bo.
1: Sí, sí. Sí, a més un dia que... aniversari, no tindràs festa perquè estàs treballant i tal, i s'ho van córrer molt. I hosti, va ser molt xulo.
0: Una música final, quina em proposaries?
1: Funky Macarrón, de la Fundació Toni Manero.
0: Per què? Per què aquesta?
1: Bueno, perquè explica una mica el macarres que som tots els del mundillo, no? I val la pena mencionar la Fundació Toni Manero, que és amb el grup que vaig començar a fer gires.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bo. Doncs, Nin, moltes gràcies. I bé, doncs ara ens fixarem més en l'escenari quan anem a veure un concert.
1: Ah, home, que existim, que estem allà.
0: Moltes gràcies. Moltes que vagi gràcies, molt bé.
1: Vinga.

0: fa 3 minuts i arribarem a 3 quarts d'una de la matinada. Deixeu de ballar a la Fundació Antoni Manero i tornem a la realitat després d'haver conegut aquesta nova història de nit amb el Domènec. El 93201-7474 ens truca la Constança des de Terrassa. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Mira, jo volia preguntar... Bueno, primer dir que va ser molt divertit el dia dels mussols, eh? I quants mussols que teníem.
0: Mare de Déu,
1: quasi,
0: i tant.
1: Quasi tothom que trucàvem havíem tingut mussols.
0: Sí, sí, o teníeu alguna història al voltant dels mussols, totalment.
1: Sí, va ser molt divertit. I avui vull fer la pregunta, com és que el papa de Roma l'enterren en 3 caixes?
0: El papa de Roma l'enterren en 3 caixes?
1: Sí.
0: Hi ha un triple ataúd.
1: Sí, això, la pregunta meva és aquesta. Per què l'enterren en 3 caixes?
0: Molt bé.
1: I és ara que una és de fusta, l'altra és de bronze. I, bueno, ja si algú sap, ja ho explicarà.
0: Sí, sí, a veure si algú...
1: I llavors que anirà ben acompanyat. Ell va molt ben acompanyat, eh? Perquè tant reixos que li fan i tot arribarà. Ell que representa que és molt bo, no? Molt reixos, eh? Va molt ben acompanyat.
0: Sí, això sí, home, t'ho diràs. Cap on vagi, cap a dalt, que dius tu, sí, va molt ben acompanyat. Doncs va a veure si algun oient ens sap dir per què el papa, els papes, vaja, en general, no? Els enterren en 3 taüts, segons diu la Constança. Molt bé, doncs a veure què ens
1: gràcies,
0: diuen.
1: Gràcies
0: per trucar-nos. Adéu-siau, bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
3: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
4: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Estàs confonent correlació amb causalitat.
7: No,
5: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
7: Unia. No, ja ho sé.
5: Que és?
7: El mateix que la IA.
5: Que tots els pobres siguin delinqüents.
8: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
9: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
10: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
11: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
12: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si oigues, que cantes somrient sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
13: Em van passant coses.
12: Sí.
2: A Catalunya Ràdio. Postdates.
6: De l'ombra estant, llunyana, em mires amb uns ulls que segueixen camins que cap atzar no ateny. De l'estret de Bering, de Lluís Calvo.
2: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
0: Doncs vinga, continuem aquí al 93207474 per les vostres preguntes o respostes. I com que tenim algunes músiques que ens aneu demanant i que les hem posant a poc, doncs avui li toca el torn als Aha, els Take On Me, que ens va demanar fa uns dies en Pep de l'Eixample de Barcelona.

La condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I per tant, una de viatjar ansiós d'observar els miracles.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: 9 minuts i arribarem a la una de la matinada. Si ho voleu, al 93-201-7474. Ara mateix no hi truca ningú, així que línia oberta perquè aquelles persones que a vegades dieu no trobo línia, no trobo línia, doncs ara sí que en trobareu per si voleu fer preguntes, respostes, queixes o algun tipus de comentari. Jo us recordo altres preguntes que tenim al pou del programa que encara no s'han contestat, per si us inspireu, si us ve de gust i voleu trucar-nos o deixar un missatge de WhatsApp. Per exemple, l'Alfons, des de Bellcaire d'Urgell, ens deia ja fa dies, a l'entrada dels Encants de Barcelona hi ha un rètol que diu Encants Fira de Bellcaire. I com que l'Alfons és d'aquest municipi de l'Urgell, vol saber quin és el seu origen. La Fina de Nou Barris ens demanava, si tens un llogater, com pots saber si ha rellogat l'habitatge o si viuen més persones de les que consten al contracte. La Montserrat de Mataró, perquè els nens petits se'ls donava llet càlcica, i quin component aportava a diferència de la llet de vaca? En Joan des de Vallcarca, com es decideix on es posen les bústies de correus que hi ha al carrer? I si hi ha algun mapa on poder consultar on estan aquestes bústies. En Joan Josep des d'Ulldecona diu, no sento a parlar de la malaltia que de petit en dèiem solitària, i ell vol saber si encara existeix o no i exactament què era aquesta malaltia. I la Marina de Barcelona, que fa uns dies ens va trucar i que estava buscant on poder trobar pitets, però de paper, és a dir, que els fas servir i després els pots llançar. Doncs totes aquestes són preguntes que heu fet alguns dels ignorants aquí al programa i que encara aquesta hora, doncs, i aquest dia, vaja, ningú ha contestat, així que si us inspireu, les busqueu, les sabeu o les voleu consultar i després trucar-nos i explicar-ho aquí al programa, doncs ja ho sabeu, al 93-201-7474 per poder fer totes aquestes respostes o el que us vingui de gust.

0: trucada ahir per fer alguna resposta de les que acabem de dir. Ens truca la Irene des del barri de Sants a Barcelona. Bona nit.
1: I tothom que ens escolta, miri, és per contestar això de la solitària.
0: Sí.
1: Jo tinc 72 anys i de la meva edat, quan érem petits, n'hi havia molts que del culet ens sortia un cuc molt gros.
0: Ai, ai, ai,
1: i se'n deien la solitària. I n'hi ha que els havia sortit hasta per la boca.
0: Però això m'ho està dient de veritat?
1: Sí, sí, això és veritat, i tant. Deien la solitària. Miri, jo em feia picó al culet i abans teníem un gos allà a casa i el gos vinga a cridar darrere meu al culet de la mare. I ara què passa? I va estivar i va sortir el cuc llarg.
0: Ai, però com... per favor.
1: Sí, però com jo, molt abans de canalla.
0: I per què passava això, que ho sap?
1: Ai, doncs això no. Sí que no ho sé. No sé si eren aquells cuquets petits que n'hi havia que es feia gros. No ho sé, pendent la solitària. I jo havia tingut una cunyada que li va sortir per la boca.
0: Ai, és que ja no... Només d'imaginar-me la imatge ja m'agafa de tot.
1: Ara no se sent això.
0: Però
1: abans sí.
0: Ja, per això, si és que ara estaria bé saber si algun doctor saber si això ja no existeix. I si no existeix és perquè hi haurà un motiu que abans hi havia alguna cosa que ara no hi és, per sort, perquè aquesta imatge no vull ni imaginar-me, la Irene.
1: Sí, sí. O abans no anava amb el metge tampoc, mira.
0: Ja.
1: Mataven el cuc, ja està.
0: Però es moria, el cuc aquest, també?
1: Sí, però era llarg, eh?
0: Era llarg.
1: Sí.
0: D'acord, m'ha quedat tot. Doncs, moltes gràcies, Irene.
1: De res, bona nit tinguin.
0: Igualment.
1: Adéu. Un programa fantàstic.
0: Gràcies, Irene.
1: Bona nit.
0: Ai, un programa fantàstic, però m'he quedat amb aquesta imatge que no sé com la trauré. O sigui que ara escoltarem les notícies de la una i, per la mort de Déu, us demano, sisplau, a partir de la una i pocs minuts, que truqueu per preguntar altres coses o per respondre altres coses, per treure'm aquesta imatge. Però jo no me'n puc anar a dormir avui amb la imatge que acaba d'explicar la Irene, que jo això ho havia sentit molt, però algú que en primera persona ho hagi explicat i que un gos li anava al darrere. És que no me la trauré de sobre, aquesta imatge. En fi, que ens truqueu després, perquè tenim més ganes d'escoltar-vos i més coses per explicar-vos. Així que us deixo amb les notícies i d'aquí una estona tornem a ser. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats els presentaran demà una contraproposta. Volen un augment del 8% del salari ja el curs que ve. Això significa a la pràctica uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i el 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
2: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
3: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra Republicana a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També ha anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030.
1: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa.
4: Les joventuts d'Esquerra decideixen finalment alinear-se amb el partit i donar també suport al projecte de pressupostos del govern de Salvador Illa. Tanquen així els dubtes sobre si la diputada de Jovent Republicà, Mar Bessas, es desmarcaria de la disciplina de vot dels republicans. Després de més de 4 hores de reunió del seu Consell Nacional, Jovent Republicà ha emès un comunicat on expliquen que han tingut un debat profund i dens. També afegeixen que la decisió implica assumir contradiccions importants i demanen al partit fer conjuntament una revisió profunda dels objectius marcats amb la investidura de Salvador Illa, així com avaluar-ne el compliment.
1: Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit en Viva, el seu primer film, com a directora, del qual també n'és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia. L'Ajuntament de Barcelona suspèn durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats.
4: En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. La regidora de Comerç, Raquel Gil, ha explicat que aprofitarà aquesta moratòria per redactar una regulació específica per a tota la ciutat.
5: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
4: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres 252 de salut pública i 163 de gestió de residus.
1: Esports. Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar en la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
4: Pau Cubarsia ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina que ha fet l'equip.
1: En futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat a la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0.
4: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verd i negres s'han garantit la plaça de play-off.
0: Fins aquí les notícies.
1: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
6: No m'agrada aquesta sintonia.
7: És que està molt bé. Pam,
1: pam, pam, pam. Inconfusible. Però molt imitable.
7: M'ho faries tu, Elisenda?
6: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam.
7: Marc Marvà, bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
8: Pam, pam, pam, pam.
6: Molt bé.
7: Com ho faries, Òscar?
9: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
7: Pam, pam, pam.
9: Veus?
10: De dilluns a divendres de 4 a 7...
1: La millor hora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Pam, pam, pam, pam.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Ja tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. És que hi ha ric, és que hi ha ric. Només començar la segona hora i jo hi ha ric. Perquè he dit, vull treure'm aquesta imatge abans d'anar a dormir. I no sé si ho aconseguirem. La Maria Rosa ens truca des de Sant Cugat. Bona nit.
1: Bona matinada, nen. Oye, no ho sé, perquè jo tampoc me la trauré, perquè jo que per darrere sí, però jo per la boca no ho havia sentit a dir mai, mai. Mai, mai. I això tenia un nom, era la Tènia.
0: Sí.
1: Era un nom científic, era Tènia.
0: Tènia solitària, sí.
1: La Tènia solitària. I el que, i com que això em sembla que s'agafava pel mitjançant els porcs o les vaques d'algun animal, ho podia encomanar. Esclar, això estaria bé que algú que hi entén, que
0: sí,
1: entengués de veritat,
0: ens ho expliqui de veritat l'origen.
1: Aleshores, el què? Que la gent que tenia la solitària, no, esclar, si allò ocupava tot l'intestí, o que no menjava gaire i s'aprimava. I quan un estava molt prim, deien sempre, aquest deu tenir la solitària.
0: Ai, sí, sí.
1: Perquè era una època que, jo no sé si ara n'hi ha, jo no n'havia tingut mai. Mai, jo no n'havia tingut mai de cucs. Però és el que hi havia, s'agafaven molts cucs i els nanos es grataven el colero i així, perquè també els hi picava.
0: Sí, sí, això sé, ho havia sentit jo quan era petita.
1: Ho senties, no?
0: Sí, home, sí.
1: Cucs. I hi havia un... Hi havia una cosa que era azúcar del doctor Sastre Marquès.
0: I això
1: que era pels cucs.
0: Ah, sí?
1: Sí, home, i fins i tot en el cinema hi havia anuncis que deien... Hi havia un eslògan, encara no me'n recordo, a veure si el que se'n recorda, a mi ja que me'n recordo l'eslògan i les cançonetes, però sí, sí.
0: Azúcar del doctor Sastre Marquès.
1: Sastre Marquès, sí, sí, sí.
0: Pels cucs.
1: Azúcar del doctor Sastre Marquès. Mm. I...
0: Però per la Tènia no, eh? Per la Tènia no sabem,
1: era
0: la solitària.
1: Els cucs, sí, sí, sí, normal, però la Tènia era això. Perquè, a més, deien que si sortia havia de sortir tota, perquè si en quedava una mica es reproduïa.
0: Ai,
1: i era molt llarga, es veu que ocupava tot l'intestí.
0: Sí, sí.
1: I per això la gent no tenia gana, no
0: clar,
1: menjava el que tenia la solitària.
0: Clar.
1: I per això, quan un estava molt prim, li deien això. El que té la solitària. La de Tènia no es deia, però era la Tènia, es deia, recordo. En fi, no, jo ho sento, la de l'imatge, perquè jo també la de la boca d'aquesta no...
0: Ara mateix la tinc, a veure si algú altre ens la fa treure per entendre bé el problema.
1: Sí, senyora.
0: Molt bé, Maria Rosa.
1: Vinga.
0: Gràcies, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: A veure, l'Eduard de Sabadell, ara sí que ho resoldrem, això. Doctor, bona nit.
2: Hola, bona nit. És com sap greu ara puntualitzar, perquè tant l'altra senyora que ha trucat per explicar-ho, com ara la Maria Rosa, a qui li dono una abraçada des d'aquí, també ho ha explicat molt bé, però realment sí, jo em vaig viure un parell o tres, o dos o tres, sí, casos, ja parlo d'anys, i tant per l'anus com per la boca.
0: Ah, sí? Això
2: i...
0: corrobora, doctor.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, jo ho havia vist, sí. Bé.
0: Ho havia vist i tot? Vistem amb els seus propis ulls, doctor?
2: Sí,
0: mare
2: i tinc que dir-te que esclar, pot arribar a medir de 4 a 10 metres,
0: no,
2: imagina't.
0: No, per l'amor de Déu,
2: sí,
0: de veritat.
2: No, però jo t'aconsello que si no, que no busquis la imatge.
0: No, no, no ho faré, no ho faré, no ho faré.
2: No, jo t'aconsello, cada un és... Però imagina't un alien...
0: Sí.
2: Més petit.
0: Sí, sí, sí.
2: La figura
0: de... pel·lícula, un alien d'aquests,
2: sí,
0: de les pel·lícules.
2: Sí, sí, sí, sí. I, de fet, la Tènia solitària és un paràsit intestinal. Ara se'n veu molts pocs casos,
0: Per sort.
2: Sí, a nivell clínic se la coneix com Tènia solium, o Tènia saginata.
0: Saginata.
2: És poder el nom més correcte.
0: I això és bé de menjar carn?
2: No, això és el que adquireix. Ara n'hi ha molt menys casos. El consumir carn, bàsicament, ho ha dit la Maria Rosa, de porc,
0: sí,
2: o de vaca crua o mal cuinada, infectada amb larves. I llavors això, en fi, moltes vegades és asimptomàtic, no hi ha cap símptoma. Uh-huh. La persona es troba molt bé, no? O causar, o al revés, molèsties intestinals, dolor, malestar abdominal, nàusees, pèrdua de gana, que ja ho he dit,
0: sí,
2: pèrdua de pes inesperada, que això era molt, molt... És que deu tenir la Tènia, que té tanta gana, i es va primant, no?
0: Clar, clar.
2: I, sí, i diarrea o anar molt, molt tubet al sí. Vàter, no? Sí. Inclús, amb això acabo l'explicació aquesta, perquè moltes vegades expulsió de petits segments del cuc.
0: També.
2: Sí, a la femta, i llavors, és clar, això el diagnòstic doncs es té que fer mitjançant analítica de la femta per buscar doncs els ous, els segments del paràsit i veure realment quin és, etc, etc. I tractament sí, no diré el medicament.
0: Però hi ha tractament, eh? Si algú això que no ho vulgui li passa, hi ha un tractament d'algun
2: sí,
0: que mata el bitxo.
2: Sí. Es cura amb medicació antiparasitària.
0: D'acord.
2: Amb recepta mèdica,
0: sí.
2: amb un parell de medicaments que són els més coneguts i sobretot doncs quan és molt important que quan sospites que pots tenir aquest paràsit amb aquesta clínica i tal, doncs acudir al metge de capçalera tal, i llavors es diagnostica mitjançant una analítica.
0: Molt bé. Perfecte, doctor. Ja sabia que això ho resoldria el doctor Eduard.
2: No, sí, home, si tens 4 o 10 metres, pots anar estirant i anar sortint. No? Vull dir que pots fer una...
0: Sí.
2: Una corda... Una...
0: Bé, ho veig. Prou.
2: No, prou, perquè cada un és lliure, però només per tu o inclús per qualsevol persona que ho està escoltant, si li impacta,
0: que no la miri. Farem cas, doctor, com sempre. Moltes gràcies.
2: D'acord, una abraçada per tu.
0: Una abraçada, bona nit.
2: Adéu.
0: En Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, a veure, et faré una mica d'anunciat i després faré la pregunta. És sobre el cas Endic, que totes les notícies avui en van plenes, tant diaris com televisions, en fi. I després de 2 anys s'ha decidit emmanillar-lo, humillar-lo, passejar-lo pels carrers, tal com feien a l'edat mitjana amb els que condemnaven la forca, i després, però, l'han deixat anar de seguida perquè es veu que ja duia 1 milió d'euros a la butxaca, com aquell que porta 4 o 5 euros per anar a fer el cafè. Tot el dia estan dient que els Mossos ho han vist ben clar, que és culpable, els forenses també. Per tant, com que hi ha centenars de milions en joc, ja li han penjat el Sant Benet i apa, cap a la forca. Amb tota aquesta moguda ja s'ha conscienciat a l'opinió pública, i igual que quan hi havia la Santa Inquisició, doncs vinga, no en parlem més, cap a la foguera de viu on viu. Segons han dit, aquest home et jutjarà un jurat popular, o sigui que, igual que els Estats Units, quan jutgen un negre i foten tots blancs allà. Com pot ser que això sigui just quan tothom ja està convençut de que és un assassí? El jurat ja no haurà de deliberar. Abans de començar ja saben la sentència. Jo pregunto, abans de jutjar una persona amb un jurat popular, és legal fer públic la investigació dels

0: La viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín.
1: Doncs cada vegada som més a prop del cap de setmana. Segur que quan pensem en cap de setmana, molta gent experimenta un determinat estat d'ànim. De la mateixa manera que diumenge a la nit us pot passar que ja no estigueu tan contents, que l'estat d'ànim hagi canviat, a no ser que us agradi molt perquè comença la nit dels ignorants el diumenge a la nit, també podria passar. Però tot això té força a veure amb el passat, amb les experiències passades. I ens ho ha fet veure el llibre del psicòleg Xavier Guix, El reto de soltar el pasado. Imagineu-vos fins a quin punt el passat ens pot afectar, per no dir quan arrosseguem rancors o ens sentim sempre víctimes o quan ho justifiquem tot amb l'excusa del que hem viscut abans o quan no actuem pensant que el temps, doncs, ja ho curarà tot. Que potser el passat forma més part del present del que ens pensem. Xavier Guix és psicòleg, terapeuta i docent i, entre altres coses, també fundador del moviment Emprenedors Existencials. Xavier Guix, bona nit.
2: Bona nit, Marta. Contentíssim d'estar amb vosaltres.
1: Escolta'm, arrencles aquest llibre explicant que tu, de fet, amb tot el que has fet, el que està publicat, mai havies volgut abordar la felicitat, fins que vas veure que hi havia una relació entre el passat i la felicitat. Llavors jo et demano, què ha passat aquí? Quina és aquesta relació? I quin és el detonant pel qual ara, sí, escrius un llibre sobre el pes del passat?
2: Sí, sí. Mira, la hipòtesi de sortida primera és propi de l'experiència tractant persones a la consulta, no? Mm-hmm. Perquè, vulguis o no, la gent em va explicant i sempre tard o d'hora apareix el passat i és obvi perquè el passat ha conformat qui som avui, no? Diguem-ne que el passat no és només una caixa de coses espatllades, sinó també són els motllos que han constituït una mica qui som avui. Aleshores, la meva pregunta que em vaig fer com a hipòtesi del llibre és: es pot ser feliç arrossegant un mal passat sense resoldre? D'alguna manera, aquest és el punt de partida que a mi em va portar a pensar això, no? La gent acaba venint a la consulta amb una certa angoixa, infelicitat, evidentment, i moltes d'aquestes causes es troben en com la seva psique, les coses que arrossega del passat. I, per tant, si una persona porta una motxilla molt plena, molt plena, molt plena, i se li fa molt pesorós, és difícil que pugui tenir una vida plena. Aleshores, ser feliç, tothom pot ser feliç un dia, una estona, tots podem tenir una temporadeta bona. Ara, tenir una vida en la que puguis dir, miro endavant amb fluïdesa, amb alegria, amb entusiasme, em sento ple, feliç, això, si arrossegues moltes pedres a la motxilla, serà molt difícil, perquè el propi pes no et deixarà caminar a gust.
1: Clar. Per tant, aquí també suposo que tant el penediment com el remordiment hi poden tenir un paper important.
2: Sí, aquí sobretot el que has anomenat tu són les extensions de la culpa. És a dir, probablement de totes les coses que arrosseguem en els nostres països occidentals, que són molt de la culpa, doncs probablement qui més qui menys té o guarda aspectes que diuen és que me'n culpo, no? I aquesta culpa, quan intentes una mica entrellocar, veus que s'extén entre el penediment i el remordiment. I fixa't que ho diem com si fossin símils, però en realitat tenen alguna petita diferència que no és menor. El penediment consisteix en allò que voldria haver fet, però no he fet. Uh-huh. I, en canvi, el remordiment és allò que he fet que potser no havia d'haver fet.
1: Clar.
2: Aleshores, en el primer hi ha un penediment de les coses que ens hem estalviat, que dius, home, si hagués agafat aquell tren quan va passar, si hagués anat aquell viatge quan se'm va demanar, si no hagués deixat aquella relació que tenia. Aleshores, sempre anem pensant en coses que haguéssim pogut passar si haguéssim triat un altre camí. Cosa que, per altra banda, Marta, t'haig de dir que és una il·lusió fantàstica que ens muntem els humans, perquè, com et pots imaginar, primera, mai sabrem què hagués passat realment si hagués agafat aquell camí, i entre els supòsits també podem pensar que hagués pogut ser un autèntic desastre.
1: Clar, però sempre dubtem i sempre ens ho preguntem tot, i si hagués fet això i hagués fet...
2: Ara.
1: Sempre.
2: En canvi, el remordiment ja és quan he fet mal, quan he causat dolor a tercers, quan hi ha algú que a causa meva

0: no ha viscut bé alguna... En fi, o jo tinc la sensació, me'n culpo, de no haver estat atent a algun aspecte que després ha tingut males conseqüències, i això ho convertim en una mena de menjar-se per dintre, no? aquest mossegar-se per dintre, no? aquest estar contínuament en una mena de masoquisme moral, en el que pessigues contínuament per fer-te una mica de dolor del mal que has causat a altres.
1: Clar.
0: Aleshores, clar, això s'ha de resoldre a la vida, si no, és un mal pes.
1: Clar, però per resoldre, tu fas aquesta frase, no?, on parteix tot, no?, pots ser feliç arrossegant un passat sense resoldre, però a vegades no és el mateix el que ens ha passat en el passat que el record que tenim d'allò, no?,
0: evidentment, sí, això és l'inici de la primera part del llibre, en la qual intento donar pistes per entendre què és això de la memòria sense tampoc entrar en tecnicismes ni pretendre explicar psicològicament el funcionament de la memòria, sinó simplement donar una pista, no? un titular, que és: no tornem mai al passat, l'únic lloc que podem tornar és el record. I el record és viu. El record mai és una fotografia fixada en un àlbum, sinó que el record sempre acaba sent allò que recordem en funció també de com estem vivint avui, de les coses que ens passen avui i dels aprenentatges que hem incorporat a la nostra vida. I tot plegat fa que aquell record vagi canviant, sigui vist d'una altra manera, s'ajusti gairebé a el que estem vivint avui com a justificació d'alguna cosa. Hi ha aquesta cançó de la Rosalía, que es diu Memòria, que l'encerta de ple. M'he quedat parat perquè ha coincidit el llibre amb aquesta sortida del Lux de la Rosalía, sí. I té aquest fragment en castellà, quan canta la cançó portuguesa, que es diu Memòria, i que diu: siempre que recuerdo, recuerdo un poco diferente. Bueno, ja comença dient, ja no recordo sempre igual. I a continuació diu: pero sea como sea el recuerdo, para mí siempre es verdad. És a dir, recordi el que recordi, la forma en què ho recordo, sempre per la meva ment, és com si ho recordés exactament com va ser. I efectivament això sabem que no és així, en tant que la memòria és dinàmica i el que dèiem, es va ajustant segons el que estem vivint en el present, segons la capacitat que també tenim de recuperar certa informació del passat, que aleshores és quan ens trobem amb allò clàssic de que quatre amics i cada un explica la història diferent,
1: d'una
0: no?
1: manera diferent, sí.
0: Clar, i un li diu a l'altre: no, que va ser de nit, no, que va ser amb el teu pare, no...
1: I no poses d'acord, sí.
0: Exacte, i llavors dius, bueno, és que realment no podem recordar de forma fidedigna, justament perquè l'efecte que fa la memòria és aquest. A més, estudiada com s'ha estudiat avui en dia la memòria, som conscients que té molts biaixos.
1: Clar.
0: I que perdem capacitat de recordar cosetes i per tant, doncs, ho anem ajustant tant com podem el que en cada moment ens convé recordar.
1: En aquest llibre, En reto de soltar el pasado, tu me dius que una de les derivades més preocupants apareix quan aquest passat ens té atrapats. Tu parles de les presons del passat.
0: Sí,
1: jo et demano,
0: sí,
1: quines són, i està clar que ens poden impedir avançar o evolucionar, no?
0: Sí, bueno, una ja l'hem parlat, que és potser la cap damunt de tots, que és la culpa,
1: sí,
0: amb els seus derivats, el penediment, el remordiment, el masoquisme moral. Després hi ha el ressentiment. Hi ha persones ressentides, persones que arrosseguen moments de la seva vida que els recorden. La meva mare té 88 anys. De tant en tant, la vaig veure setmanalment a la residència i tenim converses. I alguna vegada li recordo, dic: escolta'm, aquella senyora quan tenies 15 anys... Oi, no, fixa't, té 88 anys, se'n recorda de tot el que li va dir i encara li cou.
1: Ostres.
0: És a dir, es torna a enfadar.
1: Sí.
0: S'enfada, es molesta, ui, no la puc veure, no sé què dir. Bueno, mama, però tens 80, per l'amor de Déu.
1: Clar, han passat quants anys, no?
0: Sí, doncs ella guarda aquest sentiment com un sentiment dolorós que va viure. Aleshores, el ressentiment sempre és tornar allò que ens ha fet mal, allò que ens ha dolgut, no? I llavors vivim aquesta forma dolguda com una mena de justificació i com una mena de dret universal que tenim a que se'ns vegi com a que vam ser víctimes d'una situació que vam viure. Ara, el ressentiment té una derivada que aquesta és més perillosa, diguem-ne, és més cruel, que és la rancúnia. Aleshores, clar, una persona rancuniosa és una persona que aleshores ha bloquejat molt la vida. Guarda, hi ha una cosa com molt vella però rància, saps allò, aquell mal olor que fa les coses rànsies?
1: Sí.
0: Pues és com guardar dintre un sentiment molt ranci, molt, molt dur, en el qual acaba vivint pensant que la cicuta que es pren cada dia servirà perquè es mori l'altre, però en canvi se l'estan prenent elles, no? I aquesta cicuta les està matant per dintre. Aleshores, la rancúnia és molt complicada.
1: Clar, llavors aquí no val allò de que es diu tant, eh? El temps ho cura tot. Perquè
0: no,
1: aquí no, aquí no ho cura.
0: No. I a més, com a concepte, el temps no cura. El temps és temps, i el temps pel ser humà és temps d'existència. I amb aquest temps d'existència el que tu decideixis fer és cosa teva. I, per tant, no està el temps al servei de la curació. El que passa que la veu popular, ja em sembla que Cervantes va escriure alguna cosa respecte a això, que venia a dir que el tiempo pone dulces recuerdos a aquello que fue amargo en su momento, no? Uh-huh. Aleshores, bé, no és exactament així. El temps, com a molt, situa les coses en un altre lloc. No és que ho resolgui, ho col·loca potser en un altre lloc. I a vegades ho col·loca en un lloc que és sota la catifa. I és no voler veure o tapar allò pensant que el temps ja ho oblidarà.
1: Sí,
0: Però saps què passa? Que tornem a repetir, tornem a trobar-nos en la mateixa situació i tornen a aparèixer, perquè aquest és el mecanisme fotut que té la memòria i la nostra neurologia, que quan ha pres un camí el repeteix incessantment fins que n'aprenem un altre. Aleshores, inevitablement tornem a repetir, tornen a aparèixer, i llavors la gent es pregunta, com és possible que m'hagi tornat a passar? Jo que em pensava que això ho tenia resolt. I que va.
1: No, allò
0: no està resolt.
1: També cites la nostàlgia i la melancolia.
0: La melancolia, sí.
1: Que generen estats d'ànim. En parles sovint, nosaltres en parlem, vaja, la gent en general, en to molt poètic, però
0: sí.
1: Creus que poden ser també obstacles, frens, o sí, fins i tot fer-nos emmalaltir, vaja?
0: Sí, sí. Hi ha una nostàlgia en un sentit, diguem-ne, oportuna, que potser no en diríem nostàlgia, però no tenim una altra paraula per dir recordar allò que en algun moment t'ha fet bé per tal de que ho portis al present, no? Jo quan em vaig arruïnar després de la meva època artística i de ràdio i tele i tot això, sé que la meva manera de tornar-me a posar en modus de tirar endavant va ser recuperar algunes de les meves il·lusions de joventut. I sé que una de les meves il·lusions de joventut era la psicologia. I tenia traça, que m'agradava molt, que havia llegit molt. I, per tant, a vegades, anar al passat des del punt de vista nostàlgic d'allò que em va fer bé ens serveix. Ara, què és el fotut? Quan el que busco en la nostàlgia és tornar a viure allò que ja no tornaré a viure mai més, perquè és impossible, perquè no són les mateixes circumstàncies, les persones han canviat. El Sabina em sembla que ho diu molt fàcil en una cançó, no? No quieras volver nunca a los sitios donde has sido feliz. Perquè t'emportaràs uns disgustos i unes decepcions brutals. Aleshores, hem de vigilar molt que no tornem justament que la nostàlgia acaba sent dolorosa. Hi ha una nostàlgia dolorosa. Per exemple, el migrant té una doble condició, la nostàlgia. Per ell hi ha una necessitat de recordar. Hi ha una necessitat de sentir que encara pertany, que encara és d'allà on ve, no? Però, per una altra banda, també el fa patir, perquè no hi pot ser. Aleshores, aquest voler tornar i no poder genera molt mal de ventre, genera un malestar emocional que a vegades és molt dur, no? Aleshores, la gent a vegades queda atrapada en bucles de records, en bucles d'aquells temps que ens ho passàvem tan bé. Hi ha persones que necessiten repassar cada dos per tres els vídeos del casament, les trobades dels campaments, i cada vegada que ens trobem els amics, tornem a veure els campaments! Hi ha gent que sembla que va viure un passat molt bo i, en canvi, no viu amb bé en el present.
1: Clar.
0: Aleshores, aquí és on hem de veure la dificultat amb la nostàlgia.
1: Clar, i llavors allò es va repetint com un bucle i no deixes de sortir d'aquí. N'hem parlat d'algunes d'aquestes claus que tu ens proposes, no? I per intentar deixar anar aquest passat, però n'hi ha una que crec que repeteix sovint, que és la idea que el passat l'hem d'integrar, ni oblidar, ni silenciar, ni emmascarar, com tu deies, l'hem d'integrar, però clar, suposo que segons quin passat, ara parlaves de migrants, i segons a qui li ha passat segons què, això és una mica complicat o pot suposar un esforç monumental, no?
0: Sí, sí. Evidentment, cadascú pot tenir capítols, situacions, moments, en les que la vivència, l'experiència que van tenir, doncs va tenir un pes molt dolorós i ha quedat enregistrat, ha quedat imprimit en la memòria d'una forma greu, i aquí és on nosaltres acompanyem més, en la teràpia, és quan, sobretot, el que és traumàtic, tot el que diem que el trauma seria una altra de les presons, el trauma probablement de totes les experiències del passat és la que costa més, perquè el trauma significa una escissió, un trencament de la vida contínua, psicològica, té la persona per de cop i volta haver-hi quelcom que apareix inesperadament, que es bloqueja quan no s'ho espera, que li venen uns símptomes que no s'ho imaginava, una persona que potser ha patit abusos o que ha tingut una situació complicada, i a vegades quan s'acosta segons quins llocs, s'hi acosta pensant que s'ho passarà bé i de cop i volta es bloqueja,
1: sí,
0: i necessita marxar i s'ofega, i dius, però què m'està passant? Bueno, està passant pues, que el trauma apareix.
1: Clar.
0: Aleshores, això està molt vinculat a la corporeïtat, perquè el cos és el que manifesta més aquests traumes, i aleshores aquí tenim un treball molt, molt específic a fer.
1: Uh-huh. Acabo, Xavier Guix. Hi ha una mena de mantra del llibre que ens proposes que aprenguem a generar nous records, i jo et demano, com ho fem, això? Xavier, com ho fem?
0: Això, mira, de fet és molt simple, perquè no es tracta de recordar lo vell i posar-hi coses boniques. És una opció, això és opcional. Això, si vols, en termes psicològics li diem ressignificar, reenquadrar, a vegades juguem una mica a posar-li un fons diferent a el que recordes, o mirar-ho des de punts de vista diferents perquè vegis que allò no té aquella importància que tenia. Però per mi generar bons records és prendre plena consciència del que estic vivint i decidir, en el moment que ho estic vivint, què vull recordar d'aquest moment. I això és un exercici que ens obliga a posar l'atenció en aquells aspectes que jo després voldré recordar. És a dir, és com si jo m'avancés a la memòria i fes ja un acte de dir el que vull recordar d'aquest moment. Llavors aquí has de fer una decisió de dir la meva atenció es posarà a recordar aquest moment que em mirava d'aquella manera, aquell fons que hi havia en el cel, el gust que tenia aquell sopar que vam fer tan bo, els riures que vam tenir. És a dir, començo a constituir una sèrie d'elements que normalment en la majoria d'experiències sempre hi ha coses bones, positives, diguem-ne, coses que els podem recordar bé. Aleshores, del que es tracta és de decidir, abans de recordar, decidir ja què és el que voldré recordar.
1: Abans, imagina't. Prenem nota, claro, i a partir d'ara apliquem-ho.
0: Apliquem-ho.
1: A Xavier Guix, El reto de soltar el pasado, editat per ARPA Editors. Gràcies per aquesta classe magistral, perquè en aquest programa ens agrada aprendre tantes coses i avui claro, doncs, en tenim unes quantes més per aprendre. Així que molta sort i moltes gràcies.
0: Gràcies, Marta, i gràcies als teus oients.

0: que no podia tallar aquesta cançó de la Rosalia, Memòria, que n'ha fet referència en aquesta conversa en Xavier Guix, perquè l'he trobat tan preciosa al costat d'aquest altre intèrpret, Carminyo. Déu-n'hi-do. Ens truca el 93207474 en Quim des del barri de Sant Andreu. Bona nit, Quim.
1: Bona nit i bona hora, Marta. I ignorància, també, vaja. Mira, que sobre el tema que estava parlant el psicòleg, sí, d'aquests records que es poden oblidar, que costen molt, que poden arribar a marxar.
0: Sí.
1: A veure, a casa en tenim un que ens està costant, i sobretot els pares, diguem, no? Bon, que ja són morts, diguem, no? I si te l'explico, fa fredar, diguem, no? Es tracta, bueno, aviam, en parlo de ser sobre els anys 50, aproximadament, que es presenta una parella del Guàrdia Civil a casa, demanant per Josep Maria Hilari, que mon pare, que fos estrany, diu, què passa? És que bueno, parlant en castellà, diguem, no? No s'ha presentat a files, venimos para arrestarlo porque se le va a hacer un consejo de guerra. Textual, diguem, no? Que mon pare li va pujar la febre per tot arreu. Diu, passen, passen. Clar, no sé pas, va sortir la mare, diu, què fa la Guàrdia Civil per aquí? I el pare li diu, escolta'm, porta'm tots els papers del nen, del Josep Maria. Els papers, diu, porta'ls. Els ensenya els papers quan mon germà feia 20 anys que era mort.
0: Mare meva.
1: I el veien a buscar a casa. Clar, no veig mon pare i ma mare, com es van posar?
0: Destrossats, clar.
1: Però no, tu mateixa. Mon germà va morir, el Josep Maria, va morir en 3 mesos, va morir. I que et presentin aquest parell de sanganús.
0: Mare de Déu.
1: I avui li dic finament, no vegis, no?
0: Sí, sí.
1: Hombre, disculpi, si pau, diu, fotin el camp de casa. Hablen en cristiano. A sobre això.
0: A sobre, no? Per acabar de jugar.
1: I per això dic que són records que...
0: Sí, sí.
1: Tant la part com la mare, quan va morir amb ell, diguem, no?
0: Sí, sí, sí, està clar.
1: I a casa, doncs, la resta de germans que quedem, doncs, de tant en tant, doncs, et disparen flaixos. I dius, però pot ser possible, va ser possible, això, dir, nois, ho és.
0: Doncs sí que va ser possible.
1: Sí, que per la gràcia sí, diguem, no? Però ara, ells estan panxos, però és que no es van ni mutar, com aquell que diu, no?
0: Ja ho veig, ja.
1: Perquè els va ensenyar la partida de naixement, la partida de funció, tal. Bueno, no sé com un plan...
0: Ah, bueno, nos hemos equivocado, adiós, ¿no? Ja està.
1: Sí, gairebé. Sí. Un pare agafa i diu, si ho foteu al camp de casa, tu vas obrir la porta i els hi pot els morts, diguem, no? O sigui que hi ha coses que...
0: Difícils d'oblidar, i tant. Quim, gràcies per compartir-ho.
1: Vale, d'acord, Marta, a veure. Adéu-siau, bona nit.
0: I en Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, jo només te volia felicitar d'això que dieu de la sandia.
0: Que de la síndria, sí.
2: Sí, la síndria. Nosaltres no hi diem síndria. Tu dius síndria aquí i tots se queden així. Nosaltres li diem meló de moro. O sigui, meló de moro.
0: Meló de moro.
2: Meló de moro, sí. Això és una síndria, bueno, això que té de dins de color roig.
0: Sí, sí.
2: Pues l'altre dia meló de moro.
0: Molt bé.
2: I l'altre meló és meló de tot l'any.
0: El meló normal i el meló de moro, no?
2: Sí, però lo normal no li diem normal, li diem meló de tot l'any.
0: De tot l'any?
2: No, de tot l'any.
0: Ah, de tot l'any, d'acord.
2: Sí, i saps com lo conservaven?
0: Com?
2: Para, pues, tu saps el que és panís, no?
0: Sí.
2: Maïs, sí. Pues, saps que du una clofolla, has de pelar la pa que surti, hi ha una cosa que és de no sé, és la crosta, diem-li, de la... Pues en això, rodejaven lo meló i el penjaven a una estància, a un puesto que fos ventilat a les engorfes o això, i allí ho tenien penjat i per a Nadal lo baixaven i el mitjaven i s'aguantava. No era com a l'estiu, però s'aguantava, era més blanc, però bueno, i ho mitjàvem al d'allò.
0: Clar, molt bé. Molt
2: o sigui,
0: bé,
2: que és... I després també una altra cosa que també diem nosaltres diferent de vosaltres, aquí a Catalunya, per exemple, vosaltres dieu mongeta tendra.
0: Sí.
2: Sí, doncs ara saps com li diem aquí?
0: Com li dieu?
2: Bajoques.
0: Bajoques, sí. Sí,
2: Bajoques. Sí, i ja està, ja trucaré un altre dia per dir-ho. Ah, bueno, és igual, ho dic ara. Hi ha a la província de Castelló, hi ha un poble que es diu Coves de Vinromà.
0: Sí.
2: i és de la província de Castelló. I allí, fa uns 70 anys o això, se va produir, bueno, dient que hi havia un milagre. I va anar molta gent a veure el milagre. Jo no sé com se va acabar ni quin milagre va ser, però allí no va haver cap de milagre.
3: No hi va haver res.
2: I la gent sempre dient que quan contaven una cosa que no era veritat, fins sí, home, les coves de Vinromà, home, el milagre de les coves, això, el milagre de les coves. I si algú hi va anar-hi, jo sé qui va anar-hi, però eren molt menudes i no se'n recorda del que va passar. És que a veure si hi ha algú que se'n recorda del que va passar allí.
3: Molt bé, Joan Josep. Moltes gràcies. Una abraçada, bona nit.
2: Amors, una abraçada.
3: Adéu. A veure, que encara podem fer una pregunta contestada, va, vine, abans del conte. Walk like an Egyptian. I és que a principis d'aquest mes de maig, en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
4: Em pregunto jo que encara s'embalsamen els morts a Egipte.
3: Doncs qui respon és la Núria Garriga, que és amant de la història antiga i de l'Egipte en especial, i per cert, aquí vam entrevistar aquí a la Nit dels Ignorants.
5: Bona nit. Pues ja no s'embalsamen els morts a Egipte, perquè clar, des del segle VII hi estan els musulmans i també hi ha els coptes, que són els descendents dels catòlics, bueno, una altra rama del catolicisme. Llavors només es van embalsamar fins a l'època romana. Espero haver resolt la qüestió, gràcies.
3: Doncs moltes gràcies, Núria Garriga, amant del món egipci, per aquesta resposta.

0: compte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana estem llegint els contes del Marc Artigau i Caral, que formen part del llibre Aquest serà el nostre pou, un Premi Mercè Rodoreda 2025, atorgat per Òmnium i que ha publicat Empúries. Avui sabrem com acaba el relat que porta per títol El raspall i la colònia. Érem aquí, la família Duc García dut l'àvia Rosina a una residència. Ella no hi volia anar, però li porten després que va caure. Unes setmanes després, la Rosina els diu a les netes que una senyora l'està molestant i que li roba el raspall i la colònia. Uns dies després, els diu que la senyora que du els cabells blaus va dient a tothom que ella, la Rosina, es pixa al llit. Una de les seves netes, la Jana, va on és la senyora dels cabells blaus, s'asseu amb ella i parla. Quan torna, li diu a la seva àvia que aquella dona ja no la molestarà més. De tornada amb el cotxe, la Jana va confessar, amb un to indiferent, que havia amenaçat la vella dels cabells blaus. Va fer servir aquesta nomenclatura i havia dit que, si no deixaven pau la Rosina, farien tot el possible per arruïnar-li la vida, no a ella, que n'hi quedava poca i no valia la pena, sinó a la seva família, perquè sabien, gràcies a uns contactes i a les xarxes socials, tot això s'ho havia inventat, on vivien, de què treballaven i que tenien molt, molt a perdre. La vella de les puntes blaves es va esverar, quasi es desmaia davant d'aquella violència calmada, però en lloc d'avisar algun infermer, va demanar un got d'aigua, va escoltar pacient i va fer que sí amb el cap. El pitjor de tot, li va confessar a la germana mentre conduïa, és que havia sentit un poder addictiu amb aquelles amenaces innocues. Era com si hagués travessat el mirall i, deixant de banda la moral, que no li servia per a res, havia après que defensar l'àvia era un acte de justícia alliberador. Aquella nit, la Rosina va necessitar una pastilleta per dormir, tenia rampes a les cuixes, però l'endemà el raspall i la colònia seguien intactes al mateix lloc. Era un premi o una ofrena? Però tot plegat només va ser una treva. Ara, l'usuari dels cabells blaus havia engegat una campanya d'escarni contra la Rosina. És veritat que ja no li prenia res del necessari, però l'havien arraconat del joc, s'havien fet córrer que la seva família eren mafiosos, que es dedicaven a amenaçar la bona gent, i ningú volia seure amb ella a dinar o passar la tarda. Allò va disgustar profundament l'àvia. Al capdavall, una colònia, un raspall o uns guants eren objectes que tenien un valor ínfim. El que es pot pagar amb diners és barat, deia sempre el seu home. Però sentir-se tan sola, aïllada, jutjada pels vells dements i velles egoistes, era un preu massa car. Així que, per no empitjorar la situació, quan les netes se li van tornar a preguntar, va mentir dient que sí, que tot estava bé, que ara ja dormia més tranquil·la, però que les enyorava molt i que volia tornar a casa. La directora del centre, en una reunió trimestral, va explicar al Ferran i l'Andreuet, els fills, que la seva mare no acabava d'integrar-se, que la majoria d'usuaris no volien compartir les activitats amb ella perquè havien rebut amenaces de la família. Els fills es van sentir insultats. Amenaces! Ells no havien parlat amb ningú, no havien amenaçat amb ningú. Qui s'ho inventava, allò? La directora, seguint els protocols, va respondre que havia de mantenir la queixa en l'anonimat. I quan els fills ho van explicar a les netes, aquestes van confessar. Què heu fet, què? Voleu que facin fora l'àvia de la residència? Però qui us heu pensat que sou, Toni Soprano? La Jana hi va restar importància. Només ha estat una conversa, papa, una conversa entre dues dones que sabem que està bé i que no. Si cal, em disculparé. Tenia la intenció de disculpar-se, esclar. Se'n passaria l'orgull i demanaria perdó a la bruixa tenyida de blau. No s'havia explicat bé. Tot plegat havia estat un malaltès. Fins i tot havia assajat les frases i l'entonació. Però aquella queixa només va ser l'espurna que va encendre tot el bosc, perquè la Rosina va morir una setmana abans de les festes de Nadal. La família no va tenir temps d'arreglar res. La Rosina havia mort d'un infart, dormint. Això ho va dictaminar el doctor de guàrdia, que va presentar-se un parell d'hores més tard perquè el trànsit aquell matí era impossible. No ha patit. Com ho sabia això el doctor? La gent que mor dormint té un final molt plàcid, diuen, però no ho sap ningú, això. No ho sap ningú si uns segons abans de traspassar els somnis s'omplen d'amenaces i renúncies, de retrets i penediments. No sap ningú si aleshores el son es converteix en un malson i el trànsit cap al no-res s'enterboleix de mala manera. L'àvia havia mort i no havien complert la promesa de dur-la a la casa de la platja i a veure el mar. què era el que la feia més feliç. La residència, en senyal de dol, li va dedicar un escrit impersonal i un ram de flors de gust qüestionable. Al carrer Jardí hi havia una llarga cua, els veïns rondaven la casa des de feia hores. L'Andreuet i el Ferran van rebre el condol dels familiars, dels amics i dels coneguts, gent mostrant un dolor fingit que sempre és d'agrair. Repetien les mateixes frases: ara ja descansa, pobreta, ha viscut una vida molt plena, la trobarem molt a faltar. Sempre ens parlava de tu. L'Andreuet i el Ferran sabien que quan mor un vell, la pena és un tràmit. Però malgrat tot, la Jana no va fer net. La neguitejava una sensació de no haver cuidat prou allò que era seu. La sensació que la tribu havia deixat a la intempèrie l'àvia, l'arrel de tots, l'ésser més vulnerable. I si no hagués caigut al llit? I si no l'haguessin abandonat a la residència? I si l'haguessin visitat més sovint? I si l'haguessin comprat més colònies i més raspalls i més xocolatines? I si no hagués amenaçat la porca dels cabells blaus? No ho va explicar ningú, perquè si les famílies tenen res de bo és que no cal parlar mai dels sentiments, però a la Jana l'arrossegava per dins un remordament inútil, com una pedra lligada al turmell de la mala consciència. L'àvia la van enterrar i el discurs del fill va ser emotiu. Una nit, d'insomni, la noia es va llevar ofegant-se. Algú li taponava els pulmons. Es va incorporar i va comptar fins a 10. A vegades creia que la Rosina l'observava asseguda als peus del llit, que xiulava una cançó de la infantesa o li explicava receptes de cuina. Li havia comentat al pare, a qui no li agradaven les especulacions esotèriques: potser l'àvia em vol dir alguna cosa. Què vols que et digui? Potser ets tu, que no ho acabes de superar. Havia fet Diana. Només amb una frase havia encertat quina era la llavor d'aquella presència. L'espectre de la Rosina no seia enlloc observant-la. Havien seguit fil per randa les últimes voluntats de l'àvia i després de la missa de difunts l'havien enterrada al nínxol familiar. L'obertura del testament no va destapar cap sorpresa. Passaven les setmanes, la Jana anava sovint al cementiri a parlar-li i a disculpar-se, però no ho podia evitar. Una fiblada al ventre s'anava corcant ressentida amb ella mateixa, sempre de mal humor, sortia menys i patia episodis d'ansietat a la feina. Tal com li va recomanar una amiga, va presentar-se a la consulta d'un terapeuta tarotista que va netejar-li les energies, però com que encara quedava molta feina per fer, li va recomanar un acte màgic de redempció perquè creia que si seguia així podia patir una crisi prolongada que podia arribar a esdevenir crònica. Les cartes damunt la taula li parlaven d'una llosa, d'un malestar profund que li naixia dels avantpassats. Carreguem els pecats dels nostres ancestres. Per això ho va veure clar aquella matinada d'insomni. Se li va barrejar la conversa davant del nínxol amb un malson, els consells de les cartes del tarot amb l'ímpetu de la ferida, i quan va obrir els ulls amb els llençols xops de penediment, va entendre quin mandat havia de complir. Una obligació antiquíssima. Sense explicar-ho, ningú va tornar a la residència. Per sort, estaven preparant el carnaval, havien engalanat l'entrada i totes les infermeres anaven maquillades de Mickey Mouse. Va saludar la recepcionista i es va inventar que no trobaven un medalló de la Rosina. Aquí no hi ha res. Ja ho sé, però mira, és per sortir de dubtes. Passa. Va entrar a les habitacions i va saludar molt afable la majoria d'usuaris que, maquillats de pallassos diabòlics, miraven la Jana. I sí, els sonava d'alguna cosa, però no sabien de què, perquè dies enrere la noia havia procurat pel seu benestar i, seguint les recomanacions del terapeuta, entre citalopram i cartes del tarot, s'havia rapat el cap. No es va entretenir amb els avis, buscava la vella dels cabells blaus, però en lloc d'això es va trobar, disfressada de Blancaneu, la vella dels cabells vermells, que tenia el costum, un cop o dos l'any, de fer un canvi que va molt bé per l'aspecte i per l'ànima. Es van mirar els ulls i la dona també va dubtar, però no la va reconèixer. La Jana, durant uns segons, en una realitat paral·lela, li hauria clavat una bufetada, potser un cop de puny, tant li feia que anés amb cadira de rodes, li hauria dit: tu vas matar l'àvia, prepara't per patir tot tipus de vexacions, prepara't per agonitzar dins dels 7 cercles de l'infern, fins que em supliquis clemència. i no te la concedeixi. Però va respirar, va obrir els braços i li va fer un petó humit a la galta arrugada. Li va anunciar que tenia una sorpresa per ella, de part de tota la família, que era taxista, i l'havien enviada aquell mateix matí i l'estaven esperant per una festa. Vostè té molta sort amb la seva família, s'esforçava en fer servir un to servicial. La vella va quedar aclaparada. Havia de dutxar-se, havia de pentinar-se, perquè no l'havien avisada? Ja ho sap la meva filla, que no m'agraden les sorpreses. La Jana va saber trobar les respostes adequades a les queixes concretes, li va donar un quart d'hora i marxarien. La va amenaçar explicant-li que si feien tard no veuria els nets. És una broma, dona. És clar que els podrà veure. En menys d'un minut, la dona de la cadira de rodes ja era a l'habitació perfumant-se amb la colònia de la Rosina i pentinant-se amb el raspall de la Rosina. El problema venia ara. Com s'ho faria per sortir de la residència sense aixecar sospites? Si s'ho hagués preparat a casa, hauria traçat un pla i no s'hauria estancat en aquest detall sense importància, però la improvisació i el carnestoltes la van guiar. Mentre tots els usuaris sortien a fer una volta disfressats com la parada dels monstres, la Jana es va acomiadar de la infermera, ni rastre del medalló, i van a buscar l'homenatjada. Sortirem per darrere. Per què? Per no fer la volta, tinc el cotxe aparcat allà. No es va fixar que aquell vehicle no era un taxi. No va fer gaires preguntes, estava tan il·lusionada per veure els amics i els nets que la dopamina va fer que baixés la guàrdia. Quina música sonaria? Què celebrarien si encara faltaven 3 mesos i mig pel seu aniversari? Podria fer una copeta de cava? Sortint del poble, a la segona rotonda va agafar direcció contrària a la festa inventada, però la vella no se'n va adonar perquè li costava orientar-se. La Jana a cada quilòmetre respirava millor, l'oxigen ja li circulava pels pulmons amb tanta fluidesa com ella per l'autopista. De tant en tant mirava pel retrovisor, comprovava si la Blancaneu estava bé o estava. Van parlar de la residència, de quant de temps feia que hi era, de si estava a gust. Quan ja duien més de mitja hora en direcció als Pirineus, va aparèixer innocent la primera pregunta. Anem bé per aquí? És clar que sí. Encara faltaven 25 minuts més per les carreteres secundàries. En arribar al refugi de muntanya, la Jana va aparcar i li va donar una jaqueta perquè no agafés fred. Abans, però, li havia pres el mòbil, de la mateixa manera que la vella li havia pres el raspall i la colònia a la Rosina. Va treure la cadira de rodes del maleter i li va ordenar que s'hi assegués. El to ja era un altre. Va ser en aquest punt que la senyora va comprendre que no hi hauria festa, ni amics, ni nets. Es va espantar. On em portes? Què hi fem aquí? Tranquil·la. Vostè estigui tranquil·la. La Jana, amb la delicadesa d'una infermera, li va tapar els ulls i la boca, confia en mi, i van endinsar-se per una zona boscosa en fauna salvatge reintroduïda en l'última dècada. La Blancaneu dels cabells vermells, angoixada pel canvi de rumb i pel segrest, va plorar, però les llàgrimes no li mullaven les galtes perquè la vena dels ulls ho xuclava tot. Què em faràs? Volia preguntar-li. Però mentre avançaven per camins de terra només hi havia silenci. Un silenci espantant, trencat per les rodes de la cadira que trepitjaven alguna fulla o alguna pedreta. La Jana va fer esforços carregant-la per un camí costerut. Cada mitja hora havia d'aturar-se per recuperar forces. Li feien mal als braços, bevia una mica d'aigua, queixalava un entrepà que s'havia fet a casa i continuava la ruta. Fins que no va ser ben bé la tarda, no en va tenir prou. Quan el sol s'amagava entre les roques i els pins, va decidir que ja s'havien endinsat prou en el bosc. No ho podia saber del cert, però intuïa que la presència humana, algun pagès o un pastor, quedava més d'una hora a peu. De sobte la va omplir una calma que l'harmonitzava amb el paisatge. Va treure la vena dels ulls a la Blancaneu dels cabells vermells i li va donar una mica d'aigua i després li va tapar la boca de nou. Ja està. No va ni acomiadar-se. Va fer mitja volta i la va deixar, com mesos abans havia deixat la Rosina, en la més absoluta intempèrie. D'aquí una hora es començaria a fer fosc. Si aconseguia treure's la mordassa, els crits d'auxili potser ressonarien entre els pins, el fred la faria tremolar i els animals salvatges l'ensumarien. La Jana, si no es perdia pel camí, ja seria el cotxe de tornada cap a Barcelona. Mare meva, Marc Artigau, aquest serà el nostre Pou. Quina història tan fosca que ens has explicat. Doncs així acabem avui aquesta nit dels ignorants. Són les dues, arriben les notícies. Nosaltres tornem demà a partir de les 12, horari normal, programa normal. Espero les vostres preguntes i les vostres respostes. Que descanseu. Fins demà. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys. La fiscalia recupera el cas de 2 avionetes d'una entitat pro-exiliats que van ser abatudes quan Castro era ministre de Defensa. Si s'arriba a seure davant d'un tribunal, podria fer front a la pena de mort o a la cadena perpètua. El president cubà, Miguel Díaz-Canel, ho qualifica de maniobra política sense fonament jurídic. En tot cas, la Casa Blanca ha escollit el moment de més debilitat de l'Havana amb un bloqueig petrolier que deixa l'illa a prop del col·lapse. El president nord-americà, Donald Trump, creu que el règim caurà aviat, sense necessitat de cap intervenció militar.
2: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada. No?